0: contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable sense alternatives d'habitatge dignes. Més notícies, Carola Gil.
1: Pedro Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura.
2: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: Suma adverteix que calen mesures valentes perquè si juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris.
0: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston, tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes. 14 de les 296 passatgers que anaven a bord han precisat d'atenció mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes se'ls han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable.
1: La Unió Europea fabrica poc armament i a ritme lent. Així ho revela un informe del Tribunal de Comptes Europeu que posa en qüestió que la Unió Europea pugui assolir l'objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030, com Brussel·les intenta. La falta de coordinació i la planificació entre els diversos estats és un dels principals problemes, segons ha dit a 3CAT Info, l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
3: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.

0: Les festes de la Mercè de Barcelona s'han tancat aquesta nit amb el tradicional piro musical, per primer cop a la platja, la Nova Icària, i amb una playlist triada per Josep Montero d'Oques Grasses.
1: A més de temes del grup usonenc, han sonat també cançons de Rosalia, Aitana, El Petit de Calaril, Rita Payés, Joan Manuel Serrat o Maria Arnal. I també artistes internacionals com Imagine Dragons, Coldplay, Billie Eilish, Bruno Mars o Pitbull. L'Ajuntament no dona xifres de públic, però diu que els 5 dies de concerts i actes culturals han tingut un seguiment multitudinari. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha fet un balanç molt positiu de les festes. Són declaracions a BTV.
2: Aquesta Mercè, els barcelonins l'han viscut amb molta intensitat i, per tant, l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè hi ha hagut més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, la quantitat de gent. Avui, aquí, al Piro Musical, a Bogatell, la quantitat de gent que hi ha és increïble, no?
1: TV3 ha transmès el Piro Musical de la Mercè en un programa especial presentat per Dulceida.
0: Els esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
1: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1 amb el blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts i Noruega 1, Portugal 2 amb el també blaugrana Joao Cancelo disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia.
0: A la Lliga F, Deportivo Espanyol 1, i la selecció espanyola femenina amb 5 catalans a l'equip s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
1: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
3: Fins aquí les notícies.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Us imagineu un poble diferent a tots els altres, un poble on tot el que es menja cau del cel? Doncs allà, en aquest poble imaginari, no hi plou mai aigua, ni neva neu, ni bufa el vent. Plouen coses com sopa o suc, neva puré de patates i pèsols, i de vegades hi ha ventades que porten hamburgueses. Al matí la gent pot veure el pronòstic del temps a la televisió i saber quin menjar caurà del cel aquell dia. I quan surten de casa, doncs ja porten els plats, els coberts, els gots, preparats per la pluja de cafè, de torrades i croissants a l'hora d'esmorzar, els ruixats de brou amb pasta i fricandó amb les seves patates per dinar i després, a l'hora de sopar, a punt pel vent que bufa amb un jet amb patata i uns seitons arrebossats acabats de fer. Tot això caigut del cel. Un bon dia les precipitacions de menjar es van descontrolar, macarrons bloquejant la ciutat, edificis negats amb crema de carbassó, allau de pans tallant carrers, huracans de sal i pebre destrossant edificis. Els habitants del poble van haver de marxar a corre-cuita i després d'una llarga travessa es van assentar en una petita ciutat. El que més els va costar de tot va ser acostumar-se a comprar menjar als mercats. Quina cosa tan estranya! Els núvols no estaven fets d'ous fregits i ja no queien peixos del cel. Bé, tot això no és pas fruit de la meva imaginació, ja m'agradaria, la veritat. És la història genial d'un llibre il·lustrat de la Judy Barrett, editat per Corimbo, que es titula Nuvolat amb probabilitats de mandonguilles. Diuen que és un llibre infantil, un llibre per nens, però jo l'he trobat tan divertit i irònic com un conte d'en Sergi Pàmies.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jubany, bona tarda. I no riguis.
2: No, és que...
1: És que ja t'estic veient.
2: T'estava sentint i he pensat que havia sopat fort i havies tingut malsons. Ja t'havies fotut allò unes mandonguilles i uns alferrats i tot això.
1: Podria
2: i que després,
1: ser un somni.
2: Clar, i que després, bueno, somni tirant cap a malson. No?
1: És molt bonic el llibre. És més llarg, òbviament, que tot. Jo ho he resumit aquí, però busqueu-lo, sisplau.
2: Molt bé,
1: perquè als teus fills jo crec que els agradarà.
2: Segur
1: els
2: que sí.
1: Els agrada això de menjar i cuinar.
2: Ells, tot el que sigui menjar i remenar la cuina,
1: doncs,
2: són els primers.
1: Ja veuràs, hi ha unes il·lustracions molt boniques. Va, nosaltres anem a lo nostre, repartim la sal i l'oli i el vinagre.
2: Doncs va, començo posant el pebre i la sal sobre una qüestió que genera debat als supermercats públics. Mm. Durant els últims dies s'ha debatut molt al voltant d'aquesta qüestió, després que l'alcalde de Barcelona, en Jaume Collboni, veiés com la llum durant un viatge recent a Nova York, on va conèixer de prop la xarxa de supermercats públics de l'alcalde progressista de la ciutat nord-americana, Zoran Mamdani.
1: Mm. Són una mena d'establiments que combinen, doncs això, subvencions públiques amb gestió privada.
2: Ah, exacte. Doncs en Collboni s'ho ha mirat amb deteniment i ha dit, oh, això ho faré a Barcelona. I fins i tot ho ha explicat, ho ha anunciat des d'allà. Serien uns establiments on comprar a preus assequibles productes frescos i de primera necessitat.
1: I alguns grups municipals ja li han respost.
2: Sí, li han dit que no. De moment, Junts i Partit Popular ja han dit que no veuen bé la proposta. Junts diu que la ciutat ja té una excel·lent xarxa de mercats municipals, encara que la tinguin abandonada, diuen, i des del PP repliquen que no faci la competència deslleial als comerciants que ja hi són amb diners públics.
1: Sigui com sigui, a la segona meitat de l'any que ve, és a dir, estem ja al 2027, està previst que la ciutat obri el seu primer supermercat municipal.
2: Sí, seria als baixos d'un edifici d'habitatge públic, al barri de la Marina, de Barcelona, gestionat per una entitat sense ànim de lucre.
1: Doncs estarem pendents,
2: I
1: ja
2: tant.
1: Ho explicarem d'aquí un temps, d'aquí uns mesos.
2: Si plogués el menjar,
1: mira,
2: com el conte que deies, doncs ja no s'haurien de fer aquestes coses.
1: No, seria meravellós, depèn de com. I què hi posem ara, a la setrillera?
2: L'oli. Hi posem oli perquè la precisió de la informació que llegim a les llaunes de conserves està millorant en els últims mesos gràcies a una nova normativa d'etiquetatge que va entrar en vigor a principis d'aquest any, però que n'anem veient a poc els efectes perquè, evidentment, el govern espanyol ha donat uns mesos de marge a les empreses perquè puguin anar canviant tota aquesta informació.
1: Són les llaunes,
2: Llaunes de conserva.
1: No, sí,
2: els
1: muscos,
2: totes aquestes coses.
1: Sigui una nova normativa que ens garantirà a priori que tinguem més informació més precisa, no?, sobre què hi ha dins d'aquesta llauna.
2: Exacte, així es posarà fi, s'està posant fi a denominacions de producte o d'elaboració o de presentació ambigües. Perquè, per exemple, ara et podies trobar una llauna on hi posés zamborinyes i en realitat eren vieires del Pacífic, que és un producte força més econòmic.
1: Ah, mentida.
2: Exacte. També hi ha aquelles denominacions genèriques de cefalòpodo, que menges cefalòpodo sense acabar de precisar quin cefalòpodo és, o coses d'aquestes que aniran desapareixent.
1: I ara recordo, vam tastar una llauna de cefalòpodos aquí al Nyapotop.
2: Sí,
1: fa molts
2: sí,
1: anys,
2: sí,
1: això.
2: Sí, sí. Una que deia...
1: Això sí que és un malson.
2: I una de pulpito...
1: Sí.
2: Pulpito que no era pop.
1: Sí, sí, sí. Vàries coses allà on hem tastat.
2: Sí.
1: Bé, ho hem de celebrar perquè tot el que sigui tenir més informació, més precisa, més veraç, doncs benvingut
2: sigui. És positiu, i tant.
1: Sí. I només ens falta posar-hi el vinagre.
2: Sí, una sensació vinagrada ens ha deixat saber que l'únic restaurant amb estrella Michelin de Salou, una de les grans destinacions turístiques del país, se'n va fora de Catalunya.
1: Ostres, fora de Catalunya. Eh? Restaurant Deliranto del xef Pep Moreno, situat al carrer Llevant de Salou.
2: Sí, el restaurant abaixa la persiana i la tornarà a aixecar a Andorra, o sigui, a l'estranger.
1: Sí,
2: a l'estranger.
1: País veí, però a l'estranger.
2: Exacte. Encara que no té data d'obertura, però sí de tancament, que serà el proper 31 d'octubre per la Castanyada.
1: Oh, vaja, i se sap per què se'n va de Salou?
2: No, ben bé. L'anunci l'ha fet el mateix restaurant a través de les seves xarxes socials i diuen que tenen unes sensacions difícils d'explicar després de tant de temps i que ara vindrà una cosa nova. En fi, com la informació de les llaunes de conserva, una cosa poc precisa.
1: Mm-hmm.
2: El restaurant va obtenir la seva estrella Michelin el 2019 i des de llavors l'ha anat renovant cada any.
1: Renovant, o sigui que bé.
2: Sí.
1: Doncs ja els hi demanarem d'aquí un temps. Ja ho tenim tot, la setrillera amb la sal, el pebre, l'oli i el vinagre que és a taula i la Dolors que ja entra per aquí per cantar-nos el menú. Hola! Què tal?
3: Bon dia i ben trobats.
1: Ui.
3: Espero que vingueu
1: amb
3: gana,
1: avui.
3: Perquè avui hem preparat un menú especial inspirat en la sèrie Gènesi.
2: Home,
1: per començar, no t'ho perdis.
3: Servirem un cuiner. El congelem i després en fem un granissat. També hem preparat una menestra de periodistes i gastrònoms en textures.
1: Mm-hmm.
3: Una escuma de cuiner amb garotes i un ou de director de cinema caramelitzat.
1: Vaja.
3: Espero que us agradi, perquè no sabeu com hem suat per preparar tot
2: segur
3: això.
2: Segur que sí.
1: Sí, home.
3: Que vingui de gust.
4: Ai, Pina, tu ets amic del Fermí Puig, oi?
5: Sí, com et dius? Ferran Adrià.
4: I l'experiència com a cuiner?
5: He treballat al Finisterre.
4: Has estat a alguna escola?
5: No.
4: Has tingut algun mestre? Llavors, quin és el teu referent culinari? Déu-n'hi-do. Tens pinta de tot menys a cuiner. Saps, oi? T'agraden els estons?
5: Sí, molt.
4: Ah, mira, llavors encara en farem alguna cosa de dur.
1: Acabada de sortir del forn, Gènesi, aquesta sèrie de ficció que revela els orígens d'un dels grans fenòmens culturals de les últimes dècades, el Bulli. Són 6 capítols en una coproducció de 3CAT amb minoria absoluta, Fish Corp i Emulsió Films, dirigida per David Pujol i protagonitzada per uns immensos Miquel Fernández, Ivan Massaguer, Carlos Cuevas i Mònica López, també al repartiment Joana Vilapuig, Pere Arquillué i Mario Gas. L'estrena oficial, us ho vam explicar, es va fer dilluns passat simultàniament al Festival de Sant Sebastián i a la plataforma 3CAT. I cada dilluns, de fet, a les 10 de la nit, podrem veure algun capítol a TV3.
6: Crear és no copiar. A llevar a nosaltres el que hem de fer és tirar per l'autòcton. Les nostres productes, les nostres elaboracions, ¿vale? La història de la cuina d'aquí, el nostre entorn, la nostra estacionalitat. ¿Lo enteneu? ¿Vale? Ara, digue'm, què és el més diferencial de la cuina d'aquí, de l'Empordà?
7: El mar i muntanya.
6: Es que el mar y montaña es una combinación brillante la cuina empordanesa. Lo que pasa es que nosotros lo que farem es una adaptación.
1: Ferran Adrià, molt bon dia.
8: Bon dia.
1: Com estàs? Sí, felicitats per la part que et toca. Cansat, oi?
8: Però content. I molt content per l'èxit de la sèrie. Va tindre un 20,1% d'audiència. Per mi era molt important que la gent es creguessi que estava... en el Bulli, ¿no? Porque no es fácil, era un tema de que los actors, tanto Miquel como Carles, vull dir, sempre són cuiners i que los plats fossin meravellosos, clar, i los han fet dos caps de cuines, el Alem, gent que va fer aquests plats. I en Netflix surt un documental de dues hores i quart, ¿vale? Porque es tot internacional i no coneix tant el bulli com aquí a Catalunya, i té dos aigües de tota la innovació. És dir, quan em pregunten, Jotan, digue'm l'home que és important en el bulli que heu fet, doncs allí, allí em veurà tot lo que hem fet. I si tu ves escenes, que n'hi ha escenes semblant a la sèrie i al documental, dius, hòstia, és el mateix.
1: De fet, bueno, ara parlarem amb el Marcus Pineda, que és un dels homes al darrere de que tots els plats sortissin rigorosament tal com es van fer al bulli. Tu has dit, home, l'han fet ells, però déu-n'hi-do, perquè em sembla, no, els diàlegs de cuina, per exemple, no, són en part la teva responsabilitat, és a dir, tu has supervisat que això fos, doncs, el més realista possible.
8: Sí, sí, home, jo lo vam fer en equip, nosaltres sempre treballem en equip, ja veureu que a part, ja en el segon capítol ja es veu molta cuina, però el tercer, el quart, ja veureu moltes coses que la gent d'aquí ho sap, però molta, bueno, no tothom ho sap, o sea, però no, jo vaig a vegades als restaurants de les espumes, pues, que no saben que va ser el bulli. Però a aquest nivell, ¿sabes? No? I això té que entendre que això és una eina per vendre Catalunya fora, i no solo el bulli. Sempre que n'hi ha un menú ja estret, vull dir, és indiscutible que va fer aquí a Catalunya, perquè a França, a la Nouvelle Cuisine, feien 5 mitjos plats, carro de quesos, carro de postres o algun postre d'alt. Això és el que feien.
1: Ferran, et sembla que escoltem un fragment de Gènesi?
8: Vale.
7: Sí, sí, potser quan acabi la temporada puc fer un estatge al bull.
9: No, un cineu no anirà pancada, Fran, al restaurant d'uns hippies, per a casa seva és cap de partida. Però és que ens hem begut l'enteniment o què?
10: Tapa, els bullis no són uns hippies. Bueno, potser sí, però tenen una estrella Michelin.
9: Nosaltres també.
1: Això dels hippies fa molta gràcia, i a més tu has dit diverses vegades que, escolta, que vau ser molt naïfs vosaltres, que jo no sé si ho veig tant, a la sèrie, que sou naïfs, però bé, ara això m'ho explicaràs, però sí que és veritat que molta gent no sabia ben bé què feia, oi?
8: No, escolta'm, tu solo tens que veure, quan estem en la cuina vella del bulli, com estem vestits. Era així, però no el bulli, parlàvem amb la família Roca, igual. Ten en compte que en aquest any era impensable que un restaurant català estiguessin en la cúpula i que fossin, bueno, els culpables, entre cometes, d'aquesta revolució. Això que t'entendre, ara gent jove es pensa que sempre ha sigut igual. Però tu saps, nosaltres anàvem a fora, a França, ens posàvem a l'últim de la fila. Heu vist el segon capítol, però al principi era molt naïf. I tu lo màxim que podies aspirar era a ser uno de los millors restaurants de Catalunya o d'Espanya. És lo màxim. Però a nivell internacional això era impensable, perquè ara sembla normal. Quan la revisió diu que el millor restaurant, el millor cuiner del món som nosaltres, això ja comença la polèmica en França, perquè tot el que passa en la sèrie ha passat.
9: Estic fart de que me donin lliçons, ¿vale? Aquí les coses se fan com jo dic. I a qui no li agradi, ja sap on està la porta.
11: Mira, Nando, a mi no em parlis així. Em sents? T'estàs passant de la ratlla. Estàs creuant els límits, ens estàs posant a tots al límit. No aguantem gaire més, eh? Frena una mica, collons, frena.
9: Prefiero que estem fent. Tu l'ho has de creure cegament, ¿vale? Si tu vols la Champions, no n'hi ha ni amics ni família. Te queda clar?
1: Déu-n'hi-do, se't veu cridar, Ferran, el Miquel Fernández se'l veu cridar, hi ha bronques. Jo no sé si això és una llicència cinematogràfica per guanyar dramatisme o el tractar així.
8: A veure, primer de tot, el tema de les bronques en la cuina, en el pas és mentida.
1: És mentida.
8: Però no, bronca en el pas, en el servei.
1: En passa, sí.
8: Perquè no pot parar en una cuina de 45 persones. Te lo digo porque si yo estoy atirando la polémica de Noma y todo eso, no puedo parar. Yo tengo documentals de un cerveza en C, on tú no ves, ¿vale?, cridant y tal. Allá habrás una va a acabar el servei, o en la hora de mis empleats sí que n'hi ha moments, pues allò, de molt rigurosos, molt professional, però aquest mite de bronques en la cuina i tot això, aquest tipus de restaurants no existeix. Vale, si me dius a l'any 90, pues bueno, podria ser una mica diferent en totes les cuines del món, però a partir del 2000, en el bull i tal, és un dia... Hòstia, digue-li a qualsevol sector que estigui, vale, 8 hores de peu. Vull dir, treballant. I sobretot la ciència, és normal, vull dir.
1: Escolta, última pregunta, Ferran. Jo no sé si el més complex de fer ha sigut narrar la relació, vaja, i el conflicte, per dir-ho d'alguna manera, entre tu

0: capítol ja veuré el que passarà amb Robinson. Que m'ha tocat el president de la República. El pollastre que va a liar i tal, i entre mi està lo de Santi, que a Santi pues tenien que ser pues el màxim cariño possible. Jo crec que jo l'ho he vist i crec que està bé per explicar el que passava tal, com la malaltia del Juli.
1: Ferran Adrià, moltes gràcies, de veritat, molts èxits. Sé que has insistit que hi hagi una segona temporada, però jo pensava que hi hauria d'incloure aquesta segona temporada, perquè ja està tot dit, no gairebé?
0: Bueno, que passa que si tens un 20% d'audiència avui i se manté i tal,
1: sí.
0: Pues, segurament ho farem, perquè això té que entendre que és una eina per vendre Catalunya al món. La gent que és internacional, escolti, vostè ve que la sèrie i després nos pregunta a tots.
1: Bé, mira, veurem si és segona temporada i què expliqueu en aquest cas,
0: sí. Molt bé, pues.
1: Ferran, moltes gràcies, una abraçada.
0: Una abraçada.
1: Vinga. Adéu.

0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Aquell senyor i tremolar els aparadors.
2: Nosaltres, els del caníbal, ja l'hem vista, ja hem vist Gènesi i vam prometre fer-ne una crítica, a veure si ens en sortim una mica. Aquí a la nostra taula, Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Benvingut, què tal?
3: Benvingut, ben trobat.
2: La tenim plena, la taula. De fet, no ens queden gaire cadires. Filip Regol, què tal? Com estem?
4: Bon dia, bé.
2: Bé, bé. Salvador García Arbós, Marc Casanovas, periodistes, com estem?
5: Molt bé.
2: Prop de bé. Sí, l'hem vista, eh? L'hem vista. Jo ara anava a dir això de ronda ràpida d'opinions, però sent vosaltres no sé si podeu ser molt ràpids amb aquesta ronda, però sí, un titular per Gènesi. Sí, algú us atreviu? I ara direm explicaré moltes coses, però algun titular? Salvador.
3: Massa aviat per fer una sèrie sobre un espai que encara és viu al voltant de la gent, que encara hi ha la Fundació i que molts dels actors encara són vius, i que ens falta una mirada de molt per sobre i amb molta llunyania i més sense temps. Que ningú hi pugui entrar dins.
2: Filip.
6: No ho veu clar.
2: No, els titulars,
7: massa aviat per opinar, de moment.
2: Passa.
7: Algun moment que m'he emocionat, segur.
2: Ah, sí? T'has emocionat?
7: Sí, sí. El Bulli a nosaltres ens va acompanyar durant 20 i pico d'anys de la nostra vida i hi havia un moment emocionant. Després vindrà potser una mica de crítica.
2: Sí, home, mira, i tant, no esperem menys de tu.
5: Jo portaria el testimoni del Filip, que em va molt bé per dir el meu titular, que és tota la gent que va viure flor de pell al Bulli, crec que no trobarà ni les respostes ni el resultat que espera, perquè crec que s'ha de subratllar, és una sèrie pensada per tota aquella gent que no va viure en primera persona al Bulli.
2: Toni?
8: Sí, mira, m'ho han dit abans que jo havia pensat, quan ens has demanat titular, jo havia pensat Ratatouille. O sigui, per mi, la sèrie té un efecte Ratatouille, com també ha dit el Filip, que és que hi ha parts que m'emocionen perquè jo, clar, hi ha una part viscut que l'he viscut allà i que la vaig veure com un descobriment, I també les persones, i també, no?, tota l'estima per aquelles persones, algunes de les quals, desgraciadament, ja no hi són.
2: Ara sí que és veritat que estem aquí, en aquesta taula, estem una mica representant els dos públics, no?, d'aquest Gènesi. El Toni, el Filip i el Salvador, òbviament, va ser coetanis al Bulli obert, és a dir, que s'hi van entaular, i el Marc i una servidora no hi hem estat mai.
5: Tu no som els sparrings, no?
2: Som els sparrings, sí.
8: Encara falten la gent, que serà la majoria, que s'ho mirarà,
2: que ni sap.
3: Estic d'acord amb això que diu en Toni. Precisament volia dir això. M'agrada la teva opinió, precisament per això que ha dit la Paula, i no això, sinó hem de veure el ressò a Netflix. Quan veiem Netflix, és allà on ho hem de veure, perquè si no, no ho sabrem. Dir una cosa, no m'interessava una sèrie del Bulli. L'he viscut de tant i tant a prop.
5: Hi ha
3: un documental molt bèstia, que està molt i molt bé, també d'en David Pujol. L'hem viscut de prop perquè hem sigut amics d'en Ferran, o hem sigut amics d'en Juli, hem sigut amics d'en Xavi, molts dels personatges que són allà, i

0: i fa difícil una mirada neutral. És el que em passa a mi, que no sé quina ha de ser la meva mirada.
1: La implicació personal dels que estan aquí a l'estudi avui, que són tres persones que va haver-hi una implicació personal molt directa, molts cops fa matar la ficció, perquè et fa sang als ulls moltes de les coses que veus si ho has viscut en persona. La gent té un desconeixement absolut del que implica una adaptació audiovisual de la realitat. Que el treball del guió, per bo i per dolent, és ultra necessari.
2: A tot això no oblidem que a Gènesi no només veurem la història del Bulli, perquè hi ha una trama paral·lela de ficció protagonitzada per la família Canabac i el seu restaurant de cuina tradicional, que és Can Canabac. I clar, qui és el pare de la criatura de tot això? Doncs el pare de la criatura és en David Pujol, que de fet ja va signar aquesta sèrie que ara dèieu, aquesta sèrie documental de 15 capítols, El Bulli, història d'un somni, i a ell justament li hem preguntat, l'escoltem si us sembla, sobre el per què. Per què aquesta doble trama?
3: La ficció et permet explicar coses que el món documental no et permet. El meu interès era bàsicament aquest, poder utilitzar la ficció per explicar allò que en un documental no és possible explicar. I la trama principal era perquè era molt important desenvolupar una trama en el present representada per la Glòria Canabac, Mònica López i la seva neboda, la Lola, la Joana Vilapuig, que d'alguna manera representessin l'actualitat de la cuina en aquests moments i la importància de com la cuina tradicional té uns valors i uns efectes que inevitablement incideixen en el món de l'avantguàrdia. I aquesta trama del present, d'alguna manera, està entrellaçada amb la història del Bulli del passat. És important reflectir el present, el contemporani, versus el passat, que és l'herència, el llegat.
2: Bé, ja ho explicava perfectament bé David Pujol, o sigui, necessària, no?, també aquesta mirada present, però que en el fons està mirant a la cuina tradicional. Jo no sé com us sembla que aquesta ficció ha retratat aquesta família Can Canabac, perquè déu-n'hi-do, el cuiner, que és l'Isaac Canabac, dibuixat una mica com, bueno, problemes amb l'alcohol, a l'ombra del pare, complexat, no farem més spoilers, ens quedem aquí, però déu-n'hi-do, el retrat, què us ha semblat això?
0: A mi m'ha decebut molt tota aquesta subtrama, perquè prometia molt, és a dir, sobre paper és fantàstic, està molt ben pensat, l'esquema és fantàstic, però la resolució no crec que sigui prou bona. S'han forçat molt les infiltracions, no sé com en diuen a la cuina, se'n diuen posar metges, no? Ja que la carn no té prou greix, ni posarem. I crec que aquest és el problema, que no s'ha desenvolupat prou bé, i no sé si és un tema de pressupost, perquè no s'han pogut fer més capítols, ni s'han pogut treballar molt més, etc. Crec que, si us hi fixeu, la sèrie com es titula, la que estem parlant ara? Gènesi. I què fan els Canabac? Bàsicament són els sparrings del plan Gènesis del model empresarial i econòmic i financer de Ferran Adrià, que va presentar a començament d'any aquell totxo,
2: no sé si eren
0: 700 planes amb la caixa, i crec que aquesta, doncs sembla que aquesta subtrama és ben bé el plan Gènesis.
4: No, volia comentar potser la imatge era prou negativa, no?, de la cuina, el cuiner de cuina tradicional. Penso que s'ha exagerat una mica aquesta imatge negativa, i podíem donar també imatge negativa de la cuina moderna o de vanguardia amb potser altra substància, i no s'ha fet.
1: Ja, jo a veure si ho sé explicar. És a dir, jo crec que la subtrama, més enllà de la resolució, que puc estar d'acord que està potser mal resolta la subtrama de ficció, pel meu gust, crec que és ultra necessària per la sèrie. És a dir, si no hi existeix el personatge de la Canabac, de la periodista gastronòmica, no hi ha ningú que faci de pont entre tots els personatges dins de la ficció. Ara no estic parlant de temes culinaris, parlo a nivell de ficció. És necessari pels guionistes, per tant, per mi, xapó pels guionistes. A partir d'aquí, opinió personal, crec que també s'utilitza aquest personatge per projectar. Crec que paraules que Ferran Adrià no pot dir amb boca seva per mil motius, crec que potser es fa servir aquest personatge de ficció perquè les pugui dir. Això ja és opinió personal. Jo abans, el que deia abans, és que crec que la subtrama, sense subtrama, la sèrie seria tan gastronòmica, agradaria tant per entendre'ns en aquesta taula, que no agradaria
2: al públic de fora. Aquest 20% de xer, no?
5: Jo crec que el que més es pot assemblar, per dir-ho d'alguna manera, és la novel·la històrica, no? On hi ha una trama que pot ser de mort, de passió, del que vulguis, no? I que es barreja amb fets, diguéssim, amb explicar-te una part de la història del que sigui, no?
2: Mira, hi ha un tall d'aquest Gènesi, perdoneu, que encara escoltarem, i jo, a menys els que vau ser coadanis, m'agradaria saber si creieu que això és una llicència cinematogràfica o això realment va passar a la sala del Bulli. Ara ja estem en moment àlgid del Bulli, tècniques i presentació de plats extraordinaris que molts clients no van acabar d'entendre bé.
6: Nosotros no hemos pedido este plato.
7: Vaja, i què han demanat?
6: Pollo al curri.
7: Molt bé, doncs, tot en ordre.
6: Esto es un pollo.
8: Perdona, això és una presa de pèl.
7: No, això és un concepte nou d'aquesta temporada. És la deconstrucció, és pollastre. El curri en deconstrucció.
6: Esto es un helado en una sopita de postre. Sí, yo no puedo comer así. Esto es un postrecito, ya estoy harto de platitos y del Fernando Adrián de los huevos. Oye, tráeme la cuenta, por favor, tráeme la cuenta.
7: Menjar també pot ser divertit, eh?
6: La cuenta, por favor, no quiero insistir, ¿eh?
7: Sí,
6: la cuenta, nos vamos. Oye, esto es una mierda, tú.
7: No parece. Estan convidats.
5: No ho hem viscut, no ho heu viscut, això? Tu no ho has viscut, jo ho he viscut en directe.
2: Gent queixant-se de...
5: Sí, sí, sí. Jo ho he viscut.
4: Jo no l'he vist.
5: Jo sí.
4: Jo no l'he vist, però segur que ha passat.
9: Jo segur que a mi m'ho han dit, però jo no ho he vist.
5: Sí, a veure, no aixecar-se i tot això, jo no ho he vist. Sí que ho he vist gent dir-m'ho a mi, eh? Això no s'entén res, això què és, això... Sí, sí.
9: Jo amb tothom qui vaig anar, però jo... i anàvem a trobar això, estic parlant de 90, 90, eh? Vull dir, 90.
5: Sí,
9: I quan anàvem 90, allà, no, la gent hi anàvem a buscar absolutament això, anaves a veure què passava, perquè allà sí que hi havia hagut un cop de puny sobre la taula.
4: Mm. El 93 era encara la cuina del Mediterrani, no? Mm-hmm. I l'any següent... Jo recordo que em vaig parar al Bulli, venia de França i tal, vaig parar d'una manera improvisada i tal, vaig trucar al Bulli, es va posar Ferran i hi havia taula.
5: Hi havia taula, sí.
4: I en aquell moment acabava de fer la menestra en textura.
2: Mm-hmm, que també surt,
4: era,
2: que va ser.
4: Un any després, era el 94. I acabava de tastar Ferran i estava molt emocionat. I m'ha fet tastar aquest plat i jo... No sé si l'he conceptualitzat jo també en aquell moment, però he vist que hi havia una línia molt diferent.
2: I a tot això, clar, tots aquests plats que necessitàvem, com s'han cuinat els plats de la sèrie Gènesi, que realment és una de les coses segurament més complexes de fer. Marcus Pineda, bon dia i felicitats. Què tal?
10: Bon dia a tots.
5: Hola, Cuspi.
9: Salut, Cuspi.
2: Content, eh?, amb el resultat. Tu deus haver mirat la sèrie 50 vegades.
10: Sí, 50, segurament des de 50, però sí, molt contents del resultat i del reflecte que acaba agafant la sèrie en quant no només a la cuina del Bulli, sinó a la cuina en general.
2: Mm-hmm. Nosaltres estem felicitant el Marcus Pineda perquè aquesta setantena d'elaboracions que surten a Gènesi, de fet, són cosa seva. El Marc, de fet, va entrar al Bulli, ara això estem una mica mirant enrere, el 1990, tenies 19 anys, va ser cap de cuina amb l'Eduard Bosch entre el 93 i el 97 i actualment encara hi treballes, ara hi ets allà mateix, a Cala Montjoi, al Bulli Foundation. Val a dir que cap plat... Marc, això sempre vols deixar-ho clar, eh? Aquí no hi ha cartró pedra. O sigui, tots són reals, eh? Aquesta setantena de plats.
10: Tot són reals, sí. Hi ha algunes llicències, evidentment. Però ens era quan ens vam plantejar tots els plats que havien de sortir, no només de la cuina del Bulli, sinó també la cuina de Can Canavac o la cuina dels diferents restaurants que surten, ens era molt més fàcil reproduir els plats tal qual que fer-los falsos. Reproduir una gamba és molt complicat, perquè la gent s'ho cregui. Segurament el repte més important que vam tenir va ser que quan la persona que veu la sèrie es creu que està passant.
2: Clar, ara deies, és més fàcil cuinar-los, però clar, és més fàcil cuinar-los perquè el Bulli ho vau catalogar i fotografiar, que també veiem com es fan fotografies dels plats, absolutament tot. És a dir, tu t'imagines ara haver-te de trobar amb aquesta tesitura i dir, saps què? Que ara això ho farem de memòria. A veure com ho fèiem. Clar, però això no s'hauria pogut fer, sense tota aquella feinada.
10: Hauria sigut molt més difícil, si diguem tant.
2: On ho cuinàveu? Pot ser que tinguéssiu una mena de food truck allà al costat del plató i ho anàveu entrant? Com funcionava això?
10: La part del menjador i de la cuina era un plató on la cuina era operativa, vull dir que podíem cuinar però tampoc podíem fer molt merdellar perquè s'havia d'anar netejant i això. Llavors teníem un container on teníem una cuina bastant equipada, eh? Jo els agradaria molts petits restaurants, tenir l'equipació de cuina que teníem. Llavors allà podia... a un equip, evidentment no ho vaig fer jo sol, sinó que hi havia un equip amb ex-persones que havien treballat al Bulli, com la Lenda Baby o l'Eduard Bosch, que són els que preparaven totes les elaboracions. Tot és una feina d'equip, evidentment.
2: Abans has citat els actors, i això és una cosa que també hem comentat força d'aquesta sèrie, la manera com es comporten, se'ls veu tallant, fent elaboracions, semblen, bueno, que cansaven, vaja.
10: Això va ser el més difícil, i va haver-hi molta complicitat, per tant, del Miquel, del Carles, de la Joana. A la Joana hi ha una escena en el capítol 4, em sembla que és, que fa un tendó, que quan vam acabar l'escena dic, escolta, el dia que et quedis sense feina a la cuina tranquil·lament. Va haver-hi una feina prèvia d'ensenyar-los com agafar un ganivet, com agafar un producte.
2: Marcus Pineda, moltes gràcies. 36 anys al Bulli, encara hi és, eh? És l'home que té gairebé tots els plats del Bulli al cap, i de fet ara si aneu al museu del Bulli a Calamonjoy el trobareu.
11: Sí,
2: encara allà, Marcus Pineda, coordinador gastronòmic de Gènesi. Moltíssimes gràcies i vinga, va, ànims, que encara em vindrà una segona i se't gira feina, va.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada.
9: Salut.
12: Molt bo, és.
13: Anem.
12: Això és l'embràtic. La veritat és que és com delirant. Estàs concertant, però... és que és fascinant.
13: Exacte. Carn de portada.
12: A veure, és que és un cuiner.
13: No és un cuiner. És aquest cuiner. I si no la fas tu, la farà una altra revista.
2: Som a la taula del caníbal examinant amb lupa i amb pinces, mai millor dit, Gènesi, amb una taula ben plena. Avui Toni Massanés, Philip Regol, Salvador García Arbós i Marc Casanova, cervellets habituals d'aquest restaurant. Ara escoltàvem la Glòria, que és la Canabac, no ens oblidem del cognom important, la Glòria Canabac, que és crítica gastronòmica i que déu-n'hi-do, té un paper bé, ara ho deia el Marc, de fer d'unió entre ponts, entre moltes coses, i també que representa aquesta crítica, aquests periodistes. Ara tenien aquesta conversa sobre si el Ferran havia de ser portada dels diaris o no. Ara ja gairebé per al·lusions, encara que tots ens dediquem al periodisme, eh? Però, Philip, com a crític gastronòmic, com reflecteix aquesta sèrie la vostra feina? Bé?
14: Quina mania en dir-me crític. Bueno,
2: ja ho sé, que no t'agrada. Com t'hem de dir? Només pel nom.
9: Ets crític, Philip. Ets l'únic.
2: Clar, si ets l'únic.
9: Ets l'únic. Els altres podem ser excrítics, però tu ets crític.
1: No hi ha cap altre crític independent a Espanya. Així de clar.
14: Bueno, és interessant aquest paper de la Glòria. L'hem intentat comparar amb la crítica oficial que hi havia en aquella època, que era la Carme Casa, que treballava a la Vanguardia i tal, i no és la Carme Casa. I després va ser la Cristina Jolón, tampoc es veu com Cristina Jolón,
2: ja.
14: I realment és un personatge que s'ha creat per la ficció i que no té referència amb la realitat, jo crec. A nivell de crítica, realment no exerceix com a crítica. Hi ha un moment de la seva, que està tastant un plat de la seva neboda i està fent tres comentaris allí sobre el plat i poca cosa més.
1: Sí que em porta, és el personatge que em porta a pensar on comença i on acaba la responsabilitat de Ferran Adrià en el guió final. És on, és on a mi m'interessa saber aquest personatge, ell com l'interpreta, si hi ha veu seva en aquest personatge o no hi ha veu seva. Jo crec que sí. Crec que moltes coses, moltes de les paraules que se li diuen al Santi des d'aquest personatge, jo crec que són paraules que li hauria agradat potser en el seu moment, en el seu dia, potser dir al Ferran. Això és una opinió completament personal, eh?
2: La Glòria Canabac és una dona. Ara estic en el moment no present, de la trama, sinó en el passat. La Marqueta també surt. i poques dones més. Era un món, que ja ho sabem, però la sèrie ho així ho reflexa, on tot eren homes, completament.
5: Amb tantes excepcions com vulguis, eh, sí. Però la història de l'alta cuina és un camp de naps, ja ho sabem.
1: La subtrama, un dels reforços que implica és aquest clar. Component de deixem-ho dir així malament, de quota, no? Vull dir que si és un camp de naps i era un camp de naps del Bulli, doncs fem una subtrama on les dos protagonistes siguin dones.
2: Un dels personatges també més carismàtics de Gènesi, no només de sèrie de Gènesi, sinó també del Bulli, de la història del Bulli imprescindible, Juli Soler. L'any 81 va entrar com a cap de sala, va ser director fins al dia del seu tancament, i ell de fet va ser qui va contractar Ferran Adrià, amb qui va compartir direcció. L'any 1994 van els dos agafar la direcció. Juli Soler va morir el 2015 i era conegut, home, una de les característiques, ara escoltarem un tall, era el seu sentit de l'humor, eh?
11: Juli, fots aquí.
15: Com?
11: T'esperàvem?
15: Juli, ahir vaig trucar al Lluís per confirmar la taula.
11: Estàs segura?
15: Seguríssim. Tu sabies també que avui era un dia especial, que venia amb la Lola, la meva neboda...
2: Ah, sí, sí, broma rere broma, que això ho dieu els que el vau conèixer, però aquí amb el Juli passa una cosa, no, amb el Ferran, doncs és, no, el veiem, sabem com parla, com es comunica, però clar, amb el Juli, doncs el Marc i una servidora, clar que en sabem moltes coses de tot el que ens heu explicat, però és que això sí que passarà amb el 90% de telespectadors d'aquesta sèrie, és a dir, gent que dirà, Juli Soler, i qui era aquest senyor, no? En canvi, vosaltres el teniu com molt per la mà, no sé com veieu el retrat que n'ha fet la sèrie.
9: En Juli Soler és tan important per la restauració com en Ferran. En Juli és el tio que canvia la sala, la forma de la sala i la forma de vestir, que deixa de semidonada i acotillada per posar-hi vestits nous. I, per exemple, doncs, la gent comença a vestir allà Antoni Miró, i Antoni Miró era una altra cosa. Dos, coses que no m'han agradat de la manera de presentar Juli Soler. Crec que el Mosseri l'han polonitzat.
2: Polonitzat, sí, a Polònia,
9: sí,
2: de la sèrie...
9: L'ha fet massa paròdia. Vull dir dues coses. Primera, en Juli Soler era un senyor molt elegant. S'afaitava, anava sempre afaitat, anava sempre impecable, anava sempre només a mirar les fotos. I, per tant, un tio que anava solia anar trajat, i solia anar ben vestit, i solia anar de Toni Miró. Ostres, va molt fit i deixat estar, i molt hippie. Era un personatge, era molt, molt cerebral, tot i que feia molta broma, sabia sempre on era, com ho havia de fer i com havia de portar la gent. I ell va a desencotillar la sala. La sala era una cosa tibada, classista, sembla... Abans els cambrers eren criats. I en Juli Soler van deixar de ser criats i van a passar de ser gent que servia i que treballava, però tu els tractes, o sigui, tu te vas acostumar a tractar-los molt ben vells, perquè no eren els teus criats, sinó que eren els teus amics i t'ajudaven i t'explicaven el plat i feien aquestes coses. Tot això és obra de Juli Soler. O sigui, el Bulli ho canvia tot. No canvia la cuina, canvia la sala.
2: Jo, bueno, jo no sé com era, si era elegant o no, però... M'encanta la interpretació que fa, que potser tu hi trobes a faltar coses, però aquesta desenvoltura que té ara aquí, ara allà, a la sala, dius, bueno, aquest senyor ja, jo voldria haver conegut.
5: Sí.
2: A mi també,
5: perquè jo, o sigui, el Juli era l'ànima, i ser ànima, allò com s'aprèn a ser ànima, evidentment no et pots fer que la gent es mengi totes aquestes coses que no s'ha menjat mai. Jo sempre explico, hi havia un món abans i un món després, no, gastronomia, et pot interessar o no et pot interessar el que vulguis, i no es pot fer aquest canvi, el famós canvi de paradigma, no es pot fer aquest canvi si no ho fas acompanyant la gent que se l'ha de menjar, cony. O sigui, jo quan els primers restaurants que anava, no? Diguéssim, d'alta cuina, la Tordarjan, totes aquestes coses, que ja d'entrada et deia, perdona, que no porta corbata, no sé què, te la baixava, no sé què. Perquè, clar, un nan, saps? Eres un pagès que arribava allà, que havia d'estalviar no sé què, em vaig comprar el traje per anotjament del Robuixón. Em vaig comprar el trajo.
16: Jo també.
5: M'entens? Vull dir, clar, vull dir, llavors, no sabies, i quins coberts? Els coberts, i quins agafos, i quin faig servir? Puc agafar-ho amb els dits? No puc? Es pot sucar pa? Totes aquestes coses, buf, ja no existeixen. Ja no existeixen. I aquest canvi, i aquest ves aquí, i sobretot, passa-t'ho bé, gaudeix. O sigui, arribaves allà, i tota la gent de la sala del Bulli, el que feia era tenir cura de tu, cuidar-te.
2: Bé, Gènesi també mostra la polèmica que va esclatar el 2008 quan Santi Santamaria cuiner de Can Faves va criticar, doncs amb duresa, per dir-ho d'alguna manera, la cuina de, del bullir.
16: Com fan els matrimonis que no s'entenen, el millor és optar pel divorci. En el meu cas, he optat per un divorci conceptual, ètic i d'idees. Perquè hi ha cuiners com Ferran Adrià que transiten un camí contrari al de les meves condicions. Per això, jo vull denunciar que a la cuina tecnoemocional s'utilitzen ingredients de dubtosa salubritat i que en aquests restaurants se serveixen plats que ni tan sols ells menjarien.
17: Últimament s'ha tornat boig. Boig.
13: Us ho he dit. Està desbocat. T'han portat cap a l'abisme.

0: complicat, bueno, no sé com ho veieu, però que complicat deu haver ser segur narrar des d'aquesta ficció barra realitat aquest conflicte. No m'hi voldria jo haver trobat a l'hora de fer el guió d'això. Mare de Déu, així us ho dic. No sé com, com ho heu vist i, bueno, i estem amb el de sempre, que molta gent jo crec que mirarà doncs, a la sèrie, mirarà alguns dels capítols on tot això es narra i, clar, no recordarà el que va passar o no se'n recordarà o no sabrà el que va passar, no?
1: De fet, certament, Santi Santa Maria del Racó de Can Fava, Sant Celoni, era el nèmesi d'en Ferran Adrià, del Bulli de Cala Montjoi de Roses. En Juli, sobre la polèmica, sempre deia que en Santi era de Montseny i feia la cuina clàssica del seny, i que ell era de... i nosaltres som d'un som, nosaltres d'un som, nosaltres som de Montjoi i fem la cuina de la joia, pum, i està divertida. Dit això, crec que se presenta amb una certa crueltat en Santa i Santa Maria. O sigui, sembla que tothom estés a favor d'en Ferran Adrià i també hi havia gent a favor d'en Santa Maria, i ho dic per missatges que he rebut, eh? I vull acabar amb una cosa. Vaig fer una crònica en el seu moment que es va titular Santa Maria, Mare de Déu.
2: jo el millor que he llegit respecte a aquesta polèmica no és un audiovisual, és un text que per cert és d'algú que està aquí a la taula, que és del Filip, que es diu El tomate de la discòrdia. Està en el seu blog, sí. Qui no ho hagi llegit, sí, que s'ho llegeixi, perquè està molt ben explicat i ho pots entendre molt bé la realitat. Aquí s'ha explicat una versió, no les dues, i a mi el que em preocupa és que abans de l'estiu es va, entre cometes, firmar les paus a la nau del Pau Santa Maria. Doncs el Ferran hi va anar i va dir que a partir d'aquí quedava molt clar que això ja estava tancat, i jo tinc molta, molta curiositat periodística per saber com el Pau veurà alguns dels capítols. Jo crec que el paper del Santi Santa Maria en alguns moments cau més que en la paròdia, i llavors jo crec que és un dels temes segur més delicats.
0: Delicat.
2: I que m'agradaria saber quina és la versió i l'opinió del Pau Santa Maria.
0: Mm-hmm. Toni, Filip, alguna cosa a dir?
3: Va ser molt curiós perquè era el gran moment del moviment de vanguardia de la cuina bolinyana, etc. I hi havia tota una sala amb 500 persones que es van aixecar en peu. I jo això em va fer reflexionar, i tornant a l'AVE durant el viatge vaig escriure aquest perquè estava com molt xocat per el que havia passat. Jo tenia posició divergent al meu cap.
0: Sí.
3: I quan vaig començar a escriure, perquè jo era ja un enamorat de la cuina del Bulli, però entendia què podia dir Santi també. Hi havia coses de les idees de Santi que avui sembla com, no sé, cosa de proximitat, la qualitat de producte, ara no entrem en, però que són certes i que s'han assimilat a poc a poc. I jo penso que en aquest moment el conflicte no existiria. En aquest moment el conflicte no existiria.
0: Avui en dia.
3: Sí, avui en dia. Ja. I jo crec que va ser un error de Santi en aquella època atacar dient aquestes coses que s'enverinava a la població. Quan sabem que el que enverina la població en aquest moment i ja en aquella època és la indústria alimentària. Això cada dia. I això era el gran tema, i jo crec que va ser un error de Santi focalitzar-lo sobre una cuina que del fons es menjava un cop a l'any o un cop a la vida.
4: Hi ha moltes coses, per tant, i allà queda molt, molt comprimit, i clar, comprimir, jo crec que segur que és difícil, insisteixo, no sé fer sèries. Jo també estava a la conferència aquesta de la que li van proposar, si no m'equivoco, després fer el llibre, o sigui, la conferència aquesta de Madrid Fusión, i quan vaig acabar amb aquest xacall li vaig dir: Santi, tu saps el que has fet,
2: I què et va dir?
4: No ho sé, m'ho va dir, però no ho sé. Era abans del llibre, això, era la conferència que després va sortir.
5: La roda d'espècies és brutal. Et sembla divertit?
6: No, sí, em pixo de riure.
5: És que de veritat no em crec, que no et sorprengui.
6: Que sí, que està bé. I en Ferran és un cuiner sublim. Però on anirà a parar, això? Saps què passarà amb aquest plat? Mira, avui sorprèn. Demà se'n parlarà. I demà passat, un exèrcit de clones del Ferran l'imitarà per tot arreu. Ho estudies i ho copies. Punt.

0: I potser com a epíleg, no sé què en penseu de Gènesi, ara amb aquesta agafant aquesta conversa, d'aquests clones, gairebé i agafant temes d'actualitat, podríem, no, plantejar-nos aquesta pregunta de com, cap on va, no, l'alta cuina, no?
1: 150 minuts per parlar.
0: No, un parell de minuts.
1: Tots de la taula parlem cada mes amb cuiners que estan a la frontera entre la vella i la nova cuina, i és la gran pregunta que es fan cada dia quan obren el seu restaurant. Si no tenen un discurs molt més baixat a la terra, amb que intenti sortir justament d'aquest corsé que ha tingut i que l'ha perseguit eternament, hi haurà grans estimbades.
2: Jo crec que el corsé pot ser el que era abans, un menjar a la carta, un primer plat, un segon plat i unes postres. Era un curset, i fer un menú degustació de 20 plats quan no tens ni tècnica, ni concepte, ni idees per plasmar un menú de 20 plats també és un curset absurd. És a dir, que tot el format ha de ser adaptat al teu discurs culinari que tinguis. Jo crec que s'ha de fer una alta cuina realment responsable, i això s'hauria de definir, i no és el moment, no? Però jo crec que no podem acceptar la frivolitat com un ingredient de la cuida.
0: Deixem-ho aquí. Per
3: fes
0: cert,
3: un programa.
0: Fem un programa,
3: sí,
0: i tant.
3: Però
0: sí.
3: Em representes.
0: El que digui ell, nosaltres ens subscrivim, oi que sí? Per cert, no sé qui heu trobat a faltar. Heu trobat a faltar algú a Gènesi?
3: Abans d'entrar hem dit que trobàvem a faltar 1.000 persones. L'èxit vindrà de l'èxit que tingui a Netflix. És una bona sèrie per la gent que no sap què va passar. Hi ha coses que estan explicades interessadament, per la qual cosa jo sempre he pensat, i ho dic, i a més ho vull dir amb solemnitat, que crec que era massa aviat per fer una sèrie sense que hagi passat un temps prudencial, perquè és la visió dels vius.
1: 15 anys han passat.
3: I trobo a faltar l'opinió d'en Juli, d'en Xavi Sagristà, d'en Fermí Puig, fins i tot la d'en Santi Santa Maria o la d'en Joel Rebuixón, que tots són difunts.
1: Jo, per afegir només simplement, costa molt sortir d'aquesta capa personal, però fiqueu-vos ara en la pell d'un Tokiota de 20 anys que li agrada la cuina, pel que sigui, obrirà a Netflix i de cop i volta es trobarà uns escenaris, unes històries amb un percentatge de catalanitat en alguns moments més al que d'altres, però penseu en aquest moment i com la viurà aquest personatge. Potser això és l'èxit d'aquesta sèrie, que arribarà a uns públics que seria impossible arribar d'una altra manera, amb un documental absolutament autèntic, no?
0: Uh-huh. Sí, traducció, oi? El xinès, ens van dir, sí. Doblatge o subtitulat.
1: Que és el gran tema, no? Ara la Xina.
0: Doncs bé, fins aquí aquesta dissecció nostra de Gènesi. Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, Philip Regol, obrim cometes, crític gastronòmic, tanquem cometes, i els periodistes Salvador García Arbós i Marc Casanovas, moltes gràcies a tots, de veritat.
4: Adéu.
0: Per cert, avui la cadira lliure del restaurant Caníbal l'ocupa l'actriu Joana Vilapuig, que m'encanta, per cert, el paper que fa de Lola, Lola Canabac, a Gènesi, i ella ens recomana un restaurant que de fet no està gaire lluny de Cala Montjoi, no sé si el coneixeu, que és el restaurant Cap de Creus, al bell mig del Parc Natural del Cap de Creus. Sí, Salvador?
3: Ho
0: coneixes? Fantàstic, doncs escoltem la Joana Vilapuig. Una abraçada, estimats. Adeu.
5: Soc Joana Vilapuig, actriu i creadora, i interpreto a Lola Canabac a Gènesi, i el meu restaurant preferit, a prop del Bulli, és el restaurant Cap de Creus, perquè les vistes són espectaculars, es menja increïble, i sempre que puc intento anar allà, i és espectacular. Les vistes del Far i de Cap de Creus.
0: I fins aquí el Caníbal d'avui. Ens retrobem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Helena Miquel, Nil Hernández García, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
6: Una tita de patata.
7: Patates chips.
4: De bossa.
6: Mira, quan tu fas una truita de formatge, tu no fas el formatge, oi que no? Pues és el mateix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge, una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. El sindicat de llogateres tem que el Consell de Ministres exclogui els contractes indefinits.
2: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
3: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
1: L'Ajuntament de Madrid ha exigit a la delegació del govern espanyol que actuï per retornar la normalitat a la Puerta del Sol. El consistori diu que el govern espanyol no pot mirar cap a una altra banda ni carregar el problema a altres administracions. Més notícies, Carola Gil.
4: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis. I al matí estan convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
5: Hi ha el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa. Un decret que faci 4 coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: El ministre britànic per Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. Milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda s'han concentrat, molts d'ells en passamuntanyes, per impedir el pas d'una marxa de l'Horda d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula a incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació.
4: Diferents mitjans de comunicació israelians asseguren que el primer ministre Benjamin Netanyahu ha fet una visita a Llampec als Emirats Àrabs Units aquest diumenge per reunir-se amb el president del país, Mohammed bin Zayed. Israel no ha confirmat la visita, que s'hauria produït enmig de les repercussions internes per la revelació del diari Haaretz, que avançava que bin Zayed va advertir Netanyahu que Hamas planejava un atac contra Israel dies abans del 7 d'octubre del 2023 i que Netanyahu no ho va compartir amb els seus serveis de seguretat.
1: I els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. La Setmana del Llibre en Català tanca amb 130.000 visitants i un rècord de vendes, unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
4: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
6: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
4: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector, després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials.
1: Als esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
4: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts. I Noruega 1, Portugal 2, amb el també blaugrana Joao Cancelo, disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia. A la Lliga EFA, Deportivo 1, Espanyol 1.
1: La selecció espanyola femenina amb 5 catalanes a l'equip s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
4: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
1: I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'Handbol contra el Vespre Mongarès, entrenat per Xavi Pasqual, després de guanyar l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39 a 29.
0: Fins aquí les notícies.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, com esteu? Benvinguts una setmana més al Món de Demà. Avui comencem el programa viatjant fins a Austràlia. Us presento a Lesen O'Neill.
2: Hola, tinc 18 anys i 500.000 de seguidors a Instagram.
1: Lesen és una creadora de contingut, una influencer. Moltes persones volen ser com ella, viure una vida de somni com la que ella ensenya. Tot encaixava, però un bon dia...
2: Vaig començar a esborrar fotografies, més de 2.000. Vaig deixar-ne unes quantes, però vaig canviar el missatge. Volia explicar la veritat.
1: El missatge que va escriure Lesen a les fotografies deia: "Social media, it's not a real life." Les xarxes socials no són la vida real.
2: Aquesta fotografia a la platja vaig fer-la per ensenyar-vos aquests biquinis perquè la marca em pagava. Vaig fer 100 fotos on se'm veia la panxa i només aquesta va quedar bé. He fet 50 fotos fins que n'he trobat una que he pensat que us agradaria. Necessitava poder sentir una mica d'aprovació social aquell dia.
1: Lesen O'Neill va decidir fer això perquè l'engany de les xarxes socials la va consumir.
2: Era addicta a l'aprovació social. Les xarxes socials em van permetre obtenir beneficis enganyant a la gent.
1: Actualment la Sen balla, passeja el seu gos cada dia i estudia per ser consultora psicològica. De moment no ha tornat a convertir-se en influencer. Aquest estiu s'ha produït un debat molt interessant i punyent sobre la caiguda dels influencers i la distància entre les seves vides aparentment perfectes i la realitat dels seus seguidors. Vosaltres què en penseu dels influencers a les xarxes socials? Han perdut credibilitat? A qui seguim o creiem? Qui ens dona confiança en un món amb milions d'emissors? Comencem a revolucionar-nos.
3: Avui el Revolució 4.0. Parlarem amb la creadora de continguts, Berta Aroca. Descobrirem una intel·ligència artificial que escolta els clients amb l'Albert Llongueras, CEO i fundador de ComSci. I esbrinarem com hem de preparar-nos per treballar en el futur amb la Ainhoa Zamora Peralta, directora general de Pitec Espanya.
0: Revolució 4.0, el món de demà. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina.
1: Les xarxes socials han convertit la vida en contingut. Això fa que moltes persones pensin en el vídeo, la foto o l'story que penjarà fins i tot abans de viure l'experiència. La nostra convidada d'avui ha crescut a les xarxes i s'ha convertit en una de les creadores de contingut més notables de casa nostra. En aquest vídeo es presenta ella mateixa.
4: Avui és el meu sant. Em dic Berta i jo, a diferència de la majoria de Bertes, celebro el meu sant el 6 d'agost. M'he posat a investigar i a Catalunya actualment som 10.464 Bertes, de les quals la gran majoria celebren el seu sant el 4 de juliol, el 24 de març o l'1 de maig. Llavors, la pregunta aquí és: per què jo celebro el 6 d'agost? La meva mare sempre diu que és perquè ho va veure en una bíblia. En tot cas, a mi el meu nom m'encanta.
5: Perquè el teu nom forma part de la teva identitat.
4: I d'alguna manera et defineix.
5: En el meu cas, Berta té origen germànic.
4: Abans escrivia així, amb una H.
5: Que deriva de l'arrel Bertes, que significa...
1: Ho tenim tots clars, el seu nom és Berta, va penjar el seu primer vídeo a punt de fer 13 anys i ara ja té més de 230.000 seguidors a TikTok, 60.000 a Instagram, 290.000 seguidors. Berta Aroca, què tal? Benvinguda a la Revolució.
6: Què tal? Moltíssimes gràcies, em fa molta il·lusió, la veritat.
1: Escolta, a veure, coneixies aquesta història que hem sentit a l'inici de Lesen O'Neill, que hem explicat? Què en penses? No la coneixies,
6: No la coneixia gens, primer cop que l'escolto, però igualment, primer cop que escolto la seva història, la d'aquesta noia, perquè em ressona molt i he escoltat moltes històries similars de les xarxes de creadors i creadores de contingut que no han pogut suportar-ho, i a més aquesta falsa vida, podríem dir, i la pressió que tot això implica, i que també han decidit viure la vida real.
1: Ja. I tu, Berta, perquè ets molt jove, quina edat tens?
6: 24 anys.
1: 24 anys. quan va sortir Instagram tenies 9 anys?
6: Ostres, no me'n recordo. Jo sé que em vaig obrir el meu primer perfil d'Instagram als 11. Sí, superpetita, una nena, literal, clar.
1: Et van deixar els teus pares?
6: Em van deixar els meus pares perquè jo ja feia YouTube.
1: Tu als 11 feies YouTube?
6: Jo als 11 ja feia... Jo als 10 ja vaig penjar el meu primer vídeo de YouTube i recordo que la meva mare em va dir, aviam, no. No, no penjam aquests vídeos, perquè jo penjava com vídeos cantant i fent coses de nena, no?, que fa a casa seva quan li agrada gravar-se amb la seva primera càmera. Bueno, no era ni meva, era dels meus pares, evidentment. I llavors allò m'ho va fer eliminar, però és que la meva passió era parlar, i era xerrar i xerrar i xerrar. I vaig començar a fer vídeos, doncs, ensenyant el que hi havia a la meva motxilla i el que es feia en aquell moment, i des d'aleshores no he parat.
1: No has parat, eh? Clar, ara, precisament, la Unió Europea, com saps, vol prohibir que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes i que fins als 15 només hi entrin amb supervisió. Clar, tu no vas ser així. Com ho veus, no? Què et sembla, aquestes mesures? Veus bé que un menor de 13 anys, tu que ho has viscut, eh? I ara parlarem, no pugui accedir a les xarxes socials? Tu ho vas fer als 10-11.
6: Jo ho vaig fer superpetita, ho feia perquè ho fèiem tots. Jo recordo que anàvem a 5è de primària i tots teníem Facebook i tots teníem Messenger i era com la manera de comunicar-se. Em sembla bé aquesta decisió? Doncs sí, em sembla bé perquè les xarxes poden ser un lloc perillós. Però sí que és cert que... Primer que trobo que serà molt difícil d'implementar. Perquè com ho fas? O sigui, quina és la manera de dur-ho a terme? I segon, que sento que d'alguna manera, i no vull que se'm malinterpreti, pots quedar com enrere. Perquè si la manera de comunicar-se als teus companys, per exemple, doncs és a través d'Instagram, mirant TikToks, mirant YouTube, si tu ets l'únic que no ho té... Clar, o sigui, hauria de ser com una cosa molt radical i no crec que s'acabi implementant perquè ho trobo dificilíssim, tot i que reconec perfectament el perill que hi ha a les xarxes i
1: dius, en veure... M'has dit, les xarxes poden ser un lloc perillós. Per què? Clar. Què t'ha passat a tu?
6: Home, a mi, mira, clar, jo sóc creadora de contingut, però també sóc consumidora. I trobo que pot ser un lloc molt perillós. Per exemple, l'altre dia vaig fer un vídeo parlant sobre el tamany dels meus pits, que és una cosa que em pregunten molt. Jo sóc una noia prima i tinc uns pits petits, i hi ha moltes nenes que em pregunten que com ho faig per no tenir complexes. I just vaig fer un vídeo perquè vaig pensar, hòstia, jo crec que no tinc complexes justament perquè quan jo vaig créixer mirant xarxes encara no hi havia aquesta pressió estètica i encara no hi havia influencers que ensenyaven que la manera que, en la que elles han superat el complex és operant-se. Llavors vaig pensar, un dels perills és aquest, és que tu ets una nena petita que està creixent, que encara no has ni crescut i que veus com la teva influencer preferida supera els pits. Llavors ja penses, és una cosa normal i jo haig de fer exactament el mateix. Aquest és un dels mil perills. Després, doncs, això, veure vides irreals, pensar per què tu no pots fer tots aquests viatges increïbles, per què tu sí que has de treballar 8 hores quan després veus que una influencer o un influencer cobra el que tu cobres en 3 mesos fent un vídeo, etcètera, etcètera. És molt perillós i tenim una responsabilitat grossa.
1: Clar, tu creus que els joves estan massa enganxats avui en dia a la xarxa? Ens fa addictes aquests algoritmes a les xarxes, Berta?
6: Jo crec que tots plegats estem enganxats, eh? No és una cosa només de joves. Crec que de vegades es posa com el focus en, doncs això, en el que els nens i joves i tal fem. I jo, per exemple, a mi mare tenim les mateixes hores d'ús de mòbil.
1: Quantes,
6: no?,
1: hores?
6: Jo moltes més de les que m'agradaria.
1: Quantes?
6: 7 i mitja, 8.
1: 7 i mitja, eh?
6: Que és bestial. Jo de vegades me vaig a dormir i dic, però avui què has fet? A part d'estar mirant el mòbil tot el dia. Que llavors puc justificar-me dient...
1: Estaves fent e-mails, estaves fent whatsapps, estaves penjant una foto a Instagram. On estaves? Perquè, clar, no és el mateix estar a social media que fent e-mails de feina. On estaves?
6: Doncs consumint contingut. És que no vull enganyar-me a mi mateixa, perquè de vegades sí que dic, bueno, és la meva eina de treball, tal... No, tinc un problema d'addicció al mòbil. I crec que el tenim moltíssima gent.
1: És titular, això. Tinc un problema d'addicció al mòbil. T'has plantejat parlar-ne, és a dir, l'Enric Massip, que per cert vindrà, desconnecta, no ho sé, Berta, ara parlarem, perquè és la teva feina també es treballa a les xarxes, clar, és a dir, tu treballes a les xarxes, ara quina és la feina de la Berta Roca?
6: Jo ara mateix visc de crear contingut a les xarxes en català. Sí. Val.
1: I, per tant, treballes amb empreses, amb institucions, i crees contingut, i vius d'aquí.
6: Exacte. Ara mateix sí, vist d'això.
1: Clar. Vius d'això, però per altra banda dius que estàs enganxada, no?, al mòbil, llavors com ho fem, això?
6: Bueno, clar, és la gran trampa aquesta, que jo podria... O sigui, hi ha molta gent, per exemple, que el que fa... Molta gent que es dedica a xarxes, em refereixo, que el que fa és tenir dos mòbils. El mòbil de feina i el mòbil personal. I en el personal només tens WhatsApps i telèfon. Jo això, primer, que ho trobo una cosa molt privilegiada de fer, perquè jo el que no puc fer és ara separar-me els dos mòbils, tenir un mòbil només perquè em truquin i l'altre tal. Però segon, que ho trobaria poc pràctic. Llavors el que faig és doncs és que per mi tot pot ser contingut, saps? Llavors jo crec que el meu problema és aquest, o sigui, el que m'agradaria solucionar és això, és separar la feina del que no és feina. I vull anar a dinar i no pensar en fer una foto per fer l'Instastory, saps? Senzillament vull anar a dinar i ja està. I aquí és on hi ha la gran trampa.
1: A vegades has patit ansietat degut a les xarxes?
6: Sí, sí, sí. Evidentment, és la meva... O sigui, és el que em dedico i és el que més hores faig durant el dia. I, evidentment, he patit ansietat, doncs, quan he penjat un vídeo i no ha agradat, quan he penjat un vídeo i no s'ha fet viral, que això és una altra cosa, la cosa aquesta de fer-te viral, vulguis o no, et fa molt addicte. Veient vídeos horrorosos que et surten perquè si hi ha l'algoritme, això també em fa molta ansietat, etc etc.
1: Clar, llavors et pregunto, és que... avui, jo crec que molts, va molt bé perquè molts joves es poden sentir identificats, ja saps, temes de salut mental, és a dir, les xarxes al final no volem tenir ansietat a vegades, l'ansietat tenen adults, els joves, no?, per problemes de la vida, de la feina, no?, però degut a la xarxa, això ho has parlat a vegades tu amb un professional, amb un psicòleg que t'ha dit, no ho sé, ho hem de separar perquè tu et vols dedicar a treballar d'influencer, que ara en parlarem, però... que pugui ser una feina que no la visquis amb aquest nerviosisme, no?
6: He de dir que no la visc amb aquest nerviosisme, eh? Hi ha dies en els que sí que sento això com qualsevol persona en el seu dia a dia. Però, evidentment, és la feina més privilegiada del món i jo no és que no et vull enganyar i dir-te sí, és que agafo el mòbil i em fa uns nervis. Home, doncs no, és la cosa més fàcil del món. Tu agafes el mòbil, et graves i penges el vídeo. Sí que, evidentment, doncs soc humana i hi ha coses que m'afecten perquè no sóc un robot i un comentari dolent m'afecta i un vídeo... en el que atropellen a un senyor i no se censura també m'afecta, saps? Però no, la veritat és que no ho he hagut com d'haver de parlar mai amb un expert més enllà de quan ha passat com una cosa més forta, saps?
1: Uh-huh. El canal Som Eva de 3Cat t'hem vist aquest any, fent un programa més televisiu, si a tot, on provaves tot un seguit d'activitats. Has estat contenta de l'experiència en aquest programa?
6: Molt, moltíssim. M'ha encantat, he gaudit molt i he après moltíssim.
1: Molt bé. Llavors, Berta, què vols ser? Què vols dedicar-te? És a dir... comunicadora, treballa a les xarxes. S'ha dit que els influencers ara han perdut credibilitat. A les xarxes ho creus o estàs en contra?
6: No, ho crec perfectament, clar. O sigui, com ja et dic, jo sóc creadora de contingut, influencer, com vulguis dir-li, però també sóc consumidora i és clar que veig això.
1: I per què?
6: Home, doncs, perquè vulguis o no, tu passes de tenir una vida com la resta de persones de la teva edat a que, de sobte, et paguin molts més diners per fer només un Instastory o per fer només un Reels. Jo crec que tothom acceptaria aquest estil de vida perquè a tothom li compensa, no, fer això, però clar, el problema és que llavors tu mateixa normalitzis que el valor de la feina és aquest, que tu mateixa normalitzis que fent un Instastory i cobrant 500 euros m'ho invento, doncs és una cosa normal i corrent. Llavors, evidentment, que no connectem amb la resta. Tenen estils de vida superdiferents als teus, veus que un cap de setmana normal i corrent se'n van a París. Un viatge normal i corrent és a les Maldives. Es canvien l'iPhone cada cop que surt un nou model. Això és molt diferent i és normal tu veure aquella influencer que al principi seguies perquè anava a la uni i estudiava com tu i ara dius que no connecto gens amb el que penges, jo no em puc comprar una casa, jo no puc comprar-me un nou iPhone, jo no puc anar de viatge amb el meu nòvio dos cops al mes.
1: Clar, perquè han perdut una mica aquests influencers el sentit de la realitat, no? I fan una vida de somni que molta gent no es pot permetre si guanya 1.000 o 2.000 euros al mes, correcte?
6: Sí.
1: Clar, avui et puc preguntar, no exacte, però la forquilla, perquè, mira, jo no treballo en aquest sentit a les xarxes socials, amb per una story, una bona influencer, tu tens, recordem, en total 290.000 seguidors, val? Una story on reel, perquè entenguem, a quant es paga? Entre 500 a 1.000 euros, entre...
6: És que sé que és la resposta horrorosa perquè tothom ho diu, però és que depèn tant...
1: De la forquilla, sí. Digue'm una forquilla.
6: És que no et puc dir cap forquilla, perquè el problema o la cosa del sector aquest és que no hi ha com uns preus estipulats. Llavors, tu decideixes quin és el teu preu. Jo tinc companyes del sector que tenen menys seguidores que jo, o sigui, menys seguidors que jo, i que demanen 1.000 euros per un story.
1: 1.000 euros
6: jo
1: per un story?
6: Jo puc assegurar que jo per un Instastory no demano 1.000 euros. I també depèn moltíssim de l'empresa. Jo no demano el mateix a una petita empresa, que moltes vegades ho fas gratis perquè hi confies i perquè t'agrada i hi consumeixes, que una empresa que sí que té més diners, de vegades són ells els que et diuen directament que et paguen, de vegades, saps? Vull dir, no et puc donar una forquilla perquè és que realment depèn de mil coses, la llengua una d'elles.
1: Clar, però a veure, un story 1.000 euros, llavors un reel molt més, perquè el reel queda fixat.
6: Doncs sí, m'imagino que sí.
1: Val. O sigui, perquè entenguem, perquè jo crec que això està bé que la gent ho sàpiga, segurament s'ho pregunta. Què val un story? Pot ser des de 200 euros a 1.000 euros, depèn.
6: Pot ser des de 0 euros. Perquè pot ser a canvi de producte, per exemple.
1: A canvi de que et deixin anar doncs, a provar el producte, anar amb unes vacances, i pot ser 1.000, 2.000, i depèn de si la influencer és catalana, espanyola o internacional, es pot inflar. Però més o menys, una influencer catalana espanyola estaríem parlant de 1.000 a 10.000 euros.
6: Catalana espanyola ja hi ha molta diferència. O sigui, hi ha influencers que jo crec que en castellà ja et paguen molt més senzillament perquè encara hi ha com molt l'estereotip aquest de que si ho fas en català no arriba tanta gent, tot i que sigui un públic

0: Ara t'he de preguntar la teva relació amb la intel·ligència artificial. També la fas servir?
1: Oh my God, això no m'ho esperava.
0: També el fas servir ara? Perquè és més temps al mòbil.
1: Sí, sí, faig servir ChatGPT. També més del que m'agradaria.
0: Què fas servir?
1: Doncs... realment, sobretot ho faig servir molt quan vull fer, per exemple, coses amb... com més artístiques, que és horrorós això, Però, per exemple, l'altre dia volia com innovar i fer un post així diferent, fent una mena de collage, tal, no sé què, i li vaig demanar ajuda a la intel·ligència artificial. Em va fer un quadro. Primer que em va retocar el cos, que jo li vaig dir, tu per què em retoques el cos? Si t'he dit que l'únic que vull és que em superposis aquestes coses. I segon que vaig dir, mira, realment no m'agrada i prefereixo la naturalitat. Però sí que cometo aquest error de moltes vegades, en comptes de buscar-ho a Google, doncs, ara, per exemple, avui li he preguntat, quan és pont per la Mercè d'aquest any, per exemple, saps? Quan ho podria haver buscat a Google perfectament.
0: Berta, qui són els teus referents a l'hora d'admirar? És a dir, tu tens seguidors a les xarxes, dones, comunicadores, periodistes, influencers, qui t'agradaria ser o qui t'inspira?
1: No m'agradaria ser ningú, m'agradaria seguir sent jo mateixa. I qui m'inspira? Doncs m'inspiren sobretot les dones del meu entorn. Hi ha dones... és que les dones del meu entorn són superintel·ligents.
0: Sí? La teva mare?
1: La meva mare, la que més, per exemple. Però si ja parlem estrictament de xarxes, Juliana Canet, que és una de les meves millors amigues, Gala Castelltort, que és una de les meves millors amigues, Ayla Madison, que és una artista fantàstica, que serà famosíssima d'aquí poc, Maria Vallespí... o sigui, és que m'inspiren tant, tantíssimes dones, i segur que m'estic deixant noms, i també molts homes, evidentment, vull dir. Alberto Gadel, per exemple, un dels meus... amics de l'ànima, també.
0: Juliana Canet, companya d'aquesta casa, també et parla que a vegades té la sensació d'estar cansada també de les xarxes, no? D'estar exposada contínuament?
1: És una cosa general, sí.
0: És la feina. És a dir, quan comuniques i tens un espai públic, la gent et pot mirar.
1: Exacte.
0: Què et diu ta mare? Et vaig deixar... és a dir, ara els pares i mares, mira que jo soc mare, també diem, no deixem el mòbil a la nostra filla, xarxes socials no, ens estan avisant. Tu ara diries, ara que ets on ets, que tu creus que et van donar el mòbil massa d'hora i vas entrar massa d'hora a les xarxes o no? Ara digues la veritat,
1: Ho penso molt. O sigui... sí, però alhora sento que en aquell moment no era... aquell moment no era un lloc tan hostil com ho és ara. Llavors no érem gens conscients dels riscos i dels perills que hi havia. Ara crec que les coses han canviat moltíssim. I si jo, per exemple, ara fos mare, no exposaria els meus fills. Des de petits, per exemple, saps? Però en aquell moment és que no ho sabíem. No sabíem lo gran que es faria perquè no era així de gran.
0: Per tant, ara les mares i pares que t'escolten des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, Berta Roca, influencer, 25 anys...
1: 24.
0: Donaries a xarxes socials als teus fills de 11 a 12, t'esperaries?
1: Primer, no sóc mare, per tant, no sé el que s'ha de fer i no sé el que faria. Les coses canvien moltíssim i les opinions també. Segon, que tothom faci doncs, el que vulgui i li sembli més adequat. Tercer, doncs no, jo ara mateix, si ara em quedo embarassada... procuraria vigilar més i anar amb peus de plom.
0: Molt bé. Aviat faràs 25, portes 13, sent creadora de continguts. T'hi veus, sento, 13 anys més?
1: No.
0: Què vols fer? Quin és el teu somni? On t'agradaria estar?
1: A mi m'agrada fer això. A mi m'agrada tenir un micro davant i xerrar i aprendre de professionals com tu.
0: Gràcies. T'agradaria tenir un programa de ràdio i televisió?
1: Sí. M'agradaria molt. Ja vaig fer el Loft amb la Gala Castelltort i l'Alberto Gadel. I abans amb la Xenia Casada hi vaig ser molt feliç, he fet el sí a tot, no ho sé, no et puc dir llocs, i jo estic oberta a la vida i absolutament a tot, però és que m'agrada això.
0: T'agradaria treballar a la ràdio o a la televisió, eh?
1: O fent YouTube, per exemple, vull dir, comunicant.
0: Molt bé, comunicant. Va, per acabar, unes prediccions de la Berta. La intel·ligència artificial decidirà per tu quins vídeos has de fer per augmentar seguidors, treus? Això passarà demà, segur? És possible o estem flipant?
1: Estem flipant.
0: Segona predicció, el 2035, ser influencer estarà mal vist? Això passarà demà, segur, és possible o ni de conya?
1: Estarà mal vist, doncs és que depèn, ara ja està mal vist, però no tothom ho veu mal vist, llavors, depèn.
0: Un dia Berta Roca podrà crear un vídeo, desaparèixer durant un any i deixar que una IA continuï sent Berta Roca per ella? Segur, és possible o una flipada?
1: No, la IA no substituirà mai aquest carisma de Berta Roca.

0: Jo crec que has dit moltes coses interessants, has explicat les teves pors, les coses que has guanyat a les xarxes, però també els perills, i jo crec que sobretot has d'intentar seguir el teu somni. Jo ara, jo que soc més gran que tu, si et vols dedicar doncs, a la comunicació, clar que sí, no? Ràdio, televisió, molta feina, eh? Que les coses no... Sí. Que, clar, els influencers és molt fàcil. No, no, la vida no és de fer una story i un post, és d'escriure, de treballar, d'estudiar, però segur que surten coses. Avui hem fet reflexió amb la Berta Aroca sobre el món de les xarxes, pares i mares, joves i joves que ens escolteu també, per pensar, per reflexionar. Gràcies per ser-hi, molta sort, i ens veiem aviat.
1: Gràcies a tu.
2: La història no és res més que un diàleg, bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, el món de demà, amb Chantal Llavina.

0: Oients, sovint quan truquem a una empresa per fer unes gestions avisen que la trucada serà gravada, d'acord, però després què es fa amb totes aquestes converses? Les empreses tenen milers i milers de converses amb els seus clients, però sovint no les escolten realment. Avui us explicarem una iniciativa que vol convertir aquestes converses en decisions i aquestes decisions en accions. I ho farem amb un emprenedor, amb el CEO i fundador de Comsai, que és l'Albert Llongueras. Albert, emprenedor tecnològic, benvingut al Revolució, què tal?
1: Què tal? Benvingut, gràcies per convidar-me.
0: Gràcies. A veure, Comsai, heu creat dues eines, m'han dit, d'intel·ligència artificial, precisament per escoltar aquestes converses dels vostres clients i convertir-la en informació que ajudi a prendre decisions. Explica'm molt fàcil això.
1: Doncs bé, al final té una història bastant senzilla, crec, que és... Nosaltres vam començar amb una plataforma d'agents, amb intel·ligència artificial, que el que feia era... automatitzar respostes que quan preguntava un client a una empresa, doncs automatitzàvem totes aquelles respostes que podíem. Què va passar? Que vam veure que cada vegada més hi havia més respostes automatitzades, vale? I llavors veies com que el client necessitava una confiança sobre aquestes respostes que s'anaven generant de forma automàtica. Però com que a partir del control, doncs tu necessites donar-li, i nosaltres també internament, una eina en la que diguessis, ostres, el que jo t'estic responent, no? La IA que t'està responent és correcta, no? I aquí és on apareix el segon producte, que és el de Signals, que és el d'analitzar el que està passant.
0: Clar, té sentit explicar que l'atenció... Té sentit, que deies, l'atenció al client ha quedat obsoleta, a què et refereixes? És a dir, vosaltres, a mi a vegades jo truco a algun lloc i em diuen aquesta conversació serà gravada. Val? Llavors, vol dir que aquesta IA analitza la conversa que he tingut jo?
1: Sí. Sí, sí, l'analitza perquè posteriorment es pugui saber què està passant. És a dir, les empreses, el que els hi passa és que, i és normal, perquè venim d'un... Clar, és que la IA està canviant tot molt ràpid,
0: sí.
1: No? Llavors les empreses tarden molt més a posar-se al dia, no? Llavors, quan un centre d'atenció client, que, el que fa és basar-se en categoritzacions, no? Llavors, tota conversa que entra es categoritza i es diu, pues mira, aquesta va d'estado del pedido, aquesta va de reclamacions, aquesta va d'evolucions. Però aquí perdem molta informació i a sobre ens estem basant en com... O sigui, les empreses el que fan és dir, està content amb el client i ho basa en una enquesta de satisfacció que s'envia posteriorment. Una enquesta que respon entre un 7 i un 10%, dependent del sector. I a sobre t'ho està responent al client i no mires la conversa que han tingut. Con lo qual, les decisions que pots prendre poden estar molt sesgades. Vale? Llavors, el que fa Signals és dir, traient tot això... Vale? Molt bé, tu què tens? La teva font bona són les converses. Per tant, jo vaig analitzar les converses, com ho ha dit el client, saps? No, què ha dit i com ho ha dit. I això em fa treure el... Sí, sí, està parlant del seguiment d'una comanda, però, escolta, potser t'ha dit que no ho entén a la web, saps? Uh-huh. Que no sap com trobar tot el seguiment d'allò, i això es perd, perquè està posat com a seguiment de... En canvi, amb Signals et permetrà veure això.
0: Per tant, gràcies a la IA pot detectar, per exemple, una determinada queixa que repeteix molt abans que l'empresa se n'adoni, sí?
1: Clar, perquè tornem en el mateix que el centre d'atenció dels clients tenen categoritzacions predefinides ja, que han fet l'exercici en el moment d'implantar aquesta eina, no Signals, sinó l'eina que tenen de centre d'atenció client, i això potser ho van fer fa 3 anys. I això, modificar-ho, pues sí, es va fent, però cada una vegada a l'any, dues vegades a l'any, màxim, no? En canvi, Signals passa d'aquestes categoritzacions i les fa dinàmiques. Llavors, al fer-ho tot dinàmiques, és el que permet detectar això.
0: Albert, ens visiten molts emprenedors i al llarg de la Revolució venen moltes històries que, per cert, el juny tindrem els Premis Emprenedors de la Revolució i premiem totes aquelles empreses tecnològiques. Tens preguntar per la història, és a dir, d'on surt la idea de crear aquesta empresa tan disruptiva? Quants anys fa ara d'aquesta idea i d'on va sorgir la conversa de hem de crear aquesta empresa?
1: Pues això va sortir fa més o menys uns 3 anys. Jo estava en un altre lloc, després em vaig ja deixar-ho i fa 2 anys, bueno, quasi bé 2 anys que vam començar la companyia. Però bueno, ja veníem amb aquesta idea de que veiem fa uns 3 anys doncs, que la tecnologia... havia evolucionat molt, començava a sortir una intel·ligència artificial que ja era usable, diguem-ho així, vale? Però els productes de mercat que existien de centre d'atenció al client no anava, o sigui, estàvem molt lluny, saps? Continuant desfasats, no? Sempre donant les mateixes respostes, amb plantilles, amb fluxes estàtics, no? I tu dius, ostres, però amb la tecnologia que hi ha a dia d'avui, tot això es pot canviar. Jo puc entendre que m'està demanant el client i si em demana la mida d'una maleta, jo dic donar-li, i no donar-li tota la FAQ, no? La pregunta estipulada, saps? I llavors aquí va començar la idea. Vam començar amb la part d'agents i després ho hem evolucionat amb signals per dir, hem de tancar tot el cicle. És a dir, no només és vàlid donar la resposta, sinó que jo et dono una resposta, vaig mirant què va passant i llavors vaig implementant. Vale? Perquè si no és molt comú de que els directors d'atenció al client es basen en sensacions, nosaltres creiem aquestes sensacions i diuen, jo necessito això, però potser no necessiten allò.
0: Emprenedors i emprenedores, emprenedors del Revolució, com SAI, aquesta empresa nativa d'intel·ligència artificial. Això fa més hàbils a l'hora de pensar com la IA pot fer feines automàtiques i, en aquest cas, el servei d'atenció, en aquest cas. Per tant, quan oients ens graven i ens ho diuen, aquesta informació, l'empresa se suposa que millora. Vol dir que, perquè ho entengui, també els chatbots que a vegades parlem, també vosaltres els treballeu, sí?
1: Tot. És a dir, nosaltres treballem qualsevol canal. Vale? Això és una cosa que va ser des del principi, que això ha de ser multicanal, perquè si jo... Multicanal vol dir que si tu fas una configuració per un chatbot,
0: sí,
1: que el dia de demà diguis, jo vull la veu, i la mateixa configuració que has fet del chatbot la tens per la veu i per l'email. Saps? Llavors, tu tens una regla de negoci gestionada, sí? Però tens tots els canals oberts. És un tema de, amb la nostra plataforma, vas obrint i traient canals.
0: A la plataforma, podem dir clients o empreses del sector treballeu per fer-me, no sé si el sector viatges, el sector de venda de concerts. Mira, jo l'altre dia em passava, no? Havia de parlar amb un chatbot per unes entrades, no? És a dir, per quins sectors d'empreses treballeu aquesta ja?
1: Pues mira, vam començar, jo he estat molts anys amb una aerolínia i vam començar amb aerolínia, però a dia d'avui pues, tenim, no sé, tres clients que són de mobles, no? de venda de mobles online i físiques, després tenim gimnasos, després tenim agències de viatge, una miqueta, no ens hem volgut tancar mai perquè al final pensem que la nostra solució tan vàlid és donar un missatge per una agència viatgera com un gimnàs. Al final és entendre. Nosaltres el que tenim molt clar és que els nostres agents el que fan és entendre i sobre aquesta entesa responen.
0: Quants agents d'intel·ligència artificial estem parlant que teniu?
1: Pues cada client en pot tenir, en tindrà entre un 10 i 20, més o menys.
0: 10 i 20, i què et sembla l'actualitat? Perquè, clar, tothom preocupat amb aquests agents d'intel·ligència, no ens hem d'espantar. És a dir, aquests agents estan ben regulats i ben treballats, no?
1: Jo sempre quan parlo amb un client li dic que tracti un agent com si fos una persona més. És a dir, quan entra, tu li dius, com li explicaries a aquesta persona si vingués a la teva empresa? Dic, explica-li igual. De fet, a la nostra plataforma no hi ha res tècnic. Tot és llenguatge natural i s'explica d'aquesta manera. Per què? Perquè la persona que ho gestiona ho faci de la mateixa manera que ho faria amb una persona. Per tant, aquest canvi cultural que hauria de fer aquesta persona no cal que la faci.
0: Ja, aquests agents tenen noms o no?
1: No, normalment buscador de productes, d'evolucions, fem una miqueta així, podríem ser més creatius.
0: Però... Què em diries que és el millor i el pitjor d'emprendre? Us va bé, crec que sou 8-9 persones ja en aquest equip, a les empreses tecnològiques no pareu de créixer, què diries que és el millor i el pitjor d'emprendre als oients?
1: Bueno, jo penso que és un sector en el que hi ha molta demanda, ¿vale? Hi ha molta cosa a fer i això és molt apassionant. Aixecar una empresa, pues, és complexa i tothom que ho hagi fet pues, entendrà el que diu, però bueno, hem tingut la sort de tenir pues, un inversor des del principi i això pues, al final fa que potser no hagis de pensar tant en els diners com hauries de fer si haguessis començat sense res. I això s'agraeix moltíssim.
0: Molt bé. Doncs escolta, Albert Junqueras, CEO i fundador de Comsai, et volem felicitar per aquesta aventura emprenedora. Recordeu que tots els emprenedors que passin pel Revolució poden tenir accés als premis que donarem al juny. Per tant, també valorarem la vostra feina com la de molts emprenedors i volíem conèixer una mica més aquesta empresa catalana nascuda aquí que està treballant amb agents d'intel·ligència artificial. Aquesta notícia que sentíem i que sentiu diu, doncs s'està fent i funciona per això. Gràcies, Albert, per venir a explicar-ho.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Si tens suficient informació per fer un pla de negoci de la teva idea, és que ja és massa tard. Bill Gates. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolució 4.0, el món de demà, amb Chantal Llavina. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: feina de tots canviarà d'aquí a 10 anys. El que no sabem encara és què haurem de saber en el futur, quan la tecnologia que avui que fem servir sigui ja obsoleta. Pot ser que la competència més important en el món de demà sigui saber aprendre de manera constant. Ara bé, podem ensenyar això a les noves generacions? Avui en volem parlar amb la Ainhoa Zamora Peralta, que és directora general d'Epitec Espanya. Hola, Ainhoa, què tal? Benvinguda.
1: Hola, benvinguda, què tal?
0: I també la Ainhoa ve acompanyada de l'Anna Pallarés, una estudiant de tercer any d'Epitec. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
0: Molt bé, de Galícia, eh? Ainhoa, a veure, què haurà de saber, em diries, una enginyera de programari d'aquí 5 o 10 anys? Perquè, clar, tot canvia tan ràpid que què haurà de saber?
2: Bueno, això és, precisament, és molt difícil de saber, no tenim una brújula, no som bruixos per saber això, però sí que tenim molt clar les competències que hauríem de tenir precisament per enfrontar-te als reptes que realment vindran del futur en aquest sentit.
0: Molt bé. La velocitat amb què evoluciona la tecnologia i l'EA, no fa cada vegada sigui menys important dominar una tecnologia i més important saber aprendre, adaptar-se i afrontar, no? Estem formant els joves per aquest escenari, em diries?
2: Crec que encara, precisament, les universitats i els centres que estem precisament enfocats en preparar les futures generacions, estem una mica enfocats en els continguts, no tant en la competència. Precisament l'impacte de l'AI, el que està tenint en totes nosaltres, és que està qüestionant la manera que tenen d'aprendre, per una banda, i per altra, les competències que desenvolupen més enllà de la tècnica, perquè precisament en el nostre cas, no? Enginyers, enginyeres informàtiques, l'AI avui dia està fent moltíssimes coses i el que necessiten els nostres estudiants i la societat en general és tenir, com deia al principi, unes competències d'aprendre, que tu deies en la introducció, que és fonamental i que Epitec ho entrenem a diari, que és com podem aprendre les coses que no sabem encara que existeixen.
0: Ja.
2: Perquè per una banda està crear, que per suposat, i de fet hem de crear moltes solucions, etc, però realment no sabem, com deies, què passarà. Llavors hem de tenir les claus per enfrontar-nos a aquests reptes que ens portaran no en 5 anys, jo crec que en un any.
0: Molt bé, l'Anna, que ve de Galícia, vas estudiar enginyeria de programari.
2: Mm-hmm.
0: Sí. Explica'm una mica com ha evolucionat aquests anys, què et va portar a estudiar. Què volies ser o què vols ser?
3: Pues jo crec que estudiar enginyeria informàtica en Epitec i estudiar-la en otra universitat és bastant diferent. Yo nunca he estado en otra universidad, pero puedo hablar de gente que conozco que ha estado en otras universidades. Yo soy estudiante de tercero y me veo comparada con otros estudiantes de tercero y creo que hay cosas que yo sé y que me han enseñado a hacer en Epitec ya fuera del ámbito tecnológico. El saber organizarte en los proyectos, el saber trabajar en equipo, el saber pues tener todas esas competencias que son igual de importantes, porque cuando estés trabajando el día de mañana vas a tener que hacer esas cosas. No solo te van a poner en una sala, en un cubículo a programar y ya está. Y es lo que decía Ainhoa, de que ahora tenemos la IA que puede hacer muchísimas cosas, que hay cosas que igual antes te enseñaban una ingeniería que ya igual no necesitas. Las necesitas saber, porque para utilizar la IA tienes que saber lo que le estás pidiendo, pero igual no lo vas a hacer tanto, entonces tienes que trabajar en otras competencias. Creo que eso es lo que aprendes en Epitec y es lo que de verdad te enseña.
0: ¿Tú de qué volías trabajar? ¿Que te vas a apuntar? Es decir, ¿qué vols ser?
3: Bueno, estoy explorando muchos campos.
0: ¿Sí?
3: Lo bueno es que he hecho prácticas ya desde el segundo año, entonces también es una gran oportunidad que te dan para poder explorar. Pues las primeras prácticas fueron en el ámbito de blockchain, pues para ver si me gustaba. Yo nunca había estado ahí, nunca me habían enseñado, entonces pues fui allí, aprendí, vi lo que sé, de qué iba. Ahora estoy intentando buscar algunas prácticas de ciberseguridad, pues porque también es un campo que también es muy necesitado y que es muy importante y quiero explorarlo, pero el tener prácticas todos los años de segundo también es algo que a mí me alegra, porque puedo explorar y puedo ver qué me gusta y en dónde quiero de verdad aterrizar.
0: Clar.
3: Al final.
0: Sobretot també es tracta de treballar per projectes, no? Treballar en equip, no?
3: Sí.
0: També.
2: Justament, sí. O sigui, a Epitec estudies durant 5 anys. Realment el que fas, t'entrenes durant 5 anys desenvolupant projectes reals amb els teus companys i tu sol o tu sola, òbviament. Com deia l'Anna, o sigui, tens el projecte que has de desenvolupar, però també tens pràctiques que has de desenvolupar a empreses reals des de segon aner. I també tenim un quart any que viatges per al món, o sigui que en aquest sentit veus altres realitats i treballes amb altres cultures, també en l'àmbit, òbviament, de la enginyeria informàtica, i desenvolupes un projecte emprenedor al final del procés. Realment és en Epitec estudies durant 5 anys un procés que et revoluciona, com el nom del programa diria nosaltres, que realment Epitec et revoluciona, et transformes, perquè òbviament agafes la part hard, estem parlant tota l'estona de la part més de soft skills, perquè és la raó i el valor diferencial que tenim a Epitec realment és la pedagogia, el peer-to-peer learning, el que no hi ha professors precisament d'aquesta manera, si tenim un equip pedagògic que t'acompanya, òbviament et reta, no, realment, sí. Però, tot i que la pedagogia és diferent, bueno, posem el foco també en tota la part de ciber, de tot el que estava dient l'Anna també.
0: Parlant també d'aquestes professions del futur, ara també et parlarem del tema dona. Digue'm quines són aquestes professions que surten i que hi ha feina. És a dir, quines són aquestes professions del futur?
2: Bueno, aquestes professions, òbviament...
0: Posa'm exemples de professions.
2: De professions. Bueno, tenim, òbviament, experts en ciberseguretat. Avui dia, ciberseguretat, tot el que té a veure amb robòtica, data, és clau. També la combinació d'empresa i tot el que estem dient d'enginyeria, o sigui, les professions vinculades a tenir una capacitat precisament d'estratègia de desenvolupament de projectes Clar. Empresarials, però amb la part, òbviament, tècnica en, com deia, pues, intel·ligència artificial, per suposat, i la resta de branques, no?
0: Clar. Com és viure aquesta experiència sent dona en un sector encara molt masculinitzat? Què em diries, Anna?
3: Bueno, jo... Siempre, o sea, lo estaba hablando antes con Ainhoa, que he tenido mucha suerte de no haber experimentado nunca, pues algo, nunca me he sentido como un alien, que creo que es como algo que es bastante típico, de que es verdad que en mi clase somos dos chicas y muchísimos chicos, y es como...
2: Es un reto.
3: A veces lo comentas con otra gente y dicen, ¿y no te sientes como raro? Es como, no, la verdad que no me han hecho sentir eso, pero luego cuando te paras a pensarlo dices, es verdad que igual necesitamos más chicas aquí, igual, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay tanta...? ¿Por qué la gente no... las chicas no quieren entrar en estos campos? Creo que es importante la representación y pues enseñar a las mujeres o a las chicas que están en el colegio, en el instituto, que de verdad hay otras mujeres trabajando en estos campos y que es normal y que puedes entrar y que no es solo para chicos.
0: Clar, tu com ets enginyer de programes, no? Perquè sí. La gent no entengui, perquè clar, a vegades allò, programar, què és programar? Que es poden programar moltes coses, al final, no? Internet, quantes coses hi ha programades a internet, no? Però la pregunta que et faig és, si avui la intel·ligència artificial també ja pot escriure codi, també ara que, clar, utilitzeu, ara m'explicareu la IA en aquesta programació, no? És a dir, hi ha eines d'intel·ligència artificial ara que s'han sumat, no?, a tot això.
3: Sí, la intel·ligència artificial ha avançat muy rápido y creo que nos ha sorprendido a todos, incluso a la gente que está en el campo, de lo rápido que de repente vas a ChatGPT y te hace una página web y es como, wow, pues la verdad que no me lo esperaba que fuera tan rápido. Pero hay una cosa que yo creo que se dice mucho y es que tú como persona que no has estudiado en ingeniería puedes irle a ChatGPT y pedirle que te haga, que te programe lo que quieras, pero yo como persona que ha estudiado en ingeniería puedo usar ChatGPT como una herramienta, ChatGPT como cualquier otra IA, como una herramienta, y te voy a hacer algo probablemente mejor, porque yo sé de verdad lo que estoy usando, lo que estoy pidiéndole a esta inteligencia artificial que haga, y hay cosas que hay cosas que la IA nunca va a poder llegar. O sea, al fin y al cabo, una IA nunca va a hacer algo nuevo, porque crear, pues, algo nuevo, eso tiene que salir de ti, de tu imaginación y de tu cabeza. Una IA solo va a trabajar sobre cosas que ya existen. Entonces, no...
0: Clar, és un ajudant no, més, eh? Clar. Perquè, no, tu que estàs en contacte amb les empreses, no?, que contracten després aquests joves enginyers, quins coneixements tècnics demanen, no? Què es demana? Capacitat de resoldre problemes? És a dir, avui en dia també s'està... Les empreses que demanen dels estudiants que surten, no?, de la facultat?
2: Avui dia tenim un repte enorme i, de fet, fa pocs dies ho parlava amb altres iniciatives, també universitats, i és que les empreses necessiten que els estudiants surtin més sènior que juniors. O sigui, hi ha un problema, i de fet la contractació de perfils juniors és veritat, o sigui, la Mobile World Capital amb el seu Global Annual Report que saquen de talent digital, que surten, ho diu, que ha baixat el percentatge de treball d'estudiants juniors que surten de la universitat a les empreses, llavors el que necessiten és que els perfils que entrin siguin més seniors, i per això, de fet, iniciatives o propostes com la nostra d'Epitec fa que el perfil de salida sigui més madur, amb experiència, perquè porten 4 anys desenvolupant-se en empreses reals, amb la nostra pedagogia viatjant, i és veritat que el que necessiten és estudiants que sàpiguen aprendre el més ràpid possible i enfrontar-se a un repte sense por i realment d'anar cap a ell, no?
0: Clar. No m'has dit abans on t'agradaria treballar? És a dir, tens algun somni, tu, com a enginyera de... Millor vols anar a treballar a la NASA?
3: Bueno, estaria muy bien trabajar a la NASA. Bueno, me gusta más la ESA, que es la europea. Que eso, pero... No sé, ahora creo que primero tengo que aterrizar en un campo que me guste. Ahora estoy como...
0: ¿Quién es
3: me
0: el
3: gusta,
0: campo
3: me que gusta todo.
0: ¿Qué te agrada más?
3: Ciberseguretat. Sí, sí, sí, sí, me interesa muchísimo.
0: És que hi haurà molts atacs, no?
3: Sí.
0: Cada vegada més, ja estàvem parlant de que els agents d'intel·ligència artificial creaven atacs i, per tant, ens haurem de defensar, no?
3: Sí, sí.
0: Per cert, feu portes obertes, em deies, sí?
2: Sí, el dissabte 3 d'octubre a les 10 estarem oberts precisament rebrant les famílies i persones interessades en conèixer-nos més, o sigui, a Epitec, a Joan Miró 21, aquí a Barcelona. O sigui, serà un plaer realment mostrar tot aquest, el nostre ecosistema, la nostra comunitat, els projectes i la proposta educativa que tenim per als joves, per desenvolupar-se com enginyers i enginyeres informàtiques amb Epitec.
0: Avui heu vingut aquí perquè cada vegada s'ha disparat, no?, que més gent jove volia estudiar aquestes carreres. Us passa també que molta gent vol estudiar aquestes carreres perquè sap que hi ha més sortida i que els sous dins del món tecnològic
2: són més alts que altres
0: sectors. Està passant això també, és a dir, que els sous dels sectors tecnològics són més alts que altres sectors.
2: Totalment, això està passant, i de fet també estem encarant, també perquè no vivim en una burbuja, perdoneu el meu català,
0: bombolla.
2: Soc de Madrid, per això que dic
0: però
2: algunes
0: coses. Però ets de Madrid
2: cosetes.
0: I parles molt bé el català.
2: Perdoneu-me.
0: La teva felicita.
2: Gràcies. No, el que deia és que realment també el que hem vist és que la situació econòmica que tenim en general, òbviament això està impactant en la demanda d'estudis com el nostre, perquè òbviament tenen un cost. I en aquest sentit, per exemple, nosaltres i el dia 3 d'octubre parlarem d'això, hem creat una bossa d'ajuts precisament per a aquestes persones que puguin començar a estudiar amb nosaltres, perquè això també ho hem notat. O sigui, que hi ha demanda, però també la societat necessita una mica d'ajut per desenvolupar-se amb una proposta educativa com la nostra, que és diferencial, reconeguda, per cert, aquest any a França, a Le Figaro, com l'escola número 1 en tecnologia a França, Epitec realment, perquè hi ha 15 campus a tota França i fora estem 4, a Espanya estem a Madrid i Barcelona, però realment és un projecte molt gran amb una dimensió molt potent.
0: Quants alumnes sou en total?
2: Més de 6.000, jo crec, a la xarxa. Aquí a Espanya 100, avui dia estem, però serem molts més, estic seguríssima.
0: Per acabar, en el teu cas, quan et queda per acabar la carrera?
3: Bueno, son 5 años, 3 de carrera, 2 de máster. Entonces, técnicamente la carrera este año ya...
0: I ara què te queda?
3: I ara me queda el màster, que també luego con Epitec.
0: I quines notes treus?
3: Yo creo que buenas, tengo un GPA de 3 con...
2: ¿Qué es el GPA? Perquè
0: ¿qué és el GPA?
2: No sap això.
0: ¿Qué es el GPA? Per nosaltres hem quedat amb aprovat, suspès, notable, excel·lent.
2: Correcte.
0: ¿Qué vol dir el GPA?
3: El GPA és, pues, com nostra nota, és una nota que te da Epitec dependiendo de... O sea, una media de todas tus notas, y es sobre 4. O sea, por eso, si dices 3, igual si es sobre 10 es malo, sí. pero...
0: 4 es un excelente.
3: 4 es el 10, es el máximo.
0: ¿Y tú tens?
3: Un 3,2.
0: 3,2. Molt bé, doncs escolta això de posar notes. Bé, ets feliç, no?
3: Sí, fent
0: enginyera, sempre de petita ja t'agradava a tu els números, no?
3: Sí, bueno, a mí me ha costado mucho, en verdad, elegir lo que quería estudiar. Pero la verdad que... Mi hermana también está en este campo y mucha gente de mi familia y me han guiado mucho, así que les doy las gracias. Y al final acabé aquí y la verdad que nunca me he arrepentido de elegir Epitec.
0: ¿Qué edad tens tú?
3: 21,
0: per tant li queda una carrera espectacular, segurament acabarà treballant amb ciberseguretat o en alguna empresa, i per tant més dones estic, no? Necessitem més dones estic, que això sempre en parlem, no? Ainhoa, per acabar, falten dones, no? Sobretot que vulguin dedicar-se a estudiar tecnologia.
2: 100%. O sigui, és una feina, és un repte que tenim com a societat. La tecnologia necessita de més mirades diverses. Òbviament, les dones som el 50% de la població. Hem d'estar amb la IA, amb la tecnologia i també a les universitats i als centres, òbviament.
0: Molt bé, doncs gràcies per venir al Revolució i parlar d'aquest increment
2: gràcies
0: també de dones
2: sí.
0: cada vegada que estudien més tecnologia. Gràcies.
2: Un plaer.
3: Un plaer.
4: A Catalunya Ràdio 3CAT Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. El món de les bones idees. Revolució 4.0.

Acabem programa. Avui hem parlat d'influencers i hem recordat aquesta frase que explica molt bé el seu èxit. L'exemple: té més seguidors que la raó. Inconscientment imitem allò que ens agrada. La va dir l'escriptor Christian Nestel Bobby al 1862, al segle XIX, fa un segle i mig. Els influencers no existien, però les claus que expliquen el fenomen són les mateixes. Com sempre, moltes gràcies per a l'equip molt important: Xavi Llaurador, Ivan Díez, Gerard Gil, Jordi Pi, Marc Amorós. Gràcies també a totes les veus que hem escoltat al llarg del programa: Carles Debó, Anna Escura, i gràcies, oients, una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya on el president del govern espanyol presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
2: I el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa. Un decret que faci 4 coses cosmètiques però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: Les convocatòries són a la Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí a 8:15 del matí. El sindicat exigeix 4 condicions al decret llei d'habitatge, contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable sense alternatives d'habitatge dignes. Més notícies, Carola Gil.
3: Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. El sindicat de llogateres tem que el Consell de Ministres exclogui els contractes indefinits.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
1: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol, on centenars de persones continuen acampades, recorda el de les mobilitzacions del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'Estat. Tot i així, el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, alerta que si bé és un moviment sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve. Són declaracions a 3Cat Info.
6: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
3: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot i després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 dels 296 passatgers que anaven a bord han precisat d'assistència mèdica i 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable.
1: Una forta tempesta a la costa est dels Estats Units ha obligat a cancel·lar prop de mig miler de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsylvania i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest dilluns. A Nova York, un home ha mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps.

0: Les entrades de la gira que Oasis farà l'any vinent, el 2027, s'han, d'aquí dos anys, el 27, s'han esgotat en només 3 dies.
1: Els tiquets de la gira, que farà parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona els dies 10 i 11 de juliol, s'han venut entre el 25 i el 27 de setembre mitjançant un sistema de registre previ dissenyat per reduir el temps d'espera i també per frenar la revenda organitzada. Els preus oscil·laven entre els 85 i els 255 euros. La gira portarà els germans Gallagher a oferir 42 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda. El tour arrencarà el 21 de maig a Glasgow i culminarà el 19 de setembre a Knebworth.
0: Els esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
1: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el Blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts i Noruega 1, Portugal 2, amb el també Blaugrana Joao Cancelo disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia.
0: A la Lliga F, Deportivo 1, Espanyol 1 i a la selecció espanyola femenina, amb 5 catalanes a l'equip, s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
1: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
2: Fins aquí les notícies.
3: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
4: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
5: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
3: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
6: De dilluns a divendres de 6 a 7 a la tarda de Catalunya Ràdio...
5: És una promo ni a veure.
6: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
7: Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
8: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
8: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
9: I a partir de les tres,
6: l'espai de reflexió a la tertúlia.
10: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
11: I va vindre a dir sí.
12: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
10: El més perillós és que escapi el nostre control.
13: I per aquí exemple... jo crec que s'hauria d'anar al debat.
8: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Amb un horari nou.
15: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
8: Catalunya Nit.
14: Un informatiu en profunditat.
15: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
8: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
15: Amb horari nou.
14: De 9 del vespre a 11 de la nit.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que hem sabut que Eric García torna cap a Barcelona i deixa la concentració de la selecció espanyola, que aquests dies té partits de la Nations League. Ahir Eric ja no va jugar a Wembley, l'Anglaterra 2, Espanya 3, per unes molèsties al genoll. Semblen poca cosa, però en tot cas ara ens ho aclarirà el Roger Arbusà. Hansi Flick va ser-hi ahir a Wembley per veure el partit i el grapat de jugadors del Barça que hi havia va marcar Lamine, un gol de Murray després d'una pressió, i també va marcar Anthony Gordon en un contraatac amb una bona definició. Amb el Barça encara no ha pogut fer gol i potser li va bé a la seva confiança aquest gol d'ahir aconseguit amb la selecció anglesa. El pròxim partit de la selecció espanyola i de Lamine i companyia serà dimarts a Sevilla contra Croàcia, també a la Nations League. Avui ja s'han jugat partits de la segona jornada de la Nations League amb alguna sorpresa important. Per exemple, la derrota d'Alemanya a casa contra Grècia. Alemanya 0, Grècia 1. Derrota de la selecció de Jürgen Klopp, sorprenent. A Deia m'hi ha estat titular i dels més actius en l'atac de la selecció alemanya, Ter Stegen avui suplent. I també s'ha jugat aquest vespre al Noruega 1, Portugal 2. Cancelo ha estat titular, ha marcat João Félix, ha empatat Haaland i l'1-2 ha fet Gonçalo Ramos, ara el miren amb una errada clara de Nilan, el porter noruec que abans jugava al Sevilla i que ho va fer molt bé al Mundial, però contra Anglaterra els quarts de final també va fallar. També s'ha jugat a la tarda al Dinamarca 2 Gales 0, sense Christensen, que sabeu que és a Barcelona lesionat, i al Sèrbia 1 Països Baixos 2, primera victòria de Xavi Hernández a la banqueta neerlandesa en el seu segon partit. El primer dijous va acabar en empat contra l'Alemanya de Jürgen Klopp. Ha començat millor Xavi que no pas Jürgen Klopp aquesta etapa, cadascú amb la seva selecció. Xavi amb els Països Baixos i Jürgen Klopp amb la del seu país, Alemanya. Aquesta tarda s'ha jugat la final del Mundial Femení Sub-20 i l'ha guanyada la selecció espanyola contra Corea del Nord a la tanda de penals després que el partit i la pròrroga hagin acabat amb empat a 0. Estem intentant parlar amb alguna de les catalanes que hi havia a la selecció espanyola campiona del món sub-20. Hi ha 5 catalanes, dues d'elles, Aixa i Carla Julià, per exemple, del primer equip del Barça. A Rosalía Domínguez, que és andalusa, però juga al Barça, el Barça B, ha guanyat, li han donat la pilota d'or del Mundial sub-20 com a millor jugadora. La Nations League i els partits de seleccions han aturat les lligues de primera, però sí que hi ha hagut activitat a segona aquest cap de setmana. El Sabadell ahir va empatar al camp del Celta B, Celta Fortuna 1, Sabadell 1, i el Girona va guanyar divendres l'Albacete a Montilivi. Girona 2, Albacete 0. A la classificació de segona, el Girona és quart, cinquè, zona de playoff amb 13 punts, i el Sabadell és setè amb 12. A la Lliga F, la Lliga Femenina, també hi ha hagut partits. L'Espanyol ha jugat aquesta tarda a la Corunya, Deportivo 1, Espanyol 1, bon punt, perquè l'Espanyol ha jugat gairebé tota la segona part amb 10 jugadores. Ahir el Barça va guanyar 0-2 al camp del Logroño United. Va reaparèixer Aitana Bonmatí aquesta nit. La sentirem en una entrevista a Catalunya Ràdio. I també ahir el Badalona va perdre 0-1 a casa contra el Granada. És molt interessant el que va explicar ahir al Tot Gira l'Aitana Bonmatí sobre el procés de la seva lesió i la seva recuperació, que sembla que ara sí que comença a estar recuperada. A la classificació de la Lliga F, el Barça és líder amb 15 punts, ha guanyat els 5 partits que s'han jugat. El Madrid és segon amb 13, el Badalona és 6è amb 7 punts, l'Espanyol 12è amb 5. I atenció a això, el Prat, equip de la Lliga Elite, avui ha jugat l'anada de la prèvia de la Copa i pràcticament s'ha assegurat poder jugar aquesta temporada la Copa perquè han guanyat el camp del Sant Rafel a Eivissa per 1-5. La tornada serà la setmana vinent a casa. Si confirma la classificació, el Prat jugarà contra un primera divisió a la primera ronda de la Copa. Cristian Gómez, que és l'entrenador del Prat i que havia jugat al planter de l'Espanyol, la temporada passada entrenava a l'Hospitalet, ha dit al Tot Gira que vol, que li faria il·lusió jugar contra l'Espanyol. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 27 de setembre. Passarem la nit amb tots vosaltres, que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Germà. Sònia.
2: Hola.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: També hi haurà l'Aina Grau a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi de Catalunya Ràdio i el control central ja, el Manel Gil. I també serà aquesta nit al Club de la Mitjanit el Joan Fito. Joan, com estàs?
5: Molt bé, Xavi. Punts.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Primer en surt entre els jugadors del Barça que han marxat aquests dies amb les seleccions en aquesta aturada. Eric García torna cap a casa. Sembla poca cosa. Molestes al genoll esquerre. Ahir no va jugar a Wembley el partit entre Anglaterra i Espanya. I mirem de confirmar que és poca cosa. A veure, està seguint Eric García i la resta de jugadors del Barça i catalans a la selecció espanyola. I també Roberto, el jugador de l'Espanyola. Roger Arbusà. Roger, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: On pares avui?
1: A Sevilla, a Sevilla ja. A Sevilla, que dimarts la selecció espanyola torna a jugar. Aquí, a Sevilla, a Pizjuán, contra Croàcia, ara.
0: I la selecció espanyola ja arriba demà, a Sevilla.
1: Sí, demà, demà. Ara són a Madrid, s'han entrenat avui, demà es tornen a entrenar i a la tarda ja venen cap aquí, sentirem de la Fuente en la prèvia d'aquest partit, el partit dimarts a 3:15 al Pizjuán.
0: Podem estar tranquils, Eric García, pel que t'han explicat des de la Federació Espanyola?
1: Pel que m'expliquen, sí, perquè diuen que només són molèsties. Torna a Barcelona, queda desconvocat, és veritat, però per precaució, pura precaució, ens diuen. Avui li han fet més proves i, efectivament, només són molèsties. No hi ha lesió, molèsties al genoll esquerre, que va sentir ahir a la recta final de l'escalfament, havia de ser titular, no es va trobar del tot còmode i ho va comentar, i De La Fuente va decidir doncs, que no jugués. No és res, però clar, són 3 partits en 8 dies i tant per tant, doncs De La Fuente ha cregut oportú que és millor que Eric torni, que no corri riscos i per això doncs que ha desconvocat i De La Fuente ha cridat a Lenormand per suplir el central de Martorell.
0: Molt bé, a veure, expliques que les molèsties es nota a l'escalfament i de seguida avisa i De La Fuente decideix que no jugui, evidentment, fan jugar Marc Pubí de lateral dret. La seqüència va anar així,
1: Sí, sí, perquè mira que vaig estar atent a l'escalfament i estava tot bé. De fet, ell no va fer gestos de dolor ni de trobar-se malament, però sí que cap al final va abandonar el terreny de joc amb tota la tranquil·litat, I pel que sabem va avisar que sentia petites molèsties. Simplement això, i fins aleshores estava bé, Aquests dies a la concentració ell estava bé, aquestes molèsties no les notava, les va notar just ahir,
0: ahir a la nit, al final de l'escalfament. El veu poder veure de prop, veu poder parlar amb ell després del partit, sense micros, vull dir.
1: Sí, el vam veure sortir, no ens va respondre com es trobava, però va sortir tranquil·lament, no coixejava, feia broma amb Cobercí, parlava amb ell, somreia, i ja es veia que no tenia res massa greu, i s'ha confirmat avui.
0: I la selecció però espanyola ha informat a quina hora de la tornada cap a Barcelona d'Eric García?
1: Doncs a primera hora de la tarda.
0: A primera hora de la tarda, Després de dinar.
1: Sí.
0: Molt bé, o sigui, tranquils, Tu t'han transmès absoluta tranquil·litat.
1: Absoluta tranquil·litat.
0: Molt bé. Algú està mínimament preocupat, tot i que el que explica el Roger Arbusà, ens fa pensar que no hi ha res mínimament important.
2: A mi no m'agrada preocupar-me abans d'hora. Si les informacions són aquestes, doncs no ens hauríem de preocupar.
0: Se sap, Roger, si demà a Barcelona li faran proves als metges del Barça, que seria el més habitual?
1: No ho tinc confirmat, però seria el normal, sí.
2: Sí que és veritat que si et diuen petites molèsties i són musculars, dius, bueno, no és res. Però quan ja un genoll pel mig, sí que no. Sí. Una mica més de... Sí, tranquil·litat.
3: Jo he pensat el mateix que l'Oriol, que hauria preferit que fos, que tenia una sobrecàrrega que genoll, però és veritat que no és la primera vegada que Eric para en un escalfament. L'any passat amb el Barça jo crec que un parell de cops ho va fer, estar en l'11 i notar alguna cosa a l'escalfament, i això a mi em sembla bo, és a dir, vaja, si no és una final de la Champions, que el jugador digui... Un altre jugador potser diria, molesta una mica, tiro. Ja m'han posat a l'11.
0: És Wembley, sí, sí.
3: I a mi, amb tranquil·litat... Eric és un tio en aquest aspecte...
0: Sí.
3: Exacte, és la paraula que estava buscant. Em tranquil·litza bastant, ara, clar. Després, si té una lesió, doncs té una lesió.
0: Viviu amb tensió aquesta aturada als partits, que ningú no prengui mal?
4: Home, és inevitable, és que són 4 partits. En això, el fet que aquesta aturada s'hagi juntat la del setembre amb l'octubre... És veritat que t'atura molt la competició, però que a la vegada, segurament, en una tongada diríem que t'ho treus de sobre, jo crec que això pel futbolista segurament és millor. Però clar, tenint en compte que són 4 partits, doncs són 4 dies posant espalmetes, perquè especialment els jugadors més importants, en aquest cas del Barça, no es lesionin.
0: Sí, no, Ricardo, aquí, a qualsevol mala notícia ara podria torçar un inici de temporada pràcticament immillorable pel Barça.
3: Sí, el que passa és que són aquestes coses que no depenen, que no dependre de tu i t'hi has d'acostumar. És a dir, les temporades les guanyen els títols els guanyen les plantilles, les temporades les cobreixen les plantilles, i el Barça ha d'estar preparat per qualsevol ensurt, perquè és una situació que esperem que no passi, però que podria passar en qualsevol moment. Clar, el tema de les eleccions et fa més... més rum-rum perquè no controles tu, és a dir, tu et sents espectador del que està passant perquè no sents cap vincle i aleshores ho mires des de fora, no? Quan ets a dintre vas a jugar i no penses en la possibilitat d'una lesió perquè estàs participant en una competició. A nosaltres ens afecta sobretot per aquesta mirada exterior, però vaja, és que no toca un altre que veure-ho, i si passa, doncs haver de reaccionar i esperar que hi hagi un punt de sort, i que després el futbol és un esport col·lectiu. A vegades individualitzem massa i tenim massa necessitat de... Jo quan es va fer mal Mbappé vaig pensar, ara mateix no sé si es vol que es faci mal Mbappé.
2: Mbappé, sí, pràcticament no té res, al final.
3: No vull mai que es faci mal ningú, però de cara a la mirada més interessada... no, o sigui, que el Madrid perdés Mbappé ara per lesió, no sé si era bo pels rivals del Madrid. O sigui, sí, que la sobreanàlisi, diríem, la mirada exterior fa que en el fons puguis jugar, però és que no saps què pot passar, i no saps com pot reaccionar un equip a una baixa durant un... Home, si és una baixa que no és un any de baixa, si és un any de baixa sí que t'hipoteca la temporada.
5: Sí, sí, dius, per això l'any passat encara hi ha qui diu a Madrid que l'època que van jugar millor va ser quan Mbappé estava de baixa pel genoll.
3: Això em refereixo una mica, que a vegades sacralitzem individualitats que a vegades et donen molt des del punt de vista individual, però que canvien contextos col·lectius, i els equips i les plantilles han de sobreviure més enllà d'un futbolista.
5: Uri?
2: No, jo anava a dir que jo normalment he sigut comprensible amb Luis de la Fuente amb algunes decisions que aquí a Barcelona se li han criticat. Però jo ara tinc ganes de veure, tinc curiositat per veure com fa la gestió d'aquests quatre partits.
0: Mira, això li volia preguntar a l'Arbusat. Els notes més sensibles a la Federació i a la Selecció Espanyola aquests dies que has estat amb ells? En aquest sentit de protegir els jugadors davant del mínim risc de lesió.
1: Sí, però és que fa de mal dir, perquè coneixent de la Fuente és que no saps mai, i jo vull pensar que és que, clar, ara vénen tres partits que són menys exigents.
0: Croàcia,
1: República Txeca i Croàcia una altra vegada. Aleshores, clar, jo vull pensar que sí, però és que ahir pràcticament és que juguen tots, menys Pedri, que juga 20 minuts, i Fermín, que no juga, i Eric perquè es va lesionar, bé, sentia molèsties, però... Clar, és que de la Fuente vam tot sempre. Ara, clar, són quatre partits. Vull pensar que això...
2: Que dubte, és que no és el mateix anar amb tot en dos partits...
0: Que anar amb quatre, sí.
2: Que anar amb quatre,
4: sí,
2: molt
4: diferent. Sí, jo crec que amb quatre partits, i ara, per exemple, el següent ja és dimarts, havent jugat dissabte i el desgast que va suposar el partit d'ahir, jo estic convençuda que farà canvis dimarts.
3: Jo també.
4: Ara... Clar, els 11 els canviarà.
0: A la mi no el canviarà.
2: Sí, però
4: igual li dona 60 minuts. Sí.
5: Tal com tenim la cosa, gairebé és millor que descansi Cubarsí.

0: tampoc ha tingut, està tenint el millor inici de temporada. Doncs potser Cubarsí haurà de jugar alguna vegada en el perfil esquerre. Si, per exemple, Cundé ha de jugar. Tu això no ho acabes de veure clar, eh?
1: Jo preferiria que no el toquessin del perfil dret. És veritat que van caient peces i potser en algun moment li toca, però preferiria que no, perquè més enllà de que ell se'l veu molt més còmode a la dreta, més enllà d'això, jo crec que dona tantes coses tan importants a l'equip jugant a la dreta, que tant en pilota com sense pilota, que crec que és bàsic no tocar-lo d'allà.
0: En pilota?
1: En pilota, a veure, dues coses molt importants. És a dir, davant d'un Barça que està fent una sortida de 3 molt més marcada que les dues temporades de Flick anteriors, amb aquest lateral esquerre que va dalt, el central dret és el que queda a l'eix central, a l'eix del joc. Per tant, és el jugador que té més capacitat per començar els atacs, per filtrar passades a dins, i està situant justament el teu jugador més fiable en aquesta passada. Té un 94% d'encert en la passada, que és el que més de tota la plantilla, però és que a més és el que té la passada filtrada més bona, la més tensa, sí, la més precisa, no?
0: Guanya línies, trenca línies, sí, sí.
1: Guanya línies. També és el central que juga més a prop de Lamine, i a Lamine és molt important fer-li arribar la pilota ràpid, ben tocada, el peu que toca, i em sembla que...
0: I es coneixen molt amb Lamine, a més.
1: Correcte, i es coneixen, exacte.
0: Sí, sí. Això que dius de la sortida de 3, és veritat que el Barça aquesta temporada està... quan inicia el joc, a l'hora de pressionar sí que pugen els laterals, acostumen a pujar els laterals, però quan inicia el joc, si ha jugat Xavi Espar o Cancelo, van molt per dins, pugen i guanyen, fan de migcampista, però el lateral dret, que ha acostumat a ser Eric, ha tancat, eh? O sigui, això potser té a veure també amb és que està sòlid, està exuberant, però sembla que li generen menys ocasions, arribin menys vegades a dalt els equips rivals a plantar-se davant de Joan García.
1: Sí, compte que a la pressió està traient lateral, però aquest any en treu un només, eh? L'altre queda, eh? Per tant, hi ha hagut un canvi. Però sí, és a dir, es reparteixen l'espai en aquesta sortida de 3 de manera perfecta. Per això jo crec que una de les raons de la situar Eric aquí és perquè ella a Girona ho havia fet molt, això de lateral central, queda Cubarsí al mig, i queda Gerard Martín, normalment, que també ve de lateral en aquesta repartició esquerra. Sí, jo crec que és la base de que quedi sòlida, i aquí enllaço amb el component que et deia defensiu, que per mi és vital, tant o més que en pilota, que Cubarsí ocupi aquest eix. És a dir, quan el Barça està en vigilància es queda amb aquests 3 o 2, però sobretot queda amb Cubarsí a la part central. I de Cubarsí se'n parla poc, però és el jugador del Barça que més duels guanya, el que anticipa més, el que anticipa millor i el que guanya més duels aeris, més que Gerard Martín. Per tant, em sembla que és el que està més concentrat i el que li permet menys al rival poder sortir. El Barça, fixa't que està jugant encara més que la temporada passada a camp rival, i en gran part és per la pressió alta, però també perquè ràpidament talla els atacs. Quan el rival vol sortir en llarg per descarregar amb algú, Cubarsí anticipa moltes vegades o guanya el duel.
0: O fa falta, que també en fa d'aquestes que en diem tàctiques, és molt intel·ligent defensant, i és molt més agressiu del que ens podia semblar al principi quan ens fixaven amb la seva delicadesa amb la pilota als peus. El Barça reservat, Àlex, vam explicar fa dues setmanes que la idea, ja instal·lada des de fa un temps al cos tècnic de Hansi Flick, és no moure Cubarsí del perfil dret de la defensa si és que no hi ha una necessitat indispensable. Per la sortida de pilota que deies i per accions defensives, sobretot explicaven que era de... quan refusa centrals laterals, que té molta habilitat, té imant per refusar centrals laterals, i si va a terra també té molta eficàcia refusant pilotes o allunyant situacions de perill rival, i havien detectat la temporada passada, quan va haver de jugar al perfil esquerre en alguns casos, que perdia efectivitat defensiva quan havia d'anar a terra des del perfil dret, o sigui, arrossegant la cama dreta, o amb el perfil des del perfil esquerre arrossegant la cama esquerra, que no era tan efectiu. Ricard, a tu també et sembla un detall molt important poder mantenir Pau Cubarsí al perfil dret?
2: Sí, jo crec que sí. Tinc la sensació que, com diu l'Àlex, defensivament el Mundial li ha donat aquest punt d'autoritat en els duels contra primeres espases, ha guanyat molta confiança, i és un jugador que, tot i que no fa soroll i actua en silenci, que és el que probablement fa que no es parli de Cubarsí, que tothom assumeixi que Cubarsí és un patrimoni defensiu que no es discuteix, però que no s'endú les portades, sobretot perquè el Barça està exuberant ofensivament. I després, per això que explica l'Àlex, sobretot perquè és el jugador que

0: connecta ràpidament amb la Min Yamal i se salta probablement una estació, que és la d'aquest lateral. És el jugador que li dona ritme i temps a l'atac, s'entén molt bé amb Rodri a l'hora de decidir la primera direcció de l'atac. Bé, tot això ho fa més còmode a la dreta, i tot i que a l'esquerra per mi no baixa tant el rendiment, potser no eleva tant el seu nivell d'influència. Això que dius d'anar a una cobertura amb la cama esquerra, o que et perfilis per una centrada per refusar amb la cama esquerra,
1: això
0: probablement li costava més, perquè una cosa és defensar el primer pal i una altra cosa és defensar el segon pal. Són perfils diferents, i ell jo crec que ho té molt clar des del costat dret. Tot el que ve el primer pal des de la banda esquerra ofensiva rival o del que defensa el segon pal, com a l'acció del Mundial, que gairebé també ha passat desapercebuda, sí, però que significa, no, mig Mundial gairebé, aquella cama esquerra al segon pal, no, des de la centrada, amb la centrada des de la dreta de l'atac d'Argentina.
2: Ara us preguntaré per Lamin i per Anthony Gordon, que ahir van marcar tots dos a Wembley, però abans ens està esperant una campiona del món. Sabeu que la selecció espanyola ha guanyat aquest vespre el Mundial Sub-20 contra Corea, a la tanda de penals. A la selecció espanyola hi ha unes quantes catalanes, 5 catalanes, entre elles la lateral dreta del Barça B, Noa Jiménez, que és a Polònia, on s'ha jugat aquest Mundial Sub-20. Noa, com estàs?
3: Muy bien, aquí celebrando por la victoria.
2: Com ho esteu celebrant?
3: Pues aquí bailando todas y nada.
2: Sou a l'hotel ja, heu arribat a l'hotel i ja esteu de festa?
3: No, estamos en el vestuario y ahora seguimos llevando la celebración para l'hotel.
2: Ah, molt bé. Quan torneu cap a casa?
3: Las de Barcelona volvemos esta noche.
2: Ah, aquesta mateixa nit, o sigui, poca festa.
3: Sí, bueno, pero aprovechamos el tiempo que tengamos para celebrar.
2: Ja ho veig, ja no et molesto gaire, que així celebres tot el que puguis. Escolta'm, enhorabona, sou campiones del món. La final ha estat intensíssima, molt emocional, s'ha decidit els penals. Com ho has viscut tu personalment?
3: La verdad que ha sido un partido muy intenso, también era lo que esperábamos, pero al final súper orgullosa de este equipo, que más que un equipo somos una familia y que hemos demostrado que juntas podemos con todo.
2: ¿Veu anar a Polònia pensant que podíeu ser campiones del món sub-20?
3: Ese era nuestro objetivo y hemos estado trabajando mucho tiempo para poder conseguirlo.
2: ¿Com has viscut la tanda de penals? Que ha estat molt, molt emocionant. Elles han fallat al principi i després a l'últim llançament.
3: Pues yo, la verdad, personalmente estaba de los nervios. No sabía qué hacer, pero bueno, al final también esto te sirve para aprender a gestionar los nervios y todo, pero nada, súper felices.
2: Tú no has chutat, ¿eh?
3: Bueno, la verdad que yo no prefería chutar de las 5 primeras, yo estaba prevista para luego.
2: Ah, sí? I preferies després a la mort sobtada, en el cara o creu?
3: Sí, prefería chutar luego por si se alargaba.
2: I ja sabies com el volia chutar? Tenies alguna idea?
3: Lo siento, pero me tengo que ir a la sesión de FIFA.
2: Molt bé. Escolta'm, Noa, moltíssimes gràcies, a celebrar-ho, i a veure si quan tornes a Barcelona ja comencem a veure amb el primer equip que falten laterals.
3: Vale, muchas gracias, que vaya bien.
2: Gràcies.
1: És la Noa Jiménez, futbolista del Barça, jugadora del Barça, de Badalona, que potser heu vist aquests dies jugant amb unes ulleres de color cridaner, que des d'aquesta nit és campiona del món, sub-20, però campiona del món. Sònia, potser la comencem a veure amb el primer equip, en Pere Romeu, perquè com falten laterals...
4: Sí, és una de les jugadores que el club té apuntades com a possibilitat per reforçar minuts. Jo crec que la Lliga F és possible que la veiem, perquè és, ja et dic, una de les jugadores que pugen del Barça B i que ocupa una posició que ara mateix està necessitada del primer equip. Per tant, veurem.
1: I Rosalía, que és una altra jugadora del Barça, en aquest cas andalusa, però destacada, ha guanyat la pilota d'or d'aquest Mundial Sub-20, és tan bona?
4: Sí, en van parlar l'any passat al Fem Futbol d'ella. És una interior de les destacades. És veritat que és molt jove encara, que tot just té 17 anys i diria que hi ha algunes altres interiors que ja estan tenint minuts en aquella posició i per davant d'ella, però és veritat que aquest Mundial li ha tornat a servir per tornar-se a posar l'aparador, per dir-ho així, de Pere Romeu, perquè la recordi. I jo crec que també la veurem, ja et dic, mira, aquest cap de setmana que va jugar, i després en parlarem, d'Aitana, és que la Lliga F et permet aparèixer moltes jugadores del filial i està convençut que guanyaràs el partit, per tant jo crec que donarà molts minuts per a Romeu totes aquestes jugadores aquesta temporada.
1: Sí, tornen ràpid, ja has vist que tornen aquesta mateixa nit a Barcelona, sí. Suposo que Pere Romeu ha dit cap aquí ràpid, que us necessito.
4: Ens va dir divendres Carla Julià, una altra d'aquestes jugadores que pot ocupar la posició de lateral, ens va dir el divendres al Tot Costa que sí, que està molt bé al Mundial Sub-20, però que també té moltes ganes de tornar, tenint en compte que s'estan jugant ja partits de Lliga i Champions i que veu que ja pot tenir minuts.
1: Aquesta setmana hi ha Champions també, oi?
4: Sí, dimecres, contra el camp de la Roma.
1: Però
4: aquestes jugadores potser és una mica precipitat, però tal com estan defensa el Barça, no descartem que alguna ja estigui directament a la convocatòria.
1: Molt bé. A veure, tornem a l'Anglaterra-Espanya d'ahir a Wembley, on va marcar Lamine el 0-1 i Anthony Gordon l'empat a 1. Lamine va fer un gol de Murray, de Lles, va anar a una pressió, el defensa anglès es va equivocar greument, però Lamine va forçar l'error i el va aprofitar. Roger Arbusa, com va ser el partit de Lamine ahir contra Anglaterra?
5: A mi m'agrada molt, per mi va ser el millor ahir, i és que en directe encara guanya més. Va fer aquest primer gol, va estar molt bé, robant-li la pilota, com dius, a Gueye, va ajustar molt bé el xut, i jo ahir el vaig veure més implicat en defensa. De fet, hi ha una jugada, un dels dos gols que falla Ferran, el segon la talla ell des del terra, una passada des del central a un jugador del mig del camp que talla ell. A mi em va agradar i per mi va fer un partit molt complet ahir, Lamine.
1: La veritat és que té una habilitat especial, a més unes cames molt molt llargues, gadgeto cames, Ricard, per recuperar pilotes, com ho feia Busquets, per exemple, i té l'instint, allò que potser també tenia Messi, no té el nivell de pressió de Rafinha, evidentment que no, és que això pràcticament no ho té ningú, però és interessant quan selecciona i treu profit sovint.
6: En suma, té intuïció, sap què pot passar, preveu la jugada, no anticipa, el seu cap va més ràpid i s'imagina què pot passar. I per això moltes vegades o s'endú la pilota o està molt a prop d'endur-se-la. Els minuts finals també van a una pressió. Amb el Barça, l'últim partit contra el Sevilla també va estar a punt de caçar una pilota. I parlo de les que són fracàs, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes. A ell li costa més sostenir una pressió durant molt de temps, no? És més de seleccionar el moment, veure què pot passar, cap on pot haver-hi el control del rival per guanyar la posició i recuperar com ahir. I continuarà fent gols de pressions altes, segur.
1: Anthony Gordon també va marcar, va aprofitar un contraatac a camp obert i va definir bé davant Unai Simón. Creieu que li pot ajudar aquest gol? Encara no ha marcat amb el Barça. A jugar amb més confiança i a alliberar-se una miqueta, sobretot en les rematades. La Laia Duel va dir un dia a la TDT que xutava fluix. Fluix, Gordon, Costa.
7: Jo no estic convençut, perquè en els últims partits, així com en els primers l'havíem vist molt, molt deixat anar, en els últims jo crec que li ha passat una mica factura la poca claredat davant del gol, i a la vegada veure que De Jemi, que és el seu competidor, doncs que gairebé cada dia que juga marca. No és amb Alemanya no ha estat gaire encertat, però amb el Barça sí.
1: A De Jemi ha fet una jugada a la primera part des de camp propi, aquells esprints a De Jemi, que ha fet un canvi de direcció, després ha fallat en la definició, crec que ha intentat definir amb l'esquerra, que encara no ha detectat.
6: No hi ha manera,
1: Cada cop que finalitza amb l'esquerra... Però, i després a la segona part també l'he vist actiu. Ha perdut Alemanya contra Grècia a casa, que déu-n'hi-do, però...
7: Sí. No, el partit avui no l'he vist, jo em fio absolutament del que dius, però en canvi l'altre dia em va fallar un de fet, i diria que aquest amb la dreta... Jo continuo pensant que Gordon és més futbolista que De Jemi, però l'inici de temporada de De Jemi, la veritat és que és bastant espantant.
8: El gol de Gordon és de molta qualitat.
7: Sí.
8: La definició és molt bona, però primer la descàrrega que fa de taló i la desmarcada, tot el gol és molt complet.
7: Sí.
4: No és només el gol de Gordon, el partit que fa Gordon ahir amb Anglaterra és d'un jugador amb confiança, és la versió de Gordon que vam veure els primers partits del Barça, això segur que en aquest cas sí, l'aturada de partits internacionals ens pot anar bé.
1: Roger Bosà, tens a mà... Digues.
4: No, deia això.
1: Roger Bosà, tens a mà els minuts que van jugar ahir els jugadors del Barça a l'Anglaterra-Espanya, Gordon per Anglaterra, sí. I els que van amb la selecció espanyola?
5: Sí, Gordon 70 minuts i després amb Espanya el partit sencer Cubarsí, Rodri i Lamín van jugar els 90 minuts, Dani Olmo pràcticament tot el partit, 80, Pedri els últims 20, ja veieu que continua el rol de suplent amb Espanya de Pedri, no va jugar Fermín i com dèiem tampoc Eric, que havia de jugar però finalment no va poder.
2: O sigui, volum força alt de minutatge per als jugadors del Barça, que era previsible, eh?
7: És curiós que amb Espanya el titular és Olmo i no Fermín, eh?
2: Sí, bueno, sí, curiós no.
4: Respon
2: al cafè
4: de Fabián i no Pedri. Amb el Mundial que va fer Olmo, però ho deia abans el Torque. Jo crec que el partit d'ahir especialment era aquells que vau guanyar el Mundial, avui és el vostre dia,
7: i
4: a partir d'aquí, si Fermín es torna a guanyar la posició, doncs...
2: Però va posar a Ferran i no a Oyarzabal.
6: Pedro Porro, però havia marcat el gol de la final, no? Jo crec que hi havia coses del Mundial que passaven molt. Fermín i Pedri, jo estic convençut que seran titulars dimarts, perquè aquestes són posicions que són fàcils de rotar i que són suplents, però són suplents puntualment. D'aquí 4 dies no se sabeu si són titulars ja.
2: Roger, Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, no va debutar, oi?
5: No, de fet va quedar desconvocat perquè De La Fuente s'han dut 26 jugadors en aquesta convocatòria, però què passa? Que en aquests partits de Nations League només n'hi poden haver 23. Per tant, n'ha de descartar 3, van ser Roberto, Víctor Muñoz, el català i Fresneda, i per tant no va poder debutar. Queden 3 partits, pot ser que debuti en aquests 3, contra Croàcia o República Txeca.
2: Klopp, que se'n van dur 46 jugadors, els dividia en partits a cada 2 partits, oi?
7: Sí.
2: O sigui, els 2 pròxims, a Dejemi potser torna cap a casa o què?
7: Sí, quan acabi el segon partit cap a casa, de fet a Dejemi...
4: Bé, s'hauria de veure, perquè en el cas de Dejemi li van canviar el torn, per dir-ho així, perquè un jugador estava lesionat, no? Cal veure si no es queda els 4 en aquell seu cas.
7: Home.
4: No, clar.
7: Seria mala sort,
2: pot ser,
7: la
2: veritat.
4: Ja seria mala sort, però sí.
2: El que, entre cometes, pringa, anava a dir, el que ha d'assumir tots els 4 partits d'Alemanya, si només hi ha un i és... a Dejemi, ja es va a sorprar el Barça.
6: Joan, passa a ser indiscutible a Alemanya, ja. O sigui, sembla que va començar a Alemanya per a Dejemi.
2: Van canviar el seleccionador.
6: Sí.
2: A veure, Joan, tens els minuts que acumulen els internacionals dels nostres equips en aquests primers partits?
9: Sí, mira, avui ha començat la segona tanda d'amistosos, per tant, a Dejemi ha jugat aquests 2 partits, avui titular contra Grècia, 76 minuts, en va jugar 80 en l'empat d'Alemanya contra els Països Baixos, per tant, 156 minuts a Dejemi en aquests 2 partits. Cancelo, avui també titular, 90 minuts, en va jugar també 90 al partit de Portugal contra Gales, per tant, 180 minuts a les cames de Cancelo. Rafinha, titular, 90 minuts amb el Brasil. Jules Koundé, també 90 minuts amb França contra Turquia. I Livakovic, també va jugar els 90 minuts amb Croàcia contra la República Txeca. També tenim 2 futbolistes jugant amb Espanya sub-21, són Marc Bernal i Xavi Aspar, 45 minuts per Xavi Aspar i 90 per Marc Bernal, també Hamza i Bissibu. Hamza, 28 minuts amb Egipte i Bissibu, 5 minuts amb Bèlgica sub-21.
2: A l'Espanyol,
9: més enllà de Roberto, només un internacional en minuts, Banja Darkusic, que en va jugar 64 a l'Eslovènia Escòcia, perquè Javi Hernández estava convocat amb la sub-21, però va tornar ahir per molèsties musculars, no ha arribat a jugar cap minut, però com Eric va haver de tornar, per tant, només Darkusic, 64 minuts.
2: I el Girona també tenen uns quants.
9: Sí, mira, Benat amb Ucraïna, 59 minuts, 20 minutets d'Esprilla amb Colòmbia, 90 de Píxur amb la sub-21 d'Ucraïna i 21 de Júnior amb Espanya sub-18.
2: El Girona va guanyar, tot i aquestes baixes, 2-0 el Bassete a Montilivi. Victòria important del Girona, Quique Álvarez, que Uri ja comença a prendre forma.
8: Sí, però tampoc no estan jugant a un grandíssim nivell. Al final venen de jugar contra el Bassete i Cádiz, que són dos clars candidats al descens.
2: Sí.
8: I una bona prova a toc serà diumenge venent, crec que a les 9.
2: Mallorca.
8: Contra el Mallorca.
2: Mallorca,
8: però d'avui contra l'Almeria. Té baixes també per internacionals, però igual que l'Estel Girona. Però bueno, serà un bon partit per veure el Girona si segueix progressant o no.
2: Roger, dimarts l'Espanya conoces a Sevilla al Pizjuán.
5: Sí, al Pizjuán, que és notícia això, perquè últimament tots els partits de la selecció espanyola eren a la Cartuja, i aquest cop al Pizjuán, cosa que agraïm tots els que hem d'anar allà, perquè ja sabeu que per tornar després és un drama sempre, que no hi ha taxis, no...
7: No hi ha res.
5: Sí. No, està lluny.
7: Anar a la Cartuja a la nit vol dir baixar caminant a l'hotel.
5: Sí, sí. Doncs molt millor el Pizjuán.
6: Livakovic que torna al Pizjuán després de jugar contra el, amb el Barça.
5: És veritat.
1: És veritat, sí. En dues setmanes, dos partits. I després, Espanya-Txèquia dissabte a Oviedo, oi?
5: A Oviedo, sí, a Oviedo. I després, el dimarts següent, el dia 6, a Croàcia, a Split contra Croàcia. Serà l'últim, ja.
1: Molt bé, passeu bé. Roger, gràcies. Bona nit.
5: Vinga, bona nit.

0: En 4 minuts, 3 quarts de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmal, Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Ara sentirem Aitana Bonmatí, però abans repassem una mica els partits d'avui de la Nations League. Aquesta derrota d'Alemanya, Joan, contra Grècia a casa.
1: Sí, 0-1 contra el conjunt grec. Klopp, dos partits, un empat i una derrota. Avui, 76 minuts de Deiemi, l'han canviat per Gnabry. En canvi, Ter Stegen ha estat suplent, no ha jugat cap minut.
0: I ha perdut Noruega, ha guanyat Portugal.
1: Sí, 1-2, gol de Haaland per Noruega. Portugal, gols de João Félix i Gonçalo Ramos. Cancelo, 90 minuts, ha vist una groga a la segona part. Jorge Jesús, a diferència de Klopp, dues victòries en els seus dos primers partits. Avui, per cert, Cristiano no ha jugat ni un sol minut.
0: I a la tarda s'han jugat el Dinamarca 2, Gales 0, i el Sèrbia 1, Països Baixos 2. És la primera victòria de Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Heu pogut veure alguna cosa d'algun dels dos partits de la selecció dels Països Baixos a l'estrena de Xavi? Empat contra Alemanya i victòria avui contra Sèrbia.
2: Jo vaig veure el primer, el d'Alemanya, i la veritat és que la segona part a mi Holanda em va agradar bastant. A la primera més encallador, no és una proposta espectacular, però és que jo crec que tots hem de ser conscients que Xavi no agafa la selecció holandesa més potent de la història, més aviat al contrari.
0: Però si falta un davanter, sobretot, no un davanter que...
2: Jo crec que en general no és que tingui mal jugadors, però tampoc no em veig gaires que diguis, ostres, si tu mires l'alineació d'Holanda, n'hi ha molt pocs que siguin dels primers espases de la seva posició. El porter, jo crec que és un bon porter, i si vols Dumfries, el lateral el podríem catalogar com un dels millors, però la resta posició, vaja, i Van Dijk òbviament, però Van Dijk ja va de baixada, però la resta té un capital humà limitadet, jo crec.
3: Mm-hmm. És curiós que el primer partit de Xavi li salvés el fill de Van Bommel,
0: amb qui no tenia gaire bona relació. Intueixo que vols dir.
3: Sí, per això ho dic.
2: Tampoc, avui amb Xavi mal, tampoc, eh? Perquè jo pensava que era Iniesta, Van Bommel,
3: però... És aquella final del Mundial va...
2: Clar.
0: Què deies, Àlex?
4: Avui ha fet un pal al fill de Van Bommel. Jo sí, he vist el partit d'avui i ha tornat a jugar molt bé a Holanda. I ara parlàveu del davanter. Compte amb aquest Merding, que
0: ha fet dos gols, no?
4: Sí, el de la Z Alkmaar, que jo no el coneixia, i en aquests dos partits m'ha agradat molt.
0: O sigui, Àlex, perquè dius, si es nota la mà de Xavi Hernández a la selecció neerlandesa, que al Mundial l'entrenava Koeman, i ja no en aquest últim Mundial, ja fa anys i grans competicions que la selecció neerlandesa ha jugat d'una manera que no entra en els paràmetres clàssics del futbol d'aquell país.
4: Sí, clarament. És a dir, anirà com anirà, però ha recuperat 4-3-3, el joc d'extrems molt oberts, defensa de 4, havíem vist a Koeman molts dies amb defensa de 5, el doble pivot ja no hi és, per tant, sí que es veu ja la mà de Xavi.
0: Sí, molt bé. Ara sí, Aitana, bon matí.
5: El que sí que puc dir que el dolor que tenia abans no és el mateix que tinc ara em permet jugar cada dia, entrenar cada dia i tenir una vida normal.
0: Ahir, Aitana va reaparèixer al partit que el Barça va jugar i va guanyar el camp del Logroño, que ara es fan dir Logroño United. Aitana es va estrenar aquesta temporada en el partit d'ahir, va jugar uns 15 minuts i va explicar com està sent tot aquest procés de recuperació de la lesió, un trencament de peroné que es va fer la temporada passada. I va passar pel Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el Marc Andrés, l'Oriol Rodríguez, i va explicar molt coses, Joan.
1: Sí, molt conscient de la seva situació actual. Va explicar com ha viscut sobretot tot aquest procés de la seva lesió. Diu que les ressonàncies doncs que sortien bé, però que ella seguia tenint dolor, això a l'estiu, i ara, tot i que encara té dolor, assegura que tot està molt millor.
5: Bé, la lesió pel que fa al tema d'imatge, ressonàncies sí, però els esportistes d'elit moltes vegades hem de conviure amb el dolor perquè no depèn de nosaltres ni de ningú més que se'n vagi, no? El que sí que puc dir que el dolor que tenia abans no és el mateix que tinc ara em permet jugar cada dia, entrenar cada dia i tenir una vida normal que abans no ho era, i per tant, bueno, l'objectiu és que aquest dolor algun dia se'n vagi, però i si no, pues, és algo amb el que puc jugar, el que puc tolerar. I bé, al final és que tot el que surt a les imatges i tot el que em diuen tots els professionals i els doctors que m'han visitat és que està tot perfecte.
1: Ara i tant torna a ser futbolista.
0: Està tot perfecte, sí. Però encara diu que té una mica de dolor, que és un dolor que pot resistir, pot aguantar, però, home, si està perfecte, el dolor, per què?
1: Clar, però ara entendràs una mica això que diu, perquè veuràs que abans...
0: D'on ve?
1: D'on ve, sí, sí. Què no podia fer Aitana?
5: I ara mateix puc dir que em torno a sentir futbolista una altra vegada, no? És que abans vaig fer unes entrevistes fa poc, em costava pujar les escales a casa meva, em costava caminar, quan m'aixecava a primera hora del llit d'haver dormit, posar el peu a terra era un calvari, no? I ara no, llavors... crec que he anat fent petits passos molt positius, ho he notat en el meu dia a dia i conseqüentment també en el camp, no? I això ha estat gràcies a que vam decidir parar i vam dir, bueno, anem a veure que tot està bé, perfecte, a partir d'aquí plantegem un pla per anar millor i sobretot per suprimir el que es pugui aquest dolor.
0: Això de les escales, suprimir el que es pugui aquest dolor vol dir que encara hi ha dolor. Això de les escales és impactant.
1: Sí, sí, i de posar el peu a terra.
0: El dolor matinal...
1: És agut, és dur.
0: Descansar tota la nit,
1: sí,
0: i ho explica amb aquesta franquesa. Sònia, per la informació que teniu sobre Aitana, hi ha garanties, hi ha certa seguretat que aquesta mateixa temporada la pugui competir en condicions?
6: Bé, sí, la idea és que sí. De fet, un cop ja ha rebut l'alta mèdica, ja t'explica que té un dolor, però que és un dolor suportable. Ella va jugar... Ella es va recuperar temps de la lesió del peroné, però no dels lligaments del turmell, i per això va haver de jugar infiltrada al final de la temporada passada. I ella mateixa explica que probablement, i també t'ho explicant des del seu entorn, no es coneixia prou bé el seu cos com per dir compte que per qui no estem anant bé, no estic 100% recuperada. I allò és el que ha pagat durant l'estiu, per això han fet un treball específic en aquest inici de temporada per acabar de fer net, i és veritat que ella mateixa ho diu, net del tot encara no ho han fet, però que ara ja té sensacions per poder, com a mínim, participar dels partits. I ara el que falta, bàsicament, és que es posi al 100%, que agafi ritme, però jo crec que es va fer com una mena d'aturada, reflexió, comencem de nou, i a partir d'ara, en principi, tot ha d'anar perquè ella pugui competir en plenes condicions.
0: Àlex, una lesió d'aquest tipus... no sé si tu la vas patir, espero que no, en algun moment de la teva carrera futbolística...
7: No, no la vaig patir.
0: De peroné.
7: Però és molt, molt limitant. Sí que vaig tenir un company que la va tenir tíbia i peroné, i parlava molt dels dolors, i fins i tot en un partit, al cap de poc de reaparèixer, es va tornar a trencar la tíbia i tenim moltíssimes dificultats.
0: O sigui, que són lesions que potser no tenen la reputació negativa dels encreuats, el genoll, perquè és una articulació més estructural, però són difícils de recuperar, per la teva experiència amb els companys que la van patir.
7: Sí, molt, absolutament, molt. Per tant, tot el que explica és molt cert.
0: Sònia, hi ha un pla amb Aitana per... O sigui, m'imagino que dimecres al Camp de la Roma no serà titular.
6: No, jo crec que no està encara per ser titular, és que ja et dic. En l'anterior partit de Champions i tan sols va entrar a la convocatòria d'aquesta setmana passada. Ahir ja va tenir aquests primers minuts i en tornarà a tenir segons com estigui el partit contra la Roma, però serà de manera bastant progressiva que la tornarem a veure a l'equip. Jo crec que ella mateixa ho explicava en aquesta entrevista amb el Marc Andrés, que ella no ha de tenir cap pressa i no vol tenir cap pressa, per tant tot anirà amb el ritme que senti ella i dependrà molt de les seves sensacions. Això ens ho explicaven aquesta setmana que ho comentàvem al Fem Futbol, que en funció de les seves sensacions anirà decidint juntament amb el cos tècnic els minuts que pugui tenir.
0: Perquè ella a més havia relacionat la lesió de la temporada passada, el trencament del peroné, amb certa saturació, oi que sí que va arribar a parlar?
6: Mental, sí, ella va explicar que fins i tot la lesió li havia arribat a anar bé perquè portava molts anys absolutament centrada en dimecres, diumenge, ignorar el que li marcava el seu cos, per dir-ho així, i que mentalment aquesta lesió li havia permès d'alguna manera obrir una mica el focus i que per salut mental fins i tot li havia anat bé aquesta lesió, sí.
0: Sònia, hi ha a Logroño a Marca Maixa, que la vau fer protagonista, sí, del primer capítol de la temporada del Fem Futbol.
6: Sí, ella era la més jove en debutar a la Lliga F amb el Barça i es va convertir en la més jove en marcar amb 15 anys i 8 mesos, va fer el seu primer gol, a més un bon gol de davanter centre, de rematada de córner, de molt moviment de cap i que demostra que té bones condicions aquesta joveníssima jugadora, que de moment no podrem veure a la Champions fins que faci el 16, que això és el gener.
0: Això és una normativa tant, de la UEFA, eh?
6: És una normativa de la UEFA,
0: exacta. I saps
6: exacte.
0: Si afecta també als nois?
6: Està el reglament de la UEFA Women's Champions League, que no m'he fixat, no he anat a mirar si el... Però és possible, eh? Perquè...
0: A veure, Joan, busca algun... El noi més jove en debutar a la Champions, que havia estat a marcar en Sufati, després, no sé si Lamine Yamal...
1: Exacte. Mira, hi ha Max Dowman de l'Arsenal, que va debutar amb 15 anys i 308 dies.
6: Doncs, clar, és que la clau, Xavi, és que si ella fa el 16, els fa el gener. Si els hagués fet el desembre... ara podria estar jugant.
0: Ah, d'acord.
6: És a dir, que facis el 16 l'any natural en què està jugant aquell partit.
0: D'acord, i potser I aquesta potser és la condició que complia el jugador de l'Arsenal.
6: S'hauria de mirar, la reglamentació si és la mateixa, però és molt possible.
0: Us acomiado aquí, ja, que ens espera la Res Macià amb el bàsquet, que ja ha començat la CB. Oriol Domènech, Sònia Salmà, Jordi Costa, Ricard Torquemada i Àlex Dalmas, bona nit i gràcies per ser-hi un diumenge més.
3: A tu.
8: Bona nit.
0: Arnès!
9: Hola, bona Xavi, bona nit.
0: Com estàs?
9: Doncs molt anotat estic, perquè ha sigut una jornada que s'han anotat molts punts, s'ha batut un rècord dels anys 80, molt entretingut. Ha començat la CB...
0: Molts equips per sobre dels 100 punts. Entre d'altres, el Lleida, que segurament ha protagonitzat la notícia de la primera jornada de la CB guanyant a la pista del campió del València.
9: Aquesta no l'havíem vista venir, eh? És veritat que el Lleida ja ha donat pistes. Si va arribar a la final de la Lliga Catalana, ja ha donat pistes.
0: Que dius que era l'equip més fort de la Lliga Catalana, construït, el que estava arribant al principi de temporada amb les coses més clares.
9: Sí, té jugadors i té equip. Avui han jugat com un equip perquè hi ha hagut un moment que el València, el tercer i l'últim quart, sobretot, es podia haver posat per davant i s'ha anat de nou i han aguantat. I això, a pista contrària, sent el campió de Lliga, qui se te'n va de nou, has de ser molt bo per aguantar-ho i aguantar el torçabràs. Jo sempre he defensat, i ara no és perquè ens estigui segurament escoltant, però que el Gerard t'encuentra farà carrera boníssima a nivell europeu, fins i tot.
0: Ens està escoltant, a veure, estan tornant de València aquesta hora. Gerard t'encuentra, bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Has sentit el que deia l'Ernest?
9: No ho has sentit. No ho has sentit.
10: Bueno, li agraeixo les paraules. Tant de bo, no?
9: Es veu a venir, home. Hi ha coses que es veuen a venir. Però això d'avui, jo pensava, dic, bueno, sí, però avui poder encara no guanyaran, eh? Hostia,
0: tu t'ho esperaves o no?
10: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder... donar la campanada.
0: Heu resistit a moments del partit que es complicava molt, i aquí indicava l'Ernest que era una part del mèrit de la victòria d'avui a València.
10: Sí, hem tingut algun mal moment, però hem sigut capaços, no, de no abandonar-nos i seguir lluitant, no? I crec que aquí pues estem, bueno, el mèrit és dels jugadors, de no tirar la tovallola i de seguir creient en una pista molt difícil.
0: És la quarta temporada de la CB, oi que sí?
10: Tercera.
0: La tercera. Ah, igualaríeu la millor marca històrica de Lleida CB, oi que sí? Et vaig sentir fa uns dies comentar-ho.
10: Exacte, sí. Jo sempre dic que un objectiu prou ambiciós és igual al que va fer l'antic Caprabo Lleida, sí, no? Que
0: igualat ja ho teniu. O sigui, ara es tracta de superar-ho. Si aquesta temporada us manteniu a la CB, que no sé si és objectiu, exacte. Tu ja mires més enllà.
10: Bueno, sempre tenim un punt d'ambició, però les dues temporades anteriors que hem estat a l'ACB hem patit molt, no? Llavors, a mi, marcar-nos a jornada 1 objectius més ambiciosos, que no sigui aconseguir la permanència, em sembla molt agosarat, no? Llavors, hem de tindre equilibri. El primer objectiu és intentar, pues, sabem que potser ens toca patir, intentar no patir tant, no? I tant de bo, pues, el dia a dia ens marqui nous objectius.
0: Aneu a l'autobús, a l'autocar, tornant?
10: Sí. Parada, sí.
0: Ah, estem en una parada, d'acord,
10: Ja prou silenci, no?
0: Ja, clar, m'ha estranyat. Dic, home, estem tranquils, després d'una victòria com a la pista del València. Contra qui jugueu la setmana vinent, la segona jornada?
10: Jugem contra el San Pablo Burgos a casa, un rival difícil, no?, que ens fica les coses molt difícils, i a veure si som capaços de seguir en aquesta línia.
0: Sí, però a casa teniu avantatge amb l'ambient que heu aconseguit formar.
10: La veritat és que estem super orgullosos, no?, de l'ambient que vivim a casa. La gent, bueno, ho viu. Aquí a Lleida ho vivim amb passió, no? Possible pues a Lleida no ens creiem que podem guanyar la Lliga després de guanyar el Roig Arena, no? Perquè ho vivim molt passionalment. I llavors, bueno, feliços de que avui puguin estar contents i després equilibri.
0: Equilibri. Insisteix en això. Tu que ets molt passional, jo també ets molt passional. Moltes gràcies, bona nit. Exacte. I que la
9: demà temporada... Festa. Demà festa.
0: Demà festa, sí?
9: No sé, això...
10: Demà festa. Festa major, a més.
9: A més.
0: Festa major a Lleida.
9: Sí.
0: Correcte. I què? Que quin panorama tenim ara amb la festa major? Demà i dimarts festa o només demà?
10: Demà festa, i... però el cos tècnic a treballar, vull dir que nosaltres no tenim festa, no.
0: Bueno, gaudiu tot el que pugueu, també de la festa major de Lleida. Gràcies, Gerard, bona nit.
10: Moltes gràcies, bona nit.
0: Gràcies, Ernest.
9: Una abraçada.

Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb Com Abans, una cançó d'abans, però sempre vigent. I el record especial d'avui és per al Ferran Badia, que alguna nit ha estat el responsable tècnic i musical al Club de la Mitjanit, ja fa un temps, i des de fa un temps acompanya el Carles Martínez de Bo creant les promocions dels programes i especials de Catalunya Ràdio, i ho fa amb dedicació, amb talent i amb encert, amb tant això que fins i tot venen ganes de fer promos. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si heu sentit el programa en directe, amb els matiners i el Xavi Canalies, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta, que cada setmana en sou més. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Agustí Serrat. Tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen de l'habitatge. Davant aquest escenari, el cos garanteix que preservarà el dret de concentració i de manifestació, ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
2: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%. Més notícies, Carola Gil.
3: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis, i al matí estan convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
4: I el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa, un decret que faci 4 coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: Precisament Pedro Sánchez afirma que treballa contra rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: Suma parteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris.
3: La Setmana del Llibre en Català tanca amb 130.000 visitants i un rècord de vendes. Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com un gran aparador del llibre en català. Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector, després de Sant Jordi i Nadal.
1: I els castellers d'Esparreguera guanyen el concurs a Torredembarra. Barra ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial.

0: Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
1: Aquesta matinada la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere de les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip, per The Feat of a Filial, que sentim. Durant la gala també ha estrenat el videoclip del seu nou senzill, Patient Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: Als esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
1: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el blaugrana de Yemi jugant 76 minuts i Noruega 1, Portugal 2, amb el també blaugrana Joao Cancelo disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia.
0: A la Lliga FD Deportivo Espanyol 1 i la selecció espanyola femenina, amb 5 catalanes a l'equip, s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
1: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
0: I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vesprem hongarès, entrenat per Xavi Pascual, després de guanyar l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39 a 29.
2: Fins aquí les notícies.
3: Molt bon dia, matiners. Agustí Serra, bon dia.
0: Bon dia.
3: Avui comences, bé, ja fa dies que estàs per aquí amb aquest nou horari.
0: Sí.
3: Com el portes?
0: Mira, de moment no m'he dormit, per tant, ja és un èxit.
3: Pateixes pels despertadors? No.
0: No, això no.
3: Vas al revés del món.
0: Exacte.
3: Queden dies, eh?
0: Queden bastants.
3: Si però necessites per fer algun tipus de teràpia...
0: Ja em direu el vostre secret.
3: Ens hi trobaràs cada dia. Benvingut.
0: Molt bé, merci.
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 28 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que es presenta una setmana inestable, amb força dies de núvols, boires a les serralades i molta humitat. Aquí em posa escrit molta humitat. La temperatura baixarà de dia i puja una mica en les hores nocturnes. Avui arribaran pluges a la costa i al prelitoral ja al matí i migdia. Poden ser fortes i donar alguns aiguats. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cabrera de Mar el sol sortirà a 3:45 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 54 minuts.
0: Lara García, bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, matiners, i bon dilluns. Arrenquem la setmana amb aquesta cita que ens ha deixat l'actriu Maribel Verdú en una entrevista amb El País. I diu així: a vegades miro a la nena que vaig ser amb ganes d'haver-la protegit més.
0: Està bé.
2: Està molt bé la reflexió.
0: Algun dia ens haurem de preguntar què els hi diríem als nostres jos de petits.
2: I tant.
0: Hauríem de parlar-hi bé, Maiol Roger, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Què li diries al teu jo de petit?
3: Doncs que aquesta ràdio que sona, que et van regalar en 10 anys, algun dia l'acabaràs fent tu.
2: Oh, ai, que maco!
0: Que bonic!
2: Ens faràs
3: plorar. I pentina't millor, això també li diria, però vaja.
0: Passa-t'ho millor, no?, perquè tu ja t'ho passes bé.
3: Sí, sí, això sí, això sí que ho tenim, això sí que ho tenim.
0: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui molt pendent de les protestes per habitatge a Barcelona, sí, perquè tenim diverses concentracions entre 7:45 i les 8 del matí. També farem el debat a l'Àgora. Tindrem a Ferran López, que s'estrena com a director general de la policia. Primera entrevista en directe al matí de Catalunya Ràdio. I després a Laura Escanes, que ens presentarà la travessa VIP.
0: Home, molt interessant que Raquel Sanz i Miqui Núñez van passar aquest dissabte pel col·lapse de TV3. Em van confessar fora de plató que s'ho havien passat bomba, que havien fet molt bon equip tots els VIPs que han participat a la travessa.
3: Ha de ser divertit, això,
0: sí,
3: de la travessa.
0: Estarem molt pendents, que crec que s'estrena dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT. Bé, d'aquí uns moments ampliem també els continguts del matí de Catalunya Ràdio. Ara per això toca pensar que és dilluns. Sabem que costa i no us preocupeu que empatitzem amb tots vosaltres. Mireu, us proposo fer una teràpia comunitària amb tot un himne que es rebel·la contra aquest dia de la setmana.

0: Ho cantava de Boomtown Raids, és I Don't Like Mondays. Potser el dilluns, home, no és el millor dia de la setmana, però ens toca escalar-lo. Poseu-vos l'arnès, assegureu bé la corda i gaudiu de la pujada.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem els matiners d'avui dilluns, 5 del matí, 10 minuts. Carola Gil, bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que el Districte Federal de Washington hauran de decidir en una consulta popular si el foie gras continua als menús dels restaurants o si es converteix en un producte prohibit per motius de benestar animal. Ho votaran al novembre, coincidint amb les eleccions americanes de mig mandat.
0: No hi ha res gratuït als Estats Units.
2: Exacte, els activistes pels drets als animals, doncs, han aconseguit prou signatures perquè els ciutadans decideixin si es prohibeix la venda d'aquest producte elaborat a partir de l'engreix d'ànecs i també d'oques. Els promotors de la consulta denuncien que la producció de foie gras doncs, és cruel amb els animals. A l'altra banda, hi ha els restauradors. Un dels més combatius és el xef Bart Hutchins, que serveix foie gras de totes les maneres. Tartar, patés, salses i fins i tot gelat. Et ve de gust ara mateix el gelat de foie gras? A mi no gaire, eh? Doncs mira, Hutchins adverteix que si es prohibeix aquest producte, després en podrien venir d'altres i que al final doncs, aquest camí acabaria doncs, amb que tots acabaríem menjant nuggets de pollastre. Ell per això doncs, defensa doncs, que es pugui seguir menjant aquest producte. Els activistes, però, recorden que Washington és una de les ciutats dels Estats Units on es consumeix més foie gras. I bé, doncs, tenim la polèmica servida.
0: I tant.
2: Aquest novembre, Washington, el futur del país, compartirà papereta amb el futur del foie gras.
0: Veurem què és el que passa. Gràcies, Carola.
2: Bon dia.
0: I avui el món és un lloc millor pel balanç de la setmana del llibre en català. Andreu Merino.
3: La principal conclusió és que la literatura en la nostra llengua està molt viva. La setmana ha vist passar 130.000 visitants i ha registrat un 12% més de vendes que l'any passat. De fet, els organitzadors asseguren que la d'enguany ha estat la millor edició de la història. A la Setmana del Llibre en Català hi han participat 282 segells editorials de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra. A més, s'hi han organitzat més de 350 activitats. Caldrà veure si aquesta bona salut de la literatura en català es consolida de cara a l'any que ve.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Comencen les excavacions al mont Ararat per buscar les restes, alerta, de l'Arca de Noè.
4: Sí, un equip d'investigadors ha començat a uns treballs arqueològics en una zona de Turquia, on ja es veu una formació rocosa que des de fa anys doncs, alguns investigadors ho relacionen amb l'Arca de Noè. Han analitzat de moment el terreny amb radars i amb altres tecnologies i asseguren que a sota doncs, hi podrien haver restes. Ara comencen les excavacions per intentar determinar què hi ha realment a sota. De moment, això sí, no hi ha cap prova científica que confirmi que es tractaria de l'Arca de Noè.
0: Imagines que troben l'Arca de Noè?
4: Uau. Me moro. Anem cap allà.
0: Anem cap allà.
4: M'encantaríem.
0: Com la trobaran? En quin estat? El cert és que algunes investigacions apunten a que això podria ser així. Per tant, veurem si la troben.
4: Seria
0: fortíssim. Semblaria fortíssim. Bé, els agricultors busquen fórmules a Tàrrega per afavorir el relleu generacional al sector agrari. Ot Serra.
5: L'Associació de Productors Ecològics Bioponent i agents del sector han fet recentment una trobada a Tàrrega per buscar solucions. La dificultat d'accedir a terres, el rendiment de les explotacions, el canvi climàtic i les condicions de treball són sovint pals a les rodes perquè els joves puguin dedicar-se a la pagesia. Natàlia Virgili, tècnica de projectes de Bioponent, obre el debat.
6: Si nosaltres hem d'adaptar com a sector a la gent jove que puja o si la gent jove s'ha d'adaptar al model que hi ha. I, bueno, fer una mica de debat per a veure com aconseguim que tinguem gent jove o relleu, simplement relleu, ja no dic jove, relleu al món agrari.
5: La sessió s'emmarca dins del projecte europeu Testarec i les propostes obtingudes es posaran en comú amb els altres participants del projecte del País Basc i França per poder-les comparar i aplicar aquelles que puguin funcionar millor.
0: Quantes vegades hem parlat amb ramaders al programa, amb pescadors,
4: sí,
0: amb carnissers que reclamen i sobretot alerten que hi hagi aquest relleu generacional, perquè si no, d'aquí uns quants anys ens en penedirem tots plegats. Si esteu buscant casa, o aquí faríeu un silenci dramàtic.
4: Un blanc.
0: Si esteu buscant casa per comprar, heu de saber que ha sortit a la venda la casa on vivia el personatge interpretat per Hugh Grant a Notting Hill. Clara Garcia, com sempre, amb la seva particular banda sonora, he de dir que és una pel·li que no em va agradar, Notting Hill.
4: No? Ai, a mi m'agrada tant.
0: Sí, sí, li dic a la gent, bé, una pel·li que no em va agradar.
4: Ostres, a la Marta i mi s'encanta, eh?
2: Sí, sí, sí.
4: Aquesta casa és la mítica casa londinenca amb la porta blava que apareix a la pel·lícula, protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts. Surt al mercat per 7,95 milions de lliures.
0: Déu-n'hi-do.
4: Que això són uns 9,25 milions d'euros.
0: Clar que
4: perquè
0: sí,
4: ens fem una idea, vale?
0: Traiem la calderilla. Vinga,
4: tal i com està tot. És on vivia el llibreter William Tucker, el personatge de Hugh Grant, i la propietat va pertanyar al guionista de Notting Hill, en Richard Curtis. Té 3 habitacions i 2 cambres de bany. No és excessivament grossa.
0: Però
4: és
0: que estava dient 3 habitacions, dos banys.
4: I de fet a la pel·lícula tampoc es veu una casa enorme, és una casa d'un llibreter, però és molt mona, s'ha fet molt mítica, i en fi, ara val doncs 10 milions d'euros.
0: Et dic una cosa, tot això, suma-li que hi haurà tota la gent que es va fer fotos davant de la casa, que això hauria de rebaixar una mica el preu, també t'ho dic.
4: Aquest és un dels principals inconvenients, perquè la famosa porta blava aquesta s'ha convertit en un dels escenaris més recordats de la comèdia romàntica, per tant, també dels fans de la comèdia romàntica, i un dels indrets turístics més reconeguts del barri des del 1999, que no paren d'haver-hi turistes fent-se fotos en aquella porta quan es va estrenar la pel·lícula, el 99.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: com la trobem a faltar. Tal dia com avui, un 28 de setembre del 2002, s'inaugurava una autopista amb el nom de la meravellosa Tina Turner.
1: Passava per la ciutat natal de Nutbush, que la mateixa Turner doncs va fer famosa amb aquest tema que sentim. Nutbush City Limits és la carretera estatal número 19 que passa doncs per un petit poble que es situa al nord-est de Memphis, on Tina Turner va viure fins als 17 anys.

0: un quart de 6 del matí, 3 minuts. Repassem la tele nostra de cada dia. Aquest dissabte va passar pel col·lapse de TV3, Ferran Adrià.
1: Sí, just quan s'ha estrenat Gènesi a TV3, el xef va explicar un dels seus punts més característics, que és, com ja sabem, la seva manera de parlar.
2: La teva cunyada,
3: sí,
2: m'han dit, que et va trucar i et va demanar si t'havies doblat tu a la sèrie.
3: Sí.
2: Perquè el Miquel, el lector que fa de Ferran Adrià, ho fa tan bé.
3: I la meva dona, jo estava veient la sèrie, ¿vale? Sí. I estava parlant amb el Miquel. I estava 10 metres i em diu, què dius? I estava parlant amb el Miquel, no jo. Estava per fer un treball. Jo me'n recordo del 2004, quan vaig sortir al New York Times, a Time.
2: Sí.
3: Vaig fer una conferència i havia una senyora que era logopeda. ¿Vale? No. I llavors em ve, ¿vale? Digo, escolta, si tu vols, jo te puc arreglar. M'ha anat molt bé. Vale? Fins ara no sigui que comenci a parlar. Vale, no? I tal. És veritat que ara, amb el xat, estic començant a fer un treball de logopeda. ¿Por qué? Porque como tienes que parlar molt clarament perquè el xat t'entengui...
2: Ah, vale, no? Clar.
3: Has de vocalitzar. És fantàstic.
2: Clar.
3: Vale? Perquè molta gent em diu, hòstia, ara vocalitzes millor. Vale, no? Le dic, és que con el xat...
0: És que està meravellós.
1: Boníssim.
0: He de dir que vaig coincidir amb Ferran Adrià al maquillatge de col·lapse i em va avançar algunes de les coses que passaran a la sèrie, que evidentment jo...
1: T'ho callaré.
0: Boqueta tancada. Però hi ha coses que no se saben de la història del Bulli i d'alguns dels seus protagonistes que ens sorprendran molt.
1: Ostres.
0: Aviso ja a... tots els seguidors de la sèrie de TV3, perquè dic, home, Ferran, m'estàs fent una mica d'espoiler.
1: I tot és cert, eh?
0: Sí, sí.
1: M'encanta.
0: Hi ha una història en concret del Bulli que se sap molt poc i que es descobrirà gràcies a aquesta sèrie.
1: Que xulo. Tinc moltes ganes de veure-la.
0: Sí, no l'he vist encara.
1: No, fes-ho.
0: Bueno, els dos primers capítols ja els pots mirar avui,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: és una
1: meravella.
0: Sí, sí,
1: tinc molta feina.
0: Eloi Vila ha tornat a posar en marxa el cotxe de TV3.
1: I qui s'hi va enfilar va ser l'esportista Oriol Cardona.
4: Però jo me'n recordo dels dies abans dels Jocs que pensava que si no guanyava l'or per mi seria un fracàs, seria una decepció.
5: Sí, sí que et posaves pressió, no? Perquè, clar, l'or...
4: Sí, però al final...
5: És molt difícil. És una persona que guanya l'or.
4: Sí, però, clar, algú l'ha de guanyar. I volia ser jo.
5: Sí, sí, sí, i ho entenc perfectament, eh? Però portar-ho, que si no aconsegueixes un fracàs és...
4: També per la història que tinc amb l'esquí de muntanya. És a dir, els últims anys havia estat guanyant els mundials i els europeus i realment, després d'haver estat 4 anys a dalt de tot, no haver aconseguit, doncs, haver-hi estat a l'any dels Jocs hagués sigut un fracàs i per sort va anar a fer.
5: Bueno, esclar, i ara els Jocs el 2030, els Alps 2030,
4: sí.
5: L'objectiu és l'or una altra vegada?
4: Sí, l'objectiu... Sí, jo sempre que competeixo l'objectiu és guanyar.
0: I acabem parlant del sempre estimat Javier Cámara.
1: L'actor va guanyar la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment al Festival de Sant Sebastià i va passar pels micros de Televisió Espanyola.
6: Ei,
7: sí.
6: Ei,
7: sí.
6: Quieto,
7: sí.
6: Para,
7: vale.
6: ¿Estás?
7: Sí.
6: ¿Estás ready?
7: I'm so ready.
6: ¿Y feliz?
7: Súper feliz. Acaba de ir un director chino que ha visto todas mis películas en China. Digo, ah, se ve en China, qué maravilla.
6: Oye,
7: feliz.
6: Pues igual ahí hay una carrera.
7: Bueno, va a ganar un premio maravilloso. Pues lo que sé, que me llame.
6: De festival he oído eso de que reírse es una cosa muy seria.
7: Lo es.
6: Y lo es.
7: Y lo es. Lo es. Y asustarse también. En el pase, en el cursal, la gente se asustaba y se reía. Y nosotros nos mirábamos como asombrados, como diciendo, hemos intentado hacer una película muy seria. Pero bueno, la gente se ríe de las desgracias de los demás.
6: Enhorabuena, Javier Cámara.
7: Carlos, qué gusto siempre.
0: Verte. 8 minuts, 2:45 del matí. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Engeguem la setmana amb tots vosaltres. Des dels matiners i obrim la revista del cor per parlar de Sylvester Stallone, que ha confessat que sobretot la seva obsessió pel físic de Rocky i que això li va provocar bulímia.
1: Sí, l'actor ha explicat que durant la preparació d'aquest personatge va portar el seu cos al límit. Diu que va arribar a tenir només un 2,6% de greix corporal i assegura, doncs, que va patir bulímia per aquesta obsessió amb la musculatura. També ha reconegut que va consumir esteroides per aconseguir el físic que volia i l'actor admet ara que aquells entrenaments tan extrems i anys fent escenes de risc, doncs, han tingut, evidentment, conseqüències en la seva salut física.
0: I Sharon Stone ha assegurat que el seu exmarit va autoritzar que li fessin una operació cerebral sense

0: Parlava d'un document signat pel seu marit que donava el llum verd a la intervenció i diu que anys més tard altres metges li han dit que era una operació de molt alt risc i totalment innecessària.
1: Ens estic dient de la Lara, no del que està explicant ara una estona.
2: Em
1: sembla fortíssim el que ha confessat. I celebro que s'expliquin aquestes coses. Estem en un moment en què s'han d'explicar les coses com sonen. Mentrestant, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Andreu Merino.
3: Divendres al matí de Catalunya Ràdio es tornaven a plantejar diversos dilemes i Elisenda Pineda obria la capsa de Pandora. Volem saber què pensa realment de nosaltres la gent del nostre voltant.
4: Si us donessin l'oportunitat de saber què pensa realment la gent que us coneix de veritat. No estic parlant de la gent que us veu per la tele, que us escolta per la ràdio.
5: Però que ens coneix de veritat, què vols dir, que ens coneix?
4: Família, amics, cercle íntim.
5: Tu ja saps què pensa de tu?
4: No.
5: Jo sé què pensa el Ricard de mi. O no.
3: I al concurs, de vegades, hi ha concursants que es posen creatius.
6: 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps.
7: 23 de febrer.
6: És una opció que no t'he donat.
5: A veure, repetim-la.
6: Sí.
3: Al suplement, aquest cap de setmana, hem pogut escoltar Pau Gasol, referent per a moltes persones que han jugat a bàsquet i que algun dia han somiat també arribar a la NBA. Ell va tenir l'oportunitat de jugar amb Kobe Bryant, de qui Gasol ja n'ha parlat amb els seus fills.
8: Sí, ho saben. És el seu tiet. Saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryant i les seves filles de germanor i de família.
9: Els matiners.
1: 5 minuts, arribem a 5:45 del matí. És moment de connectar-nos amb els astres, amb les energies, saber com fluïm aquesta setmana.
2: A veure.
1: I sobretot saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguera, astrocat.cat, bon dia.
10: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 28 de setembre, comencem la setmana amb Mart entrant a Lleó. I això ens pot donar una bona dosi de confiança, empenta i ganes de fer-nos veure. Mart és acció. I Lleó li diu, fes-ho amb passió, amb creativitat i sense amagar-te. Això sí, vigila que aquesta passió no es converteixi en un drama. Aquesta setmana toca atrevir-nos a dir la nostra i no tenir por d'ocupar el lloc que ens pertoca. Bona setmana!
1: Doncs vinga, missatge de la gent d'astrocat.cat per engegar aquest dilluns i també engeguem la setmana felicitant a moltes persones, però aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
2: Doncs comencem amb una de les veus més potents i sexis de Catalunya.
1: Sí.
2: No és la teva, que també és una d'elles.
1: No, a comparació amb ell, no.
2: Avui fa anys l'actor David Verdaguer, que en fa 43. Ballaríem sempre enganxats a ell. Per molts anys, Sergio Dalma avui arriba als 62.
11: No m'ho puc creure!
2: I acabem felicitant la cantant Pastora Soler. Arrenca el dilluns sumant un any més i arribant als 48. I també felicitem a tots els que avui celebreu el vostre aniversari, que tingueu un dia carregat de bons moments.
1: Ja sabeu que cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
12: Bon dia, matiners!
13: Manu Guix.
12: Manu Guix a l'aparato.
13: Cantant, compositor i músic en general.
12: Com esteu?
13: El seu cap és com un pentagrama que mai para de compondre.
12: Una cançó que a mi em fa sempre començar el dia amb energia i, sobretot, el que és més important, de bon humor, és una cançó que es diu Rush, de Freak Power. Cada no ja ho veureu, és que té una alegria de viure, un ritmillo... Buah, és meravellosa. Espero que tingueu un molt bon dia. I apa, a ser feliços, matiners!
9: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 28 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana.
1: Sí, aquest mateix matí, a 8:15, hi ha convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat, a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers de Tarragona i de Sant Agustí. I a la tarda hi ha prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi haurà el president espanyol. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
2: I el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa. Un decret que faci 4 coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: El sindicat exigeix 4 condicions al decret llei d'habitatge: contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable sense alternatives d'habitatge digne.
0: Per la seva banda, Sánchez diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres, que és demà.
1: Ho ha dit en un acte de partit en què ha demanat un esforç als socis de la investidura.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
1: Sumar adverteix que s'hi juguen la legislatura, mentre que Junts s'ha obert el pacte i Esquerra ha reclamat un topall per lloguer d'habitatges turístics i també aturar els desnonaments a vulnerables. Mentrestant, a Madrid, milers de persones han passat la segona nit a la Puerta del Sol per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
0: A Catalunya, de moment, no hi ha cap acampada com les de Madrid, però els Mossos veuen possible que també acabi passant.
1: Sí, diuen que si passa, preservaran el dret de concentració i de manifestació. Ho han afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
4: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que treballen en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
0: Més enllà de l'habitatge, un avió de la companyia Delta Airlines, que viatjava entre Barcelona i Boston, ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Porto, a Portugal.
1: Ha passat després de detectar fum a la cabina per causes que encara no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de 1 al 3 i a mobilitzar una 60 de bombers fins a l'aeroport, que han suspès durant una estona les operacions.
0: Les festes de la Mercè de Barcelona s'han tancat un any més amb el tradicional piromusical.
1: Sí, per primer cop s'ha fet a la platja de la Nova Icària i amb la selecció musical de Josep Montero de Casgrasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada amb 4 concerts de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Després de la polèmica per la poca presència de la música en català els últims anys, aquest cop el piromusical ha comptat amb temes de Rosalía, Adrià Puntí, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, a més dels mateixos Oques Grasses. I també hi ha tingut presència la música internacional amb cançons de Pitbull, Dua Lipa o Coldplay, entre molts altres.
0: I els castellers d'Esparreguera han guanyat el concurs a Torredembarra.
1: Ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial. Han quedat per sobre de la colla castellera de Figueres i dels castellers de Cerdanyola. La plaça del castell de Torredembarra ha estat l'escenari d'aquesta jornada castellera, que ha servit de prèvia de la gran final de la setmana que ve a Tarragona.
0: Agustí, a dormir.
1: Vinga, bona nit.
0: Que vagi bé. 6:45 del matí, 4 minuts, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la crisi de l'habitatge a tot arreu.
5: Sí, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol. Ho acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris.
7: L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar els seus socis.
5: També en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars, ara ho deien, del piromusical de la Mercè. En destaquem dos. Piromusical a la platja, llegim el periòdico platòric final de la Mercè a la platja, afegeix La Vanguardia.
7: Altres temes de portada, el diari Ara explica que l'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periòdico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
0: I avui els articles d'opinió, reflexions sobre la pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi un nou decret d'habitatge que freni els desnonaments.
7: L'editorial de l'Ara diu que Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen.
5: Exposa que el problema del president espanyol és un cop més conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem en una mesura que complegui a totes les parts.
7: El director adjunt del periódico, Ferran Boiza, creu que el cas Mari Carmen ha donat vida a Sánchez.
5: Boiza recorda que fins dijous el president estava contra les cordes per Ceuta, però de sobte l'agenda ha canviat i ara Sánchez es compromet a aprovar a contrarrellotge el decret d'habitatge.
7: Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència de Pedro Sánchez, escriu a La Vanguardia que l'esquerra i el PSOE estan malament a Espanya, però que poden guanyar les generals.
5: Assegura que el primer moment clau abans dels comicis serà l'habitatge aquesta setmana al Congrés, ara que hi ha 80 tendes acampades a sol.
7: A El País, el filòsof Diego Garrocho considera que l'acampada a sol és el mateix 15M. Recorda que han passat 15 anys, el temps que Ortega deia que duraven les generacions.
5: Diu que el temps ha passat, però que massa biografies s'han quedat encallades en una precarietat que ha tornat a fer-se insuportable.
7: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos minimitza el problema de l'habitatge i considera que l'esquerra Alibaba ha decidit fer la guerra electoral preventiva contra Ayuso Almeida, els propietaris de pisos i els fons voltor.
5: I assegura, com ja va fer Ayuso, que hi ha 3 vegades més desnonaments a Barcelona que a Madrid i que una dona es va suïcidar a l'Hospitalet després que la fessin fora de casa.
0: 6:45, pràcticament 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Què tal el cap de setmana?
6: Molt bé.
0: Llarguet?
6: Llarguet.
0: Has disfrutat?
6: Sí, he disfrutat.
0: Fas una cara de relaxada.
6: Ai, sí.
0: Que bé, ho celebro.
6: Sí.
0: Avui et costa arrancar més o no?
6: Pues dilluns, és que a mi els dilluns
0: m'agraden. No, però com que vens de 4 dies...
6: Sí, però escolta, ja tornaria a tenir 4 dies per marxar.
0: Home, t'imagines? Vinga, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Què torna a tenir aigua?
6: Doncs mira, la coneguda com a palangana de Sants a Barcelona és la font ornamental que hi ha a tocar de la plaça de Sants, que recupera l'aigua. Ho veiem a BTV, aquest element portava 3 anys apagat, es va haver de buidar com a mesura d'estalvi per la sequera, però aquest temps d'inactivitat li ha passat factura. Part del cablejat i alguns dels llums LED que formen part de la instal·lació van desaparèixer.
0: Molta atenció, perquè si sou de comprar llaunes de musclos o escopinyes, hi ha canvis.
6: Sí, ara tampoc són grans canvis.
0: No us penseu que ara si compreu musclos us sortirà una escopinya per allà al mig.
6: Aquí està el tema.
0: Veus?
6: Ara hauran d'etiquetar diferent. Hauran d'incloure la denominació comercial que estigui admès a l'Estat per aquest tipus de productes. Hi ha empreses que ja ho fan, però tanca la porta que una llauna porti producte sense que el consumidor sàpiga d'on ve, i altres requisits tècnics. Aquí és on anem. Perquè si diu filet, que sigui realment un filet.
0: Val.
6: Si diu escabeig, que sigui escabeig i no quedi lliure d'interpretacions de com ha de ser l'escabeig.
0: Interessant.
6: Sí. Us recull un decret llei que llegim a l'Heraldo d'Aragón.
0: Una comarca que sabem que va a l'alça.
6: El Bages incrementa la seva reputació turística fins a màxims històrics. Els turistes posen un 9 sobre 10 en aquesta comarca, en bona part pels recursos que hi posa Montserrat. Segons un estudi de la Diputació, és la puntuació més elevada de la demarcació de Barcelona des del 2020. Per municipis, el carrer més quantitat d'opinions és Monistrol de Montserrat, seguit de Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages. Ho veiem a Regió 7.
0: I els barcelonins ja no hauran d'anar al Montseny a buscar castanyes.
6: Perquè la castanya de Viladrau ha obert una botiga de castanyes a Barcelona sota el nom de Castanya Viva.
0: Ben pensat, molt ben tirat, això, eh?
6: Clar, dius així, ja no...
0: Ja està, clar.
6: És el districte d'Horta-Guinardó, llegim a l'Aunó, que vol ser un punt de trobada entre territori, gastronomia, divulgació i producte de proximitat.
0: Doncs vinga, amb castanyos o sense, repassem alguns apunts culturals aquest matí amb la Marta Viana. I per on comencem, Marta?
8: Doncs mira, parlant de la Bola Negra, perquè ha recaptat 1,3 milions d'euros en només un dia, divendres, que recordem que en vam parlar molt perquè és el dia que s'estrenava. Doncs bé, aquell dia va reunir 175.000 persones i va superar l'Odissea de Nolan a Espanya. Per tant,
0: no,
8: superbones xifres. Si no l'heu vist, aneu al cinema, es va anar divendres i meravellosa, t'agradaria molt.
0: He de dir-te que he rebut opinions diverses aquest cap de setmana de la Bola Negra. És a dir, que hi ha hagut gent que m'ha dit és una meravella i hi ha gent que m'ha dit esperava que fos una mica millor.
8: Que la tornin a mirar. Jo tinc ganes de tornar-la a veure. Només perquè és que m'ha encantat.
0: Vinga, amb què més?
8: Parlem de Taylor Swift. Hem de parlar d'ella, perquè és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards. Aquesta matinada, la cantant ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a millor direcció artística. Per tant, també, molt bones notícies per Taylor Swift. I acabem també amb previsions per avui mateix. La primera és que aquesta nit a la sala Paral·lel 62 se celebra la gala dels Premis Teatre Barcelona, on el Barquer, que es va poder veure al Teatre Lliure, i Com vaig aprendre a conduir, que es va poder veure en aquest cas a la sala Beckett, doncs són els muntatges més nominats. Una, aquesta és una de les previsions, i l'altra és Esparreguera.
9: Benvinguts al cim dels matiners.
8: Com volaríem. Doncs avui a Esparreguera comença el Festival de Circ Contemporani La Palanca. Això es podrà gaudir fins el dia 4 d'octubre. I a Tàrrega també comença el Galacticat, que és una mostra de cinema fantàstic i de terror. I al Palau de la Música de Barcelona avui també passa això. Consell inaugural de la temporada de 2026-2027 al Palau de la Música, amb un concert homenatge a Pau Casals a les 7 del vespre.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, evidentment, de dilluns a divendres, engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: I quin menú tenim per avui?
1: Doncs mira, avui estarem molt pendents de les protestes per l'habitatge, que després de l'acampada a la Porta del Sol arriben a Catalunya. Hi ha diverses accions convocades entre 7:45 i les 8, i serem en directe per veure què hi fan. Després, a l'Àgora ho tractarem amb la Carme Arcarazo, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, i el Javier Burón, que és expert en habitatge. Després tindrem la primera entrevista en directe a Ferran López, que és el director general de la policia, el nou trapero, perquè ens entenguem. I tancarem la gola parlant del fenomen de la bola negra, que ara us sentia comentar-ho. I com que hi ha aquestes opinions discrepants, serà interessant debatre-ho. A partir de 7:45, avancem a l'estudi que han fet sobre Maria Branyes, la supercentenària catalana Manela Esteller, i ho farem amb el Rafa Vilasant Juan. I després, entrevista a Laura Escanes, perquè demà s'estrena a la Travessa VIP.
0: Molt interessant, tot plegat, com sempre, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
10: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
0: Des dels matiners, com sempre, us convidem a regalar teatre perquè, escolta'm, és un regal perfecte. Que voleu fer d'una manera fàcil? Doncs només cal que entreu a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i feu feliços i felices a les persones que us estimeu. Avui, alerta, comenceu a marcar ja el telèfon perquè sé que us encanta anar al teatre. Des de Regalateatre us conviden a anar a veure avui l'obra El Gran Inquisidor. Amb qui? Doncs amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Goya de Barcelona. És una obra de poder, de consciència, de fe i de llibertat. És un recital escènic amb música en directe. Alerta, perquè només fan 10 úniques funcions, de l'1 a l'11 d'octubre. 93-201-7474, 93-201-7474. De seguida escoltem els matiners que ja esteu desperts. Tinc l'Eloi Cordomí, per cert, per aquí. Em sembla que sí, Eloi.
11: Aquí present, bon dia.
0: Saps què passa? Que és que el divendres jo, que sóc un accelerat de la vida i que sóc un impacient, vaig dir adéu sense dir qui s'emportava les entrades del divendres de la sala, Villarroel.
11: Has fotut en l'aire el cap de setmana, molt.
0: Clar, no, em diguis això, tampoc remem a favor. Però escolta, teníem el Víctor, la Sandra i la Lourdes, que ens van trucar, que els hi vam dir, estigueu alerta al programa de dilluns, que la nostra mà més innocent, que és Eloi Cordomí, us dirà si heu guanyat aquestes entrades. Per tant, 1, 2, 3, així de senzill. Eloi.
11: Espera, que tiro el dau d'aquest virtual.
0: Exacte,
11: de cares.
0: Vinga.
11: El 3.
0: El 3, doncs vinga, va. La Lourdes, que se'n va veure aquesta fantàstica obra a la sala Villarroel de Barcelona. Queda't aquí, Eloi, perquè de seguida parlo amb tu, que atenga els oients que tinc per aquí, al 93-201-7474. Ja. Aquí saludo per aquí. A Miquel. Veure...
12: Miquel Bordes.
0: Miquel, què tal? Com estàs?
12: Molt bé, molt bé, llevat.
0: Ja que hi és molt, no? Aquestes hores del matí. Què estàs fent, Miquel, d'espera aquestes hores?
12: Doncs estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
0: Molt bé, te'n vas cap a Toulouse, ara?
12: Sí.
0: I et puc preguntar què vas a fer a Toulouse?
12: Vas a veure dos clients que els he de veure cada setembre.
0: Molt bé, o sigui que et queda una mica de carretera i manta, eh?
12: Sí.
0: A poc a poc amb el cotxe i connectat a la Ràdio Nacional, que nosaltres t'hi acompanyarem, Miquel.
12: Molt bé.
0: Tens el número 1, una abraçada.
12: Gràcies.
0: Que vagi bé el matí, adéu. 93-201-7474, qui més tinc per aquí, l'Ara? A veure... Xavi, bon dia.
13: Bon dia.
0: Com estàs, Xavi?
13: Molt bé, i vos?
0: Doncs mira, aquí fent una mica de programa, aixecant el país, que és el que toca.
13: Perfecte.
0: I tu des d'on ens truques, Xavi?
13: Des de Martorell.
0: Des de Martorell. I què fem desperts aquestes hores?
13: Doncs entra a treballar.
0: I de què treballes?
13: Treballo d'operari en una empresa d'alimentari.
0: Entenc que ens hi estarem fins al migdia treballant?
13: Correcte.
0: Perfecte. Doncs Xavi, tens el número 2. Gràcies per trucar-nos i ànims amb aquest matí.
13: Perfecte, merci.
0: Que vagi molt bé, Xavi, gràcies. Matiners desperts, que comenceu la setmana i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres. D'en Xavi, aquí passem. A la Sònia. Sònia, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on, Sònia?
14: De Barcelona.
0: Des de Barcelona, crec que no és la primera vegada que parlem.
14: No és la primera vegada.
0: Molt bé. Preparada pel dilluns?
14: Preparada. Mira, esmorzant una mica i fent-me també la bossa per anar al gimnàs.
0: Ara te'n vas cap al gimnàs?
14: Sí.
0: Va bé, començar la setmana amb una mica d'esport, eh?
14: Correcte.
0: Clar que sí. Doncs escolta'm, Sònia, número 3 per aquest sorteig.
14: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé.
14: Una abraçada, adéu.
0: I acabem aquests matiners parlant amb la Maria Antònia. Maria Antònia, bon dia.
15: Bon dia.
0: Com va el dilluns, Maria Antònia?
15: Doncs mira, aquí, igual que la senyora anterior, esmorzant i preparant per anar a fer rehabilitació.
0: Rehabilitació. Mira, jo també hi he d'anar aquesta setmana. Començo tu, o sigui que ja tenim una cosa en comú. Ho hauràs de fer a poc a poc? Fa molt temps que estàs fent rehabilitació?
15: N'he fet i parat a l'estiu i ara he de continuar.
0: Molt bé, doncs escolta'm, nosaltres t'acompanyarem una estona, almenys fins les 6 per despertar-nos plegats, Maria Antònia.
15: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada, tens el número 4.
15: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. I torno a tenir per aquí la mà innocent, que és l'Eloi, no? Suposo. Eloi, ara et toca tornar a repetir a ser la mà innocent.
11: Que ara has fet quatre cares, he de fer un dau de quatre cares.
0: Ara has de fer un dau de quatre cares.
11: Preparat, eh?
0: Vinga, va.
11: Un, dos i... El número 2.
0: Número 2, el Xavi des de Martorell, que s'emporta aquestes entrades per anar a veure el fantàstic Lluís Omar al teatre amb aquesta obra estupenda. Doncs escolta'm, Eloi, anem pel temps, que comencem la setmana amb canvis.
11: Sí. Ostres, mira, és que és una setmana molt complicada, perquè meteorològicament, aparentment, no passa res, no hi ha cap front, no hi ha cap gran borrasca, no hi ha cap cosa molt estranya, i en canvi els models ens marquen molta pluja. Evidentment a causa d'aquesta atmosfera tan càlida i d'aquest mar tan calent que tenim i d'un vent de llevant que es va consolidant durant tota la setmana que farà que tinguem aquests ruixats. I de moment els ruixats no en tenim ara mateix sobre Catalunya, estan sobre el mar, poden arribar a partir de mig matí en alguns punts de la costa, del prelitoral, i durant la tarda també es van consolidant i poden afectar més trams del litoral, del prelitoral, i arribar també, per exemple, en llocs del centre de Catalunya o del Prepirineu. Llavors avui baixa la temperatura, 25-28 graus les màximes, quedaran al migdia les més altes, sí. I a partir d'aquest vespre, nit i durant la matinada, les pluges s'estenen i s'intensifiquen en moltes comarques.
0: Val.
11: Sobretot també en molts llocs del litoral i prelitoral. I de la Catalunya central, de les comarques de Girona, al nord de Tarragona, del Prepirineu, entre aquesta nit i demà podem tenir pluges fortes, estem parlant de més de 50 litres, potser en alguns llocs uns 80-90, per tant, patacs importants, eh?
0: Haurem d'esperar, doncs, aquestes pluges. Per cert, bé, el cap de setmana, que no t'ho he preguntat.
11: Sí, molt bé. Mira, ahir vam fer una cosa molt xula.
0: A veure?
11: Vam acompanyar un senyor de 97. Tu coneixes el Taga, la muntanya del Taga?
0: Sí, Tom, i tant.
11: És una muntanya coneguda, aquí, sí. Al Ripollès, 2.000 metres d'altura. Doncs hi ha una creu molt emblemàtica i hi ha un senyor de 97 anys, que ara té 97.
0: Tens 10 segons, eh? Sí.
11: Una de les persones que va pujar a la muntanya del Taga a muntar aquesta creu.
0: Ah, quina meravella!
11: I vam acompanyar-lo a pujar a rememorar allò.
0: Això està molt bé. Eloi, t'he d'acomiadar, estimat, que tinguis un molt bon dilluns.
11: Vinga, adéu-siau.
0: Que vagi bé, adéu. Seguim amb els matiners. Vinga, va.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No ves que aquí se te farà massa de llum. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. Aquí al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
17: I moltes eines, eh? Moltes eines.
18: Supeio, quins amics tens?
16: Bueno, tenia ja, no els
18: tenia.
16: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, dilluns a dijous a les 12 del migdia.
19: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Els matiners.
8: El sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia...
1: I avui que és cap de setmana també vocalitzaré bé.
0: I tant. Tal dia com avui, el 25
8: de novembre.
0: Clar que sí, estem un mes per Nadal.
10: Els matiners. l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ai, matiners, recta final del programa d'avui dilluns. I quan sona aquesta sintonia...
8: Nervis.
0: Nervis, tensió, concentració. També pels oients que ens esteu escoltant ara mateix, perquè arriba el moment de... La Nada Maria. Maria Fernández Noguera, què tal?
18: Molt bon dia.
0: Cada dia fas cara més de dolenta, quan entres aquí.
8: Estic molt d'acord amb aquesta cara.
18: Estic bugint,
0: Tranquil·la, Maria.
18: És molt divertit.
0: Algun dia et farem la Dada Matiners nosaltres a tu?
18: Ja, segur que és un fiasco total.
0: Perquè entenguis el que patim cada vegada. Una vegada més, també, per cert, us convidem als oients dels matiners que participeu en directe a la Dada Maria, fent el primer cafè del dia i, el més important, despertant les neurones. Maria, què ens has preparat avui amb aquest somriure malèfic?
18: Avui parlarem de llibres.
20: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que tinc més que colla avall d'això.
0: Ui, estàs enamorada?
18: Sí, però no t'explicaré ara, això,
8: Ai! Tenim secció de cor, també,
0: sí,
8: Maria.
0: Sí, és veritat.
18: Ja t'explico.
0: A veure.
18: Avui us poso aquesta versió de Judith Niederman de la cançó dels Amics de les Arts, citant Mercè Rodoreda, perquè la dada d'avui és sobre la setmana del llibre en català que va acabar ahir. Resulta que aquesta cita literària es va fer per primera vegada el 1983 a l'estació de Sants de Barcelona, amb un format molt més modest que ara, només tenia un sol estant en aquesta estació. I per això, avui us pregunto...
0: Ui, a veure, això pot ser de l'estació, pot ser dels llibres, pot ser de Judith Niederman...
18: No te l'esperes, la pregunta, ja t'ho dic.
0: Pot ser de Mercè Rodoreda...
8: Uah, és que pillarem tant...
18: Quin dia va acabar la setmana del llibre en català del 1983? Té una explicació, aquesta pregunta, Després la veureu. Quin dia va acabar?
0: 1983.
8: Però, tipus, què? Vols dir un divendres o un dimarts?
18: No, vull dir un dia, per exemple, 1 de febrer.
0: Ara ens ho explicarà.
18: Té una data.
0: 1983. Jo tenia 2 anys.
8: Jo és que no estava ni com a projecte.
18: Jo tenia un.
0: Quin dia de la setmana o...?
18: Quin dia de data? 1 de febrer, 30 de març...
0: Però... Bé, està bé. A veure, Marta, Lara i jo.
8: Em poses a mi primera perquè pilli jo primer.
0: No. A veure, jo dic 23 de març. No sé, és que és igual, perquè és que no en tinc ni idea.
18: Molt bé.
8: Jo 28 de febrer. I per què a l'hivern? Perquè he pensat, si fa aquesta pregunta, els febrers sempre són aquells mesos raros, no? Que a vegades té un dia...
0: Molt bé. Ben tirat.
8: Jo té 25 de setembre.
18: Molt bé.
0: També us faig una observació. De tots els dies dels mes hem dit 28, 25 i 23, que també, reines...
8: Bueno.
0: Ai, quins nervis. 28 de febrer, diu Marta Viana... 25 de setembre, diu Lara Garcia, i servidora de vostès. 23 de març. I la dada Maria, d'avui dilluns, se l'emporta...
18: Marta Viana! I a més, molt ben afinada, 27 de febrer.
8: Nena!
18: Perquè fas cul molt fort.
8: No, però això és una mica estranya, la pregunta.
18: Aviam, és perquè si la preguntara, sabeu que aquesta setmana és el setembre. Doncs, aleshores, quan es va començar a fer va ser el febrer. I no va canviar el setembre fins al 2010, coincidint amb el trasllat al Parc de la Ciutadella de Barcelona. I per què es va començar a fer el setembre? Doncs per vincular la Setmana del Llibre en català al començament del curs polític i literari i també que estigués més a prop de la Diada Nacional de Catalunya. Durant molts anys, de fet, es va fer entre febrer i març. No va ser fins al 2010 que passa el setembre.
0: Veus? Doncs mira, hem après una cosa més. Escolta'm, he de dir una cosa. Marta Viana, amb el hi-hi-hi-hi-hu-hu, està començant a escalar posicions,
8: Que, xatos, no us podeu refiar.
0: Perquè ella va fent, no guanyo mai, no sé què.
8: Es fa la tonta. Ara, també us dic que el que jo havia pensat amb el que és realment...
0: Això és igual. Marta, la qüestió és que has guanyat.
8: Però
0: és
8: impressió. Jo me'n vaig contenta. Ja començo bé la setmana.
0: Exactament. És una bona manera de començar. Maria, com sempre, moltes gràcies.
18: A vosaltres.
0: Fins demà.
18: Fins ara.
0: I alerta perquè arriba una cançó que és pura cafeïna. You are...

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners.
1: Els Matiners.
0: Amb Xavi Canalies.
2: La música del grup alemany Nena i els seus 99 Red Balloons, una cançó, per cert, protesta antibel·licista del 1983 i que un any més tard sonava per tot el món. Ja ho esteu escoltant, no estem fent el Catalunya a nit des del divendres de la setmana passada i quan pràcticament estem arribant a les 6 del matí. Toca saber quina reflexió va fer l'Agnès Marquès precisament el divendres quan va acabar el Catalunya a nit. Moment de saludar-la. Agnès, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Divendres me'n vaig anar a casa pensant en el llibre que commemora els 50 anys del Teatre Lliure i que es titula Cor Calent. L'han escrit la Marta Vives, la Marta Oriols i el Magí Camps i recrea la vida d'aquest exèrcit de professionals que no puja mai a l'escenari però que fa possible que la feina al Teatre Lliure brilli sempre tan i tan bé. Els vam entrevistar al Catalunya Nit i ens van explicar la història que s'amaga darrere el títol. Aquest Cor Calent és una història preciosa. És la història d'un regidor que tots els actors encara recorden i que es deia Manolo i que cuidava molt els actors i abans de sortir a escena els deia piernas frías, corazón caliente, i em sembla que és un esperit fantàstic per superar aquest moment inevitable de cada dilluns a aquesta hora, que és que toca tornar a començar la setmana amb un dels cors, Cor Calent. Que vagi bé el dilluns.
2: Ai, veieu que ràpid que passa el temps? Si és que amb un 3 i no res hem acabat el programa d'avui dilluns.
4: Passa volant.
2: Eh que sí? Ah, ens estem aquí desperts, tot la Marta contenta, perquè fa pocs minuts que ha guanyat la Maria.
4: Jo contenta, ja està. Ja tinc la setmana feta.
2: Ja hem fet el dilluns. Ara el que toca és donar-li pas a Ricard Ostrell i tot l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, on nosaltres també hi formem. No marxem cap a casa. Lara García, moltíssimes gràcies.
4: A tu, fins
2: Marta
4: demà.
2: Marta Viana, també, moltíssimes gràcies.
4: Adéu,
2: i a tots vosaltres, com sempre, matiners, moltes gràcies per ser-hi. Tornarem demà puntuals, com sempre, a partir de les 5 i 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Comença l'actualitat ara mateix amb Ricard Ostrell i el Matí de Catalunya Ràdio. Que tingueu un molt bon dilluns. Fins demà, matiners. Que vagi bé.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova setmana més al Matí de Catalunya Ràdio. Comencem setmana i deixem enrere l'estabilitat al temps, perquè des d'aquesta hora, atenció, fins demà, tenim avisos per intensitat de pluja a tot el litoral i prelitoral. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, amb una situació que serà extremadament incerta les pròximes hores. De moment, avui sí que preveiem ruixats bastant irregulars aquest matí a la costa i al prelitoral, aquests que comentàvem. Després, a la tarda, s'endinsen alguns llocs del Prepirineu, i a partir d'aquesta nit és quan les precipitacions poden ser encara més intenses, i aquesta nit matinada, demà, en qualsevol moment del dia, podem tenir pluges fortes a les comarques del litoral, prelitoral, del nord de Tarragona, de Barcelona, de Girona, també a la Catalunya Central i al Prepirineu. En alguns casos, els models marquen precipitacions a més de 50 litres per metre quadrat, fregant els 80-90 puntualment. Per tant, una situació d'aquestes que s'han de seguir moment a moment, i a més, tenint en compte això, que serà molt incerta, molt incerta.
0: I dius, Eloi, que és situació inestable, vol dir que tampoc sabem quina quantitat pot ploure ni on pot ploure.
1: A veure, els models ens ajuden a puntualitzar això. El que passa que hem d'anar afinant, diguéssim, a mesura que van actualitzant-se els models. El que em refereixo amb aquesta incertesa és que normalment els meteorògics sempre busquem o un front o una gran borrasca, alguna cosa que motivi aquestes precipitacions. Aquí simplement és el mar calent, una mica d'aire fred en altura i molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera, molta. I llavors qualsevol cosa que faci pujar una miqueta l'aire farà disparar aquestes tempestes. I aquí és on hem de veure què passarà. Segurament la zona del litoral i prelitoral és allà on podem tenir els aiguats més forts.
0: Doncs ho seguirem, ho ampliarem ara. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: Tot això el dia en què les protestes en favor d'un habitatge digne es traslladen també a Barcelona, coincidint amb la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, que avui dilluns té diversos actes a la capital catalana, algun precisament relacionat amb promocions de pisos de lloguer assequible.
2: Per això fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació, a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa.
0: Això deia Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona, amb diferents concentracions que arrencaran ja a 7:45 del matí i que seguirem en directe a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Ho seguirem aquí en directe i tornarem també a la Porta del Sol, on milers de persones han passat la nit acampades per segon dia consecutiu. Madrid, Alba Gil, bon dia.
3: Bon dia. El Sindicat de Llogateres assegura que no aixecarà l'acampada si el decret antidesnonaments no inclou la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. L'Ajuntament de Madrid demana desallotjar la plaça.
0: I el carrer pressiona per un nou decret d'habitatge que Pedro Sánchez vol aprovar demà al Consell de Ministres per portar-lo després al Congrés, on Sánchez necessitarà també el suport de tots els partits de la investidura.
4: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: Per ara, tots posen les seves condicions. Junts, que el decret afecti els fons voltors i no els petits propietaris, i Esquerra proposa suspendre els desnonaments a persones vulnerables i la pròrroga també dels lloguers. Jordi Turull i Oriol Junqueras.
5: De parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
6: La prioritat no són les bralles del Partit Socialista i de Junts. La prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris.
0: Tot plegat ho analitzarem en temps d'agora i entrevistarem també el nou director general dels Mossos, Ferran López. Li preguntarem què faria ell si es provés una acampada, per exemple, a Barcelona. Serà un dels reptes que tindrà també les protestes aquest matí el director general dels Mossos. Per tant, en un matí calent també de protestes i detalls de carreteres o de carrers a Barcelona, tindrem el director general dels Mossos en aquest programa. Primera entrevista que coincideix, per cert, a una ràdio, a un mitjà audiovisual, després de rellevar Trapero. Li preguntarem per com actuarà la policia a partir d'ara i també sobre aquestes paraules de la líder de Podem, Irene Montero, divendres en aquest programa sobre el traspàs de les competències en immigració.
7: Si ese traspaso de competencias implica aumentar los Mossos d'Esquadra, pues no nos van a encontrar. Si quitan...
0: Però vostè creu que augmentar els Mossos d'Esquadra, això comporta un comportament racista.
7: Por supuesto, implica una visión de la migración donde lo que le ofreces como sociedad y como instituciones a las personas migrantes es palos.
0: I en temps d'agora també analitzarem com ha anat el primer cap de setmana de la Bola Negra als cinemes, on ha batut per cert rècord de recaptació amb 1,3 milions només el dia de l'estrena.

ha gent que li agrada moltíssim i gent que li agrada... Com, per exemple, Jordi González, que avui ens acompanyarà a partir de les 10, que diu que tampoc n'hi ha per tant. L'escoltarem i ho debatrem també avui amb els nostres agonistes.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel que serà la notícia d'aquest matí. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita també del president espanyol Pedro Sánchez a la ciutat.
2: Les primeres seccions estan convocades aquest matí en quatre punts de la capital catalana.
1: Més detalls, Montse Mir.
4: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carmen Carazo és la portaveu del sindicat.
5: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
4: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb quatre punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Tot això després que milers de persones han passat la segona nit a la Porta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
6: La intenció dels concentrats és quedar-s'hi fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments.
1: Madrid, Alba Gil.
7: L'Ajuntament de Madrid vol que el govern espanyol desallotgi la plaça, però els acampats asseguren que no marxaran. Es volen quedar com a mínim fins demà, quan exigeixen a Pedro Sánchez que aprovi el decret antidesnonaments amb la pròrroga de tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
8: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. Claro, también se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre.
7: La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom amb cares conegudes com la de Pedro Almodóvar o Aitana Sánchez Gijón. Això després d'una jornada amb tallers, concerts i activitats culturals. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern espanyol, Pedro Sánchez, en aquest cas, diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres.
2: En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit a la dona desnonada de 87 anys.
9: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
2: Sánchez ha demanat un esforç als socis d'investidura i Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
10: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más.
2: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
11: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
2: Oriol Junqueras, d'Esquerra, ha reclamat que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i aturar els desnonaments a vulnerables. I el PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
1: I tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la del Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen.
6: Davant d'aquest escenari, el cos garanteix que preservaran el dret de concentració i de manifestació. Ho afirma la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catán, una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
12: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
6: La nova comissària cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
1: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Ferran López, el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que s'estrena, per cert, al càrrec, amb diverses carpetes prioritàries a aquesta hora sobre la taula, començant per una anàlisi detallada de l'índex de delictes registrats a Catalunya.
2: I un dels principals reptes que té López sobre la taula també és reduir la presència d'armes als carrers, que els responsables policials atribueixen al crim organitzat com a causa principal.
1: I les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits. Això segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
6: Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional.
3: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
13: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és que hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo vaig fer un expedient i dic quan tributo la mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
3: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I govern i sindicats aborden avui a la taula agrària la crisi del sector, marcada per l'augment de costos de producció, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus que van a la baixa.
2: Sobre la taula, la tracturada convocada per Unió de Pagesos pel 14 d'octubre a Barcelona.
14: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que, a la vegada, demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat. Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
15: Ho entenem, tenen raó, i per tant estarem al seu costat ara. Hem de decidir entre tots, dels recursos que tenim, com som capaços de destinar-los, d'acord? I també hem de ser responsables. No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible. Però sí que hem d'ajudar a pal·liar aquesta situació.
14: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I tot això, la Unió Europea encara està lluny de complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030.
6: Ara, el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir tot i l'augment de la despesa militar dels governs i els encàrrecs multimilionaris que els països han fet a empreses armamentistes arran de la guerra ucraïna.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
16: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc i a un ritme lent, ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
17: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
16: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units, amb diners públics que al final reforcen la indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència i també es queixa de la falta de coordinació entre els països europeus a l'hora de comprar armament. Diu que això crea duplicitats i mancances. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Els ministres de Defensa de la Unió Europea discutiran de tot plegat aquest matí en una reunió, com dèiem, a Brussel·les. I el Regne Unit, atenció, perquè han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
2: Sí, la policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificis de l'exèrcit. Segons Donald Trump, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir les 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que serien un objectiu legítim.
1: Donald Trump espera que els negociadors nord-americans reprenguin les converses amb l'Iran a partir d'avui mateix.
6: Així ho ha dit el mitjà nord-americà Axios després d'haver rebutjat una proposta iraniana per posar fi a la guerra. Trump diu que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que ell vol. Segons el president nord-americà, la proposta iraniana hauria estat acceptable fa un any, però ara no. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Walls, ha qualificat com un exercici de cinisme en declaracions al canal NBC.
18: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
6: Mentrestant, el ministre iranià d'Afers Exteriors manté les condicions de Teheran per la reobertura de l'estret d'Hormuz.
1: I l'avió esgarrapa terreny, el tren en desplaçaments entre Barcelona i Madrid.
2: Creixen els vols entre el Prat i Barajas i reculen els usuaris de l'alta velocitat.
1: Joan Garcia.
19: El tren ara triga més i és més car. Com a mínim, necessita mitja hora més des de les limitacions de velocitat pels accidents d'Adamut i Gelida, i la retirada de l'oferta de baix cost de l'ABLO va encarir el preu del bitllet. Pere Suau Sánchez, catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC.
20: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia.
19: El tren ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat. Vueling recupera la ruta el 5 d'octubre. La quota de mercat continua, però, afavorint el tren. Supera l'avió en un 80%. Joan Garcia, Pomatí, de Catalunya Ràdio.
1: Hi ha aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Air Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston.
6: Va passar després que es detectés fum a la cabina per causes que no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a dos homes els han ingressat a urgència per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una seixantena de bombers fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona les operacions.
1: I avui també us expliquem que els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
21: Aquest 2026 els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabtes que aquest any cauen en festiu, el 15 d'agost i Sant Esteve. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
22: Es una reivindicación que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
23: La idea és que sigui de forma automàtica. Principis d'any ja estiguin reconegudes aquestes hores.
21: Malgrat l'acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en poc més de 30 hores. Núria Jara, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
24: Bon dia. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu. L'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València, i debut en victòria del Girona davant l'Ucan de Múrcia. Derrota del Joventut de Badalona a la pista del Breogán.
1: Són les 6:19, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
25: Molt bon dia.
1: La primera.
25: Yeah!

0: Ferran Montero, Toques Gràcies aposta per artistes catalans i internacionals per la seva llista al Piro Musical de la Mercè. A diferència d'altres anys, només hi ha hagut dues cançons en castellà. S'han pogut sentir temes d'Oques, del Petit de Caleril, de Rosalia, de Joan Manuel Serrat i també de Coldplay, Bruno Mars o Stromae.
1: La segona.

0: Music que emetrà, perdoneu, en directe el concert de Shakira del proper 3 d'octubre a Madrid. De moment no s'ha confirmat els artistes convidats, però sonen noms com el de Maluma o Nati Peluso després que aquest cap de setmana passat hi hagi actuat Alejandro Sanz.
1: I la tercera.

0: amb Taylor Swift, que ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards després de superar Beyoncé. Aquesta matinada ha rebut un nou guardó a millor direcció artística, uns premis que també han guardonat Madonna com l'artista de l'any.
1: Sou i que és dilluns 28 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gemma amb 3 quilos 570 grams a casa seva, a l'Estany, i la Gala amb 3 quilos 200 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9 obrirem l'àgora molt pendents de les protestes i els moviments polítics en relació amb l'habitatge. Entrevistarem la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, i l'expert i exgerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Burón.
4: I a 9:15, entrevista el nou director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López.
3: A 10:45 parlarem amb el catedràtic de genètica Manel Esteller, que ha publicat Història d'una supercentenària. Són les conclusions de l'estudi que ha fet i que publica amb el periodista Eloi Santos sobre Maria Branyes, la persona més longeva del món, que va morir amb 117 anys.
4: I a 11:00 parlarem de l'estrena de la travessa VIP de Trescat amb la seva presentadora, Laura Escanes.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: És 22 pel que fa al temps. Com dèiem, entre avui i demà es preveuen algunes pluges fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a mesura que vagin passant les hores, aquesta possibilitat de pluges fortes s'anirà incrementant. De moment, aquest matí no en tenim, per ara. Tenim algun ruixat sobre el mar que s'aniran acostant al litoral durant aquest migdia, primeres hores de la tarda. Es poden acostar a la zona del litoral i prelitoral de Barcelona, nord de Tarragona, preferentment, i després d'una tarda poden aparèixer en altres llocs. També cap a la zona del Prepirineu podrien aparèixer alguna d'aquestes precipitacions. Avui amb temperatures altes, molt xafogoses a aquesta hora, 23 a Palamós, 23 a Barcelona, 21 a Tortosa. Sí que refresca una mica més al Pirineu, amb 12 graus a Gósol i a Planoles. Avui, en general, les màximes no passaran dels 25 a 28 graus, però molta humitat. I aquesta nit, matinada i demà, sí que s'esperen pluges més importants, que poden passar dels 50 litres per metre quadrat puntualment, en alguns llocs també del litoral i prelitoral, preferentment entre el nord de Tarragona, Barcelona i les comarques de Girona, però també en algunes zones de la Catalunya central, nord del Pla Lleida o Prepirineu, podrien tenir alguna d'aquestes acumulacions importants.
1: I pel que fa a la mobilitat i al trànsit, Maria Fernández Noguera?
6: Doncs aquesta hora ja hi ha les...

0: Voltem pel món per explicar-vos tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Moscou, Cristina Solies. Privet, bon dia.
1: Privet.
0: A Brussel·les saludem a Bruno Fortea, bonjour.
2: Hola, bonjour.
0: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
3: Good morning, Ricard.
0: I des de Madrid, Dani Santeaja, bon dia.
4: Bon dia.
0: A Rússia, a Sibèria, estan suspenent tota mena d'activitats a l'aire lliure. El motiu, Cristina, és que els ossos s'acosten cada vegada més a les ciutats.
1: Sí, la població d'ossos s'ha descontrolat perquè cada vegada hi ha menys caçadors i aquests animals han perdut la por dels humans. A més, com que hi ha hagut mala collita de pinyons, s'han acostat a les zones poblades per buscar menjar i han atacat persones. Això ha obligat les autoritats a decretar l'estat d'alerta. S'han aplicat tocs de queda i s'han prohibit les excursions escolars i turístiques als boscos, fins i tot per les eleccions legislatives del passat 20 de setembre es van habilitar autobusos especials perquè la gent pogués anar a votar de manera segura i sense trobar-se cap fos pel camí.
0: I d'ossos no han trobat els 4.000 soldats que a Bèlgica han difós dades personals a través d'Strava. És l'aplicació, Bruno, que publica en un mapa les rutes que fas quan surts a córrer.
5: Exacte, Ricard, i algunes d'aquestes rutes passen per llocs sensibles. Es pot seguir el rastre dels soldats corrent per bases de l'exèrcit belga, però també, atenció, dins del mateix quarter general de l'OTAN, situat als afores de Brussel·les. D'aquests 4.000 soldats que han publicat les seves rutes, la majoria tenien el perfil públic, i això vol dir que qualsevol persona podria haver mirat el mapa dels recorreguts, veure la foto de perfil amb la cara d'aquests militars, descobrir el seu nom i cognom i fins i tot saber el lloc on viuen, cosa que compromet la seva seguretat.
0: I als Estats Units, atenció a aquesta història. Un cavall guanya una cursa de prestigi. El seu amo celebra la victòria i els 23.000 dòlars de premi amb un missatge públic que diu «El pintor austríac ha guanyat el derbi». I tot seguit l'organització li diu que ha de canviar el nom del cavall. I per què no agrada el nom Oriol?
3: Doncs perquè l'han considerat ofensiu, perquè pintor austríac és un eufemisme utilitzat en entorns neonazis per referir-se al dictador Adolf Hitler. Els responsables de registrar els cavalls a la cursa d'Indianàpolis van rebre una denúncia i el propietari de l'animal l'ha rebatejat amb el nom de Potes Alegres. El problema arribarà quan la seva germana, que ara té un any, competeixi amb el nom de Nou Ordre, una expressió que recorda el Neuordnung del Tercer Reich. El propietari s'ha afanyat a dir que tot ve de les devocions que tenen a casa. La seva dona, pel pintor austríac Gustav Klimt, i ell per la banda britànica New Order.
0: I a Madrid, primer dia als jutjats de la plaça Castilla sense el jutge Peinado. El magistrat es va jubilar divendres, Dani, 4 dies després d'enviar Begoña Gómez a judici.
6: Juan Carlos Peinado, penjat la toga amb 72 anys, acabats de fer, esgotat fins a l'últim dia que li està permès exercir com a jutge per acabar la instrucció del cas Begoña. Han estat 2 anys i mig de polèmica que arrencava amb manos limpias, feia parada a la Moncloa.
7: No sé a qué obedece que goce usted una sonrisa.
8: Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio.
6: I enmig de correccions de l'audiència i crítiques del govern espanyol...
9: Peinado ha hecho mucho daño a la justicia.
6: Però que ha acabat irremeiablement amb la dona de Sánchez pendent de judici amb jurat popular per delictes de corrupció.
10: El matí de Catalunya Ràdio. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 6 i 28. Tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or.
12: Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els 3 grans favorits per aconseguir el premi. Els 100 periodistes internacionals acreditats són els qui decideixen el millor jugador i jugadora del món. L'ex blaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
13: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
12: Entre les favorites del guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciarà el nom del guanyador serà el 26 d'octubre.

0: I Eric García recupera Barcelona dels seus problemes al genoll.
1: Va abandonar la concentració de la selecció espanyola a Wembley, s'ha descartat una lesió greu, però per evitar riscos el jugador descansarà, no jugarà els partits de la Copa de les Nacions. Avui es juguen el Bèlgica, França i el Turquia, Itàlia. Xavi Hernández aconsegueix amb els Països Baixos la seva primera victòria, 1-2 davant Sèrbia. Jugats ahir, Alemanya 0, Grècia 1, Noruega 1, Portugal 2 i Dinamarca 2, Gales 0.
0: L'Hèrnia Lleida guanya a la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València.
1: Victòria de prestigi dels lleidatans, 100-105. El Girona, que debuta amb victòria també davant l'UCAM de Múrcia, i la penya perd 110-104 a la pista del Breogán. A la Lliga Femenina de Futbol, Depor 1, Espanyol 1.
0: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Ponts, a la Noguera, a les 7:49.
2: I es pondrà a les 7:42 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
3: A Sant Pere Pescador 19 graus, Amposta 20 i a Badalona 22.
0: I pel que fa al temps, tenim previsió de tempestes els pròxims dies. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui ja en pot arribar alguna. Avui seran molt irregulars, poden afectar a partir de mig matí en punts de la costa i del prelitoral, i després a la tarda arriben també en altres comarques, per exemple, el Prepirineu. A partir d'aquesta nit, matinada i demà, arriben les pluges més fortes que podrien afectar en qualsevol punt de Catalunya.
0: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
5: Retencions a aquesta hora a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Circulació intensa a la 2 a Castellolí perquè hi ha un carril tallat en sentit Lleida. Pel que fa al transport públic, de moment sense incidències destacades, més enllà d'algun retard, com el del tren de l'RL4 de Manresa a Lleida, que va amb una demora de 20 minuts.
0: Tot això avui, que és dilluns 28 de setembre del 2026, i aquests són els 5 noms del dia. El primer, sindicat de llogateres.
2: Fa una crida a col·lapsar a Barcelona avui per reclamar que s'aprovi un nou decret d'habitatge a partir de les 8 del matí. Hi ha diverses accions convocades i a la tarda una concentració que coincideix amb la visita del president espanyol a la capital catalana, Madrid. Segona nit d'acampada a la Porta del Sol.
0: Precisament aquest és el segon nom del dia. Pedro Sánchez.
6: Assegura que farà el possible per aprovar el nou decret que ha d'evitar desnonaments com el de la Mari Carmen al Consell de Ministres de demà. Suma adverteix que si juguen la legislatura, Junts exigeix protegir els petits propietaris i Esquerra reclama un topall per als lloguers d'habitatges turístics.
0: El tercer, dependència.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, des d'aquest estiu les valoracions del grau de dependència es fan per via telemàtica per agilitar els tràmits en el cas de les persones que demanen una prestació econòmica per a cuidadors no professionals. Justament aquest estiu l'actriu Assumpta Serna denunciava públicament la lentitud en la tramitació de les ajudes, en el seu cas per la seva mare centenària.
0: El quart, taula agrària.
6: El govern i els sindicats aborden avui la crisi del sector marcada per l'augment de costos de producció pels efectes del canvi climàtic i per uns preus a la baixa. Tot això amb una tracturada convocada per Unió de Pagesos per el 14 d'octubre a Barcelona sobre la taula.
0: I el cinquè, Taylor Swift.
2: S'ha coronat aquesta matinada com l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards i ha superat Beyoncé en la mateixa gala. També s'ha premiat Madonna com l'artista de l'any d'aquests guardons dedicats a la música pop.
0: I pel que fa a la matinada, Pol Forada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Què ens deixa Brussel·les?
7: Els ministres de defensa dels 27 es reuneixen per estudiar com desenvolupar protocols davant de les amenaces híbrides, sobretot provinents de Rússia. També tractaran el repartiment de les ajudes a Ucraïna o la possibilitat de reforçar la missió naval al Mar Roig, a tocar de la península aràbiga.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
7: Donald Trump ha sopat aquesta nit amb el conseller delegat d'Antropic, Dario Amodei. És una de les veus del sector que més ha defensat aplicar controls al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons la Fox, el president nord-americà continua sense estar preocupat pel fet que aquesta tecnologia es pugui descontrolar i considera que Estats Units va entre un any i un any i mig per davant de la Xina.
0: I amb què dinaran avui, precisament a la Xina?
7: El govern ha confirmat la pròrroga a la treva comercial amb els Estats Units. Acabava el 10 de novembre, s'ha allargat dos mesos més, fins al 10 de gener. Ho ha confirmat el ministre de Comerç després de la visita de Xi Jinping a Washington. Les dues superpotències, doncs, es donen més marge per arribar a un acord definitiu.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Centrada sobretot en habitatge.
8: Sí, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol, ho acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris. L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A la premsa de Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar, diuen, els seus socis. També en portada tota la premsa catalana, fotos espectaculars del piromusical de la Mercè i altres temes d'avui. El diari Ara explica que l'Església catalana es prepara pel relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periòdico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
0: I a la premsa comarcal, 6:34, i llegim també que Tarragona ha tancat 75 pisos turístics que no complien amb la normativa. Lara García.
9: L'Ajuntament ha inspeccionat 566 habitatges d'ús turístic entre el 15 d'abril i el 15 de setembre. D'aquests s'han iniciat 98 expedients en detectar-se irregularitats i incompliments de la normativa, que han acabat amb 75 cessaments. En 27 dels casos, els propietaris han presentat al·legacions que actualment estan pendents de resolució, ho explica el diari de Tarragona. Al diari de Girona llegim que Figueres vol limitar els nous locals comercials que degradin la imatge comercial de la ciutat. L'Ajuntament preveu reduir a la zona del centre a 50 metres la distància mínima entre establiments que no encaixen, segons el consistori, amb la imatge comercial, doncs, de Figueres. El nou pla especial d'usos comercials vol regular l'obertura d'aquests nous establiments, especialment d'aquells que ja tinguin una oferta excessiva, com poden ser els d'accessoris de telefonia o supermercats 24 hores, entre d'altres. I el Segre destaca que aquest cap de setmana la Fira Mos Sant Miquel de Lleida ha posat damunt la taula el receptari tradicional català. La competició d'aquest diumenge ha reunit els millors esmorzars de Forquilla amb participants de les quatre demarcacions, els quals han elaborat plats amb el porc com a element central.
0: I en esports comença el compte enrere per conèixer el nou pilota d'or, Robert Prat.
1: De fet, avui es tanca la votació per escollir aquest guanyador de la pilota d'or. Kane, Lamine, Mbappé, grans favorits, Alexia Putellas també. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, s'ha descartat cap lesió greu. I Lilern a Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València. Debut amb victòria del Girona davant el Camp Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
0: Ara són les 6:36, de seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirarem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 36 dies i aquesta és l'anàlisi que ens fa avui Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. Les eleccions de mig mandat als Estats Units estan demostrant la distància sideral que es troba entre allò que expliquen els mitjans de comunicació i la vida real del comú. Sobre el paper, si hom consulta la premsa yanqui, veurà que dia rere dia els periodistes dediquen milers d'articles a explorar el futur i els perills de la intel·ligència artificial. Però per molt que els americans estiguin agafant tirri als nous senyors feudals de la tecnologia, no hi ha cap enquesta en què els perills de la IA apareguin com la primera preocupació de l'electorat. Pots consultar mitjans de dretes o d'esquerres, però la majoria coincideixen en les mateixes qüestions. L'augment del cost de vida, els preus impossibles de l'habitatge, del gas o l'electricitat i les conseqüències d'una immigració descontrolada. D'això és el que intenten parlar els candidats, mentre presidents i expresidents tot el sant dia parlen de Sam Altman i Elon Musk.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
13: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
14: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
15: Perquè creixis la cultura del dia aquí a Xina.
13: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
17: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
18: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
17: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
18: I a partir de les 3,
13: l'espai de reflexió a la tertúlia.
19: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
20: I va vindre a dir, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
19: El més perillós és que escapi el nostre control.
21: I per aquí exemple... jo crec que s'hauria d'anar al debat.
17: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: 6:45 del matí.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
22: Catalunya es desperta pendent de la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la ciutat.
3: Les primeres accions estan convocades aquest mateix matí en 4 punts de la capital catalana, la Meridiana, la plaça de Sants, els carrers de Tarragona i de Sant Agustí. Carme Arcaraz, portaveu del sindicat.
23: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
3: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presentarà una entrega de premis. El sindicat exigeix que demà el govern espanyol aprovi un decret d'habitatge amb 4 punts innegociables: contractes de lloguer indefinits, congelació de preus, reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Tot això després que milers de persones han passat la segona nit a la Porta del Sol de Madrid per exigir solucions a aquesta crisi de l'habitatge.
22: Mentrestant, Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge textualment per aprovar demà el decret d'habitatge i demana un esforç als socis d'investidura.
3: En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit directament a la dona desnonada de 87 anys.
2: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
3: Suma adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura. Yolanda Díaz.
4: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
3: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
5: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres, que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido, y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
3: Mentrestant, des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha reclamat que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i aturar també desnonaments vulnerables. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
22: A tot això, els Mossos d'Esquadra veuen possible que Catalunya també es convoquin acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid.
3: Davant d'aquest escenari, el cos garanteix que preservaran el dret de concentració i manifestació. Ho afirma la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catano, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
6: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
22: Avui al matí de Catalunya Ràdio, Ferran López, el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que s'estrena al càrrec. I un parell de qüestions més que us destaquem aquest matí. D'una banda, segons s'ha pogut saber Catalunya Ràdio, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitar els tràmits.
3: Des de mitjans de juliol, si la persona que ho demana no hi té inconvenient, el procés es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi un familiar o cuidador habitual. Directora General d'Autonomia i Personal i Discapacitat és Sílvia Sobirana.
24: Estem treballant amb uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és que hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo agafo un expedient i dic quan tributo la mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
3: Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per cuidador no professional.
22: I l'altra qüestió destacada de les últimes hores, encara se'n saben pocs detalls, però el Regne Unit han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
3: La policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac com a mesura preventiva. Les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificiers de l'exèrcit. Segons el tram, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investiga des de feia temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria objectiu legítim.

0: I aquesta matinada hem seguit els MTV Video Music Awards i han acabat amb un nom, Marta Viana, Taylor Swift.
1: És l'artista més premiada de la història. Aquesta matinada la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip, i durant la gala també s'ha estrenat un altre videoclip del seu nou senzill, Passion Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Amb aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: I aquí també les últimes hores.
2: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
0: El tradicional piró musical ha posat fi a les festes de la Mercè de Barcelona.
1: Per primer cop s'ha fet a la platja amb una playlist triada per Josep Montero d'Oques Gràcies, on només hi ha hagut dues cançons en castellà. L'Ajuntament no dona xifres de públic, però diu que els 5 dies de concerts i actes culturals han tingut un seguiment multitudinari.
0: Com ha anat això, Ignasi Abad?
3: El bon temps i el canvi d'emplaçament de l'Avinguda Maria Cristina a la platja de la Nova Icària per les obres a la fira ha facilitat aquest any l'afluència de públic al piró musical. Es va llançar al cel una tona i mitja de polvo amb figures pirotècniques noves i canvis de colors sorprenents, sobretot amb una banda sonora molt variada que va combinar música catalana amb artistes internacionals. Per la part autòctona, Rosalia, Aitana, el Petit de Calaril, Rita Vallès, Maria Arnal i, sobretot, Oques Grasses, que s'acomiaden dels escenaris el mes que ve. El seu líder, Josep Montero, és qui va triar la cinquantena de temes que van sonar a la platja, mesclats per Marçal Cruz. Del repertori internacional, d'Imagine Dragons a Billie Eilish, passant per Bruno Mars, Coldplay o Pitbull. Des de Barcelona, Ignasi Abad, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Pràcticament 6:45 del matí. El que també ha acabat aquest diumenge és la Setmana del Llibre en Català i ha tancat amb 130.000 visitants i un rècord de vendes.
1: Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
0: Berta Torrades.
4: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
5: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
4: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les estrenes.
6: I believe there are monsters born in this world to human parents.
1: Actrius com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo, Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming.
0: Les repassem amb l'Òscar Callau.
7: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, que adapta l'obra magna del Premi Nobel John Steinbeck, un gran drama familiar i generacional que en aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de Kathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. Sicaris, armes, drogues i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones de protagonista. Al repartiment també hi trobem el català Òscar Jaenada. La mallorquina Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada del thriller Reina Roja, Loba Negra a partir de divendres a Prime Video.
0: Passa un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, sembla que entre avui i demà arriben pluges i tempestes a moltes comarques. Eloi Cordomí, com anirà això? Bon dia.
8: Bon dia. Mira, sí, avui, de moment, aquest matí una mica de pausa, perquè les tempestes les tenim sobre el mar i són molt puntuals. A mesura que vagi passant el dia, mig matí i migdia, arribaran a les tempestes a la costa i al prelitoral, en qualsevol punt d'aquest sector, preferentment entre el nord de Tarragona, costa central, i després, de cara a la tarda vespre, moltes d'aquestes tempestes també podrien aparèixer en alguns llocs del Prepirineu, potser de forma més irregular en altres llocs de l'interior. Poden ser xàfecs forts i descarregar una pluja doncs, de més de 20 litres en mitja hora, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. El problema és que a partir d'aquesta nit matinada augmenta la inestabilitat, amb més humitat, amb més aire fred en altura i també amb més aportació doncs, de calor i d'humitat del Mediterrani, i tot plegat farà que aquestes tempestes puguin ser més fortes i més violentes i poden afectar en qualsevol punt de Catalunya. Ara mateix, amb els models que estem veient, les acumulacions més importants, que poden passar als 50, fins i tot 100 litres per metre quadrat, ens les situen a la costa i prelitoral de Barcelona, també les comarques de Girona i atenció en alguns llocs del nord del Pla, a Lleida i del Prepirineu, perquè demà també podríem tenir algunes precipitacions fortes.
0: Ho seguirem. Gràcies, Eloi. Pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
9: Retencions a totes dues rondes. rotondes de Barcelona en sentit Llobregat, a l'AP7 en sentit sud a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a la C58 en tots dos sentits i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Circulació intensa a l'A2 a Castellolí en sentit Lleida per un carril tallat. Pel que fa al transport públic, alguns retards, com els 20 minuts de demora en el primer tren de l'R11 que ha sortit de Barcelona en direcció Portbou i en el mitjana distància de Barcelona a Móra la Nova.
10: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
11: Avui hem rebut el missatge de la Joana de Barcelona. Es queixa d'una situació viscuda durant les festes de la Mercè. Concretament, la presència de grups organitzats de turistes a la plaça Sant Jaume durant la celebració d'actes de cultura popular.
12: Canviades així, que a la plaça ja no s'hi cap i que volem gaudir de la festa major nostra, només falta que ens haguem de preocupar de no obrir passadissos perquè aquesta gent vagi amunt i avall. Crec que s'hauria de regular.
11: L'Ajuntament respon que no ha rebut queixes d'aquest tipus a través dels seus canals oficials, però assegura que en pren nota i que analitzaran la qüestió de cara a properes edicions de la festa major.
10: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el preu del petroli de Brent repunta més d'un 2%, s'enfila per damunt dels $106. A l'Àsia, amb la pujada del cru, la borsa de Seül cau un 2,30%. A Europa, divendres, els parquets van tancar en verd davant la proposta de l'Iran als Estats Units per reobrir Hormuz. L'IBEX va rebotar un 0,65% després de dues sessions de caigudes i avui obrirà des dels 19.700 punts. Als Estats Units, el Dow Jones va tancar divendres amb una crescuda de l'1%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: 10 anys.
15: Els llums s'han apagat.
16: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
14: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
16: I ho farem amb un programa especial.
14: El dimarts 29 de setembre.
16: Amb els col·laboradors d'avui.
14: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
16: 10 anys d'esports.
14: 10 anys de ràdio.
16: 10 anys de Tot Costa.
10: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Amb un horari nou.
18: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Catalunya Nit.
17: Un informatiu en profunditat.
18: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Amb horari nou.
17: De 9 del vespre a 11 de la nit.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
19: Bon dia.
0: Girona, Núria Paraire, bon dia.
20: Bon dia.
0: A Tarragona hi tenim el Ricard Buigas, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: I des de Lleida, Estela Busoms, bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: Comencem a Barcelona. A banda de les protestes i de la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avui serà notícia de línia 8 de ferrocarrils, Marc.
19: Sí, perquè a mig matí la consellera Sílvia Paneque visitarà les obres que s'estan fent al pou de la Gran Via a Barcelona. Previsiblement sabrem, doncs, si està complint el calendari previst. Recordem que l'horitzó actual és el 2030. Si no hi ha més retards, el tram nou tindrà dues estacions intermèdies, Hospital Clínic i Francesc Macià, i connectarà directament a Espanya i Gràcia. Això en un dia de molta cultura a la ciutat de Barcelona. El Palau de la Música s'inaugura la temporada 26-27 amb un concert en homenatge a Pau Casals. A més, el Temporada Alta presenta grans verdisses, també llibretàlegs i també el 16è torneig de dramatúrgia catalana.
0: Al sud del país, la consellera de Recerca i Universitats presentarà avui les inversions previstes per potenciar la recerca i la innovació de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud, Ricard.
21: Sí, l'IRB Catalunya Sud és com es coneix ara l'antic Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. És un organisme important en l'àmbit de la recerca perquè integra els hospitals universitaris de Tarragona i l'Ebre de la mà de la Universitat Rovira i Virgili. Ara mateix hi treballen 400 persones. La consellera Núria Montserrat presentarà aquest matí a les 9 les inversions del govern per millorar les infraestructures, o sigui, els espais de recerca i innovació del campus de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona.
0: Més coses a les comarques gironines. Avui sabrem el balanç de la temporada que fa el sector turístic, Núria.
2: Doncs sí, perquè avui se celebra una de les cites de referència. La Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona organitza un acte on hi van representants del sector, però també de les administracions. I això permet que el president de la Federació, Antoni Escudero, aprofiti per fer-los arribar les seves reivindicacions i demandes. En altres anys, per exemple, s'ha criticat l'augment de la taxa turística o l'ampliació de la prohibició de fumar en espais com les terrasses. Veurem aquest any què reclamen. Organitzen en motiu del Dia Mundial del Turisme, que va ser ahir, 27 de setembre.
0: I avui a les comarques de Lleida es parlarà de l'impacte del pla del govern sobre energies renovables, el Plàter, en el món rural, Estela.
20: Sí, ho farà la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa i pel lloc de la convocatòria han triat Alcarràs, al Segrià, on hi ha projectats uns quants macroparcs solars que tenen l'oposició d'ecologistes i pagesos. I del Pallars Sobirà parlarem d'un projecte per recuperar un espai natural a la cua de l'embassament de Boren a les Valls d'Àreu, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, i farà obres per restaurar-ne flora i fauna, ordenar l'accés de vehicles i fer-lo accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
0: Doncs així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
22: Avui mateix es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu, mentre que l'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet al València. Debut amb victòria del Girona davant el Camp de Múrcia. Derrota de la Penya a la pista del Breogà.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
23: La cursa per la pilota d'or és la gran motivació ara mateix de Lamine Yamal. Es va veure dissabte a Wembley en un gran escenari i en un gran partit entre la campiona del món i l'Anglaterra de Kane. Lamine va voler demostrar al camp el que afirma en cada entrevista, que és el millor del món i que es mereix la pilota d'or. Només 19 anys i li agraden els grans reptes i no li fa por fulminar-los a cop de precocitat. Si és veritat que el sentit del vot per la pilota d'or es decideix en aquests mesos, és evident que Lamine li ha guanyat la partida com a mínim a Kylian Mbappé.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
24: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
25: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
26: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
27: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
25: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la picabaralla entre les periodistes de La Sexta, Andrea Ropero i Carmen Porter, per la cobertura del desnonament de Mari Carmen.
28: Carmen Porter, la copresentadora de Horizonte, a Míker Jiménez, va insinuar al programa, després de que l'Intermedio fora l'únic mitjà que va mostrar el desnonament de Mari Carmen des de dins de la casa, que potser li havien promès alguna cosa a la dona. La reportera que estava allà, Andrea Ropero, li va respondre: més empatia i menys bulos. Iñaki López també li va contestar. Li va dir que a La Sexta no necessitaven enfangar-se. Estic super a favor d'alçar la veu contra la desmesura i destacar la diferència entre una informació, que és el que va fer la Ropero, i el que cada dia fa Carmen Porter al seu programa.
0: I a la recomanació del dia, arran de la celebració del 4th Congrés de Justícia Feminista a Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie El Caso de Laura Stern.
29: Una de les estrenes potents de l'any a França, de només 4 capítols, però de molta intensitat. L'actriu protagonista, espectacular, es posa en la pell d'una farmacèutica i mare de família que funda una associació d'ajuda a víctimes de violència masclista i esclata quan una de les seves companyes és assassinada a sang freda, en part per la incompetència de les institucions a l'hora de protegir-la. I és aleshores quan ella decideix prendre's la justícia pel seu compte. Responsabilitat col·lectiva i una gran denúncia. Si teniu l'estómac fort, El Caso de Laura Stern és a Filmin.
0: I què deien els altres divendres, Jovany?
30: Divendres vam sentir com l'actor Carlos Bardem derrapava fort quan intentava erigir-se com a líder veïnal per aturar el desnonament de la Mari Carmen.
31: Paquita no està sola,
1: Mari Carmen està sola.
30: Qui no intentava aturar el desnonament, més aviat al contrari, és Carlos Herrera.
3: Es que no puede haber desahucios, ¿no? Desahucios tiene que haber. ¿Cómo que no puede haber desahucios? Claro que tiene que haber desahucios.
30: Sort que aquí ens divertíem amb l'Eduard, un concursant del programa que responia literalment el que li donava la gana. 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps.
4: 23 de febrer.
30: És una opció que no t'he donat.
0: A veure, repetim-la.
30: Sí. 24 de febrer. A quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.

0: Carles, bon dia.
1: Bon dia, aquesta segur que l'has ballat, no?
0: Ah, sí, bastant, bastant, bastant. La bola negra es diu, ai, no, la camisa negra.
1: Efectivament, avui ens despertem amb la camisa negra de Juanes, i és que tal dia com avui, un 28 de setembre, però de l'any 2004, el cantautor colombià va publicar el disc Mi Sangre, on precisament hi havia aquesta cançó que barreja reggae, pop, rock i música folklòrica colombiana. La camisa negra va ser un èxit mundial i va liderar les llistes a Europa i Amèrica. Explica el dol amorós i la ironia i els dobles sentits, i tot i el seu ritme que ens convida a la festa, amaga una història de desamor.

0: Senyora...
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Crida del Sindicat de Llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts, a diferents punts de la ciutat, i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne, exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 28 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Dels esports, sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogant. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns amb un accident d'aquesta matinada a l'A2, que tot i que deixa menys d'un quilòmetre de retencions, obliga a tallar un carril de circulació a Castellolí en direcció Lleida. Per altra banda, fa tot just uns minuts tenim un vehicle avariat a l'AP7 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, que en direcció Tarragona, en sentit sud, ja deixa també en aquest cas 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim retencions habituals cap a Barcelona, sobretot per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. També a la C17, a Pares del Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud en sentit sud. També a la mateixa AP7, recordem que hi ha 2 quilòmetres de congestió a Sant Cugat en sentit nord. Cap al Besòs, cues arreu del Nus de la Trinitat, amb congestió de retruc també a les dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat. Precisament al vessant Llobregat també hi ha retenció ja per la A2 i la P23 des de Molins de Rei i Pallejà en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència a la infraestructura entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers, els trens de la línia de Rodalies R2 Nord circulen per via única en aquest tram i això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. I temps pel temps ara amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, encetem la darrera setmana del setembre i ho fem amb canvis de situació, que de fet anirem copsant ràpidament a la mateixa costa al llarg d'aquestes properes hores del matí. Per tant, aniran arribant alguns ruixats intermitents més aviat locals, però entre la selva i el delta de l'Ebre anirem tenint alguns moments de pluja que al llarg del mig matí i migdia s'endinsaran una mica més fins al prelitoral barceloní o fins a la Catalunya central, més clarianes cap a l'Alt Pirineu aquest matí, i un ambient suau, ha pujat la temperatura. La tarda tindrà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona, més carregat cap a l'Ebre, i cap a l'interior del país és on tindrem algun xàfec, especialment al Prepirineu. Atenció, demà, amb les fortíssimes tempestes que acabarem tenint. N'estem pendents a la xarxa.
2: Doncs veurem si aquests ruixats a la vista serveixen en part per millorar les perspectives de la temporada de bolets, que de moment arrenca a mig gas, sobretot per la calor extrema que ha deixat els boscos molt tocats. En parlarem tot seguit amb l'Enric Gràcia i Barba, que és micòleg i divulgador científic.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem amb titulars, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge. I després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
0: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
2: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol que treballa contra rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
6: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
7: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
2: Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Són les 7 i 10. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental, liderada per la Conselleria d'Empresa, pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. I encara sobre educació, els equips directius d'escoles i instituts parlen obertament de situació d'emergència. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya. Segons ha explicat, la inversió en un futur del 6% en educació, una mesura plantejada a la cimera de partits organitzada divendres passat pel govern, no és suficient per revertir la crisi actual del sistema educatiu. Satorra assegura que cal aplicar mesures de manera urgent.
8: Planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat hi hauria d'haver aquesta més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
2: I més preocupacions encara d'altres sectors econòmics del país. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Ens ho explica el Raül Martín, de Televisió Costa Brava.
9: La pagesia catalana afronta una nova tardor amb diversos fronts oberts. Un dels principals és l'augment dels costos de producció, especialment pel que fa al gasoil, l'energia, els fertilitzants i els pinsos. A aquesta situació s'hi afegeixen els danys provocats per la fauna salvatge. Senglar, conill i especialment en zones de l'Empordà, el coipo, continuen afectant alguns conreus. Els pagesos també reclamen poder obtenir uns preus que facin viable la seva activitat i més control sobre la cadena alimentària i les importacions de fora de la Unió Europea. Unió de Pagesos alerta que l'encadenament de problemes posa en risc la continuïtat de moltes explotacions.
10: L'element dels preus deu ser els preus que anem al súper, perquè els preus nostres estan exactament igual. Fa 60 anys que cobrem el mateix preu al cereal. O sigui, d'augmentar, a nosaltres no ens ha augmentat res. El que sí que ens ha augmentat és el gasto. El gasoll, els abonos, herbicides...
9: Davant d'aquest escenari, el sindicat ha anunciat una mobilització a Barcelona el pròxim 14 d'octubre i reclama, entre altres mesures, ajuts directes per les explotacions i un gasoil professional agrari amb una fiscalitat més baixa.
2: Encara en aquest àmbit, afegim que el Canal d'Urgell ha tancat aquest diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% a l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest mes de setembre. La pràctica absència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua, però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, la calor és la responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims per cobrir costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou. I el càmping municipal de Tàrrega ha acollit aquest cap de setmana la 23a edició de la Fira del Caçador, consolidat com un punt de referència de la pràctica cinegètica a les Terres de Lleida. L'esdeveniment ha estat un èxit de públic. Ha volgut reivindicar la tasca del col·lectiu en favor de la natura, la regulació mediambiental i la dinamització turística i econòmica del territori. Enguany s'ha fet un homenatge pòstum a Benjamí Sala, que va morir el novembre passat i que va ser president de l'entitat. A més, s'hi han fet activitats com un concurs de pintura ràpida o exhibicions de falconeria i equestres. Josep Maria Sató és el president de la Societat de Caçadors de Tàrrega.
11: Que el públic que ens visita en recolze, cada any veiem que hi ha doncs, un repunt, és a dir, que també estem en un sector que va a la baixa, però bueno, el fet que podem compartir una jornada lúdica amb la família doncs, ens ajuda molt. El Benjamí era un puntal valent, era el nostre puntal d'organitzatiu doncs, que ens ha costat de suplir.
2: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. Si no plou, la cosa està magra, però en tot cas ho preguntem a un expert. Fins a quin punt el canvi climàtic està transformant la campanya? L'Enric Gràcia és micòleg i divulgador científic. Bon dia, Enric, i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, digue'm.
2: Venim d'un estiu excepcionalment calorós i d'una sequera que ha fet patir molt els boscos. Davant d'aquest panorama, quina temporada de bolets hem d'esperar?
12: A veure, a l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
2: De tota manera, si plou i refresca, ja no parlo de demà ni d'aquesta setmana, sinó ho fa de manera continuada, hi ha marge per salvar la temporada o ja no hi ha gaire temps perquè el bosc es regeneri i haurem d'anar això a cotes molt altes?
12: A muntanya, insisteixo, tenim malament. No crec que aquesta possible refredada que algun dia ha de venir tingui suficient temps com perquè puguem dir que tinguem una bona temporada. No ho crec, ni molt menys. Segueixo. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
2: A costa, eh? Al litoral. Sí.
12: Per sota de 800.
2: Sí, entenc. Aquesta calor pot acabar marmant alguna espècie, al marge ara del que diem, eh? Hi ha varietats més sensibles que d'altres?
12: Sí. Jo faria a l'inrevés. Hi ha varietats que els agrada la calor, com pot ser el reig o el carlet. Aquests bolets no notaran tant la influència. Bueno, el reig és el que la gent coneix com a ou de reig. Mm. El reig i el carlet, ja dic, jo crec que no es notarà. En canvi, altres, òbviament el fredolic, sí, i alguns bolets d'aquesta sèrie de hi ha el fredolic veritable, el fredolic gros, etc. Aquests és probable doncs, que els hi vagi bé perquè farà fred. Al final farà fred.
2: Enric, gràcies. Recollim bolets com si fos un recurs inesgotable. Des del punt de vista micològic, creu que caldria fixar algun tipus de regulació o límit per preservar el bosc?
12: Ah, bona pregunta. Des d'un punt de vista biològic, els bolets són fruits. És a dir, és com les peres o les pomes. No tenim massa problema per recollir-los si ho fem bé. És a dir, no deixes de recollir una cosa que es farà malbé i que ja ha fet el que tenia que fer. En canvi, si es recull malament, fent malbé el terra, rascant, etc., aleshores sí que provocaríem un... O sigui, els maldestres poden ser persones que no, que portin les coses malament, sí, que facin reduir la producció dels boscos. Sí. No s'ha de ser maldestre, s'ha de recollir el bolet a poder ser arrencant-lo sencer, no només tallant-lo de la cama, arrencant-lo sencer i després tallar la cama.
2: Doncs una lliçó de modus, la d'anar a buscar bolets. Enric, gràcies. Gràcies i bon dia. I haurem de tenir paciència. Si més no, al litoral. Aquesta és, creuem els dits, podrem potser collir algun bolet. Gràcies, que vagi bé.
12: A vosaltres, molt bé. Adéu-siau.
2: Obrim ara Crònica Esportiva amb una sorpresa, la de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Triomf coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I victòria també del FIAC Girona, que ha arrencat el curs amb una victòria per 7 punts de diferència, 84-77, contra l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van imposar gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va perdre a Lugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubio, que va acabar amb 26 de valoració. El Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana de la Lliga Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat l'intent final del conjunt tarragoní, molt combatiu, fins a la botzina final. Aïssé Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit.
13: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre perquè han sigut 3 partits competits i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
2: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la trentena, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que es celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals i també per la xarxa Més. Ens ho amplia la Norma.

0: Colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que m'emmoriré perquè no tinc aire. He cridat com un boig.
1: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4, 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
2: Mentrestant, les colles de Gama Extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. De la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls han completat el programa amb el 3 i el 4 de 9 amb folre, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. Ens ho explica el David Navarro.
3: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
4: A vegades és simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
3: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.

El cervell processa les olors d'una manera diferent a la resta de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això, una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en té li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui,

0: Una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts a diferents punts de la ciutat i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. I entrarem en detall tot seguit en conversa amb Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el micòleg Enric Gràcia.
4: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
3: Sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. Els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dos accidents a la xarxa viària catalana. El primer, que s'ha produït aquesta matinada a l'A2, hores d'ara deixa menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, direcció Lleida. El segon ha estat a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit nord, amb 2 quilòmetres de cues. També tenim un vehicle avariat a l'AP7 a Barberà del Vallès, en sentit sud, que obliga a tallar un carril i provoca 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim retencions habituals cap a Barcelona, Barcelona, per la C-58 des de Sant Quirze del Vallès i a la C-17 a Parets del Vallès. També a l'AP-7 hi ha lentitud de 2 quilòmetres des de Sant Cugat en sentit nord. Pel que fa al transport públic, un dia més incidències. Ara mateix la circulació de trens està interrompuda a la R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, això sí, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona del que és habitual. I pel que fa al temps, canvi de situació coincidint amb el final del mes de setembre. Canvis que anirem copsant ràpidament a la costa a partir d'aquest matí. S'esperen alguns ruixats intermitents i locals. Entre la selva i el delta de l'Ebre tindrem moments de pluja que a partir del migdia s'endinsaran fins al prelitoral barceloní o la Catalunya central. Durant la tarda hi haurà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona. I atenció demà, perquè s'esperen fortíssimes tempestes.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho destacàvem en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa, la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement a aprovació al decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
5: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
3: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys, amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que treballa a contrarrellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat als nous, als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges. I el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
6: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
7: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
8: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
3: Més coses. Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Cinc minuts i arribarem a 3:15 del matí. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Però què en diuen els experts sobre la determinació del govern? És aquesta la millor solució? I com hi poden ajudar les famílies? Què poden fer les escoles i els adults per reconduir una situació que ja sabem que té conseqüències greus? Com podem començar a canviar hàbits? En parlem amb Javier Feliz, que és psicòleg i director d'operacions del programa terapèutic Desconnecta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, Elena.
3: Ho dèiem, la Generalitat vol prohibir pantalles i la intel·ligència artificial fins als 14 anys. Prohibir és la millor via o és més efectiu educar en la gestió i el bon ús?
9: Totalment d'acord amb tu, no es tracta de prohibir la tecnologia, no? Sinó de decidir en quin moment l'educatiu aporta valor i en quin moment està substituint una capacitat que els joves encara necessiten desenvolupar. Per tant, les mesures del govern van enfocades cap a protegir capacitat cognitiva, que això és superimportant en un món on estem plens de pantalles i envoltats de pantalles.
3: Si prohibim fins als 14, què hauria de passar entre els 14 i els 18 perquè els joves aprenguin a fer un ús saludable i equilibrat de la tecnologia?
9: En aquest cas hem de parlar d'aprendre a aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
3: Les famílies, parlem d'elles, estan desbordades, estan desesperades en molts casos. Quina és la primera pauta realista que un adult pot aplicar avui mateix per reduir l'impacte de les pantalles a casa?
9: El primer de tot és veure, això ens ho pregunten molt a Desconnecta, no? El primer és veure quina edat té el teu fill filla i a partir d'aquí començar a veure quin ús fa i què fa de la tecnologia, no? No és tant una part conductual, sinó és veure aquesta part cognitiva de l'ús que fa, de lo que entén, de lo que pensa i de quina utilitat té la tecnologia i la IA a la seva vida.
3: L'informe de salut parla de violències, de violències digitals, parla d'ansietat, de depressió, de fins i tot de baixa autoestima. Quines són les tres alertes que un adult, i en aquest cas, per exemple, les famílies, han de saber detectar en un adolescent?
9: Cal dir que estem en un moment de salut mental infantojuvenil molt complicat. Llavors, com a principals idees on hem de veure, hem de pensar què li passa al nostre fill, filla, el primer és veure el tema social i relacional, els amics i les relacions que té l'oci i el temps lliure. Després tot el tema acadèmic, la baixada del rendiment acadèmic i com que comporta tot el que és la part educativa i acadèmica. I després també tota aquesta part més de personalitat, no?, i de comunicació. Crec que estem perdent molts moments de parlar, de pensar, d'idear, no?, i d'avorrir-se i de l'esforç i de la tolerància, i ho estem substituint per pantalles que aquest temps poden tenir un mal ús cap al funcionament cognitiu d'aquesta persona.
3: Vostè parlava de, més que de prohibir, d'educar en el bon ús. Quin ús de la tecnologia, per tant, il·lustri'ns, ajuda realment a aprendre a l'escola, i quin ús és el que desorienta, distreu o substitueix l'atenció?
9: Jo sempre dic que és molt important en la tecnologia tenir la diferència entre el que és utilitzar-la després d'haver pensat i utilitzar-la perquè pensi per tu o que t'ocupi el temps, no? Llavors, és molt important tenir aquesta educació cap als nostres infants perquè han nascut en un món tecnològic, però també parlar d'aquesta capacitat emocional i de la intel·ligència emocional que comporta fer l'ús de la intel·ligència artificial i d'aquesta ètica. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat de govern, d'escoles, de famílies i de tothom que pensi que la següent generació ha d'estar cuidada en quant a la utilització de la tecnologia.
3: Javier Feliz, haurem de veure doncs aquestes 60 mesures que avui ha d'anunciar el govern, a veure com poden contribuir a fer les coses una mica més fàcils per les famílies i també a portar pel bon camí els nostres joves i adolescents. Gràcies per l'atenció, que vagi molt bé.
9: Gràcies, Helena.

0: Canviem d'àmbit perquè el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Sigui com sigui, damunt la taula també hi haurà altres greuges com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Tot plegat, arguments, deia, que han motivat Unió de Pagesos a convocar protestes i tracturades el proper 14 d'octubre a Barcelona. La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, per exemple, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
1: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: La Costa Brava ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic, tot coincidint amb el pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
2: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
3: Tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, de totes les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
2: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
0: I no ens movem de la costa encara, el que passa que de la Costa Brava passem a la Costa Daurada, on el conegut restaurant Pícnic de Sitges, el Garraf, al vell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alviri a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se dels seus clients convidant els veïns i amics de tota la vida a una copa de cava amb música.
4: És un puesto que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques i no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
5: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
6: Si fan alguna cosa interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí, el de Kansas, molt malament.

0: Presa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el Fiat Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Will Tucker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa Joventut va perdre la pista del Breogant. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure Lugo per 110-104. Els vertinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I unes 15.000 persones han passat aquest cap de setmana pel port de Mataró per gaudir del FIBA 3x3 Challenger. La capital del Maresme ha tornat a convertir-se en un dels grans escenaris internacionals d'aquesta modalitat, amb una de les proves de circuit internacional que ha comptat amb alguns dels millors equips del món. Un cap de setmana de bàsquet que ha fet les delícies dels aficionats i que repetirà els propers 2 anys a Mataró gràcies a un acord amb el màxim organisme del bàsquet internacional. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, posa en relleu l'aposta pel 3x3.
1: Molt positiva, no? Primer, perquè l'ambient és molt bo, el nivell és altíssim i l'ambient ja he vist que és espectacular. I segon, perquè l'aposta de Mataró per aquest 3x3 és important, ja ve de l'any passat. Nosaltres, des de la conselleria, també estem fent una aposta bastant important pel tema del 3x3, ficant-los a la tecnificació de l'alt rendiment, apostant per esdeveniments dels propers anys, i ja li dic que compto molt amb Mataró, perquè ells han tingut també aquesta visió i coincidim molt, no?
0: A la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són dotzenes a la taula. I la selecció espanyola femenina sub-20, amb 5 jugadores catalanes i 6 del Barça, s'ha proclamat campiona del món. El combinat es va endur la victòria sobre Corea del Nord als penals, després de completar la final i la pròrroga sense gols. La blaugrana Rosalía Domínguez, de 17 anys, va ser escollida MVP del Mundial després d'una gran actuació en els 7 partits disputats.

0: I arribarem a les 8 amb la cultura i amb els castells, perquè els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la trentena, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebra aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals, però també per la xarxa Més. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
1: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera ha jugat el primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla, i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
2: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que m'aniré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
1: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
0: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. Doncs el Piro Musical de la Mercè, que per primera vegada s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar a punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses al Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
1: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
6: El diccionari Termcat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Ecoturisme. Turisme que té per finalitat el contacte directe i respectuós amb la natura, el descobriment del patrimoni local i l'entorn rural i la pràctica d'esports a l'aire lliure.
8: Quan parlem de fer un turisme que respecta l'entorn al qual viatgem, també podem parlar de turisme ecològic o turisme verd. En el primer cas, ens trobem davant d'un sintagma descriptiu en què la base turisme es complementa amb l'adjectiu ecològic, que porta el valor de respecte per la natura. En el cas de turisme verd, afegim un altre adjectiu, verd, que té un ús molt freqüent en la creació de termes que es relacionen amb l'entorn natural i l'ecologia.
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats ja tallen l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també el carrer de Còrsega. L'entitat rep així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en Xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
10: Aprendre a aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
9: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Doncs volem saber com afronta aquesta taula agrària un altre dels sindicats implicats, com és Asaja. Ho farem en conversa amb el seu president a Catalunya, Pere Roquer. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el micòleg Enric Gràcia.
2: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
9: Dels esports, sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bedmond, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. 4 minuts i mig els que passen ara mateix a les 8 de les 8 del matí. És hora punta avui amb un dia complicat per aquestes mobilitzacions que preveuen el sindicat de llogateres. Per tant, volem saber com se circula. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger. Explica'ns l'última hora.
4: Què tal? Bon dia. Doncs a veure, de moment parlem d'aturades, podem dir habituals, però déu-n'hi-do, va molt carregada tota aquesta xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona, principals entrades i sortides, també les seves rondes. Per exemple, destaca l'autopista B23 amb retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal, o la mateixa autovia 2 amb aturades entre Pallejà i la zona de Sant Joan d'Espí. També destaquen retencions, per exemple, de més de 3-4 quilòmetres a l'autopista AP7 entre Barberà i Cerdanyola en sentit sud. De moment, com a incidència, en tenim una a la demarcació de Girona, un accident a l'autopista AP7 a la zona de Vilablareix. Hi ha un carril tallat en direcció sud i hi ha aturades de més de 3 quilòmetres en aquest tram de l'autopista AP7, com et deia, a causa d'un accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
9: I ens fixem ara en el transport públic perquè ara mateix la circulació de trens està interrompuda a l'R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els convois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. Previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Comencen els canvis, però no a tot arreu de Catalunya, oi? Bon dia.
11: Bon dia, Helena. Així és. De fet, ja tenim trucant a la porta. Els primers ruixats estan sobre el mar. De fet, moltes localitats costaneres, si miren mar enllà, veuran núvols en forma de castell. Són els cúmuls que tenim a hores d'ara. Són núvols carregats d'aigua que al llarg d'aquest matí ja començaran a esquitxar una mica de forma local totes aquestes viles costaneres que van entre el Baix Empordà i el Delta de l'Ebre. Estarem parlant aquest matí d'algun xàfec molt local, molt efímer. De moment no gaire quantitat d'aigua, per bé que en algun moment sí que plourà amb gràcia, i sempre arrapats a mar. Quan més cap a l'interior i sobretot més cap a l'Alt Pirineu, aquest matí, doncs els núvols que tenim a hores d'ara, que són prims, són trencats, però amb tranquil·litat en general, i també amb suavitat. Déu-n'hi-do, sobretot la xafogó que sentim a hores d'ara. Els ruixats aquesta tarda es desplaçaran una mica més cap a l'interior de l'Ebre, al Prepirineu, alguns racons de la Catalunya central, però podem dir que avui, de moment, la maquinària comença a arrencar sense estar a ple rendiment, amb una temperatura aquesta tarda xafogosa. Sobretot, Helena, estarem molt pendents de la previsió de demà, especialment entre Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. És molt probable que demà, sobretot a la vall del Llobregat, hi hagi inundacions. N'estarem molt pendents.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Demantí. titulars, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Un d'aquests punts és l'Avinguda Meridiana de Barcelona, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi hem enviat i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, quina és la situació hores d'ara?
12: Bon dia, Helena. Les coses pel que fa a la mobilitat es compliquen en aquest punt de la ciutat de Barcelona, a l'Avinguda Meridiana, davant el centre comercial Hipercor. Després que aquest grup de manifestants hagin tallat la via fa uns minuts, és el primer tall de carretera, la primera acció reivindicativa que el sindicat de llogateres ha desplegat en diferents punts de la ciutat de Barcelona, tot coincidint amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i hores abans que el Consell de Ministres aprovarà previsiblement el nou decret d'habitatge. Un acte de protesta amb el qual el sindicat de llogateres engega motors en aquest caràcter reivindicatiu per pressionar el govern i de retruc també els socis parlamentaris de l'executiu per aprovar el nou decret d'habitatge, conegut ja com a decret Mari Carmen, després del desnonament d'aquesta dona de 87 anys a Madrid.
13: Fora del barri! Capeïna!
9: Gràcies, companys. Aquí amatents, doncs, en aquest punt, aquest tall a l'Avinguda Meridiana, però un altre dels punts de concentració a banda d'aquest és l'entorn de la Diagonal de Barcelona. Ara mateix un grup de persones convocades també pel sindicat de llogateres talla el carrer de Còrsega a la confluència amb Pau Claris. Ens hi desplacem en directe amb l'equip, en aquest cas, que hi són els de BTV, amb el Bruno Álvarez i la Lola Santiago. Molt bon dia, Lola. Explica'ns quina novetat ens pots donar des d'aquí.
14: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments prop d'una quarantena de persones del sindicat de llogateres estan tallant el carrer de Còrsega entre els carrers de Pau Claris i l'Avinguda Diagonal. A més, aquí també hi ha desplegades una vintena d'agents dels Mossos d'Esquadra i fa pocs minuts, a més, també han arribat 5 furgons de policia per intentar que aquesta marxa no arribi fins als jardinets de Gràcia. El tall ha començat ara mateix fa uns 10 minuts i tot plegat ha sortit des del carrer de Sant Agustí, un dels punts d'acció on havien de començar avui al matí aquesta trobada. Ara mateix el que podem fer és anar justament a on estan la comitiva del sindicat de llogateres, on està l'Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, que en aquests moments començarà a fer aquesta atenció a mitjans per explicar una mica sobre què tracta aquesta acció i també de com seran les pròximes d'avui al matí i d'aquesta tarda.
9: Doncs estarem pendents d'aquesta compareixença que i també, evidentment, dels diferents actes sorpreses que té previst aquest matí el sindicat de llogateres en suport, doncs, a Mari Carmen, aquesta dona desnonada, però també a totes les Mari Carmens que hi ha al país. Tot plegat, doncs, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades també a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible, deia, aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol que treballa a contrarrellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
15: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno
16: está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
17: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
18: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
9: Doncs tornem ràpidament al carrer a Còrsega per escoltar les paraules d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.
19: Venim a defensar casa nostra, casa de la Mari Carmen, casa de la Sílvia i la nostra dignitat. I avui ens la juguem a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
20: S'ha d'aprovar al Congrés. No sé si teniu previst també fer pressió després del decret del dimarts a tots els partits polítics que podrien aprovar o no aquest decret.
19: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos.
20: Que no és només pel decret, que també s'ha d'aprovar després al Congrés, perquè si no, potser hi ha un decret demà, sí, demà, però després cau al Congrés i no hauria servit per res.
19: Sí, sí, la cita que tenim ara és pel decret de demà, però ha de ser un decret que després es convalidi, efectivament, i en això seguirem lluitant. Ho hem fet altres vegades i ho tornarem a fer. Cada vegada més gent està sortint al carrer perquè veu que ja tots n'estem farts i, per tant, les mobilitzacions seguiran.
21: Aquesta és una de les sorpreses. No sé si hi ha altres arreu de Barcelona, no sé si ens pots explicar una mica com han anat.
19: Avui comencem el dia indicant que avui no és un dia normal i així s'ha fet amb talls de carrers que s'estan produint a diversos punts de Barcelona, només com una alerta per començar el dia, que aquesta tarda tothom ha de ser a les 7 a Palau de Congressos de Catalunya.
21: Castellà, no?
19: Fem castellà? Vale, voy.
21: Venga.
22: Sí, sí, sí, sí, en castellà.
9: Doncs paraules en directe d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en un dilluns mogut, ja ho sentíeu, arran doncs del decret Mari Carmen, que en teoria s'ha d'aprovar dimarts al Sindicat de Llogateres, seguint una mica l'estela del moviment de Madrid, del moviment que està acampat a la Porta del Sol des de fa dues nits. Ha volgut també fer sentir la seva veu i recordem, a les 7 d'aquesta tarda hi ha convocada també, com ho sentíem, una manifestació al Palau de Congrés, aprofitant la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquí a Barcelona.

0: Un quart de nou, parlem d'altres coses. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Aprendre, aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, presideix aquesta tarda la taula agrària extraordinària amb les principals entitats del sector. La reunió arriba en un moment de descontent i tensió al camp català amb un sector primari que alerta d'una situació límit. L'encariment del gasoil, la competència exterior i la pèrdua de rendibilitat de moltes explotacions han posat contra les cordes pagesos i ramaders. Què en pot sortir de la reunió d'aquesta tarda? Li preguntem a Pere Roquer. Ell és president de SAGE Catalunya. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia.
0: Des de SAGE, igual que estan denunciant la resta de sindicats i entitats agràries, parleu d'una situació insostenible. Què és el que ha fet saltar definitivament les alarmes? Parlàvem del gasoil, dels fertilitzants, de la competència de mercats exteriors...
2: Doncs bé, un dels primers és el gasoil, avui a la taula agrària, però demà també a la reunió amb el ministre d'Agricultura, on se'ns ha de denunciar aquestes bonificacions que se'ns va prometre. Si no, nosaltres, engegar els tractors avui en dia comença a ser molt complicat, però a més, amb la competència deslleial que tenim, sobretot des de que Espanya i Europa van signar aquest acord amb Mercosur, penseu de que Europa ha tingut que anar ràpid a prohibir l'entrada de carn de vacum de Brasil, ho denunciem al vostre programa el mes de maig, i és de que aquesta competència deslleial, tant amb productes càrnics com amb productes derivats, hortalisses, fruites, etc., que produeixen en aquests tercers països amb una normativa laboral totalment diferent a la nostra, amb una normativa de fitosanitaris totalment diferent a la nostra, i sobretot amb aquesta burocràcia desbocada que tenim al nostre sector i altres sectors, ens està fent insostenible continuar mantenint les explotacions agràries.
0: Senyor Roquer, creu que vostè parlava ara de la taula agrària d'aquesta tarda, creu que hi ha voluntat real de posar mesures concretes sobre la taula o serà una reunió més de diagnòstic?
2: El diagnòstic que està fet. És més, el conseller d'Agricultura anuncia aquest passat divendres a la inauguració de la Fira Mos d'aquí de Lleida de que dilluns sí o sí presentaria unes propostes concretes, econòmiques i socials de cara al sector de la pagesia i ramaderia d'aquest país. Doncs, si ell ho va dir el divendres, vol dir que té molt clar que el diagnòstic està fet i, per tant, hi ha d'haver al damunt de la taula aquelles mesures econòmiques que des del sector i des de les organitzacions agràries l'hem plantejat al conseller des de fa molts dies.
0: Vostè també parlava del Consell de Ministres de demà dimarts. Ha d'abordar l'encariment del carburant. Creuen que es tornarà a prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre al gasoil professional? I quines altres mesures urgents esperen, si més no, que s'aprovin?
2: És que no n'hi ha prou només amb 20 cèntims. En aquests moments, ficar un litre de gasoil al tractor val 1,65 €. Amb 1,65 € amb tractors on necessitem 100, 200, 300, 400 litres per poder-los arrencar, això és inviable totalment. Per tant, no esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. Escolta, la pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: I una darrera qüestió molt ràpida, senyor Roquer. Assaja també ha advertit que no es pot sacrificar sòl agrícola per instal·lar energies renovables. Què reclamen exactament amb el tema de les macroplantes fotovoltaiques que es volen ubicar sobre terreny agrícola?
2: Doncs bé, primer de tot, hem sigut molt clars des d'Assaja des de que es va plantejar aquest plàter. Aquest plàter està mal fet, per això s'ha tingut que retirar. Avui hi ha una roda de premsa aquí a Lleida, concretament al costat de les plaques d'Alcarràs. I perquè no sigui l'exemple que va passar amb la pel·lícula d'Alcarràs de Carles Simón, que els camps agraris acabin sent de plaques solars, i és evident que aquest plàter plantejat com ha fet el govern, per això l'ha tingut que retirar, i el que diem és que, escolti, el camp agrari ha de ser per cultivar aliments, els fem de primera qualitat, no ha de servir per cultivar energia.
0: Doncs avui tenim molts fronts oberts, tenim aquest matí aquesta roda de premsa que vostè ens feia referència ara del plàter, però també a la tarda la taula agrària. N'estarem pendents. Gràcies, senyor Roquer, bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.

Temps ara per a la crònica esportiva, amb una sorpresa, la que ha donat l'Ilerna Lleida amb l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, tornarien a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Baidmon, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIAC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i 8 tàquers.

0: amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. A la Copa del Rei, el Prat ha golejat el Sant Rafael eivissenc i té un peu i mig a la primera ronda, on es trobaria amb un equip de primera divisió. Els potablaves hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada diumenge vinent al Sagnier. D'altra banda, a la primera federació, el canvi d'entrenador a l'Europa ha arribat acompanyat de la primera victòria. El conjunt escapulat, amb Luis Blanco a la banqueta, va superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol d'Àlex Cano en el temps afegit. El tècnic destaca la millora de l'equip.
1: Necessitaven aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Avui hem crescut que podíem guanyar, i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha costat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, o sigui, estem molt contents.
0: I arribarem a 9:15 parlant-vos dels castellers d'Esparreguera, que han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30a, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure tant per les televisions locals com també per la xarxa Més. Més coses de l'àmbit de la cultura, perquè el Piromusical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a la Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha posat la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. Floreix a dins el meu amor.
2: La xarxa de comunicació local.
3: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
4: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
3: Entrades a auditori.cat.

0: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigduet.
3: Bon dia, són 2:15 de 9 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la crida.

0: del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan en marxa des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats es concentren a l'Avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i al carrer també de Còrsega, a l'entorn de la Diagonal. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. N'ha parlat fa pocs minuts el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
1: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en Xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
2: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Des del sindicat Assaja, el seu president, Pere Roquer, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
3: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el micòleg Enric Gràcia.
4: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: Dels esports, sorpresa en Delilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 8:45. Us ho anunciàvem suar en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta ja des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. En una d'aquestes protestes hi tenim el Bruno Álvarez i la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola, on sou ara mateix?
2: Bon dia, doncs ara mateix ens trobem aquí al carrer de Còrsega amb la Diagonal, on tot just fa uns minuts que s'ha aixecat el tall que havia fet el sindicat de llogateres entre els carrers de Passeig de Gràcia i Pau Claris. Un tall que ha començat sobre les 8 del matí i que ha durat poc més de 20 minuts. Aquí s'han aplegat una quarantena de manifestants amb pancartes, també amb consignes a favor de l'habitatge, i a més també s'han desplegat diferents furgons dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana per evitar que aquesta marxa arribés fins al Passeig de Gràcia. Ara, com podem veure, aquest tall ja s'ha aixecat. Aquí torna a circular els cotxes i aquest ha estat un dels 4 talls que hi havia convocats avui al matí a Barcelona per exigir l'aprovació del decret Mari Carmen, el nou decret d'habitatge que el sindicat de llogateres demana al govern espanyol que tiri endavant demà mateix al Consell de Ministres. Des de l'executiu diuen que aquesta és la seva intenció i per això des del sindicat demanen que no es quedi en paper mullat perquè es necessiten mesures estructurals.
3: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà el Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Aquesta acció és només un aperitiu del que ens espera avui a les 7 de la tarda a la gran manifestació que hi ha convocada davant del Palau de Congressos, tot just coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, aquí a la ciutat de Barcelona. Des del sindicat ja diuen que esperen que sigui una marxa massiva.
1: Gràcies, doncs, Lola, per aquesta última hora. Des d'aquí, des del carrer Còrsega de Barcelona, un altre dels punts de Barcelona on el sindicat de llogateres ha traslladat la seva protesta aquest matí és a l'Avinguda Meridiana, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, quina és la situació ara mateix en aquest punt de Barcelona?
4: Bon dia, Helena. Doncs aquest tall de trànsit acaba just en aquests moments. No ha estat un grup excessivament gran, unes 50 persones han estat suficients per mantenir tallada l'Avinguda Meridiana en aquest punt de la ciutat, just davant i per cor durant més o menys mitja hora, uns 50 manifestants que han cridat a lemes i consignes a favor d'un nou decret d'habitatge que el Consell de Ministres previsiblement aprovarà demà. La manifestació, el tall de trànsit que tot just, Helena, acaba s'han aixecat ara mateix de la protesta aquestes 50 persones que han participat en aquest tall de trànsit. Coincideix, sí, amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i passa hores abans que el Consell de Ministres aprovi, doni llum verda, previsiblement, a aquest nou decret de l'habitatge, aquest decret, Mari Carmen.
1: Un decret, Mari Carmen, però que també exigeixen amb unes condicions i d'entrada exigeixen que els contractes siguin indefinits o, el que també és el mateix, la renovació automàtica. Gràcies, Anna i Manel, per aquesta última hora també des d'aquí, des de l'Avinguda Meridiana de Barcelona. Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la, si més no, com a mínim fins demà, coincidint, com us dèiem, amb aquesta previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. I segons acaba de transcendir, el decret d'habitatge que prepara el govern espanyol preveu prohibir als fons voltor la compra especulativa de pisos, introduir bonificacions fiscals per als propietaris que baixin el preu de lloguer i regular els lloguers de temporada. Segons fonts del Ministeri d'Habitatge, també s'estudia augmentar l'IVA dels pisos turístics i incorporar ajudes per a la compra d'un primer habitatge. Tot plegat mentre la família de Mari Carmen es reunirà aquest dilluns amb l'Ajuntament de Madrid per abordar una possible solució habitacional per a aquesta dona. Però més enllà de l'habitatge, avui també serà a notícia l'anunci que ha de fer el govern de la Generalitat. Avui, un paquet de 60 mesures en concret amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: I més sectors, més àmbits que avui també ens deixaran segurament un titular, i és que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAGE Catalunya, Pere Roquer, ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
6: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla, doncs, que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
7: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: Quarts de nou. El conegut restaurant Pícnic de Sitges, al Garraf, al vell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'albiri a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se convidant els veïns i clients de tota la vida amb una copa de cava amb música.
8: És un puesto que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques i, no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
9: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
10: Si fan alguna interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí o del Kansas, molt malament.
1: I de la Costa Daurada a la Costa Brava, que ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic tot coincidint amb el pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
11: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
12: Tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
11: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
1: És temps per la crònica esportiva amb una sorpresa i, a més de bàsquet. Marta Casas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: La sorpresa de l'Hilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB.
13: Sí, perquè va començar el campionat imposant-se el vigent campió, el València, el Roig Arena, per 100-105. Va ser una victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions que ja havia deixat la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIEC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat, en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Hasél Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure a Lugo per 110-104. Els verdinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubio, que va acabar amb un 26 de valoració. no deixem el bàsquet, perquè el Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat els intents del conjunt tarragoní, molt combatiu fins a la botzina final. Eliseu Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit. Adrià Martínez és l'entrenador de les manresanes.
14: Hem tingut tres partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre perquè han sigut tres partits competits i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
13: Passem al futbol, a la Lliga F. Empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10 jugadores. I en l'entrant final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són dotzenes a la taula. Monforte dona per bo el resultat.
15: Conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, elles ho han fet bé també, i bueno, el punt, la veritat, que per l'esforç sobretot merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Tenim que fer aquest punt la setmana que ve guanyant com siga, equip dur també, equip difícil, perquè l'Alavés és un equip atípic de recent ascendit, jo crec que s'ha jugat molt bé, té 6 punts i no serà gens fàcil, una altra final més.
13: I el Mundial de Clubs d'Handbol, el Barça ha superat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29 i s'ha assegurat un bitllet per la final que jugarà dijous al vespre contra el Veszprém hongarès de Xavi Pascual i Emil Nielsen. L'entrenador blaugrana, Carlos Ortega, valora la feina feta per l'equip.
16: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
13: Doncs encara els queda un partit intrascendent als blaugranes, perquè ja tenen aquesta classificació per la final, en la qual ja es mesuraran dos dels gegants europeus, eh? El Veszprém, amb vells coneguts blaugranes, i el Barça, vigent campió de la Champions.
17: Molt bé, doncs vinga, que vagi bé, Marta.
13: Adéu.
17: Gràcies. Adéu. Temps ara per la cultura i per als castellers d'Esparreguera que han guanyat la primera jornada del concurs de castell d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30ª, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al gran concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que podreu seguir a través de la vostra televisió local o també a través de la xarxa Més. Ens ho amplia tot plegat la Norma Lebrero.
18: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8 però l'havia desmuntat i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
19: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que m'aniré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
18: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
17: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 per sobre de l'any passat i una facturació que frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català i els organitzadors afirmen que aquest és el tercer moment de l'any de més venda de llibres a Catalunya. El president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, diu que el lloc on es fa ara la fira i el moment són idonis.
20: La fira està ja consolidada aquí, Lluís Companys, és el tercer any, que a més coincideix amb la Mercè. L'espai creiem que és immillorable, és un èxit absolut. És de fàcil accés, permet no només venir-hi, sinó tornar-hi, que això és molt important, i permet també arribar a molts passavolants. Gent que se la troba, la descobreix i converteix el que era un acte de sector, un acte del sector del llibre, en un acte de ciutat.
1: Doncs no deixem la capital catalana perquè el Piro Musical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona, per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses, el Piro Musical, arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Amb el seu tema, La gent que estimo, ens acomiadem. Bon dilluns, fins demà.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem un nou dia de programació, un nou dia d'emissió. Avui, dilluns 28 de setembre del 2026. De fet, també sempre us recordem tota la programació que està a punt. També la podeu seguir a través d'internet, a www.rtb-elvendrell.cat, ràdio en línia o ràdio a la carta. També important recordar que perquè fa l'espai matinal La Calaixera, que de seguida començarà, el podeu seguir per Televisió El Vendrell, el que anomenem Ràdio en Imatges, a prou presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts i en aquests canals un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, sempre per començar, us convidem a que seguiu la programació i això ja està a punt i ja comença. Som-hi, benvinguts. Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Això, ens hi tornem a posar. Comencem nova edició d'aquest espai matinal. Comencem Calaixera, però a més comencem nova setmana. Avui és dilluns 28 de setembre, programa número 4033. I sempre, de veritat, hi posem moltes ganes i sempre ens agrada acompanyar-vos i explicar-vos un munt de coses. Ara que ja passem 2 minuts a les 9, de fet, com sempre i com cada dia, sempre puntuals, just després de la presentació d'aquest nou dia de programació i fins al migdia, fins a les 12. Són 3 hores diàries de contingut divers. 3 hores, això sí, de ràdio senzilla, propera, amb confiança, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Si voleu dir qualsevol cosa, ara que ja hem començat el directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. O si voleu, en qualsevol moment, un correu electrònic calaixera@rtb-elvendrell.cat. Per començar, anirem cap al temps. La previsió sembla que hi ha cert canvi de temps i preguntarem al Marc Rodero, que és el responsable sempre cada dia d'aquesta previsió. A banda, hem triat una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme, a començar amb més ganes, si cal. I això de seguida ens portarà cap a la part informativa, a la part important per conèixer l'actualitat de la jornada. Els esports, la repassada habitual a les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, farem la primera aturada informativa amb el butlletí previst i programat amb la xarxa de comunicació local i després d'aquest primer butlletí, segona part de Calaixera i més continguts. Els dilluns, per excel·lència, també és el dia així com més educatiu, dia centrat en temes educatius a través del Pla Educatiu d'Entorn. Quan ben aviat ja ens acompanyaran noves qüestions i nous temes, abans, però, bé, el temps per recordar seccions importants o alguns dels temes que vam tractar la temporada passada. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11 i en aquest punt tornarem a actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local. I amb això ja marxarem cap a la tercera i última part. Avui és dilluns i avui toca ja secció habitual i que bé prou coneixeu, que és la secció de cuina amb en Salvador Rovira, amb una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració i, com no, també una bona estona per la participació, per les trucades. Seguirem acumulant trucades i números pel sorteig que sempre fem per aconseguir un bon àpat als establiments que participen i col·laboren amb nosaltres i també alguna cançó que sempre hi podem fer encabir. Amb això arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem. però bé, encara ens queda estona que acabem de començar. Gràcies per l'atenció, per la confiança i per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: El temps per començar aquest primer punt d'informació i que passa justament pel que ens explica en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Molt bon dia, Marc.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Sembla que hi ha canvi de temps, oi?
1: Doncs això sembla i això indiquen els models i això veiem si mirem cap al cel. De fet, estem iniciant una setmana que vindrà moguda des del punt de vista meteorològic. Per tant, no a tot arreu, no de la mateixa manera, no amb la mateixa intensitat ni quantitat, però sí que bona part d'aquesta setmana vindrà marcada per la inestabilitat, pels ruixats, per les tempestes i per la davallada en les temperatures. Per tant, sembla que encetarem aquest mes d'octubre amb més dinamisme, amb més moviment meteorològic i amb temps que tardoreja una miqueta i que deixarem enrere aquestes temperatures tan altes. Evidentment, caldrà estar molt alerta perquè arriba aire fred, mar molt calent, molta humitat la que estem tenint a hores d'ara i, per tant, tot plegat fa que estiguem, evidentment, molt alerta. De fet, ja hi ha un parell d'avisos activats per part del Servei Meteorològic en aquest sentit, per les precipitacions que puguin caure durant la primera part del dia d'avui fins a primera hora de la tarda i les que semblen més intenses i més quantioses que caurien durant aquesta propera nit, matinada i fins demà al migdia. De moment, anem a pams. A hores d'ara el cel és molt variable, bandes de núvols alts, núvols baixos també, molta humitat, boirina, mala visibilitat, valors molt elevats perquè fa aquesta situació d'humitat i, per tant, la primera part del dia d'avui vindrà marcada per aquesta situació. Els núvols seran abundants, no descartem que puguin caure alguns ruixats a tota la façana costanera. Això passaria fins a migdia, primera hora de la tarda, després es podien obrir algunes clarianes. Avui han pujat de forma descarada les temperatures mínimes i les màximes quedaran una miqueta més curtes, però no ho notarem gaire perquè hi ha aquesta elevada humitat i, per tant, la xafogor serà destacable durant la jornada d'avui. En definitiva, Pere, una setmana que vindrà dominada pel canvi, una setmana que vindrà dominada per la inestabilitat i, per tant, caldrà anar veient. I com que no parlarem fins demà al matí, atenció, aquesta propera nit matinada, perquè alguns ruixats poden ser destacables a bona part de la comarca, en especial a la zona costanera.
0: Seguirem ben pendents. Actualitzem temperatures, Marc?
1: Prou elevades avui respecte a dies enrere a la mateixa hora. Tenim 22 tant a Cunit com a Coma-ruga, 21 al Vendrell, 19 a la Bisbal, 19 al Montmell, 20 a l'Observatori de Bonastre i 20 també a l'Arbós.
0: Perfecte. Gràcies, Marc. Que vagi bé.
1: Fins demà. Bon dia.
0: Bon dia. Aquesta primera previsió meteorològica del dia a través del Marc, però que podeu actualitzar en els diferents punts informatius d'aquesta casa, tant en ràdio com en televisió.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: I en aquesta part musical, bé, en general, sempre ens agrada portar coses noves i diferents. Doncs és el cas d'aquesta cançó d'avui, per començar i per posar ritme a aquesta nova setmana. Es diu Maria de la Flor. Això no és molt coneguda, però mica en mica es va fent un forat al panorama musical. Té aquest toc una mica més alternatiu, que és el que ens agrada, i presenta cançons com aquesta, que és la darrera, desbocada i contenida.

0: més, és una cançó molt de dilluns, que sí? Allò, bé, ni lenta ni ràpida, està molt bé. Per això l'hem triada, Maria de la Flor, Desbocada i Contenida. També una mica com aquest programa, Desbocats i Continguts. Cançó per començar i per posar ritme a la calaixera, sempre en directe, sempre a través del 107 amb de la FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts, notícies. Avui dilluns, aquesta tarda, a partir de les 6, es celebra una nova sessió ordinària de ple a l'Ajuntament del Vendrell, la que correspon a aquest mes de setembre, amb 23 punts a l'ordre del dia. Són molts punts. Ens centrarem a partir de la part més resolutiva, amb el punt número 8, que és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 02B/2026. El punt número 9 és l'aprovació i abonament de l'expedient de reconeixement de crèdit 2026/2 de l'Ajuntament del Vendrell. El punt número 10 és l'aprovació de la bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per l'ampliació i la reforma de l'hospital, que, entre d'altres, s'inclou l'execució dels moviments de terres i la consolidació del vial a l'hospital, immoble destinat a equipament sanitari integrat a la xarxa hospitalària d'utilització pública, situat a la carretera Barcelona, punt quilomètric 1194, vinculat amb les llicències urbanístiques número 168-2024 i 136-2021. El punt número 11 és l'aprovació provisional de l'ordenança fiscal número 37, la que regula des del càrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics del municipi del Vendrell. El punt número 12 és l'aprovació de la liquidació del contracte i del retorn de la garantia contractual de la concessió administrativa de l'explotació d'un aparcament subterrani de vehicles automòbils en tres plantes a l'immoble, situat en els carrers Doctor Guixens, Cerdanya, número 15, i Avinguda Jaume Carner, número 40. El punt número 13 és aprovar inicialment la modificació puntual número 60 del Pla General Urbanístic Urbà del Vendrell per l'adequació del sistema d'equipaments comunitaris a la legislació vigent i l'ordenació de determinats equipaments municipals. El punt número 14 és l'aprovació del conveni de col·laboració interadministratiu entre l'Ajuntament del Vendrell i l'Agència d'Habitatge de Catalunya per la promoció d'habitatges amb protecció oficial en el solar municipal situat al carrer Frederic Mares d'Eulòbul, número 1317. El punt número 15, l'aprovació del conveni de col·laboració interadministratiu entre l'Ajuntament del Vendrell i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la promoció d'habitatges amb protecció oficial en el solar municipal situat al carrer Francesc de la Riera, número 16. El punt número 16, justament, l'aprovació i el compromís a l'adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola i aportació de subvenció. Ens centrarem a partir d'aquí en la part de control. El punt número 17 és la moció del grup municipal de Som Poble Esquerra per defensar la línia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, Vilafranca del Penedès-Barcelona com a eix estratègic de transport de passatgers, reduir el trànsit de mercaderies i impulsar el soterrament de la via al seu pas pel Vendrell. El número 18 és la moció del grup municipal de Som Poble també en suport a la plataforma Trencant el Silenci i per la reconeixença, veritat i reparació de les víctimes i famílies afectades pel servei militar obligatori del 1976 al 2001. El punt número 19 és una moció del grup municipal de Primer al Vendrell sobre el projecte d'ADIF d'instal·lació de pantalles acústiques al seu pas pel Vendrell i sobre la transparència del govern municipal. El punt número 20, la proposta de resolució del grup municipal de Fem Vendrell per la reorganització i la millora operativa de la policia local del Vendrell. El punt número 21, la proposta de resolució dels grups municipals de Som Poble Esquerra, Primer al Vendrell, En Comú i Fem Vendrell per la investigació, avaluació i execució de les actuacions necessàries per evitar i reduir el risc d'inundacions al municipi del Vendrell. El punt número 22, la moció dels grups municipals de Primer al Vendrell i Fem Vendrell sobre la gestió municipal de les 82 places de zona blava no autoritzades autoritzades durant l'estiu 2026 i sobre la responsabilitat política de l'alcalde i dels representants municipals a Parvent 93 SL. I com ja és habitual, la sessió acabarà, en aquest cas el número 23, amb el prec i les preguntes. I sobre això, la ciutadania que ho desitgi pot adreçar preguntes a aquest ple mitjançant l'adreça de correu electrònic pledelvendrell@gmail.com. Una sessió plenària que una vegada més podreu seguir en directe per aquesta casa, per ràdio i per televisió al Vendrell, a banda del web municipal. Aquests dies enrere ja hem anat parlant de moltes de les propostes i les mocions que es presenten a aquest ple. Ara ens centrem en una d'aquestes i, de fet, serà ja la darrera d'aquest ple que ara hem explicat, on el grup municipal de Primer el Vendrell i Fem Vendrell han denunciat que l'empresa concessionària de la zona blava, Parvent, ha estat explotant aquest estiu 82 places més de les autoritzades com a zona blava a Sant Salvador i a Coma-ruga. L'Ajuntament del Vendrell va utilitzar a principis d'aquest any que Parvent ampliés les places de zona blava a Sant Salvador i Coma-ruga amb 144 noves places que havien de servir per compensar les que s'havien perdut en diferents carrers els últims anys. Les places van entrar en funcionament el passat 1 de juny, però un informe dels serveis jurídics de l'Ajuntament, que es va emetre el 23 de juliol, va constatar que se n'estaven explotant 82 més de les autoritzades inicialment. L'alcalde del Vendrell va signar un decret el passat 8 de setembre comunicant a Parvent que calia eliminar aquestes places de la zona blava. Aquest decret és el que ha permès que Primer el Vendrell i Fem Vendrell coneguessin aquests fets, i per això ara en parlaven i ho denunciaven públicament abans de tractar aquesta moció en el ple d'avui. Escoltarem des de Primer el Vendrell en Lluís Navarrete.
2: Hem trobat que un decret d'alcaldia del passat 8 de setembre, on l'alcalde, arrels d'uns informes negatius de l'inici d'aquesta explotació per part de l'empresa Parvent i arrel d'uns informes de serveis jurídics, doncs decretava que l'empresa havia fet una conducta il·lícita, això són paraules que figuren al decret d'alcaldia arrel dels informes de serveis jurídics, i que s'havien establert que els hi donaven per metres lineals l'equivalent a 144 places i s'estaven utilitzant 82 places més d'aquelles que se li havien otorgat.
0: Els dos grups qualifiquen els fets de molt greus i recorden que al Consell d'Administració de Parvent hi ha tres regidors de l'equip de govern, la Núria Rovira, en Baltasar Santos i l'Alfons Herrera, ja que l'Ajuntament té una participació d'un terç d'aquesta empresa. Per això han presentat una proposta de resolució per al ple d'avui dilluns, en la qual demanen la dimissió dels tres representants per la seva manca d'actuació a l'hora de controlar l'empresa concessionària. També demanen reprovar l'alcalde per no haver actuat de manera immediata.
2: Aquest informe de serveis jurídics data del 23 de juliol i no hi ha cap mena d'actuació fins al 8 de setembre. O sigui, passen més de 6 setmanes des de que ja el servei jurídic qualifica l'actuació de conducta il·lícita fins que l'alcalde actua i demana a l'empresa que de moment esborrin aquestes 82 places que s'estan fent de forma il·lícita.
0: Aquesta demora, afegeixen, acabarà provocant que l'empresa hagi d'explotar les places no autoritzades durant l'estiu, ja que el període de funcionament a la zona blava finalitza el 30 de setembre. També en parlava la regidora de Fem Vendrell, que també presenta aquesta moció d'avui, Mar Vázquez.
3: No sabem quines places són les que no havien d'estar. Tot això ho hem demanat, ho demanem amb la moció també, que ens informin d'aquesta informació. Clar, això també comporta un greu problema, perquè a més de que Parvent s'ha beneficiat, ara l'Ajuntament ha de reclamar els diners, però aquests diners no són pròpiament de l'Ajuntament. Aquests diners són de les persones que aquest estiu han estat pagant de més.
0: I per altra banda, des del govern local confirmen aquests fets, però recorden que ha estat el mateix Ajuntament el que va detectar la situació a través d'una inspecció. De fet, així en parla l'alcalde Kenneth Martínez.
4: Tota aquesta informació surt justament perquè l'Ajuntament fa la inspecció. De resultat d'aquesta inspecció hi ha un informe dels tècnics i hi ha un decret d'alcaldia. No hi ha ningú que hagi descobert i hagi dit, la pròpia tasca inspectora de l'Ajuntament ho detecta, es revisa i s'actua en conseqüència.
0: Segons Martínez, l'empresa concessionària ha presentat un recurs en el qual al·lega que a principis d'estiu no podia explotar algunes de les places de la zona blava autoritzades a Coma-ruga perquè hi havia les obres del riuet. Per això van pintar places en llocs on no tenien permís, afegint que servien per compensar també les que no es van poder utilitzar durant unes setmanes a la Rambla per les obres de davant de l'antiga biblioteca.
4: És cert que, per altra banda, el concessionari doncs reclama o diu que sí, però perquè m'heu tret, o sigui, em vau compensar, però al final, entre les obres de la Rambla i les obres del propi passeig, doncs també al final la compensació va quedar menys. L'Ajuntament actua com correspon, inspecció, i l'Ajuntament el que ha dit és, escolta, doncs vist que s'han pintat més, doncs retira aquestes places de...
0: Per ara, des de l'Ajuntament apunten que no els consta que l'empresa hagi repintat les places que ha usat de manera il·lícita. Per la seva banda, els dos partits de l'oposició volen saber si s'han comunicat els fets a l'oficina antifrau, tal com demanaven els serveis jurídics. I fora de la sessió de ple d'avui dilluns, altres notícies encara polítiques. Unitat Vendrellenca, que proposa un nou model per les taxes comercials, especialment les vinculades a la recollida selectiva de residus. Consideren que cal un canvi de model per les taxes comercials tenint en compte diversos paràmetres. D'entrada, el grup creu que s'ha de bonificar els comerciants que reciclen els residus que produeix. Tot això ho destaca el candidat a Unitat Vendrellenca, Xavier Robert.
5: Si un comerciant recicla, pot arribar a tenir bonificacions a la tarifa de residus entre un 20 i un 40%. Això ho podem regular en funció dels usos del contenidor gris. Si fa menys d'un 52 usos a l'any, podríem reduir la tarifa a un 20%, una bonificació un 20%. I si es fan usos del contenidor orgànic, més de dos a la setmana, podríem arribar a una bonificació d'un 40%.
0: Mereixen especial atenció els establiments del sector alimentari i també la superfície de cada negoci a l'hora d'aplicar les tarifes.
5: Pleques, forns de pa, supermercats, sobretot per orientar-ho a evitar el malbaratament alimentari. A aquests establiments volem proposar que tot aquell excedent d'aliment que tinguin, mitjançant l'Ajuntament i el tercer sector del Vendrell, es pugui reaprofitar aquest menjar per persones que ho necessitin. A l'hora de tarifar, el sistema que proposem nosaltres és, primer, que en tingui en compte la superfície del local comercial, de l'establiment. Penseu que ara per ara un establiment de 50 metres quadrats respecte d'un de 51 paga un el doble respecte a l'altre. Nosaltres el que proposem és que siguin trams de superfície de com a màxim 25 metres quadrats.
0: La proposta del partit passa també per ajustar les taxes al temps d'obertura de cada negoci.
5: Creiem que aquest comerç de temporada, que el veiem ubicat principalment a la franja marítima de Coma-ruga, Francàs i Sant Salvador, han de pagar en funció dels seus mesos d'obertura. Entenem que un establiment que no està obert 10 mesos l'any se li ha de prorratejar la taxa de residus.
0: Unitat Vendrellenca proposa finalment que si les obres que afecten un carrer comercial durant un llarg període, la taxa de residus s'apliqui en funció de la durada de les obres. Més qüestions, també amb un rerefons polític o de reivindicació perquè fa al sector de l'ensenyament. El sindicat de CEGT ha denunciat que el Departament d'Educació no està cobrint en professorat substitut les hores lectives de les seves delegades sindicals

0: Més coses. La Biblioteca del Vendrell acaba de publicar el punt de llibre commemoratiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Aquest és l'11è any que s'edita aquest punt de llibre dedicat al mestre, que serà repartit a totes les biblioteques públiques del sistema de lectura de Catalunya. El tiratge d'enguany és de 80.000 exemplars. El punt incorpora una frase significativa d'en Pau Casals. Durant els meus viatges per l'estranger, mai no m'ha abandonat l'infant del Vendrell, acompanyada d'una imatge de la infantesa del mestre. La Biblioteca Pública Terra Baixa, l'Ajuntament del Vendrell, la Fundació Pau Casals i la Casa Nadiua d'en Pau Casals i l'Associació Musical Pau Casals del Vendrell han treballat conjuntament per fer possible aquesta edició que arribarà a 400 biblioteques públiques catalanes.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: 2 minuts i escaig i arribarem ja a 9:45 del matí. Anem cap a la repassada esportiva, o de fet, en aquest cas avui dilluns, el breu esportiu i la prèvia esportiva de cara a aquest proper cap de setmana amb en Jordi Grell.
3: Dissabte 3 d'octubre arriba la 24a edició de la Trencacames. Organitzada pel grup muntanyenc de la Lira Vendrellenca, es tracta d'una marxa puntuable per al circuit català de caminades de resistència. Un fet que dona més prestigi a la prova, però endur-se a terme cap a final de temporada condiciona la participació.
4: Coincideix amb un ultra que fan al Pirineu i també és veritat que com que és una prova que entra dintre del circuit català de marxes de resistència i és som cap a final d'any, doncs clar, diguéssim, els participants que fan tot aquest circuit i ja tenen els punts, doncs a vegades aquesta no hi és. També és veritat que la setmana passada, el diumenge passat, va haver el Matagalls Montserrat i potser també la gent, clar, cada diumenge tampoc no pot anar a fer una marxa d'aquestes, no? I llavors, bueno, a veure, confiem que vinguin més participants, però bueno, estem a l'espera.
3: Com és habitual, la prova compta amb un recorregut de 55 quilòmetres per camins i senders històrics de diversos punts del Baix Penedès i que s'ha de completar en un màxim de 15 hores. En aquest sentit, fa unes setmanes, el grup muntanyenc va realitzar una marxa preparatòria de reconeixement i ha decidit fer un petit canvi al recorregut.
4: Entre l'ermita de Sant Antoni del Vinyana i Mas Llorenç, habitualment fa un munt d'anys que es passa per lo que coneixem com el xalet de l'Alemany, que baixes cap a Mas Arbonès, i aquest tros, aquest tram, l'han canviat cap al camí de Bonastre, cap al fondo del Claper, perquè bueno, vam considerar que la baixada del xalet de l'Alemany està molt malament de les últimes pluges, malament no, molt, molt malament, molt fatal, i bueno, vam considerar de canviar la ruta i el temps és el mateix. Passant per una banda, passant per l'altra, ve ser quasi bé igual.
3: De moment, la Trencacames compta amb més d'un centenar d'inscripcions, que estaran obertes fins dilluns a mitjanit a través de la web de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. El dia de la prova es podran recollir els dorsals a partir d'una hora abans de la sortida, prevista per a les 8 del matí des de la Lira Vendrellenca. Per a més informació, es poden consultar els tríptics disponibles al CIT, al Centre Cívic i a la Biblioteca Terra Baixa.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: I també centrats com cada dia en les portades, les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui, dilluns 28 de setembre. Començant pel diari de Tarragona. El govern vol instal·lar-se a l'antiga presó. La Generalitat inicia els contactes per unir

0: ficar tots els seus serveis a l'antiga presó de Tarragona. En cultura, amb ganes de concurs, Torredembarra va viure ahir la prèvia de la gran cita bienal del món casteller. Des de Reus, un petit propietari segueix sense el seu pis després de 2 anys en mans d'un inquiocupa. Acumula 20.000 euros en deutes. A Tarragona, 98 expedients i 75 pisos turístics tancats en un any i mig. I a l'estat espanyol, acampada multitudinària a Madrid per exigir el decret Mari Carmen. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara, també una altra de les portades habituals, que parlen del piro musical de la Mercè, que en aquesta ocasió, aquest any, ja va ser al mar per acomiadar la festa major de la capital. I negociació per aprovar el decret d'habitatge a contrarrellotge. Sánchez demana un esforç als grups i diu que demà també s'ampliarà l'escut social. L'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arquebisbe Omella i raptar i apallissar per un deute de drogues un mètode a l'alça a Europa. I finalment, ja des de La Vanguardia, també parla del piro musical de la Mercè, platòric final de les festes des de la platja. I Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge. La pròrroga dels contractes i la protecció dels petits propietaris són els esculls de la negociació dels partits que miren de reull l'acampada de Madrid. La taxa de pobresa dels autòctons cau a Catalunya i creix la dels immigrants. Al·legat papal contra els abusos sexuals també es destaca en aquesta portada d'avui, i en trànsit, normes més dures per a motos i patinets. És l'actualitat i la informació en aquestes portades habituals que ja bé prou coneixeu i que ens ajuden a acabar de perfilar tota aquesta informació del dia.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Això, aquesta secció literària d'avui, que va una mica més enllà de les propostes així més genèriques i més generals, sinó que anem més enllà, amb una proposta ben especial. A més, amb la seva autora, que també això sempre és especial, poder parlar amb els responsables i les responsables d'aquestes publicacions. Bé, comencem pel principi. Montse Porcel, molt bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Com estàs?
2: Doncs sí, mira, avui estem acompanyats avui de Conxa Avinyó per una cosa important, que és que ha escrit la seva primera obra, novel·la, Menjarem torrades a l'infern, que perquè l'hem convidada, perquè ens parli doncs d'aquesta obra, perquè la va escriure, i la idea és una mica pues això, una mica de conversar amb la Conxa.
0: Molt bé.
2: I també una mica la part personal, perquè clar, és que de professió és metgessa, jubilada, com jo, no metgessa, sinó... I una miqueta, doncs, podíem començar això, doncs... Comencem una mica per la teva feina, per la teva professió, on vas néixer, perquè és que enllaça totalment amb la novel·la, perquè com ella ens explicarà, quan la llegeixes, això que fa... Que, no, el llibre, la seva biografia, dius, bé, la protagonista... Era metgessa. El barri existeix, i aleshores una mica podien començar per això, no?
0: Molt bé,
2: i tant. On va néixer, i la seva feina, i després doncs a parlar doncs d'aquesta, per mi, una novel·la molt, molt interessant i molt, molt maca de llegir-la.
0: Molt bé.
2: Doncs...
0: Conxa, bon dia,
3: Bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
0: I ara amb
3: Ràdio
0: tu, per venir, només faltaria, bon estàs a casa teva. A més, això, intrigats, en certa manera, de conèixer com una metgessa jubilada decideix una mica posar-se a escriure, perquè crec que tot va arribar un cop et va jubilar ja, tot, i que va coincidir en pandèmia, a més.
3: Exacte. Sí, sí, a veure, jo tenia molt interès tota la vida en deixar... com un llegat, no? És una història pels meus fills, tinc 4 fills, que coneguessin d'on vinc, perquè, bueno, sempre he pensat que és que és interessant saber d'on venim.
4: Clar.
3: I, bueno, jo sóc de ciències, vaig fer això, vaig treballar de metge, tenia molt poc temps per llegir, perquè realment jo fins que no em vaig jubilar no vaig poder llegir molt.
4: Sí.
3: Entre la feina i quatre criatures, doncs ja ho podeu imaginar.
4: I tant.
3: I, bueno, i sempre he tingut aquesta inquietud. Quan sabia que em vaig jubilar, que em anava a jubilar, als 65 anys, justos, una companya em va parlar de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Uh-huh. I de seguida ho vaig mirar, m'hi vaig apuntar, era pandèmia, no hi estava molt ple, perquè tothom, penso que tothom es va donar per escriure, per fer altres coses,
4: sí.
3: I llavors vaig començar narrativa.
4: Wow.
3: Jo pensava que tots els que s'apuntaven era que no en sabien, com jo, però em vaig equivocar. Vull dir, em vaig trobar amb un grup de periodistes, lingüistes, traductors,
4: wow.
3: O sigui, gent superpreparada, que bueno, jo quan fèiem les videoconferències gairebé no gosava dir res, i vaig haver de treballar molt per posar-me una miqueta al nivell, eh?
4: Uh-huh.
3: Però sempre em van, quan fèiem els exercicis que ens comentàvem, sempre em van animar tant professors com companys.
4: Wow.
3: vinga, que ho fas molt bé. I quan va arribar a final de curs, que havíem de triar entre conte o novel·la, a mi la novel·la em va fascinar, això de poder barrejar realitat i ficció. I em vaig decidir a fer una història d'autoficció, que és la història que explica la novel·la.
4: Molt bé.
3: Sí, hi ha part de mi i part inventada, però els escenaris són escenaris que jo he trepitjat, que és molt fàcil, així és molt més fàcil d'escriure's i que arribin al lector.
4: Sí. Eh? Que són aquests trets autobiogràfics, que deia la Montse,
3: exacte.
4: I que es poden trobar en aquest llibre. Però, de fet, jo sé que els escriptors i les escriptores sempre escriviu d'allò que coneixeu i allò que una mica heu viscut, no?
3: És millor, jo crec que es plasma molt millor tot.
4: Clar,
3: si ho has viscut.
4: Sí. Home, és curiós, com una dona de ciència, com també t'has autoanomenat, doncs acabi una mica amb això, amb literatura, però a més amb aquesta literatura novel·lística, que es necessita un grau de creativitat important, Conxa?
3: Sí, la imaginació sempre l'he tingut.
4: Que bé.
3: A la família em diuen, això t'ho has tret de la màniga moltes vegades? Sí.
4: Clar, i a més amb un ofici com el teu, no? que tot és molt mesurat, està molt estudiat, tot és molt rigorós, no? Tot
3: sí,
4: és com molt contrastat.
3: Li comentava a la Montse.
5: En parlàvem d'això.
4: Sí?
3: Tota la vida, o sigui, que penses que tot el que dius és molt important.
4: Clar.
3: I pot tenir transcendència pel pacient.
4: Sí.
3: Tot el que dius ha de ser real, demostrable. Fas una sessió clínica i tot ha d'estar supercontrastat, amb evidència. I de cop i volta poder fer novel·la, que es pot barrejar tot el que tu vulguis, pots posar real i pots fer. És fantàstic.
4: Clar, això va ser una obertura personal, entenc,
3: Concha? És fantàstic.
4: Creativa,
3: Sí. M'ho he passat molt bé escrivint-ho i m'ho segueixo passant bé perquè...
4: Clar. Seguiràs, Després en parlarem, de propers projectes.
3: Sí.
4: Parlem una mica més d'aquest llibre. Això ja hem conegut aquest context inicial, l'hem emmarcat molt bé. El títol també ja és molt original.
3: Sí. No. El títol, hi ha gent que quan el veu diu, ui, aquest títol. Però realment té una explicació, hi ha a dins la novel·la. És una escena que aquesta, bueno, no es fa spoiler, és una escena que aquesta és real, Jo quan era petita hi havia una nena a col·legi que em deia que aniria a l'infern perquè jo havia fet una malifeta.
4: Oix.
3: I aniràs a l'infern. I jo, bueno, estava obsessionada amb l'infern.
4: Uh-huh.
3: Tenia realment, com el bullying d'avui en dia,
4: sí,
3: en plan innocent, no?
4: Uh-huh.
3: I jo estava molt preocupada i un dia ho vaig dir a casa. És que faci el que faci, aniré a l'infern. I el meu avi em va dir, aquesta casa hi anirem tots i menjarem torrades. I això a mi em va alliberar. Jo llavors em sentia, bueno, millor que les altres, perquè jo aniria a menjar torrades a l'infern.
4: Clar, amb l'avi.
3: Sí, és una manera de transmetre que si, bueno, un nen està... a l'escola li fan bullying i aconsegueix expressar-ho, i algun adult que aconsegueix desdramatitzar l'assumpte,
4: pues,
3: que li salva la vida.
4: I tant, i que és el que va passar, eh?
3: Exacte. I llavors, com que penso que és una cosa que avui en dia està molt actual, doncs mira, vaig posar aquest títol, que és una manera de fer un homenatge a l'avi, i després a la novel·la, com que passen coses que potser sí que anirem tots a l'infern, doncs penso que s'hi diu.
4: D'acord. Quina és l'essència del llibre? De què tracta? De què parles, Conxa?
3: És una història de superació, basada en el context de l'època a Barcelona, d'una noia que neix en un barri humil, Can Robacols, que ningú el coneix, però que existeix. Existeix, va existir, ara pràcticament no queda res, però va existir. Està entre Clot i Can de l'Arpa, a 10 minuts de la Sagrada Família caminant, però ningú coneix. I, bueno, és la història de superació d'aquesta noia. I des de que neix l'any 55, com jo, o sigui, és un personatge que és paral·lel a mi, amb una vida paral·lel a mi, és autoficció, ja ho dic.
4: Sí.
3: Fins que té 30 anys. I són els 30 anys que Barcelona, bueno, a Barcelona i tot Espanya, però el llibre està centrat a Barcelona, van passar moltes coses, o sigui, va ser l'última part del franquisme, l'entrada a la democràcia, el reconeixement d'algunes lleis que van afectar molt, sobretot a les dones, vull dir, la llei del divorci...
4: Sí, va ser un moment capdalt, sí.
3: En fi, la majoria d'edat que també va baixar... Moltes coses que ens van afectar.
4: Ostres. Ho diem moltes vegades, i sembla, m'agrada una mica jo contrastar-ho amb els que veniu a explicar, doncs, les publicacions i els llibres que feu, que justament, sense desmereixer cap altra disciplina literària, només faltaria, però la novel·la, clar, té aquesta connotació de que són universos. Això implica crear personatges, les característiques del personatge, no? les emocions, el seu bagatge, tot plegat, i a més, clar, en aquest cas està ambientat amb un barri real, tot plegat, però també és crear aquest univers, l'entorn, el de... Jo trobo complicadíssim, Conxa.
3: Bueno, és posar-s'hi.
4: Sí.
3: Perquè a vegades et poses... Clar, jo cada matí, a les 7 del matí, m'asseia davant de l'ordinador i hi havia dies que no saps el que has d'escriure. Bueno, saps l'escena perquè has fet l'escaleta, bueno, ara anem per aquí, i no saps el que posaràs. I se t'acudeixen una sèrie de coses que tu mateix et sorprens del que et surt. I aquesta creativitat així espontània, per mi, és molt agradable. Perquè coses que jo no sabia que se m'acudirien i se m'acudeixen. és molt agradable.
4: Sí. A més, diuen que l'escriptura és molt terapèutica.
2: I tant.
3: Sí, bueno, o sigui, jo tampoc pretenia curar-me de res,
4: però diuen...
3: si t'ho passes bé, clar, jo penso que la resta del dia va amb més energia.
4: Ja, ostres, mira, és una bona manera de començar la jornada.
3: Sí.
4: Quan m'estiguen a escriure-la, per això?
3: Bueno, jo soc lenta de mena, i tot ho faig a poc, i he estat 4 anys per la novel·la.
4: Uau.
3: A més, me l'he repassat molt, i després... La vaig escriure inicialment en castellà, perquè el grup on em vaig apuntar a l'escola d'escriptura, que quedava plena pandèmia, va ser aquest, i em vaig apuntar aquest, i vaig estar molt contenta, eh? Però sempre l'havia volgut escriure en català, sobretot per deixar plasmades les frases que hi havia al meu barri, les coses que deia la meva àvia, per fer-ho més autèntic.
4: Clar.
3: Total, primer la vaig escriure en castellà, després vaig estar un any per fer la versió en català, que no és una traducció estàndard. Perquè, clar, per exemple, en castellà, un exemple, que està a la primera pàgina, que l'àvia diu, maldito sea, en castellà.
4: Sí.
3: Però, clar, en català, la meva àvia deia, així li caiguessin els collons.
4: Uau!
3: I, clar, jo això ho volia...
4: Clar, la traducció no és, clar,
3: no
4: és el mateix,
3: clar,
4: no té
3: res a veure, però
4: clar.
3: Jo creia que... I per això tenia molt interès en fer un català. Després va costar molt que l'editor em volgués fer alhora català i castellà. Perquè deia, home, la despesa de... Clar, una primera novel·la, una desconeguda, 70 anys, a veure... I va, fem primer un i després hi va haver l'altre. Dic, és que si no, l'altre ja no sortirà. Oh, però el teu entorn, potser primer català... Dic, és que jo tinc entorn... Clar, l'hospital tenim
4: molt divers,
3: entorn de... molt divers.
4: Sí.
3: Va costar molt, però bueno, quan la va llegir, diu, va, fem català i castellà alhora.
4: Que bé, fantàstic.
3: I
4: com va ser aquest procés d'edició? Que també és un bon apart, eh? Una cosa és escriure i l'altra cosa és editar i publicar. Sí que avui en dia és més fàcil, quan es fa de manera... autofeta, però sí. L'editorial és un món, no?
3: Però jo no volia fer una autoedició, no volia fer-ho, o editar per Amazon, aquestes coses sóc una mica en contra, i vaig escriure editorials, que les editorials grosses ja ni t'accepten el manuscrit, això és impossible.
4: Sí.
3: I bueno, vaig anar escrivint,
4: clar.
3: I l'Antoni d'Aura de Perfira em va contestar i, bueno, s'ho va llegir i va dir sí. I quan em va llegir una miqueta va dir sí, t'ho publico, però una llengua. I dic, no, mira, acaba tu de llegir a veure què et diu. I quan s'ho va acabar de llegir va dir, d'acord, tots dos.
4: El vas convèncer.
3: Tots dos, sí.
4: El vas convèncer.
3: Sí.
4: Tu l'has llegit, Montse, aquest llibre?
2: Sí, aquest estiu vaig llegir i com comentàvem abans, és que tracta tants temes perquè els fica en una època històrica, i això és molt interessant, perquè clar, jo sóc del 53, i és que hi ha, per exemple, una cosa de les que una mica perquè em va agradar, i em va agradar per això, perquè és, no és que sigui una novel·la històrica, però és una història d'uns personatges, d'unes famílies determinades, de classe treballadora, un barri que existeix i que toca, doncs, una sèrie de temes de l'època, del tema, doncs, de la televisió, les cases que no hi havia televisió, no hi havia quartos de bany, el tema també, doncs, de la dona. És que jo als 14 anys també vaig anar a treballar a una oficina. I no me va acompanyar la meva mare perquè era a dos carrers de casa meva, no? Llavors, tota aquesta relació de la família, de les relacions familiars, sent molt diferents de la meva, és que passava en aquella època. I això és una mica el que em va agradar. És a dir, conèixer, per mi, és un dels objectius
4: d'acord.
2: De la novel·la, no? De, sempre ho comentem. Passar-ho bé i aprendre. Perquè, clar, aquesta novel·la no és que t'ho passis malament, però té un punt dramàtic, perquè als personatges els hi passen coses, la família de la protagonista li passen, té una família que déu-n'hi-do les coses que li passen.
3: Peculiar, diguem sí, peculiar. Sí.
4: De fet, la Conxa ja ho ha dit, que en aquest llibre molts aniran a l'infern, ho has dit, al començar.
2: Doncs, alguns, no? I llavors, a nivell, doncs, això, emotiu, sentimental, doncs, clar, m'ha agradat, i a més, és veritat, una primera novel·la, i ara no... ben escrita amb el sentit de com transmet els sentiments i el que vol dir.
4: Val.
2: Una cosa que a mi m'agrada poc són les descripcions. A mi em posa una mica nerviosa llegir novel·les que estan 3 pàgines, no per res, dient com és un paisatge. I aquesta novel·la, el fet és que sí, Conxa, de callar, perquè és que el diàleg, és que són personatges, els personatges parlen, a l'ambient ja te l'envia, no sé, es pot parlar del teu barri parlant amb els personatges,
4: clar,
2: i queda clar
4: reflecteixes
2: com és el seu barri, i això també és una de les coses que i que no és fàcil, perquè què vol dir això? Que són els personatges que tu has creat, que els hi dones veu i que t'agraden un capítol darrere l'altre, i es fa molt amè la seva lectura. Per tant, de veritat, sí.
4: Segur que això no, abans de fer aquest curs o abans d'escriure no ho sabries fer, no?
3: Vaig fer 4 de cursos, eh?
4: 4, imagina't.
3: 4 cursos acadèmics, vaig estar 4 anys,
4: clar, eh? Clar.
3: Sí.
4: Clar, és això, no? Que suposo que es treballa en aquest tipus de cursos, és justament això, no? A la part més tècnica de l'escriptura.
3: Sí, m'ho van ensenyar.
4: No? De com crear els personatges, de com fer-ho, eh?
3: Sí, m'ho van ensenyar tot, o sigui, que he après a l'escola, amb els companys, amb els professors. Sí,
4: clar, perquè això dèiem, no, tu volies explicar una història i volies deixar un llegat, però no sabies com fer-ho, no?
3: No. A veure, hi ha gent que potser ja té el talent des de que ha nascut, però el normal és aprendre les coses.
4: Clar.
3: Si no t'han ensenyat, no ho saps.
4: No, està clar. I com diuen allò, que el talent sempre ha de tenir una part tècnica, si no malament, no? I el talent sense tècnica o la tècnica sense talent...
3: Jo soc molt de formació, soc molt aplicada...
4: I si et preguntés ara així, t'ha estat difícil o fàcil o complicat escriure, què em diries?
3: M'ha estat agradable.
4: Molt enriquidor.
3: A més, clar, com que m'interessava molt el context... ho he tot revisat molt, les dades, quan s'havia estrenat una pel·lícula que volia anomenar, a veure si l'estrena era aquella època o havia sigut més tard, o sigui, no passar-me... O sigui, ho he cuidat molt, molt. Normalment m'exigeixo molt en fer les coses que ningú em pugui dir, escolta, això no passava aquell temps. No. El context està molt ben tractat, perquè és una de les parts que m'interessa transmetre, que sàpien què passava en aquella època.
4: Clar, sí, important.
3: I, bueno, ha sigut... laboriós, penso que ha sigut laboriós, tot i que la part més important ha sigut refrescar la memòria, no? En recordar-me què passava, què deia aquella veïna quan va explicar això. Però tot això és agradable, molt enriquidor.
4: Per això intueixo que això, tot i ser laboriós, entretingut, no t'ha estat difícil fer-ho per això.
3: No.
4: Bé. Se nota com ho expliques, justament.
3: Sí.
4: Se nota com ho expliques. I això vol dir que també abans ho puntualitzaves, vol dir que que vindran nous llibres, vindran noves publicacions.
3: Bueno, n'estic fent un, però sí, passa que, a veure, tinc una edat que, a veure, siguem realistes. A veure.
4: Bueno, potser si ho podem fer en 2 anys en comptes de 4, potser
3: bueno,
4: millor.
3: Jo sempre dic que mentre duri la neurona, doncs
4: sí,
3: mira.
4: Sí, home, sí, dona, sí.
3: No, però sóc lenta, eh? Jo ja sóc de tarannà lent. No m'agrada donar-me presses amb res, ni, bueno, vinga, a veure, per fer-ho més ràpid, no. No és, bueno,
4: ja sóc. Mica en mica.
3: Jo m'hi poso cada dia 4 hores, això sí, sí, de dilluns a divendres, i ja està.
4: Clar, però això ve de la feina, no, suposo? Aquesta disciplina, aquesta estructura,
3: suposo,
4: de mirar-s'ho, d'anar a poc a poc, et ve de la professió.
3: No, sempre he sigut de que si fas un esforç, no l'has de deixar mai a mitges. Uh-huh. I sempre s'ha d'acabar quan sigui. O sigui, la pressa sí que això és... No té res a veure amb mi, les presses. Jo vaig lent, jo no he corregut mai ni per agafar l'autobús. Ja en vindrà un altre.
4: Sí, sí, sí.
3: O sigui, no...
4: I no sé, ara és una pregunta una mica així, eh? Però no sé si una metgessa, amb el que significa ser metgessa, eh? És a dir, tot el que significa, a nivell d'estudis, de consciència, de ciència, de relació amb els pacients, que suposo que és la part més important, ajuda potser després a escriure o ajuda potser a crear una novel·la.
3: Jo crec
4: el teu
3: que
4: cas, eh?
3: Sí, jo crec que sí, perquè com que, ja et dic, el conèixer molta gent,
4: clar,
3: moltes maneres de ser...
4: O empatia.
3: Sí, moltes maneres de relacionar-se amb aquella gent per poder-hi arribar. I llavors, clar, tot això jo penso que... Una cosa que penso molt jo és com ho rebarà el lector. A veure, el lector és una persona que fa l'esforç de comprar el llibre, de dedicar unes hores a llegir-ho, i s'ha de respectar molt. Llavors, no pots escriure una pàgina que no digui res.
4: O sigui,
3: a cada pàgina han de passar coses. Vull dir, que, clar, soc disciplinada amb tot.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí. I perdona que canviem de tema, però d'aquest nou llibre que estàs escrivint, novel·la, intueixo també, eh?
3: Sí,
4: novel·la igual.
3: Sí, novel·la és el meu món. Sí.
4: Però la història serà diferent? O...
3: És completament diferent. És basada en un fet real d'una noia morta que no se sap què va passar.
4: Val.
3: Però està basat en un fet real, eh?
4: D'acord, d'acord.
3: Que va passar fa molts anys i que a mi em va quedar al cap i aquesta història la vull plasmar.
4: Va, ens acostem a la novel·la negra, doncs, eh?
3: Sí, però
4: quasi,
3: no,
4: quasi.
3: A veure, no sé si quedarà negra o gris, però va per allà.
4: Molt bé.
3: Va per allà.
4: Que bé, que interessant. Estarem pendents, estarem pendents, eh? De fet, si no tinc mal entès, Montse, la portareu a...
2: Sí,
4: al punt de lectura, oi?
2: Ho vaig anunciar la setmana passada.
4: És veritat, és veritat.
2: Perquè no fos tan just. I demà, a les 6 de la tarda del vespre, al monestir de Sant Oliva, vindrà, doncs,
4: és veritat,
2: a presentar...
3: I avui presentaré, sí, la biblioteca de Roda, a les 5 de la tarda.
4: Molt bé. Estàs a Tur, doncs, perquè...
3: Sí.
4: Vius ara aquí, vius a la zona?
3: No. Visc a Calonja, perquè treballava a l'Hospital de Palamós.
4: Val,
3: i vaig viure
4: d'acord,
3: allà.
4: Però això sabia jo que...
3: Però aquí tinc una gran amiga, la Jassi Molins.
4: Home, i tant! La Jassi Molins, molts records amb ella.
2: I també va venir.
3: Sí, i ella m'ha organitzat aquesta tournée.
4: Ah, que bé! Així, doncs, i la coneixies, la zona, però això hi havies estat, doncs,
3: sí,
4: amb la Jassi.
3: Sí, a Roda de Barà he estat moltes vegades.
4: Val.
3: I, bueno, l'Anna Lavara també és molt amiga meva, totes les tres som metgesses.
4: Que sí, sí,
3: és veritat. Vam estudiar juntes. Ostres, i llavors ens ve l'amistat. 50 anys d'amigues.
4: Ostres, mira, és veritat. Mira, molta coincidència, també com a autores. Sí. Clar, això et porta aquesta proximitat cap a aquestes contrades. Això, avui ha presentat el llibre, tornem-ho a dir, avui a Roda de Barà.
3: Avui a Roda de Barà.
4: On serà? Quina hora serà?
3: A les 5 de la tarda a la biblioteca.
4: Molt bé, tu també estàs convidat, eh?
3: Sí, home, per descomptat, em faria molta il·lusió.
4: I el club de lectura que fareu demà dissabte, Montse?
2: Demà dissabte, sí, perquè sembla... Bé, perquè tu anava bé,
3: sí, clar.
2: I també és una bona hora i un bon dia per fer-ho, doncs, a Sant Oliva, que és una població petita, però que a vegades ve gent de...
4: Sí, d'on sigui.
3: Em fa molta il·lusió, és, bueno...
2: Claro,
3: hem travessat la frontera, no?
2: Home, el Penedès...
4: Sí, home.
2: Roda de Barà és la comarca...
4: És tarragonès.
2: Tarragonès.
4: Però
2: bé, és igual, de la província de Tarragona.
4: Doncs mira quantes comarques tocaràs en un parell de dies, eh, Conxi?
3: Estic molt contenta.
4: N'has fet algun ja, de club de lectura i això?
3: Bueno, presentacions n'he fet diverses.
4: Sí, per això intueixo que...
3: El club de lectura en tinc un pendent allà... a Vall-llobrega, que és el poblet del costat de Palamós. I, bueno, estic molt contenta del moment de l'acollida, eh? A veure, jo sóc molt realista i penso, primera novel·la, amb 70 anys, desconeguda, a veure.
4: Bueno.
3: Però, mica en mica, i la gent,
4: sí, home, sí,
3: la gent que l'ha llegit em diu coses molt maques.
4: Clar.
3: I em fa molta il·lusió.
4: Sí, sí. Jo crec que són, ja hem dit uns quants, d'aquests processos a l'escriptura, no? Que és una mica això, no? L'aprenentatge, el saber, el fer-ho, el pensar, l'escriure, l'editar-ho, el publicar-ho, i després la relació amb els oients. Amb els oients, també, perdó. Amb els lectors, la relació amb els lectors.
3: I amb els oients, també.
4: I amb els oients, també, correcte. Amb els lectors, que també sé que és un punt molt especial per vosaltres.
3: Sí, sí,
4: poder
3: sí.
4: parlar i per interactuar amb els lectors i què opinen, què diuen, sí, què pensen,
3: sí.
4: no?
3: Sí, sí, em fa molta il·lusió. El dels clubs de lectura em fa molta il·lusió.
4: Que bé.
2: Passa
4: bé.
2: Que serà complicat el aconseguir una sèrie d'exemplars perquè
4: ja.
2: puguem llegir. Clar, a Sant Oliva són 24 persones del club de lectura,
4: no, ja.
2: que no sempre venen a les trobades, però nosaltres repartim 24 novel·les.
4: Sí.
2: I una mica així, per dir, jo per què recomanaria aquest llibre? Una mica ja ho has dit tu i ho torno a dir. És que és molt important deixar en una obra de ficció documents, històries reals i que han passat. Comentàvem una mica, fèiem, que no té... És amb la pel·lícula El 47, que no hi ha una obra literària,
4: no.
2: És la pel·lícula, no? Com un barri de Torre Baró, si me'l confon amb Vallbona, i és Torre Baró,
3: sí.
2: que ningú el coneixia, jo sí que el coneixia, a la meva època eren coneguts per molta, perquè hi havia molta
4: associacionisme social
2: i tal, no? I com... I la gent ho ha de conèixer, tant la gent jove com la gent gran. I obres com aquestes són interessants per això, perquè parlen d'una època, d'uns personatges que amb alguns ens podem sentir identificats i conèixer o no, i sobretot això d'una classe social doncs, que ha patit molt, la classe treballadora, no ens enganyem, ha patit doncs, això, no? problemes econòmics... És que estem parlant abans una mica, fes una mica res, dos cèntims del tipus de barri on vas tu néixer i de la novel·la. Per exemple, perquè és interessant.
4: Clar, i només el nom, no? Robacols?
2: No és espòiler, però és interessant saber mica.
3: Can Robacols era un barri, sis carrerons, ja et dic, entre Clot i Camp de l'Arpa, entre carrer Rogent i carrer Muntanya. A carrer Rogent és on comença l'Eixample. Però allà ningú hi entrava. Era un... sis carrerons aquests sense asfaltar, sense il·luminar, un dels carrers era habitat completament per gitanos, i després el meu carrer, que era millor, i només hi havia uns gitanos, que eren els meus veïns, i això en el llibre, clar, també surt, o sigui, ficcionat, però també surt. Va ser un barri fet amb casetes baixes, amb pati, la majoria, pels treballadors de les fàbriques tèxtils, però això abans de quan la Primera Guerra Mundial.
4: Imagina't, abans de tota la Revolució.
3: I després de la... quan va acabar la Revolució Industrial, van acabar les guerres, els teixits pels exèrcits pues van caure, va ser la debacle de la tèxtil, les tèxtils que hi havia per allà al voltant, Can Puiggròs, la Sadeta, totes van anar tancant. I llavors els treballadors d'allà pues, van anar marxant, suposo que es van buscar la vida on...
4: En altres llocs.
3: Els únics que quedaven d'abans de la guerra en aquest barri eren els meus avis i nosaltres que vivíem amb ells. Els meus avis seguien dient Can Robacols, però ningú més deia Can Robacols, no estava a cap cartell Can Robacols. I després, quan van anar enderrocant totes les cases i van construir edificis, va venir gent immigrant, perquè clar, el barri era barat, encara les cases estaven sense asfaltar, els carrers, doncs llavors pràcticament Can Robacols ja només l'havíem nosaltres, aquella casa, i aquesta casa nostra, vull dir que després me'n vaig emportar els meus pares cap a Palamós, va trigar molt a edificar-se allà. I es va posar al final, s'ha fet una plaça que es diu Can Robacols.
4: Una
3: plaça per jugar a les criatures, que hi ha un bruixador i això. O sigui que ara de Can Robacols només queda el cartell que diu plaça de Can Robacols i un carreró molt petitet que es diu carrer Pistó, que és molt, molt estret, no té un metro d'amplada. És l'únic que queda.
4: Els vestigis.
3: Els vestigis.
4: De l'època. Bueno. Que bé, que interessant, que xulo. Això és el que respira la novel·la, entenc, Això és el que respira la novel·la, com deia la Montse.
2: És que jo vaig buscar Google, i està amb fotos, imatges, dic, fantàstic, per fer un documental.
1: Que bé. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem habilitat un accident a la C58 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i també l'R2 Nord va amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. A conseqüència d'ambdues incidències, s'ha habilitat ja servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint també amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han desfet. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, n'ha parlat avui a la xarxa.
6: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
5: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part del fons voltor, estabilitzar també els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària a la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autors. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el Delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Seguim, segona part de Calaixera a partir d'aquí, després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local, com fem sempre. Segona part avui dilluns, 28 de setembre, programa número 4033. Mica a mica anem recuperant una mica el ritme aquesta nova temporada, mica a mica anirem incorporant ja seccions habituals i altres seccions que venen de nou, però mentrestant anem això una mica encara perfilant i recordant els continguts de certes seccions la temporada passada, com és el cas. La secció que ens arriba des del Pla Educatiu d'Entorn per conèixer tota l'actualitat o bé aquelles propostes o tota aquella activitat que es desenvolupa en les institucions educatives, centres educatius, associacions, entitats... Bé, crec que ja ho sabeu i ja ho coneixeu. Doncs avui anirem recordant algun dels temes que vam tractar la temporada passada. En això també repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ja seguirem a la tercera i última part amb secció de cuina, perquè de fet és la secció important de cada setmana. Secció de cuina amb en Salvador Rovira, que no hi faltarà en principi. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: doncs va, com ja és habitual i cada setmana sempre ens encarreguem, cosa que ens agrada molt fer-ho, eh? Jo reunir aquesta tribu del Pla Educatiu d'Entorn i és l'oportunitat que tenim per, mira, no només poder parlar amb tot el col·lectiu d'educació, amb el professorat, amb tot aquest món pedagògic, que sempre és important conèixer la seva opinió, però a banda que ens vinguin a explicar els seus projectes o allò que fan a les seves aules, quan és el cas, eh? Perquè a vegades ja sabeu que parlem d'altres qüestions que van més enllà d'escoles i instituts. Però bé, i ho dic així perquè avui, per exemple, marxem cap a l'Institut Escola Àngel de Tobies per parlar un projecte molt, molt xulo. De fet, qui ens ajudarà a explicar-lo és l'Antònia Paris. Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: És això, eh? Els professors, professores, allò, els centres una mica educatius i a vegades també, eh? La seva direcció. Us toca venir fins aquí a la ràdio. I és com una mica, no, una de les tasques que us toca fer també de cara al curs, eh?
1: Sí, està bé. La veritat és que està molt bé poder fer aquesta difusió una mica del que fem als centres. I la veritat és que contents d'assistir.
0: Doncs jo de veritat que també molt content de que vingueu a fer-ho. I sempre ho dic, si es deixen alguna reivindicació, que tal com està el sector no ve malament, després de les setmanes anteriors,
1: sí.
0: A mi no m'encenguis la metxa, que de seguida salto jo. Saps què vull dir? M'entens per on vaig, eh?
1: Sí.
0: Així que cap problema. Tot i que l'objectiu principal, sobretot i fora polèmiques, és això, conèixer aquestes dinàmiques o aquests projectes que desenvolupeu a les aules. En aquest, un de molt xulo, que té una base, podem dir, no?, social, formativa,
1: sí,
0: no?, molt, molt
1: sí.
0: Interessant, que és, bé, el títol o l'etiqueta seria Xarxa d'Enfocament Restauratiu.
1: Exacte.
0: Però tu ens ajudaràs a conèixer en què consisteix, eh?
1: Sí, Antònia? Sí. Vist així, sembla una mica què és això, no? Però parteix molt també d'una mica del sentit comú i de bueno, d'anys d'experiència en d'altres sectors. I és això, és una manera d'entendre la convivència que no... I buscar, diguéssim, instaurar-ho com a cultura de centre.
0: Val?
1: És com una nova mirada, perquè és molt més que una metodologia. Val? I llavors es centra, doncs, això, en que no es castiga un conflicte, quan hi ha un conflicte i sempre no, hi ha d'haver algú que, no, que fa una acció i se'l castiga, no?, d'una manera punitiva, sinó que es busca reparar el dany i restaurar una mica les relacions de les persones, ja siguin dues, ja siguin més, no?, que estan involucrades en aquest conflicte.
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: El conflicte el considerem com a natural.
0: És inevitable.
1: I és inevitable. Però sí com gestionem... Com el gestionem d'una manera el més positiva possible.
0: Clar.
1: I aquí és una mica la filosofia d'aquest enfocament restauratiu global.
0: Home, de fet, és un tema que es podia tractar també fora de les aules.
1: Sí.
0: És com afrontar els conflictes, perquè és el que diem, els conflictes hi són i han de ser-hi. Jo suposo que per una vida completa, socialment completa, hi han d'haver-hi els i baixos, conflictes i no conflictes, no?
1: Sí.
0: Però, clar, la manera d'abordar-los, treballar-los i solucionar-los, arribats al cas, pot ser molt variada.
1: Exacte.
0: I pot ser de manera allò més negativa o més positiva, no? Una mica, és una mica això. Però en aquest cas us baseu justament al centre, suposo que a les aules, als espais, i quan parlem això de conflictes és molt divers, eh? Entre alumnes,
1: clar,
0: professors... La tipologia és molt àmplia.
1: Sí, entre famílies, entre docents, entre alumnes, entre alumne i docent... Clar, és gestionar el conflicte dins de la comunitat educativa.
0: Perfecte. I no ha de ser fàcil, doncs, eh? Ara en parlarem, eh? Però no ha de ser fàcil, eh, Antònia?
1: No, evidentment, hi ha conflictes molt greus i a vegades es necessiten totes les mans i totes les ments possibles per poder gestionar-lo. Però la idea és anar fent, no?, padreta a padreta, construint una mica el que dèiem això, una cultura de convivència al centre.
0: Sí, sí.
1: Nosaltres va ser arrel d'això, d'una revisió del nostre projecte de convivència, que va sortir la necessitat, no, d'ampliar una mica la nostra formació com a docents en aquest sentit, perquè vèiem que nosaltres funcionem al centre, hi ha unes incidències, no? Incidència lleu, incidència greu, incidència molt greu, i hi ha una comissió de convivència que les gestiona i tal. Però clar, arriba un moment que no passa a ser com un tràmit, i evidentment ens faltava aquesta... que a primària infantil ja es fa molt, però ens faltava una miqueta més aquesta reflexió, aquest posar en aquest cas, si eren els alumnes, doncs en el que els protagonistes del conflicte,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: són,
0: el, sí, sí.
1: Són els que l'han de solucionar.
0: L'han de solucionar.
1: No? Llavors, és doncs això, fer aquest petit canvi i mirar de fer com una mica de prevenció i provenció, que li diuen, en tots els àmbits de l'escola, perquè poquet a poquet, quan ells van pujant, tinguin estratègies, no? Sobretot de comunicació, perquè la comunicació és bàsica per poder gestionar un conflicte.
0: Clar. De fet, la majoria de conflictes sempre arriben per problemes en comunicació,
1: Sí.
0: N'estic convençut.
1: Sí.
0: És un fet molt cultural, ja dic, potser no podem entrar-hi, però és un fet, no?, aquest, l'abordatge dels conflictes, el voler tenir la raó, el voler sempre una mica passar per sobre de l'altre, no saber comunicar-se, comunicació assertiva, etc. És a dir, és molt ampli, entenc tot plegat. Però que sí que ens pot ajudar una mica a conèixer com treballeu i com és aquesta filosofia, és una mica això, com funciona aquesta xarxa, aquest
1: protocol? D'acord, mira, nosaltres primer ens vam haver de fer una formació i en aquesta formació entrem dintre d'un projecte, que és un projecte d'innovació, que és el PINERC, que és el projecte d'innovació d'enfocament restauratiu global, i entrem al curs 23-24. Ens fan una formació inicial a tot el professorat, perquè això sí que és un punt clau perquè aquest projecte es pugui mantenir al llarg dels anys i pugui fer fer base. I llavors, arrel d'aquesta formació, nosaltres comencem a introduir petites activitats dintre de les nostres aules. Una de les activitats estrella, diguéssim, que no és res extraordinari, és simplement donar-li potser la importància que potser en temps enrere hem anat deixant, que és, vindria a ser com una assemblea.
0: En aquest cas,
1: parlem nosaltres de cercles. El grup classe es posa en cercle, hi ha un objecte de paraula, que normalment el trien els alumnes, pot ser un peluix, un objecte que ha portat algú, un pal del pati, i ells el visualitzen com el seu objecte de paraula. Llavors, parla només la persona que té l'objecte de paraula i els altres escolta. Llavors, es fa una dinàmica en el que tothom pot ser escoltat, si vol, i on es crea un espai segur, un clima de respecte, on es poden expressar emocions, necessitats, perquè malauradament venim tots amb moltes motxilles emocionals importants, i això també és un punt que si tu el treballes, que si tu li dones espai, pot evitar després que es puguin generar conflictes extres. Evidentment, n'hi han d'haver, però sí que és veritat que els pots reduir o els pots que passin a ser... No tenen per què ser dramàtics ni arribar a conseqüències de violència greu, sinó que es poden gestionar d'altres maneres.
0: És el que deies, la prevenció també en aquest aspecte, que també ho suposo jo, corregeix-me, si és el cas, Antònia, clar, que moltes d'aquests conflictes venen això per emocions retingudes, emocions mal gestionades, que exploten en el moment que no haurien d'explotar, i és quan arriba el conflicte. Una mica és això,
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que interessant.
1: Llavors, amb aquests temps de cercle, nosaltres donem, bueno, és tot una dinàmica, eh? Uh-huh. És com una, sí, sí, hi ha una ronda d'entrada on cadascú expressa amb quina emoció ve, com està, si estic nerviós, pot explicar també el perquè. Es fa una activitat de mescla també, en el qual els alumnes canvien de lloc, perquè així també es trenquen dinàmiques, i veus perspectives diferents, t'ajuntes amb persones que potser de manera habitual no t'hi acostaries tant. Llavors això ajuda també a que el grup es cohesioni, que puguis entendre millor a l'altre, que potser el miraves de lluny i ara el tinc a prop i parlo amb ell, i em dona una altra perspectiva d'ell que no tenia. I això ajuda a la cohesió, no? Llavors es fa una activitat central, acabem amb una activitat també final de reflexió i una ronda de sortida. Llavors, això intentem fer-ho almenys un cop per setmana.
0: Val. Això hi hagi conflicte o no hi hagi conflicte? Doncs,
1: això, exacte.
0: És un espai, és una rutina.
1: Sí, és un espai pel grup classe. Val? Perquè partim d'aquí, la figura del tutor o la tutora són molt importants, i és el que dèiem, treballar una mica el que és la cohesió de grup.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, a través d'aquests temps de cercle, temps de diàleg, i aquí surten, poden sortir conflictes que hi ha hagut durant la setmana, doncs això, petits no? Petits rifirrafes, no? que hi ha entre companys. És un espai on es poden treballar i es poden buscar solucions. Val. Entre tots.
0: Sí,
1: a vegades
0: sí, sí, sí.
1: També la solució pot vindre del mateix grup. I una idea important que es treballa aquí a l'enfocament restauratiu global és que tots els alumnes haurien de poder expressar alguna idea, alguna emoció en el dia, perquè sí que és veritat que hi ha canalla que no te'ls treus del damunt,
0: sí,
1: perquè sempre tenen coses a dir, sempre
0: sí,
1: tenen...
0: Sí.
1: I hi ha aquells que potser poden passar mesos
0: i que
1: tu no els has escoltat realment, excepte la pregunta de torn, però que realment expressin el que els hi passa o els que pensen o el que senten. Això és una dinàmica que s'intenta fer.
0: Val.
1: Ho vam treballar molt, sobretot amb el canvi de sisè a l'ESO.
0: Ah, interessant,
1: que
0: molt bé.
1: Nosaltres era on vèiem potser. Val. Tot i que som institut-escola i és una cosa que
0: sí,
1: representa
0: sí, sí.
1: Que hi ha, no? El fet de canviar de pis és com que es destrota tot, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, tenim l'educadora social, però fins ara teníem la integradora social, la tècnica, la TIS, i ella ajudava els tutors amb aquests cercles, sobretot a 5è i 6è, i llavors, quan passen a l'ESO, continua aquesta figura de referència.
0: Val.
1: Ells ja la coneixen, ella coneix els alumnes.
0: Clar.
1: I llavors també a l'hora d'evitar problemes molt greus, el fet de que tu ja coneixes la trajectòria d'aquest alumne, la motxilla que porta, com ell li agrada o com ell se sent més còmode a l'hora d'expressar o què necessita per agafar confiança. Tot això ajuda també a que el pas a l'ESO sigui molt més suau i més controlat.
0: Clar, clar, clar, clar. Ostres.
1: Després, un dels temes que hem començat el curs passat va ser la comunicació no violenta.
0: Bé.
1: Vale? Que això sembla estrany, però també a nivell de mestres ens ho hem d'aplicar.
0: És que és un fet cultural, ja dic.
1: Ens ho hem d'aplicar. I tenim, per exemple, una dinàmica molt senzilla, però que des de ben petits els hi capta molt l'atenció, que és la girafa i el xacal. I és com tu et comuniques, com una girafa o com un xacal.
0: Yeah.
1: Aquí el creador d'aquesta tècnica, diguéssim, és el Marshall Rosenberg, i parlava de la girafa com un animal que té el coll llarg i veu els conflictes, diguéssim, des d'una perspectiva diferent,
0: clar,
1: molt més àmplia, que té un cor molt gran, per tant, Bueno, intenta buscar similituds amb aquest animal. I després tenim el xacal, que és la nostra banda crítica, més justiciera,
0: més agressiva.
1: I això sembla estrany, però és una dinàmica molt senzilla, però que els ajuda molt a veure com ells gestionen el conflicte, no? Si a mi el company del costat em fa caure l'ampolla d'aigua a la taula i s'embulla la feina i tal, jo puc de seguida, no? Mirar el fet, no? Miro el fet, què ha passat, no? M'ha caigut l'ampolla d'aigua, se m'ha mullat la llibreta, no podré entregar el treball, és culpa del company del costat, o ja directament ataco aquest alumne, aquest company, i li dic, mira què m'has fet, perquè ets un desastre, què tal, què qual... Val? Ja. Són maneres d'intervenir en un fet, no? I això els ajuda a vegades a veure que tenen, que sense voler agafem prejudicis, agafem maneres de fer que podem modificar i podem, podem canviar.
0: Bueno, ja dic que és molt més profund això, sens dubte, però clar, és que estem envoltats avui en dia, i a més a los hechos me remito, vivim rodejats de violències, de deshumanitzacions, etc. I a vegades és això que s'afecta mirall, que segurament deuen tenir els més joves, no de cara d'afrontar un problema personal, una mica amb el que relacionen, el que veuen al seu voltant i al seu entorn.
1: Sí.
0: I és, ostres...
1: Llavors, doncs aquí tenen un espai que l'hem d'anar entrenant, l'hem d'anar treballant. Als passadissos, per exemple, tenim diferents espais on ells poden seure i tenim com uns cartells on diu conversa restaurativa, no? Que és el fet de, si tinc algun conflicte amb un company, m'assec amb ell, intento parlar, intentem doncs això, no? amb símbols senzills que ells entenguin, quatre idees bàsiques, no? Que és expresso què ha passat sense jutjar, després expresso la meva emoció, com m'he sentit davant d'això que ha passat, expresso la meva necessitat, què necessito en aquest moment, perquè a vegades és simplement un perdona, o necessito una abraçada, no, o necessito un... I al final, si puc, faig una petició sense exigir del que a mi m'agradaria per poder resoldre aquesta situació. I a vegades intentant... És molt curiós, perquè nosaltres també com a adults, a vegades quan anem, no, a gestionar un conflicte, intentem, no, per norma general intentem mantenir la calma, tal, però hi ha vegades que és això, no, que és aquell alumne que veus que té problemes sempre al pati, que tal, que qual, i a vegades ja entres, diguéssim, no, amb una mica de prejudici en aquest sentit, no? Llavors hem d'intentar tots, per això dèiem que tant alumnes com mestres, és un treball que ens va molt bé, el fet de dir, a veure, tu ara com estàs actuant, com a xacal o com a girafa.
0: I això quan hi ha un conflicte concret, que dèiem, és a dir, a l'hora del pati hi ha un conflicte entre dos alumnes, que esclata en aquest moment, el procediment és aquest, justament,
1: Sí, vindria a ser aquest, és intentar, doncs, això... fer la foto fer la foto del que ha passat, sense entrar, i llavors a partir d'aquí ja anem gestionant la conversa.
0: La gent des de casa no ho veurà, però tens un pictograma aquí sobre, que una mica explica els passos,
1: Sí, això és el que tenen penjat, això ho podem trobar a les aules i ho podem trobar sobretot als espais de pati, en el passadís, i llavors doncs és una manera fàcil, entre cometes, de que tothom pugui més o menys seguir aquests passos.
0: A mi al cap també les àgores, no sé per què. No, seria fantàstic, no? Un espai, una àgora, que és aquest cercle que feu habitualment, no? Que és una àgora, això, no? De seguida em ve el cap.
1: No? És que realment, és el que dèiem, no hi ha res inventat, simplement és el fet de donar-li el valor i la importància...
0: No, i tant.
1: Que a vegades, en el nostre dia a dia, tenim moltes coses a fer...
0: Les matèries, els programes...
1: Realment, jo sempre penso, els tutors, déu-n'hi-do la feinada que fan, perquè... clar, hem de tocar tants temes, hem de tocar tants aspectes que realment el fet de dir anem a parlar, com
0: sí,
1: estem?
0: Sí, sí, sí, exacte. Tan fàcil com
1: això,
0: eh?
1: Hauria de ser, diguéssim, el nostre petit objectiu de cada dia. I, de fet, hi han uns... tenim com uns calendaris, no?, que cada dia hi ha una petita proposta de cercle, que no és un cercle, eh? Simplement quan arribes a la classe, no?, proposes, no?, i dius, per exemple, si poguéssim ser uns superherois, unes superheroïnes, quin series, o per què, o si tinguessis un poder, o simplement quin sabor de caramel o de gelat t'agrada més. Però és donar veu a tots els alumnes, perquè tothom pugui parlar.
0: Clar, pugui parlar i pugui expressar-se, sí, i pugui dir allò que necessiti o no, eh?
1: Exacte.
0: Bàsicament.
1: Exacte.
0: Perquè veig i perquè expliques, no fa pas gaires

0: emocions, perquè els nens aprenguin poquet a poquet, no?, des de ben petitets, a reconèixer quina emoció els genera o, i ho puguin comunicar, perquè la idea és aquesta, que al final puguin comunicar de manera autònoma les necessitats i emocions que tenen, els temps de cercle, i després hi ha petites altres dinàmiques, no?, des de les guàrdies actives, per exemple, que hi ha a l'ESO, no?, que no simplement el mestre que està de guàrdia i li toca gestionar tu seu aquí te... yeah. No, anem a parlar què ha passat, clar, no? Clar, mirem, sí. Direm de buscar, no? I ser, pues, això, proactius en la gestió de conflictes, sí.
1: I en aquests tres cursos d'aplicació quina valoració podríem fer?
0: A veure, tenim una miqueta de tot, i és que per nosaltres el principal problema que tenim és el canvi de plantilles. Amb tot el tema de les oposicions, hi ha hagut molt canvi de professorat.
1: Clar.
0: I llavors això és com tornar a engegar.
1: Partir de zero altra vegada.
0: Cada inici de curs és com que has de tornar a reforçar, i ja fem una mica de píndoles, de formatives, però tot i així costa. Clar. Perquè a més és un claustre molt gran, tenim infantil, primària i ESO, i llavors costa una mica de...
1: És com sempre hi ha un punt de reivindicació, sempre, de l'estabilització, sisplau, de les places, i que realment les escoles puguin comptar amb una plantilla totalment regularitzada i...
0: Sí.
1: I estable, ni més ni menys.
0: Sí que és veritat que hi ha gent que ve i ja n'ha sentit a parlar, però també ja trobes gent que dius, què m'estàs explicant?
1: Clar.
0: Llavors, nosaltres aquest any hem creat una comissió de mestres de totes les etapes, i això també ens ajuda a poder difundir, difondre una mica aquest projecte.
1: Clar. És que igualment... A la base, penso, també, que si qualsevol estratègia que t'ajudi a lidiar amb un conflicte, a nivell pedagògic és obvi, a nivell professional, clar, són eines que han d'ajudar, que són complicades, i tornem a dir que no és fàcil, però ajuda, no?, el professorat, els mestres, a poder això lidiar amb un conflicte al pati o no, o a vegades coses que es desescalen i que es tornen més complicades, doncs les màximes eines possibles per poder solucionar-ho, ni més ni menys.
0: Exacte.
1: I els alumnes, no cal dir-ho, que també és una mica l'objectiu final, que els propis alumnes, i també, com deies, amb l'objectiu final, que siguin ells mateixos, no?, que poguessin una mica...
0: Ja fa temps també que es formen alumnes, nosaltres no estem en aquest punt encara, que formen alumnes que són com possibles facilitadors, no?, d'aquestes converses restauratives, o que poden ajudar, no? Que abans sí que els instituts també hi eren, que eren els mediadors.
1: Sí.
0: Ara el tema de la mediació ha passat com en una altra escala, no? I és el fet de... quan has de mediar un conflicte, és que el conflicte ja s'ha generat, ja el tens, no?
1: S'ha desenvolupat.
0: Exacte. En canvi, si l'enfocament restauratiu global el que intenta, bàsicament, és això, és els petits conflictes que es van produint, gestionar-los de la manera més positiva possible, perquè no generin, no? Després no hagis de prendre grans mesures o mesures que no agraden a ningú.
1: Aquest principi que dèiem de prevenció, no?
0: Sí.
1: La prevenció sempre és una eina fantàstica en qualsevol punt de la vida,
0: en
1: aquesta matèria, no? Intentar buscar una bona previsió perquè els conflictes no escalin fins on podrien arribar a escalar, arribats al cas. Molt interessant, la xarxa d'enfocament restauratiu.
0: Correcte.
1: Molt interessant.
0: Correcte.
1: Antònia, gràcies per explicar-ho.
0: A vosaltres.
1: Força endavant, la vostra tasca i la vostra feina diària, i això, una abraçada a tot el claustre,
0: gràcies.
1: L'Institut Escola Àngel de Tobies.
0: Moltes gràcies.
1: Fins ben aviat, fins el curs que ve, i si és abans, millor que millor.
0: Merci.
1: D'acord? Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, fins a les 12, amb Pere Sallés. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.

Informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: va, seguim més coses, més qüestions. De fet, ja també secció habitual cada començament de setmana quan ens agrada reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Ja ho sabeu, ja ho coneixeu, i de fet sempre ho expliquem de la mateixa manera, que és aquesta oportunitat que tenim des d'aquí, la ràdio, des de la Calaixera, des de fa ja moltes temporades, això, conèixer tota l'activitat que es desenvolupa des de diferents estaments públics o entitats o centres educatius, escoles, instituts, i que tenen a veure justament amb aquesta base educativa, i del qual això, per sort, té moltes branques. Avui tornem a recollir un projecte que ja hem parlat en altres ocasions, però és bo recordar-lo i també suposo que explicar alguna novetat en el projecte XL Lletra Gran, del qual hi ha diferents parts implicades. Una d'elles és la Biblioteca Pública Terra Baixa.
1: Correcte.
0: I amb la representació de la biblioteca, la Laura Forcada. Com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Gràcies.
1: Contenta d'estar un any més aquí.
0: Per acompanyar-nos, eh? També hi ha involucrada, ajuda-me, Laura, sisplau.
1: Sí, tant.
0: També hi ha involucrada la policlínica, no? En certa
1: Correcte.
0: Manera.
1: Sí, sí.
0: I en aquesta ocasió, amb la representació de la Cristina Catassús, que és terapeuta ocupacional.
2: Sí, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos. I en aquesta branca també incorporem des de l'Institut Andreu Nin una de les seves mestres, que és la Carme Moreno. Carme, molt bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Com va això?
3: Bé, amb ganes, no?
0: Sí?
3: I no sé si és la tercera o quarta vegada que venim aquí amb la Laura.
0: Sí.
3: Per tant, és bo compartir experiències.
0: Correcte. I a més quan hi ha aquestes sinergies, no? Entre biblioteca, institut, formació, la policlínica, gent gran, que és aquest projecte que avui tornem a parlar, i del qual, doncs, això, no? És un projecte xulo, maco.
1: És un projecte amb història, ja, podríem dir. Enguany és el 18è any.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ostres, no hagués dit tants, eh?
1: Tant, sí.
0: I crec que cada vegada em sorprenc, o cada any quan venim em sorprenc de la
1: Pot
0: quantitat d'anys que fa que l'esteu portant a terme,
1: sí.
0: Que això explica i reafirma l'èxit d'aquesta experiència.
1: Correcte.
0: Que ara explicarem, que si us sembla, comencem per aquí, no donem res per fet. Jo crec que és important una mica això, explicar què és aquest projecte XL Lletra Gran. Qui l'explica?
1: Jo mateixa, si voleu.
3: Endavant.
1: El projecte XL Lletra Gran és un projecte que té diferents potetes, ja ho has dit tu, la cultural, l'educativa i la sanitària, que el que pretenem és que les persones que estan a les residències d'aquí del Vendrell, que evidentment pues, tenen dificultats per accedir als recursos de la biblioteca, és allò, si Mahoma no pot anar a la muntanya, la muntanya va a Mahoma, i a través d'alumnes de l'Institut Andreu Nin, del cicle formatiu de grau mitjà, atenció a situació en persones de dependència, corregeix-me, Carme, si no ho he dit bé.
3: Més o menys.
1: Sí. Són els encarregats d'apropar els recursos de la biblioteca a les residències mitjançant la col·laboració d'una altra poteta, que són els usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitari del Pere Mata, d'aquí del Vendrell, que són els que fan aquest trasllat físic de maletes i de documents entre la biblioteca i les residències i la biblioteca. I les residències, evidentment, que són els nostres usuaris finals. També, mica en mica, és un projecte que amb 18 anys d'història ha anat creixent molt, i també enguany, des de fa 2 anys, participen els alumnes de l'IFE, de l'Andreu Nin, també, que fan unes sessions de jocs de taula a les residències, també, amb els jocs de taula que tenim a la biblioteca.
0: Sí.
1: Dic que amb 18 anys és un projecte que ha anat creixent molt, però, resumidament, és així.
0: Molt ben resumit. I això, torno a dir, ratificar l'èxit d'aquesta experiència, suposo que amb totes les parts, no?
1: Sí.
0: Els menys que estem aquí, no? Del que suposa, i d'aquí que arribi a 18 anys, o aquesta ja majoria d'edat,
1: Correcte, està consolidat ja, diguem-ne que és un projecte consolidat.
0: Molt bé, i si fes la pregunta, com va començar tot, me'l sabríeu dir, és a dir, qui va impulsar això, la biblioteca?
1: Sí. Aquest projecte va ser fruit d'un curset que es va fer d'aprenentatge i servei dintre, que va estar organitzat pel Pla Educatiu d'Entorn d'aquí del Vendrell, entre el qual hi van participar persones de la biblioteca i d'altres institucions del municipi, i en el sí d'aquest curset va sorgir la idea d'aquest projecte. A partir d'aquí vam anar construint-lo mica en mica. Vam començar amb l'escola d'adults, la biblioteca i la residència de la Muntanyeta i el centre de Diana Serra, i a mesura que hem anat creixent, doncs hem anat ampliant a tots els centres assistencials del Vendrell amb la Llar Santana i la Policlínica, i en el segon any ja els voluntaris van passar a ser els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà.
0: És a dir, el propi projecte que s'ha anat desenvolupant, s'ha anat ampliant
1: i adaptant
0: que també és un dels èxits, penso, no?
1: Sí,
0: sabent-se adaptar a les circumstàncies i una mica, bueno, anar mullant-se la resiliència, que diuen avui en dia.
1: Sí, anar-se ampliant, i l'experiència pues, et va ensenyant quines coses poden modificar-se, canviar-se i cap a quin és el millor camí per seguir.
0: Bé, m'agradarà ara, i sempre ho fem així també, una mica conèixer totes les parts, o la feina de la implicació de cada part. Després tornarem a la biblioteca. Abans deies la intenció d'apropar la biblioteca a les persones que potser no poden anar-hi de manera recurrent. Després anirem cap aquí. Anem cap a la formació, si et sembla. Carme, com dèiem, amb el cap dels anys s'hi va incorporar aquests alumnes, però voluntaris per això.
3: A veure, nosaltres, a través de la biblioteca i del Pla Educatiu d'Entorn, ens vam comentar la possibilitat de participar al projecte. Això fa 17 anys, vale? Nosaltres farem 17 aquest curs.
0: Val.
3: I bé, vam participar en aquell moment, el que era el cap de departament meu i jo, vam participar en una sessió, vam veure que ho podíem assolir nosaltres o participar nosaltres en el projecte, que era una molt bona iniciativa, una molt bona idea, i era el moment també en què van començar a sorgir, no?, des de l'àmbit educatiu, els projectes d'aprenentatge i servei. No? Laura ha comentat que des de l'Ajuntament es va fer un curset d'aprenentatge i servei, i nosaltres no hem fet aquest projecte, o sigui, no hem participat en aquest curset, però fent aprenentatge i servei, des del principi.
0: Sí,
3: no?
0: Sí,
3: és
0: sí,
3: a dir,
0: sí.
3: Aprenentatge, perquè els alumnes nostres està els de segon, sempre és segon curs, del cicle d'atenció a persones en situació de dependència, i llavors el que fem és, bueno, aquests alumnes tenen uns coneixements, tenen uns aprenentatges potser més teòrics, i aquests aprenentatges, evidentment, després els posem en pràctica, no? Per això és un servei, no?
0: Val,
3: perquè
0: sí.
3: Anem als diferents centres que, bueno, en aquest cas són residències, centres de dia dels vendrells, i oferim el servei aquest, no? I llavors, doncs, a veure, és voluntari, evidentment, però, clar, vull dir, forma part del nostre currículum,
0: sí,
3: és
0: sí,
3: a dir,
0: sí,
3: als alumnes no li diem voleu participar o no voleu participar, sinó que, evidentment, això és el que fem. Té èxit, és molt interessant, és molt important per totes les persones de les residències, també per als alumnes, perquè aprenen moltíssim. Vull dir, el fet d'interaccionar alumnes que són joves, que són de grau mitjà, per tant tenen 17-18 anys, amb persones grans, que ja tenen un bagatge, un recorregut important, jo crec que realment això és molt...
0: Sí.
3: Bueno, és un aprenentatge pels alumnes i un servei, evidentment, a la comunitat.
0: Clar,
3: no? A més, no? Jo ja... també, no? Aquest projecte ha estat presentat diverses vegades en diferents premis, l'han premiat diverses vegades, i aquest any, pues, han quedat, bueno, l'any passat, el curs passat, van quedar finalistes en uns premis d'aprenentatge i servei a nivell de tot l'estat, no?
0: Val,
3: i van quedar finalistes, és a dir, els segons, no? Van quedar segons,
0: sí.
3: I bueno, doncs... va estar molt bé, perquè vam anar de Ciutat Real a recollir el diploma de finalistes.
0: Fantàstic, que bé. Doncs enhorabona.
3: Estem contents.
0: Està bé, sempre qualsevol reconeixement és important. Almenys anima una mica, no?, a seguir endavant.
3: Sí, perquè cada vegada costa una mica.
0: Per això, qualsevol punt de motivació sempre és important.
3: És
0: i el
3: important.
0: Reconeixement a la bona feina sempre ho ha de ser.
3: I els alumnes, sobretot.
0: Clar. Per ells és com un cas pràctic, no?, el fet de ja d'interactuar segurament amb el que serà la seva base professional d'aquí uns anys, en la majoria dels casos, però també suposo que encara en procés de formació, jo intueixo, també, que en el fons després, un cop es desenvolupen aquestes trobades i quan es va ja in situ als diferents punts de gent gran, els llibres, entre cometes, és el de menys. És, no? És l'excusa per la interacció, per parlar, no? Per una mica això, compartir vivències, no? Perquè al cap i a la fi crec que deu passar això.
3: Sí, bàsicament és això, vull dir, a part de que els alumnes preparin una sèrie d'activitats, pues, per estimular funcions cognitives, pues, per activitats relacionades a l'animació, que sempre és més atractiu que no pas a nivell teòric, no? Explicar sí, contingut. Sí, sí. Ells, bueno, s'ho preparen allí a l'aula i després, evidentment, són ells els dinamitzadors, no? Són ells que porten a terme aquestes activitats en les residències amb les persones, expliquen les seves històries, xerrant una mica i intercanviant, pues, això, opinions, informacions, de tot,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí,
3: que
0: sí,
3: és el que tu dius, el de menys és el llibres o, no? Que ja està bé, eh?
0: No.
3: I jo voto sempre per això, perquè moltes vegades el primer contacte de molts alumnes en la biblioteca és quan iniciem aquest projecte, no?
1: Doncs, mira, i sempre ho comentem. Una manera més de donar-la a conèixer.
3: Sí. És a dir, no estan acostumats a anar a una biblioteca, perquè la biblioteca avui és el Google o el ChatGPT, i evidentment, doncs, el primer dia que quedem del projecte, que anem a la biblioteca, la visitem, Laura ens explica una mica, pues, el que fem, els espais, els llibres, els materials, i a vegades se sorprenen de tot el que hi ha. Per tant, jo crec que també, vull dir, en aquest sentit,
1: una
3: és interessant.
1: Una part més de l'aprenentatge.
3: Sí, també. És un altre aprenentatge per als alumnes, no? Vull dir, perquè no estan acostumats,
0: sí,
3: no?
0: Sí.
3: I quan entra i descobreix l'espai, que a més molt maco, pues realment és molt... és atractiu.
0: Clar. És una manera això, de completar el seu aprenentatge.
3: Sí.
0: I aquí també ho diem moltes vegades, i quan ens acompanyen els alumnes també ens ho reforcen, que és aquest fet de sortir de l'aula, de fer altre tipus d'activitats que van més enllà d'aquest currículum, potser més estandarditzat, que no el desmereixo, torno a dir.
3: Uh-huh.
0: Però no, el fet de poder treballar contingut sense semblar que estiguis treballant contingut. Que, de fet, una de les bases de l'educació present futura, no entenc, Carme?
3: Sí, evidentment, per això és aprenentatge i servei.
0: Correcte.
3: És el que els alumnes són els protagonistes del seu propi aprenentatge. Vull dir que,
0: sí.
3: Que a vegades costa, no? Perquè, bueno, no tots els alumnes entren en aquest cicle amb motivació.
0: Ja.
3: Vale?
0: Sí.
3: I això, evidentment, nosaltres ens provem cada dia.
0: Mm-hmm.
3: Que dins de tot el currículum, pues, el projecte és interessant i és important per ells. I ho valoren positivament perquè trenca una mica tota la dinàmica, no, del currículum més teòric.
0: Sí.
3: I, bueno, a part de que els alumnes, evidentment, a part de fer tota aquesta feina, també han de presentar una memòria i un treball que han de defensar i aquestes coses.
0: Sí.
3: És a dir, sí que els avaluem.
0: Clar.
3: Nosaltres estem darrere, no? Són tres professores que estem darrere i que estem ahí.
0: Sí.
3: No? Vull dir que...
0: No, està clar.
3: Però, bueno, és important.
0: Està clar. A banda de sortir de classe, de treballar d'aquesta manera, evidentment que hi ha un objectiu pedagògic i que s'ha de complir i que s'ha de provar arribats al cas,
3: Evidentment.
0: Molt bé. Anem als perceptors, als usuaris, la gent gran, els avis i els àvies. Si dèiem que per als més joves, evidentment, que aquest intercanvi generacional ja és important, a banda dels propis llibres, per les persones grans, igual, de productiu, igual de...
2: Sí, realment és una experiència molt favorable també per ells. De fet, veiem que algun pacient que potser a vegades en la dinàmica del centre li costa una miqueta col·laborar, uh-huh, o a vegades estan més apàtics, només al veure el jovent que arriba ja s'activen i realment interaccionen molt més.
0: Sí. També s'ha una mica fent la comparativa amb les aules o amb les classes, que a vegades el trencar la rutina no, ja té aquest punt de diferenciador que fa que s'activi una altra cosa.
2: Ben
0: no?
2: Bé, sí.
0: I passar amb els joves i passar amb les persones més grans, vull dir que això és innat, en certa manera. Les sessions com són? Com es desenvolupen? En feu vàries durant el curs? No recordo com ho acabeu de fer, això.
1: Són mensuals.
0: Mensuals. Un cop al mes.
3: Sí. Bueno, a veure, a vegades hi ha centres als que anem dues vegades al mes.
0: D'acord.
3: Depèn una mica del calendari, no?
0: Val.
3: És a dir...
1: D'una a dues al mes.
3: D'una a dues al mes. A la biblioteca, com a molt una. Intentem anar almenys una vegada al mes. I si no, a les residències també com a mínim una. Però en algun cas, depèn una mica de com vagi el calendari,
0: fent
3: dues sessions.
0: D'acord.
3: No? Vull dir que intentem que totes les setmanes els alumnes una sessió la facin al centre, perquè han de preparar totes les activitats i decidir què fan i demés. I una altra... I un altre dia, això ho fem dijous, i el divendres quan posem en pràctica, no?
0: I aneu a les residències.
3: Anem a les residències, ja queden directament allà amb els alumnes, cadascú el grup es divideix en dos i sempre doncs, un grup va a dues residències i l'altre grup a les altres dues residències. Val.
0: Sempre les mateixes.
3: Sempre les mateixes. Per conèixer les persones. Clar, clar, clar, perquè clar, clar, si estem contínuament canviant alumnes, residents i demés, al final és...
0: Sí.
3: La idea és d'establir relacions.
0: Clar, de fer vincle.
3: Vale?
0: No?
3: Entre vincle entre alumnes i,
0: sí.
3: i residents.
0: Clar. Sí. I ells esperant aquest dia, suposo, no, Cristina?
2: I tant, els avis i àvies? Sí. De fet, algun dia hi havia hagut algun imprevist de que no, els alumnes no han pogut venir. Després, bueno, els hi sap greu, sí, però bueno, també són conscients.
0: No, home, clar. És obvi. Com és la jornada? La podem explicar? No sé si la Carme o la Cristina, és a dir, com és aquest dia, eh? Allò, com és el dia, com comença, com arriba, com es desenvolupa? Allò, conèixer aquesta part pràctica, eh?
3: Bueno, de fet, el que nosaltres arribem a les 10:25, se suposa que és l'hora d'entrada a la classe, no? Quedem a la porta dels diferents centres. En aquest cas, aquest any, ens hem encarregat dues professores, una, bueno, Susana o Andrea, i jo, vale? Llavors quedem allà amb els alumnes, i quan realment estan tots els alumnes, que no són 10:25, són les 10:30 com a poc, entrem, i ja pues, comencem a saludar, pues, ja ordenat una mica, també depenem una mica del tipus d'activitat, organitzem una mica l'aula, no? O sigui, o canviem taules, o no, depèn una mica, i bueno, la majoria de les vegades ja estan, els residents ja estan asseguts, ens estan esperant, però literalment ens estan esperant, i d'altres al centre de dia, clar, van arribant, però bueno, en principi cap a les 10:30 estan tots, i a partir d'ahir ja som, o sigui, jo som merament observadora, a vegades puc comentar alguna cosa, però la meva feina és observadora, i són els alumnes els que ja presenten l'activitat i decideixen, no?, què és el que fa.
0: Val.
3: I això, clar, normalment a un quart d'una, més o menys, la classe en teoria acaba a les 12:20, però evidentment ja els avis cap a les 12 ja comencen a estar una mica més cansats, o també doncs ja venen pues, en les hidratacions, no? Amb el suc, el iogurt, o no sé, no? I llavors ja quan comencem una mica a acabar les activitats. Després sortim a fora i el que fem és un intercanvi amb els alumnes, com ha anat, una mica general, pues, els problemes, no? O sigui, jo he vist alguna cosa que no m'ha agradat, o que he vist que estan una mica passius o apàtics, i ostres, intenteu, no? Ho comentem una mica així en general. No?
0: Sí.
3: I ja després ja pues, evidentment ja marxa,
0: i
3: quan a la segona sessió ja sí expliquem una mica, fem una mica de feedback sobre com ha anat.
0: I les activitats com són? És a dir, com s'involucra el llibre? Són lectures?
3: De tot. Últimament el que costa més és la lectura, per exemple. Vale? Ja dic que entre que els alumnes no acostumen a llegir, no? I els, a vegades els dius, bueno, pues anem a, no sé, pues hem parlat alguna vegada en treballar pues, la biografia de l'Àngel Guimerà, per exemple, no? Quan es va celebrar fa dos anys, no sé. Vale? O el Pau Casals, o, pues, però això costa molt, vale? Per tant, ells van sempre activitats més pues, de tipus de jocs de taula, o també fins i tot jocs que creen ells, no? Pues, amb material reciclat, això sí, eh? Pues, no sé...
2: Bueno, tallers de carnestoltes, de Nadal...
3: Bueno, evidentment celebrem sempre totes les festes del calendari.
0: Les festivitats que hi ha moltes.
3: Això per descomptat, és a dir, perquè a més és molt atractiu, no? I impliquem més a les persones, no? Al resident, sobretot, perquè sempre parlem una mica... com vivien ells el Carnestoltes, no? O el Carnaval, quan eren petits, o com vivien la castanyada, no? Quines activitats feien, quines... què menjaven, no? Vull dir, aquestes coses que amb el temps ha canviat.
0: Sí.
3: Per nosaltres era castanyada. Els alumnes d'avui no els diuen castanyada.
0: Halloween.
3: I a l'hora de preparar activitats, pues, el fantasma, és la carbassa, i sense això diu, però bueno, i la cançó de la castanyera, no?
0: Bueno, que intercanvi generacional.
3: També és bo, no? També és bo, doncs, parlar una mica de totes aquestes activitats que són noves, i també és atractiu per a les persones, no?
2: I
3: per
2: tant,
3: als residents. Jo crec que els hi agrada, no? I, bueno, sempre és això. Són les festes i després activitats d'estimulació cognitiva, doncs, per treballar la memòria, l'atenció, de psicomotricitat, de fina, grossa, vull dir, una mica de tot.
0: Clar. És això, si dèiem que els alumnes persegueixen en el fons un objectiu pedagògic perquè fa a les persones grans també, no? Hi ha un objectiu que ara dèiem, no? De manera cognitiva, d'estimular certs hàbits, etc. No, Cristina? Una mica per aquí, també.
2: Sí, sí.
0: Sempre hi ha aquest recurs... De fet, vosaltres treballeu en el vostre dia a dia, també s'ha de dir.
2: Sí, sí, clar, per nosaltres també és favorable, no?, que vinguin bueno, els alumnes per seguir treballant el que nosaltres treballem, però des de la seva perspectiva. I sí, i realment veiem que, sobretot, el nivell de l'experiència que van assolint sessió rere sessió els alumnes, sobretot, que potser al principi no saben gaire com adaptar les activitats o com interaccionar fins
0: clar,
2: i tot amb la gent gran.
0: Llenguatge, a vegades, no? Com...
2: Sí, sí. Doncs veiem que sessió rere sessió realment van millorant, van adquirint més eines i també el conèixer-los també amb el vincle aquest que dèiem, amb el vincle afectiu.
0: Clar.
2: Sí.
3: Clar, tots els materials són adaptats, és a dir, nosaltres, oi, reciclat, perdó, bueno, adaptats i reciclats, no? És a dir, si preparen algun joc, si preparen, doncs dic, un puzzle o qualsevol cosa d'aquestes, vull dir, tot és reciclat, no? I a més, fer per ells, per tant, més gran, amb peces més grans, i moltes vegades, quan finalitzen les sessions, doncs a vegades han dit, ostres, si us voleu quedar això per treballar-lo, i es queda allà, vull
0: clar,
3: dir que no...
0: Fantàstic. Molt bé.
3: Bueno, està bé.
0: Està bé. I la part de la biblioteca, Laura, ara sí, intentar apropar el servei als més joves i als més grans.
3: Sí.
0: Clar, allà, sobretot la part important, que és una mica la tria del material, no? Que feu una mica vosaltres.
3: Sí.
0: En consens, no em consta, però hi ha una primera tria que feu vosaltres.
1: A veure, el tema és que al principi de curs sempre fem una sessió de formació a la biblioteca perquè els alumnes cada any canvien, són nous, i llavors el que comentàvem, els hi expliquem una mica des del funcionament de la biblioteca, com tenim ordenats els materials dins de la biblioteca, quins materials poden ser més favorables per a les persones de les residències, doncs que intentem, sabem que a la muntanyeta hi ha una senyora que li agrada molt la lectura de novel·les, doncs sempre li posem novel·les per a la senyora Josefina. Després, doncs intentem que siguin llibres, que si tenen la lletra, tinguin la lletra gran, o que no tinguin molt de text, que predomini la imatge, llibres infantils de coneixement, que són preciosos, que són per totes les edats, doncs que recorrin aquest tipus de materials,
0: clar,
1: també, revistes, pel·lícules i música. Sobretot el que posem és això. Jo els explico al principi del curs i després són els propis alumnes que venen un cop al mes a la biblioteca a fer la selecció de materials per portar a les residències i que ells les puguin gaudir durant tot un mes.
0: Després
1: hi ha llibres que a les residències els interessa més i se'ls continuen quedant i d'altres que tornen a la biblioteca pel següent mes tornem a fer el mateix.
0: D'acord.
1: Llavors els alumnes a vegades també recopilen recomanacions o peticions
0: del que van recollint de les sessions.
1: De les sessions, jo què sé, si hi ha una senyora pues, que per exemple és de Huesca, pues, jo què sé, doncs buscar algun llibre de Huesca de la biblioteca perquè ella pugui recordar, oi, els seus orígens.
0: Clar.
1: O li agraden les pel·lícules de la Marisol, no sé, per posar un exemple, doncs d'agafar pel·lícules de la Marisol. Vull dir que es van construint mica en mica.
0: Això, que és viu, aquesta tria, aquesta selecció és viva, amb tots aquests elements que ara dèiem i que van completant, no?, aquestes maletes que després se'n van cap als propis centres a través d'aquest voluntariat, justament, i aquesta
1: altra... Del servei de rehabilitació comunitària.
0: Correcte, que s'encarreguen de portar física aquests elements cap allà.
1: Sí. I després també hi ha l'altra poteta que avui no tenim l'Anna Bo, que normalment ens acompanya també, que són els alumnes de l'IFE, també de l'Institut Andreu Nin, amb el tema dels jocs de taula, que funciona de la mateixa manera. Venen un cop a les residències, venen un cop al mes, si no m'equivoco. I també venen a la biblioteca, agafen els jocs de taula, se'n van a les residències, fan aquesta sessió de jocs de taula i els tornen. Vull dir que les residències són com a destinatàries una mica de dues activitats mensuals a través del projecte XL a Lletra Gran. La que fan amb els alumnes del cicle formatiu i la que fan amb els alumnes de l'IFE.
0: Fantàstic.
1: I després sempre hem anat incorporant en els darrers anys pues, una visita cultural pel municipi, que aquest any ja les vam fet.
3: Sí, Pau
1: Casals. Sí, Laura ens ha fet una explicació fantàstica sobre Pau Casals per commemorar el 150
0: aniversari.
3: Sempre l'òrgan, no?
1: Van
3: sentir-ho, no?
1: També va parlar de l'orgue dels 250 anys, també de l'orgue del Vendrell. O sigui, sempre intentem treure també els avis de les residències, clar, perquè per ells això em sembla que és molta vida.
2: Sí, sí. Just avui, abans de venir, he fet una mica de deures i he preguntat als pacients què tal amb les experiències, no? Perquè, clar, jo puc fer-me la meva opinió, però si no els hi preguntem amb ells...
0: No, està clar, molt bé.
2: Doncs, per això, que, bueno, que sortir és fabulós per ells, realment. Clar. Ho esperen amb candeletes, sí, ben bé. Sí.
0: Per això, sí, trencar una mica les...
2: Sí, trencar la rutina.
0: Les rutines,
2: fins i tot que els hi toqui el sol, també.
0: Veure cares noves.
2: Allà tenim un pati, també surten, però no és el mateix que passejar pel centre, com quan feien abans... Uh-huh. Sí, sí.
0: No, està clar.
1: Clar,
0: està
1: també fem una, els portem de visita un dia a la biblioteca, també, i ara farem les cloendes, que sí, estem a punt d'acabar el curs, i aquest any les farem a l'esplai de gent gran del Tívoli, ens ofereixen l'espai i les seves instal·lacions per poder fer les cloendes allà.
0: Molt bé. I com seran? Alguna cosa així festiva?
1: Bueno, els alumnes, sempre bueno, són els alumnes els que s'encarreguen de dinamitzar aquesta sessió.
3: Sí, el que sí que hi ha, clar, la meva companya i jo, doncs anem tirant fotos de cada sessió, i el que sí que intentem és que elaborin, no? Doncs com un petit vídeo amb imatges de totes les activitats que han fet al llarg del curs, uh-huh, i ho presenten allà, no? I clar, per als avis molt agraït, ah, mira, no? Vull dir que, bueno, està bé, no? Això és una de les coses que sabem que hi serà. Va. La resta, doncs, depèn una mica dels avis. Sempre acabem amb música, uh-huh, en algun cas en coca, això ja depèn. I sí, és molt atractiu. També impliquem molts els alumnes en aquestes sortides perquè són els que s'encarreguen de traslladar de les residències als diferents centres, no? Als diferents espais, als residents, no? Wow. És a dir, els alumnes van a la residència, agafen les cadires de rodes i anem pel poble, wow, vale, passejant, perquè no tenim
1: sense aquestes mans, no,
3: sense
1: no
3: això,
1: seria possible. Pobres no podrien sortir.
3: Clar, mm-hmm. Alguna vegada havien fet la cloenda a l'institut, però és impossible, és inviable perquè no hi ha transport, no hi ha transport adaptat, wow, i és impossible. Per això hem buscat aquest any, pues, l'esplai, que és, està a mig camí.
0: Sí, està cèntric. Fantàstic. Mm-hmm. Doncs bé, serà la culminació d'aquest projecte XL Lletra Gran d'aquest curs, perquè aneu per cursos, també vosaltres.
1: Sí, 18, sí, sí.
0: El que serà aquest curs 2025-2026.
3: Correcte. Apagarem les espelmes, no, els pastils.
0: Exacte, ja es fa gran, i el projecte ja es fa ja majoria d'edat, ja, sí, perquè fa el projecte. Però és molt interessant, i per això sempre ens agrada, doncs, explicar-ho i en certa manera també reivindicar-lo, no? Torno a dir, no? Aquesta feina que es fa des d'aquestes diferents parts, i que sempre ho dic, a vegades queden una mica com invisibilitzades,
1: correcte,
0: perquè, bueno, són els vostres dies a dies, és lògic, però que, evidentment, a vegades ens passen de llarg a la gran majoria de gent, i que és important conèixer-les, perquè això, perquè tenen una importància fantàstica.
1: Sí, per les persones grans, jo crec que, jo sempre ho dic, i no m'encanso de dir-ho, que estan més invisibilitzades.
0: Correcte.
1: I que hem d'intentar fer tot el possible per...
3: Que participin, sí, que encara tenen vida.
1: Pel
3: no?
1: seu benestar, manera, perquè, no? bé, sempre ho dic...
3: Han de dir coses, encara. Ara,
0: sí,
3: no?
0: Home, sí, tant que sí.
3: Jo crec que és important.
1: Ens hem de cuidar.
0: I tant que sí. Doncs per molts anys més.
3: I tant.
0: Sí. Gràcies per venir. La Laura, la Cristina, la Carme, de veritat, un any més.
1: A tu, Pere.
0: I
1: a
0: ens tu, sí. retrobem... L'any que ve, com a mínim, però...
1: I molts més,
0: exacte,
1: ja veurà.
0: Però esperem també retrobar-nos en altres punts i altres espais d'aquest racó.
1: Segur.
0: Gràcies,
1: molt
0: també.
1: Gràcies, molt bé.
0: Una
1: abraçada.
3: Gràcies.
1: Bon
3: gràcies. Gràcies.
4: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la GIB-4016 a Planoles, deixa la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell, i l'R2 Nord circula amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. En el cas de l'R8, ja s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui a Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí s'ha tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals

0: Comerç Exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya. Ara, Calella, el Maresme, els fets van passar ahir al vespre quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer obert i amb diners també a l'interior.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Les 11 i 3 minuts, tornem després d'aquesta actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, els butlletins previstos i habituals, com sabeu, a cada hora en punt, i que ens porta la tercera i última hora, això avui dilluns, 28 de setembre, programa número 4033. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, a través de tots aquests punts, principalment sempre, sempre, sempre a través de la ràdio, el 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. I sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Una tercera part on els dilluns sempre està encapçalada per secció de cuina, sempre està encapçalada per en Salvador Rovira, que això ens apropa una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració i, a més, tot això de donar peu a la participació, a les trucades, amb aquestes ganes de parlar, de xerrar amb vosaltres, i que tot plegat acaba culminant amb aquest gran sorteig que fem amb un bon munt d'àpats, també establiments de pastisseries, cafeteries, i que col·laboren i això patrocinen aquest mateix espai. Així que és important també participar i trucar. I encara hi encabirem alguna cançó més, que també sempre hi ha cabuda per alguna cançó. Doncs vinga, seguim i continuem. Tercera i última part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Salvador Rovira, què tal, com estàs?
1: Bon dia i bona hora, estimats oients, com diem sempre. Encantat de ser una altra vegada, una recepta dificilíssima, com sempre, i encantat de ser-hi, vosaltres, paper i llapis, per apuntar la recepta i a veure si cas ho feu.
0: Doncs vinga, va.
1: I envieu foto, que ens agrada molt.
0: Clar, que és la intenció principal, que acabeu fent aquestes receptes a casa. Sempre són fàcils, són senzilles, originals, perquè també el que busca Salvador és que siguin receptes originals, no? Sí, i que siguin fàcils de fer, que siguin diferents.
1: Sense complicar la vida.
0: No, que siguin diferents.
1: Allò del pim-pam, doncs, més ràpid del pim-pam encara.
0: Encara més pim-pam, encara. Allò, això, que vingui de gust fer-ho a casa, que no hi dediquem massa estona i que siguin allò gustoses, bones.
1: No, i tant, això sí.
0: I com diu Salvador, la intenció és que ho feu a casa i que ens envieu la foto, a més, si és que us ve de gust, cosa que ens fareu contentíssims quan ho feu,
1: i
0: això.
1: I tant, hi ha molts oients ho fan i han enviat fotos, però volem més. Nosaltres som nerviosos,
0: sí, home,
1: de per si ens agrada veure les coses fetes, i com que aquí no podem demostrar-ho, que no tenim cuina,
0: no, clar.
1: Ens agradaria fer-ho aquí, sí. A la vista, que de passada seria... ja ens ho menjaríem nosaltres.
0: Mira, veus, això seria el millor de la secció.
1: Però, doncs, com que no és així, perquè l'Ajuntament no té cèntims per fer això.
0: No, seria pas possible, no. Així que, mira,
1: ha d'arreglar torrents,
0: l'Ajuntament. Sí, això. Si volen que ens enviïn una imatge, una foto, a aquest telèfon de WhatsApp habitual, que és el 686-101-101, que és el WhatsApp de directe, aquí així la podrem veure i podem comprovar que ho heu fet a casa i que us ha quedat molt bé, i ja ens direu si us ha agradat o no, i què diuen la resta de família, si ho han tastat.
1: I si no trucar.
0: I si no trucar, clar que sí.
1: El telèfon que dius ja un munt de vegades, però sí, per si sí. Igual trucar.

0: vegada, perquè...
1: El 977-15-70-69.
0: Sí, sí, molt bé, Pere.
1: 977-15-70-69. Les vegades que ho he dit jo aquest telèfon.
0: Bueno, però està
1: que
0: bé,
1: em donessin un euro per cada vegada que ho dic.
0: Bueno, però hi ha gent que no està amatenta ben bé.
1: No,
0: a
1: no,
0: s'ha de repetir.
1: És cert. 977-15-70-69. Així de fàcil. És el telèfon de directe, el telèfon de participació d'aquí de Ràdio El Vendrell.
0: Sí, perquè té, hi ha altres telèfons de ràdio.
1: Sí, allò per connectar amb centraleta, amb informatius, etc.
0: I llavors,
1: si
0: truqueu un altre número, no entrareu al programa.
1: No.
0: El que tracta és d'entrar aquí,
1: correcte,
0: al nostre programa.
1: Correcte, eh? Per això és el telèfon de participació.
0: No, no la ràdio, ja.
1: No. El telèfon de participació és aquest que sempre diem i que ja ve directament aquí a l'estudi per poder sortir per antena, al igual que el WhatsApp, passa el mateix amb el WhatsApp, el 686-101-101. Molt bé.
0: Bueno, doncs, com que aquesta setmana, no, ja, abans hem parlat, què hem fet aquesta setmana? No he anat a
1: la
0: cap
1: cosa
0: concert,
1: està, no?
0: Ni
1: si no...
0: Per tant, si algú vol parlar d'alguna cosa, pot dir-ho.
1: Que ho digui, no? Home, el més així, més immediat culturalment parlant, és que arriba a fira, ja tornem a ser fira d'aquí dues setmanetes, encara no? Tornarem a ser fira. Però passa el temps ràpid.
0: Gemma, passa volant.
1: Passa el temps ràpid.
0: Ja t'he explicat, abans de la fira tenim unes celebracions. Tinc diverses coses. Els que vam néixer a la meva quinta, la quinta del 53, doncs fem un àpat que ja fem cada any.
1: Sí, és veritat.
0: Perquè fa molts anys ho fèiem cada 5 anys. Però ja vam decidir que era hora de fer-ho cada any.
1: Però que tot s'hi ha de celebrar, eh? Com sí, més aviat millor.
0: I sempre hi ha bastant d'èxit, som força gent. Hi ha vegades més que altres, perquè això també els vull preguntar, perquè ara ho fem ara que... l'octubre. Però hi ha molts nosaltres ja som avis quasi tots,
1: yeah.
0: I llavors hi ha el problema de que les escoles han començat, i
1: molts avis i àvies no poden,
0: algun dia no han pogut vindre perquè han d'anar a la canalla, al col·legi, o el que sigui.
1: Val.
0: Per tant, proposarem, ara, si volen, que sigui una mica més endavant, a final de setembre, sí, això ho plantejarem.
1: Bueno, és una possibilitat.
0: Perquè aquest any m'he trobat alguns que ens diuen, home, em sap greu, però ja han començat les escoles i hem de fer avis.
1: Clar. O fer-ho cap de setmana, no sé si...
0: No, cap de setmana. Nosaltres, un dijous.
1: Sí, un dijous.
0: O cap de setmana la gent té problemes familiars o festes familiars o el que sigui. Ha de ser un dia de cada dia. Això ho tenim establert així.
1: I on anireu aquest any? Clar, sou molts, no?, per encabir a tots.
0: Sí, bueno, últimament anem a Xaloquer.
1: Bé, clar, és un dels llocs...
0: Havíem anat últimament allà a l'Estil, es deia, al costat de l'església.
1: Sí.
0: Havíem anat, però allà... El local era petit, allò, hi vam anar un any només i vam decidir que allà estàvem massa estrets.
1: Val.
0: El Xaloquell, per ara, i potser que en diran, però es tracta molt bé.
1: Aquella sala és molt gran.
0: Es tracta molt bé i és gran i es podem moure.
1: Sí. Clar. Quan sou? Quants podeu arribar a ser?
0: Home, hi ha hagut anys que hem arribat quasi 50.
1: Imagina't.
0: Però aquest any no arribem a 40.
1: Aix.
0: Perquè, doncs...
1: Bé, això hi ha aquests compromisos
0: dit,
1: els
0: clar,
1: avis i les àvies...
0: I hi ha gent que tenen problemes de vacances ja aquesta clar. Època, i, però és igual. Nosaltres, siguem els que siguem, ho farem.
1: Val.
0: Si som 10, doncs ho farem. Ho farem un dia
1: sí,
0: i un dret.
1: Sí, home, sí. I això és la setmana que ve, ja, no?
0: Sí, és el dia 8.
1: El dia 8.
0: El dia 8 ho fem... Per això, llavors ja el dia 8 fem això, llavors divendres, dissabte i domenys a la fira, ja.
1: Ah, clar, mira, és veritat, és allò el dijous de fira, per entendre'ns, el dijous abans de fira.
0: Ho fèiem també a l'octubre, perquè tenim un del nostre quinta, explico històries, però és igual.
1: Va, està bé.
0: Per parlar d'algú.
1: Sí, home, sí.
0: És de Múrcia.
1: Oig.
0: I cada any ve.
1: Ve expressament.
0: No ve, però aquest any una neboda s'ha casat fa dues setmanes. Llavors ja va vindre aquí amb tota la família i jo, aquest any Badó no vindré perquè ja vaig vindre l'altre dia i doncs ve de Múrcia expressament. Doncs.
1: Sí, clar. Bueno, s'entén.
0: I, bueno, i doncs, pares d'aquest, doncs aquest any no arribarem als 40.
1: Val.
0: Com sempre arribàvem fàcilment, però doncs va com va això.
1: Clar, sou això, la quinta del 53, nascuts del 53, que aquest any heu fet o fareu?
0: 73.
1: Sí. 73, clar, és bastant rodó.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Bueno, però ja ho fem cada any, no? Vull dir, cap problema.
1: Sí, és bo que entre valtos us coneixeu la majoria, si no ve tots.
0: Sí, quasi tots.
1: Veu compartir escola, segurament, no? Molts.
0: Alguns sí, altres no, perquè... Però si algú ho sent i és de l'aquesta quinta i vol... I encara hi és temps, eh?
1: Val.
0: Només cal que truqui aquí o digui el seu nom i l'apunto i cap problema.
1: Doncs vinga, tots aquells nascuts del 53 que tingui ganes de compartir festa amb els de la seva anyada, que s'hi apuntin.
0: Sí.
1: I parlant de celebracions, que també ja ho has explicat, després de fira tot just, feu la celebració dels 60 anys dels pastorets sí. infantils, dels primers pastorets infantils.
0: Del casal familiar.
1: Del casal familiar.
0: El catequístic, llavors. Sí, va. Aquest any farà 60 anys, vam celebrar els 50 anys, però no eren els 50, que eren els 49, després traien papers, vam dir, bueno, és igual, i ara aquest any sí que és el 60.
1: Perquè vam
0: començar el 66.
1: Val,
0: i aquest any 60 anys.
1: Clar, 60 anys exactes. D'aquella primera representació dels pastorets infantils.
0: Estem contents també que farem un dinar també, ja s'ha apuntat força gent, esperem encara que s'apuntin molts més, perquè encara ja els aniré escrivint i fotent la pel·lícula, però recordant-los.
1: Bueno, recordant, sí, home, sí.
0: Sí. Algú ha d'anar
1: recordant. Ja en parlarem, sí. Perfecte, ja en parlarem. I això, fira, que ara n'hem fet menció, que arribarà tot just a cap de setmana, del 9, 10, 11 i 12.
0: Bueno, també hi serem.
1: Sí?
0: Amb els tocats de canya, doncs farem matinades i farem cercavila amb els gegants i tot el que faci falta.
1: Clar. I el castell, també, del diumenge, que és també una de les diades importants de fira.
0: Exacte.
1: I una fira més, la fira 2026.
0: I sé que hi eren diverses coses aquest any, també?
1: Bé, més o menys, crec que... És que, mira, ara ho dèiem, que a vegada la fira es presenta més tard. Oficialment es presenta aquesta setmana. És a dir, la roda de premsa, de presentació i tot plegat s'ha de fer aquesta setmana, així que encara no es coneixen massa bé les novetats, si és que hi han, però crec que més o menys es manté com anys anteriors, La fira, la Rambla, ara que és molt gastronòmica, aquests darrers anys s'ha convertit en una fira, doncs, obertament gastronòmica.
0: Els castells duran fer a la plaça Vella,
1: com sempre.
0: Però que haurien de fer-ho a la plaça Nova, quan hi ha una colla sola, sí, però quan hi ha diverses colles, s'ha de fer a la plaça Nova.
1: No canviaràs, això,
0: ja ho sé que no.
1: No canviaràs.
0: Però ja ho
1: no
0: dic, jo sempre ho dic, però no canviaré.
1: però, clar, per tamany, sí que és cert que...
0: Més ample, més àgil tot plegat, m'entens? Més espai, la gent no tan ofegada allà.
1: Clar.
0: No m'escoltaran.
1: En principi, seran tres colles, serà a la plaça Vella, com sempre, diada de fira, i abans hi haurà tot la cercavila popular habitual, el dia abans, el dissabte, hi haurà la cercavila infantil, bé, els actes aquests populars que també tenen cabuda en cada fira, que també és una mica... seria com la festa major petita, no?
0: Sí, no he vist cap programa ni res, encara.
1: És que encara no s'ha presentat.
0: Que abans t'he preguntat, saps quin dia és la fira?
1: Crec que la roda de premsa no et sabria dir exactament quin dia és, però és aquesta setmana. Aquesta setmana, un dia d'aquests, es fa la presentació oficial davant dels mitjans de comunicació. Sí que s'ha donat a conèixer que justament aquest divendres 2 d'octubre un dels actes avançats de la fira és un maridatge que es fa des del col·lectiu Terra i Taula, que té molt bona pinta, sincerament,
0: val.
1: Que és allò on bona part dels restauradors que formen part d'aquest col·lectiu, doncs, això fan diferents elaboracions, maridat amb vins dels cellers també de Terra i Taula. Està molt bé,
0: I pot ser que l'Ajuntament sortegi algunes...
1: És possible.
0: Alguns àpats o alguna cosa així.
1: És possible.
0: M'ha semblat llegir alguna cosa, no he llegit ben bé, però bueno.
1: Va, és possible. És l'oportunitat allò per descobrir i assaborir els productes del territori en una experiència gastronòmica única, com diuen ells mateixos. Serà aquest divendres dia 2 a les 8 del vespre al Museu 10.
0: Divendres dia 2, doncs, també seré fora.
1: Aquest divendres mateix.
0: Sí, sí.
1: Aquest mateix divendres. Molt bé,
0: dit tot això, perquè ja hem dit bastantes coses.
1: Sí, veus, al final...
0: Per fer
1: introducció, per sempre fer una mica d'introducció.
0: Anem pels restaurants i pastisseries que col·laboren amb nosaltres.
1: Vinga.
0: Comencem pel García Lorca, el restaurant El Rocío, allà dalt de tot el García Lorca, al carrer Conflent. Després tenim el restaurant Vila Casals, a la platja de Sant Salvador, on el mestre... anava rentar els peus, que no hi anava mai, però suposo que havia anat alguna vegada.
1: Algun dia sí.
0: El restaurant Can Quildo, a Llorenç del Penedès, el bar Estepa, a la zona del carrer Conflent, a la zona del Tancat, el restaurant El Niu, al costat del Mercat, el bar Solà, al carrer de Mar del Vendrell, també, tot és el Vendrell. I la braseria Les Faroles, a la plaça Francesc Macià, justament darrere de l'església. Aquests són els restaurants que col·laboren amb nosaltres.
1: Val.
0: I després tenim la pastisseria Fargó, fan coca. I després tenim la cafeteria, creperia, pastisseria Vallabriga, que allà ens fan o esmorzar de dolç o salat, o sigui, entrepà, o que fem llet amb croissant, el que vulgueu. I per últim, i l'última incorporació, és la forn pastisseria Passions.
1: Molt bé.
0: Aquí ens fan una coca salada o el que ells vulguin. Sobretot, sempre que quan es toquin amb el bal, truqueu per anar a recollir les coses aquestes.
2: Vale.
0: En qüestió de les pastisseries i els restaurants també.
1: Sí, no està
0: perquè,
1: bé, sempre
0: perquè pot ser que sí. Facin vacances o hi hagi algun problema o estigui tancat, si truqueu és bales segura.
1: Sí. No, val la pena jo trucar abans, fer un truc, dir que teniu això, teniu un vale, que us ha tocat a la ràdio, que hi anireu tal dia, tot això, i sempre bé, ajuda una mica que la feina surti una mica més organitzada. I això, si estan tancats per vacances o pel que sigui, doncs mira, així no fareu el viatge amb acabades. Ha passat, que ens ho han dit gent que anava i que s'ha trobat tancat per fer vacances. Nosaltres, clar, no podem saber els horaris de tots els establiments, seria molt complicat, tampoc seria poc pràctic, així que la millor opció és una mica, si feu un truc i ho reserveu, doncs millor que millor.
0: Normalment tot va bé, vull dir,
1: normalment
0: inclús molta gent no ha trucat o anat allà i cap problema, però doncs sempre diem millor que ho truqueu, així es va a la segura.
1: Sí, sí, a més guardeu taula, que també sempre va bé guardar taula pel que pugui passar.
0: I avui us farem una recepta d'aquelles dificilíssimes.
1: Vinga.
0: Hem posat un títol també. Pollastre rostit de la iaia.
1: Ah, mira.
0: Pollastre
1: rostit clàssic, eh?
0: Sí, clàssic, sí però bueno, ja escolta una mica.
1: Ara
0: clàssic,
1: estarem pendents, doncs, va.
0: Vinga, els ingredients. Un pollastre sencer, obert tipus papallona, allò... Ben, obert així, eh?
1: Val.
0: I si no, com vulgueu, però així és...
1: Obert, queda, eh?
0: Obert. Llavors, 400 grams de suc de taronja. Dues cullerades de suc de llimona, dues cullerades soperes de suc de llimona. 4 dents d'all. Mitja ceba. Una culleradeta de cafè d'orenga. Una altra culleradeta de cafè de comí. I una altra culleradeta de pebre vermell.
1: Val.
0: Llavors, també una culleradeta de cafè de sal, igualment de pebre, i tres cullerades de soperes d'oli d'oliva. Això tot a dintre d'una licuadora. Anem per la pressió. Per preparar el marinat, és un marinat, això. Tots els ingredients, menys el pollastre, ho posem en una licuadora. Fins a obtindre una barreja uniforme. La licuadora, tot ben licuat.
1: Val.
0: Dos, col·loquem el pollastre obert així, tipus papallona, que es diu així, o com, jo poso com vulgueu, perquè...
1: que ho digui com vulgui, sí.
0: A una font àmplia, una font
1: sí,
0: de font
1: que àmplia. Que càpiga el pollastre obert.
0: Que et digui, si és atrossejat, doncs igual, eh?
1: Clar.
0: Llavors, banyem el pollastre amb tot el marinat, que quedi ben empapat i tapem la font i ho deixem reposar a la nevera almenys unes 4 hores. I si és un dia per l'altre, millor.
1: Val, millor que millor, eh?
0: Llavors, sí. I per últim, cuinem el pollastre. Precalentem el forn a 200 graus i el cuinem aproximadament una hora, o fins que estigui cuit o ben douradet, això ja ho veureu.
1: Val.
0: Els últims minuts de cocció el pugem una mica, el pugem més amunt perquè quedi més d'horadet.
1: Val.
0: Senzillament és això, així és fàcil.
1: Ostres, mira que és fàcil.
0: Licuar tots els ingredients aquests,
1: sí.
0: És un marinat, ben empapat el pollastre, millor un dia per l'altre o 4 o 5 hores.
1: Val, sí, que quedi ben maridat.
0: I cap al forn l'endemà a 200 graus.
1: Val, que treballi el forn.
0: I que treballi el forn,
1: com sempre
0: diem.
1: La feina principal la fa el forn.
0: I tant.
1: És cert.
0: Sí, perquè per fer tot... Per licuar tot això no costa...
1: No, no costa per res, i ara és molt fàcil, això, el pollastre ben obert.
0: Sí, i com que sempre diem una recepta, una pregunta, molt difícil, avui la pregunta és, quants 4 alls de dent... Quatre dents d'alls, hem dit, que ja em lio.
1: és un trabalengües, avui. Sí. Quants...
0: 4 dents d'all.
1: Quatre... Quants... Grans d'all fan falta.
0: Sí, grans, sí. Quants 4 grans d'all fan falta per això?
1: Doncs vinga, aquesta és la pregunta d'avui, ja sabeu. A partir d'aquí ja podeu participar, a partir d'aquí hi ha línies operatives d'aquest telèfon que ja hem comentat i que ja coneixeu. El 977 15 70 69. Això a partir d'aquí ja telèfon operatiu i disponible. 977 15 70 69 i el mateix pel que fa al WhatsApp. El 686 101 101. I va, que tenim ja la primera trucada.
0: Vinga, doncs, endavant.
1: Bon dia.
3: Si és la primera, sóc jo, noi.
0: Hombre,
1: Jean, Jean Papalet, com estàs?
3: Igual que vosaltres, anar aguantant.
1: Vinga. Sí. Subsistint, que deia el gran Bargalló, sí.
3: Bueno, jo com que porto 79 anys sense menjar pollastre, menjar pollastre ja no és res.
1: És veritat, que no t'agrada el pollastre. No t'agrada, no. No t'agrada, no.
3: Ara, que m'ha agradat això que jo trobo de les dents de l'all.
2: Sí, no? Sí, ja, ja.
1: Quantes quatre dents, és que és estres, no, sí. No, no és fàcil, no? És un, és
0: no, sí, un... jo sóc una mica difícil.
1: Un, sí, sí. Ah, no, cap problema. Molt bé, Jan. Doncs res, clar, si no l'has de fer la recepta, doncs res.
0: Però la teva dona sí que no pot fer, eh?
3: Sí, ja, ja.
0: Ah, per ella, vull dir.
1: Ah, per ella, sí. Sí, o pels convidats, sí, quan tingui convidats. Quan tingui convidats, que la faci.
2: Sí.
1: Molt bé.
3: Si teniu temps, si poseu una sardana d'aquestes tomates de Catalunya, doncs agradi més.
1: Vinga.
0: Molt bé.
3: Doncs... De promocionar el que abans hi havia 500 colles, ja n'hi ha 50.
1: Molt bé.
3: I això s'ha de promocionar, si no malament.
0: Molt bé, Jan.
1: Doncs vinga, buscarem alguna sardana ben xula, i tant que sí.
3: Doncs vinga, que vagi tot bé.
1: Gràcies.
3: I sempre un crit, que visca la cuina i visca tots els conserves i que la gent.
0: Visca,
1: sempre.
3: Bon dia.
1: Gràcies, bon dia, Jan. Hola.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
4: Bon dia, bon dia, soc l'Immaculada Miró.
1: Com estàs, hola. Immaculada, com va això?
4: Bé, sí. Perfecte.
1: Molt bé.
4: Vale, la recepta, doncs, 4 grans d'all.
1: Molt bé, així de fàcil.
0: Gran, sí. Molt bé.
4: Pues sí. Sí, no, és una receta fàcil, vull dir, sí.
1: Sí.
4: I com que a mi el pollastre m'agrada, doncs sí.
1: Doncs mira,
4: sí,
1: aquesta no, és no. Fàcil, ja una manera de fer-lo...
4: Ja el provarem.
1: Molt bé, doncs ja està.
4: Sí.
1: Un dia d'aquests és ben fàcil de fer i en un moment està fet, sí. En un moment. Un dia per l'altre per maridar-ho, però després al forn que vagi fent l'estona que faci falta, sí. I ja està.
4: Vale, doncs molt bé.
1: Molt bé.
4: Bon dia a tots.
1: Gràcies, bon dia, bon dia. Immaculada, gràcies. Adéu, adéu. Hola.
5: Bon dia, xicots.
1: Bon dia, Jordi, què dius? Com estàs?
5: Bé, home, bé.
1: Sí, tot bé?
5: Ja he tornat, tu.
1: Molt bé.
5: Normal, sí,
1: ben tornat, ben tornat, doncs.
5: Sí, sí.
1: Molt bé.
5: Ja hem vist món, que es diu.
1: Ja, bueno, això és bo, eh?
0: Allò, sí, voltar, sí. A veure món, allò que deia el Capri.
1: Exacte, allò, s'ha de, sí. De culturitzar, viatjar culturitza. Doncs és cert, és cert, és cert. Viatjar culturitza, i tant que sí.
5: I tant que sí.
1: Molt bé.
5: Per aquí ve que tot igual.
1: Tot igual, sí, sí, sí, per lo bo, per dolent, tot igual.
5: I tant que sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
5: Doncs bueno, doncs això, a la recepta hi posem dos parelles d'alls.
1: Vinga,
0: molt bé,
1: quatre grans d'all, aquest pollastre rostit de l'àvia, que deia.
0: Sí, en què serà més bé dir dos parells de grans d'all?
1: Dos parells, també no sé què dir-te, si s'han rebessat, s'han rebessat. Molt bé, Jordi, vinga, molt content d'escoltar-te.
5: I tant que sí, jo a vosaltres també.
1: Que vagi bé.
0: Adéu, merci.
5: Vinga,
0: adéu,
1: adéu, adéu, adéu.
5: Bon dia, eh?
1: Bon dia.
5: Bon dia.
1: Jordi, que també és un dels oients fidels i antics, eh? Se feia moltes temporades, molts anys.
0: Sí, sí.
1: Bon dia.
6: Bon dia, carinyo.
1: Montserrat.
6: Hola.
1: Com estàs?
6: Aquí tancada.
1: Ai, ai. La condemna de l'ascensor és això.
6: Aquest ascensor. Ai. No sé pas el que faran.
1: Ai, que el posin nou ja. Jo crec que arribats aquí ja que el posin nou.
0: Sí, sí.
6: És el millor que podríem fer.
1: Jo crec
6: de
1: que
6: canviar-la,
1: sí.
6: I posar un nou.
1: Sí, sí, si costa tant d'arreglar, no?
0: Fan notícia que el govern diuen sí, sí, sí, sí, no som mai.
6: Ara ho has dit tot.
1: Correcte.
0: Mai faran fora d'un dia.
6: Hem de tenir paciència. Però bé, farem.
1: Bueno.
6: No podem fer res.
1: No, exacte, no podem pas canviar-ho a priori, així que mira, ja...
6: No.
1: Bé.
6: Vale.
1: Molt bé, Montserrat.
6: El dia que puguem sortir... Serà un escampall.
1: Ara, ara, molt serà bé. Festa. El dia que pugui sortir serà festa, i tant que sí. Molt bé.
6: Vale, d'acord, carinyo.
1: Gràcies, Montserrat.
6: Gràcies.
1: Igualment, que vagi bé.
0: Adéu, adéu, adéu.
1: Adéu, adéu, adéu. Vinga, més connexions, més trucades. Bon dia.
7: Bon dia, estimat.
1: Hola,
0: bon
1: Maridolos.
0: Bon dia, Maridolos.
7: Hola,
1: però
7: jo,
1: esteu
7: bé, eh?
1: Molt bé, sí, sí. Molt bé, molt bé. I tu, bé. Com estàs?
7: Perfecte, jo cada dia millor.
1: Mira,
0: sí, sí. Cada dia millor.
7: Cada dia
0: millor.
1: Això dona gust sentir-ho, això. Cada dia millor, sí, senyora.
7: Em diu el Salvador que cada dia estic més guapa, doncs jo li faig cas.
1: Clar.

0: És diferent, eh? Les iaies han fet pollastres de moltes maneres. Això és una manera.
1: Sí, sí.
2: Però els fills catalans de Televisa que han anat passant de iaies a mares, doncs pues molt bé. Bueno, quatre grans d'all.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Maria Dolors.
2: I a tu, Salvador, trucaré després, vale?
0: Molt bé, gràcies.
2: Vale.
0: Vinga.
2: Què més us volia dir? Bueno, sí, que us estimo, petonets i abraçades.
1: Igualment. Gràcies.
0: Adéu,
1: Maria Dolors.
2: Adéu.
1: Vinga, més connexions. Això no para. Recordem el telèfon, el 977 15 70 69, o també, si voleu, el missatge de WhatsApp que podeu enviar al 686 101 101. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Hola,
0: Fina.
3: Hola, nois.
1: Com va això?
3: Doncs mira, anar fent.
1: No?
3: Sí, o més.
1: Molt bé.
3: Però bueno, anar passant i anar...
1: Ja, sí. Sempre endavant, dona, sempre endavant.
3: Sempre endavant, sí, per força. Per força hem de fer sempre endavant, i tant.
1: Clar, i tant.
3: I tant que sí.
1: Molt bé.
3: Quatre grans d'all.
0: Molt bé.
1: Fantàstic.
3: Bueno, i aviam què farà per la fira, si se prepararà ja la pluja.
0: Bueno, sí.
1: Aquests dies ha de ploure, eh? Demà, avui, que s'ha de potser plou, demà diuen que ha de ploure, no ho sé.
0: Si plou,
3: però cada dia es veu que haurà fet alguna cosa.
0: Bueno, però si agafarem el paraigua.
1: Sí, home, per fira sempre ha plogut en un moment o altre. L'any passat crec que no. Però sí, ja és tradició que un moment o altre per fira plogui, eh?
3: La pluja ben caiguda és bona.
1: Exacte, això sempre.
3: Sí, això. Que caigui bé,
1: això,
3: però bueno.
1: Que no faci mal.
3: Això ja és difícil.
1: Que no faci mal.
3: Bueno, bon dia.
1: Molt bé, Fina. Gràcies per trucar.
0: Fina.
3: Adéu.
1: Que vagi bé. Adéu. Hola.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
4: Com esteu?
1: Mari, què dius?
0: Hola, Mari.
4: Mira, aquí estic bé, esperant per trucar i saludar-vos i a veure com ha anat el cap de setmana.
1: Doncs gràcies per
4: fer-ho. Totes aquestes coses.
1: Sí, gràcies per fer-ho. El cap de setmana, que sempre és curt. No sé si us passa a vosaltres.
4: Aquí sí, tindria de ser doble, repetit.
1: Sí, no? Allò cap de setmana de 4 dies.
0: Mari,
4: jo
1: també. Estaria bé.
0: Mari, però tu cada setmana, cap de setmana, sí, és sempre cap de setmana.
1: Cada dia és cap de setmana, no?
4: Bueno, per mi sí, eh? Cada dia
0: home,
4: cap de
0: doncs,
4: setmana, perquè no tinc molta d'anar a treballar, a fitxar, i tot això, no?
0: Doncs,
4: ja
0: dic,
4: he passat de la història.
0: Ja estem iguals amb això,
4: ja estem jubilats, ja s'ha de gaudir de tot això, de la jubilació.
1: Quan us hereu, ja heu plegat vosaltres, clar.
4: Tots
0: tenim coses, ella també.
1: Sí, home, sí.
4: I tot, no parem, eh? No parem.
1: Ja
4: I ara estem a la Setmana Cultural d'Extremadura, que
1: fem
4: els 42 anys.
1: Molt bé.
4: I estem implicats. Ahir vam anar a fer un intercanvi de coros i danses a Reus.
0: I això que tu no ets extremenya.
4: Jo sóc andalusa, però vaig entrar allà l'any 88, imagina't. A l'any 88 a la casa, com que el meu ex era... l'acordionista de la casa,
1: sí.
4: Doncs vam entrar allà i vaig entrar jo també i llavors jo continuo.
1: Clar. Sí. Hi ha molts actes, oi? Cada any, per la festa d'Extremadura es fan molts actes,
4: sí.
1: Durant molts dies.
4: Mira, aquest dissabte va ser el pregó del Rufino,
1: sí.
4: Que és el Jaume de l'Arbós, que potser el coneixeu.
1: Sí,
4: va estar molt bé, molt emotiu, ens va d'allò, com se diu, emocionar. I, bueno, van estar els alcaldes d'Arbós, el del Vinyana, el d'aquí del Vendrell, tots els partits, vull dir, va estar molt bé.
1: Molt bé.
4: Ho va fer molt bé el xaval i vam disfrutar molt.
1: Molt bé,
4: i ja està, i van començar, i l'intercanvi, la setmana que ve ja l'elecció del soci de l'any, entre un d'ells estic nominada jo.
0: Guanyarà segur.
4: Jo, mira, m'ho passo bé i ja està. Però vull dir, n'hi ha molta gent que valen més que jo, vull dir, jo col·laboro amb tot el que puc, però és igual. Guanyar o no guanyar és igual, és qüestió de que estem aquí tots.
1: Tots
4: donem un cop de mà quan fas falta, saps?
1: Clar
4: i ja
1: sí.
4: Està.
1: Molt bé.
4: I llavors, el dia 26 i 27 tenim la missa extremeny a l'església, el diumenge, a les 10:30. Llavors tenim l'actuació, que és entrada gratuïta per tothom, al casal familiar, la Casa Extremadura, i llavors tenim un dinar que també es pot apuntar tothom que vulgui al Xaloquell.
1: Molt bé.
4: El mateix dia. Vull dir que tenim una sèrie d'actes, i entre aquests, a mitja setmana, n'hi ha actes culturals, exposicions... Bueno,
1: molta cosa. Molta cosa, sí senyor. Doncs per molts anys.
4: Que...
1: Sí senyora. Ja molt bé.
0: Molt bé, Mari, molt bé.
4: La recepta d'avui, Badó, 4 anys.
0: Molt bé,
4: grans
0: d'any. Vale? Sí. Molt bé.
4: Vinga, doncs, una abraçada per tots dos.
1: Gràcies.
4: Vinga.
1: Que vagi bé. Adéu.
4: Igualment.
1: Adéu. Vinga, saltem a més trucades. Tirem un WhatsApp que després comentarem.
0: Molt bé.

0: Seguim amb les trucades, ara com ara. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola.
2: El Pep.
1: El Pep Miró.
0: Ostres.
1: El company de la Mari.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Mira, hem trucat de casualitat.
0: Exacte, sí, ves, ha coincidit, eh?
1: Sí, sí, tant. Bueno, pues, molt bé, diguem, com abans he trucat algú que també deia de tu mateix, sobre la fira, que encara no han fet la presentació oficial,
0: sí,
1: en veritat encara no l'han fet, però l'únic que he vist ha sigut que l'entrada al Vendrell, per la part on hi havia el Bar Ribas,
0: sí,
1: allà sí que ha posat com un tipus de pòster que anuncia pues, el que és la fira.
0: És veritat.
1: L'únic que de moment he vist sobre la fira. Però suposo que aquesta setmana ja anunciaran tots els actes i programes i
0: exacte,
1: tot.
0: Aquesta setmana no sé quin dia, eh? Sembla que és un dia a la tarda, un d'aquests dies a la tarda, si no d'avui avui a ple, avui no. Potser demà o dimecres, com a molt tard, crec que un dia d'aquests es feia la roda de premsa oficial per presentar els actes.
1: Sí, sí.
0: A veure.
1: I també, bueno, pues ja... També que, no sé qui ha dit que, bueno, avui pot ser que plogui, demà també...
2: Cada dia.
1: Tot això, esclar, tot, quasi tota la setmana farà una mica el ruc i, esclar, d'altres es pot perjudicar perquè el dissabte, que també diuen que pot ploure el diumenge, hi ha el trencacames.
0: El trencacames, és veritat, sí, el trencacames.
2: Sí, ve a veure penjant el d'això.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. I de moment ja, que em sembla estar tancat, hi ha 144 participants, i, bueno, pues esperem que almenys s'equivoqui el temps i ens deixi fer una mica la cursa a la mar de bé.
0: Sí, esperem que sí, esperem que sí.
1: Bueno, i el que hi ha.
0: Esperem que sí, però, si bueno, no, mira, serà una cursa més, més èpica encara, eh?
1: Sí, passada per aigua, el farem córrer una mica més.
0: Exacte, anirà més ràpid els concursants per no mullar-se, sí.
1: Bueno, doncs pues, la recepta molt senzilla, com sempre fa el Badó, encara que digui que és complicada, i quatre grans d'all.
2: Molt bé, Pep. T'has apuntat, ja.
0: Fantàstic.
2: Vinga.
1: Sí. Molt bé.
0: Gràcies per adéu, trucar, que vagi bé. Bon dia.
2: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu. Hola.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
3: Què tal?
2: Isabel.
0: Com estem? Sí.
3: Bé.
0: La Isabel del Francàs.
3: De moment bé, que el Francàs també semblava que el dematí ja deien que plouria, de moment encara fa
0: sí, més. Sí, la previsió és que plogués,
3: sí, que
0: aquí al
3: ja,
0: litoral
3: sí,
0: i això plogués.
3: Sí, el dematí de moment.
0: Però inclús, ara mirarà mateix inclús una mica de sol, una mica de clariana.
3: Sí, sí, aquí també. Sí. Podrem sortir una mica a caminar per la platja.
0: Ara diuen que potser tard,
3: la gent,
0: tard de vespre ja torna a haver-hi possibilitats que plogui, que plogui amb ganes. A veure.
2: Perfecte.
3: Bueno, a veure. Que no faci mal.
0: No, no, sobretot.
3: Aviam.
0: Correcte, sobretot que no faci mal.
3: Molt bé, doncs el pollastre que és molt fàcil, això, que treballi al forn, com diu el Badó.
0: Sí, sí.
3: I li posem quatre dents d'all.
2: Molt bé.
0: Fantàstic.
3: Marinem tot bé i...
2: I ja està.
0: Ja està.
3: Ja està bo.
2: Ja està.
3: I amb les herbes i tot, ha de quedar bonet.
0: Clar. I tant, sí. Molt bé.
3: Molt bé.
0: Doncs això ho apuntem, Isabel.
3: Molt bé,
2: adéu, Isabel,
3: bon
2: adéu,
3: dia.
2: Adéu.
0: Gràcies.
3: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. Adéu, adéu. La Mari Prados ens ha enviat un WhatsApp al 686-101-101. Diu, hola, soy Mari Prados. 4 gramos de ajo. Es diu 4 grams, però bé.
2: L'hem entès.
0: 4 grals, que també es
2: si no, l'apuntaríem igualment.
0: Sí, home, sí, cap problema. Gràcies, Mari, per enviar-nos un WhatsApp. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Hola, què tal, Núria? Sí.
2: Hola, Núria.
4: Bé, bé, de fent.
0: Sí, tot bé? Fantàstic.
4: Bé, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé.
4: I el pollastre bo.
0: Sí, què t'ha semblat?
4: A mi el pollastre m'agrada,
0: sí,
4: de totes maneres, vull dir que...
0: Sí.
4: I aquest és fàcil.
2: O proves amb aquell marinat, això, i a veure què dieu, ja sé.
4: Sí, sí, sí.
0: Sobretot, més que ara quan dius això bé, també, a mi, en definitiva, el pollastre m'agrada de totes maneres,
4: sí, sí,
0: però
4: sí,
0: sobretot que estigui ben cuit.
4: Sí,
0: perquè el pollastre cru és...
4: No.
0: Ah, només de pensar-ho, m'esgarrifa.
4: Totes les carns blanques han de ser ben cuites.
0: Per això.
4: Conill,
0: si no fan molta angúnia, eh?
4: Sí.
0: Si no fan molta angúnia.
4: Sí,
0: i a vegades, segons com...
4: Un pollastre a l'as i te'l donen cru, dius...
0: Sí.
4: Oh.
0: Sí.
2: Ah, bueno, doncs,
0: o a vegades que intentes fer pollastre al forn i de vegades
4: sí,
0: vas
4: sí,
0: més ràpid del que caldria,
4: sí,
0: penses que ja està perquè està d'auradet, però per dintre, pel que sigui, no ho està. Oh, és molt desagradable.
4: Sí,
0: és molt desagradable.
4: Però bueno.
0: Bueno, però això, ens hem d'assegurar que quedi ben cuit.
4: Sí, sí, que quedi ben cuit.
0: Correcte, ni més ni menys.
4: Vale.
0: No té més secret.
4: Posarem quatre llets.
0: Fantàstic.
2: Molt bé.
0: Molt bé, així de fàcil. Gràcies, Núria. Igualment, que vagi bé.
2: Adéu, adéu, adéu.
0: Adéu, adéu. Va, no parem, més trucades. Bon dia.
5: Hola, bon dia, sóc la Teresa del Teix.
0: Què
2: tal?
0: Hola,
2: Teresa.
0: Teresa, què dius, com estàs?
5: Hola, bon dia, molt bé.
0: Sí, tot bé?
5: Tot bé. Els ingredients són 4 anys d'all. I us volia preguntar, que no he tingut temps d'apuntar, l'ingredient entre la sal i l'oli d'oliva. He dit una culleradeta de no sé què.
2: De pebre, pebre.
5: De pebre.
2: Pebre negre, sí, pebre negre o... Sí, pebre negre.
5: Molt bé. I després l'estona i els graus del forn?
2: 200 graus, una hora i pico. Que vegis tu que quedi duradet. Els últims moments el puges més amunt perquè quedi més duradet de sobre, si t'agrada així.
5: Sí, sí. Molt bé.
2: Vale, Teresa?
0: Ben fet de dins.
5: Vinga.
0: Molt bé, gràcies, Teresa.
2: Adéu,
0: gràcies. Adéu. Adéu, hola.
6: Hola.
0: Bon dia.
6: Bon dia.
0: Carme, oi?
2: Sí, la Carme, perquè jo.
6: Coneixeu la veu.
0: Sí.
6: Quatre grans d'all.
0: Molt bé.
6: I però això de la fira, que està molt bé, tot això que deu de la fira i tot això, però aquí a Vedrell el que fa falta és aparcaments.
0: Ai.
6: Jo coneixo gent del poble de per aquí la cantonada que ja no venen perquè ja no troben ni puesto.
0: Per l'aparcament, oi?
6: No troben ni puesto ni pagant.
0: Sí, és un dels, és un de, és una de les qüestions del poble,
6: fira,
0: sí.
6: Ja que treus també munt de puesto, i d'allò, però és que no, ja m'ho han dit, gent d'aquí a la vora.
0: Sí, és complicat.
6: Ja no baixem perquè no trobem ni puesto pagant.
0: Sí, és complicat.
6: Jo dic el que em diuen, també.
2: No, molt bé, tu dius, pots dir el que vulguis, que es dius tota la veritat, i aquí, al contrari, els aparcaments els han anat traient tots i quasi...
0: Sí. Tot l'aparcament del centre ja fora des de fa ja temps, que els han anat eliminant. Clar, queden aquests grans aparcaments del Puig i el Pèlag, però clar, entre que per fira hi ha automoció entre una cosa i l'altra, clar, sí. acaben quedant poques places d'aparcaments.
6: I ara, avui... Demà que la banda d'aquí el torrent a la banda de casa, el davant d'on hi ha els castellers,
2: sí.
6: Tampoc no es pot aparcar, avui no sé què hi fan.
0: Clar, poden acabar fent les obres del
6: pont,
0: les obres del torrent, alguna cosa,
6: el
0: segurament.
6: El torrent no es pot aparcar de dalt a baix. Posava lletreries que no es podia aparcar.
0: Sí.
6: Però no... A la fira suposo que estarà, però és que passa això, és que ni pagant no trobes. On te deixes el cotxe? Doncs és això el mal. Tan maco que és la fira. Poden fer molta propaganda, però...
0: Falta aparcament, falta aparcament.
6: En fan uns quants, d'aparcaments, allà a la plaça on hi havia la gasolinera.
0: Sí,
2: a veure.
6: Allà,
0: per anar a comprar al mercat.
6: Allà a comprar al mercat, però què hi cabran allà? Quatre?
2: Cinc o sis cotxes.
6: Bueno, això és el meu parer, cuidado,
2: Sí. Molt bé, Carme, has dit molt bé.
0: No, és un dels temes, políticament, políticament és un dels temes.
2: No t'empaitaran, si no, jo sigui aquí dic coses i encara no me n'empaitat, però si me n'empaiten m'és igual.
0: Mira, si t'hi fixes, ara que hi ha mica en mica van arribar les eleccions municipals són l'any que ve, són el maig de l'any que ve, però això que ja veus que els partits polítics ja comencen a bellugar-se des de fa dies, i de fet una de les promeses, digue-li com vulguis, una de les propostes de molts grups és l'aparcament, treballar per intentar aconseguir més aparcaments d'alguna manera. Sí.
6: Això és terrible, l'aparcament és terrible. I ara, aquí ja t'ho dic, a veure el pont, suposo que la posarà davant de les eleccions, la passarel·la. El pont, o digui-li el que vulgui.
0: Val, no ho sé.
6: Perquè, escolta, mare, ja t'ho dic, no sé què fan. No sé si és per posar un pont o per fer... No ho sé.
2: Aquest torrent
6: no acaben mai més.
2: Amb el pont que et van treure, que ahir era el pont, el van treure perquè...
6: Sí.
2: Diu que era baix, doncs si era baix,
6: sí,
2: el pont vell és més baix també, perquè hi ha tres boques, però són... Bueno, és igual, sí.
6: I tan baix era aquest com aquell que hi ha allà anant a la Lira.
2: I tant, el pont nou, eren iguals.
6: Era,
2: sí.
6: El mateix, si ho van treure en alt, estem tot l'estiu amb aquesta calor, tingué d'anar a donar una volta de Calample,
2: sí.
6: Amb la calor que feia.
0: Sí, és
6: veritat. Doncs jo ja no anava ni a comprar la plaça, ja em anava a l'esclat i prou. Ah. I com jo, hi ha
2: molts.
6: I ara no ho sé, avui no es podia apartar aquesta banda de...
0: Això,
6: de
0: sí, alguna actuació, haver-hi prevista algun tipus d'actuació.
6: I poder posar en el pont ja, ara no això sí, em van dir que fora molt maco, que fora de color vermell, ho van dir, mostrant molt maco. Sí. Dic, a mi m'és igual el color, qüestió és que el posin.
0: Exacte, que s'hi pugui creuar, no?
6: Que s'hi pugui passar.
0: Correcte.
6: Bueno,
0: molt bé, Carme.
6: Prou coses, ja he dit prou coses.
0: Va, ja està bé.
2: Bueno, ja està bé, Carme, ja està bé.
0: Ja ens agrada que ho diguis.
6: Quatre grans d'all que xerran.
0: Vinga.
2: Home, no, tranquil·la.
0: Apuntat queda. Gràcies.
2: Adéu, adéu.
0: Que vagi bé. Adéu, adéu. Hola.
7: Hola.
0: Bon dia.
7: Bon dia.
2: Hola.
7: Sou la Montse Nin.
0: Hola, Montse Nin. Com estàs, Montse?
7: Bé, anar fent, que diuen.
0: Bé, me n'alegro. Ens n'alegrem, vaja. Què et sembla la recepta d'avui, Montse?
7: Bé, ja provarem de fer aquest pollastre espaterrat al forn.
0: Veus?
2: Ara, espaterrat.
0: Mira, a mi em recorda molt, jo de molt petit anava a un restaurant amb uns pares que feien, li deien pollastre a la granota.
2: Vale, sí.
7: I era, no ho havia sentit.
0: I era així, era, el nom era així perquè era com espaterrat, i era sí, com una mica molt semblant, com una julivert, que li donava com aquest color més verdor, entre cometes, entre que estava esparracat i, i el verd del julivert, doncs li deien pollastre a la granota.
2: No, però ho dic molt bé, esparracat està bé, també.
0: Així obert.
2: Però com cau, ja com que caus a terra, que és
0: correcte,
7: aquest
0: és obert.
7: Aquest que ha dit el Salvador ja el provarem de fer amb 4 grans d'all.
0: Això, molt bé, Montse, això mateix, tal qual, molt bé.
7: Adéu,
0: gràcies per trucar, adéu, gràcies.
7: Adéu.
0: Pollastre a la granota, quins records, els castanyers.
2: Un restaurant dels castanyers.
0: Sí, sí. Un WhatsApp, tenim un WhatsApp de la Pili i el Gerardo, la Pili Hernández i el Gerardo Montequi, 4 dientes de ajo i un pollastre espaterrat, diu. això que dèiem. I tant, un pollastre espaterrat, que és la clau, i potser una mica la diferència, no? Crec que no estem massa acostumats a fer pollastres sencers. Sempre
2: pot quedar ben cuit.
0: I queda cuit d'una altra manera, és diferent que si el fem a quarts o sencer, o fem les petxugues o d'altra manera, no? Estem més acostumats potser a fer-lo a peces perquè és més fàcil després de servir-lo.
2: Queda
0: així obert, espaterrat,
2: és cruixentet i queda,
0: clar,
2: queda...
0: es cou d'una altra manera, sí. I li dona una altra textura, és veritat. La Carme Rollo, bon dia, seran 4 dents d'all. Doncs
2: molt
0: també
2: bé,
0: la Carme, apuntem
2: sí.
0: A la Carme, gràcies. WhatsApps que van arribant al 686 101 101. Queden 2 minuts per 3:15, així que encara podem estar més pendents de més trucades i més participació, també al 977 15 70 69. També tenim una sardana demanada que ens ha fet el Jan Papalet, que també ara començarem a buscar, i si no hi ha cap més connexió a priori també la podrem escoltar, i també ens ajuda una mica a trencar el ritme i a posar-hi una mica això de música per anar perfilant ja la recta final d'aquesta secció de cuina i, en conseqüència, la recta final d'aquesta calaixera d'avui dilluns, aquest començament de setmana.
2: Vinga, va, anem, que falta un quart d'hora encara.
0: Vinga, va. 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686 101 101.

0: He fet una mica així de cerca ràpida de sardanes, evidentment que surten moltíssims títols. He triat les que surten de la cobla, la principal de la Bisbal, que crec que una de les destacades i que més o menys tot conec, però n'hi ha moltes. He buscat de les més clàssiques i jo te'n dic i tu me la tries. Et dic totes les que tinc per aquí, eh? Bueno, són 14, eh? Mira, t'ho dic molt ràpid.
1: Tampoc sàpiga jo massa
0: no?
1: títols.
0: No? Bueno, per títols són totes molt clàssiques, eh? Llevantina, la sardana de les monges, la Santa Espina, Angelina, el saltiró de la Cardina, les fulles seques, Girona Aimada, Maria de les Trenes, Per tu ploro, Baixant de la Font del Gat, ja, Gat dels ocells...
1: Per tu ploro, em va bé. Per tu ploro, em va bé.
0: Sí, Per tu ploro?
1: Sí.
0: Sí, de la cobla principal de la Bisbal, la sardana que ens ha demanat Jan Papalà, també amb aquesta reivindicació cap a el món sardanista i que sembla que mica en mica vagi a la baixa, però bé, de moment encara es va aguantant i amb força, sobretot aquí al Vendrell, que continua sent la capital de la sardana aquest 2026.

0: Sardana clàssica, però reconeguda, eh? Fa l'efecte per tots plegats, eh? Per tu ploro, de la copa principal de la Bisbal, el Jean Paperet, que ens demanava, doncs, alguna sardana. Hem triat aquesta, una mica.
1: Molt xula, aquesta és...
0: Entre tots. 12 minuts per les 12. Tenim algun WhatsApp, eh?
1: Vinga, doncs.
0: Tenim algun WhatsApp al 686-101-101. Bon dia, sóc la Maria Carme... No sé... La Maria Carme Galán, perdó, la Maria Carme Galán. Aquest pollastre té pinta de ser molt bo. Són 4 dents d'all. I tant.
1: Com saps, Maria Carme, l'has de fer?
0: Sí, s'ha de provar. Vinga. És molt, molt fàcil de fer, molt senzillet, i que treballi al forn, com sempre defensa el Salvador, que la cuina, jo, com menys feina, millor, no?
1: Exacte, sí. I a sobre queda bé i quedes bé, també.
0: Sí, no, és cert, és cert.
1: Acompanyat amb qualsevol que tu vulguis, vaja... Amb aquest pollastre.
0: No, sí que és cert.
1: O sense res, també.
0: No, sí, unes bones patates rosses.
1: Patates, sí.
0: Són ben bones sempre. Doncs també pot ser un bon acompanyament d'aquest pollastre rústic de l'àvia. Home, així la cuina ràpida, la cuina aquesta així més senzilleta, cuina de batalla per cada dia, pim-pam, que tu dius, està bé, bàsicament sempre està bé, eh?
1: Tota la cuina, així, però hi ha cuina que és de molta elaboració,
0: això...
1: i si ho expliquem, al final...
0: No, no, és més complicat, això és
1: més complicat. I no ho feu, i no es fa.
0: No, no val la pena, perquè no, ja només escoltar com es fa ja és com... No, ja...
1: La setmana que ve farem dolç, però...
0: Val, sí?
1: Un dolç fàcil, també, pim-pam, i... Sí,
0: Val.
1: Ja el tinc, ja vaig fer la recepta i la tinc apuntada.
0: Que això no treu que aquells que els agrada la cuina, independentment del que anem explicant aquí a la ràdio, eh? Però aquells que els agrada la cuina, que fan aquestes receptes més elaborades, que estan allò...
1: Fantàstic.
0: Tota una tarda a la cuina, o tot un dia al matí a la cuina, per fer... També està bé, eh? Aquí
1: sí,
0: no ho defensem
1: bé.
0: Tot. I quan hi ha temps, a mi també m'agrada fer-ho, eh? Quan hi ha algun dia així lliure, algun sí. diumenge al matí, un sí, dissabte
1: i
0: lliure...
1: I t'ha d'estar tant de rato.
0: Sí, sí.
1: Jo
0: sí.
1: començo bé, però és allò que em comença i m'inflar la sang, m'entens?
0: Ja, paciència.
1: Sí,
0: no, a mi m'agrada, em poso la ràdio de fons, que ningú m'emprenyi i vaig fent, sí.
1: I sol allà a la cuina, sol.
0: Sol, això sí que és cert, sol. Que no vingui ningú per allà a voltar, perquè això em posa molt nerviós.
1: Exacte.
0: La cuina a casa meva és el meu territori, de la cuina.
1: Home, si la teva dona està contenta, si és el teu territori...
0: Sí,
1: ja. Ah, per cert.
0: Ens anem partint tot.
1: Per cert, el Jean Potis, que no és el seu territori...
0: Sí?
1: L'altre dia em preguntava, la Maria Dolors em va preguntar, què fa el Jean Potis? Doncs aquesta setmana l'he vist dues vegades i està perfecte.
0: Com sempre, eh?
1: Ho dic perquè la Maria Dolors ho va preguntar i doncs...
0: Sí.
1: L'he vist dos cops i està perfecte.
0: La mar de bé, si no s'han creuat amb la Maria Dolors és per les circumstàncies, eh? No per res més. 977-15-70-69, una altra trucada.
1: Vinga, doncs.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, Maria Rosa.
2: Hola.
0: Què dius, com estàs?
2: Molt bé, de primera.
0: Sí, tot bé? Bueno, alegro.
2: Escolta, per aquesta recepta, 4 grans d'all.
0: Molt bé,
1: Maria Rosa, molt bé.
0: Fantàstic.
2: Una pinta molt bo, aquest pollastre.
0: Sí. Sí. I fet d'aquesta manera així
1: tot
0: obert...
1: Tot ben liquat,
0: és...
1: ben empapadet, allò marinat i avall. I cap al forn,
0: sí.
1: I que treballi el forn allò una hora i pico, anar vigilant, això sí,
0: clar.
1: A 200 graus i avall.
0: I ja està. Molt bé.
2: Ja.
0: Molt bé. Maria Rosa.
2: Molt bé.
0: Gràcies per trucar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, també apuntem a la Maria Rosa, que també és una de les oients ja habituals i clàssiques, no només cada setmana, sinó també cada dia quan tenim l'estona de participació i trucades. Aquests són els contactes, eh? Tornem a dir 977-15-70-69, o si voleu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. És molt, molt, molt fàcil. Si voleu, també podem afegir el correu electrònic, tot i que no és la manera així per participar més habitual. Sí que a vegades, molt sovint, ens envieu correus per altres coses, per temes de programa o continguts, que també està bé, podeu fer-ho, eh? Però si algú vol fer-ho per participar, doncs també ho tindrem en compte. calaixera@rtb-elvendrell.cat calaixera@rtb-elvendrell.cat escolta, abans no ho hem dit, però ara que esteu allò ja amb preparació del nou espectacle dels Inestables, que és el diumenge dia 13, en principi...
1: 13 de desembre.
0: De desembre, perdó. Diumenge 13 de desembre, encara hi ha temps. Les entrades, que es venien molt ràpid, no saps com està la cosa? Mira, vaig a mirar-ho en directe.
1: Miro perquè... Sí, em farà gràcia perquè el primer dia hi havia, però està bastant amunyat, em sembla, això.
0: Vaig a mirar-ho.
1: Per cert, avui he entrat al teatre, m'han deixat veure el teatre avui.
0: Sí?
1: M'he pogut seure amb aquelles cadires noves i...
0: I què?
1: Ha millorat.
0: Sí? I dones el pistiplau, doncs?
1: Sí, bueno...
0: L'aprovació?
1: I ara m'han dit que les han d'inclinar una mica de part de l'esquena, també.
0: Ah, sí?
1: Quedarà bé, força bé.
0: Que es poden regular.
1: Il·luminat i tot plegat, és xulo, perquè han fet...
0: Clar.
1: És algo diferent.
0: Clar, el platí és diferent, que abans hi havia el passadís pel mig,
1: sí, ara
0: i ara no, ara escales, únicament és, sí, és pels laterals, com si fos un cine, per entendre'ns. Que bé, molt bé. Doncs mira, i t'han obert expressament per tot.
1: Expressament.
0: Ostres.
1: Passava pel carrer i l'encarregat, dic, com ho tenim això de les crides? Diu, vols veure-ho? Dic, encantat.
0: Ah, mira.
1: Jo cap baix, m'he obert els llums, m'he anat a seure a la platea, m'entén?
0: Molt bé.
1: Se puc dir que està molt bé, molt bé.
0: Que bé. Quan dius encarregat, dius el Tomàs?
1: El Tomàs, sí. No volia dir el nom, perquè...
0: Bueno, jo crec que ja tothom el coneix.
1: El Tomàs, sí.
0: Molt bé. Mireu, això també servirà per, si voleu comprar qualsevol de les entrades del Temporada, ja ho sabeu, el Temporada, que ja va començar aquest passat dissabte amb un concert fantàstic, en homenatge als 150 anys d'en Pau Casals. Si voleu comprar qualsevol de les entrades del Temporada, i també aquesta pel dia 13 de desembre, podeu entrar a internet a temporada.ca. Busqueu ja en els espectacles, trobareu la informació dels espectacles, la fitxa tècnica i artística, i també posa a comprar la teva entrada, que és el que estic fent. Ho estic fent en directe, per saber a veure quina disponibilitat de butaques hi ha.
1: Com estem?
0: Espera, que s'està obrint, que aquest ordinador va una mica lent. Aquest ordinador d'aquí a l'estudi va una mica lent.
1: El meu no vagis.
0: No, però aquest diguem, el que porta tota la farda de la ràdio aquí i tal, va una mica lent perquè treballa molt. I va una mica lent. I a vegades li costa obrir, ho està fent, però li està costant. Ho acabarà fent, perquè tot ho acaba fent tot a la seva velocitat, però ho acaba fent tot. És lent però efectiu. I a veure si ho obre, i surt una mica com la imatge de la platea, de quantes butaques hi han disponibles, sí, i això. I suposo que això, clar, evidentment això està actualitzat. Això, la manera més ràpida i més fàcil, penso que és per internet, com dèiem, el temporada.cat, però també els divendres al matí, allà a l'entrada a la recepció,
1: sí,
0: de l'Escola de Música, doncs també les podeu comprar de forma presencial. Espera, que he d'obrir formularis, perquè no era aquell directe, sinó que he entrat a un, ara entro a un altre, ara sí. Uf! Doncs mira, de la 18 en amunt.
1: Ja, no?
0: La 18 en amunt.
1: I quantes files hi ha?
0: Doncs són una, 20... dues, tres, quatre, cinc... Són 22 files, imagineu-vos.
1: Ja, amb la 18 ja.
0: De les 22 files, comptant les que hi ha a baix, que estan aquelles quatre files de baix, diguem, estan totes plenes, per suposat, aquestes de seguida s'esgoten. Doncs d'ara mateix, a hores d'ara, i la 18 està a mitges,
1: Fantàstic.
0: Com aquí qui diu, dirien de la 19 en amunt.
1: Fantàstic.
0: Queden una, dues, tres, quatre rengueres d'entrades.
1: M'agrada perquè...
0: Quin èxit,
1: Perquè haurem de fer-ho dos dies, que a mi
0: m'agrada. Ja veuràs. Ja va passar, no?, l'anterior obra, que sí? Que ho veu haver de...
1: Això, la gent ens coneix, ens estimen, som els malcasats, diguéssim, perquè ho sabíeu.
0: Sí.
1: Som el grup de teatre Inestable del Vendrell, però ens coneixeu més quasi pels malcasats i aquestes coses.
0: Clar.
1: I, doncs, amb moltes incorporacions de gent jove, perquè els vells ja ens anem retirant.
0: Bueno,
1: aquí encara sortim.
0: Encara doneu guerra, home, sí, encara doneu guerra.
1: I és veritat, és com una família i ens ho passem molt bé.
0: Clar, que és la intenció.
1: I ara estem assajant i només val la pena per anar a riure i passar-t'ho bé, però ja val la pena sortir de casa
0: clar.
1: A quarts de 10 de la nit i comencem els assajos.
0: Sí, ostres, clar, s'assaja de nit, no?, sempre.
1: I acabem quasi a les 12, quarts de 12. Les...
0: Imagina't, quins dies assajeu?
1: Els dimarts i els dijous.
0: Dimarts i dijous. A la Lira mateix o...
1: No
0: podeu, oi, encara?
1: A la Lira no,
0: però... una de les sales.
1: Sí, ja he llogat una sala que no és de la Lira, ho tenen llogat.
0: Sí.
1: allà al costat,
0: sí,
1: doncs allà.
0: Allà s'assegeu, molt bé. Molt bé. Doncs Ròmul el Gran, que és el proper espectacle...
1: Ròmul el Gran, sí, senyor. De... Ja vindrà el senyor Víctor a explicar-ho, però...
0: Correcte, sí, quan arribi, com sempre ha fet, vindrà a dir-ho. Tornem-ho a dir, dins el temporada que ja va començar aquest passat cap de setmana, però a partir d'aquí hi ha diferents propostes musicals, teatrals, per exemple, aquest proper divendres, dia 2, és teatre, és Loop, el Teatre Àngel Guimarà, a partir de les 8. Això també entrades disponibles, ja en parlarem per aquests canals habituals. Se'ns tira el temps a sobre, eh? Només sí, minut i mig perquè siguin les 12. Acabarem, com sempre, amb aquesta, que ja és una sintonia habitual de Roy Orbison.
1: Roy Orbison.
0: Gràcies, Badó. Fins la setmana
1: que ve.
0: Fins
1: la setmana que ve, que em dic que serà dolç i fàcil, també.
0: Que vagi bé.
1: Vinga,
0: adéu-siau, adéu. Nosaltres també ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.

0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Maria Lara. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que s'han aixecat ràpidament. De cara al vespre hi haurà també una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Mentrestant, també centenars de persones mantenen encara l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut de fet en les darreres hores i que es mantindrà, diuen, a l'espera del contingut d'aquest decret d'habitatge. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat la continuïtat del Pla Bastió a l'Hospitalet de Llobregat després dels bons resultats obtinguts els últims mesos. Segons Interior, l'increment de les actuacions a la via pública i la col·laboració entre cossos de seguretat han permès reduir un 16,24% els fets delinqüencials entre l'abril i l'agost. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la GIB-4016 a Planoles deixa encara la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, solucionada ja la incidència que afectava per una banda l'R8 i per l'altra també els trens de l'R2 Nord. I a banda, degut a una incidència tècnica, la megafonia, els monitors i teleindicadors de les estacions de trens no estan mostrant informació correctament actualitzada. Es recomana consultar els frontals i laterals dels trens a les estacions. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb els diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autos. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superior als 90 litres per metre quadrat en només 6 hores.
1: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

tal? Molt bon dia. Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i benvinguts a la quarta hora. Què tal, com esteu? Avui estrenem, doncs, setmana i estrenem, doncs, última setmana del mes de setembre. Gràcies per acompanyar-nos. Ens retrobem després d'una setmaneta la setmana passada de vacances. Ara sí, ja no pensem anar enlloc durant molt de temps. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguts al directe que, com sempre, arriba amb aquesta quarta hora. Avui és 28 del mes de setembre i avui és el Dia Internacional del Dret de l'Accés a la Universitat a la Informació, promulgut per la UNESCO per defensar el dret dels ciutadans a accedir a la informació de les administracions públiques com a eina de transparència. Avui, el Dia Mundial també contra la ràbia, una data impulsada per conscienciar sobre la prevenció d'aquesta malaltia i recordar els èxits de Louis Pasteur, que va morir un 28 de setembre. Avui també és el Dia de l'Acció Global per un avortament legal i segur, una jornada de mobilització internacional dels drets reproductius de les dones. I també és el Dia Internacional de la Cultura Científica, dedicat a posar en relleu la importància de la ciència en la societat actual. Avui el principal sant que marca Catalunya és Sant Venceslau, duc de Bohèmia i màrtir. Juntament amb ell i el calendari de l'arquebisbe de Tarragona ens recorda que aquests són un dels sants principals d'avui. També és Sant Francesc de Beat Francesc Castelló i de Leu, Sant Llorenç en Ruiz i Companys, el primer Sant Filí martiritzat a Nagasaki, al Japó, en el segle XII, juntament amb altres companys missioners. I avui també és Santa Eustoqui, verge de l'església primitiva, filla de Santa Paula, que va viure a Betlem. Doncs, com sempre, marcant la jornada i en aquesta quarta hora, ja en aquestes hores del matí, ens agrada fer una ullada a fets que van marcar tal dia com avui la jornada. El 28 de setembre, el 1975, s'afunda a Barcelona el partit polític Esquerra Democràtica de Catalunya, impulsat per figures com Ramon Trias Fargas. I l'any 2016, el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, anuncia davant del Parlament la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació sobre la independència per l'any següent. I alguns fets destacats de la jornada ens recorda que el 2004 s'inaugura oficialment la tercera pista de l'aeroport del Prat, una ampliació clau per al creixement dels vols internacionals de Barcelona. Doncs més coses marcant la jornada, sempre mirant al cel. Què d'important és com ens marca la meteorologia. Home, si hem d'anar a treballar, doncs una miqueta per estar al lloro del que passarà. Però si avui doncs, penseu fer alguna cosa a l'exterior, fer algun viatge, doncs sempre va molt bé saber quin temps ens farà. Doncs avui al Vendrell s'espera un cel majoritàriament molt ennuvolat amb risc de tempestes o plogims cap al migdia. Unes temperatures màximes que voltaran entre els 25-27 graus. Ara mateix tenim una temperatura de 26 graus. De fet, ja anunciàvem que vindria un canvi de temps a partir de diumenge. Així que avui s'espera doncs, que hi hagi sol, però que arribi cap al migdia intervals de núvols amb probabilitat de tempesta o algun plogim cara a les hores centrals del dia, especialment cap a la tarda-vespre. I cap a la nit, doncs, el cel continuarà ennuvolat i després s'espera doncs, que cap a demà la cosa millori. És a dir, un interval perquè sembla que tota la península o part de la península Ibèrica doncs, també té pluja a la vista, tan necessària, i a més a veure si ja ens dona una refrescada necessària, que portem massa calor. Bueno, aquest és el primer apunt de la quarta hora, que després donarà pas, com sempre, als fets informatius amb el que ens despertem, el que has de saber. Aquest punt amb les notícies locals de comarca, la mirada a les notícies nacionals i internacionals i també d'última hora. La música, tan present en la quarta hora, així com recordar-vos el nostre tema retro i també el nostre punt d'agenda. Gràcies per acompanyar-nos, per escollir aquesta hora del migdia, per continuar el matí després de la calaixera. Aquí arribem nosaltres, la quarta hora. Salutacions de Marga Márquez.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. I com sempre, aquesta és la sintonia que obre el nostre punt d'informació. Anem a fer una ullada, com sempre, a les notícies que arriben des de la nostra localitat i també comarca, així com una mirada més àmplia a altres notícies d'Espanya i del món. El Vendrell ha viscut aquest dissabte el taller de sardanes satàniques impulsat per la colla sardanista de la Lira Vendrellenca. L'interès creixent que hi ha entre les sardanes satàniques està fent que proliferin per territori els tallers o cursos per aprendre a ballar aquesta modalitat. Això és el que han fet aquest dissabte a la tarda des de la colla sardanista la Lira Vendrellenca. Un taller al bell mig de la Rambla que ha tingut un bon seguiment i que aquesta és una modalitat que està contribuint a revitalitzar el ball popular català per excel·lència. També conegudes com a sardanes de carrer o de persiana, aquesta modalitat es caracteritza per una manera de ballar menys rígida, prioritzant el moviment horitzontal per davant del vertical i amb molta velocitat a l'hora de fer els puntejos. Curiosament, es tracta d'una modalitat que remunta molts anys enrere, ja que té constància que es ballava molt abans. Amb el temps, però, van anant quedant relegada. I ja s'ha fet el pregó de la festa extremenya. Rufino Cecília ha estat l'encarregat de fer el pregó de la festa extremenya de l'Associació Cultural d'Extremadura del Vendrell, amb el seu parlament, que s'iniciava amb una programació que omplirà l'activitat del Vendrellenca fins al 25 d'octubre. L'Associació Cultural d'Extremadura del Vendrell començava aquest dissabte el programa d'actes de la festa extremenya d'enguany. L'encarregat de fer el pregó ha estat en Rufino Cecília, un soci molt estimat de la entitat. Fa més de 30 anys que en Rufino Cecília forma part de l'associació, de la qual destaca el vincle efectiu amb tots els associats. El proper dissabte seguiran els actes de la festa als locals de l'entitat amb el lliurament del Premi del Soci de l'Any amb guardó, que es lliura per votació popular, seguit d'una actuació de José Manuel Vera. I també s'ha celebrat la festa dels benvinguts nascuts al 2025. Un bon nombre de famílies del Vendrell han participat aquest dissabte en la festa que ha volgut donar la benvinguda als infants nascuts al 25. Amb el nom del meu petit a Vendrell, la celebració ha servit perquè els més petits es vagin familiaritzant amb els elements de la cultura popular de la vila. Els jardins del Museu Déu han estat els escollits aquest dissabte per la primera edició d'aquesta festa, el meu petit Vendrell, amb la qual des de l'Ajuntament ha volgut donar la benvinguda als infants que van néixer el 2025. Nombroses famílies han pres part d'aquesta iniciativa que ha estat impulsat des de diferents regidories en col·laboració amb professionals del món educatiu. Cada família participant ha rebut una bossa de regal en la qual hi havia un pitet i un llibre amb la il·lustració de Gemma Fontanals, que porta també el títol El meu petit Vendrell. La festa començava amb la participació del Ball de la Patatuf, que ha fet gaudir els de valents als petits des de les famílies. La iniciativa ha estat molt ben rebuda amb molta satisfacció. Des de l'Ajuntament han explicat que la intenció és mantenir aquesta celebració cada any, com ja fa també en altres poblacions properes. La pista Cruyff Court de la zona Mas d'en Gual del Vendrell presenta desperfectes que poden ser un perill de lesions per als esportistes. Fa temps que reclama la intervenció de millora de la instal·lació esportiva. L'Ajuntament ha anunciat que farà una inversió integral, com assenyala el regidor d'instal·lacions esportives, Àlex Barrà, amb una inversió de 83.000 euros. Es retirarà la gespa actual, que presenta moltes escorxades. L'adequació de l'espai i la instal·lació serà d'una gespa nova. Segons s'explica des de l'Ajuntament, és una pista amb un ús diari intensiu i la gespa artificial ja ha finalitzat la seva vida útil. La regidora d'Entitats Esportives, Mariona Figueres, assenyala que la millora de les instal·lacions esportives també vol dir millorar la qualitat de vida, perquè apostar per aquest tipus d'inversions és apostar per el foment d'hàbits saludables, de fer esport entre els joves i els nens, i que majoritzar
majoritàriament juguen a futbol en aquesta pista. La ciutadania en general per fer arribar l'esport a tot el món. La previsió inicial de les obres abans de finalitzar l'any tindrà una execució de 3 mesos. Una execució de 3 mesos. I Calafell presenta una nova edició de la cursa de la dona. Aquesta nova edició de l'aquest 25 d'octubre al port de Segur de Calafell a partir de 11:15 de la matí. La cursa s'organitza conjuntament amb la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer per segon any consecutiu. Sota el lema per les nenes d'avui, per les dones de demà, la Fundació destinarà els diners recollits a la de la cursa a la lluita contra el càncer infantil. La cursa tindrà un recorregut aproximat de 4 quilòmetres i sortirà de la plaça del Port, on donarà una volta completa. Continuarà pel passeig marítim de Sant Joan de Déu fins al carrer Minyó i tornarà pel mateix passeig fins al carrer Joan Salvat Papasseit. La inscripció costa 10 euros, un import que es destinarà íntegrament a la Fundació Joan Petits Nens amb Càncer. És una cursa solidària que ha destinat la recaptació a diverses causes relacionades d'alguna forma amb la lluita contra el càncer. Per fer-la possible, la patrocinen empreses del territori i també de fora de la comarca. Una cita destacada per una bona causa. I també ens quedem amb Calafell, en aquest cas a Segur de Calafell. L'Ajuntament de Calafell amplia la concessió de l'antic tennis esplai on hi ha l'actual cap de Segur de Calafell, afegint el local de l'antic Tamanaco per a la xarxa sanitària Santa Tecla que pugui fer les seves obres d'ampliació del cap de Segur. El local és de propietat municipal i estava tancat des de la seva compra. L'Ajuntament l'havia tapiat anys enrere, ja que hi havia ocupes. El local està situat just en la finca al costat de l'actual cap i permet la seva connexió a través d'una passarel·la coberta. La xarxa sanitària preveu que aquest espai pugui donar un respir a l'atenció sanitària de Segur de Calafell en els propers anys i poder posar-hi algunes especialitats. Fins i tot cal recordar que fa un any el cap de Segur va haver de traslladar la pediatria al CUOCAP de Calafell, ja que no podia donar espai als metges que havien de posar degut al creixement dels usuaris. I la zona entre Calafell i Segur tindrà un nou hotel, una zona comercial de 500 nous habitatges i prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins. Calafell tindrà una nova centralitat al 2030. Així ho anuncia l'Ajuntament de Calafell, que ha projectat una nova centralitat del municipi entre Calafell i Segur amb l'objectiu de cohesionar els dos nuclis de la població. Aquest nou espai va més enllà d'un desenvolupament urbanístic de la zona en resta per edificar, que pretén fer ciutat i crear una nova centralitat més accessible, més habitatge i plena de noves oportunitats, explicaven des de l'Ajuntament de Calafell. I com és habitual, després de fer un repàs a lo més a prop de casa, és moment de fer una mirada més àmplia com és les últimes notícies. Les últimes notícies d'Espanya ens diu que Sánchez participa a Barcelona en un acte sobre l'habitatge públic de lloguer mentre segueix la pressió dels socis. També ens diu que Irene Montero adverteix el govern sobre el decret de l'habitatge. S'ha de fer als especuladors. El govern rellevarà el seu delegat a Ceuta després del comunicat del desig de deixar el càrrec. Diu que és una decisió personal. I també ens diu que Acampada de Sol, una ciutat efímera per dret de l'habitatge. És una informació que arriba avui àmplia del que està passat a la capital d'Espanya. També ens diu altres notícies del món. La collita de cereal cau un 30% en plena escalada del gasoil i arriba a les... o es parla d'una crisi de que s'està a les portes d'una crisi alimentària. També ens diu que la policia britànica deté 5 persones a prop d'una base militar sota sospita de perpetrar un acte terrorista.
I per altres temes, ens diu que el Consell de Ministres prorrogarà l'escut social per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra d'Iran. Altres notícies, en aquest cas fent una mirada cap a casa nostra, és moment de viatjar a Catalunya.

Aixequen els talls al carrer Còrsega, que plaça de Sants i la Meridiana en protesta pels desnonaments. Pedro Sánchez ha visitat aquest dilluns una promoció de lloguer assequible a Barcelona. Els partits fitxen les seves prioritats i posen en preu els seus vots per convalidar el decret que s'aproparà dimarts. El mercat hipotecari manté l'impuls a Catalunya, però s'alenteix a Catà, a Espanya. També altres notícies ens diu que la inflació i les despeses formiga posen a prova l'economia familiar. Catalunya necessita més llevadores. Es denuncien que falten intèrprets de llengua de signes a les aules. També ens diu que rescaten al Pakistan una dona víctima d'un matrimoni forçat. I, per últim, com sempre, parlem del temps. Dilluns, amb els primers canvis a l'espera d'aiguats i tempestes per aquest dimarts. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

0: Estem escoltant a Sexeni, que arriba amb coses noves. Malalt de somnis. Una de les novetats també destacades pel que fa al marc en català. Amb aquestes novetats que, bueno, pues, també sentim aquí en la quarta hora. Hem arribat a 2:15, ara mateix passen segons d'aquesta hora. I és moment d'aturar-nos amb el nostre tema retro.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
0: Doncs anem en busca del nostre tema retro i avui marquem de la mà d'en Jennifer Rush, que a més precisament avui celebra el seu aniversari. Ella va néixer tal dia com avui a Haiti, a Nova York, una reconeguda cantant nord-americana del pop rock que va aconseguir l'èxit internacional durant la seva dècada dels 80 i especialment a Europa gràcies a la seva poderosa i balades atemporals. La seva fita més important va ser la creació d'aquell The Power of Love a l'any 84, una cançó que va coescriure i va esdevenir un fenomen mundial, entrant fins i tot al llibre Guinness dels rècords com el single d'una artista femenina més venut de la història del Regne Unit fins a aquell moment. Tot i néixer a Queens, a Nova York, va passar part de la seva infància i joventut a Alemanya, país on va desenvolupar gran part de la seva carrera artística inicial, després d'un primer àlbum a l'any 79 amb el seu nom real, que va passar desapercebut, va adoptar el nom artístic de Jennifer Rush. Doncs cal destacar que, a més de la seva cançó insígnia, el seu catàleg inclou altres temes que potser t'ha d'agafar una mica així despistat. Temes que van marcar també important va ser aquell tema que va publicar l'any 84, Ring of Ice, el 1985, Destiny, el Flames of Paradise, un celebrat duet amb Elton John a l'any 87, o Si tu eres mi hombre y yo tu mujer, com dèiem, la versió en castellà de Power of Love, amb la qual va conquerir els mercats hispanoparlants. Ens quedem també amb altre tema, que és el que jo avui vull compartir amb vosaltres amb el nostre tema retro.

Aquí estava el gran David Guetta amb Hey Paytone i Bonnie Tyler amb una cançó que versionaven amb aquest Together. I ara ens quedem amb Sergio Dalma. Ja sabeu que avui també el Sergi Capdevila celebra el seu aniversari. Em sembla que fa 61-62 tacos. El recordem, Jo no te pido la luna.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Doncs amb aquesta sintonia tan familiar ens estem acostant a 3:15 del migdia. No sé jo en quin moment ha d'haver aquest canvi que tant s'està avisant, però la veritat és que si mirem per la finestra, doncs en tenim uns quants núvols, això sí, però una temperatura calorosa. Ai, a veure si ja és l'hora de poder canviar la roba. Bueno, anem a, com sempre, a donar aquestes pinzellades d'agenda, però anem a recordar-vos algú que passarà aviat i que mereix la pena aturar-nos. El proper 10 d'octubre arriba a la Juncosa del Montmell la Fira dels Oficis en la seva 21a edició. Tradició, talent i territori. El Montmell, que es transformarà en un espai vibrant amb la celebració de la Fira dels Oficis, una cita que ens transportarà al passat oferint una experiència única per a tota la família. A l'àrea de Calventosa, els visitants podran gaudir d'un recorregut fascinant per les antigues tècniques artesanals com la transformació del porc en deliciosos embotits, la destil·lació d'aiguardent, la creació d'estris de vimet, la confecció de sabó, la producció de carbó i la construcció de marges de pedra seca. Aquestes activitats gairebé obligades rebran vida de nou gràcies als experts artesans que estaran amb el seu coneixement i passió amb la cita de la fira. La fira no és només un homenatge als oficis tradicionals, sinó també és una oportunitat per aprendre a valorar la riquesa del nostre patrimoni cultural. La jornada culminarà amb una degustació dels productes elaborats, permetent als assistents assaborir els fruits del treball artesanal, un esdeveniment que combina història, cultura, gastronomia i que es convertirà en una cita imprescindible per tots aquells que vulguin connectar amb els arrels de la terra. Recordeu, el Montmell, de la Juncosa del Montmell, arriba el proper 10 d'octubre, d'aquí un parell de caps de setmana, una cita que no podeu deixar passar perquè comprant la vostra entrada, que inclou 10 euros, inclou sabó, mostra del porc, coca i cava, artesania, demostracions en directe, productes locals, tallers, gastronomia i activitats per tota la família. Us ho anirem recordant perquè mereix la pena aturar-se, apropar-se i visitar aquesta fira. Bueno, se'ns havia passat, demà és mercat setmanal a l'Arbós i també podeu anar de mercat a Calafell. I més cosetes que sempre us recordem que podeu fer, que estan doncs obertes si us quadra, si us ve de gust. Bueno, avui dilluns, a partir de les 6 de la tarda, al Museu Apel·les Fenosa hi ha la inauguració de l'exposició Horts du Temps. Serà al Museu Apel·les Fenosa a les 6 de la tarda. Demà dimarts, a Cornudella, a la Sala Cornudella, a 10:15 del matí, hi ha el taller d'activitat física adaptada per la gent gran. I fent comarca, doncs ens anem a Segur de Calafell. A l'Església de l'Assumpció, a Segur de Calafell, a les 12 hi haurà l'ofici solemne en honor a Sant Miquel, en la seva festa major. Es farà l'ofrena floral a Sant Miquel. Avancem una miqueta cap a dimecres, que Sant Jaume dels Domenys a la Casa de Cultura a 10:15 del matí i serà el torneig de Romy Cup per als majors de 60 anys. I a Sant Jaume dels Domenys a 10:45 hi haurà una xerrada. Edadisme, trencant estereotips, construint i respecte i igualtat. Serà a 10:45 de la tarda a la Casa de Cultura. I demà doncs us recordarem més cosetes avançant la setmana i recordant-vos també doncs que la programació de ràdio i televisió al Vendrell ja ha arrencat amb la seva nova temporada i per tant amb els programes habituals de la seva graella, amb com sempre destacant els programes que arriben avui dilluns. Avui a partir de 1:15 del migdia arribaran les notícies amb l'informatiu edició migdia i de 2 a 3 l'informatiu. A partir, perdó, de 2 a 3 la connexió amb xarxa.
Avui, a partir de les 3 i fins a les 5, torna de nou l'actualitat amb Tardan Estèreo. I avui, a partir de les 6 de la tarda, hi ha la retransmissió del ple que celebra a l'Ajuntament del Vendrell. Per tant, la programació es veurà doncs, ocupada per aquesta informació de la mà dels companys dels serveis informatius. Així que també la programació de la televisió es veurà una miqueta afectada perquè a les 2 del migdia arribarà puntual les notícies. Però ja sabeu que cada hora, després de les notícies, doncs arriba la pròrroga amb Jordi Graell. És el magazín esportiu que arriba amb entrevistes, reportatges i que fa repàs a l'actualitat dels clubs i esportistes del territori. Ja ha començat la nova temporada i, per tant, la temporada d'esport també arriba amb la pròrroga, però com us dèiem, a les 6 de la tarda arribarà la retransmissió d'aquest ple, així que heu d'estar ben atents al directe. I amb això nosaltres, com sempre, en aquest apunt del que podeu veure a la vostra i sentir a la vostra ràdio i televisió local, avancem uns minutets més. Aquesta ella, Leire Martínez. Lleguen les dudes. La veu de l'oreja de Van Gogh, o podríem dir membre oficial durant 17 anys, que ara només queda com això, la veu. Bueno, ens encanta, ja sabeu que està fent una gira intensa. No lluny de la polèmica amb Amaya, que aquí sentiran darditos en cada concert. Bueno, ens quedem amb aquesta cançó que ja coneixeu, Mi nombre.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Doncs amb la música de Marc Anthony i Nati Peluso, com aquell que diu, ja arribem a la una del migdia. Sona de fons en Pharrell Williams i Miley Cyrus, però nosaltres tanquem aquesta quarta hora. Demà estarem aquí amb aquesta hora que, com sempre diem, que acabes o que necessites per acabar de rodonir el matí. Que tingueu bona jornada. Fins demà. Salutacions de Marga Márquez.

0: reforços. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renova indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Per la seva banda, el govern espanyol demana responsabilitat als grups polítics per tirar endavant aquesta millora. Carlos Cuerpo és el vicepresident primer del govern espanyol.
1: Estamos en un momento que exige responsabilidad, que nos exige responsabilidad a todos. Al gobierno para llevar este texto, a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte de previsibilidad, de esperanza, de confianza también a los hogares y ciudadanos en España, pero también al sector privado, incluido por supuesto el sector financiero. Todos con la responsabilidad de responder a estas necesidades de los hogares, necesidades que tienen, por supuesto, en materia de vivienda, puesto que todos sabemos que es ahora mismo la primera preocupación de la ciudadanía en España.
0: Mentrestant, centenars de persones continuen acampats a la Puerta del Sol de Madrid, on de fet han crescut encara més les tendes de campanya i que es mantindrà l'espira del contingut del decret d'habitatge, mentre que el govern de Madrid n'exigeix en aquest cas el desallotjament immediat. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, volíem dir, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així també com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I també 8 plataformes i sindicats agraris s'han concentrat aquest matí al Carràs, al Segrià, per denunciar que consideren un model erroni d'implantació de macrocentrals solars a Catalunya, especialment a Ponent. La protesta s'ha fet davant la central solar impulsada per Solaria Ignis, inaugurada a l'agost pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Les entitats asseguren que aquest projecte exemplifica una política de renovables que, segons denuncien, no té prou en compte el territori ni el sector agrari. I pel que fa al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superiors als 90 litres per metre quadrat en només 3 hores, sobretot al litoral i prelitoral.
2: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio al Vendrell, 107.1.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: Són 2:15 del migdia i aquest és l'informatiu migdia de Ràdio El Vendrell del dilluns, dia 28 de setembre de 2026. Els saludem els que el fem possible a les vies de sol a Marga Márquez, tècnics i redactors de la Casa en Producció General i Continguts, Jordi Graell, que ens fa la crònica de l'actualitat esportiva i la previsió meteorològica, al final amb Marc Rodero, tot plegat conduït per un servidor, Llorenç Avinyó.
1: Sumari de titulars.
4: Unes quantes coses per explicar. La primera és que aquest cap de setmana ha engegat la programació del centenari del naixement de Nicole Florença, l'artista, gravadora i gestora cultural que va ser la dona de Pela Espanosa i part molt important del museu i de la fundació que avui coneixem. Això per començar. Després parlarem de la festa de benvinguda als nadons més recents del Vendrell que s'ha fet aquest cap de setmana. Aquest dissabte també s'ha celebrat el Festival Cultura Urbana, que ha arribat a la seva 14a edició, i s'han commemorat els 20 anys del Ball de Pastorets del Vendrell. També ha començat la festa extremenya amb el pregó de les celebracions. I dues coses més que els expliquem tot seguit. La primera és que avui hi ha sessió de ple a l'Ajuntament del Vendrell. És una sessió que comença a les 6 de la tarda i que és una sessió segurament extensa perquè l'ordre del dia, que a més inclou torn de precs i preguntes i intervencions del públic, farà que s'allargui segurament fins ben entrada la nit. L'emet en directe la ràdio i també la televisió del Vendrell. Per tant, tenen una cita si els interessa la política local. I abans de seguir, parlem d'un incendi. Un incendi a una illa de contenidors de la Rambla Josep Canyes que ha provocat danys en 6 vehicles. L'incendi ha tingut lloc quan faltaven pocs minuts per a les 4 de la matinada a una illa de contenidors ubicada en un lateral de la Rambla Canyes. A més de deixar els 5 contenidors completament calcinats, les flames han afectat 6 vehicles que estaven aparcats a la zona, a una i altra banda del carrer. Hi ha anat una dotació de bombers per treballar en l'extinció de l'incendi. Des de l'Ajuntament del Vendrell s'ha informat que es disposa d'imatges en les quals es pot observar dues persones de mitjana edat que serien

0: les responsables d'haver provocat el foc. La policia local i la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra estan procedint a la seva identificació. El regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, ha explicat que des del primer moment s'ha donat suport als veïns afectats i s'han coordinat policia local i Mossos d'Esquadra per sancionar amb la màxima contundència aquests fets. Els últims mesos hi ha hagut diversos episodis familiars similars que han afectat illes de contenidors de diferents punts del municipi. Ara sí, busquem arguments culturals i del cap de setmana, perquè fa 100 anys que naixia a París Nicole Florença, gravadora i escriptora molt vinculada al Vendrell, arran del seu matrimoni amb l'escultor Apel Espanosa. Per recordar-la i per donar a conèixer el seu llegat, la Fundació Fanosa organitza diverses propostes culturals. Aquest cap de setmana ha estat especial, amb la presentació d'un llibre i també d'una exposició sobre Nicole Florença i, a més, una cançó dedicada a ella. En aquesta informació de Sílvia Martínez escoltarem la directora del Museu Fanosa, Nekane Aramburu, la compositora Carlota Valdrís, que ha fet una cançó dedicada a ella, interpretada per Pemi Rovirosa i Eva Cabanes, els que també sentirem, i a més tindrem el plaer d'escoltar l'autor del llibre, que és Josep Miquel García, que des del 2002 fins al 2022, 20 anys, va ser el director del Museu Fanosa.
1: Nicole Demot, Nicole Fanosa, després de casar-se amb l'escultor català el 1948 a París, va adoptar el cognom matern del seu marit, Florença, per signar bona part de la seva obra. En l'any del seu centenari, la Fundació reivindica la seva faceta artística i recupera una figura que va anar molt més enllà de la seva tasca com a gestora del llegat fanusià des del Palau Renaixentista del Portal del Pardo del Vendrell. Aquest cap de setmana s'ha inaugurat l'Oc de Temps, una exposició que pren com a punt de partida una frase que Nicole va deixar escrita en una nota i que convida a reflexionar sobre el pas del temps.
2: La muestra se compone de elementos personales, de una cronología donde se puede ver en esta cronología, que siempre son lineales y en la que, bueno, no creemos en la linealidad del tiempo, pero sí que es importante explicar esta vida. Y se entiende perfectamente desde la Nicole niña a la Nicole que muere en el 2012. Ella pasó su último verano aquí en Vendrell.
1: La mostra també aprofundeix en el vincle profund que va mantenir amb Apel Espanosa i la influència mútua entre les seves trajectòries. I és que Nicole Florença va ser clau per consolidar el Portal del Pardo com un nucli cultural de projecció internacional a partir de la seva manera d'entendre la vida, senzilla, compromesa amb la natura i estretament vinculada a la creació artística.
2: Jo huyo de términos como musa o... en las que la mujer se queda relegada. Yo creo que simplemente fue una persona que le acompañaba en su vida, en la que existía un gran amor.

0: A partir del leitmotiv de la mostra s'ha creat la cançó de Nicole, obra de Carlota Valdrís, interpretada per Pemi Rovirosa i Eva Cabanes, i que conté fragments de text que la pròpia artista va deixar. La peça s'estrenava dissabte als Jardins de la Fundació en una vetllada embolcallada de poesia i de memòria.
1: L'Occitan fora del temps, que explica una mica la filosofia de la casa, doncs entre aquesta lletra, una part que va afegir la Necane, la cançó està feta en francès i en català, vull dir, tot plegat, i poder anar a la sala de la música i veure quina música escoltaven, que Fanosa sabeu que també tocava la guitarra i li agradava molt. Per tant, tot plegat, tot ha sigut molt emocionant i un luxe treballar amb el Pemi i amb l'Eva cantant.
0: Una composició en què s'ha volgut reflectir com eren les estades dels artistes a la casa del Portal del Pardo, unes trobades que transcendeixen el temps.
2: I conceptualment, doncs, bueno, intenta reviure i rememorar una mica, doncs, l'estil de vida que tenien, doncs, tant en Fanosa com la Nicole, no? Aquest estil bohemi i aquest estil, doncs, de, per molt que passi el temps, doncs, bueno, sempre estan com a temporals, no? I es pot reviure en qualsevol moment, no?
3: La paraula principal seria la temporalitat. És una barreja, una fusió de diferents estils. Primer l'ADN de la Carlota, per suposat, i després també penso que és una fusió una mica de l'estil del Pemi, que ha anat passant per diferents capes. Finalment, doncs, quan li vaig posar la veu, també té una mica de mi, no?, de la meva part. I també l'envolta una mica d'aquest aire misteriós i és una mica l'estil que acompanya la lletra i, a més, és molt especial per mi.

0: La celebració del centenari aquest cap de setmana ha comptat també amb la presentació del llibre Nicole, de Josep Miquel García, qui va ser director de la Fundació del 2002 al 2022.
1: I realment hi ha hagut una voluntat meva molt preclara de dedicar-ho a la gent del Vendrell, que sempre ha estimat la Nicole i possiblement també l'enyora com jo.
0: El llibre marca la diferència entre Nicole Fenosa i Nicole Florença, posant en valor les dues facetes d'una dona fascinant.
1: La Nicole Fenosa és la persona que es va lliurar de ple a reivindicar l'obra de Apel·les Fenosa, mantenir-la, conservant-la, fent el catàleg raonat, fent exposicions, regalant al Vendrell i a la Fundació la casa, el patrimoni, però Nicole Florença és el moment present el que toca reivindicar-la, perquè la Nicole, que tots coneixem, té una condició artística rellevant que cal recuperar i ara és el moment. Les seves fotografies, els seus gravats, les seves pintures són molt diferents de l'obra de Fenosa i tenen una autonomia de factura que crec que el moment present que la cultura vol reivindicar i recuperar la figura de les dones, ara toca a Nicole Florença.

0: Un bon nombre de famílies del Vendrell han participat aquest dissabte a la festa amb què s'ha volgut donar la benvinguda als infants nascuts l'any passat, el 2025. Amb el nom del meu petit Vendrell, la celebració ha servit perquè els més petits es vagin familiaritzant amb els elements de la cultura popular de la vila. En aquesta informació de Marc Guitart escoltarem Mariona Figuera, regidora de Cultura Popular, Gemma Fontanals, il·lustradora, Sílvia Vaquero, regidora d'Educació, i algunes mares, Mònica Totosaus i Aroa Mateu.
1: Els jardins del Museu Déu han acollit aquest dissabte la primera edició de la festa del meu petit Vendrell, amb la qual des de l'Ajuntament s'ha volgut donar la benvinguda als infants nascuts el passat 2025. Nombroses famílies han pres part a la iniciativa, que ha estat impulsada des de diferents regidories en col·laboració amb professionals del món educatiu.
2: I ensenyar als més petits, doncs, des d'allà d'inicis, tot el que tenim al Vendrell, no? Tota la nostra cultura popular, tot el que ens fa ser vendrellencs i vendrellenques, així que molt contents de la rebuda que ha tingut aquesta festa.
1: Cada família participant ha rebut una bossa de regal en la qual hi havia un pitet i un llibre il·lustrat per Gemma Fontanals, que porta també el títol del meu petit Vendrell.
3: Al llibre hi ha una mica de resum de la cultura del Vendrell, per suposat no hi és tot, però hi ha unes pinzellades perquè s'hi vagin familiaritzant d'una manera simpàtica. Hi ha balls, hi ha diables i caramot, hi ha la patatuf, hi ha castells, gralles, picarols, hi ha gegants, hi ha nans...
4: I obre la porta als nadons, al Vendrell. El Vendrell, que és aquell poble on volem que se sentin acollits, on volem que creixin, on volem que doncs, vagin omplint aquest àlbum de records que els acompanyarà al llarg de tota la seva vida.
1: La festa ha comptat amb la participació del Ball de la Patatuf, que ha fet gaudir de valent els més petits. Des de les famílies, la iniciativa ha estat rebuda amb satisfacció.
5: La veritat és que em sembla molt bé, vull dir, perquè, no sé, aquesta vegada, no, veig que hi ha molta canalla i tot, i és una manera també de conèixer altres famílies i això, i crec que està bé, que espero que duri molts anys.
6: Pues em sembla una iniciativa molt, molt xula, la veritat. Sí, pels peques i per conèixer també més famílies, no? Que tinguin nens d'aquestes edats i, bueno, i fer una mica de tribu, que sempre és interessant.
1: Des de l'Ajuntament expliquen que la intenció és mantenir aquesta celebració cada any, com ja es fa també en altres poblacions properes.
0: Més coses del cap de setmana. El Festival Cultura Urbana va viure dissabte la seva 14a edició. Competidors de procedència local, estatal i també internacional van exhibir les seves habilitats en tres modalitats diferents: el graffiti, el breakdance i el rap, tot plegat amb un gran nivell.
7: Pastos mola i punt. Aquest és el...
0: El Vendrell va celebrar dissabte la 14a edició del Festival Cultura Urbana, marcada per una gran participació en tots els apartats de la festa. Un total de 24 grafiters van plasmar les seves creacions al mur que separa el Club d'Esports de l'aparcament del carrer Colom des de 4:15 del matí. D'aquesta competició artística, el guanyador va ser l'arbocenc Oriol Riera. La qualitat de tots els treballs demostra el gran nivell dels participants d'enguany. Per la tarda, el festival es va traslladar a la plaça Nova amb les espectaculars competicions de breakdance i de rap. Van mostrar les seves habilitats de ball concursants arribats de diversos indrets, en especial d'Itàlia i de França, en diferents categories. El guanyador de la categoria dels més joves va ser el vendrellenc Dylan. En la categoria de les noies, la guanyadora va ser la xilena Menta. En la categoria Open, el triomf va ser per Toti, un especialista en breakdance originari de Bulgària. Les batalles de rap d'enguany donaven especial rellevància a la capacitat d'improvisar i van tenir com a guanyador l'MC de Viladecans, Geik. Com en altres edicions, la plaça Nova es va omplir de públic, no únicament de mans de la cultura urbana, també de ciutadans encuriosits pels espectacles que els competidors oferien al bell mig del Vendrell. El Festival Cultura Urbana és una iniciativa de la Regidoria de Joventut. Però han passat més coses. El Ball de Pastorets del Vendrell ha celebrat aquest cap de setmana els seus primers 20 anys de vida i ho ha fet amb una cercavila pels principals carrers del centre, acompanyat de les colles de l'Arbós i de Torredembarra. És una commemoració festiva i carregada d'emoció que segueix creixent any rere any. És una informació de Lolo García, des de la qual escoltarem Maura Santó del Ball de Pastorets del Vendrell.
7: Pastos mola i punt. Aquest és el hashtag amb què el Vall dels Pastorets ha volgut celebrar i reivindicar els seus primers 20 anys de vida. Una entitat que ja fa dues dècades que dura i que vol mantenir viva una tradició popular datada al Vendrell ja a mitjans del segle XIX i que segueix consolidant-se i a l'alça.
8: Jo crec que té molt de valor perquè és més o menys el que he dit, que tothom vulgui seguir participant a la festa vol dir que algú estem fent bé i que últimament també molta gent es vol unir. I tant per l'entitat com pel poble jo crec que és un gran honor.
7: La cercavila de celebració ha tingut lloc aquest dissabte a la tarda amb les colles de l'Arbós i Torredembarra com a convidades. El punt de partida ha estat la plaça del Tívoli. Per tot seguit, inicia el seu recorregut per diferents carrers del centre de la vila. Una festa intensa i sentida on els membres del Ball dels Pastorers del Vendrell han volgut compartir la seva passió a ritme de picarol, mitja cobla i cop de bastó.
0: I encara una cosa més del cap de setmana. Rufino Cecilia ha estat l'encarregat de fer el pregó de la festa extremenya de l'Associació Cultural Extremadura del Vendrell. Amb el seu parlament s'inicia una programació que complirà d'activitats l'entitat vendrellenca fins al pròxim 25 d'octubre. Dins aquesta informació escoltarem el pregoner Rufino Cecilia. L'Associació Cultural Extremadura del Vendrell ha engegat aquest dissabte el programa d'actes de la Festa Extremenya d'enguany. L'encarregat de fer el pregó ha estat Rufino Cecilia, un soci molt estimat de l'entitat.
9: Bueno, aquí, mira, estamos hoy para hablar de lo nuestro, de Extremadura, y yo siendo que soy andaluz, pero tengo muchísimo cariño a Extremadura y a esta asociación, y pues vamos a hablar sobre ello. Con algo de humor siempre, porque yo soy que sí de humor.
0: Fa més de 30 anys que Rufino Cecilia forma part de l'associació, de la qual destaca el vincle afectiu amb els seus associats.
9: Bueno, valorar es que todavía no sé por qué he sido yo elegido, ya que no soy de aquí, pero eso sí, que llevo ya pues con ellos 30 y algo de años, o sea, 30 años, o sea que hemos hecho muchísimas más fiestas aquí y siempre he estado muy unidos a ellos. Amistad, sí, con todos, con la juventud, con la gente mayor, con todo el mundo. Son todos geniales. Amistad, mucha amistad y bueno, trabajo también, claro.
0: El pròxim dissabte seguiran els actes de la festa, els locals de l'entitat, amb el lliurament del Premi del Soci de l'Any, un guardó que es lliura per votació popular, seguit d'una actuació de José Manuel Vera. En format breu, els nens del Vendrell han ultimat a Lleida la seva preparació a cara al concurs de Castells de Tarragona, en el qual intervindran dissabte. Per Sant Miquel, els de la camisa vermella han repetit el 3 i el 4 de 8 i han tirat el 5 de 7 després de desmuntar la torre de 7. És una actuació de mínims en una de les diades més llunyanes que enguany fan els de la camisa vermella, a l'espera de poder ampliar la gamma de 8 aquest cap de setmana.
10: Els esports amb Jordi Graell.
11: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. Ho fem amb victòria del Club d'Esports Vendrell per 4-3 contra l'Sporting Alcoyerum en un partit disputat aquest dissabte al Pavelló Quim Tomàs i que suposava el primer de la temporada de l'hoquei Lliga Plata Sud. I un partit que, bé, doncs va ser força disputat perquè l'Sporting doncs va venir disposat a donar la sorpresa i durant força minuts doncs va posar contra les cordes els de Toni Porta. De fet, doncs els visitants que s'avançaven al tram final de la primera part amb un gol precisament del Vendrell Cels Portela, que va ser també un dels més destacats, poc abans del descans, però el Lluís Ferrer, que aconseguia l'empat a un, el mateix Lluís, però deixava en inferioritat el Vendrell, veient dues grogues gairebé consecutives. Per tant, doncs, s'acabava la primera part doncs, amb aquesta inferioritat, també començava la segona, però quan semblava doncs, que el Vendrell ho estava passant pitjor, doncs, arriba la desena de l'Sporting, i Ferretti, doncs, que marcava de falta directa el 2-1, posava per primer cop per davant el Vendrell. Abans d'acabar la inferioritat, però Cels Portela tornava a aparèixer per posar el 2-2, per tant, tot quedava igual després d'aquesta inferioritat. Un cop recuperada la igualtat amb la desena, Martí Portela no podia superar Arques, però en el refús feia el 2-3, i a partir d'aquí, doncs bé, a mesura que s'acostava al tram final, doncs sí que el Vendrell doncs, va proposar doncs, un joc més trencat per intentar de remuntar, va aconseguir empatar amb un altre directe de Ferretti, i Ferretti, que tornava a aparèixer de nou també en combinació amb Lluís Ferrer per completar el hat-trick i fer el 4-3 definitiu, ja que al tram final el marcador no es mouria més, tot i que l'Sporting doncs, va buscar l'empat i el Vendrell també va tenir alguna ocasió més per sentenciar. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
12: Bon dia, Jordi.
11: Bé, important, no? Doncs començar amb victòria. Sí que és cert que es va haver de patir molt, però bé, doncs al final més important és que els tres primers punts ja estan aquí.
12: Sí, sí, sí, molt important. La veritat és que molt content, seria un gran partit molt complicat. El primer partit d'ahir sempre costa molt, a vegades sempre és més fàcil començar fora que a casa, i sabíem que seria un partit molt complicat, i així va ser, però la veritat és que estic molt content de la resposta de l'equip i dels tres punts que siguin aquí, que per nosaltres són molt importants.
11: I també és un avís, no?, a navegants de cara a aquesta temporada, no?, que ja ho sabíem, no?, quan va sortir el sorteig, que seria un grup dur, però bé, doncs aquest partit que doncs, tothom donava que havies de guanyar i bé, doncs demostra que, evidentment, doncs, cap partit serà fàcil, no?
12: Sí, sí, sí, sempre hem dit, i no ho diem per dir, que el grup és duríssim. Nosaltres teníem molt clar que aquest partit amb l'Sporting no seria gens fàcil, o sigui, el que pensés la gent, nosaltres teníem molt clar que això no seria així, que seria un partit molt complicat, i més tal com es va posar. Però bé, la veritat és que, tot i no ser un partit lluït, on no vam estar brillants, i molt menys, sí, estic molt content per l'ofici de l'equip, perquè el partit es va complicar. Vam tenir dos power plays, sempre vam anar remolc, va ser un partit molt trabat. I tot i així, l'equip va tenir ofici, va saber estar a la pista tranquil·lament. No ens vam posar nerviosos en cap moment. I al final li vam donar la volta al marcador, que per nosaltres ja et dic que era important. I la veritat és que molt content per la gestió del partit que va fer l'equip.
11: De fet, també després del partit, el Pere Canyés, l'entrenador de l'Sporting, destacava, no?, que sobre la diferència, el que havia de cantar la balança era la diferència d'experiència, no?, que l'Sporting ara, amb els canvis que hi ha hagut, doncs té un equip més jove, i en canvi vosaltres doncs, encara conserveu, no?, doncs els Ferrer, que al final doncs, van acabant sent determinants en els minuts que més ho necessitava l'equip, no?
12: Cert, sí, cert, tant el Ferrer com el Lluís, la veritat és que van ser determinants. Sempre ho he dit, al final tenim, crec que potser no es valen el suficient, o no som conscients del que tenim, perquè al final són dos jugadors amb un nivell espectacular. La veritat és que tenim molta sort de tenir-los, crec que no han de demostrar res, i la veritat és que són un exemple per tots, pels joves, perquè són jugadors que marquen la diferència, que treballen moltíssim, i que es mereixen que els passin coses com la de dissabte, que la veritat és que van decidir el partit ells, i jo me n'alegro molt personalment.
11: També doncs, una cosa que també doncs, feia falta, no? Doncs eren faltes directes, que crec que en tot l'any passat doncs, no es va poder notar cap gol, i en canvi l'altre dia doncs, en van caure dos, no? Que això al final és allò del ketchup que diem, no? Que doncs, hi ha dies que no entra i altres que entra de cop, i bé, també és un aspecte important, aviam si doncs, també es pot mantenir una mica aquest encert, no?
12: Sí, al final això són dinàmiques, la veritat és que la pilota parada avui en dia és determinant, i en aquest partit es va veure que és molt important. L'Sporting va tenir una pilota parada i la va convertir, nosaltres no vam tenir dues també, i al final això al final decideix partits, dona punts, i l'any passat vam estar no desencertats, sinó que va ser horrorós, tot i que ho treballàvem moltíssim, i aquest any, per ara, hem començat bé, esperem que segueixi la línia, i sabem que és molt important estar encertat de pilota parada.
11: Ara ja toca pensar en el proper partit, que serà aquest dissabte a Cerdanyola, un equip que, bé, doncs, sabem doncs, encara vindrà més ferit, perquè va començar perdent a la primera jornada, així que, bé, doncs, és un partit que, òbviament, es presenta complicat, perquè és un equip que baixa d'aquella lliga, que vol estar dalt, i, per tant, bé, doncs, també tenim el precedent, no?, de fa dos anys, que, doncs, va ser un partit duríssim, però, bé, doncs, intentar això, no?, aviam si, doncs, amb aquesta victòria dissabte, doncs, es pot tenir l'ànim per intentar rascar alguna cosa, no?
12: Sí, sí, sí, és un equip que baixa d'aquella lliga, una pista de les més complicades de la lliga, si no la que més. Un equipàs, la veritat. Bueno, Sergio Mires, Marc Coll, Javi Rovira, Puigverd, parla per si sol. Són tots jugadors de la lliga, han jugat molts anys allà, que han jugat en equips importants de la lliga, a més, i de fora d'Espanya. La veritat és que un partit duríssim, però bueno, també motivador a l'hora d'anar a jugar contra equips d'aquest nivell. Sabem que hem d'estar molt forts al darrere, que el Xevi pari, que ha començat molt bé la temporada, i si el protegim ben defensa, doncs evidentment competirem, intentarem competir el màxim possible i si pot ser doncs portar els 3 punts, tot i que sabem que és molt complicat.
11: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
12: Perfecte, Jordi, gràcies a vosaltres.
11: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 4-3 contra l'Sporting. I, per tant, ara ja toca pensar en el primer desplaçament de la temporada, que serà, com diem, aquest dissabte a les 8 del vespre a la pista del Fenia Energia Cerdanyola.
13: El temps amb Marc Rodero.
0: Sembla que finalment la setmana servirà per aproximar-se mínimament a la tardor meteorològica. A veure si és veritat. Marc Rodero, benvingut.
14: Moltes gràcies. Bona tarda, Llorenç.
0: Bueno, una setmana en la qual s'intueixen canvis, no?
14: Sí, hi ha canvis que ens han d'arribar. De fet, avui ja hem notat, sobretot aquest matí quan ens hem llevat, amb aquesta boirina, amb aquesta mala visibilitat, amb aquesta humitat tan important i acusada que hi havia, i no res més que el canvi que esperem de cara a les properes hores. I que no només es quedarà durant la propera nit i matinada, que majoritàriament sí, però tindrà continuïtat. La qual cosa vol dir que aquesta setmana serà bastant inestable, ens esperen canvis, moviment, dinamisme, i per tant ens atrem al mes d'octubre amb un temps més aviat propi. També, evidentment, davallaran les temperatures. Però ara cal estar molt pendents i alerta a l'avís que hi ha activat per part del Servei Meteorològic de Catalunya en un nivell 4 sobre 6 per ruixats, per tempestes, per precipitacions, per acumulacions d'aigua que a partir de les 22 hores d'avui fins demà a mig matí, migdia estarà actiu. Hi haurà la possibilitat de pluja destacable a tot el litoral, prelitoral, a les comarques del nord del Camp de Tarragona i bona part de l'interior. Per tant, aquesta propera nit, matinada i fins demà a migdia, haurem d'estar molt pendents de l'estat del cel perquè podem tenir quantioses precipitacions. Tot plegat també portarà una davallada en les temperatures. Demà, la primera part del dia, molt inestable i molt variable, progressiva obertura de clarianes a partir de mig matí, en especial migdia i la tarda, i amb unes temperatures que davallaran al punt del migdia, baixaran entre 2 i 3 graus respecte a les que estem tenint avui. Davallarà també una mica la humitat, no tindrem tanta xafogor, però el que sí que hem d'estar pendents, Llorenç, és aquesta propera nit matinada, amb aquesta possibilitat d'aquestes pluges destacables a bona part de la comarca.
0: Doncs vinga, que és allò que toca a aquestes alçades de l'any.
14: Això mateix.
0: Està clar. Gràcies, Marc. En parlem demà.
14: Fins demà. Bon dia.
0: I ens n'anem, el recordo, que a partir de les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio El Vendrell i també de la televisió del Vendrell, emissió en directe del ple municipal ordinari d'aquest mes de setembre. Demà ho resumirem a les notícies de la ràdio. Això és tot. Moltes gràcies.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltors, estabilitzar els contractes de lloguer o reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i els propietaris que baixin preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: Això mentre creix la pressió al carrer, des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre els grups aposten per un decret que tiri endavant al Congrés dels Diputats. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
4: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica post-pandèmia.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya.
4: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local que analitza reptes com l'envelliment de la població.
0: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
4: Així ho plantejaran aquesta mateixa tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
5: Tenim un tema d'impostos que ens estan picant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destruint. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
0: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
4: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
0: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa, ja està en marxa.
6: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que comença a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-100.
0: I atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit ja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Cavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura però no la humitat, per tant sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts, traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes, molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar els preus del lloguer i regular els lloguers de temporada, entre d'altres mesures. De fet, és un paquet de 10 mesures que no té garantit per ara els suports al Congrés i que, de moment, tampoc avala Sumar com a soci de govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
8: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tiri endavant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
9: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
0: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
11: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
10: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
12: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
10: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Des de Mataró, també la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha cridat a la mobilització ciutadana per forçar un acord sobre l'habitatge. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
13: Missatge directe no només a la ciutadania, sinó sobretot al seu soci de govern. Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret.
14: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí. Claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
13: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Yolanda Díaz ha fet aquestes declaracions a Mataró durant l'acte de constitució d'aquesta nova xarxa municipalista que agrupa ciutats de tot l'Estat i que neix per potenciar l'economia social i consolidar-la com un motor de desenvolupament local.
0: I un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament i fer que tirés endavant és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar, però, els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
16: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
15: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
0: Entrem en matèria econòmica. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana l'any 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal, que fa el BBVA i que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
18: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
17: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
0: A partir d'ara, les entitats que promouen l'economia social a Terrassa disposaran d'una sèrie de materials per identificar-se com a tals. Es tracta de la campanya Soc Economia Social Terrassa, que és una marca creada per explicar a la ciutadania què és l'economia social i quins són els seus valors. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
19: La iniciativa neix amb l'objectiu de promocionar un model socioeconòmic que prioritza el servei a les persones i el benestar col·lectiu per damunt del capital i les activitats lucratives. Així ho explica Montserrat Lao, de la Factoria Social de Terrassa.
20: És com mantenem l'economia, és com treballem amb les persones treballadores de les entitats, les organitzacions i les empreses socials, és com ens adrecem al client, a la clienta, i al final és aquest ecosistema que entenem que l'economia social va molt més enllà d'un merchandising o d'una venda de producte.
19: Impulsat pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament, el programa Terrassa Cooperativa compta amb una vintena d'entitats adherides. A banda de difondre diversos valors com la proximitat, l'atenció directa o el bé comú, la campanya també busca fer créixer la xarxa d'empreses implicades.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. També volen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local. Es fa avui i demà a Barcelona i analitza reptes com l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
21: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant, celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
22: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
5: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
23: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
5: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: És un quart de tres. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa que pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital.
4: La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran avui siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor durant el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lectiu. Javier Félix, psicòleg i director d'operacions d'entitats de Desconecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
24: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: Notícies en xarxa.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i la Comissió Europea actuacions de suport tant a productors com a cellers.
4: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAGE a Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
25: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: Doncs no deixem el sector primari perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'han unit en contra de les macrocentrals solars que s'estan fent per diferents punts del territori. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
4: Montserrat Covero, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
0: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
26: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
27: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
26: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
0: De les comarques del Segrià, les de Tarragona, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, emplaça la gran indústria tarragonina a no deixar passar l'oportunitat d'adaptar-se a les polítiques renovables per tal de ser més competitiva. En una entrevista a Tarragona Ràdio ha defensat el camí iniciat pel sector químic i pel port cap a la descarbonització. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
2: Durant la visita als estudis de Tarragona Ràdio, el conseller Duch ha assegurat que Tarragona té molt a guanyar amb el camí cap a la descarbonització i les energies renovables que segueix el port i la indústria química. Considera que això fa més competitiu al sector.
3: Tarragona té molt a guanyar amb tot això. I, de fet, tant la indústria petroquímica tarragonina com el propi port de Tarragona estan treballant des de fa ja un cert temps per adaptar-se a aquestes noves polítiques d'energies renovables, de descarbonització, d'impacte mediambiental zero d'aquí a l'any 2050. Això, quan es fa bé, torna més competitiu.
2: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior ha volgut deixar clar el suport del govern català i del Ministeri d'Indústria en aquest trànsit del port i de la petroquímica cap a l'impacte mediambiental zero. Recorda que el sector pot aprofitar ara una oportunitat de finançament quan Europa es legisla l'acceleració de la descarbonització industrial.
0: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra, ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde David Quirós per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió.
4: Els delictes a la ciutat s'han reduït un 16% des de la seva posada en marxa.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
6: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Escoltem Núria Parlon.
7: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs, volem tenir en compte. Una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
6: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents que baixen un 20%. Per aquest motiu, el Pla Bastió tindrà continuïtat per consolidar aquesta tendència i mantenir els recursos policials desplegats a la ciutat.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui. El delegat del govern espanyol a Ceuta deixa el càrrec.
4: Fons de l'executiu apunten que es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes de feina intensa. La marxa de Pérez Triano arriba dues setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar sobre una possible entrada massiva de migrants aquest estiu des del Marroc.
0: Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici.
4: L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oral Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici de Fiala ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies al banc dels acusats i continuen, entre d'altres, el president de Fiala, Antonio Marcos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i també l'exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí.
0: I és moment per la cultura. Avui amb la música de violoncel de protagonista perquè aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
4: El reconegut violoncel·lista Pablo Ferrandez i el quartet Casals també participaran en l'homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
8: Bon dia, Marta. Començava aquest cap de setmana i tres dels cinc catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
9: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no, amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues és algo impressionant, no, el que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues intentar que l'equip segueixi creixent.
8: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Quitza Nas Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir es va imposar el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit, que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Veszprém. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
10: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho.
8: I encara en handbol, el Fraikim Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
11: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
8: Doncs això és tot, Marta, pel que fa als esports.
0: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Per tant, nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats. Perquè mirar més enllà del que tenim davant és un entrenament constant. Hi ha dies que passo pel mateix lloc i no hi veig res especial.

servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire. Tu deixa't portar. Potser la clau obria una botiga de joguines tancada fa anys. O potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu bròquil. Estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res. Però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea o simplement activar una mirada més àmplia. T'animes a provar-ho?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, també estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant de desnonaments. A més, inclou bonificacions fiscals per a llogaters i propietaris que baixin els preus, així com mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
1: Això mentre augmenta la pressió al carrer. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre que els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
5: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada i Social Sanitària de Catalunya.
5: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local, que analitza reptes com l'envelliment de la població.
1: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
5: Així ho plantejaran aquesta tarda a la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
6: Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
1: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
5: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
1: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
7: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava a curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i es va imposar per 100-105.
1: Atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogor. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control

0: De seguida tenim el Francesc Àvila, la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la val a sumar com a soci del govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
2: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent aquest decret es continua sentint i amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per a la tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
4: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tiri endavant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en al marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
5: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
4: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
0: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
7: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
6: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
8: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
6: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Això pel que fa a l'esquerra, de la seva banda, un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments, això sí, sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
10: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
9: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com per exemple els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
12: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 23 i 24, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs han tingut un plus de creixement.
11: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
1: Notícies en xarxa.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i també més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per tal d'analitzar reptes com, per exemple, l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
14: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o, de les àrees integrades de salut.
15: Els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
13: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
16: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
13: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: Us podem ampliar ara la informació relativa a les tempestes que s'esperen les pròximes hores a Catalunya i que us avançàvem a la previsió del temps. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir d'aquesta nit i matinada i podria provocar incidències. Així ho preveu almenys Protecció Civil, que ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi, que es pot allargar unes 24 hores.
13: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu aplicar cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
17: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació del que és el dia a dia, més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
13: El front recorrerà el país de sud a nord.
1: Notícies en xarxa.
0: Pràcticament 3:45. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport a productors i cellers.
13: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
18: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: No deixem el primer sector perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent a diferents punts de Catalunya. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
13: Montserrat Coveró, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
0: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
19: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
20: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
19: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se 4.000 euros duplicant nòmines.
13: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuament de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per la feina i càrrec públic.
0: I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per tal d'evitar la presó.
13: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
0: Una nova web permet descobrir el fons marí de Torredembarra i la seva riquesa biològica, amb imatges en 360 graus. Es tracta d'un projecte que ha desenvolupat el Centre d'Estudis Xinibal de Mas, amb el suport econòmic de l'Ajuntament de la Torre. Ona la Torre, Anna Plaza.
3: Aquesta nova eina digital és accessible des de la web del Centre d'Estudis i permet submergir-se en 7 punts del litoral de Torredembarra i observar-lo com si fossin sota l'aigua. El primer que apareix és una imatge zenital del frontal marítim amb els diferents punts d'immersió. Hi ha, per exemple, l'antina, el parc de biòtops o la barra de tres. Hi apareixen les roques, els peixos, les algues i els mol·luscs. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis.
21: L'objectiu és donar a conèixer el fons marí d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara, perquè ho estem fent a través del llibre dels peixos i altra vida marina, que el vam publicar el 2009, les visites guiades amb snorkel que fem tots els estius.
3: De moment, la web recull fitxes d'una vuitantena d'espècies animals i vegetals del fons marí torrenc, amb una àmplia descripció de les seves característiques. A la web també s'hi pot accedir amb ulleres de realitat virtual i llavors la sensació d'immersió és total.
0: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat.
22: Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
23: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: I és moment per la cultura.

0: avui amb la música de violoncel com a protagonista, ja que aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: Conegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participaran en aquest homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivanco, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que abocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I de la música de violoncel a la màgia, perquè Montgai Màgic arribarà a la seva 18a edició amb 62 mags i 129 espectacles. El festival se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre, amb mags internacionals, tallers i també activitats solidàries. Més detalls des de UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Com cada any, el cartell comptarà amb figures de caràcter internacional, com la del reconegut il·lusionista cubà Ernesto Planas, que oferirà el seu aclamat i visual número de màgia amb paraigües i que donarà el tret de sortida a 4 dies de màgia. En aquest sentit, l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat alguna de les novetats de les darreres edicions i que repetiran en l'edició d'enguany. L'escoltem.
3: I ara fa uns anys també vam introduir una novetat, que és la màgia d'inserció, que és el fet de treballar amb aquests col·lectius que estan en centres penitenciaris, que estan en règim obert, i per tant aquest tema el continuem aprofundint i també és un tema que per nosaltres és significatiu. I per acabar de redonir, l'any passat, allò que diríem ens van treure de la xistera, doncs la màgia es mou, que és el fet de que portar la màgia a les residències, als centres de dia.
2: Amb tot, durant 4 dies, el municipi de la comarca de la Noguera també acollirà parades de productes artesans, locals i alimentaris, i tallers de màgia. A més, s'oferiran activitats interactives perquè tant els més petits com els adults aprenguin trucs bàsics.
0: I es movem per als esports. I per Anna Freixa, bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
4: Bon dia, Marta. Sí, començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
5: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no, amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues és algo impressionant, no, el que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues intentar que l'equip segueixi creixent.
4: El Girona va guanyar el Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a la pista de l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán, i del Quitzenàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit, que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho.
4: I encara en vol el Fràquing Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida en 3 partits de Lliga a Sobal, guanyant 31-41 a l'Alacant. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Ram, entrenador de l'equip.
7: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
4: En futbol, pas important del Prat a la Copa del Rei, disputa la fase prèvia i es va imposar a l'Eivissa en el partit d'anada per 1-5. La tornada serà al Senyer diumenge a les 4 de la tarda. De passar l'eliminatòria, el Prat es trobarà amb un equip de primera divisió. Escoltem Cristian Gómez, entrenador del Prat.
8: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, ens hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
4: A primera federació, l'Europa ha aconseguit la primera victòria des de l'arribada de Luis Blanco, que agafava l'equip aquesta setmana. Va guanyar el Rayo Majadahonda per 1-0. Àlex Cano és el capità de l'Europa.
9: El darrer córner que semblava que era l'última ja ocasió del partit, i ha entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Gairebé arribem a les 3, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Negociacions a contrarrellotge entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen. Un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. El decret no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la va sumar com a soci de govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
1: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer a Madrid amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol i que recorda a les protestes del 15M i a Barcelona amb talls de carrer aquest matí. Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al pla Inuncat d'aquest episodi, que es podria allargar unes 24 hores. La subdirectora de Protecció Civil, Sílvia Soler, Imma Soler, explica que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana.
3: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
1: El front recorrerà el país de sud a nord. Aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participaran a l'homenatge. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
7: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
8: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to feed on my dreams.
4: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins.
8: No
4: de 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
2: Salutacions cordials, benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i benvinguts amb aquestes horetes. Ara passen gairebé ja 6 del punt de les 3 i aquesta és l'inici de la tarda en estèreo d'aquesta, doncs ja última setmana del mes de setembre. Hem tornat de vacances, ara ja pensem quedar-nos aquí una llarga temporada, no anem enlloc. Gràcies per triar-nos i fins al punt de les 5, agafadets de la mà, us portem totes les novetats ja d'aquesta tardor oficialment. Pablo López i Lola Índigo se'ns sorprenien fa uns dies amb aquesta col·laboració des del sud amb amor, podríem dir, quasi sempre. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bona tarda. Salutacions de Marga Márquez.

0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Bueno, pues hem començat tranquils, però tenim una miqueta de tot fins a arribar al punt de les 5 de la tarda. Ja sabeu que els Amics de les Arts estan de tornada. Emocionen amb Encara som aquí, una història de superació castellera. Es tracta del segon avenç del seu nou àlbum, que publicaran l'any que ve, i neix d'un episodi que el grup va presenciar durant les fires de Sant Narcís de Girona de l'any passat. La cançó converteix la caiguda i el posterior èxit d'un pilar de quatre dels Marrecs de Sal en una història sobre la perseverança, el treball en equip i la força del col·lectiu.

0: tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Acabem de sentir a Sexeni, que com ja sabeu, doncs arriba amb coses noves.
2: Sembla que s'acaba el concert.
1: Més cosetes, que ara tenim el nou treball dels Sutherland. L'última és un tema pop molt radiable, amb instruments que parla de viure, de gaudir, de cada moment. És a dir, evoca la locució llatina Carpe Diem. Així que anem a disfrutar aquesta cançó, que arriba en una d'aquelles hores que són hores... Pues esto no me queda tranquilet, ¿eh? Però si t'acabes ara d'incorporar amb nosaltres, o t'acabes d'incorporar també a la feina, o vens de la feina, ens agafen en moments diferents.

mostra, com dèiem, doncs una altra versió d'ella mateixa, més madura, més serena i enamorada. Noves coses que venen els propers mesos. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Com ja sabeu, Bryan Adams està d'actualitat. I aquest tema és un himne de protesta en l'orgull nacional llançat a l'1 de juliol, el Dia de Canadà. Com a resposta directa als comentaris del president dels Estats Units, Donald Trump, que va suggerir en repetides ocasions que Canadà podria, com ja sabeu, convertir-se en l'estat número 51 del país a causa de les disputes comercials i arancels. I ell, una vegada més, un dels tants artistes que manifesten a través de les seves cançons les manifestacions en contra de Trump.

Doncs aquí està Pedro Capó, que presenta Caer y levantarse. És una cançó que convida a reflexionar sobre la resiliència, la capacitat de travessar moments difícils i les eines que cada persona desenvolupa per seguir endavant. Aquesta cançó ja la podem sentir perquè a més forma una molt marcada nova etapa de la cursa del cantautor. Nou single que es diu així, Caer y levantarse. I ens encanta sentir-ho en aquest registre, la veritat. Avancem una miqueta, ja sabeu que esteu aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell, amb aquesta tarda en estèreo, iniciant setmana, i també, doncs, amb aquests ja darrers dies del mes de setembre. Escoltes, tarda en estèreo. Orba El Peck ens en regala nou single, estrenat aquest Round of All Road.

Escoltes Ràdio El Vendrell. I després de sentir l'elegància de Teddy Swims, que està superactiu aquest 2026, anem amb més coses, que arriba l'honor d'Álvaro de Luna. La veritat és que sempre arriba amb aquesta energia que ens costa trobar-lo amb aquest Lo Siento.

0: desierto.
1: Ja sabeu que Kiko Veneno torna de nou a oferir-nos la seva música, el seu garrer que té i que apareixerà el proper 6 de novembre. Detalls del nou treball, doncs l'artista presenta temes, col·laboracions de luxe. No podia haver escollit millor amb això que es diu Jo i mi manager, perquè la rumba i el seu estil s'eleva a un altre nivell de la mà dels germans Muñoz. Els Estopa li acompanyen amb aquest tema. Així que l'espera que sigui ràpida. Ja coneixem dos temes que formaran part del seu nou treball. En No Reis ja arribem al punt de les 4 de la tarda. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
5: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
6: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
7: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to feed all my dreams.
1: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins.
8: I no m'importa nada.
1: De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Doncs amb la bona música nosaltres continuem i obrim aquesta ja nova hora de Tarda en Estèreo. La veritat és que ens ha sorprès molt quan arribava el tema Beyoncé acompanyant a Maluma amb aquest tema que es diu Tumbao, bueno, el cuerpo.

0: Maluma, Beyoncé.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Bueno, la veritat és que a mi em costa, de sentir la Beyoncé en castellà amb aquest cuerpo tumbao de Maluma. Ens quedem amb Dana i Paola, elles ens regalen un nou tema que es diu Dolce Vita.

sí, estareu pensant, però on anàveu a buscar el single? No, no, el single és una de les novetats que precisament es presentaven el passat 24 d'agost. I és que David Bisbal està ja preparant el que serà el seu nou treball. El tema és un missatge universal d'unió entre el cantant que va llançar a finals d'estiu com a avançament del seu nou treball. Així que aneu preparant-vos, perquè en re el burrito sabanero tindrà una segona part. David Bisbal, Amigos del Mundo. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Bueno, i dic jo, si d'aquí re ja veurem torrons, coses típiques de Nadal, amb molts bazars, ja està tot al de Nadal, per què no la música també es pot avançar? Sí, sí, això a data d'avui amb temperatura la qual tenim. Bueno, seguim, que arriba Madonna i Charlie XCX. Aquesta també és una de les novetats que trobem en el darrer treball de l'americana, que com ja sabeu, torna a la pista de ball.

cansar. Ens cau molt bé i a més canta molt, molt dolça. És un artista molt estimat, és Camilo, que com ja sabeu té nou àlbum i té temes com això que sentim, El Árbol. I amb això arribem a aquests minuts de la tarda perquè ens anem en busca de l'1-9 dels U2. Escoltes Ràdio El Vendrell. La banda irlandesa publicarà el proper 13 de novembre el seu primer àlbum de material nou gairebé en una dècada. Es dirà Carnaval de Luz. És un treball que va associat a dos noms propis, Dolly Parton i Rosalía. La suposada menció a la cantant catalana, això sí, està envoltada de misteri. La referència apareix en un dels 12 temes del disc de Mirror Maker, Rosalía. Però ni la mateixa discogràfica sap si es refereix a la cantant catalana. Alguns mitjans han interpretat la menció en un homenatge a l'autora de La Perla. D'altres, com que la banda de Dublín s'ha inspirat en la seva música a l'hora de compondre'ls. Haurem d'esperar, perquè de moment la banda està de tornada, ha titulat el seu nou disc en espanyol, i aquest tema que avança també el seu nou projecte es diu Silencio.

0: Bueno, i amb la línia que caracteritza Fangoria, el síndrome de París, una cançó que arriba amb un missatge directe al significat del síndrome de París. Ens acompanyen aquests minuts de la tarda. Tenim una tarda agradable, diuen que el temps ha de canviar i aixecarà demà, i bueno, amb l'espera de que així sigui, perquè tenim moltes ganes de passar una miqueta de fred.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Encara que no sé si era fred, fred. Que refresqui, per agafar una rebequita. Take That, en Michael Patrick i Kelly ens regalen aquesta col·laboració, Feel My Love.

Suerte. Doncs aquest és el nou missatge de Marwan, que presenta aquest nou treball, una mirada cap a la música també nacional. Doncs no abandonem els nacionals, que arriben i en directe, Love of Lesbian, La Hermandad.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
1: Doncs anem en busca de l'Uno de Ozuna i Omar Kord, es diu Zizi.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. I després d'escoltar Love of Lesbian i Andy Gago amb aquest tema Mamelindo, anem en busca de Lala Rose i Ruelsby amb aquest Ponte a pensar. Si no és el moment, pues ara ho és.

Doncs estem acompanyats de la mà de Karol G i Bruno Mars amb aquest tema que ja saps que forma part de La Bitxota, que llançava el seu sisè àlbum d'estudi. No me'n penedeixo de sentir tant, amb col·laboracions al costat de Drake, Judalyn, Rubonski i també aquesta col·laboració, la de Bruno Mars, amb el tema que estem sentint. I és moment de marxar i ho fem amb sabor d'estiu amb el Morenito de Inna, que ens ha acompanyat aquest estiu. Ja som a la tardor. Bueno, demà tornem, que tingueu bona tarda.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: 书。
1: 月久生风月，
2: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Estás escoltant Radio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: benvinguts i estimats veïns i veïnes que ens acompanyeu a la sala. Ja sabeu que comencem. Inici. Vinga. Abans, en primer lloc, senyora secretària, hem de prendre jurament o promesa al regidor del grup municipal de Vox, que substituiria el company Ismael. Per tant, hauríem de fer la fórmula, lectura de la fórmula. Luego, ¿por qué luego? Ah, bueno, pues luego. Tienes que esperarte un poquito más. Molt bé. Doncs vinga. Bona tarda, si us sembla bé, donem inici. Doncs aprovem la... Hem d'incorporar primer dos punts a l'hora del dia per urgència, com us van informar via e-mail. Hi ha un primer punt que ja està dictaminat per comissions informatives a l'agost, que és a l'aprovació del compte general de l'exercici passat. Per tant, seria aprovar l'urgència motivada perquè hi ha uns terminis oficials que marca el Ministeri de remetre al Ministeri aquesta documentació abans de tal data. Votem, sisplau, urgència. Vots a favor d'incorporar-ho a l'urgència. Molt bé, fantàstic. Vots en contra. Abstencions. Molt bé, s'incorporen al punt. Passem a la següent, i la següent seria aprovació inicial del projecte i plec de condicions administratives que regirà la concessió administrativa d'ús privatiu del bé de Manial, terreny de titularitat municipal d'una superfície de 64 metres quadrats de la parcel·la referència X dins de l'espai natural de les Madrigueres. Aquest és un punt que ja va passar pel ple, simplement que finalment a l'hora d'ocupar l'espai, doncs els tècnics van entendre que era preferible altra ubicació per raons purament tècniques, d'idoneïtat per captar o mesurar les dades climàtiques, i per tant doncs hauríem de fer el mateix procediment justament perquè desplacem la ubicació exacta. I l'urgència és perquè, com sabeu, estan tramitant-se alguns ajuts, algunes subvencions, en aquest cas és de part de l'AEMET, i de cometes aniríem tard, per dir-ho d'una manera. Vale? Alguna pregunta sobre això? No? No? Doncs vinga, aprovació, si s'escau, vots a favor d'incorporar-ho. Molt bé. Atenció, hem afegit dos vots, tres vots.
1: Perdó, vale.
0: No, no, vots a favor, vots a favor. Vale, vots en contra. Vale. Vinga, vots en contra. Sí, sí, tothom. Tothom del grup. Vots en contra. Vots en contra. Abstencions. Vinga, i dues abstencions. S'aprova i s'incorpora. Molt bé. Saludar al regidor Alfons González. Benvingut a través de la pantalla. Seguim. Doncs ara sí. Et sembla bé? Fem la incorporació? Vinga, s'aprova alguna qüestió sobre l'acte de la sessió anterior? Alguna circumstància? No? Doncs aprovem. Caballero, adelante.
1: Sí, abans de la presa de possessió procediré a donar lectura... Perdó.
2: Sí, abans de la presa de possessió del regidor procediré a donar lectura a la fórmula legal als efectes de que juri o promet. Jura o promet complir fidelment les obligacions del càrrec amb la lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Doncs pren possessió el regidor.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Endavant, pren possessió de la cadira. I moltíssimes gràcies per aquesta decisió voluntària de servei públic. Molt bé, doncs continuem, si us sembla bé. Donar compte a les actes de les juntes de govern del dia 13-20 de juliol, 3, 10, 17, 24 i 31 d'agost, 7 i 14 de setembre. Alguna consideració, pregunta? Endavant. Donar compte als decrets d'alcaldia del 3.338 al 4.301. Alguna pregunta o consideració? Seguim. Donar compte al ple del nomenament dels administradors de Santa Anna de Festa Major, recordeu, 2027, es van donar a conèixer en aquesta passada festa major. No sé si algú vol fer alguna pregunta o és público i notorio. Doncs vinga, passem.
3: Alfons,
0: digues.
4: Sí, no, simplement agrair als administradors que hagin acceptat la invitació per formar part d'aquest òrgan i de fixar-li molta sort en nom del nostre grup municipal.
0: Molt bé, els traslladarem els ànims. 5. Donar compte al ple de les contractacions urgents al patronat municipal, a la residència. Alguna pregunta? No? Seguim. Donar compte al ple de les contractacions urgents a l'Ajuntament del Vendrell. Una pregunta, curiositat, no? I presa de possessió del regidor José Manuel Padilla. Molt bé, passem a la part resolutiva. 8, aprovació...
5: Senyor alcalde,
0: digue-me.
5: Que volia donar com una vegada més compliment al decret d'alcaldia... Ai, al decret d'alcaldia, jo compliment al decret, mira tu. A la proposta de resolució que van aprovar el setembre del 23... per condemnar els assassinats masclistes, que aquest any portem 40 assassinats, un avui mateix. En total, des del 2003 que porta la comptabilitat, 1.270 assassinats masclistes i 26 nens i nenes orfes en el que va d'any. Una vegada més, en nom d'aquest ple, doncs condemnar tots els assassinats masclistes. Gràcies.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Un vuitè. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits, senyor Santos.
6: Sí, molt bona tarda. Com que el ple és llarg, tampoc m'allargaré massa. Portem en aquest primer punt de la part resolutiva del ple una modificació del pressupost que consisteix en, bàsicament en dos parts. Una primera part, que és incorporar 211.000 euros del romanent de tresoreria per finançar despeses qualificades a l'expedient com a inajornables, i una segona part d'aquest expedient de modificació de crèdit que consisteix en l'aportació, la mobilització de 118.000 euros d'enllumenat públic i de 100.000 euros de seguretat ciutadana que van respectivament repartir-se a 100.000 euros per gratificacions del personal i 100.000 euros per energia elèctrica dels edificis municipals, més 18.500 euros per treballs de comunicació. En això consistiria aquesta modificació de crèdit.
0: Alguna pregunta?
5: Bueno, bàsicament, una vegada més, tornem a estar amb les modificacions de crèdit. Entenem que s'han de pagar, evidentment, els deutes. No estem a favor de les modificacions de crèdit. Tornem a dir, els informes de la intervenció són clars. I no m'allargaré més en aquest tema, perquè després tornaré a parlar al respecte. Gràcies.
0: Molt bé, Yolanda. Senyor Navarrete.
7: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a totes les regidores i regidors i a tot el públic assistent i també al que ens veu per la ràdio de televisió pública. Bé, aquesta modificació de crèdit del pressupost té dues parts. Una primera, que són despeses una mica, com diguéssim, extraordinàries, que per tant, davant d'això no hem de dir gaire coses, són coses que van sorgint, per tant, queden uns diners i es poden fer front. Però la que sí que veiem és la segona part d'aquesta modificació, on s'eliminen 118.000 euros d'energia elèctrica i 100.000 euros de seguretat social. I per contra, s'activen energia elèctrica a edificis, es donen 100.000 euros, es donen gratificacions, que segurament és el tema de la policia, perquè són extraordinàries, i la partida que creiem que és la més... menys curosa d'aquesta modificació de crèdit, que és l'apartat de comunicació, on es dota de 18.500 euros més. Vull recordar que en el pressupost del 2026 la partida de comunicació, que és comunicació, no és diaris ni coses d'aquestes, sinó comunicació vol dir propaganda de l'equip de govern, simple i llanament, ja pujava a 70.000 euros. Per tant, ara dotem un 25% més de la partida de comunicació, per tant, 18.500 euros més de propaganda pels propers, a part final d'aquest any, perquè no hi ha diners, perquè tampoc l'informe tècnic no diu a què es destina, simplement hi ha necessitat, sense explicar res més, això és el que diu l'informe. Hi ha una necessitat necessitem diners i ja està, simplement. Clar, lògicament, quan parlem de comunicació, és una part molt important de l'obra de govern i el que s'explica i el que surt d'aquest ajuntament. Doncs resulta que s'estan trobant que en els últims poc més d'un mes han sortit tres notícies de premsa publicades en la web de l'Ajuntament i que ha corregut cap a tots els mitjans de comunicació on es donen xifres incorrectes. I en comptes de canviar-se, perquè pot sempre pot haver un error amb una notícia pot haver-hi, es modifica i ja està. El que passa és quan no es modifica és que l'únic que vols fer és un relat. La primera notícia és del 21 d'agost. Diu, el Vendrell redueix el deute viu a 29,69 milions d'euros. Això és fals. No redueix el deute viu a l'any 2025. Primera notícia, fake news. Segona notícia, del passat 15 de juliol, on el Vendrell diu que arriba als objectius de reciclatge i que diu que aquest mes de juliol s'ha arribat, aquest mes de juliol s'ha arribat a un 56%. Precisament la xarxa vendrellenca va enviar a tots els grups fa uns dies unes dades facilitades pel Consell Comarcal, que és el que gestiona aquest contracte, on diu que el 56% és els residus. Per tant, que el que estem fent d'objectiu és el 43%, no el 56. El reciclatge, en aquest moment, al mes de juliol, la dada és del 43%, no el 56 que diu aquesta notícia publicada en la web de l'Ajuntament. Una altra vegada, una notícia fake news. I la tercera, del passat 18 de setembre, on s'anuncia les xifres de criminalitat i on es diu que a l'any 2023 va haver-hi 1.023 delictes quan eren 1.083. I, per tant, la xifra que es dona com a que ha baixat un 23%, la baixada és només d'un 16 o un 17. Una altra dada completament per mostrar un relat determinat. I així ara ens demanen 18.500 euros més per seguir fent notícies que no són correctes i que no es modifiquen. Gràcies.
0: Un moment, què té a veure això que has dit amb el punt? Què té a veure?
3: Comunicació, no?
0: No, si no recordo malament, senyor Navarrete, de fake és el que vostè acaba de dir. Perquè aquests 18.000 euros, primer, que encara no existeixen, no? Un, i dos, el gabinet de premsa envia una nota de premsa als mitjans i jo no em sona que paguem cap factura per emetre una nota de premsa. Després, evidentment, els mitjans o no poden o no emetre. Per tant, tot això, què té a veure amb el punt? I ja no entro amb el fons. Ja no entro amb el fons. Podries preguntar algunes dades a què responen. A banda de dir que són falses, podries preguntar per què hi ha aquestes dades. Per tant, repeteixo, a què ve aquesta intervenció? Que és legítima i lícita, però amb el punt no té res a veure. No té res a veure. No, no, espera, un moment, no és una pregunta retòrica. Per què les notes de premsa es paguen o es cobren? No, és que pregunto, no ho sé. Per tant, algun periodista pot recollir-les o no, o valorar si són les dades correctes o incorrectes, preguntar o no preguntar, però així tal qual, dit així tal qual ho ha dit, no té res a veure. Ja no entro al fons de que si les dades que vostè diu que són falses són o no són. Intentem anar al punt, al punt. Intentem anar al punt, si pot ser, per no allargar-ho necessàriament. Vinga.
8: Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Ya avanzo que nuestro voto será abstención. ¿Y por qué será abstención? Pues porque este expediente vuelve a poner de manifiesto algo que venimos denunciando durante este mandato, ¿no? La falta de planificación y el poco rigor con el que este gobierno gestiona el dinero de los vecinos del Vendrell. Estamos hablando de más de 200.000 euros de remanente que ahora quieren incorporar para atender determinadas necesidades. Y algunas de esas necesidades pueden ser perfectamente legítimas. El problema es otro. ¿Por qué no estaban previstas correctamente en el presupuesto? ¿O cuántas veces hemos hecho esta pregunta, no? Porque es que esto ya es de traca. ¿Por qué ustedes elaboran unos presupuestos? Los presentan como si fueran la hoja de ruta de este ayuntamiento y después, una y otra vez, tenemos que volver al pleno para modificar créditos, incorporar remanentes o corregir previsiones. Y esto no es una opinión. En mayo de 2026, este gobierno llevó al pleno una modificación de crédito de 1,7 millones de euros aprobadas con los votos del gobierno formado por el Partido Socialista y el Partido Popular. Y en septiembre de 2025 ya había llevado otra modificación de crédito de 822.000 euros. Por tanto, la pregunta es muy sencilla, señor Santos. ¿Para qué hacen ustedes presupuestos si después tienen que modificarlos continuamente? Porque gobernar no es simplemente disponer del dinero de los vecinos y encontrar posteriormente dónde gastarlo. Gobernar es planificar, es priorizar, es presupuestar con rigor y es ejecutar lo presupuestado. Y ustedes están convirtiendo las modificaciones de crédito en una herramienta habitual de su gestión. Lo más fácil siempre es gastar con dinero que ya está en la caja. Lo difícil es gestionar bien desde el principio. Y detrás de cada euro que tiene este ayuntamiento hay un vecino del Vendrell que paga impuestos, señor Santos. No estamos hablando del dinero del gobierno, estamos hablando del dinero de los vecinos, que cada vez pagan más y reciben peores servicios. Solo falta ver cómo están nuestras calles. Podemos entender que determinadas actuaciones sean necesarias, no faltaría más, pero no podemos compartir una forma de gestionar en la que la planificación presupuestaria parece ir siempre por detrás de las necesidades reales del municipio. Llevamos 3 años en este pleno y hemos visto modificaciones de crédito de manera recurrente. Y el siguiente punto del orden del día vuelve a ser otro ejemplo. Señores del Gobierno, dejen de vendernos cada modificación presupuestaria como una muestra de buena gestión. Una buena gestión no consiste en tener que rectificar continuamente el presupuesto, consiste en hacer bien las previsiones desde el principio. Por todo esto, nuestro grupo se va a abstener. Gracias.
9: Molt bé. ¿Alguna intervención? El señor Cito. Señor González, endavant.

0: Podria passar quan hi ha fets esdevinguts nous que no estaven previstos, com per exemple ha passat en aquest cas, en les inundacions en dependències municipals com a conseqüència dels aiguats del mes d'agost, que ha provocat doncs, que les obres que s'han hagut de fer i doncs, no estaven previstes, no estaven pressupostades i s'ha hagut de modificar la partida pressupostària. Vale, això ho acceptem. No? Acceptem alguna altra cosa també en concret que pugui haver dels que s'han presentat, però hi ha un parell de coses que jo crec que són clarament requereixen una explicació. La primera és el tema de les hores extres, les gratificacions a la policia municipal. Hem estat mirant els informes i el més cridaner no és que es suplementi aquesta partida de gratificacions en 100.000 euros, és que aquesta partida de gratificacions que inclouen les hores extres per la policia local del Vendrell porta ja, amb complements de crèdits, més de 415.000 euros, segons els informes. Per tant, estem ja amb una partida molt... I, a més, he sentit dir que podria ser que el total d'hores extres previstes podria arribar, del que s'ha de pagar, podria arribar al 1 milió d'euros. Llavors, això, de fet, serà completament impossible, perquè en els propis informes serà impossible no perquè no es deguin, sinó perquè no es podran pagar aquest any. En els propis informes que ha fet la CAP del Servei de Persones i Coneixements, ha dit diverses coses que ens fa reflexionar sobre com s'estan de fer les coses de malament. En primer lloc, ens diu que ha posat de manifest a la prefectura de la Policia Municipal la necessitat de realitzar un seguiment acurat de les hores extres extraordinàries que es realitzen per assegurar l'existència de crèdit a l'aplicació pressupostària fins a final d'any. És a dir, la pròpia CAP del servei del que abans era Recursos Humans, que es diu Persones i Coneixements, té dubtes de si amb el ritme que anem d'hores extres es podrà cobrir aquests pagaments amb els diners previstos. Però el més greu de tot plegat és que tothom ha de saber que la llei estableix un límit de la partida de gratificacions. I aquest límit correspondria a 719.000 euros en el cas del pressupost de l'Ajuntament del Vendrell. I que en aquest moment ja portem pressupostats 515.000 euros. Per tant, no es pot pagar més de 100.000 euros d'aquí a final d'any amb gratificacions al personal de l'Ajuntament. Per tant, aquí tornem a tenir una altra situació que, sincerament, és... no sé com catalogar. Quan em trobo en aquesta situació, no sé com catalogar-la. No sé si dir que és escandalós, no sé si dir que és una manca de previsió palmària de tot el que s'està fent, no sé si dir que és una mala gestió de la policia municipal, que ens trobem amb un cos de la policia municipal que en nombre total d'efectius és dels més alts de Catalunya des del punt de vista de relació nombre de policies amb nombre d'habitants, és dels més alts de Catalunya, i resulta que hem de pagar hores extres d'una manera descomunal. Llavors, jo crec que caldrien algunes respostes i, per tant, el que farem és un parell de preguntes. La primera és com és possible que s'hagi de fer tantes hores extres quan, a més, els resultats tampoc no són tan bons. Perquè, malgrat que el regidor de Seguretat Ciutadana va fer una roda de premsa explicant que les dades de criminalitat havien baixat al municipi del Vendrell, si comparem la ràtio de baixada, de davallada de criminalitat del Vendrell amb la mitjana catalana, veurem que s'ha baixat molt menys al Vendrell que en la mitjana catalana. Per tant, les dades del Vendrell, comparativament amb la mitjana catalana, han empitjorat. Per tant, les coses no van bé. La gestió no va bé, perquè estem pagant moltes hores extres i les dades no acompanyen a aquest esforç que s'està fent. I la segona pregunta és saber si amb els diners pressupostats es podrà pagar el total d'hores extres que faran la policia local durant l'any 2026. Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies, Santos.
2: Sí. Bueno, per cenyir-me només al punt, perquè clar, aquí parlem de comunicació, parlem d'hores extres, aquí el que estava més fent una modificació de crèdit, que no és una manca de planificació, sinó al contrari, no? És un ajust de la planificació feta. Després tindrem algun punt més, que parlarem del compte general, on es veu clarament que aquesta planificació hi és i afortunadament dona bons resultats en quant a la situació econòmica i financera de l'Ajuntament. En relació amb el punt, doncs això, 211.000 euros, que no és cap invent, venen del romanent de tresoreria, que precisament aquest romanent de tresoreria està per dedicar-ho a aquelles activitats, aquelles accions, aquelles partides, doncs faci falta, no? I aquí doncs es justifica, segons els informes dels tècnics, a on fa falta. I després 218.000 euros, 218.500 euros per ser exactes, que es mobilitzen d'unes partides a unes altres per pagar, com bé han dit, tema de gratificacions extraordinàries i energia elèctrica dels edificis municipals i els 18.500 euros de comunicació, de treballs de comunicació, que no són notes de premsa. Per tant, no hi ha més, són faves comptades. No és una manca de planificació, és un exercici de bona planificació i dels ajustos que es van fent, perquè les zones extras i les gratificacions extraordinàries són extraordinàries. És a dir, no es poden planificar perquè són extraordinàries. Si fossin planificables serien ordinàries, no? Serien hores ordinàries i són extraordinàries. Per tant, depèn de l'època de l'any, depèn del hem tingut també un estiu on hi ha un increment important del número de persones que venen aquí al Vendrell a gaudir de l'estiu, i això justifica doncs que hi hagi més presència policial per... I això és una diferència, senyor González, d'altres municipis de Catalunya. Vostè fa un esment d'altres municipis de Catalunya, però tots els municipis de Catalunya no són com el Vendrell. Poder comparar amb municipis de la nostra grandària, 40.000 habitants, amb la nostra dispersió territorial i, a més, amb un municipi turístic com el nostre, on cada cop més hi ha més turisme. Per tant, municipis com el nostre no en trobarà gaires, no en trobarà gaires a tota Catalunya. Per tant, la comparativa no crec que sigui la més adient. Nosaltres estem orgullosos de tenir una plantilla doncs en relació número d'habitants i número d'efectius policials doncs que sigui de les més grans de Catalunya, perquè una de les nostres prioritats de govern precisament és aquesta, és garantir la seguretat dels ciutadans, i les dades que vostè ha dit també són millors aquí que a la mitja de Catalunya, tal com vostè ha manifestat. Per tant, estem orgullosos d'aquesta baixada de la criminalitat a tota Catalunya, però sobretot aquí al Vendrell, per la seguretat dels nostres veïns i veïnes. Per lo de més, ja he dit, per activa i per passiva, modificació de crèdit, 211.000 del romanent i 218.000 que es mouen entre partides doncs de la mateixa línia. Gràcies.
3: Davant.
4: Home, senyor Santos, de tota la vida una modificació de crèdit significa que hi ha una mala planificació, perquè si no hi haguessin modificacions de crèdit significaria que s'havia planificat bé. Respecte a lo que ha dit, a mi em sorprèn, jo no anava a entrar en molts detalls, però a mi em sorprèn que vostè digui que el Vendrell té més turisme, que no és una cosa que passa als municipis. El Vendrell tota la vida ha estat un municipi turístic i tota la vida hem triplicat o quadriplicat la població i tota la vida hem hagut de contractar més policies per l'estiu. O sigui, no és una novetat aquesta. No és una novetat d'ara, ni de fa 10 ni de fa 25 anys. Vull dir, ha passat tota la vida. El que sí que passava abans, i com ja després presento una proposta de resolució sobre l'organització de la policia, no entraré gaire, és que es contractava personal per l'estiu. Teníem una borsa per... Bueno, estoy parada más, señor Santos, y está charrán, pues yo callo, yo soy educada. Vale. Bueno, doncs això, el que estava dient, que és una situació estructural, no passa només aquest estiu. I lo de les hores extras

0: discrepancias. No és que siguin grans xifres, però al final les persones que estan aquí i les persones que ens escolten doncs, estan per saber els números. La partida del cementiri diu que hi ha 18.000 euros amb millores de construccions, però després amb la partida que es complementa diu que és per obra nova. No sé si és un error d'escriptura o... Tinc aquí les pàgines, després li puc dir per si em podia... De la policia no parlaré més. El que sí que és veritat que l'informe de l'interventor parla de que hi ha 70.000 euros d'inversions en equips informàtics perquè es reprogramin actuacions, però després aquests 70.000 euros no figuren de baixa enlloc. Dit això, que tinc les pàgines que li puc passar després, senyor Santos, per aclarir-ho en un moment donat, també, bueno, algunes xifres d'educació. Nosaltres el que volem dir que és de fer vendre, nosaltres no formem part del govern, per tant no ens correspon repartir els diners, perquè no ho faríem així, però el que sí que ens correspon és fiscalitzar. Que hi ha actuacions que considerem necessàries, i no em repetiré, perquè n'hi ha que són necessàries, i hi ha fets sobrevinguts, com a les inundacions, doncs s'ha d'actuar i s'ha d'actuar. Però el que diem, aquestes previsions, excepte aquestes excepcions, hi ha coses que sí que es poden preveure, com per exemple les hores extres de la policia, perquè portem, no sé, 3 anys amb la mateixa situació pagant quasi 1 milió d'euros d'hores extres, però és més, amb l'aprovació dels pressupostos d'aquest any ja vam dir que 200.000 euros amb la partida de gratificacions no era suficient i evidentment així ha estat. Per tant, nosaltres des de Fem Vendrell ens abstindrem aquesta vegada perquè evidentment les persones han de cobrar, les empreses han de cobrar, les inundacions s'ha de treballar i no posarem pals a la roda, però el que no podem fer és donar-vos la raó amb aquesta gestió. Gràcies.
1: Molt bé. Yolanda? No? Senyor Navarrete, endavant.
2: Bé, crec que ja he explicat el tema. El tema de comunicació, el problema és que l'informe tècnic no hi figura cap mena d'informació, només diu que es necessita, però no diu per a què. I entre les feines de comunicació està la publicitat institucional, el disseny i producció de cartells, vídeos, gestió de xarxes socials i continguts webs. Aquestes tres notícies que jo he fet referència és tal qual figura en la web municipal. Jo no he parlat de la premsa externa, el que publica o deixa publicar, que cadascú sabrà el que publica o deixa publicar. Jo parlo de la web municipal i el que s'envia a la premsa. Això són les que són fake news perquè són dades incorrectes que no es donen. I jo animo al senyor alcalde a dir que m'estic equivocant i ho demostri amb dades. Que el que jo he dit és fals. El que diu aquí sí que és fals, simplement. I nosaltres també ens abstindrem, perquè lògicament aquesta partida de comunicació no la trobem adequada de gastar-nos gairebé 100.000 euros de pressupost en comunicació durant el 2026. Gràcies.
1: Les notes de premsa no es paguen. Això és... O vostè paga les notes de premsa que fa. Endavant, senyors. Sí? Alguna intervenció per aquí? Ai, perdó. Alfons, perdona.
3: A veure, en relació a la resposta del senyor Santos, vostè diu, les hores són extraordinàries, per tant, hi ve gent a l'estiu, a veure, i hi ha molts nuclis. Ara el meu dubte és que de l'any passat enguany ha augmentat l'extensió del municipi del Vendrell? És que tenim nous nuclis que no teníem abans? És que ha vingut una allau de gent que no estava prevista i molta més gent de la que hi havia inicialment prevista aquest estiu o els períodes vacacionals? Escolti, l'extensió del municipi del Vendrell és el mateix des de fa molts anys. Els nuclis disgregats del Vendrell, lamentablement, són els mateixos, i n'hi ha molts, des de fa molts anys. I els nombres, els bons nombres de gent que ve en els períodes estacionals són, excepte la part de la pandèmia, evidentment, són molt bons números pel nostre municipi. Per tant, tenim molt de turisme. Llavors, quan vostès fan el pressupost, més o menys, les hores extres haurien de ser les mateixes un any rere l'altre, a no ser que passessin coses extraordinàries. Per tant, sí que és un problema de planificació. Si és que resulta que hi ha hagut més baixes que altres anys, Home, doncs haurem d'espiar perquè hi ha hagut més baixes. Si és que resulta que no està ben organitzat el servei perquè s'han fet...

0: alguns canvis en els últims anys que ha acabat afectant el nombre de patrulles de seguretat ciutadana o de patrulles que fan els temes de mobilitat i, per tant, com que no hi ha prou gent per fer aquestes coses perquè estan fent altres coses com a conseqüència de creacions d'altres unitats com la unitat de suport policial, doncs parlem-ne, és un problema d'organització. I, per tant, aquí hi ha un problema de planificació claríssim. I és el que nosaltres hem dit, i per tant, davant d'aquesta situació, nosaltres no podem votar favorablement. En tot cas, el que farem és abstenir-nos. Gràcies.
1: Molt bé, senyor Santos, per tancar el debat.
2: Sí, per tancar dues qüestions prèvies. Primer, en quant a la policia, diu la senyora Vázquez que abans es contractaven agents de reforç a l'estiu i ara no es contracten a l'estiu perquè ara els tenim tot l'any. 12 agents, que abans eren només el de juny al setembre, i que ara estan contractats tot l'any. Tot i així, i ara contestant al senyor González, el municipi continua sent el mateix, la dispersió territorial és la mateixa. És la mateixa. Però el número d'esdeveniments en aquest any dels esdeveniments al Vendrell és notable, aquest augment. I l'augment del número de visitants, els actes que es fan, no només a l'estiu, als visitants de sol i platja, diguem, sinó a tots els actes que es fan a l'estiu, doncs és notable aquest creixement. Això també cal un esforç d'implicació dels serveis públics per fer, no només de la policia, sinó de tots els serveis públics per fer front doncs, a l'allau, diguem, d'actes, d'activitats, per posar un exemple al Tour de França, o per posar un exemple tots els actes esportius que s'estan fent doncs, en el municipi. Per tant, sí que hi ha, gràcies també a l'acció de tota la corporació i de l'acció de govern, de precisament volem fer aquesta acció d'atreure més públic, més gent al llarg de tot l'any per desestacionalitzar el turisme, i després tindrem també algun exemple de com volem fer-ho. I això també representa doncs, això, el que deia, no? Un esforç de serveis públics i també de la policia municipal. Dit això, i per concloure el punt, només que dir que intervenció doncs, informa favorablement a la modificació i que calcula que després de l'operació doncs, continua complint l'objectiu d'estabilitat amb una capacitat de finançament estimada en 405.000 euros, és a dir que encara hi ha aquests 400.000 euros de marge i això vol dir que hi ha una planificació molt ben realitzada, per tant simplement demanar-vos, ja no us demanaria el vot afirmatiu doncs aquesta proposta, però ja anunciant l'abstenció, doncs ens quedarem així. Gràcies.
1: Molt bé, passem al punt de votació, sisplau. Vots a favor. Molt bé, vots en contra. Abstencions. I la resta, abstencions. S'aprova el punt. Següent, aprovació i abonament de l'expedient de reconeixement de crèdit del 2 del 2026. Endavant.
2: Vinga. Intentaré també ser breu. Aquest és un reconeixement extrajudicial de crèdit per valor de 72.574,51 euros que corresponen a 12 factures d'exercicis anteriors que es van generar sense la tramitació contractual i sense fiscalització prèvia. La majoria d'aquestes factures són de la Fira de Santa Teresa de l'any anterior, de l'any 2025, i dos són de manteniment d'edificis de Prosegur. Vale? Per tant, el que es fa és reconèixer, un cop vist els informes dels tècnics, conforme que les prestacions s'han donat efectivament a preu de mercat i que és raonable, i que hi ha crèdit i per tant és raonable doncs, que es paguin aquestes factures. Per tant, el que fem és procedir a proposar doncs el pagament d'aquestes factures. Gràcies.
1: Intervencions, endavant.
3: A veure, jo aquí vull explicar una miqueta de què estem parlant. Jo faré com si fos una història. A veure, ens imaginem que l'Ajuntament organitza una fira i que necessita estants, electricitat, generadors, personal de suport i altres serveis. I les empreses fan la feina i després presentar les factures. I fins aquí és fàcil d'entendre, no? Tu necessites un servei, contractes, ho fas. Però l'Ajuntament el que no pot fer és encarregar feines de qualsevol manera. Abans d'encarregar-les ha de dir que necessita calcular-ne el cost, comprovar si té diners, seguir les regles per escollir les empreses i deixar que Intervenció revisi la despesa que sigui obligatòria. És com mirar si tenim diners i obtenir l'autorització abans de fer la compra. I aquí, segons l'informe d'Intervenció, aquests passos previs no es van seguir. A l'any 25 es van prestar els serveis. Ara tenim 12 factures que sumen, com ha dit el senyor Santos, 72.574,51 euros. i la major part correspon a la Fira de Santa Teresa, 69.000 i escaig euros, i altres a la Fira de Nadal. Aquestes despeses no es van carregar al pressupost del 2025 i ara es proposa encarregar-les al 26. Després escoltem el senyor Santos dient que estem en superàvit i que no tenim deutes i que ho paguem tot, però clar, si anem pagant coses, si aprovem comptes sense pagar, és normal. Què més? Així per entendre, bueno, què és llavors aquest expedient? Què estem portant aquí? És la carpeta on l'Ajuntament posa les factures, les explicacions de les àrees municipals i els informes de Secretaria d'Intervenció. I amb aquesta carpeta demana al ple que decideixi si reconeix el deute i permet continuar els tràmits per pagar-ho. És a dir, ens gastem els diners sense demanar permís, però demanem que es paguin. El nom oficial d'extrajudicial no és perquè anem a judici, sinó perquè, bueno, es registra o es fa fora de la normalitat o la legalitat que s'hauria de fer. I aquí hi ha una diferència que és molt important. Si una empresa ha treballat i l'Ajuntament ha rebut la feina, pot ser que se li hagi de pagar, no? Se l'hauria de pagar. Però pagar la factura no fa que la manera de com es va encarregar la feina passi a ser correcta. Cal respondre a les dues preguntes. Què devem a les empreses i per què l'Ajuntament no va seguir els tràmits abans de gastar els diners? A mi m'agradaria saber, senyor Santos, per què l'Ajuntament una vegada més paga i fa les coses sense seguir els tràmits. Fa les coses sense escoltar els informes de secretaria i fa les coses sense escoltar els informes d'intervenció. Què diu la secretària? La secretaria diu que manca, que hi ha manca de procediment de contractació i que és una irregularitat greu que considera causa de nul·litat. Així ho diu l'informe de la secretària. I tot això, com que els serveis s'han rebut, conclou que és preferible obrir aquest procediment, evidentment, que reconèixer una nul·litat. Perquè què estarien fent? Reconeixent, o sigui, no pagar amb unes empreses que han fet la feina. Això és el que faríem si reconeixem la nul·litat. Però què diu intervenció? L'interventor, una altra figura important de l'Ajuntament, diu que les despeses es van fer sense la fiscalització prèvia exigible, sense cobertura contractual adequada i sense carregar-se a l'any que tocava. Important també això. Alhora constata que hi ha informes de les àrees que donen la conformitat, que estan a preu de mercat, que s'ajusten al preu de mercat, etc, etc, però que es van fer sense el permís de l'intervenció, que es va fer amb un informe on la secretària municipal aquí present diu que és nul. Les empreses que han treballat han de poder cobrar allò que se'ls deu, això és evident. Però la ciutadania també té dret a saber qui va autoritzar aquests encàrrecs, per què no es van fer els tràmits abans i si els preus estan ben justificats i què es farà perquè no torni a passar, perquè és important. Ha passat una vegada, han passat dos, han passat tres. Tornarà a passar la fira d'aquest any? La tornarem a pagar així? La fira de Nadal està ja tot els pressupostos tancats, totes les factures? És una pregunta. Pagar un deute i aclarir responsabilitats són dues obligacions diferents. Gràcies.
4: Hola, bona tarda. Bona tarda a tothom. Bueno, és un déjà vu constant des de que hem començat la legislatura. Allò. I crec que, no sé, ara parlaré per la regidora. Les preguntes que ha fet crec que no són retòriques, crec que tots volem que les contestin.
1: Adelante, adelante, adelante.
5: Bé, crec que ja s'ha explicat el tema seguradament. Vostè, senyor Santos, abans ha parlat de planificació. Justament ara veiem una cosa que no s'ha planificat. Perquè, clar, una fira sense estants i sense generadors elèctrics, és de veritat una fira? Es pot fer? Doncs és clar que no. Aleshores, com podia ser que ni tan sols estava pressupostat? Que ni tan sols s'ha fet tota la contractació com toca? I ara ens trobem que unes factures de l'any passat, de 70.000 euros, arriben ara. Això és manca de planificació, perquè si no estava ni pressupostat, o sigui, havien pressupostat per fer una fira sense estants ni generadors elèctrics. Queda clar que el funcionament, en aquest cas, sobretot, no és l'adequat. I jo també deixo la pregunta. La fira d'aquest any està tot pressupostat i està ja tot contractat correctament o l'any que ve ens trobarem amb un altre extrajudicial de crèdit com aquesta, que és simplement factures que ni s'apaguen en el moment que toquen ni es fa tot el procediment de contractació que estableix la llei. Però hi ha el tema, que ja sap que jo sóc recurrent amb això. Vostè mateix ha citat ara fa un moment el que deia l'interventor en l'informe anterior. I què diu en aquest informe? Diu un tema que ho posa en cada extrajudicial de crèdit d'aquest i de l'anterior mandat. I que vostès, jo ja, això és una expressió meva, s'ho posen pel forro. Perquè si ho diu l'interventor, una cosa que no és que se la inventi ell, sinó que és una recomanació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i vostès passen olímpicament, és el passar pel forro, perquè no és la primera, ni la segona, ni la tercera, ni la quarta, ni la cinquena vegada que ho posa i que diem amb el ple. Jo li he preguntat per activa i per passiva en aquest ple, i qualsevol ho pot mirar, si realment ja s'està ben establert els procediments i les mesures per exigir, en el cas que es necessitin, les possibles responsabilitats, autoritats i el personal de l'Ajuntament per aquest tipus de factures. Jo voldria saber si ja ens hem posat en marxa, o potser encara no, i si se li fa cas o no a l'interventor, o només quan ens interessa. Gràcies.
6: Gracias, gracias señor Santos por darnos de nuevo otra vez la razón con la plana planificación de este gobierno. Gracias. Más facturas en el cajón sin contrato, señor Santos. Ahora vienen con la famosita excusa de que son servicios prestados y que en caso de no pagar esas facturas estaríamos ante un supuesto enriquecimiento ilícito de la administración. Pues claro que hay que pagarlas, señor Santos, faltaría más, si es que han trabajado y han hecho su trabajo las empresas. Si han hecho un servicio y lo han prestado, deben abonarse esas facturas. Pero eso no puede convertirse en una excusa permanente para que ustedes se salten la ley, señor Santos. Porque también hay que cumplir la ley de contratos del sector público. Y ustedes parece que se la pasan por el forro, señor Santos. Una administración no puede funcionar a base de muchos de hechos consumados. Primero se contrata sin seguir correctamente el procedimiento y después se trae la factura al pleno para intentar regularizarla. Y esto no es una cuestión menor. Es dinero público y son ustedes quienes tienen la responsabilidad de gestionar conforme a la ley. Lo que no puede ser es que se convierta una irregularidad en una rutina y después pretendan que este pleno se limite a levantar la mano para pagar. Lo único ilícito que debería preocuparles a ustedes es seguir gobernando de esta manera. Gracias.
1: Davant, Alfons, davant.
0: Un altre mes en tot aquest mandat, que hi ha hagut uns quants. En aquest cas ens porten 12 contractacions que, d'acord amb els estudis, perdó, amb els informes que s'han fet des de la Secretaria de l'Ajuntament i des d'Intervenció, són nuls de ple dret, són contractacions nules de ple dret. 10 d'aquests 12 contractacions corresponen a la Fira de Santa Teresa i a la Fira de Nadal de l'any 2025. Per tant, hi ha dues factures que no es van pagar, segons l'informe, perquè van arribar fora de termini. Aquestes estan justificades. Si el proveïdor porta la factura fora de termini, doncs se li haurà de pagar pel servei i ja està. No hi ha cap problema. Però el problema ve amb les altres 10 factures, perquè quan un analitza els informes tècnics que s'han fet, es diuen coses com que hi van haver canvis de prioritats pressupostàries, canvis en la planificació, i això serveix per justificar que es van fer aquestes despeses no previstes. I, per tant, ens trobem davant del que sempre diem, que aquí s'improvisa en excés i que després passa el que passa, que en aquest cas és una cosa molt greu, que és que t'has de saltar la legalitat per poder fer el pagament d'aquests serveis que no van seguir el procediment previst. Tal com assenyala l'informe de la secretària de l'Ajuntament, en totes aquestes contractacions es va prescindir totalment del procediment i, per tant, es va evitar la licitació pública. I la licitació pública no és una cosa menor, eh? És una cosa molt important, és un dels principis bàsics del funcionament d'una administració pública, de la gestió, de la bona gestió dels diners públics. I després l'interventor, en el seu informe, diu que com a conseqüència de tots aquests incompliments de la llei no ha estat possible efectuar el control pressupostari i d'adequació a la legalitat previ que correspondria haver fet quan es tramita aquest tipus de contractacions. I, a més, hem de tenir present una darrera qüestió, i és que aquests pagaments que avui s'acordaran, perquè vostès tenen la majoria per fer-ho, no serviran per subsanar les il·legalitats d'aquests procediments, simplement serviran per pagar. I també ens avisen que, com s'ha de fer en aquests casos, s'haurà de comunicar a les autoritats corresponents per veure si cal depurar responsabilitats per aquesta situació. Miri, del que estem parlant aquí és de garantir que s'ha contractat d'una manera que es pugui controlar per part dels serveis jurídics i d'intervenció d'aquest ajuntament. Controlar que no hi hagi tracte de favor. Controlar que els serveis es realitzen al millor preu possible. Controlant que tothom que vulgui presentar-se en una contractació que faci l'Ajuntament ho pugui fer. I tot això no és una cosa menor. Com deia abans, és un principi bàsic del bon funcionament d'un ajuntament. I en aquest cas, de 12 factures, 10 no estan de cap manera justificades i es salta aquest principi bàsic de bon funcionament de l'administració. Per tant, no podran comptar amb el suport del nostre grup municipal a l'hora d'aprovar aquest reconeixement extrajudicial de crèdit.
1: Molt bé, senyor Santos, endavant.
2: De 12 factures, 10 no. De milers i milers de factures que fem cada any, hi ha 12 que són les que posen per aquest extrajudicial. I sembla que, com ho pinten vostès, estiguem cometent alguna irregularitat i alguna il·legalitat, quan les pròpies bases d'execució del pressupost recullen com s'ha de procedir en el cas de que no es puguin fiscalitzar prèviament uns contractes. Per tant, això ho tenim a les bases d'execució del pressupost i ho poden llegir i estar a l'abast de qualsevol ciutadà. Que no és el procediment més adequat? Evidentment no. Evidentment no, i això és el que ens diu intervenció i això és el que ens diu secretaria, que s'ha de contractar, s'ha de fer un procediment de contractació. Quan hi ha urgències, quan hi ha necessitats del servei que no es poden atendre d'aquesta manera, com que el servei s'ha de prestar, doncs es presta. I el que ens toca aquí ara és reconèixer, i així ho fan els tècnics, que els serveis han prestat, que els serveis han prestat, a més, de bona fe per part del proveïdor, que a més s'ha fet a un preu adequat al mercat i que, per tant, el que ens toca a nosaltres és ara doncs, aprovar aquestes factures perquè es puguin liquidar. I, a més, intervenció ja diu que hi ha consignació pressupostària suficient mitjançant l'operació d'EADO i, per tant, que es pot procedir al pagament d'aquestes factures sempre i quan aquest ple doncs, així ho aprovi. I en resposta al que preguntava si aquest any ja la contractació de Fira Santa Teresa i Fira Nadal està ja contractada, sí, aquest any no hi haurà extrajudicials en relació amb això. Tampoc podem dir que en algun altre servei pugui haver un altre extrajudicial, perquè ja dic, no és cap il·legalitat, és una cosa que no volem abusar, però que quan hi ha urgències de contractació doncs s'ha de fer, i això després està recollit a més, com deia abans, a les bases d'execució del pressupost. Per tant, no hi ha cap irregularitat, tothom estigui tranquil, i aquí el que ens toca ara és dir que aquestes 12 factures doncs es puguin pagar als proveïdors perquè han fet la feina.
1: Molt bé, alguna intervenció?
3: Sí. Home, senyor Santos, tornem a lo mateix. Que em digui que és extraordinari pagar els estants de la Fira Santa Teresa, no sé. Muntatge de l'estant de la Fira, 20.640 euros. Que em digui que és extraordinari o urgent pagar els generadors de la Fira Santa Teresa i de la Fira de Nadal, 8.274 euros. Que em digui que la sonorització del mapping és una cosa excepcional, que el muntatge d'estants i carpes és excepcional, personal dels eventos, no sé, excepcional, no, és la Fira Santa Teresa, que la fan abans que jo havia nascut i jo acabo de fer 50 anys, i abans ja celebrava la Fira i abans. Llavors, no, com a mínim, digui'ns la veritat. No sé, que s'han oblidat de que hi havia la Fira i llavors no hem jugat als estants. O, no sé, d'alguna situació, perquè jo no puc entendre com ens diu que és una cosa extraordinària. Això és com dir pues, que les hores extres a l'estiu de la policia es paguen perquè són extraordinàries. L'estiu és l'estiu. I la Fira és la Fira. I cada any fem la Fira Santa Teresa per Santa Teresa. No hi ha cap moment de la meva vida que no s'hagi fet la Fira Santa Teresa. Inclús amb ventades i pluges. Al final sempre es fa la Fira Santa Teresa. Llavors, no sé, com a mínim, sí, el que demanem com a mínim és que diguin la veritat. Gràcies.
1: Molt bé, Yolanda. No, senyor Navarrete, davant.
5: Veig que, com cada ple que hi ha un extrajudicial de crèdit, el senyor Santos mai ens diu que posarà en marxa el procediment que està demanant-li a l'interventor amb el seu informe i que és una recomanació de la Sindicatura de Comptes. Sembla que aquest procediment no deu ser gaire important per vostè ni per govern. Mai m'ha contestat, perquè és que ni em contesta sobre aquest tema, ni em contestes, com m'obvia, però pense que quan torni a venir un altre estat judicial de crèdit, tornaré a reclamar-li allò que diu l'interventor, que un dia se'm va dir que el que deia l'interventor era quasi la Bíblia, i a vegades el govern no sempre fa cas d'això.
6: Seré breve, eh? Yo quiero anunciar a todos los asistentes al pleno y a todos los que nos están escuchando por la televisión y la radio que la fila de Santa Teresa se inauguró el año pasado. Ya está. Y así nos quedamos. Eso es una mala planificación, Santo, en toda regla. Gracias.
1: Señor González, Sandoval.
0: Per puntualitzar una cosa que diu el senyor Santos i que és completament incorrecta. A veure... Perquè no sé si és que no s'ha expressat bé o que jo no ho he entès bé, però com jo, molta altra gent, eh? A veure, diguem les coses clares. Què és il·legal i què no és il·legal en aquesta història? El que no és il·legal és fer els pagaments quan s'ha ofert o s'ha donat un servei per part d'un tercer, és a dir, d'una empresa o d'un particular, a l'Ajuntament. I s'ha fet aquest servei de manera efectiva i s'ha fet a un preu de mercat. Això no és il·legal. De fet, això és una porta que s'obre quan s'ha produït una il·legalitat. I quina és la il·legalitat? I sí que és il·legal i serà sempre il·legal, perquè això és nul de predret. Que vostès han fet 10 contractacions, prescindint totalment del procediment legalment previst. Això és il·legal. Això és il·legal. I això no subsana avui. Avui no subsana. Avui simplement acordem el pagament. Però el que nosaltres denunciem és que aquest Ajuntament està fent contractacions il·legals perquè no segueixen el procediment. I no és una cosa menor. Ja ho he dit abans, no és una cosa menor. El que estem parlant és de garantir que tothom pugui optar a que el contracti l'Ajuntament. Que l'Ajuntament contracta al menor preu possible. No un preu de mercat. Al menor preu possible. En relació a un bon servei. Estem també garantint que no hi hagi tracte de favor, perquè el que s'ha fet en aquest cas és anar a buscar un proveïdor, el que sigui, per fer un servei de manera urgent. I com que s'ha fet d'aquesta manera, perquè si no s'hagués seguit el procediment previst, però s'ha fet de manera urgent, a correcuita en l'últim moment, aquest és un exemple clar de mala planificació. I de fet ho diuen els informes, canvis en la planificació. Per tant, se'ns va acudir coses de fer noves per la Fira de Santa Teresa massa just, massa prop de la Fira de Santa Teresa. I se'ns va acudir fer coses noves per la Fira de Nadal massa prop de la Fira de Nadal. I llavors tot això ja no donava temps de fer les licitacions, de fer les contractacions seguint la legalitat per garantir que no es dona a qualsevol persona, que no hi ha tracte de favor, que hem trobat el millor preu possible per un servei de qualitat, que tothom ha pogut optar a aquest contracte, i no s'ha fet. I aquesta és la realitat. I, per tant, sí que és il·legal la contractació, i no és il·legal el pagament, perquè aquesta gent ho ha fet, i aquesta gent no ha actuat de mala fe. Ha fet un servei perquè l'ha trucat algú de l'Ajuntament i ha dit «Ei, tu, que necessitem uns generadors, que necessitem unes bombetes, que necessitem uns estants diferents dels que fèiem l'any passat». No? I el necessitem ja. I tranquil, que ja t'ho pagarem. Això va així. Ha anat així. Ha anat així. I no ens dona temps de fer la contractació com cal, però tu tranquil, que t'ho pagarem. Doncs això és el que nosaltres volem canviar d'aquest Ajuntament. I ho hem estat dient per activa i per passiva durant molts mesos en tot el mandat d'aquesta legislatura i ho continuarem dient. Moltes gràcies.
1: Bé, senyor Santos, per tancar el...
2: González, jo sap vostè que li tinc cert apreci, però el que no li consentiré ni a vostè ni a ningú d'aquesta sala, ni a ningú fora d'aquesta sala, és que digui que estem cometent una il·legalitat. Això no. Si vostè creu que hi ha una il·legalitat, vagi vostè, aixequi's de la cadira i vagi al jutjat. És el primer que ha de fer. Però si no, serà còmplice. Si vostè sap que hi ha aquí un delicte i una il·legalitat, vagi on hagi d'anar.
7: però no digui que és una il·legalitat. És un procediment d'una... Hi ha una irregularitat de la contractació. No s'ha fet la fiscalització prèvia, correcte. Correcte. Això sí. Però il·legalitat, això és una paraula molt gruixuda. I no li consenteixo ni a vostè ni a ningú. Per tant, el que estem fent... No, el que estem fent ara és executar el procediment que tenim previst a la llei. I a la llei més propera nostra, que és les bases d'execució del pressupost. Són les normes que ens hem dotat, que intervenció fixa, quan hi ha un cas com aquest, on hi ha 10 factures o 12 factures, doncs que no s'ha procedit a la fiscalització prèvia. I el que es fa és, primer, recabar dels tècnics si aquests serveis s'han prestat o no. Segon, veure si hi ha hagut algun tipus de contractació il·legal o alguna cosa rara. No. Tercer, si el servei s'ha executat a preu de mercat. Sí. Si hi ha hagut bona fe per part del proveïdor. Sí. Per tant, això són les qüestions que es fixen a les bases d'execució del pressupost i vostè les té a l'abast. Per tant, vostè no pot dir que això és il·legal. No ho pot dir. No pot. I si ho diu, el que hauria de fer immediatament és anar al jutjat i dir, escolta, estan cometent una il·legalitat a l'Ajuntament del Vendrell i ho denuncio perquè és una il·legalitat. És una cosa que és fora de la llei i no és veritat. Per tant, jo li demano que rectifiqui i en tot cas pot estar d'acord en l'extrajudicial, pot estar d'acord en la forma de funcionar, pot estar d'acord o no. Això és qüestió vostra, del vostre partit i individual de cada regidor i regidora. Però el que no pot dir és que és una il·legalitat. Per tant, jo per concloure aquest punt, el que diria és que sotmetem a votació el punt.
1: Molt bé, doncs passem al punt a votació, sisplau. Digues, senyor González.
0: Sí, com que m'ha demanat que rectifiqui, crec que per al·lusions he de respondre.
1: Jo crec que és propi del debat.
0: Ha dit una cosa bastant gruixuda i crec que per al·lusions em correspon respecte al reglament municipal respondre, perquè jo, sincerament, em considero afectat en el meu honor,
1: Pues mira, nada más de eso, pero no, ahora no. Siento.

0: respecte, eh? Tinc els mateixos drets que vostè.
1: Que sisplau, que sisplau.
2: Molt bé, passem a alguna votació.
1: Li demano, si us plau, que li deixi respondre al meu company per al·lusions i aclariments. Si us plau. Tenim tots els mateixos drets i ho hi està demanant.
2: Està molt bé. És part del debat. Un diu i l'altre contesta. Jo no he vist aquí cap cosa diferent a la resta del debat.
1: Per al·lusions li està demanant
2: al·lusions
1: i aclariments
2: és
1: i crec que
2: el senyor,
1: té tot el dret
2: el senyor
1: del
2: González,
1: món a contestar.
2: Albert, siguis una mica respectuós. El senyor González, el senyor González, el senyor González, a la sala també podeu respectar els torns de parola. També és recomanable. El senyor González era el portaveu, i vostè també, el portaveu d'aquesta intervenció del grup. Ha fet la seva intervenció i ha exposat els seus arguments en absoluta llibertat. Amb absoluta llibertat. La mateixa llibertat per intervenir i contestar del senyor Santos. Jo no veig cap circumstància excepcional amb el debat d'avui. Per tant,
1: per al·lusions, no, al·lusions i per aclariment
2: jo crec que,
1: a la seva figura, senyor, perquè li ha demanat
2: jo crec que d'al·lusions a vostè ningú li ha dit...
1: Sisplau, deixi'm parlar a mi, parla per, vostè.
2: No, perdona, aquí l'únic que té, fa de moderador, sóc jo. Per tant, d'al·lusions a vostè ningú.
1: Jo sóc el portaveu del grup i crec que...
2: Ja ho has fet.
1: He de dir
2: ja ho
1: el que em toca.
2: I el sí, que em toca és atonin, demanar... La paraula, ja ho has fet.
1: Donar la paraula al meu company, que per al·lusions i aclariments, i ho ha demanat, sisplau que li doni. Li demano sisplau.
2: Vale. Doncs jo et dic, en el mateix aspecte de sisplau, dic que no toca, entenc que no toca, en un debat sense cap circumstància excepcional, ni sense cap al·lusió especial. Li estic negant la intervenció fora del torn que tenim aprovat a les bases.
1: Però si vostè se sap el rom, si vostè se sap el rom,
2: vinga, passarem
1: al punt que per al·lusions i per aclariment té dret a demanar la paraula.
2: No és cap al·lusió,
1: sisplau, que li doni.
2: Senyor Rovira, no és cap al·lusió participar en un debat. Un debat no és una al·lusió. Ja, cadascun... No és cap rectificació. Està molt bé l'article. És un debat. Podem donar-li voltes, eh? Podem estar donant de voltes. Ha fet una intervenció...
1: Doni la paraula, sisplau. Doni la paraula.
2: Ha fet,
3: senyor
2: Alcalde. Moment, senyor González. Un ha fet una intervenció i l'altre ha fet la següent intervenció. Absoluta normalitat. No he vist cap circumstància excepcional. Per tant, l'article diu rectificacions. Però no per entrar... fora del debat.
4: No l'hem deixat escoltar, potser es vol rectificar.
2: No, rectificar ja si hi ha una circumstància molt clara. Sí, és un debat,
1: la paraula,
2: és un debat.
1: Poder l'hauria d'escoltar, a veure què.
2: Si callés, poder l'escoltaria. Anem a punt a votació, sisplau. Senyor González, ja sé que... No, si no és un tema de debat.
3: Estem en una qüestió que és relacionada amb una cosa que vostè ha de decidir, per suposat, i que ho respectaré, és a dir, no hi ha més qüestions, però sí que vull dir una cosa.
1: Comenta-li al senyor Rovira el respecte. El comentari sobra.
2: Segurament, i la falta de respecte també sobra.
3: Disculpi, no, a veure...
1: Endavant, senyor González.
3: Sí, miri, una, la meva intenció no era entrar en el debat. No entraríem en el debat, és a dir, no entraré en la qüestió de fons de si això no és una il·legalitat. Jo he dit el que he dit, ell ha dit el que ha dit i ja està. Jo simplement era, sobre la base del ROM, ell m'ha demanat dues coses i jo crec que es mereix una resposta, sense entrar en el fons. I que li asseguro que no tinc cap voluntat d'entrar en el fons, però és que ha afectat... És a dir, jo li diré una cosa, és a dir, jo aquí vinc a intentar ajudar. I a donar la meva opinió sobre les coses. I a vegades, com que són qüestions tècniques, que sap que estan relacionades amb el que jo sé, doncs intento fer amb el mateix rigor amb el que treballo professionalment. I no entrarem al fons, ja li dic, no entrarem al fons, però sí que mereix una petita resposta respecte a les dues coses que m'ha dit directament. I només li demano...
2: Però els debats, senyor González, els debats ja s'entén que un fa una expressió, un fa una pregunta retòrica, una altra... Vull dir, és que pot ser etern, eh? Vull dir, aquí el problema és que podem estar... intervenint per rectificacions o per aclariments eternament, perquè cadascú pot tenir la seva opinió tècnica, o encara que no sigui tècnica, sinó per res la seva opinió sobre qualsevol tema, i podem donar-li voltes. Jo no tinc cap inconvenient, si és una cosa concreta i precisa, de què digui, però és que si no obrirem una veda que podem estar... Tinc intervenció, i el ROM és molt clar, de les intervencions i el temps que tenen cada grup, cada portaveu, jo crec que és molt clar. No crec que excepcionalment aquest punt tampoc he vist. És que clar, és que si en aquest obrim l'excepció, ja no dic les maneres, però vinga, digues aquestes circumstàncies tan sí, excepcionals sí, que justifiquen sí, trencar el rom. Endavant.
3: Oh, no és trencar el rom, jo crec que s'ajusta el rom. Si no, no li demanaria. Jo intento ser molt respectuós amb la llei. A vegades estic d'acord o no estic d'acord amb la llei, però un cop la tenim hem de ser respectuosos amb la norma. Miri, només dues coses. Una, ell, no entra en el fons de si és il·legal o no és il·legal, perquè això és del debat i, per tant, no entra dins de les coses que li dic. Però ell m'ha dit, li demano que rectifiqui, no? I li demano que vagi a un jutjar si creu que és il·legal. Una, no rectificaré perquè estic convençut de que això és il·legal, eh? I ja està. Però això no és una acusació de que vostè sigui un delinqüent, eh? Simplement que és il·legal, no s'ha seguit el procediment legalment previst. I dos, no puc anar als tribunals perquè per anar als tribunals haig d'anar a fer una cosa que jo estic convençut que no ha passat, i és que vostè no ha delinquit. I per tant, jo no puc anar a un tribunal a denunciar una il·legalitat. La il·legalitat és substanciant en un altre nivell, però no davant d'un tribunal. Davant d'un tribunal és quan jo considero que vostè ha fet un delicte, i vostè no ha fet un delicte, simplement ha comès una il·legalitat. I no totes les il·legalitats són delictes. I ja està. Moltes gràcies i li agraeixo al senyor alcalde la seva condescendència.
2: Bé, passem al punt a votació.
5: Ella li té un cert apreci per mi, jo li tinc un cert molt d'apreci.
2: Molt bé. Vinga. Apreci compartit. Vinga, va. Anem al punt a votació. Vinga, vots a favor. Moltíssimes gràcies. Molt bé, vots en contra. Un. Abstenció, sí. La resta. Molt bé. Seguim al següent punt. Aprovació de la modificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, l'ICIOS, sobre l'ampliació i reforma de l'hospital. Entre d'altres, inclou l'execució de moviment de terres i la consolidació del vial a l'hospital, immoble destinat, evidentment, a equipament sanitari integrat a la xarxa hospitalària d'utilització pública, situat a la carretera de Barcelona, és igual, l'Hospital del Vendrell. No sé si mereix massa explicació, eh? Ja sabeu que dintre de les bonificacions que preveu la normativa municipal és bonificar l'impost de construccions, en aquest cas a l'hospital, per raons òbvies, i crec que m'imagino que serà compartit per la majoria. És el que procedeix en casos de serveis d'interès general, com pot ser un hospital. Alguna pregunta sobre aquesta qüestió, circumstància, aclariment? No? Doncs vinga, passem al punt de votació. Vots a favor, sisplau. Vale, s'aprova per unanimitat. Perfecte. 11. Aprovació provisional de l'ordenança fiscal número 37, reguladora del recàrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics del municipi del Vendrell. Senyor Santos, molt bé.
6: Vinga, a veure si en aquest punt baixem una mica tots plegats al to i busquem el consens, perquè creiem que aquest punt és un tema que beneficia el conjunt de la ciutadania del Vendrell, i estem convençuts de que és un punt que trobarem acords en aquest ple d'avui. Abans d'entrar, però, en el contingut del ple, doncs dir que el turisme per nosaltres és la nostra indústria, la nostra indústria entre cometes, no és indústria, però és la nostra gran indústria. És activitat econòmica, és creació d'ocupació, és comerç, és restauració, són oportunitats per al Vendrell i és creació de riquesa. I, per tant, també forma part de la nostra identitat i la nostra realitat econòmica, de les nostres platges, del nostre patrimoni cultural i de les nostres activitats esportives, culturals, de tota mena, que fan que cada cop més el nostre municipi sigui un municipi doncs, molt visitat. Per tant, nosaltres no plantegem aquest punt com a algú en contra del turisme, sinó a favor d'un turisme sostenible, un turisme fort, un turisme que, a més, compti en el Vendrell amb un teixit empresarial, amb un teixit competitiu, sostenible en el temps i que pugui també crear ocupació estable durant tot l'any. Però un municipi turístic també té una altra cara. Té una altra cara. El fet turístic té una altra cara. és que el creixement poblacional, l'increment poblacional estacional durant una època de l'any, doncs fa també tensionar els serveis públics. I per tant, això què significa? Significa que cal més neteja, que cal més recollida de residus, que cal més, hi ha més pressió sobre l'espai públic, hi ha més mobilitat, hi ha més necessitats de seguretat, més serveis a les platges. Tot això significa un cost que en aquest moment recau sobre els ciutadans i ciutadanes que vivim tot l'any al Vendrell i que paguem els nostres impostos al Vendrell. Per aquest motiu, fa molt de temps que els ajuntaments turístics, no només nosaltres, doncs diem que aquest cost que té l'activitat turística doncs hauria de tenir algun recurs més. I la Generalitat de Catalunya aquest any ha fet la llei, ha aprovat la llei 2/2026, que permet que per primera vegada, en caràcter general, els municipis de Catalunya establim el nostre propi recàrrec sobre l'impost de les estades turístiques. I abans hi havia un impost sobre les estades turístiques, la Generalitat cobrava i ens liquidava la part corresponent als ajuntaments, i ara, a part d'això, a part de que la Generalitat cobri l'impost d'estades turístiques i ens passi la part que ens correspon com a ajuntament, també permet que fem una ordenança per establir un recàrrec sobre aquest impost de les estades turístiques. Per tant, aquest increment pot ser, permet la llei, arribar fins als 4 euros per estada, i és cada ajuntament qui decideix, mitjançant l'ordenança, quins establiments, si apliquem aquest recàrrec, quina quantia de recàrrec apliquem, amb els límits que preveu la llei, i si ho fem tot l'any o ho fem depenent de la temporada. I això és precisament el que nosaltres, a la nostra ordenança, que avui presentem aquí, doncs és el que plantegem. No plantegem cobrar un recàrrec durant tot l'any, perquè una de les coses que volem, i és un tema que hem debatut en l'equip de govern, és precisament desestacionalitzar el turisme. Per tant, nosaltres a l'estiu, que tinguem ple d'ocupació turística hotelera, doncs ja està bé, però també volem que en altres èpoques de l'any doncs tinguem més ocupació hotelera i hostelera, per tal de, doncs, que aquesta ocupació que va vinculada al sector turístic doncs pugui ser més estable al llarg de tot l'any, no? I per això nosaltres plantegem un increment un recàrrec del 100% del que permet la llei durant els mesos de juliol i agost, a Setmana Santa un 50% del recàrrec i durant la resta de l'any zero. D'aquesta manera aconseguim una altra cosa també, que és que el nostre sector turístic, les empreses del municipi, doncs puguin ser competitives en relació amb els hotels d'altres municipis que sí que pujaran el 100% aquest recàrrec. Per tant, tenim aquest marge de competitivitat en quant a preus, en quant a oferta que poden oferir doncs als nostres visitants, i per tant creiem que és un win-win. Guanya el sector turístic, el sector hoteler, però també guanya el municipi, en tant en quant generem uns ingressos que no van a càrrec dels ciutadans i ciutadanes del Vendrell, sinó que van a càrrec dels visitants que van als hotels, i que per tant representa uns ingressos que ajuden a finançar el sobrecost que tenim pel tema turístic. En definitiva, és aquest el sí de, o el significat d'aquesta ordenança, que si voleu una segona intervenció podríem entrar més en el detall de les quanties de lo que es paga o no es paga, però tots vostès, els regidors i regidores, ja ho tenen, i a partir de demà, doncs, si s'aprova, quan s'aprovi aquesta ordenança, tots els ciutadans també podran veure doncs l'import que es fixa per al 2026 i per al 2027 a les estades turístiques. Gràcies.
7: Molt bé, intervencions.
8: Bé, pagar una taxa turística és una cosa habitual a molts països i a molts municipis. El que passa que potser s'hauria de veure revertit el turisme en la qualitat de les nostres platges i del nostre turisme i de les nostres zones turístiques. Ahir, si no vaig malament, era el Dia Internacional del Turisme. No he vist cap publicació al respecte de l'Ajuntament, però clar, la imatge que hem donat aquest estiu a les nostres platges no és precisament de qualitat turística. Carrers plens de brutícia, rates, paneroles, insectes diversos, restaurants amb contenidors mentre estàs fent un cafè, etc. Per tant, d'acord, la taxa es paga, aquesta taxa es paga a molts països i a molts municipis, però potser hem de cuidar més el nostre turisme. Ahir mateix vaig anar a veure l'exposició de motos de Ramon Torres a Comarruga i el Parc de la Música, que el vam inaugurar sense que estigués acabat, que sembla que està obert un altre cop, està ple de ferros. Ferros que són perillosos per la canalla. No hi ha llum. Hi ha una font que perd aigua a totes les hores. I podria seguir amb un llarg, etcètera, de que potser, pues, jo, si hem de pagar una tassa, perfecta, però que s'inverteixi en cuidar el nostre turisme i cuidar casa nostra. Gràcies.
2: Molt bé, Yolanda, endavant.
9: Nosaltres votarem a favor. Creiem que bueno, és una cosa que s'està fent per al desbordament de turisme que n'hi ha, i crec que no tenen aquesta a càrrec dels ciutadans i ciutadanes, sinó de la gent que es visita, però sí que és veritat que també tenim que nosaltres posar-nos les piles i com mínim tenim que revertir la situació que s'ha generat aquest estiu. I ja sé que es negarà, i crec que se tenia que haver a fer inclús una junta de portaveus o un ple extraordinari per parlar de tot el que ha passat aquest estiu a les platges, però esperem i tenim la convicció de que es prendrà nota i que es revertirà la situació perquè l'any que ve no passi.
2: Molt bé, davant, senyor Barreté.
10: Gràcies, senyor alcalde. Bé, ens centrarem una mica en la intervenció del senyor Santos. El primer que m'ha sobtat és que vostès, que són els reis de les notícies a la premsa i dels vídeos, no s'hagi publicat res sobre aquest tema. Zero informació a les xarxes socials, a la ràdio televisió del Vendrell, cap vídeo. Vostè ens parla que és un win-win per al sector turístic. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona ha tildat aquesta taxa d'incomprensible. Un win-win. Diu, a més, que el conjunt d'ajuntaments turístics estan a favor d'aquesta implantació. Cambrils. La regidora cambrilenca s'ha mostrat clarament en desacord amb el nou impost. Salou. No ens plantegem aplicar cap recàrrec a la taxa turística. Calonge i Sant Antoni tampoc aplicaran aquest recàrrec aquest any. Sitges, estudiarem primer quines conseqüències pot tenir. Palamós, no aplicarem cap recàrrec. Platja d'Aro, haurem d'estudiar juntament amb el sector. Doncs, no sé, quins són els municipis turístics que estan tan a favor del recàrrec, perquè no sé, jo he citat com a mínim els dos més importants de la província de Tarragona, com Salou i Cambrils. Potser alguns són competència nostra. O sigui, amb això sí que considerem ser líders. Líders a posar recàrrecs. Perquè és molt curiós que l'informe tècnic és de finals del mes de juny sobre la modificació d'aquesta taxa. L'informe tècnic explica què és el que provocarà. Però és que el 15 de juny es va celebrar el Consell Municipal de Turisme. I allà ningú va parlar de fer una pujada en la taxa. Ningú. Estava tot el sector en el Consell. No formava la part de l'ordre del dia, de què s'hi semblava, de com ho volien, de què tal. Cap informació. No es va citar en el Consell, no es va citar cap informació al respecte. I uns dies després ja es començava, ja estava l'informe tècnic preparat, per tant, si estava fet l'informe tècnic, feia dies que s'estava treballant en modificar-ho. No ens ha citat, ho deixo que vostè ho digui, si no ho diu ja ho diré jo després, quan pujarà d'ingressos l'Ajuntament per això? Ni el que representarà pels apartaments turístics, que és la immensa majoria del turisme que tenim a la nostra vila. Més de 1.000 apartaments turístics. I si no ens sembla bé els apartaments turístics, el primer que havien de fer era l'ordenança d'apartaments turístics, que jo la vaig presentar a aquest ple. I vostès van votar en contra de fer-la. Una ordenança per tenir un turisme de qualitat i que realment els apartaments turístics compleixin amb el que diu la normativa i ho facin bé. I això vostès ho han votat en contra. Per tant, hem de dir què és el que representarà per a una família de 4 membres que vinguin una setmana a un apartament turístic. I quan pagaran? Perquè no només és que hi ha el recàrrec, és que l'1 d'abril del 2027, que és quan entra en vigor això, la Generalitat puja encara més la taxa. I per tant, a l'apartament turístic es pagarà 5 euros per persona i dia. Vol dir, a la setmana, 35 euros. Una família de 4 membres majors de 17 anys, 140 euros de taxa turística. 140 euros una setmana. Això és realment, com vostè ha dit, intentar impulsar el turisme? Estan d'acord realment? No sé, vostès que reuneixen a la Federació d'Apartaments Turístics, estan d'acord amb això? Està d'acord que el hotel rà 10 euros per persona i dia de taxa turística? Realment, això és el que volem fer? Volem ser líders, Segurament volem ser líders. Gràcies.
7: Molt bé. Don Antonio.
11: Gracias. Desde Vox lo vamos a apoyar, que sigan aumentando la presión fiscal sobre quienes visitan el Vendrell, y especialmente sobre un sector que genera actividad económica, empleo y riqueza en nuestro municipio. A partir del 1 de abril del 2026, las tarifas del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos ya han aumentado en toda Cataluña. Y ahora se pretende añadir además un recargo municipal. Y nosotros nos preguntamos, señor Santos, ¿hasta dónde quieren llegar ustedes? Porque parece que cada vez que este ayuntamiento necesita más ingresos, la solución es buscar a quién se los podemos cobrar un poquito más. Esa es su solución, señor Santos. Pero, segundo. Pero hay una cuestión que parece que ustedes se olvidan. Y es más a propósito, Santos. Los turistas ya contribuyen económicamente en el municipio. Cuando un turista se aloja en un hotel, en un camping, en un apartamento, cuando come en un restaurante, cuando compra en nuestros comercios, llena el depósito de vehículo, consume en cualquier servicio, está generando actividad económica, empleo, IVA, impuestos y recursos para las administraciones públicas, señor Santos. Por tanto, no aceptamos el argumento de que el turista viene aquí simplemente a utilizar servicios públicos sin aportar nada. El turismo ya contribuye al sostenimiento de los servicios públicos a través de la actividad económica que genera. Y si lo que queremos es que el Vendrell tenga más actividad, más empleo y más comercio, lo que debemos hacer es facilitar que la gente venga, consuma y vuelva, no encarecer progresivamente su estancia, señor Santos. Porque hay algo que este gobierno debería tener muy presente. Si castigamos al turismo, acabaremos castigando también al comercio local. El turista duerme en el Vendrell. Es también el cliente que el del restaurante de al lado, es quien compra en nuestras tiendas, es quien consume nuestros bares, quien utiliza nuestros servicios y quien genera actividad durante los meses de temporada, señor Santos. Por eso, cada vez que encarecemos la estancia y hacemos nuestro municipio menos competitivo, también estamos poniendo obstáculos a nuestros comerciantes, nuestros restauradores, nuestros hoteles, nuestros campings y nuestros autónomos. Y no olvidemos que el impuesto turístico ya existe. Desde abril del 2026, tarifas generales en Cataluña han aumentado y la legislación permite ahora a los municipios establecer un recargo adicional. No creemos que la solución para mejorar el Vendrell sea cobrar más al que viene. La solución es gestionar mejor, mejorar la limpieza, mejorar el mantenimiento de las calles, mejorar nuestras playas, mejorar la seguridad, mejorar el espacio público y hacer del Vendrell el municipio atractivo para vivir, invertir, trabajar y también para visitar. No pretendan solucionar las carencias de gestión aumentando la factura al turista. Desde Vox defendemos una política fiscal que favorezca la actividad económica, el comercio y la inversión, no una política basada en poner una tasa detrás de otra. Porque el turista no debe ser visto como una cartera a la que recurrir cada vez que faltan recursos. Debe ser visto como lo que es, una fuente de actividad económica que beneficia a todo el municipio. Por todo ello, nuestro grupo votará en contra de este recargo turístico. Gracias.
7: Muy bien. ¿Alguna intervención por aquí? ¿No? Termina. Davant.
12: Bona tarda a tothom. A veure, nosaltres estem a favor. Totalment. Perquè considerem que és una bona eina per tenir recursos. Perquè, a més, el turisme, a veure, se li ha de donar un retorn. perquè ens provocarà tota una sèrie de despeses que estan per sobre del pressupost. Està molt bé pensat el tema zero per desestacionalitzar tot l'any, bueno, julio, agosto, Semana Santa, que paguen, que paguen. Estan parlant de turisme, és un luxe. Si, no sé, si jo no puc anar en marxa de vacances, pues no voy, no passa nada. A mi em molesta que em pugin a l'habitatge, em molesta que em pugin l'aigua, em molesta que pagar un cànon per les escombraries, per el transport públic, que és el dia a dia. Però el turisme, pues, al final, pues, d'alguna manera, pues, és un luxe. Podem passar sense ell. I per tant penso que ens hem de fer valorar nosaltres. Vull dir, per tenir un bon servei, els turistes que vinguin, això té un preu i s'ha de cobrar. Nosaltres únicament una percepció que sí que ens agradaria, perquè vostès diuen que això ho revertiran en habitatge, en una sèrie... I sí que creiem que aquests ingressos que diuen que seran 500.000, més de 500.000 a l'any 2027, ens agradaria, per exemple, que hi hagués una planificació. Una planificació que hi hagués un retorn, sobretot directe, per la dignificació d'aquest turisme, en els PRs que hem presentat per dignificar el turisme... I d'alguna manera veure aquest retorn i poder controlar i diguem que vostès justifiquessin aquests diners que diguem que es cobraran d'aquest impost per dir algo de turístic, poder-los seguir. És el que diguem nosaltres com una percepció que hauríem de tenir en compte. Estem totalment d'acord, clar que sí, vull dir, amb el tant.
7: Molt bé, doncs vinga, senyor Santos, endavant.
6: Sí, alguns aclariments, Primer, no és un aclariment, és un agraïment al grup d'Esquerra, agraïment per el recolzament a aquesta ordenança, que hi coincidim, i després alguns aclariments, perquè heu parlat de taxa, no és una taxa, és un impost. De fet, és un impost que no porta des del 2026, senyor Antonio, porta des del 2014. L'import d'estades turístiques és del 2014. El 2014 l'Ajuntament del Vendrell cobrava 33.000 euros de l'impost d'estades turístiques, que abans només hi havia un impost, no havia cap i aquest impost el cobrava la Generalitat i liquidava la part corresponent als ajuntaments, no només al nostre, sinó a tots els ajuntaments que teníem estades turístiques. Senyor Navarrete, vostè ha dit una relació de municipis turístics. Tots els que no ha dit, aplica.

0: Estem dotant el sector turístic precisament de competitivitat perquè pugui competir amb els altres hotels dels altres municipis on sí que incrementaran el 100%. I la pregunta que els faig, si volen contestar, la contesten vostès a la segona intervenció o no, és, llavors vostès estan d'acord en que si no es cobra l'impost d'estades turístiques, aquests diners, aquest sobrecost que té el sector turístic recaigui sobre els ciutadans i ciutadanes del Vendrell? Però nosaltres no. Nosaltres no, ja els avanço que no. Nosaltres no volem tocar els impostos per assumir aquest sobrecost que té l'impost turístic. Hi ha un principi que és, en medi ambient és aplicable, que és aquell de qui contamina paga, seria aplicable també aquí, no? Qui crea el sobrecost, doncs que pagui també, no? Que aporti amb aquest increment de l'impost turístic. I perquè vostès vegin també, he dit a la primera intervenció que els hi faria una concreció de quins són aquests imports, perquè no es pensin que són 140 euros, com ha dit el senyor Navarrete, sinó que són 4 euros en hotels de 5 estrelles gran luxe. 4 euros de 5 estrelles gran luxe. Càmpings i càmpings de luxe. 1,80 euros en hotels de 4 estrelles. 1,75 en els allotjaments, en els apartaments turístics, pisos turístics. 0,80 en albergs. 0,80 en la resta d'establiments i càmpings. Vale? Això en temporada alta, estiu, agost i juliol. Per Setmana Santa la meitat d'aquests imports. I la resta de l'any zero. Per tant, és un increment que és molt mesurat, que dota els nostres hotels i els nostres allotjaments turístics d'una eina competitiva perquè no és el 100% del recàrrec que podíem haver aprovat com han fet altres ajuntaments i que, a més, ens ajuda a que la ciutadania no hagi d'assumir el sobrecost que té el sector turístic. I he començat a dir, a la meva primera intervenció, que nosaltres no fem aquesta ordenança en contra del turisme, sinó a favor d'un turisme sostenible, un turisme doncs, que aquelles, qüestions negatives, té moltes positives, el sector turístic, restaurants, hotels, comerços, però també hi ha una pressió, com he dit abans, doncs en la mobilitat, en la seguretat, en la neteja, doncs que aquest sobrecost no ha de recaure als ciutadans. Vostès diuen que no, que sí que ha de recaure als ciutadans, que vostès volen que els hotels, que els visitants no paguin. Doncs nosaltres diem que no, que sí que han de pagar els visitants, com a mínim per ajudar a finançar doncs, aquest sobrecost que tots tenim. Gràcies.
1: Nosaltres, des de Fem Vendrell, votarem en contra, però votarem en contra perquè volem fer... No, com regidor de turisme i regidor de Hisenda, que votarem en contra, però votarem en contra perquè volem fer aportacions per millorar, perquè nosaltres creiem que hem de créixer tots junts, hem de créixer en qualitat, i per tant votarem això en contra i l'argumentem això perquè farem aportacions per millorar la proposta. Gràcies.
2: Molt bé, Yolanda, endavant. No? Molt bé, senyora Barrete.
3: Senyor Santos, no es vulgui enganyar una altra vegada. Ens enganya el solitari, vostè dona unes dades que són incorrectes. M'està dient que a l'habitatge del turístic pujarà un 1,75 i quan està dient una cosa que no es pot aplicar perquè és el juliol i agost fins al 31/3. Ja ha passat juliol i agost, ja no podem aplicar això. El que s'aplicarà i que entrà en vigor és a partir de 1/4. Senyor Santos, sisplau, 2,50. No, ara no. S'aplica l'1 del 4. O sigui, a casa el Nadal. Però l'1 del 4 s'aplica el 2,50? O no, no s'aplica el 50. I 2,50 més 2,50... Això és el recàrrec que cobra l'Ajuntament. Que l'Ajuntament no cobra només el recàrrec, eh? Que la Generalitat també li dona un 25% del que cobra ell, eh? Vale? O sigui, no cobra només el recàrrec, l'Ajuntament. Vale? Són 2,50 més 2,50 de l'estatal, són 5 euros que paga. No vulgui dir com si ara estiguessin pagant, estarà pagat cada persona que vengui a un allotjament turístic 5 euros cada dia. 5 euros cada dia. Però una persona no ve sola a un habitatge turístic. Ve una família. Quan paga una família cada dia? I està una setmana. I això són les dades. I vostè no intenti dir una cosa que no era certa. Senyor Santos, sisplau. Perquè vostè parla de que, clar, és que, home, és que tenim una sèrie de costos. Ah, però és que si no tinguéssim turisme, què seríem? Què representa el turisme en l'economia local?

0: Si no tinguem turisme, si no volem despeses, no tinguem turisme, què seríem? On estaria el nostre PIB? No seríem res. Per tant, som turístics perquè necessitem el turisme. No li podem posar pedres al turisme. I vostè està posant pedres al turisme. Fem un recàrrec que els dos principals competidors del nostre municipi no és Castelldefels el nostre competidor, És Cambrils i Salou, la província de Tarragona, Costa Daurada. No ho faran, no l'aplicaran el recàrrec. I nosaltres sí. I anirà sobretot a les habitatges d'ús turístic, que n'hi ha més de 1.000. Hi ha més de 1.000 habitatges turístics al Vendrell. Vale? Aquest aniran. I per tant és el petit propietari. Però millor té un apartament que el té posat com a d'això i haurà de pagar o pujar-li un sobrecost al client, que potser no li vindrà. Perquè sí, potser anirà a algun lloc que no li cobrin això. Perquè clar, una setmana 140 euros potser no li sembla molt. Però no estem parlant d'un lloc que tinguem un turisme de gran capacitat econòmica. Perquè, senyora, el turisme no és un luxe. O ja no podem fer turisme, ja ni tan sols. O el turisme tot és luxe. O el turisme tot és hotels de 5 estrelles, mega estrelles, o és turisme també poder visitar una muntanya i anar a un poble rural. També és turisme. O sigui, dir que el turisme és un luxe és una frase que crec que està fora de lloc. Està fora de lloc dir que el turisme és un luxe. Per tant, jo crec que encara no ens ha donat per això, no ens ha donat la xifra de lo que ingressarem de més. No, això no ens ho ha donat. Potser és que aquest govern vol tenir el mantra de que no pujarem els impostos i les taxes de cara al 2027, necessita un ingrés extra per quadrar els números. I necessita aquests 300.000 euros de més que s'ingressaran, no ho dic jo, ho diu l'informe tècnic, que s'ingressaran de més i necessitarà aquest ingrés extra per quadrar els números del pressupost i així poder dir el mantra de que no hem pujat els impostos, però sí que pot afectar el nostre comerç, els nostres hotelers, aquell restaurant que està a la platja, aquella botiga que tal, perquè potser tenim una baixada de personal que no està disposat a pagar aquestes taxes. No ho sé, com a mínim s'hauria de fer, com altres municipis, esperar, veure el resultat, i una vegada veient el resultat, potser si s'ha d'aplicar o no. Però així, ser líders, en aquest cas, és quan no hem de ser líders. Gràcies.
1: Molt bé. Senyor Antonio.
2: Vale. A ver, Santos, ¿sabe lo bueno de tener las intervenciones escritas? Es que usted ha manipulado lo que yo he dicho. Yo no he dicho en ningún momento tasa, y lo tengo aquí, he dicho que la Generalitat cobra un impuesto por estancia. Y yo he dicho que ustedes hacen un recargo. No he dicho tasas, así que no manipule lo que yo he dicho. No, ha dicho, pero me ha dirigido a mí. O sea, ha dirigido a usted, a mí. Entonces yo le quiero rectificar eso. No me voy a repetir con lo que ha dicho el Lluís. ¿Usted ha hablado con los hosteleros? ¿Ustedes han hablado con el comercio local? ¿Ustedes han hablado con los hoteles? ¿Han hablado ustedes? Si descienden los visitantes, ¿qué va a pasar? ¿De qué van a vivir? ¿Vamos a cerrar más locales? Es que parece mentira que ustedes no lo vean. Y a la señora de Esquerra, que el turismo es un lujo. Un lujo es lo que cobramos los políticos, señora, y no el turismo. Por favor, todo el mundo tiene derecho a hacer turismo. O faltaría más. Gracias.
1: Muy bien. Termina,
3: A ver, yo soy de una economía de estas que yo tengo 1.000 y en preferencias, ¿no? Y dios, primero la vivienda, luego la comida, después a los estudios, al no sé qué. Y lo último, pues bueno, ¿queda para hacer vacaciones? Queda. ¿No queda? Pues no vamos. Y si voy de vacaciones, pues voy de vacaciones. Si aquí me cobran esto, pues al nivel que yo pueda ir. Y continúo pensant que és un luxe. I nosaltres encantadíssim de poder rebre la gent i donar-los un servei. Però sí que demanem, per exemple, el que et deia el nostre grup, és que hi hagi un control i una previsió d'aquests diners que recaptarem precisament perquè ells ho trobin, que diguin, ostres, tu, aquí volem tornar l'any que ve. Aquest estiu, aquest estiu era per fer una taula de treball i treballar amb el patronat i tota la història, perquè amb el tema de la imatge que hem donat, amb el tema de les escombraries i tota la història, no hem estat potser a l'alçada. Però bueno, l'any que ve, ara ha acabat aquest any, no? Bueno, aquesta temporada. El que hem de treballar és ara ja, ara, a partir d'ara, i ja fer una previsió. I aquests diners i aquests ingressos que ens donaran aquest impost, doncs cony, a veure on es reverteix i que sobretot li reverteixi doncs, aquest turisme. Ja està. I jo, pues, yo este año no he hecho vacaciones. Ya está. Y no pasa nada. Ahora, si no hubiera podido pagar el alquiler de mi piso, pues hubiera tenido un problema.
4: Molt bé. Vinga, anem a tancar el punt, sisplau.
5: És que Carmina, per anar a vacances, m'han passat la dada ara, una família mitja en un hotel de 5 estrelles, tot luxe, a Catalunya la mitja són 2.175 euros una setmana. No està a l'abast de tothom. Aquest recàrrec suposa un increment de 31 euros per una família. Euros. Per tant, no estem parlant de cap cosa desorbitada. I un debat que pensava jo que era un debat de consens, que era un debat de consens, perquè tots volem que els ciutadans del Vendrell no paguin impostos, o com a mínim no tinguin un increment d'impostos, sinó que els impostos que genera doncs, el turisme, es pugui aquest sobrecost el pugui finançar el propi turisme, doncs s'ha convertit en un debat ideològic. I en aquest debat ideològic nosaltres ens situem on ens hem de situar, que és que no volem que els ciutadans paguin un sobrecost que han de pagar els turistes, que com diu la Carmina, doncs és un dret de tothom, però és un dret per un hotel de 5 estrelles, 2.175, un increment de 31 euros força raonable. El qui més té, doncs que més pagui, 31 euros a la setmana, sembla raonable. I amb aquests increments, tenia raó el senyor Navarrete en una cosa, Jo havia dit les tarifes del 2026 i a partir del 2027, doncs l'allotjament, el pis turístic són 2,50, els hotels de 4 estrelles 2,40, la resta d'establiments 1,20, albergs 1 euro i els de luxe 4 euros en temporada alta. És a dir, que tampoc no hi ha tanta diferència, però sí que és veritat que havia fet referència doncs, a les taxes o a l'impost, al recàrrec de l'impost del 2026. I a l'increment total, més l'aportació que fa la Generalitat d'aquest 25% de la seva part de l'impost, doncs suposarà un ingrés per l'Ajuntament de 521.778 euros amb 85 cèntims, que és el que està a la pròpia ordenança. I la destinació d'això, com vostè diu, doncs ha de servir, doncs primer, per crear el sobrecost, per suplir o per finançar part del sobrecost que té les contingències que comporta el sector turístic i també doncs, per tot el que preveu la llei. La llei ja fa una llista de quines activitats o a quines coses es pot dedicar aquests diners. Per tant, amb això el que volem és doncs, insistir en que creem una ordenança amb un recàrrec d'un impost que permet la Generalitat de Catalunya als municipis turístics per diguem, finançar part del sobrecost del sector turístic i que no recaigui en els ciutadans que vivim tot l'any al Vendrell. Gràcies.
4: Molt bé, passem al punt de votació, sisplau. Vots a favor. Molt bé. Vots en contra. 4. Molt bé. Abstencions. S'aprova el punt. Moltíssimes gràcies. Seguim. 12. Aprovació de la liquidació del contracte i del retorn de la garantia contractual de la concessió administrativa de l'explotació d'un aparcament subterrani de vehicles, automòbils, en tres plantes de l'immoble situat entre els carrers Doctor Guixent, Cerdanya i Jaume Carné. Senyor Santos.
5: Sí. Novament, bueno, aquest és el tancament, capítol definitiu, capítol últim, tancament definitiu de la concessió de l'aparcament soterrani del doctor Guixent, Cerdanya, Jaume Carné, que ja hem donat a conèixer com el pàrquing del mercat, que havia estat explotat per Acvil Aparcamientos. Aquesta concessió ja havia estat resolta de mutu acord pel ple del desembre del 2024. Avui el que portem al ple simplement és aprovar la liquidació definitiva del contracte, és declarar que no queda cap saldo ni obligació econòmica pendent entre Ajuntament i l'antiga concessionària i retornar l'aval de 84.000 euros que Acvil havia depositat en el 2016. Per tant, els informes tècnics, jurídics i intervenció són favorables a aquesta devolució. No és cap indemnització, eh? És simplement uns diners que havien deixat com a aval i que un cop resolt el contracte, doncs es retornen com ha de ser.
4: Molt bé, intervencions. Yolanda? No, senyora Navarrete, no? Alguna intervenció?
6: Jo, una breu, és breu. M'agradaria únicament explicar que ens alegrem de que finalment, després del 2003, puguem tancar aquest capítol. És important també que la ciutadania entengui, els números potser no s'han explicat. Per una banda, l'Ajuntament havia de reconèixer 486.000 euros a l'empresa, corregeix-me, Balta, si m'equivoco. L'empresa devia a les arques municipals 450.000 euros i aquesta diferència és la que s'ha arribat a un acord i han dit que l'empresa no en demanaria. Hi ha un punt important per a mi, per a nosaltres, i és l'estat de les instal·lacions i el retorn d'aquestes instal·lacions. Sé personalment que és un pàrquing que ha tingut molts problemes, que hi ha, sobretot la planta tercera, estan en unes condicions molt delicades, i el que sí, des de l'oposició, el que demanem és que sigui molt rigorós, sobretot en aquest sentit, amb l'estat del pàrquing, que siguem rigorosos, i agraïm que per fi, després de tribunals, de procediments litigiosos, puguem tenir aquest equipament, recuperar aquest equipament i gestionar-ho, perquè al final és una bona notícia que hauria d'haver estat una miqueta abans, però bueno, indicar que en aquest sentit ens alegrem i sobretot fiscalitzar una mica l'estat de les plantes més baixes.
4: Molt bé, doncs no sé si m'ha semblat que s'aprova per unanimitat aquest punt. Sí? Doncs s'aprova per unanimitat. Perfecte. Següent. Aprovar inicialment la modificació puntual número 60 del Pla General Urbanístic del Vendrell per l'adequació dels sistemes d'equipaments comunitaris a la legislació vigent i a l'ordenació de determinats equipaments municipals. Aquests, com vaig explicar a la comissió informativa, bàsicament és una modificació de dos equipaments que són prou coneguts. Un seria l'Arxiu Comarcal, és un dels equipaments culturals, en sentit ampli de la paraula cultural, més importants i més potents, fins i tot de la comarca i del Vendrell, per raons òbvies, i evidentment, com creixem, també creixem amb necessitats d'ampliar l'arxiu. I hi havia una circumstància, si recordeu, allà hi havia l'hospital, el famós hospital del Vendrell va començar en aquell límit, on és la tele ara, per d'una manera, i tota aquella zona o tots aquells solars doncs tenen encara la qualificació d'equipament sanitari, tenen la coletilla de sanitari. Evidentment, doncs això ja estem, per sort estem fent un d'hospital molt més gran a una altra banda i per tant no caldria, i llavors simplement s'elimina lo de sanitari o hospitalari, no sé què surt exactament, però bueno, es deixa amb equipament en genèric i ja estem treballant per aquesta ampliació de l'arxiu comarcal, d'acord amb la Generalitat, que al final és el competent. I després també hi ha una altra modificació, en aquest cas també un equipament prou conegut, que és el casal familiar. El casal familiar, com sabeu, estem en negociacions a tres bandes amb la Generalitat i amb l'Arcabisbat, per si hi ha la possibilitat, bueno, al principi sí, però bueno, fins que no estigui tot signat, com sempre, fins que no hi ha la intenció d'aprofitar aquest equipament, rehabilitar-ho, perquè és un edifici que comença a tenir els seus anys, la planta baixa, la planta de carrer, evidentment que continua sent equipament, com ara, cultural, per tot allò que necessitin les entitats i de més, però les plantes superiors que puguin tenir una utilització com o bé habitatges socials, de lloguer social. Aquest és l'objectiu i, per tant, s'ha de fer algunes modificacions en la normativa perquè sigui possible. Vale? Ja dic, aquest és l'objectiu en aquest cas del casal familiar o conegut per tots. Bàsicament són això, aquestes dues modificacions, per no entrar en qüestions molt tècniques, que a vegades als urbanistes els agrada complicar el llenguatge. Alguna pregunta? Qüestió, consideració, oportunitat, conveniència? Doncs passem al punt de votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat? Perfecte, moltíssimes gràcies. Continuem. Aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre l'Ajuntament del Vendrell i l'Agència d'Habitatge de Catalunya per la promoció d'habitatges amb protecció oficial en el solar municipal situat al carrer Frederic Marès d'Olobol. I si us sembla bé, i la secretària m'autoritza, podríem fer el punt 15, que és el mateix, simplement, bueno, el mateix sentit d'un altre solar al carrer Francesc de Riera número 16. Faig la mateixa explicació en aquest cas, i a més tenint en compte que això mateix ja ho vam passar en tres casos anteriors de tres solars que ja van fer la cessió a la Generalitat. Ja sabeu que la Generalitat té un objectiu de construir 50.000, crec que eren 50.000, si no em corregiu, 50.000 habitatges de protecció oficial. No cal que expliqui també que l'habitatge és el gran repte de, o el gran problema i per tant repte per a aquest país, i va demanar que aquells municipis que tinguéssim solars disponibles, que els poguéssim cedir per licitar la construcció d'aquests habitatges, d'aquests blocs de pisos per fer lloguer social. Per part de l'Ajuntament teníem disponibilitat de 5 solars d'allò de manera immediata, és els que es van cedir. D'aquests 5, 3 ja s'estan en licitació, no sé si adjudicats o pràcticament en fase d'adjudicació, per tant, en relativament poc temps, tenint en compte que s'ha de construir l'edifici o els edificis, s'han de construir, tindríem doncs un nombre significatiu d'habitatge social, i aquests dos solars són el mateix, doncs fer aquest conveni perquè la Generalitat liciti, posi en disposició dels constructors, per alguna manera, construir habitatge social. Aquest és l'objectiu, evidentment, depenent del projecte arquitectònic que finalment presentin els guanyadors, doncs sortiran una mica més o una mica menys d'habitatges, però estem parlant d'entre 50 i 60 habitatges més o menys els que poden donar aquests 5 solars, a l'espera de veure evidentment els projectes i la llicència urbanística. Bàsicament és això, aquests dos punts. No sé si hi ha alguna pregunta o consideració. No? Doncs sí, endavant.
6: Bueno, com ha dit l'alcalde, el dret a un habitatge digne, i a més és que sembla tot just que hagi estat ara el moment, perquè tots hem vist el que està passant amb l'habitatge en aquest país. I des del nostre grup municipal, nosaltres ja el 2024 vam presentar una proposta perquè s'aprovés aquí en aquest ajuntament, que se'ns va aprovar amb el vot favorable del govern del PSC. El fet de que també celebrem que es faci aquesta sessió, som conscients de que hi ha una manca d'habitatge social a Vendrell molt gran. El volum, amb la proposta que nosaltres fèiem el 2024, ens situava, ojo, perquè aquesta dada és molt important. El Vendrell estava a la cua de tot el Camp de Tarragona en inversió per habitant en polítiques actives d'habitatge. Nosaltres en aquesta proposta vam ser molt exigents i vam dir que com a mínim, per poder situar-nos simplement a la mitjana, s'havia d'invertir 1 milió d'euros. Això va ser el 2024. El resultat d'això és que els pressupostos de l'any següent es va reduir aquesta partida en polítiques actives d'habitatge a 14.000 euros. Per tant, el que jo vull dir en aquest moment és que celebrem que es facin aquestes sessions, però no podem oblidar que nosaltres ja vam demanar que l'Ajuntament i el govern del PSC i el PP fes polítiques actives d'habitatge, i nosaltres considerem que això, aquestes sessions puntuals, no són suficients. Vull dir, al final no són suficients. Sobretot quan es demanava una inversió de part d'aquests pressupostos i aquesta inversió no s'ha complert. Entenem que fer política municipal d'habitatge és necessària, l'hem de fer des de tots els àmbits. Aquí a Vendrell teníem, l'any 2024, quan vam presentar la proposta, més de 300 sol·licituds d'habitatges de protecció oficial. Estem en un mercat tensionat. Nosaltres, en aquesta proposta, ara l'estava repassant, donaven un munt d'idees, creació d'ajuts, bonificacions de l'IBI, establir mesures de regulació dels habitatges d'ús turístic, foment de la tinença alternativa al model de propietat privada, per exemple, fomentar en cessió d'ús, prioritzar i potenciar la recuperació, la rehabilitació i la reutilització d'habitatges per sobre d'obra nova, adoptar mesures contra la pobresa energètica, evitar fer auditories energètiques per la gent que no pot pagar la llum, establir mecanismes per garantir l'accés a habitatges a persones amb diversitat funcional, al jovent, a persones majors de 65 anys. És a dir, no em val, no val dir, ostres, és que l'oposició sempre s'està queixant. No? Nosaltres el 2024 vam donar un llistat d'eines que va ser aprovat per aquest ple precisament. I són eines que podem fer nosaltres des del Vendret, des del nostre petit ajuntament. Amb aquesta reivindicació el que vull dir és que a l'habitatge, el dret a un habitatge digne és un dret constitucional que moltes forces polítiques s'han oblidat de que existeix i des d'aquí nosaltres, aquest petit consistori, també podem fer moltes coses perquè la gent jove tingui més accés a l'habitatge o la gent no hagi d'estar compartint habitacions i pagant 1.000 euros per poder tenir un sostre on ha viure. I res, a part d'aquesta reivindicació una mica més social, celebrar que hi hagi aquesta sessió i sobretot demanar que el compliment de les propostes empenya a que totes aquestes propostes que nosaltres fem i que s'aproven pues que tinguin una miqueta més de consideració, sobretot de cara als pressupostos del 2027. Res més.
4: Molt bé, senyora Mercè. 5 solars tenen un preu i un valor una mica superior a 14.000 euros. Per tant,
7: hem fet... Però nosaltres demanàvem un milió.
4: Senyor, perquè no deixeu parlar, no respecteu els torts i deixeu parlar tranquil·lament. Vale? Per tant, diguem-ho tot. Si som conscients, doncs no sé si arriba el valor a un milió, però 5 solars, com sap la ciutadania, té un valor, no és aire. Molt bé, doncs vinga, s'aprova per unanimitat? Sí? Vinga, doncs s'aprova per unanimitat, moltíssimes gràcies. Aprovació i compromís d'adhesió a l'associació Amics de la Bressola i aportació de subvenció. Us fem cas, a vegades massa i tot, i aquest seria un exemple d'una moció que va, crec, no? Sí? Tot i que va aprovar tot el plenari. Alguna intervenció?
8: Sí. Jo només? Molt bé, doncs, bueno, agrair, no?, que la nostra proposta, tot just ara fa un any, no?, tingués continuïtat. Entenem, no?, que la quantitat que s'ha establert, no?, que són 750 euros, s'haurà acordat amb la Bressola, amb l'Associació d'Amics de la Bressola. Sí que demanem, no?, que ens hagués agradat, no?, sent els impulsors de tot això, no?, d'adherir-nos a aquest moviment, ens haguéssiu invitat a la reunió amb els amics de la Bressola, no?, per parlar sobre, bueno, diferents temes, no? Però tot i així, bueno, celebrem i donem les gràcies a que s'hagi, no?, pues, fet aquesta feina i que tingui, no?, el que demanarem és que tingui una continuïtat, no?, que no quedi aquí, en aquesta aportació única, sinó que tingui una continuïtat. No sé si s'ha acordat que serà el mateix nombre de diners, o serà un altre, serà una aportació anual, o només és esporàdica, no? Vull dir, el que demanaria és que tingués continuïtat, i gràcies per la feina feta.
4: Davant, senyora Vila.
9: Sí, gràcies. Et responc a les preguntes, Albert. Lògicament, la veritat és que la vostra proposta va ser, doncs, molt ben acceptada per tots els membres d'aquest plenari, no només pel govern. El govern no cal que digui que treballem, doncs, perquè la llengua catalana, doncs, continuï utilitzant-se i perquè, doncs, sigui també un element que ens faci sentir orgullosos de la nostra cultura, i també per aquest motiu som molt empàtics amb com se senten altres poblacions, altres pobles, doncs aquí tens la prova, no? Doncs aquests, els pobles de la Catalunya Nord, és a dir, entenem perfectament com se senten, i per aquest motiu, i també arrel de la vostra proposta, doncs ja hem acabat tot el procediment administratiu i avui presentem al ple l'aprovació de l'adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola. Som socis, el Vendrell ja és soci de l'Associació d'Amics de la Bressola. No és un fet puntual, és un fet, doncs, que perdurarà en els anys. tant de bo. I doncs ara mateix l'import és el que doncs vam acordar amb ells. Nosaltres ens hem comunicat amb l'associació de la Bressola a través de mails i de trucades telefòniques. El dia que ens hi trobem amb ells i amb elles ja us convidarem, i tant, lògicament, a vosaltres i a totes les persones que formem part doncs d'aquest ple i d'aquesta corporació. I doncs endavant, nosaltres continuem treballant perquè la llengua catalana sigui utilitzada, i que a més en tots els àmbits, tant en l'àmbit oral, escrit, digital, i que doncs continuem amb la nostra política lingüística, perquè la llengua ha de ser allò que ens uneixi i no allò que ens separi. Moltes gràcies.
4: Molt bé, tanquem el debat. Doncs vinga, passem a votació. Vots a favor, sisplau. S'aprova per unanimitat. Molt bé, sí. Perfecte, gràcies. Passem als punts que m'ha afegit per urgència, sisplau. El primer punt seria el del compte general. Senyor Santos, si vols fer una explicació, endavant.
5: Sí. Avui el compte general de l'Ajuntament és el compte general de l'any... És el compte general de l'any 2025, cal recordar que el que avui es vota no és la política, el sistema a favor o en contra de la política econòmica i financera del govern, sinó la foto que fa intervenció de la situació econòmica i financera de l'Ajuntament i de la corporació, comptant també els organismes autònoms. És a dir, són dades objectives i són dades auditades, de que un cop votades aquí, doncs seguiran el seu camí cap al Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes, que són els organismes que han de fiscalitzar i han de registrar, diguem, els comptes generals dels ajuntaments. Crec que és important que aquest compte general es va produir, tot i que avui s'ha passat per urgència, però la comissió informativa es va celebrar el 21 d'agost i només faltava un últim document, que era una nova obligació d'intervenció, que era fer el consolidat de tot l'Ajuntament. Estava fet tot l'informe del compte general de cadascun dels organismes autònoms, però a més ara la norma els obliga a fer un resum de, diguem, del consolidat, de tots els organismes agrupats, diguem. Per tant, un cop informat i exposat al públic aquest compte general, després de la comissió informativa, en el període d'exposició pública no s'ha produït cap mena d'al·legació, i avui el que toca ja és exposar-la al ple per la seva aprovació. Les grans xifres, per no enrotllar-me massa, són que tenim un resultat pressupostari ajustat al 2025, és a dir, la diferència entre els ingressos i les obligacions de 4,7 milions d'euros. També considero que s'ha d'assenyalar que s'han reconegut 64,78 milions d'ingressos corrents, és a dir, el 99,16 del que s'havia previst. Per això li deia al senyor Antonio abans que nosaltres, quan planifiquem els ingressos que havíem planificat el 2025, doncs el compliment exacte ha estat el 99,16% del que s'havia previst. Per tant, alguna cosa sí que planifiquem. Per tant, podem afirmar que les previsions d'ingressos s'han complert en un grau molt elevat. També és positiu el resultat de la gestió ordinària. Els ingressos de gestió ordinària són 64,34 milions d'euros davant dels 69 milions de despesa, i això, la resta, és un resultat positiu de 4,44 milions d'euros, que dobla el resultat de l'any anterior. Si el 2024 havia estat de 2,02 milions i aquest any 2025 de 4,44 milions. I una altra dada que considero important, per mi, personalment crec que és la més important, és que a 31 de desembre del 2025 el deute havia consolidat d'aquest Ajuntament es situava en 29,69 milions d'euros, amb uns ingressos corrents consolidats de 67,4 milions. I això el que representa és un ràtio legal d'endeutament del 44%, és a dir, és un dels més baixos, i això ho poden comprovar fent la recerca doncs a Google, quin és el ràtio d'endeutament dels municipis, i veuran que el 44% del Vendrell és un dels ràtios més baixos de tota la nostra província en relació amb els municipis de la nostra dimensió. I el que assenyala també intervenció doncs és el compliment de l'objectiu del deute. Per tant, són les dades, diguem, més interessants sota el meu punt de vista d'aquest compte general, que es composa de més de 30 documents amb arcs amb arquets i balanços de totes les entitats. També s'assenyala, doncs, el resultat positiu d'Aigües del Vendrell i l'estat econòmic i financer, doncs, correcte de tota la resta d'organismes autònoms. Per tant, aquesta, la conclusió d'intervenció és que s'informa favorablement el compte general, es considera que incorpora la documentació exigible i que reflecteix la situació econòmica, financera i patrimonial de l'Ajuntament, sens perjudici de les observacions i recomanacions, doncs, que també el mateix informe d'intervenció s'efectua.
4: Molt bé, alguna intervenció? Vinga.
10: A veure, l'informe general de comptes anual diu que hi ha 16,77 milions d'euros de creditors i altres comptes pendents de pagament a curt termini, dels quals 12,76 milions corresponen a operacions de gestió. Això ho diu l'informe de comptes. El deute bancari continua sent important, aproximadament uns prop de 23,59 milions d'euros, això ho diu l'informe, a llarg termini, i 4,44 a curt termini. Informe de comptes anual de l'Ajuntament. I també diu que hi ha 36 acords adoptats amb reparació d'intervenció, 16 expedients amb omissió de fiscalització prèvia i un reconeixement d'extrajudicial. El que no acabem de trobar, i ho vam comentar, són les explicacions del 36 acords. No sé si ens ho podeu fer arribar. Jo no els he trobat, però bueno, ho tinc aquí com abans, t'ho passaré tot detallat amb les pàgines. I de moment deixo aquí...
4: Yolanda, senyora Navarrete.
0: Sí, gràcies, senyora alcalde. Bé, com el senyor Santos ens ha dit, això és una foto. És una foto, però també com es liquida el pressupost que va presentar aquest govern per l'any 25. Ja estem quasi a l'octubre, però els tempos són els que són. I què és la liquidació del pressupost? Doncs quina conseqüència han tingut les polítiques que ha aplicat aquest govern, perquè el pressupost és l'eina que demostra les polítiques públiques del govern municipal. I el primer és que avui, bueno, estic content, perquè com a mínim m'ho ha dit el que la nota de premsa deia el 21 d'agost, que el Vendrell redueix el deute. Almenys la nota de premsa ja no diu, avui no ha dit que redueix. Avui ha dit que tenim 29,69, però no ha dit redueix, que sí que figura com a titular de la nota de premsa de l'Ajuntament. Perquè realment l'Ajuntament aquests 3 anys no ha reduït, ha pujat a l'endeutament el darrer any. I si mirem, perquè a vostès els agrada molt comparar amb temps anteriors, des que el senyor Kenneth Martínez és alcalde, doncs veiem la reducció del deute. Gairebé tota la reducció del deute es va produir a l'anterior mandat, perquè en aquest només s'ha reduït un 0,300.000 euros. S'ha reduït en el que portem demandant. Això són dades. Això són dades. Com vostè diu, són dades. Bé, què ha determinat també que hem vist amb la liquidació d'aquest pressupost? Doncs que els residus, els ingressos per residus, del que s'havia pressupostat, ha baixat més de 500.000 euros. Per què? Doncs perquè els comerciants s'ha recaptat menys, els comerciants segurament, perquè molts d'ells han preferit destinar, en comptes de pagar la taxa de residus, anar a un generador privat que segurament li costa molt menys de la taxa que li corresponia a l'Ajuntament. Per tant, els números de la taxa de residus o de l'ingrés previst baixa en 500.000 d'euros. I què ha passat amb la despesa de residus? Doncs que s'havia pressupostat 8,5 milions i hem tancat en 9,5. O sigui, hem tingut un desfase amb la taxa de residus entre el que s'ingressa i la seva despesa d'un 1,5 milió d'euros. Per tant, quan ens presenten ara i ens diuen que estem estalviant diners de l'any respecte al 25, doncs, bueno, és que resulta que quan s'ha fet el pressupost ja s'havia restat una part del que estava previst. O sigui, no, el 26 no s'agafa el mateix import de cost que el 25, Per tant, ja intrínsecament el pressupost del 25 ja figura un retall d'aquesta despesa. I quan es diu que es compara amb el 25, és que aquest retall ja figura en el pressupost. La pregunta aleshores és si en el pressupost del 26 veurem o no que quadrin els números. I si realment estem estalviant allò que s'ha pressupostat i no comparativament amb l'any anterior. Perquè, a més, ens ha sobtat veure que havia 800.000 euros menys de despesa de policia. No sabem a què correspon, perquè justament el pressupost pel 26 és una xifra semblant amb el 25. 800.000 euros menys. I també 250.000 euros menys de transport, que tampoc sabem a què correspon, perquè el contracte és el que és. I, per tant, més o menys cada any estem sobre 900 o un milió d'euros. I, per tant, no sabem, segurament potser alguna factura que s'ha quedat per ahí, que després ja apareixerà en algun moment per liquidar. I també ens ha sobtat que amb el proveïdor d'aigua hi ha zero. O sigui, no figura cap import destinat a la concessió i la partida, la liquidació en la partida del grup de programa i capítol, proveïment domiciliari d'aigua, zero. Cosa que els altres anys hi ha els 700.000, 800.000 euros, però aquest 25 no hi és en la liquidació. Són dades que com a mínim ens resulten curioses i que demostren que hi ha les partides importants i alguns desfases que no queden del tot explicats perquè no sabem per què s'han produït aquestes desviacions, que són les més notables, són les que he mencionat. Gràcies.
4: Senyor González, alguna intervenció? Sí? Davant.
11: Els números quan es tanquen en el pressupost de l'any 2025. I aquesta és una foto que es fa, controlada també per la intervenció d'aquest Ajuntament, i per tant jo avanço, és a dir, nosaltres votarem a favor d'aquest punt perquè la foto és la que és i està validada per l'interventor i per tant no posem en dubte aquests números. Ara, cal parlar dels números, perquè ja que s'aprova aquests números, caldria també saber algunes coses. I vostè ha fet una fotografia dels números que és molt laudatòria de la situació econòmica i financera d'aquest Ajuntament, però jo crec que per fer una fotografia completa també s'ha d'explicar alguns punts que potser no són tan bons per al nostre Ajuntament. En aquesta fotografia, al nostre parer, es veuen algunes coses preocupants i en d'altres que ens donen la raó respecte a algunes coses que nosaltres veníem denunciant des de fa temps. I parlem més concretament del deute de l'Ajuntament. Efectivament, com vostè ha dit avui, la ràtio d'endeutament de l'Ajuntament del Vendrell és baix. Però és baix perquè estem sotmesos a un pla de sanejament que ens ve imposat per l'Estat, que ens obliga a actuar d'una determinada manera per no estirar més el braç que la màniga. I, a més, perquè estem sotmesos a un control d'estabilitat financera que fa el propi interventor d'aquest Ajuntament. I, per tant, la ràtio d'endeutament, aplicant aquestes dues coses, que no fa voluntàriament l'Ajuntament, ni aquest equip de govern, sinó que està obligat a fer, fa que hagi baixat globalment en els últims anys l'endeutament d'aquest Ajuntament. Ara bé, com que ens trobem en una situació determinada, millor que la de fa uns anys, la llei ens permet endeutar-nos més. I el que està clar, perquè nosaltres ho estem dient des de fa temps, és que a l'exercici de l'any 2025, mirant aquests números, el deute que té a llarg termini, és a dir, a pagar a més enllà de 12 mesos l'Ajuntament del Vendrell, ha augmentat respecte a l'any 2024 en 1.280.000 euros. I el deute a curt termini és allò que s'ha de pagar ja en aquests moments, en menys de 12 mesos, factures de proveïdors, etc., com les que parlàvem abans, ha augmentat respecte a l'any 2024 en gairebé 1 milió d'euros. Per tant, l'endeutament de l'any 2025 és més alt que el de l'any 2024 des del punt de vista de la quantitat d'euros que deu l'Ajuntament del Vendrell. Vostè dirà, no? Perquè això és una cosa que alguna vegada, quan ja hem discutit d'aquesta qüestió en altres punts i en altres plens, ho ha dit, i potser també ho dirà en aquests moments. Vostè dirà, bueno, això no és res dolent, no? És a dir, perquè l'Ajuntament s'endeuta per fer inversions, no?, que milloraran el Vendrell. No? Doncs això, que ja ho ha dit vostè algunes vegades, potser avui ens diu alguna altra cosa més, però que generalment acostuma a dir, jo li podria discutir, però no discutir de què invertim, és a dir, que ens endeutem per invertir, sinó podria discutir-li si les inversions són realment les que necessita el Vendrell i si algunes són sobreres, és a dir, algunes no caldria fer-les, i en canvi s'haurien de fer d'altres. Però bueno, aquesta és una altra qüestió que no toca avui parlar. I una darrera qüestió també relacionada amb els números. Una cosa que no sembla molt lògica i que vostè ha explicat com si fos una cosa superpositiva, però no sembla molt lògica en una administració, és que al final de l'any 2025 resulta que els números de l'Ajuntament del Vendrell presenten un resultat positiu de gairebé 4 milions i mig d'euros. Això vol dir que ens han sobrat 4 milions i mig d'euros, explicat d'una manera molt planera. Llavors, jo tenia un professor a la carrera i jo crec que aquesta anècdota ja l'he explicat altres vegades quan vostè parla de que ens han sobrat diners. Per tant, ho hem fet també que ens han sobrat diners. Que sempre ens deia el següent. Una administració pública, si acaba en negatiu, no ha fet bé les coses, i si acaba en positiu, és que no ha fet bé les coses. No? I, per tant, cal una explicació. A una administració pública no li poden sobrar 4 milions i mig d'euros, amb el pressupost que té l'Ajuntament de Vendrell, quan acaba l'exercici pressupostari. I caldria explicar per què li ha sobrat 4 milions i mig d'euros. Perquè potser li han sobrat no perquè hi ha hagut una bona gestió, sinó perquè hi ha hagut alguns ingressos extres que després generaran una despesa plurianual, que han entrat, però que finalment s'hauran de pagar algunes coses sobre la base d'aquests ingressos.

0: una administració pública està treballant amb els diners de la gent, amb els diners que han pagat amb els seus impostos, amb els diners amb els que han pagat les seves taxes. I, per tant, aquests diners que han sortit de la butxaca dels contribuents, de vostès i de la gent present en aquesta sala, de la gent que ens veu en aquest ple, no poden després quedar-se al calaix. S'han d'invertir i, si no, no haurien d'haver sortit mai de la butxaca dels contribuents. Per tant, crec que cal una explicació. Perquè, a més, jo crec que hi ha moltes inversions que ha de fer aquest Ajuntament en polítiques socials, en polítiques de manteniment dels espais públics, en polítiques de nous equipaments que són necessaris, en polítiques de seguretat. I, per tant, si han sobrat 4 milions i mig, és que alguna cosa no han fet bé, a no ser que sigui allò que explicava jo abans, però llavors no és bona gestió. Perquè totes aquestes polítiques que no es fan perquè en principi no hi ha diners o perquè s'han decidit invertir els diners en altres coses, s'haurien d'haver fet amb aquests 4 milions i mig que han sobrat. Gràcies.
1: Hola.
2: Bé? Sí.
1: No, veig moviments, per això. Endavant, Santos.
2: Ah, sí. Molt bé. Aquí hi ha una qüestió, senyor González. Ni el resultat del pressupost de 4,75 milions d'euros no és que sobrin diners. És a dir, són magnituds comptables. És a dir, no són diners que sobrin i que estiguin disponibles. Evidentment, a cap ajuntament sobra ni un euro, ni un cèntim. Es gasta tot i nosaltres, precisament, volem gastar tot en polítiques socials perquè aquest és el nostre ADN. Una altra cosa són les magnituds comptables. ¿Vale? I les magnituds comptables diuen que els ingressos menys despeses són 4,75 milions sense tenir en compte altres factors. Igual que el romanent de tresoreria. El nostre romanent de tresoreria, que al final aquest any, com vostè ha dit, ha estat en negatiu 1,22 milions d'euros, realment no és que faltin diners, no és que hi hagi un forat a la caixa. Realment el romanent de tresoreria aquest any ha estat de 34,64 milions d'euros. El que passa és que sobre aquesta magnitud s'han d'aplicar altres ajustos, com per exemple els saldos de dubtós cobrament, que superen els 18 milions d'euros, i l'excés de finançament afectat, és a dir, aquells diners, aquells recursos que estan vinculats a despeses que ja tenen unes finalitats determinades. És a dir, tot això són operacions comptables, vale? I que donen com a resultat doncs, que és 1,22 milions d'euros doncs, que reflecteix el compte general i que nosaltres, evidentment, no amaguem. Però igual que una cosa no és un forat, l'altra, els 4,77 milions d'euros, tampoc no són diners que puguem gaudir, que puguem destinar allò que vulguem. Són magnituds comptables diferents i crec que és un debat sobre els comptes municipals, és important explicar-lo bé en rigor. Bé, jo el que diria, jo, només per aclarir una cosa al senyor Navarrete, jo no he dit mai que hagin reduït el deute en milions. El que he dit sempre és que hem reduït el ràtio de deute, que és el realment important. El ràtio de deute, que és la proporció del deute en funció dels ingressos de cada ajuntament, això ho portem baixant des de l'any 2012, any rere any. Complint el pla d'ajust, sí, però també fent operacions des de l'any 2019, perquè el Martí Carnicer el 2018-2019 va deixar l'Ajuntament sanejat, recuperàvem l'autonomia financera i a partir del 2019 el Kenneth Martínez, com a alcalde, i jo, en aquest cas com a regidor, doncs també hem continuat baixant el deute i no un 0,19, perquè hem baixat el deute a 29 milions. No 23, que deia el senyor Marc Vázquez, sinó 29 milions. Tant de bo, si haguessin 23, són 29 milions, que és el 44% de ràtio, que és una xifra doncs, que estem orgullosos i que la nostra política econòmica és per continuar baixant aquesta xifra per acabar de pagar tot el deute en els propers anys, com a mínim en el 2030. Per tant, jo per acabar, jo crec que podem resumir el compte del general del 2025 en aquesta data que us deia, 4,77 milions d'euros de resultat pressupostari ajustat positiu i el ràtio legal d'endeutament del 44%, que suposa doncs, que continuem eixugant el deute que altres ens van deixar i que, per tant, nosaltres, en aquesta línia, el que estem fent és una política demanar préstecs cada any per fer inversions, evidentment, perquè la ciutadania mereix veure resultats també al carrer i veure la transformació urbana i la transformació verda i blava que estem promovent des d'aquest equip de govern, i per tant nosaltres estem orgullosos d'aquestes inversions que fem, i que aquestes inversions no signifiquin més deute, sinó que aquestes inversions les fem paral·lelament a la reducció del deute, que és el que estem fent.
1: Molt bé, doncs passem al punt a votació, si us sembla bé. Endavant, endavant, senyora Barrete. A veure quin percentatge discutirem, va.
3: Bueno, senyor Santos, jo no sé si vostè ho ha dit o no ho ha dit. Jo estic parlant de la nota de premsa penjada a la web de l'Ajuntament del Vendrell. La web del Vendrell, 21 d'agost. El Vendrell redueix el deute viu a 29,69 milions d'euros al 2025. Redueix o no redueix? Vostè ha fet modificar aquesta nota de premsa? Vostè l'ha fet modificar? Si estava malament, vostè l'ha fet modificar? És que no? És que han tingut un fake news? Un fake news que no redueix? Vostè l'ha tingut? Sapiguent-lo? Que estava dient una cosa que no és certa? Això? Fet vostè? Perquè, clar, si vostè diu que no ho ha dit, quan veu la nota de premsa que no ha dit, fa que la rectifiquin. Per tant, vostè és culpable de que aquesta informació estigui a la web penjada, a la web municipal. Sí, sí, perquè vostè està mentint, perquè no redueix, i aquesta nota de premsa és la que es dirigeix a tota la premsa, que no té aquests documents, que no té aquests documents, i es creu el que diu, i es creu el que diu l'Ajuntament del Vendrell en una nota de premsa, i no redueix, redueix. Senyor Santos, no, és comprensió lectora, redueix.
1: Vale, senyor Navarrete, ha quedat clar. Igual que ha quedat clar que el ràtio és el més baix dels últims 20 o 30 anys. Vale, doncs ja està. Perquè estem discutint aquí de matisos. Per tant, el ràtio més baix...
3: M'està tenint la intervenció? M'està tenint la intervenció? És que no he acabat, senyor.
1: Doncs vagi acabant, perquè s'està allargant, està repetint allò de manera estranya.
3: Deixi'm acabar, perquè vostè li molesta que digui les mentides que jo aquí cobré.
1: I utilitzi un to més acord amb el tema, vale? És el ràtio més baix dels últims 20 o 30 anys.
3: Això no és el que diu la nota de premsa.
1: Utilitzi una
3: cosa... Això no és el que diu la nota de premsa.
1: Que vagi d'acord amb la qüestió.
3: Això no és el que diu la nota de premsa de l'Ajuntament del Vendrell penjada a la web municipal. Diu una falsetat. I vostès ni tan sols ho reconeixen, que diu una falsetat. És que no ho reconeixen.
1: Vinga, senyor Navarrete, endavant.
3: Bueno, puc seguir parlant, senyor alcalde? Perquè, clar, vostè
1: em talla... Si no acaba, si dona voltes. Vinga, endavant.
3: Després ens demanes de més que mantinguem la calma, que no li tallem, però vostè ens talla a nosaltres quan estem fent
1: una intervenció. Home, vostè, exemple de calma, no ho sé, però vinga.
3: Em torno una altra vegada a tallar la meva intervenció.
1: Amb un to de calma, acabi la intervenció i no intenti repetir el mateix. Endavant.
3: Ara ja em deixa parlar, definitivament, senyor alcalde?
1: Sí, intenti acabar la intervenció, vinga.
3: Em deixarà parlar? Ja no intervindrà més?
1: Sí, perquè jo li dono la paraula. Endavant.
3: No, ja queda clar, tothom ho ha vist, exactament.
1: Molt bé, així millor. Vinga, passem al punt a votació. Vinga, passem al punt a votació. Moltíssimes gràcies. Vots a favor. Perfecte. Vots en contra. Molt bé. Abstencions. Tres abstencions. S'aprova el punt. Moltíssimes gràcies. Anem al següent punt, si us sembla bé, que seria el de la cessió de 64 metres quadrats a la zona de les Madrigueres, a la EMET, perquè, o sigui, l'Agència Estatal de Meteorologia, perquè posi una estació automàtica de dades atmosfèriques, climatològiques i de més. És el mateix que ja vam passar, no me'n recordo ara, en quin ple, farà un parell de plens, però els tècnics han triat o han trobat una ubicació encara millor de la primera. I llavors ens han proposat fer aquest canvi, però ja sabeu que ha d'estar tot mesurat. Si els 64 metres quadrats estan allà i ja les movem aquí, doncs s'ha de contemplar. Per tant, tot l'altre és el mateix. No sé si alguna circumstància, algun exemple, no cal dir la importància que tinguem al municipi una estació meteorològica de màxim tecnològica per part de l'agència estatal, en aquest cas, que ens permetrà doncs, lluitar contra el canvi climàtic o, com a mínim, tenir dades de com podem adaptar-nos millor al canvi climàtic. Alguna circumstància que vulgueu valorar sobre aquesta sessió? No? Doncs, digues. Sí? Doncs vinga, pues votamos. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Moltíssimes gràcies. Seguim. Moció del grup municipal de Son Poble per defensar la línia ferroviària Sant Vicenç de Calders, Vilafranca, Barcelona. Com a eix estratègic de transport de passatgers, reduir el trànsit de mercaderies i impulsar el soterrament de l'EVIA al seu pas pel Vendrell. Endavant, senyor.

Volem parlar, sobretot, de les persones. Perquè les persones que agafen... Volem donar importància a les persones que agafen cada dia el tren, que van atrapallar, que van al metge, que van estudiar i que han d'anar, per exemple, a Barcelona a fer tots aquests tràmits, no? O a Tarragona. I tenim, certament, una contradicció. El Vendrell i el Baix Penedès són els principals punts ferroviaris del país, no? Són un dels punts on passen més trens de tot el país. Tenim Sant Vicenç de Calders, que té la R4, que va fins a Manresa, passant per Vilafranca i per Barcelona, i tenim la R2 Sud, que passa per la costa, per Vilanova, Sitges, i també arriba fins a Barcelona, no? Això què vol dir? Doncs que tenim bastantes bones connexions. Però que tinguem tantes connexions no vol dir, no significa que hi hagi un servei adequat a les necessitats de la gent que viu aquí. Vale? Qui no ha escoltat mai aquella frase de aniria amb cotxe, aniria amb tren a Barcelona, però no sé a quina hora tornaré. Ni tampoc sé si arribaré a sortir, no? Hem passat unes èpoques molt dures en aquest sentit, no? I nosaltres volem acabar amb aquesta frase. Això ens diu que hi ha un mal servei, que continuem necessitant, no? Més freqüències, més fiabilitat i millors connexions. I encara ho necessitem més perquè, com tots sabem, i és com un mantra, no?, que es va dient últimament, el Baix Penedès, no?, comarques que creixerà més en els propers anys. I el Vendrell, no?, tenim dues estacions de tren a Sant Vicenç de Calders i al mateix Vendrell, doncs segurament necessitarem millorar aquests punts, no? I aquí nosaltres ens desmarquem una mica, no?, d'aquest plantejament. No perquè estiguem en contra, no?, abans d'això, vale, el que ha passat aquí és que ara mateix Adif ha facilitat un projecte que és construir una autopista, vale, que va des de Tarragona fins a Barcelona. Vale? En aquesta autopista, vale, hi han de passar molts trens, però sobretot de mercaderies. Deixant

0: s'hauria de recuperar, s'hauria de recuperar el projecte de l'eix transversal, que passaria de Tarragona, Reus i Lleida, i Lleida, Igualada i Martorell, no? Perquè per deixar lliure aquestes vies de circulació, perquè estiguin lliures per ficar més trens pels passatgers, no? Perquè hi hagi més afluència de trens. Demanem que la R4, no? Seguirem demanant que la R4 tingui a doblar, com si diguéssim, dos trens a l'hora. Ara en tenim una cada hora, necessitem que hi hagi el doble de trens, i demanem allargar també la R8 fins a Sant Vicenç de Calders, per la gent, no? Que tingui, bueno, i tenir connexió directa, per exemple, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, no? Que molts estudiants d'aquí al Vendrell han d'anar a l'Autònoma a estudiar, perquè no poden anar a un altre tipus d'universitat i necessiten aquesta connexió més directa i no fer els transbords que han de fer amb tren, amb autobús o amb ferrocarril o amb diferents tipus de transport, no? Una de la tercera alternativa que demanem és que ens posem a un increment estructural de mercaderies, perquè aquesta línia, si això limita, condiciona Rodalies, i plantegem recuperar l'eix transversal, com us diem, vale, perdoneu que tinc aquí una mica de... Vale. Vale. Bueno, el fil conductor de tot això és que els passatgers han de tenir unes vies, o sigui, han de tenir més possibilitats, no?, de que es puguin moure a través del transport públic, i per això necessitem tenir les vies lliures cap a Barcelona, no?, i cap a altres punts de... I per això necessitem recuperar l'eix transversal, vale?, perquè aquestes vies estiguin lliures. I aquí acabaria la meva primera intervenció. Gràcies.
1: Molt bé, davant.
2: Bé, nosaltres votarem a favor, perquè Albert, bueno, felicitats Albert per tu aniversari, aprofito per dir-ho també, dir que sóc d'aquestes persones que ha dit vaig en cotxe per no agafar el tren perquè no sé a quina arribaré i pagar 25 euros d'aparcament a Barcelona, i també conec moltíssimes famílies i potser en un futur també m'hi trobo amb canalla o gent jove que va a la universitat i ha de trigar també 4 hores en arribar-hi. Per tant, votarem a favor, perquè a més jo crec, tant aquí com a d'altres situacions, crec que les decisions no es poden prendre sense fer diagnosis ni de fer uns estudis reals de les situacions. Per tant, votem a favor. Gràcies.
3: Votarem a favor perquè jo lo pateixo cada dia, que me lo como cada dia, que vaig a entrenar a Barcelona cada dia. Avui mateix no funcionava ninguna pantalla ni ninguna megafonia. Vull dir, anaves a lo loco a Barcelona. No sabies, te tenies que fixar en el tren que posaves, era R2, R15, era R16, perquè no funcionava res. És increïble, però és així. Vull dir, hem fet moltes propostes, en el Parlament s'està treballant, però és que no s'acaba d'arreglar.
4: Bé, aquest és un tema recurrent. El tema ferroviari és un tema recurrent al nostre municipi. Hem demanat mil vegades ja, en mil mocions, millorar les freqüències, millorar les freqüències, que es tinguin bé els horaris, bé, que no s'espatlli. I l'únic que sé dir és que després de les obres aquestes últimes que es van fer arrel de la desgraciada mort del maquinista, estem tornant a la mateixa situació que hi havia abans, la mateixa. Avui ha sigut un caos, R4 a la tornada, desapareixen els trens dels panels, el que havia de passar no passava.

0: proposta és una via alternativa, un traçat alternatiu, una plataforma alternativa de mercaderies per l'interior, aquest moviment que diuen mercaderies per l'interior. Això ens hem posicionat de manera clara i repetida, fins al punt que el passat 6 d'octubre del 2025 la Fundació Pro Penedès doncs va organitzar el propi Vendrell una jornada justament sobre el transport de mercaderies, l'eix transversal, que li diuen, per l'interior. Per tant, completament d'acord i tota la nostra força perquè el més aviat possible tinguem un traçat alternatiu de mercaderies per l'interior, perquè aquest impacte, que és la coincidència de mercaderies i passatgers, doncs sigui menor o no hi sigui, evidentment. Per tant, coincidim, i ja que vam fer la reunió aquí al Vendrell, la Fundació Pro Penedès, fins i tot es va aprovar la declaració del Vendrell. Què diuen? Declaració del Vendrell, l'horitzó del ferrocarril a Catalunya, que recull les conclusions de la trobada. El document alerta de la situació actual és insostenible, que el tercer fil no és una solució a mitjà termini i que cal impulsar immediatament el projecte constructiu de la primera fase de l'eix transversal. Això és la declaració del Vendrell que vam ser nosaltres, doncs, ho vam acollir aquesta trobada. Digui que ara, malauradament, Antonio, lo que pasa es que las mercancías pasan de largo. Ojalá nuestras empresas pudiesen utilizarlo, pero es que pasan de largo. Pasan de largo, ¿no? Es que hablabas de no sé qué empresas podían utilizar aquí la vía del tren, sino si pasan de largo. Per tanto, justament el que ha fet aquest govern de la Generalitat és proposar fer una terminal de mercaderies aïllada, perquè aquesta sí que empresa és important, és interessa, i potenciarem la indústria de la comarca, Gràcies ja posats al govern de la Generalitat. Ja que diguem-ho tot, però diguem el que és i no el que no és. I després també en el pla ferrocarril, la senyora regidora em corregirà, però fins i tot ja està previst, diríem, que tinguem aquestes dues freqüències de pas alhora, com tenen a Vilafranca, doncs està properament previst també per aquest govern de no sé qui, no sé quants. Per tant, completament d'acord i agraeix que tots coincidim, o accepta la majoria, o accepta alguns, perdó, coincidim amb aquesta necessitat de moure cap a l'interior les mercaderies. Endavant.
1: Bé, gràcies als grups que heu donat suport. Aclarir, que ja ho ha dit el mateix alcalde, que l'únic que volem és alliberar les vies de passatgers, però estem donant una alternativa a les mercaderies. No és una guerra d'uns contra altres, sinó simplement és ajudar a que les vies dels passatgers puguin tenir aquest marge de millora. Si ara hi posem més trens, no tenim marge de millora. Per això s'està donant una alternativa que seria l'eix transversal. Una part que de la moció, una de les propostes de la moció també era fer un soterrament de les vies, no?, del Vendrell, no?, perquè creiem que era de poder unir, no?, dos barris, la part, no?, del centre amb el barri del Puig. Això creiem que també fa cohesió, no?, i fent aquestes accions, no?, de soterrar les vies, de passar a l'eix, de passar a projectar l'eix transversal ferroviari i deixar lliures les vies soterrades pel Vendrell, jo crec que tots i totes hi guanyaríem, inclús les empreses que porten, no?, els seus materials a transport. D'aquesta manera segurament podrien anar d'una manera més lleugera, tindrien més afluència també, no?, si reservem aquestes vies per passar només mercaderies. I aquí guanyaríem en què els passatgers tindrien la via lliure per poder passar només passatgers i ens evitaríem que passés, per exemple, pel mig del poble pues mercancies que sigui perillosa, no?, per exemple, que és el que està passant ara. Potser si la féssim passar per la part central, doncs no tindríem aquests problemes aquí. I gràcies a això, gràcies a tothom per les vostres aportacions.
0: Vinga, passem a... Endavant, Antoni.
2: A ver, yo en ningún momento he dicho que estuviera en contra de soterrar las vías, si lo he dicho ahí. Y mi intervención ha empezado que estamos totalmente a favor de la moción. El problema es que hemos dicho que falta los estudios, faltan hacer las infraestructuras, y no hemos dicho nada de lo que ustedes están diciendo. que hemos dicho. Entonces, estamos totalmente de acuerdo y me abstengo porque creo que es buena la moción. Si quisiera que no nos vale, que no nos sirve, obviamente voto en contra. Pero no voy a votar en contra porque tienen razón en lo que están pidiendo. Pero creemos que nosotros creemos, bajo nuestro punto de vista, y creo que lo podemos decir tranquilamente, es que nos falta un poco más, ya está. Aquí no nos hemos puesto en contra de nadie ni hemos votado nada en contra. Gracias.
0: Molt bé, passem al punt de votació, sisplau. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Dues abstencions. S'aprova el punt. Moció del grup municipal de Son Poble en suport a la plataforma Trencant el Silenci i per la reconeixença, veritat i reparació de les víctimes i famílies afectades pel servei militar obligatori. 76-2001.
3: A veure, us volia explicar aquesta proposta. He de reconèixer que quan se'ns va presentar el nostre grup municipal, jo tinc 37 anys i és veritat que no tinc cap tipus d'informació sobre el que va suposar el servei militar obligatori. I llavors, doncs, quan se'ns va presentar aquesta proposta, que a més arrel d'un documental de TV3, molt, molt rigorós, per cert, vaig entendre una realitat de la que era absolutament desconeixedora. El nostre grup municipal avui porta una moció per donar suport a una plataforma que es diu Trencant el Silenci. És una plataforma que neix en recolzament de totes les víctimes i famílies que estan afectades pels abusos, negligències i morts silenciades de molts joves durant el servei militar obligatori. Com us avançava, és una qüestió que a mi se'm queda una mica lluny, perquè per l'edat que tinc, el servei militar obligatori es va acabar el 2001. Molts joves del nostre país van ser cridats de manera obligatòria i per ells va suposar pues, un parèntesis, no?, en la seva vida, en la seva manera d'evolucionar. Va ser un peron, però per a moltes persones, i aquesta és la dada important, que jo no era coneixedora de quines tragèdies van haver de passar, va esdevenir una tragèdia devastadora. Parlem de nois que van marxar de casa plens de vida, d'il·lusions, de futur, i van ser víctimes d'abusos, d'opacitat, de negligències greus, inclús de morts. Morts en circumstàncies absolutament fosques. El documental revela. Hi ha alguns casos que són veritablement greus i revela circumstàncies molt fosques de nois que van morir en circumstàncies devastadores. I això el que va implicar és moltes famílies que mai no han pogut reivindicar aquesta situació. Germans que van perdre la seva filla, van créixer amb una absència inexplicable d'on estaven els seus germans, els seus fills, i famílies que han hagut de plorar la intimitat. Aquesta ferida, sobtosament, ha estat sempre silenciada, i arran d'aquest documental, és un documental que es titula, i convido a tothom a que el veieu, és un documental que es diu Et faran un home, morts silenciades, explica com totes aquestes famílies mai van tenir accés a què els havia passat realment als seus fills, als seus germans, en aquestes circumstàncies a la mili obligatòria. A la plataforma en concret explica que ells no volen venjança. Al final el que demanen és un reconeixement d'aquest dolor i que almenys a l'Estat assumeixi part d'aquesta responsabilitat, perquè l'Estat va ser còmplice d'aquestes tragèdies, no? Aquestes petites tragèdies que tenien aquestes famílies. I això és important, perquè al final, jo sempre ho dic, quan estem aquí a dalt, la nostra veu és la que serveix perquè ens escoltin, pues, ara, si ens esteu escoltant vosaltres que esteu aquí, la gent que ens estigui escoltant, la nostra veu, els que estem aquí al servei públic, ha de servir per reivindicar circumstàncies que són drets fonamentals i sobretot la dignitat de les persones. I si nosaltres com a partit polític tenim aquesta possibilitat, crec que l'hem d'utilitzar. Per això, avui portem aquest ple una moció que implica, si més no, expressar un suport institucional a totes aquestes famílies, i el que demanem és instar el govern de l'Estat i el Congrés a encomanar al defensor del poble una investigació. No sé si també sabeu, i poder us sona una mica, que es va demanar una investigació al defensor del poble per aquells delictes i aquelles situacions fosques que s'havien comès per part de l'Església. El Congrés la va aprovar i es va obrir aquesta investigació, que també hi havia hagut moltes circumstàncies d'abusos dintre del CE de l'Església. Pues amb aquesta mateixa via, aquesta plataforma el que reivindica és el mateix. Obrim una investigació, vull dir, hi ha moltes morts que ningú sap què ha passat i hi ha molts arxius que estan classificats. Això és fonamental, demanar la desclassificació d'aquests arxius i al final que aquestes famílies puguin saber en quines circumstàncies van morir els seus fills, els seus germans, etc., i que almenys tinguin un reconeixement i se'ls hi pugui tornar d'una manera simbòlica que no és poc important de aquesta dignitat. Al final aquesta moció pot semblar que sigui, ostres, amb la de problemes que tenim aquí al Vendrell, amb la de problemes que hi ha arreu, no ho és. Al final que puguem reivindicar aquestes morts i aquesta dignitat també és una tasca que nosaltres hem de lluitar i, bueno, espero que hi hagi un suport generalitzat en aquest sentit.
0: Intervencions?
4: Sí, jo us donaré suport, però és veritat que la desconeixia totalment, perquè jo soc del 76 i he tingut novietes que havien fet la mili i tal, i era com orgull anar a la mili, la majoria, però sí que sé que alguna objecció de consciència, aquest coneixement sí, però imagino pues, com el bullying, com són situacions complicades i si hi ha pues, famílies que han patit aquesta situació i ho volen, i evidentment tot el dret i tot el suport a investigar i a saber què els ha passat, evidentment. Gràcies, Pedro, que estàs.
5: Per suposar que donarem suport. És veritat el que diu la regidora, tots, jo que tenia, és veritat que molts amics, germans i tots que han anat a la mili, tenien la imatge aquesta de les anècdotes d'ells i desconeixien una cosa que podien imaginar, perquè si n'hi ha a les escoles, pues, suposo que també allí, no? I bueno, per suposar que donarem el suport.
6: Doncs jo sí que he fet la mili. I per tant, sóc coneixedor del que passava a la mili. I, per tant, prefereixo no comentar, donaré suport a la moció. El que sí que entenc, que sí que estem en un lloc, però realment la moció l'únic que fa és instar el govern, instar els grups parlamentaris. Vosaltres teniu un grup parlamentari al Congrés, que és on s'ha d'exposar això, i jo crec que és el lloc on realment s'ha de parlar, inclús. Diu la pròpia moció que ja s'ha presentat al Partit Socialista, però fa dos mesos amb l'estiu. Per tant, entenc que el Partit Socialista ho estarà estudiant també, que és al final que té la potestat per tirar endavant. Per tant, no donem suport, però crec que el lloc és més a Madrid on exactament s'ha de portar aquests temes. Gràcies.
2: Bueno. A ver. ¿Cómo lo explico para que no parezca raro?
3: El problema
2: no es esto, ¿eh? No, el problema yo no lo tengo. Sí, no. Primero que la moción aquí, esta moción, Jenny, creo que no toca, pero bueno. Es evidente que si ha habido alguna víctima en nuestro sistema judicial, puede responder ante ella. Y es necesario. Partiendo de ahí. Lo que me parece que es tremendo que hablen de la mili de esa manera. Porque primero que no la han hecho. Navarrete dice que sí la ha hecho y la ha pasado mal, dice. Bueno, que no quiere hablar, y ha dejado ahí un poco, bueno. Yo la hice, yo fui el último reemplazo obligatorio y yo sí la hice. El último. Y les puedo asegurar que estoy muy agradecido de lo que aprendí y de cómo lo aprendí. Claro que hay cosas que no te gustan. Lógico, como en todos lados, pero yo no he vivido ninguna situación como describen en la moción y que no digo que no haya pasado, cuidado.
7: No es que ha pasado.
2: No estoy diciendo que no haya pasado, ya está. Compañeros de brigada que los que es que los recordaré toda mi vida. Y no por represión ni acoso, sino por compañerismo, equipo y todo lo que bien que hacíamos allí. Bueno, es mi opinión, cuidado. Desde Vox no vamos a participar en ninguna campaña que pretenda convertir a nuestras fuerzas armadas en los malos de un relato político o lo que sea. Nosotros no lo, yo no lo voy a hacer. Si existen casos concretos documentados, que se investiguen, por supuesto. Por supuesto. Si existen responsabilidades individuales, que se depuren conforme a la ley, ni más ni menos. Si existen víctimas que tienen derecho a reparación, que reciban esa reparación. Pero no utilicen a esas supuestas víctimas como un instrumento de estigmatización a toda una institución que yo creo que no es, que no representa a lo que ustedes dicen aquí, en la moción. Porque es eso precisamente a lo que nos preocupa de esta moción, que mientras ustedes siguen mirando al pasado para enfrentar a los españoles, nosotros creemos que hay una mirada al futuro, pues más seguridad, mejores fuerzas armadas, qué sé, mejor España, para nosotros, que nosotros, para nosotros, país es España. Y respeten también a quien llevan los uniformes en situaciones complicadas. Creo que es... Aquí hay que protegerles, porque se juegan la vida muchas veces y han salido muchos del servicio militar. Por todo ello, nuestro grupo no puede apoyar la moción. No es porque no conozcamos las víctimas, es que pero si hay víctimas, pues que la ley caiga a su peso, nada más.
0: Bé, per part del govern donem suport, Aquí només podia parlar l'Alfons Herrera i no... Per tant, endavant.
8: Y tú también, ¿no?
9: El Grupo Popular no dará apoyo, porque el Grupo Popular entiende que también estamos lo mismo, Ante injusticias que se hayan cometido, se pueden dilucidar a través del ordenamiento jurídico normal y corriente, y por lo tanto, esa es la vía. No hace falta montar chiringuitos para ir en contra del ejército y el Estado.
0: Molt bé, vots a favor de la moció, senyors.
7: Bueno, ¿puedo cerrar?
0: Como tú quieras.
3: Voy a cerrar porque me parece a mí que no se me ha entendido. Sí, ¿no? A ver, si precisamente lo que se está pidiendo con la moción es que en los casos en los que hay archivos clasificados, opacidad, es decir, yo lo que estoy pidiendo es dar recolzament a una plataforma de víctimas. No estamos diciendo ni que el ejército tal, ni que tú con tus brigadas en la mili fuera una mala experiencia. Aquí no se está hablando de eso. Aquí de lo que se está hablando es que hay una plataforma de víctimas y de familias de víctimas en las que, cuales aún a día de hoy no saben por qué sus hijos fallecieron en la mili. Y no saben por qué fallecieron, porque los archivos están clasificados y porque el Estado estaba detrás de ese silencio. Precisamente, si vosotros no estáis en contra de que se investiguen estas muertes, ¿por qué no votas a favor? Si es que no tiene sentido lo que estáis diciendo. Aquí nadie ha cargado contra ninguna institución, ni contra el ejército, ni contra la gente que lleva uniforme. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Y mira, yo además que trabajo con las fuerzas públicas, es decir, que al final no tengo ni muchísimo menos nada en contra. Por lo tanto, no tergiverséis las palabras que estoy explicando. Y sobre todo, no banalices la situación. Perquè no es pot banalitzar sobre la mort de molts joves. No es pot banalitzar. Sí, en el momento en el que empiezas tu intervención riéndote y hablando de cómo hace Navarrete la mili y no hace la mili, estás banalizando mi moción. Y entonces no se banaliza. Vale, ¿ves? Esa es la respuesta que querías todo el tiempo decir.
0: Venga, va, yo creo que no da... Venga, Antonio, ja està. Vinga, posem el punt a votació, sisplau, vots a favor. Molt bé, moltes gràcies. Vots en contra. Abstencions. S'aprova la moció. Moltíssimes gràcies. Endavant. Moció del grup municipal, primer al Vendrell, sobre el projecte de DIF d'instal·lació de pantalles acústiques al seu pas pel Vendrell i sobre la transparència del govern municipal.
6: Bé, parlem del projecte de DIF per instal·lar pantalles acústiques al llarg de la línia ferroviària al seu pas pel Vendrell. No és una cosa nova, és una cosa que ja es va parlar en el 2021 i aquest ajuntament, per part del govern, es va posicionar segons la premsa, davant d'aquest projecte de DIF. Es va dir que es van presentar al·legacions i es van reclamar alternatives a grans pantalles, plantejar actuacions sobre temps, les vies i mesures per reduir el soroll en origen. I què ha canviat des del 2021? Doncs pues que avui sembla que DIF torna a recuperar aquest projecte. El projecte que incluïa 3.700 metres de pantalles acústiques al nostre municipi. El municipi de Tarragona amb major metres de pantalles acústiques. Algunes d'elles que poden arribar fins als 5 metres. I mentre aquest projecte està avançant de nou, hem vist que s'han desestimat al·legacions presentades per unes plataformes. El ple municipal de Roda Barà es va aprovar una moció contra el projecte. Els veïns inclús han arribat a sortir al carrer. A Tarragona el ple també ha adoptat una posició contrària a les pantalles previstes. I davant d'això, que es va passar els mesos de juliol, doncs no hem vist en aquests dies un posicionament per part del govern del Vendrell. Per això hem portat aquesta moció perquè se'n parli, per conèixer què és el que ha fet el govern municipal durant tot aquest temps a Madif, si s'ha arribat a algun mena d'acord, quines reunions s'han tingut, que si s'han plantejat les al·legacions s'han acceptat o no, si hi ha algun compromís ja entre l'Ajuntament i Madif, i si n'hi ha, el que l'únic que volem és que conèixer, que és per transparència, ho coneguem tots els grups municipals i, com no, la ciutadania del Vendrell. Perquè, a més, volem que l'Ajuntament defensi davant de DIF i del Ministeri alternatives a aquestes grans pantalles. S'ha d'estudiar totes les possibilitats abans d'assumir solucions de murs de fins a 5 metres. Per tant, el que també demanem és que ens coordinem amb la resta de municipis afectats. Tarragona, Torredembarra, Creixell, Roda Barà i Calafell tenen el mateix problema. I, per tant, una interessos conjunts entre tots els municipis donarà més força davant de DIF. Per tant, al final el que demanem en aquesta proposta és que el govern s'expliqui, que ens expliqui què ha fet i què ha negociat, si hi ha documentació que ens la pugui facilitar i la publiqui en el portal de la transparència i quines solucions són les que hi haurien d'haver-hi. El Vendrell té dret on es vol fer, com es vol fer i què ha negociat el seu ajuntament. Per tant, el que únic que demanem, bàsicament, és una transparència sobre aquest tema. Dir també que vaig presentar el passat 8 d'agost, vaig demanar informació sobre les reunions, sobre que si hi havia alguns pactes. A dia d'avui encara no he rebut cap documentació per part del govern. Lògicament, això també em va fer presentar la moció. Si potser hagués rebut documentació i informació, doncs potser la moció avui no l'hauria presentat. Gràcies.
4: Nosaltres, bueno, votem a favor, perquè és veritat que poblacions com Roda tenen, sí que es veuen més manifestacions i, bueno, ja el senyor alcalde el dia de les comissions informatives va comentar una mica la situació, doncs, evidentment, bueno, doncs explicacions, a veure com està la situació, si des del govern es poden facilitar alguna informació de més.
5: Donarem suport a la moció.
2: Gràcies. Nuestro voto va a ser a favor, como no puede ser de otra forma. Es evidente que el proyecto de este tipo de pantallas es una auténtica barbaridad. Solo falta ver el ejemplo, como bien dice Lluís, de Roda Barà. Solo hay que ir a la zona de Roda San Galletà y lo podrán ver ustedes mismos. Pantallas de entre 5 y 8 metros que tapan absolutamente todo y que dividen el territorio al final. Nosotros apoyaremos esta moción igual que hemos hecho en todos los municipios donde tenemos representación, en Tarragona, Torredembarra. Además, llevaremos este debate también a otras instituciones para que Puente o Adif puedan responder al respecto también. Nuestra posición es clara y es la misma que la de los vecinos. Votaremos en contra de este tipo de pantallas y a favor de la moción. Gracias.
10: Bé, bona nit. També des del nostre grup i també una mica lligat amb la moció que hem presentat abans del sistema ferroviari, amb aquestes barreres acústiques doncs, tan sobredimensionades segurament. Estem tapant un impacte acústic amb un impacte visual brutal i al final doncs, realment és difícil encaixar-ho tot, perquè és un tema estructural que realment qualsevol solució s'ha de mirar i estudiar bé. Però estem davant d'un... Bueno, tothom està espantat quan comença a veure, i si la gent quan ho vegi també s'exclamarà, no? Perquè és un impacte sobre el territori molt considerable, i per tant està bé, doncs, que s'esgotin totes les mesures i totes les accions per tal de minimitzar-ho i per buscar solucions que siguin més ajustades al paisatge i al territori, que però, en definitiva és el que estem sempre buscant. Per tant, votarem a favor i gràcies per presentar-la. Gràcies.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Doncs ja, com vaig comentar, les comissions informatives, ja això que avui estem allò mirant, hemeroteca, des del el 28 de setembre del 2021, hi ha una notícia a La Vanguardia que diu: 24 municipios reclaman a DIF alternativas a las pantallas acústicas. En un manifiesto conjunto proponen modernizar los trenes, insonorizar las viviendas afectadas o reducir la propagación del ruido. Los ayuntamientos que han participado en la reunión de este lunes son, no diremos todos, Badalona, Caldes d'Estrac, Cambrils, Cardedeu, Cubelles, Cunet, el Masnou, el Vendrell, Gavà, l'Arbós, patatín, patatán. Des de l'any 21 estem en contra d'una manera rotunda, se puede decir más alto pero no más claro, en contra de les pantalles acústiques que creuin, no que creuin, que facin una jo ho expresso, una muralla xina al mig del nucli del Vendrell, és a dir, creuant la Rambla. Fins i tot jo crec que alguna intervenció ha fet al Senado en aquesta mateixa línia. La regidora Rovira em sembla que va fer una expressió: imagineu-vos què passaria si fessin passar per mercaderies i unes pantalles de 6-7 metres pel mig del Passeig de Gràcia de Barcelona. Crec que va utilitzar aquesta expressió. Per tant, és més fàcil a vegades preguntar i mirar la hemeroteca que fer una moció per repetir-nos, quan repetim, no pantalles en el Vendrell. I a més van presentar al·legacions, evidentment amb aquests 24 ajuntaments, i continuem treballant. Per tant, donarem suport, com ja et vaig dir, i he fet el que et vaig dir, donaríem suport sense mirar la d'això, no sé ni què has escrit, imagina't, perquè el que tenim molt clar és la nostra posició en contra de les pantalles acústiques. Imagina't. Ale, endavant.
6: Estic sorprès, no perquè em donin suport, no, sinó perquè no m'ha escoltat. No, és que no m'ha escoltat, perquè jo he dit que aquest ajuntament l'any 21 es va posicionar en contra, és que ho he dit, i he dit que es van presentar al·legacions, és que ho he dit. Aleshores, no sé què li sorprèn, i ha repetit allò que jo ja he dit. Jo ja he dit que vostès ho han fet. Jo el que pregunto és, al juliol van sortir una sèrie de notícies i els municipis es van manifestar d'una determinada manera, va haver manifestacions dels veïns a Roda de Barà perquè DIF havia tombat una sèrie d'al·legacions. I la pregunta és, des de l'any 21 fins avui, què ha passat? Les al·legacions que s'han presentat s'han rebutjat, no s'han rebutjat, quina informació tenim, s'ha arribat a algun acord, no s'ha arribat, ha dit semblava que tirava enrere, però ara torna a recuperar-ho, perquè ho va dir, va fer una nota de premsa el novembre del 2025 dient que recuperava una altra vegada el projecte per intentar que faríem el consens. Però, clar, no sabem absolutament res perquè el govern del Vendrell no s'ha manifestat. Des de l'any 21 no ha hagut cap manifestació, i, per tant, l'únic que estava requereix això és la transparència d'explicar als grups municipals i a la ciutadania què ha passat des del 21. No, potser no ha passat res, Potser van presentar les al·legacions i ha dit no ha contestat i no ha dit res més, i ja està. Ja hem acabat, no ha passat res més. Però com altres municipis s'han tornat a posicionar aquest mes de juliol, hi ha hagut manifestacions, la plataforma, no sé exactament la plataforma com es diu, però sobre, jo crec que és vinculada a mercaderies, les al·legacions presentades, diu que DIF se les ha tombat totes, clar, i el Vendrell no diu res, doncs jo l'únic que pregunto és què passa? Perquè vostè m'ha dit, senyor alcalde, que si hagués preguntat. És que ho vaig preguntar. És que vaig presentar un escrit el 8 d'agost, que no m'ha contestat. És que he fet el camí correcte, preguntar-ho. Si us plau, donin documentació i expliquin què ha passat. I vostès no m'han contestat. Des del 8 d'agost, estem a 28 de setembre, no he rebut cap resposta. Per tant,
11: no tindrà un altre remei que posar una moció perquè a veure si en el ple ens expliquen alguna cosa, perquè no ens ha explicat res, eh? Per tant, ja sabem que estem en desacord amb les pantalles, em està molt bé, però en quina situació estem a dia d'avui amb aquest tema? Aquesta és la pregunta i sobre això va la moció. Gràcies.
0: Alguna intervenció? No? En quina situació estem? No, a les pantalles. Vinga, passem al punt de votació. Vots a favor. Molt bé, s'aprova per unanimitat. Moltíssimes gràcies. Seguim. Proposta de resolució del grup municipal Fem Vendrell per la reorganització i la millora operativa de la policia local del Vendrell.
4: Bona nit. Bueno, és un tema que abans he fet una miqueta d'introducció que, i torno a repetir, donar les gràcies al senyor Soriano per la constitució de la mesa de seguretat, tal com van demanar al ple del 20 de juliol, però sí que em va quedar molt preocupada darrere de la última reunió de la mesa de seguretat, més que res perquè, tot i que les xifres de criminalitat donen un descens de certs delictes, no vol dir que estiguem bé. Per sort baixen, això és una sort. En segons quins delictes, en altres greus, pugem. Però dit això, i sé que és tard, i portem aquí moltes hores, per tant intentaré ser molt breu, perquè el que demanem amb aquesta proposta de resolució és una reorganització, un plantejament real, una diagnosi real. Senyor Soriano, em dirigeixo a vostè, bàsicament perquè és vostè el regidor de la policia, en aquest cas, i és que el que ens va proposar la taula de seguretat, i no entraré, evidentment, respectaré totes les parts que no es poden explicar i que no s'han de dir, ja ho vaig dir, i no les explicaré, però sí que és cert que dibuixar en un paper o apuntar coses sense fer un estudi previ amb una plantilla de 102 policies locals no pot sortir bé. No pot sortir bé. Ja sé que divendres hi ha una reunió i jo pues, li agradaria també que em convidés a la reunió, si no li sap greu. Jo vindria encantada perquè crec que puc aportar, però perquè també crec que és important el que està fent, parlant amb tots els sindicats, parlant amb els comandaments, però és important també obrir la ment i fer una reorganització real. Una reorganització real perquè poca broma. Perquè tenim a la RLT, a la relació de llocs de treball, o sigui, a la plantilla de la policia, hi ha 102 agents. Però tenim 101 agents, real, falta una plaça. Però és que a més hi ha 5 agents que han aprovat per Mossos d'Esquadra. Per tant, ens quedem amb 5 agents menys. Un que jubila, un agent que jubila demà o passat demà. Per tant, tenim 6 agents menys. Les 8 places que vostè ha parlat, que surten, que tenim de places interines, que sortiran a cobrir-se del format de funcionaris, quan aprovin també de marxar a l'escola. Per tant, és un ball, no podem parlar realment, i jo ja no entraré en tot perquè dic, pel respecte a la taula i a les negociacions que està vostè portant a termini no entraré aquí, però sí que com, bueno, són 4 fulles de documentació, però com això ja li vaig passar a vostè mateix, així com a tots els sindicats i els comandaments de la policia local, perquè tinguin aquesta proposta sobre la taula i perquè la tinguin, perquè crec que és important, doncs això, negociar, explicar, parlar i sobretot provar, fer una diagnosi real de la situació que tenim, del que pot passar i sobretot també, doncs, i això sí que ho vull comentar, quan fem, insistiré un altre cop, quan es fessin propostes que siguin reals, perquè a mi, doncs, escoltar-li dir que crearem una policia meteorològica m'espanta perquè ja li vaig explicar, perquè jo mateix el dia de les inundacions, el dia 21, del 21 al 22 d'agost, em vaig quedar 6 hores dormint en una benzinera perquè no podia entrar al Vendrell i la policia local, la nostra policia local, no em va agafar el telèfon. I sé que la centraleta estava saturada, però la centraleta no funciona. I no només funciona un dia d'inundació, no funciona durant tot l'any. Per tant, és important que la centraleta funcioni abans que potser posar policies quan tenim uns problemes sobre la taula. O sigui que abans de fer invents haurien d'arreglar el que tenim a casa, no? Abans de comprar coses noves haurien de, no diré altres històries, altres plantejaments que li he explicat que crec que són molt importants, com això, estudis, prevenció, vale? Aprovar un pla de cobertura de vacants i ampliació efectiva de la plantilla, garantir una prefectura estable i una cadena de comandaments definida. Tenim problemes també, aquest estiu hem tingut comandaments que eren interins, quan la llei de policies locals això no ho permet. No m'enrotllaré més, perquè al final la realitat és la que és fer una diagnosi, fer un estudi real. No entraré en els 15 punts que té de peticions, però bàsicament és això, continuant doncs treballant amb la mesa de seguretat, que crec que doncs, les diferents persones que estem podem aportar i treballem bé, i agrair-li aquesta feina i aquesta reestructuració, i que espero que es tingui en compte tots aquests punts que presentem aquesta proposta. Gràcies.
5: Donar el suport.
4: Gràcies.
2: Gracias. Nuestro voto va a ser a favor, señora Mar. Como no puede ser de otra forma. Hoy debatimos una propuesta que tiene que ver con una cuestión fundamental para cualquier municipio, la seguridad y la capacidad de la policía local para responder adecuadamente a las necesidades de nuestros vecinos. El Vendrell cada vez es más inseguro, por mucho que digan que no. Hay más delincuencia, por mucho que digan que no. Y hay más inmigración ilegal que hace 20 años, por mucho que digan que no. Y me pueden tachar de lo que quieran. Ya seguro que el señor Soriano saldrá con sus datos mágicos y nos sorprenderá a todos. Pero por tanto, es evidente que hay que poner el remedio. No podemos seguir mirando hacia otro lado, como hace el gobierno, y decir que aquí no pasa nada, o que estamos bien. Mentira. Que esto es un oasis. Mentira. A ver, eso sí, a ver si alguna hija vuestra, adolescente, se atreve a salir a la calle, depende a qué horas. O que vaya una reportera de un medio de comunicación a grabar y pues ¿qué pasa? Que le agreden, que te acosan o que te revientan el coche, como le sucedió a nuestro diputado Javier Ramírez, señor Soriano, y a la periodista de OK Diario. Les apedrearon y los intentaron sacar por la fuerza. Hay una denuncia en los Mossos de Escuadra, por cierto, cero condenas por el alcalde, el señor Soriano, y mire que la esperábamos, y ya simplemente por cercanía, señor Soriano, porque es diputado igual que usted, pero bueno, son ustedes incapaces de reconocer lo que pasa en este municipio. ¿Y pero cómo lo van a reconocer ustedes? Que la sustitución poblacional es un problema de seguridad cuando la promueven ustedes. Si ustedes van a las mezquitas a pedir el voto. Es tremendo y muy grave, señor Martínez. Por tanto, podemos debatir y nosotros apoyaremos esta moción, seguro, pero 100%. Pero el gobierno socialista, la mano del PP, veamos a ver lo que hacen. Aún así explicaremos que consideramos que podemos hacer desde el ayuntamiento cuando, si algún día gobierna Vox. Adecuada planificación de turnos, presencia policial suficiente en las calles, proximidad en los barrios y núcleos marítimos, mejor coordinación con los Mossos de Escuadra y los restos de los cuerpos de seguridad, que ustedes dicen que van bien, pero a la vista está. Y sobre todo acabar con las políticas de efecto llamada. Por todo ello, desde Vox el Vendrell consideramos que la propuesta que hoy presenta FEM Vendrell va en la dirección de mejorar la capacidad de nuestra policía local y de reforzar la respuesta municipal ante los problemas de seguridad. Por estos motivos, nuestro grupo municipal votará a favor de esta moción. Lo hacemos porque creemos que cualquier iniciativa que contribuya a mejorar los recursos, la organización y la eficacia de nuestra policía local merece ser apoyada cuando responde a las necesidades reales del municipio y el Vendrell le hace falta. Porque nuestro objetivo es muy claro, que los vecinos del Vendrell puedan vivir, trabajar y disfrutar de sus calles con tranquilidad y que nuestros agentes dispongan de los medios necesarios para garantizar esa seguridad, algo básico y normal. Por todo ello, anunciamos que nuestro voto, como hemos dicho en ocasiones, será a favor. Muchas gracias.
12: Molt bé. Per aquí.
3: Sí. Anuncia Marc que el nostre vot també, òbviament, serà a favor. Nosaltres, el 2024, vam demanar aquí una PER i, a més, em consta que també hi havien hagut peticions anteriors de l'elaboració del Pla de Seguretat Local, i ho tornaré a explicar una altra vegada perquè va molt relacionat. Al final, el Plan de Seguridad Local es una herramienta que nos puede servir al ayuntamiento, al gobierno, para diagnosticar en qué estamos fallando, qué recursos tenemos y cómo los podemos destinar de una manera eficiente. Esa herramienta, que es una herramienta básica para poder ir gestionando, además, la modificación de las circunstancias. No tenemos las mismas necesidades o los mismos delitos ahora que hace 25 años atrás, no tenemos la misma población. Al final nos encontramos en un municipio tensionado, geográficamente estamos situados en una posición complicada, tenemos 9 juzgados mixtos de instrucción, es decir, somos un municipio activo en este aspecto. de seguridad local nos permite precisamente trabajar de manera coordinada con todas las personas que tienen intereses en este sentido. Mossos de Escuadra, tal. Esta propuesta nosotros la presentamos en el año 2024, se aprobó a favor. Somos conscientes que la elaboración de un plan de seguridad local no es algo fácil de hacer, pero sí que es verdad que esto es una ley que nos viene del 2003. O sea, al final, la elaboración de este plan de seguridad local tendría que haber estado ya hecha desde hace mucho tiempo atrás. Como explica nuestra compañera en la moción, ahora mismo nosotros también somos, bueno, potser tinc la sensació de que hi ha una manca de connexió real amb el que està passant a dintre del cos i amb el que es vol expressar per part de fora. I jo no parlaré de delictes que hagin augmentat o no, potser és més important aquesta moció de cara al funcionament intern de la policia com a treballadors. Pues al final són uns treballadors que tenen uns drets, tenen uns horaris, tenen una manera de treballar i a la vista està que esto no está yendo bien. No está yendo bien porque tenemos horas extras de manera habitual para cubrir turnos que son ordinarios. Al final la estructuración de estas horas extras no está bien. Y si somos muy estrictos con la aplicación de las DRTs y con la normativa laboral, esto no está bien. Tenemos incumplimientos y retrasos en la hora de pagar estas horas extras. Tenemos una manca de estabilidad de la jefatura. Al final, para que un cuerpo con la responsabilidad que tiene, es importante que los cargos y los mandos estén estabilizados. Al final, parece, nos da la sensación de que vamos a abrir 8 plazas más. Ojo, porque realmente no es este el titular. Esas 8 plazas ya existían, lo que pasa que es interinizar. Son maneras de cambiar de interinos a no, son estabilizaciones de plazas. Al final, nosaltres estem d'acord en aquesta moció i també he de reconèixer que des del regidor de seguretat, a nosaltres, almenys amb els grups de l'oposició, se'ns ha tingut sempre en compte a l'hora de realitzar taules de treball, però sí que ens agradaria que al final es fes una diagnosi real des de dintre i de dir, bueno, anem a organitzar una mica millor. Potser parlar d'un anunci de vamos a establecer una policia meteorològica, pues no cal. Vamos a formar a los agentes para que en situaciones de emergencias climatológicas pues sepan cómo tienen que actuar. Eso es un titular más correcto, no decir, bueno, es que vamos a montar una unidad de policía meteorológica. A ver, por favor, vull dir, no cal. Al final, el que crec és que sí que és veritat que s'està treballant o la intenció d'aquest govern és treballar per erradicar la inseguretat i aquesta sensació d'inseguretat que pot tenir la ciutadania. Les intencions jo crec que són bones, però poder la manera d'executar-les no estan sent les adequades. I per això doncs, creiem que la moció que presenta la companya és positiva.
0: Endavant, senyor Soriano.
13: Gràcies, alcalde. Bona tarda ja, gairebé bona nit. Primer agrair la proposta del grup de Fem Mandri, de la senyora Vázquez, així com el to constructiu dels grups municipals que m'han precedit. Crec que és important comentar i que la gent sàpiga una miqueta en quin punt estem a nivell policial. Vale? Ara farà 3 o 4 setmanes vam anunciar des de la regidoria que ens posàvem en marxa per fer una reestructuració de l'organització del cos de policia local. I crec que això és molt important tant el què com el com, tant el fons com en la forma. És important sobretot en el fons perquè les problemàtiques que té avui el Vendrell no tenen res a veure amb les que tenia fa 15 anys i les receptes que funcionaven fa 15 anys avui no serveixen. I és important també amb la forma perquè per fer aquesta reestructuració creiem des de l'equip de govern i així ho estem intentant demostrar almenys amb les nostres accions que aquesta no és una decisió que sigui només en aquest cas del partit o del govern que represento, sinó que estem parlant d'un veritable projecte de ciutat que ha d'anar més enllà d'una legislatura, d'un mandat, ha d'anar més enllà del que considerin un o dos partits i que s'ha d'obrir a diferents estaments i a diferents parts de la societat civil. No? I per això des d'aquest moment, des del primer moment, el que vam fer va ser reunir-nos amb la prefectura, reunir-nos amb els caporals, amb els moviments sindicals també de l'Ajuntament i, com no, dels grups municipals a qui també hem traslladat traslladat les nostres intencions i també, i agraeixo la discreció que crec que era important mantenir en aquesta intervenció per part de la senyora Vázquez, doncs quines són les primeres propostes que nosaltres hem posat sobre la taula i que estem discutint, com deia anteriorment, amb els sindicats, amb la prefectura i demés. Perquè crec que és important generar un consens més enllà dels 11 regidors que té l'equip de govern, traspassar-ho a nivell municipal amb els diferents grups, traspassar-ho sobretot amb la prefectura i que l'acord al que s'arribi per, repeteixo, tornar una policia que s'adapti als resultats i a la idiosincràsia i a les especificitats que tenim avui al carrer sigui un procés consensuat amb el màxim consens i el màxim acord possible. Per això, d'aquesta manera, amb total transparència i amb total honestat, hem intentat i ho estem començant a iniciar converses amb tots els grups, així com amb les diferents parts de la plantilla. No? Crec que és important, i aquí, mira, agafaré una cosa que deia anteriorment el senyor Moreno, no? I aquesta és una pregunta que nosaltres ens fem molt a l'equip del govern, i és: si les dades de seguretat objectivament són bones, per què això no es trasllada als carrers del nostre municipi? Perquè crec que tan important és entendre la primera part de la frase com la segona. És a dir, podem fer un anàlisi totalment esbiaixat i dir que les dades no són reals, que les dades són dolentes, i a més seria un anàlisi que no és objectiu, que no és real i que no concorda amb les dades que ens donen els agents i els professionals de la seguretat, que és en aquest cas el Ministeri de l'Interior o els Mossos d'Esquadra. Crec que aquest no és el camí. Qüestionar les dades que ens donen o qüestionar dades que són objectives en base a funció del recull de dades que fa els diferents serveis de la policia. Però tampoc crec que seria beneficiós dir-nos que com les dades són positives i com les dades marquen una tendència a la baixa, la feina ja està feta i ens contentem amb això. Crec que és important, en aquest problema almenys, tenir en compte les dues posicions. Acceptar que les dades són bones, acceptar que la tendència va a la baixa des de l'any 2023 en una reducció de nombre absolut dels delictes, però també preguntar-nos què és el que està passant i per què, si avui tenim les millors dades en els últims anys en matèria de seguretat al Vendrell, aquestes dades no reflexen al carrer. Aquesta és una de les preguntes principals que ens volem fer. I nosaltres, a la conclusió a la que hem arribat, després de parlar amb diferents grups municipals, després d'arribar també amb experts de la seguretat i amb diferents causístiques, és que el que hem de fer sobretot és reforçar la prevenció. La gent el que ens està demanant és que vol veure policies pel carrer, és que vol veure gent uniformada per tots els nuclis habitats del municipi, és que vol veure les llums blaves dels cotxes de policia passant per davant d'aquesta seva, perquè el que et dona més seguretat a tu com a ciutadà no és que surti un regidor de torn o un polític de torn a dir-te quines són les dades, sinó veure gens de la policia local pel carrer patrullant. I amb això estem. Per això, a l'any 2024 vam recuperar les patrulles de proximitat, que abans no existien, que són patrulles que van caminant a peu pels diferents nuclis del Vendrell. Ens agradaria tenir molts més policies que poguessin acudir per tots els barris i urbanitzacions, per suposat, però és un primer pas. Per això la xarxa de càmeres de videovigilància, que ajuda a augmentar encara més la prevenció, i per això aquest procés que fem sempre ara de saber de quina manera podem reestructurar la policia per, amb els recursos que tenim, ser més eficients. Crec que aquesta és la pregunta que ens fa la ciutadania, i nosaltres com a representants públics hem de tenir la determinació, la valentia i també la honestedat de poder-la respondre, però sense caure en falses demagògies ni en falsos triomfalismes, que crec que serien al final dues situacions que no ens farien ser acordes amb la situació. Després, un parell de temes i de més, el que comentava la senyora Macià, el pla local de seguretat està en marxa, si ho vam transmetre a la mesa de seguretat que vam tenir la setmana passada, crec que va ser o fa dues, on vam presentar l'empresa amb la que ho farem i amb la que estem ja començant a traspassar informació perquè es faci realitat. I el tema de la policia meteorològica, que veig que ha alertat molt, no serà la creació d'una, perquè ens entenguem, no traurem policies d'un

0: aquesta situació per preparar-nos, no? Llavors caldrà reforçar encara més la formació en aquest tipus de supòsits, de quina manera tallem, de quina manera el DUPROCIM, que és el document que té en compte també les especificitats i totes les situacions que es deriven de riscos d'inundació, podem gestionar i de més. És una proposta de millora, de professionalització i d'actualització dels recursos humans de la policia local. Però acabo amb això, i crec que és important. La proposta de la senyora Vázquez crec que va en la bona direcció i en punts que compartim més, d'altres segurament tindríem alguna divergència en la forma, però la votarem a favor de tots els punts, també per l'ànim constructiu que presenta. I torno a dir el mateix, el repte que tenim avui és com donem resposta a problemes que no són els mateixos que fa 15 anys i com posem a la ciutadania el lloc que es mereix, que és incrementar encara més la presència policial perquè se sentin segurs, perquè visquin tranquils i perquè tinguin barris on puguin conviure, que és l'objectiu principal que els nostres ciutadans mereixen. Moltes gràcies.
1: Davant.
2: Dir-li, estic molt d'acord amb moltes coses que ha dit el senyor Soriano, però dir-li que les dades són objectives, les interpretacions subjectives i la sensació al carrer una altra, i és sensació de por i que empitjora la seguretat, i això és el que hem de revertir, crec. És que no hi ha més, les dades són les que són, és que no hi ha més. I sí, és veritat, hi ha dades que han millorat, i ho he dit, però hi ha d'altres que han empitjorat, i molt, i d'altres com la ciberdelinqüència, que això ja se'n va, com estàveu dient, han explicat la senyora Macías, com vostè mateix, estem davant d'una tessitura diferent, perquè la població ha canviat, perquè el context social no és el mateix. Però no podem, i agafaré les seves paraules, no podem dir discursos triomfalistes quan no ho són. Que millorem? Sí. Però veritat que no tenim una ciutadania plena de seguretat? I, no, i és que no ho dic jo, vull dir, això són les sensacions, i és més, i li agraeixo, igual que li vaig dir, igual que tots els comandaments als que vaig trobar, amb la situació que em vaig trobar la setmana passada, i no he d'anar amb el bolso en un espai de pebre i donar-li a la meva filla, i no ho trauré aquí jo, com a, per no repetir una imatge. No és agradable que jo hagi d'anar amb un espai al bolso, ni que li hagi de donar a la meva filla, perquè tenim sensació d'inseguretat. I aquesta sensació, amb 50 anys, jo no l'he tingut mai al Vendrell. I últimament és una cosa que, i no sóc l'única que ho diu, vull dir, i no per dir-ho aquí passa més ni menys, sinó és una sensació que es viu. Només acabaré dient, per la meva part ara mateix, que tenim una bona plantilla de policies, però que tenim queixes, i algunes queixes són amb raó i s'han d'escoltar, perquè no cobrar quan es treballa no és agradable, perquè a tothom li agrada treballar a gust, però sobretot li agrada cobrar, perquè si no cobren a final de mes és normal que estiguin enfadats i enfadades, és el més normal del món. Avui s'ha aprovat l'última modificació de crèdit, que imagino que en breu cobraran, però a mi que m'agradaria és que no torni a passar mai més, i dic mai més, que no cobrin la part que treballen. O sigui, si es treballa, es paga, ja està, no hi ha més. I ja està, no m'allargaré més. Que anem amb aquesta línia, senyor Soriano, escoltar als policies, escoltar la plantilla, escoltar els sindicats, que al final són els que estan al carrer, més formació, que cobrin pel que fan, i segurament que anirem molt millor. Gràcies.
1: Corregir una mica, senyora Vázquez, la policia com qualsevol funcionari de la casa cobra, només faltaria, vale?
2: Home, senyora Martínez.
1: Senyora
2: Vázquez, no tinc jo,
1: senyora Vázquez,
2: no.
1: Un moment.
2: Ah, que no ha acabat.
1: Un moment. Si explica que les hores extres es paguen mesos més tard, això ho explica i s'entén millor. Si diu només que no cobren, doncs segurament provoca l'efecte que busca, que és evident, és deixar la gent conyó, i és normal. Per tant, a mi em correspon, perquè és una de les meves obligacions, que a més signo cada mes les diferents nòmines, com correspon, simplement dir que la policia, com qualsevol altre funcionari d'aquesta casa, cobra el seu salari, com correspon. D'acord? Bé, acabi, tanqui i ja està.
2: Sí, sí, clar. Jo crec que segurament, intueixo que és l'única persona de la sala i que m'està escoltant que ha interpretat que jo he dit que els funcionaris no cobren. Perquè portem diverses modificacions de crèdit per pagar les hores extres. I evidentment que si els funcionaris d'aquesta casa no cobressin cada dia 25, estarien al carrer. I jo donaré suport la primera. Per tant, està molt bé aquesta aclaració, però crec que és l'única persona que no ha interpretat les meves paraules correctament. Però agraeixo que resolgui el dubte i que espero que ara m'hagi explicat millor perquè vostè l'hagi entès. Gràcies. I donar... Ah, vol tornar a parlar? Ah, vale.
1: Sí, mira, gràcies per donar-me pas.
2: No, jo li dono,
1: doncs,
2: clar.
1: Gràcies.
2: Com ara t'acullo, ara li dono la paraula.
1: Sí, no, gràcies. Li agraeixo. Doncs

0: com és la meva responsabilitat, com és la meva responsabilitat, solo faltaria, però pídele permiso a ella, vale? Com és la meva responsabilitat, senyora Vázquez, com és la meva responsabilitat signar les nòmines als treballadors, com sóc l'únic que no ha entès bé la seva afirmació, simplement li he aclarit que jo signo cada mes les nòmines de tots els treballadors. És simplement això, perquè és la meva responsabilitat com cap de la plantilla. Si li sembla bé, bé, i si no, doni paraula al senyor Moreno, que ha demanat.
1: Un moment, senyor Moreno, que com mano jo ara agafo la paraula, jo sí que li agrairé, ja que fa pues que a banda de pagar, quan pagui les nòmines també pagui les hores extres, ja que vostè té el poder de fer-ho, i així és, que ningú li nega, doncs estaria bé que ho fessin també cada mes quan ho treballin.
0: Em dona permís per parlar?
1: Sí, li concedeixo, gràcies.
0: Les hores extres estan totes pagades.
2: Sí.
0: Totes pagades.
1: Avui hem passat una modificació.
0: Totes pagades.
1: 30 de setembre.
0: Totes pagades. Vale,
1: vale. Avui.
0: Totes. No, avui no, avui no.
1: Des de quan?
0: Des de quan?
1: Des de quan
0: he signat els decrets oportuns?
1: Des de quan estaven sense
0: des de
1: aturar?
0: Quan signat els oportuns?
1: No, però em pot dir?
0: No, però com diu coses, doncs aclarim-ho.
1: Sí,
0: perquè ho signo
1: des de quan
0: jo,
1: no cobraven? Sinó,
0: és que no, cobrava, les hores extres no es paguen a aquell, no és part del salari remuneració ordinària.
1: Des de gener,
0: està confosa. Per tant, simplement és aclarir, perquè diem algunes coses, i en aquest cas sí que em toca a mi, jo sóc el que apreto el botó d'enter del decret. Per tant, es cobra cada mes,
1: això no
0: ja sé que la resta cada, els sous dels funcionaris es cobren cada mes,
1: evidentment.
0: Gràcies per afirmar-ho.
1: Estàs funcionari d'aquesta casa 33 anys.
0: Correcte, gràcies. També signava la teva nòmina.
1: Exacte.
0: Perfecte, i les hores extres estan totes pagades.
1: Alguna cosa més?
0: Gràcies per l'oportunitat de parlar. Gràcies.
1: Jo li deixo parlar, no hi ha problema.
3: Gràcies, Marc, per deixar-me hablar. A ver, yo me ha dicho que demos apoyo, por supuesto. Pero yo tengo algo que decirle al señor Soriano, y no quiero que sea un debate entre Soriano y yo, porque no tiene que, no toca. Pero quiero preguntarle por qué a nosotros no nos invitan a la mesa de seguridad. Me gustaría saberlo, la tercera fuerza política de este ayuntamiento, en nombre de votos, representado en Ciudadanos. Y no nos han invitado. Nos agradeceríamos que al menos tengan en cuenta que representamos a una parte elevada de la población. Señor Soriano, creo que es lo normal. También me enorgullece que se den cuenta ahora, 3 años y medio después, que la gente quiere policía en la calle, la quiere ver. Lógico. Pero eso lo veíamos todos y lo hemos dicho un montón de veces, y ustedes decían que había patrullas y no las sabían. Entonces, me enorgullece que se den cuenta de eso, ¿eh? Nada más, por lo demás era solo para aclarar y que si me puede decir por qué no nos invitan. Gracias.
4: Sí. No, molt simple, senyor Moreno, ja ho sap, però com si en acte quedessi palès, ho dic. La meva formació política, que és el PSC, amb totes les forces democràtiques, van signar un cordó sanitari per excluir-lo a vostès, com a Vox, com a grup municipal i també com a grups parlamentaris, altres institucions i de més, del debat que hi hagin amb les diferents formacions polítiques. I això ho fem, no per cap desavinença personal amb vostè, només faltaria, amb qui tinc una relació cordial com ha de ser, sinó perquè políticament els seus posicionaments creiem que estan fora del que és la normalitat democràtica, sobretot en tot el que té a veure amb el tractament vexatori cap a diferents col·lectius, en especial cas amb alguns trets o algunes consideracions que nosaltres creiem que són racistes i que són xenòfobes, que no tenen ni poden tenir cabuda en un sistema democràtic com el nostre, i aquest és el motiu pel qual, públicament li dic el que li diré també en privat quan consideri, el meu partit manté la política de no fer relacions ni polítiques amb cap partit com vostès. Crec que ha quedat clar.
1: Bé, no.
0: Vinga, per tancar...
1: No sé, ja està, sí.
0: Senyora Vázquez, per tancar el debat, gràcies.
1: Que donem gràcies per el vostre suport i això que ens oferim pel que faci falta. Gràcies, senyor Soriano.
0: S'aprova per unanimitat, no? Entenc? S'aprova per unanimitat? Vale, vale. Perfecte. Doncs vinga, següent. Proposta de resolució de les municipals de Son Poble, primer al Vendrell, en Comú i Fem Vendrell, per la investigació, avaluació i execució de les actuacions necessàries per evitar i reduir el risc d'inundacions al municipi del Vendrell. Endavant, proposants, ja sabeu que s'han de repartir el temps.
1: Bé, com bé ha llegit la moció el senyor alcalde, el que demanem és que s'actuï i es comuniqui. El senyor Soriano avui ens ha avisat de que hi ha una alerta, però el 21 d'agost, per desgràcia, no es va avisar. Van patir moltes situacions complicades. El dia 22 d'agost, tant a Comarruga Sant Salvador com al Francàs, sobretot, van patir inundacions molt dures. No vam rebre avisos. Creiem que hi ha situacions que es podien haver evitat, però això ja ho explicaran companys meus. Jo, per la meva part, el que vull dir que el dia 22 d'agost vam estar al carrer, vam estar des del Francàs fins a Sant Salvador, de que puc dir també que a les 4 de la tarda vaig enviar un missatge a la senyora regidora, la Marta Tubella, explicant quina era la situació del riuet, amb fotografies, i quina és la situació que teníem complicada. Van demanar el tancament del riuet, perquè hi havia diferents insectes, paneroles a l'aigua. Teníem totes les tuberies dels col·lectors nous taponades, la bocana oberta, el llac ple de brossa. Per tant, creiem clarament que el riuet s'havia d'haver tancat, perquè l'aigua era insalubre, sense cap dubte. No vam tenir... la Marta sí que em va contestar cap a les... igual al cap de l'hora, hora i mitja, que vam entrar... ja havíem registrat una instància que havíem enviat al senyor alcalde i alguns regidors i també al Departament de Salut Pública. El dia, per desgràcia, el dia 24, vam tornar a patir una segona una segona riuada, i aquesta vegada em va agafar a fer una roda de premsa a Sant Salvador, on sembla ser que hi ha problemes amb el col·lector, i després vam anar cap al llac de Comarruga, plaça Germans Trias, que es torna a inundar completament. I el dia 24 al matí, abans d'aquestes pluges, van demanar el que estaven demanant, que és una de la part inicial de la moció. Van demanar inspecció tècnica, si hi havia hagut una inspecció tècnica. El dimarts sí que es va tancar el riuet. Van demanar un altre cop el tancament preventiu, neteja i desobstrucció de reixes, Van demanar quina valoració, si s'havien pres mostres d'aigua. Van demanar també saber què va passar amb el desallotjament de la discoteca de la Macarella, què va passar amb l'autobús que va anar a l'institut i què va passar a l'institut, perquè corren xarxes socials, TikToks de gent jove bevent alcohol dintre de l'institut. Nosaltres, des del dia 22 vam demanar una sèrie d'informacions, a dia d'avui no les tenim, perquè clar, a mi em preocupa com pot ser que hi haguessin, 100, crec que el senyor alcalde va dir 100 persones que s'havien rescatat en l'autobús, com hi havia 100 persones soles en un institut, sense cap vigilància, i a més els vídeos, que això jo no hi era, ni m'ho estic inventant, la gent jove penja TikToks bevent alcohol, omplint ampolles de cava. Tota aquesta situació, més les que explicaran els meus companys, són les que estem demanant. I després també em preocupa, senyor alcalde i senyor Soriano, senyor Martínez i senyor Soriano, em preocupa que el dia 24, em preocupa no haver vist a les xarxes socials avisos, i sí que em preocupa després veure'ls a vostès amb cotxes de la policia fent-se fotos en plenes inundacions posant tanques. Em preocupa, ho puc dir, em preocupa. Per tant, jo acabo aquí la intervenció.
0: Señora Yolanda, adelante.
2: Yo le haré unas preguntas que no serán, tampoco serán retóricas, que quiero que me conteste. Yo me acuerdo al principio de legislatura que le dije que contara con la oposición para sumar y para aportar. Evidentemente, en muchas comisiones se ha hecho, pero que un suceso tan grave como lo que ocurrió aquí el 21 de agosto ni se nos llamara, ni se una vez pasado se hiciera una junta de portavoces explicando cómo había sido, y alguna de las preguntas que ha hecho aquí mi compañera, es decir, a cuántas personas había rescatado, cuál había sido la situación. La situación era de gravedad y el semblante, si me permite, señor Martínez, su semblante cuando yo lo vi en las fotos, lo vi de la gravedad que había sido. Y las imágenes. Tampoco sabemos por qué no se activó esa alerta, por qué no se envió esa alerta. Creo que hubiera sido una de las cosas que hubiera impedido que esa discoteca se abriera, y que hubo, que no sé por qué. Porque tenemos un ángel, como se dice vulgarmente, de la guarda. No murió gente esa noche porque tenemos ese ángel. pero y creo que es gravísimo que no se activara desde la LED. Y no quiero pensar que porque estaba, pues eso, la Generalitat estaba con vicepresidencia. No sé qué, si es que no se dio esa orden, no lo entiendo el por qué no se activó cuando fue esto. Pero bueno, lo que me sorprende es que en una situación tan grave no se nos hubiera llamado, no se hubiera convocado la Junta de Portavoces o no se hubiera hecho un pleno extraordinario que hubiera evitado también lo mismo esta moción, y estas preguntas que nos hacemos ahora, como el depósito de Brisamar, el depósito de Brisamar, que se pusieron encima de la mesa muchas ideas cuando pasó en el 2018 las inundaciones, y luego se han guardado en el calaix, y como dice, hay un refrán que dice, no solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pues creo que es lo que ha pasado aquí. Y ahora volvemos a lo mismo, es decir, creemos que los ciudadanos y ciudadanas del Vendrell no necesitan más anuncios de cosas que se van a hacer, sino que se hagan. Y desde el 2021 aquí se podían haber hecho perfectamente. Tampoco entendemos por qué ese proyecto un depósito de 6.000 metros cúbicos y ahora se proyecta, se ha anunciado que se hará uno de 3.500 metros cúbicos. Bueno, tampoco sabemos el estado que está, cómo está el estado en el que está en la Plaza de las Palmeras el depósito. Y bueno, no tengo certezas porque no soy ingeniera ni nada de todo esto, pero no tengo ninguna duda de que las obras mal hechas del Regüet han hecho que esas inundaciones fueran más graves de lo que han sido. Es decir...
0: Muy bien. Toma Berrete.
5: Jo el que voldria recordar, primer de tot, és que l'any 2017 aquest ple, per unanimitat, va aprovar una moció específica sobre les inundacions dels barris marítims, 2017. I què s'ha fet des d'aleshores? Res. Perquè, precisament, vostè, senyor alcalde, un dels motius de la reforma del Riuet era eliminar els tubs de pluvials que venien i que contaminaven les seves aigües i que es posava al costat un altre tub que recollien. I resulta que ens hem trobat, jo tampoc sóc enginyer, com diu la Yolanda, però ens hem trobat una situació que no havíem vist en aquella zona mai, d'inundar inclús el llac de Coma-ruga i la situació del Riuet. Per tant, el que creiem que no es pot fer és una mica el que està fent el govern, de donar notícies, d'una mica algunes en contradicció, perquè ens va començar el 24 d'agost dient que gairebé la culpa la tenia la via del tren a la Nacional 340. Després, el dia 26 d'agost, ens diu que ens construirà el gran dipòsit a la plaça dels Enamorats, parlant de 4 milions d'euros, un dipòsit de 3.500 metres cúbics, i que aquest mes de setembre es convocarà el ple per aprovar la disposició pressupostària. No estava en l'ordre del dia, no? Bueno, això ho va dir fa just un mes, el 26 d'agost. Ho va anunciar en roda de premsa. Vostè ho va dir, senyor alcalde. I és que ara, l'altre dia, ens diu que no sé. No sé si es fa plaça de Margatx o no, perquè el que es diu és que es licitarà un projecte per construcció d'una xarxa de pluvials que ja no sembla, per la mapa que han posat, que hi hagi res a la plaça de Sant Amorat. I dels 4 milions que parlàvem el 26 d'agost, ja hem passat de 4 a 6. En un mes, eh? En un mes ja hem passat d'això. I aquest és el govern que ens ha governat i que ens governa actualment, que ens diu coses contradictòries. I que resulta que tenim un projecte des de l'any 2009 del dipòsit de plaça dels Enamorats, que valia 7 milions d'euros i ara parlaven de 4. No sé com menguen els valors del 2009. I després una nota de premsa del senyor Herrera dient-nos que volia presentar els Next Generation l'any 21 per aconseguir, per fer el projecte de la plaça dels Enamorats. Doncs no el veiem. Després ens va dir el senyor Carmen Martínez a l'octubre del 22 que redactar el projecte executiu dels programes de l'urbanització de Vilassamar. No ho sabem si se va fer o no es va fer. I el que queda clar és que les inundacions no mai han estat per vostès alguna cosa important, perquè el 26 de juny van fer una roda de premsa parlant de les actuacions d'aigües del Vendrell 23-27 i no es cita absolutament res sobre actuacions d'aigües del Vendrell amb el tema de pluvials o dipòsits en la zona de Coma-Rua. Cap, la nota de premsa i el que vostès han publicat, o sigui, i ara ens hem trobat que sí, que ara que aigües del Vendrell un mes després sí que ho fa. Per tant, això és el que ens hem trobat.
0: Molt bé, endavant.
6: Bé, em toca ser l'últim, llavors moltes coses ja s'hauran dit, però, bueno, primer de tot donar gràcies a la resta de grups per treballar conjuntament. Una vegada més demostrem, no?, que som capaços de trobar punts en comú i de treballar d'una manera conjunta, no? Dit això, nosaltres el que volem és ficar el focus, no?, a les infraestructures que travessen el municipi, no?, com la Nacional 340 o la infraestructura ferroviària. I hem de dir que quan analitzem les inundacions no podem mirar només els carrers i les rieres, sinó que també hi ha o la xarxa municipal, no?, sinó que també hi ha aquesta part important, no?, que hem de saber o que hauríem de tenir clar com afecta, no?, a tot el tema de les inundacions. Precisament per això demanem a les administracions responsables de la Nacional 340 i del ferrocarril que facin aquests estudis hidràulics necessaris per determinar si aquestes infraestructures afecten el drenatge, no? Però l'Ajuntament tampoc es pot limitar a dir que això no és competència seva, sinó que ell també és responsable, no?, de demanar, no?, aquests estudis hidràulics als que corresponguin, no?, als que són propietaris d'aquestes parts del Vendrell. Llavors, tenim un altre tema que, per exemple, que ja ho han dit els companys, no?, el Riuet, no?, es va decidir tancar en el seu moment, després s'ha hagut de ratificar, no?, i s'ha promès, no?, que es faria una reobertura de la bocana del Riuet. Això segur, això jo personalment estic bastant segur que ha agreujat la situació. No és que ara hagi millorat, és que ha agreujat la situació. Tenim aquí això, no? També, no?, anem a base d'anuncis. Ara correm i tots, no?, després de la gran pluja, que sí, que va ser extraordinària, però tot i aquesta pluja extraordinària de l'agost, després n'hi va haver una. Digues.
1: Només, ho dic perquè sembla ser que ens ha avisat un veí de que a les 10 potser sonarà una alerta a tots els mòbils de pujar, perquè...
7: Senyora Vázquez, les alertes als mòbils justament estan per això. Quan sonin, ja sonaran. No, no cal que fes una
1: també
7: alerta.
1: També és funció nostra avisar d'aquesta situació. Jo crec que a vegades Vázquez, una mica de simpatia o empatia tampoc està
7: ara, ara em toca a mi. Si el sembla bé, ara em toca a mi. Vinga.
6: Puc acabar?
7: Vinga. Senyora Vázquez, ara em toca a mi, vale? Per tant, quan vulgui intervenir, demana, com a mínim demana-ho, d'acord? Vinga, gràcies. Va, endavant, senyor Albert.
6: Gràcies, senyor alcalde. Bé, el que estava dient és que, no?, després de prometre aquesta reobertura del Riuet i que no s'ha fet efectiva i que sembla que això està agreujant més les inundacions a la zona, no només perquè hi ha pluges extraordinàries, perquè hi ha dies que ha plogut 20 litres inundant-se les zones, no?, venen anuncis, no?, així, acció-reacció, no?, com el projecte que feia 5 anys que estava en un calaix, que havia del dipòsit del Parc dels Enamorats, queda de 3.500 metres, de 6.000 metres cúbics, ara resulta que és de 3.500, així, miraculosament s'ha reduït, i també, a cop d'anunci, a un emissari submarí. Tot això són anuncis que fa el govern, que Nosaltres no hi hem participat de cap manera. Per tant, a nosaltres tot això ens crea dubtes, no? Aquestes actuacions, si són necessàries o no, perquè no ho sabem, no tenim la informació. Per tant, què demanem en aquesta proposta? Què demanem? Doncs el que demanem és un pla de treball. Les coses s'han de fer d'una manera ordenada. S'ha de fer una diagnosi global de les inundacions i del conjunt del municipi. Després, un pla d'actuacions prioritzades, no? Perquè no és el mateix la zona de la platja que aquí del Mas d'en Gual. Segurament les inundacions seran molt diferents. Demanem també transparència, que els estudis, informes i projectes siguin públics perquè els grups municipals i sobretot la ciutadania puguem saber què s'està fent. Demanem també la prevenció de les inundacions sigui una prioritat d'inversió municipal, perquè els estudis són necessaris, però després les actuacions també són necessàries, perquè es poden fer molts estudis i quedar-se sota un calaix com el parc, com el dipòsit del Parc dels Enamorats, i quan ens altos ens convé, doncs ho traiem. Doncs no. Creiem que s'ha de donar prioritat a aquest tipus d'inversions. Llavors, també demanem que se'ns informi, no?, de totes les actuacions que es vagin fent durant aquest procés. Crec que només pretenem, o crec que voldria dir, el que tot vendrellenc i vendrellenc que vol. Establir un mètode perquè tinguem respostes, no? Saber què passa, saber què hem de fer, saber qui ho ha de fer, saber quan costarà i saber quan es farà, no? Vull dir, totes aquestes preguntes jo crec que tot ciutadà necessita saber, no només en el tema de les inundacions, sinó en diferents temes, no?, que ens preocupa. I hem de tenir una cosa molt clara, no? Hem d'anar a deixar a remolc dels problemes. Hem d'intentar prevenir. I per fer una bona prevenció, el que hem de fer és planificar. És planificar. I sobretot, informar a la ciutadania detalladament.
7: Molt bé, començarà el senyor Soriano amb temes d'emergència. Davant.
8: Sí, si els sembla...
7: Perdona, que no eres proponente. Sí, sí, adelante. Sí, sí, adelante, adelante. Adelante, adelante, adelante.
9: Gracias. Nuestro voto va a ser a favor. Es lógico que tiene que ser a favor. Desde Vox en Vendrell, pues claro que damos apoyo a la moción, porque ante episodios de lluvias torrenciales y riadas, lo primero que debe ser es proteger a nuestros vecinos, prever riesgos y evitar que vuelvan a producirse situaciones trágicas como la que hemos vivido este verano trágicamente, ¿no? Creemos que el ayuntamiento debe actuar con previsión, revisar y mantener los sistemas de drenaje, limpiar y acondicionar los puntos especialmente vulnerables, mejorar los protocolos de emergencia y garantizar una coordinación eficaz entre todos los servicios implicados. No podemos esperar que vuelva a ocurrir una desgracia para actuar. La prevención debe hacerse muchísimo, muchísimo antes, ¿no? Creemos. Y también quiero hacer una consideración política. Nos parece lamentable que los grupos de la oposición hayan presentado esta moción, como le he dicho antes al señor Soriano, sin contar con Vox, cuando saben perfectamente que nuestra formación iba a apoyar cualquier iniciativa seria destinada a proteger a los vecinos del Vendrell. Podemos tener diferencias políticas, pero cuando hablamos de seguridad, prevención y protección de nuestros ciudadanos, creemos que debería existir voluntad de sumar y no de excluir. No entendemos que se pueda hablar de unidad mientras se deja fuera deliberadamente a una parte de los representantes elegidos por los vecinos. Pero bueno, a pesar de ello, Vox no va a utilizar esta cuestión para anteponer los intereses partidistas a los intereses de los ciudadanos del Vendrell. Por eso votamos a favor. Esperamos que este acuerdo se traduzca en medidas concretas, actuaciones preventivas y recursos suficientes. Y que el gobierno municipal no espere a que llegue la próxima emergencia para hacer aquello que deben hacer ahora. Nuestro voto será favorable porque la seguridad y la protección de los vecinos está por encima de cualquier diferencia política. Gracias.
7: Molt bé, doncs això, senyor Soriano.
8: Sí, bona nit novament. Nosaltres, i tenint en compte sobretot en plan
4: la importància d'un punt com aquest i del que va passar al mes d'agost, partirà amb la intervenció. Faré jo com a regidor de Seguretat Ciutadana una primera intervenció més enfocada a una miqueta a parlar de dades del que va passar exactament des de l'àrea de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, i després l'alcalde doncs parlarà una miqueta de les solucions que s'han posat sobre la taula, perquè crec que és important tenir-ho en compte. El primer que crec que és important saber, i crec que així ho compartim tots i és al final les dades històriques, és que els nuclis marítims històricament són una zona on sempre hi han hagut inundacions que han afectat el veïnat. Així va ser amb els aiguats que estan registrats a l'any 1873, a l'any 1914, de l'any 1962, de l'any 94, i sobretot al Vendrell aquí tenim experiència amb un aiguat que va ser molt fort, que va ser el de l'any 2000. Que perquè es facin una dada, i jo aquí tinc dues dades que crec que donen la importància, perquè el senyor Navarrete va dir, mai havíem vist una situació així, mai no, però fa 20... sí, és literal, mai no, però fa 26 anys, sí, ho dic per veure la magnitud de la pluja que vam tenir i que vam patir en aquell moment. L'any 2000, l'any on vam tenir aquell episodi d'inundacions tan fort i tan impactant pel Vendrell, van caure en 3 hores 134 litres. 134 litres. En què en aquest any 2026, en 5 hores, van caure 130 litres. És a dir, l'any 2000, amb uns aiguats que van ser molt importants, van caure 130 litres, aquest 2026 van caure 134 litres. És a dir, el que van veure aquest 2026, al Vendrell no ho veiem des de l'any 2000. I aquest crec que és un fet molt important i crec que s'ha de reivindicar, perquè segurament hem d'estar més i millors preparats del que estem actualment, això seguríssim. Segurament s'han de posar propostes sobre la taula per mitigar els efectes d'un canvi climàtic que cada vegada produirà més inundacions i més afectacions meteorològiques com aquestes, però això no ens ha de deixar veure que, tot i assumir la responsabilitat que tenim en millorar encara més la resiliència que ha de tenir aquest municipi, també estem parlant d'un fet excepcional que feia 26 anys que a casa nostra no passava. I davant d'aquests fets, quines són les eines que tenim per poder prevenir o per poder actuar davant situacions com aquestes? La principal és el DUPROCIM, que és el document únic de protecció civil que va aprovar aquest ple el mes de novembre de l'any passat, on vam acordar una sèrie de mesures que estaven destinades també a sota la direcció de protecció civil del Vendrell i del company Pere Callau, que és qui porta al capdavant el Consell Municipal d'Emergències, amb una diligència i amb una eficiència, la veritat, que molt, molt, molt important, detectar quins són els punts importants. I el DUPROCIM marca que tenim actualment 20 punts d'actuacions prioritària i 12 punts de risc d'inundació, que són els punts que nosaltres tenim detectats des de la policia local i de protecció civil, on activar-nos de manera ràpida quan hi ha uns aiguats que afecten o poden afectar en aquest punt a la seguretat dels vendrencs i les vendrenques. També vull posar una cosa en èmfasi en quant als aiguats que vam tenir a finals d'agost de l'any passat. Crec que el fet més rellevant després de veure el que vam veure aquella nit i de més, va ser que no vam tenir cap víctima ni cap dany personal. Ho dic perquè els danys materials són molt importants, però els aiguats que vam tenir al Vendrell, a Creixell, a Torredembarra i a Roda de Barà, vam tenir un total de 96 trucades a la caserna de la policia local, i vam tenir una nit plena de serveis entre la 1 i les 6 del matí, on els agents estaven corrents d'un punt a l'altre amb cotxes que estaven atrapats per l'aigua. Aquesta era la situació que teníem aquella nit, i aquella és la situació i el que vam passar aquella nit. Per això és molt important prevenir-nos per quan passin situacions com aquestes, a través d'actualitzar encara més el DUPROCIM si cal, o veure el que ha fallat per poder arreglar-ho i proposar solucions, com deia abans l'alcalde, no? Crec que és important dir-ho i és important també fer-ho. Algunes cosetes que tinc apuntades i cedeixo ara a l'alcalde. El que diu Esquerra Republicana, és important planificar i tenir en compte el que passa. Sí, jo considero, i ho dic obertament perquè així ho considero, que la previsió que tenim des de Protecció Civil i des de Policia Local per fer front als aiguats i inundacions és positiva. S'han d'arreglar coses, i això no vol dir fer un anàlisi de dir que tot està bé i tot i no s'ha de fer absolutament res, perquè tot és millorable, però sí crec que la base que tenim al Vendrell, gràcies als professionals de Protecció Civil i Policia Local, que deia la senyora López, no? També crec que teníamos un ángel de la guarda porque no pasó nada. No sé si ho ha hecho usted o qué. Els àngels de la guarda que vam tenir aquella nit eren els agents de la policia local i de Protecció Civil, que es van activar durant tota la matinada i de més. Les alert, com vostè sap, no és competència nostra. En aquell moment, quan es va produir l'activitat de Macaria, l'activitat que hi havia, estava amb una alerta 4 de 6, una alerta taronja, que va derivar ràpidament a partir de la 1 de la nit en una alerta vermella per una situació d'una tempesta localitzada en un punt i permanent durant 5 hores. Nosaltres, tant l'alcalde com jo, vam parlar amb la consellera a quarts a 4 del matí, va ser també el que ens va facilitar molt l'ajuda a nivell de Mossos d'Esquadra i de més. I crec que és important també amb el que es deia de fer autocrítica. I nosaltres la fem perquè segurament que hi ha coses a millorar, i per això l'alcalde doncs, la setmana següent ja estava posant propostes sobre a la taula, que segurament, com deia el senyor Navarrete, s'haurien d'haver presadat abans, i és veritat, però crec que també és important aquí que cada pal aguanti su vela, eh? Perquè clar, nosaltres segurament això ho hauríem de fer abans, però després la capacitat que tenen els grups municipals de traslladar a la sala plenària aquest ple quines són les seves prioritats i marcar quines són les prioritats, són les mocions i les propostes de resolució que es presenten. I en el que portem de mandat, perquè jo he fet una búsqueda exhaustiva per totes les mocions que s'han presentat des de l'any 2023 fins l'any 2026, ni el senyor Navarrete ni Vox, que ara sembla que tot el que té a veure amb les inundacions i els aiguats és una prioritat, no han presentat cap tipus de moció que parlés ni de les inundacions, ni dels aiguats, ni de la resiliència, ni en temes de protecció civil, ni en temes del risc de mar. Ho dic perquè crec que és important també tenir en consideració, i és també una miqueta el que parlava en l'anterior punt, no? És important fer anàlisis de la situació i veure que no està bé, però també acceptant que de vegades doncs, un políticament ha de ser conseqüent amb els seus actes. Per això els hi dic, i en resum, i ara cedeixo la paraula a l'alcalde, crec que la feina que es va fer des de Protecció Civil i Policia Local va ser adequada. Segurament hem de millorar la comunicació amb els grups municipals en aquell moment i donada l'urgència, i si a algú doncs, no li va agradar la situació, demano disculpes. Segurament no es va traslladar la informació tan ràpidament com es va ser, van ser 48 hores molt complicades, i això que ens comenten sí que ho tindrem en compte per propers esdeveniments que esperem que siguin d'aquí molt de temps. I a partir d'aquí, doncs, tenir confiança en el cos de Protecció Civil i el cos de Policia Local, confiar en les eines que ens hem dotat tots en aquesta sala de plens, que és el DuproCIM, i les eines que tenim de Protecció Civil, i també saber que, malauradament, el context d'emergència climàtica farà que aiguats i inundacions com la que vam tenir a finals d'agost es repeteixin amb el temps, i això vol dir que ens hem de preparar més, que hem de treballar millor, i crec que aquest és un debat que podrem tenir a la pròxima mesa de seguretat quan la convoquem, per poder veure també, més enllà de l'anàlisi policial, quines són les mesures que es poden o es volen proposar per intentar resoldre-ho la via possible.
7: Molt bé, senyor Soriano, i aprofito per felicitar tot l'equip d'emergències de l'Ajuntament del Vendrell per les actuacions el dia 22 d'agost. Clar, jo, mirant la moció, no?, que diu per investigar, avaluar i executar, no?, aquesta bona predisposició a trobar solucions sobre un anàlisi, diríem, científic, o al màxim possible, contrasta amb algunes afirmacions que fem d'entrada, no? Aquí s'ha dit, no tengo certezas porque no soy ingeniero, però faig afirmacions. Aquí s'ha dit, no soc enginyer. Bueno, anirem fent la intervenció, perquè suposo que anirà repetidament anirà sonant les alarmes. Aprofito, Yolanda, ja saps perfectament qui envia les alertes. Insisteixo, és important no generar confusió amb un tema seriu, sobretot per un tema de responsabilitat i de donar seguretat a la ciutadania. Els ajuntaments no envien els e-alertes. Dic perquè, torno, diem algunes coses que poden generar confusió i risc. Doncs vinga, dic que no sóc enginyer, no tengo certeza perquè no soy ingeniero, però fem algunes afirmacions que poden, i no em passa res, el tema és que poden confondre o portar errors en la causa, amb la causa i, per tant, amb la solució, que és el que a nosaltres ens demanen la ciutadania. Per tant, és important, jo no dic el que serà, però com a mínim no fem afirmacions quan ja reconeixem que no soy ingeniero, no tengo certezas. Quan, a més, tot el que s'ha hagut i s'ha fet és sempre amb informes favorables d'enginyers i de les autoritats competents. Alerta. Totes les actuacions que fa un ajuntament, i en aquest cas els que hem parlat, és amb informes favorables de les administracions competents. Per tant, no som ingenieros, però intentem no fer segons quines afirmacions, perquè, i aquí ve la proposta de solució, el que sí que és evident és que hi ha algun element en comú en tots aquests casos, malauradament, d'inundacions. Quan diem que a Comarruga o als barris marítims, nuclis marítims, sempre s'han inundat, doncs fem una cerca ràpida, per exemple, el 4 de setembre de 2018, a Ràdio Televisió del Vendrell, diu, les intenses pluges del Vendrell del divendres passat han tornat a posar sobre la taula la problemàtica de les inundacions al barri de Brissamar a Comarruga. En poca estona els carrers es van omplir, tal, i també diu, perquè després sortirà, que l'Ajuntament no està en disposició de fer
0: cap crèdit fins al 2019. S'ha d'explicar tota la circumstància. Això estem parlant al 2018. Anem al 2019, les pluges d'aquest divendres, sempre cauen en divendres, han tornat a negar Sant Salvador i Coma-ruga al llarg d'aquest matí, etc etc. Anem al 9 de setembre del 2025 i diu, matí de pluges intenses al Baix Penedès. Al Vendrell s'han registrat 41 litres per metre quadrat, a la Riera del Bisbal, de tal. Cal destacar també com han quedat denegats els carrers de Coma-ruga, especialment al nucli del Brisamar. Per tant, quin és l'element en comú entre 2018-2019, i serien cada any, malauradament, i 2026? Quin és l'element en comú? I aquí poder començarem a conèixer les causes, que és el que esteu demanant, investigar, no?, les causes. Doncs poder, segurament hi ha una causa evident i d'entrada. A més de la Renfe i de la carretera nacional 340, que fa barrera i provoca i agreuja segons quines circumstàncies, hi ha una causa evident, i és que a l'organització Brisamar, a la part baixa de Coma-ruga, no hi ha xarxa de pluvials. Per tant, tot va en superfície. I això és important saber-ho, que la ciutadania ho conegui, perquè, efectivament, s'inunden els carrers perquè l'aigua no va al subsol, com és habitual en altres zones, o gairebé sempre és habitual en la majoria de carrers de tots els pobles que tenen una xarxa de pluvials. Per tant, aquesta sí que és l'element compartit entre totes les vegades que malauradament s'ha inundat. Aquest és un element compartit. Per tant, quan nosaltres diem hem d'actuar, justament l'actuació ve, què és el que ens falta, així d'entrada? Una xarxa de pluvials, al Brisamar, a la part baixa de Coma-ruga. Aquesta és una solució, que tampoc és cap misteri ni cap descobriment, perquè ja s'ha dit que hi ha hagut diferents projectes en aquesta intenció, perquè és l'evidència, és el fet. Això és inqüestionable, això és inqüestionable. L'altre són opinions, són més o menys opinions fonamentades, però no hi ha cap certesa, com ha dit la regidora. Per tant, anem a fer una xarxa de pluvials. Hi ha diferents projectes, efectivament, en el passat, però com he llegit el 2018, ja reconeixia que aquest ajuntament no estava en capacitat econòmica de llançar una operació d'aquesta magnitud. Per tant, hi ha una qüestió purament econòmica. Després ja, què hem fet des de llavors? Doncs el 2021, aquest govern, a través de l'empresa d'aigües, evidentment, va encarregar un avantprojecte per fer una xarxa de pluvials l'any 2021. Això és el que fa, per exemple, un ajuntament per planificar, per fer les previsions. Encara no estàvem en disposició de tirar endavant una obra d'aquesta magnitud per raons econòmiques. 2021, si no recordo malament, el pressupost d'inversions de l'Ajuntament del Vendrell eren de 2,4 milions, si no recordo malament, per tot l'Ajuntament, per tot l'any. Com ha dit el senyor regidor, em sembla que estava en 4 milions ja només aquell avantprojecte. Avantprojecte vol dir l'estudi previ, que posteriorment podria incrementar-se. Aquest Ajuntament, des de llavors, que ha fet? Doncs d'entrada ha fet i està treballant, ja està contractat i ja s'està fent, el Pla Especial d'Espais Blaus, la primera redacció, estudi, avaluació dels espais blaus, que estem parlant de torrents, rieres del Vendrell. La primera planificació, perquè la primera cosa que hem de fer és, pot semblar evident, però no hi ha cap estudi, és on hi ha risc d'inundacions. I quan hi ha risc d'inundacions, evitem aquest risc allà on es pugui, perquè quan ja tenim una ciutat construïda sobre zones inundables, la cosa es complica, però com a mínim evitar i planificar, perquè això és el que incorporarem, entre altres, plans de POM, amb el POM, etc etc. Això ho ha fet aquest ajuntament. Primer estudi en la història del Vendrell. Vale? Què ha fet aquest ajuntament? Que es demana, no? Que a més coincidim. Evitar i reduir el risc d'inundacions al municipi del Vendrell. Què ha fet aquest ajuntament en aquest mandat? Què ha fet? La obra més important que ha fet l'Ajuntament del Vendrell és justament per reduir el risc d'inundacions ampliant la capacitat de la llera a la Riera de la Bisbal. Imagineu-vos, la inversió més important que ha fet per reduir i evitar inundacions, subvencionada per la Unió Europea, per la Fundació de Biodiversitat, que ells sí que són enginyers. Que ells sí que són enginyers. Per tant, planifiquem i preparem. I, com vostès saben, els projectes o el desenvolupament, allò que diuen la maduresa d'un projecte, va evolucionant a mesura que es va treballant. Nosaltres vam sortir tot just ha passat el aiguatge d'agost, dient hi ha un avantprojecte, el del 2021, és el que diu el que s'ha de fer. Fer una xarxa de pluvials. I és això el que vam anunciar. Des de llavors fins al dia d'avui ens hem reunit amb Medi Ambient, Generalitat, Litoral, Generalitat, Costes, Estado, Carreteres, Estado, Ports de la Generalitat, etcètera, etcètera. I podem deixar algun. I al llarg d'aquestes reunions amb tècnics, amb enginyers, no nosaltres hi som, però no són reunions, són reunions tècniques, allà es va madurant el projecte. I si els tècnics, els enginyers et diuen està molt bé, s'ha de construir una xarxa de pluvials, però pot ser que no sigui suficient perquè al final la xarxa de pluvials et porta l'aigua a la platja. I l'evacuació, hi ha un temps, un decalaix entre que arriba al passeig a la platja i finalment arriba al mar. Doncs això, hi ha el risc de que aquest decalaix impliqui inundacions. Per tant, proposta, no direm d'aquí, d'aquestes entitats, organismes, que ens han dit, escolta, s'ha de mirar d'intentar construir un emissari per portar al mar directament l'aigua. Per això es van ampliant, millorant i construint i madurant els projectes. Els projectes no són idees que tens, t'aixeques un matí i dius, ui, farem això. No són. Són projectes que es treballen i, a més, són projectes tècnics. Vale? Aquí, al final, nosaltres el que facilitem són l'impuls, o tirem endavant l'impuls. I per aquí surt l'opció de construir un emissari al port de Coma-ruga, aprofitant justament aquesta instal·lació, perquè construir un emissari de nou implica un tràmit bastant força complexa amb opcions, diguéssim, d'èxit incertes. En canvi, aprofitant una estructura ja existent, doncs poder és més fàcil, i és el que volem, és portar l'aigua al mar, no deixar-la a la platja, perquè si no, simplement estem, i pel tema de les cotes, estem anegant la part baixa de Coma-ruga. Per això, aquesta és la nostra solució. I per què la tirem endavant? Per dos motius. Primer, i és important, i agafo les explicacions que ha fet el senyor Santos, en aquests moments l'Ajuntament tindria possibilitat d'assumir aquestes inversions molt importants, No és una cosa menor. Molt importants. Una. I perquè sí que és cert que, donada la magnitud, el volum de pluviositat que del dia 22, sí que és veritat que va entrar aigua a llocs on no havia entrat fins llavors. Per tant, podem fer especulacions, que està molt bé, es pot fer especulacions, o podem també dir, bueno, és que és un rècord de lluvies. Per tant, també té el mateix valor. Estem parlant de, fins que no es faci l'estudi no ho tindríem. I per què, finalment, i això el regidor Navarrete ho hauria de saber, perquè va ser conseller de l'empresa d'aigües, hauria de saber, això estava previst en la pròpia constitució, diríem, de l'empresa d'aigües. I no em sona que en aquell moment el conseller digués avancem el calendari que està previst, orientatiu, evidentment, de fer aquesta xarxa pluvial Salvirse Mar, avancem-ho abans. No em sona, jo no hi era, no he sigut mai conseller de l'administració d'empresa d'aigües. Si no és així, demano disculpes, però no em sona que es demanés avançar. Per tant, responsabilitat. La responsabilitat, dic, u, mirem, si demanem un estudi, fem l'estudi. La primera cosa que farem, evidentment, nosaltres, al redactar el projecte de construcció de la xarxa de pluvials, el capítol 1 serà justament l'estudi, perquè no existeix un estudi detallat, de la cartografia, del relleu, del volum, no, detallat, vale? L'ACA té algunes dades, evidentment. Per tant, aquest serà el capítol 1, com vostès demanen. I després anirà evolucionant sobre la solució d'entrada construir una xarxa de pluvials, que és el que sí que fa falta i és la causa que es manté constant sempre. No hi ha xarxa de pluvials, l'aigua corre en superfície. Això sí que és constant. Altres coses no, però això és constant. Per tant, anem a resoldre allò que, com s'ha dit aquí, que sí que depèn de nosaltres. Això sí que depèn de nosaltres. Correcte. Per tant, anem a primer fer els deures per la nostra part. Per tant, dit això, compartir l'objectiu, els mitjans els mirarem de posar a través de l'empresa d'aigües, que és qui correspon, i evidentment els projectes s'aniran elaborant pel part dels tècnics, dels enginyers, i evidentment, com ja sabeu, tots els projectes són públics i es faran al·legacions, es milloraran, etcètera, etcètera, perquè evidentment és una obra d'entitat, però nosaltres ja hem decidit que ara sí que toca, és el moment, perquè estem en disposició i sobretot perquè és veritat que sembla ser que el canvi climàtic no ens donarà pau i haurem de patir algunes inundacions greus. Confiem que siguin el menor greus possibles, però ara toca el moment d'intervenir i és aquest l'objectiu. Solucions, que és el que ens demanen la ciutadania. Solucions. Una xarxa de pluvials a la part baixa de Coma-ruga. La solució final, que sigui un emissari o un dipòsit, evidentment l'acabaran prenent els enginyers corresponents. Però aquest és l'objectiu que té aquest govern. És impulsar la solució definitiva de les inundacions a Coma-ruga. Gràcies.
1: Vale. Doncs, dues coses. Jo tampoc puc ser consellera de la presa de l'aigua, però no perquè no estigués abans, sinó perquè vostè no em deixa ser-hi. Aquí uns no volen, uns no poden. Curiós. També, senyor alcalde, com ha vist, he tingut raó, 10 minuts més tard, ha saltat l'alarma i crec que en aquesta vida és important fer prevenció en comptes d'intentar amagar o d'ocultar les coses. I clar, estem escoltant, la culpa resulta que és de tothom. Vostès no diuen que han d'actuar. Vostès, després de dos dies intensos de pluja, surten amb un projecte guardat a un calaix. Abans d'ahir parlaven d'un tub, tornen a parlar sense fer una diagnosi real. Què és el que estem demanant? I hem demanat, hem preguntat diverses coses i no hem tingut resposta. Què és el que veig jo? Que anem un altre cop a Salto de Mata, sense fer previsions ni diagnosis. Perquè el que també és veritat, senyor alcalde, és que si nosaltres no portem aquesta moció al ple, vostè a dia d'avui encara no s'ha molestat en explicar-nos absolutament res. El dia 22 d'agost va anar el conseller Coma-ruga, acompanyat per vostè i diversos regidors i regidores. I jo vaig enviar un missatge el 22 d'agost preguntant per què no se'ns havia convocat a la resta de regidors i regidores. I se'm van dir que és que havia vingut i així d'imprevist. Bueno, pues igual que s'havia avisat a la resta de regidors i regidores, se'ns podia haver avisat a nosaltres també, perquè potser a mi m'hagués agradat preguntar-li el per què no es va activar a l'ESALER i entre d'altres coses. Perquè també li diré que després del 22 i el 24 d'agost, a banda de fer escrits i mails, que també li he enviat a vostè, jo tampoc tinc resposta, absolutament de res. I evidentment ja està a la GAIP, igual d'aquí tres mesos tinc les respostes, amb sort. I sí, també és veritat, el 10 de juny del 2000 va passar aquí unes grans inundacions que a Coma-ruga no van infectar d'aquesta manera i que també és cert, i no ho dic jo, ho diuen les persones que viuen a Coma-ruga, que el que ha passat ara no havia passat abans, que la zona del Brisamar no s'havia inundat com s'ha inundat ara, i no ho dic jo, que aquí hi ha veïns i veïnes que ho han patit, i això és el que importa, les persones que han vist inundades les seves cases. No dic què ha passat, què podem fer, no, s'ha d'actuar de veritat. I evidentment el que no ajuda gaire és l'obra del riuet, perquè això és una evidència, perquè és una evidència també que els carrers continuen plens de brossa, brosses que han entaponat i tornaran a entaponar el llac, la bocana i tot forat, perquè està brut i tornaran a entaponar, a veure què passa avui, com plou avui, i res, que de moment és aquella que hem d'actuar, que ens hem de deixar de demagogies, que aquí no estem, o sigui que jo no estic aquí per anar en contra de ningú, estic aquí per sumar, i tots hem de remar cap al mateix costat i buscar solucions i no fer notes de premsa sensacionalistes, no donar informació, zero transparència, no contestar els escrits i ara mateix tampoc ha contestat gaire cosa de les preguntes que hem fet. Tampoc segurament que no les tindrà avui les respostes i seguiré insistint per escrit per demanar-les. Gràcies.
0: Molt bé, gràcies, Yolanda.
2: Jo no he dit en ningún momento que les alert lo envié al ayuntamiento. Yo he dicho que sí. Sabíamos por qué nos había enviado ese alert. Esa es una. Yo sé perfectamente quién lo envía. Evidentemente no es el ayuntamiento. Yo no he dicho lo del Ángel de la Guarda precisamente por cuando está pasando. Evidentemente, una vez ha pasado, las fuerzas de seguridad y protección civil actuaron magníficamente como siempre y arriesgando todo. Yo no he dicho, pero es verdad que podía haber pasado cosas más graves, y lo sabe usted, igual que, porque no se avisó, a lo mejor no se avisó lo suficiente de la fuerza que eso iba a tener. Y si se hubiera enviado el SALER, la discoteca no hubiera podido abrir con la ley en la mano. Eso es así. Y segundo, Evidentemente, no soy ingeniera, sé lo que queremos y sé lo que queremos todos. Le toca a los ingenieros y a los técnicos hacerlo. Pero es que no me cabe duda, porque es verdad, y el regidor lo ha dicho, la misma cantidad de agua nos hizo el mismo daño en Comarruga. Es decir, se venía diciendo, lo venían diciendo vecinos, lo venía diciendo que, no sé, algo no está bien en el Rigüet, no se está haciendo bien. Evidentemente, la inundación tal con la virulencia y tal como fue en Comarruga, es que, y lo vuelvo a repetir, no tengo certeza, pero tampoco duda de que fue, de que la obra del Rigüet ha afectado.
7: Molt bé, moltes gràcies, senyor Navarrete, sisplau.
5: Bé, diverses coses que s'han dit. Bé, el primer que demanem sempre és rigor, i és el que no ha hagut. Perquè si no podem culpar a la Nacional 340 i als trens, els dos dies dir que construirem, tota la premsa construirà un gran dipòsit d'aigües pluvials, titular de premsa, i al cap de tres setmanes canviem totalment el projecte. No podem confondre la ciutadania. La ciutadania necessita certeses i no es pot fer anuncis. Hem de tenir rigor. I és el que demanem, rigor. Ens ha parlat de la gran obra de la Riera de Bisbal. Doncs mira, l'altre dia el senyor Soriano ens va dir que aquest mes d'agost només s'ha tallat dos vegades a l'alçada de les madrigueres. Només. O sigui, només dues vegades, al mes d'agost, la gent s'ha quedat incomunicada a Sant Salvador. Clar, aleshores, és la gran obra que ja ha de resoldre tot, però resulta que a baix s'inunda i queda completament incomunicada. Després m'ha dit expressament a mi que jo tenia que saber coses del conseller. Bueno, no sé si sap que les reunions dels consells d'administració són secretes. Senyor alcalde, i vostè no era conseller. Per tant, saber si jo dic o no dic, si algú ha explicat una cosa que és en teoria secreta, doncs malament. Perquè a mi quan em donen les actes, es tatxen els noms de les persones que diuen les coses. Per tant, les reunions del Consell d'Administració són secretes. Per tant, el senyor alcalde no hauria de tenir cap mena d'informació del que passava al Consell. Dit això, ja fa 4 anys que no soc conseller. 4 anys que no soc conseller d'Aigües del Vendrell, perquè vostès em van expulsar com estava en l'anterior legislatura. I vaig votar en contra de la creació d'empresa d'Aigües del Vendrell. Justament perquè el pla d'inversions que tenia, el que deia és que les obres a Vilsamar s'havien de fer entre el 2038 i el 2043. Això és el que va aprovar el govern. És el pla d'inversions que va presentar Fomento. Això, 2038-2043. Això. I vostè va dir que figurava, l'altre dia ho va dir en roda de premsa. És que figura en el pla d'inversions, sí, del 2038. Claro, 2038. I per últim, ha dit que tenim molts problemes econòmics. I també el que ha dit el senyor Soriano, que jo no he presentat cap proposta. Doncs miri, li puc tirar a l'hemeroteca. El ple de l'estat de la vila, ple de l'estat de vida de fa 2 anys, setembre de 2024, li vaig dir al senyor alcalde que no es podien haver gastat 8 milions i mig d'euros en el Tavares i el fons FEDER quan a 100 metres teníem inundacions cada X temps. I que no era la prioritat, és la prioritat del govern. La prioritat del govern, quan ha tingut diners, és gastar-se amb el Tavares en comptes de solucionar o buscar solucions a Brisamar. És així, no passa res, és una prioritat, és l'elecció que ha fet el govern. Nosaltres ho hem votat en contra, és l'elecció que ha fet el govern que ha posat 8 milions i mig d'euros en aquell edifici que recordo que quan ficaven el ciment es filtrava cap a baix, perquè s'anava amb l'aigua. Per tant, quan sí que ha tingut situació econòmica, la prioritat ha estat una altra. És així, i simplement és el que s'ha de validar. Quina era la prioritat? La segona dosa ha sigut la prioritat, sí o no? Doncs no. I ningú parla d'això. La plaça de les Palmeres, que s'inunda. I què passa amb el Mamotreto? Perquè és el Mamotreto. L'estació de Montveig. Saps quantes vegades van presentar mocions sobre que això es posés en marxa i que funcionés i que es demanés responsabilitat a Fomento de la seva construcció? I així estava 2 dies després de les inundacions. De sorra fins a dalt. I això no ho parlen vostès, perquè aquí també s'inunda cada, no sé, cada quan? No sé, ho sabran la gent que viu a la plaça de les Palmeres, perquè s'inunda constantment. Gràcies.
7: Molt bé, endavant, senyor. Sí, sí, sí, sí. Endavant.
6: Bé, l'ho he dit, eh? Ja han dit moltes de les coses que diré, no? Però una de les coses que és molt clara és que la situació no ha millorat. La situació no ha millorat, no? I no és només perquè hi hagi hagut un canvi climàtic, o estigui en canvi

0: És qüestió de prioritats, perquè no hi ha diners, però si es fa una... Per pagar-ho avui. Per pagar-ho avui potser no tenien diners. Però si es fa una planificació, amb una previsió de reduir el deute, de tal, jo crec que es podia haver fet en el seu moment, no? Perquè, com diem, és que no és una cosa de fa 10 anys, ni és una cosa de fa 20, és que és una cosa de fa molt més temps, no? De quan ja es va començar a construir allà. Per altra part, ara aquí vostès dos, no? Ens han donat, bueno, ens han donat les seves explicacions i ho agraïm, no? Ho agraïm. Per què aquestes explicacions, no? No arriben fins ara? Perquè hem presentat una proposta, perquè després diem que no presentem propostes, hem presentat una proposta sobre el tema i ens estan responent a nosaltres una cosa que hauria de d'explicar-se a la ciutadania, no? Com ja he dit, la ciutadania des del primer moment ha de saber què passa, què hem de fer, qui ho ha de fer, saber quan costarà i saber quan es farà. Llavors aquí és un, bueno, ara em trec de la màniga quan a mi em convé aquest projecte, i això se'n diu planificació. Vale, bueno, molt bé. Com que és una planificació que no sé qui ha fet. Amb diners públics. Llavors, no sé, el principal actor potser és la ciutadania. Potser hauria de tenir aquesta informació i no utilitzar-ho de manera electoralista, no? Jo ho vaig dir l'altre dia, perquè això és com una mica una repetició del debat que vam tenir l'altre dia. Primera mesura fàcil. Senyalitzar d'una vegada els punts negres, senyalitzar-los. Perquè la gent que ve, doncs mira, va caure al mig de l'agost. La gent que està de vacances aquí no coneix la zona. No sap si pot deixar el cotxe aquí o no. No ho saben. Per tant, algú li ha de dir, o s'ha de senyalitzar i ha de dir, zona inundable, no es pot aparcar, punto. No, vull dir, això és buscar solucions ràpides. Després ja n'hem de trobar d'altres, no? Però, bueno, ja han dit, menys mal que no hi va haver, no hi va haver cap tipus de mort, no? No hem hagut de lamentar-nos d'això, però, home, jo crec que hem estat al cantó un duro, perquè en altres poblacions properes sí que n'hi ha hagut. Per tant, molt bé, felicitem als cossos i forces que van, no?, de seguretat i de protecció civil, que aquell dia van estar, no?, a disposició de la ciutadania i van fer la seva feina, clar que sí, però prevenim una miqueta. Ja està, gràcies.
1: Molt bé, senyor Moreno.
2: Gracias, no iba a intervenir, pero escuchando al gobierno, escuchando a los miembros de la oposición, quiero aclarar una cosa. La señora Mar dice que invitan a todos y, por desgracia, nosotros una vez más no nos invitan tampoco ustedes, ¿eh? Pero bueno, que no tenemos consejo. Igual que el señor Soriano, que si Vox no ha presentado una moción, nada contra... ¿Cómo vamos a presentar algo contra su cordón antidemocrático, señor Soriano? Que no hay debate, que no hay nada. No quería hablar con usted, pero es que ustedes no lo ponen a huevo. Ustedes no nos dejan hacer nada. Silencian a la tercera fuerza política de este ayuntamiento. A miles de ciudadanos del Vendrell. Somos el único grupo municipal de este consistorio que hemos votado una moción o una propuesta de cualquier color político aquí sentado. Por la mejora de los servicios de los ciudadanos del Vendrell. El único grupo municipal del Vendrell. Y nos ha dado igual su ideología. Y nosotros no vamos haciendo cordones sanitarios ni historias de estas. ¿Vale? Eso una. Y entiendo que estén nerviosos, señores socialistas, ¿eh? Porque claro, al día cada una en el pueblo esta legislatura que veremos lo que pasa en las próximas elecciones municipales. ¿Quieren una taza? Van a tener dos tazas. Vamos a ver. Y luego otra cosa. Habla usted del 2000, las inundaciones de 2000, que las sufrimos todos, y las recuerdo perfectamente. Pero, ¿qué han hecho ustedes en 26 años? Yo me he criado en Comarrúa, en San Salvador. Desde los 2 hasta los 16 años he vivido allí. Inundaciones han habido siempre. ¿Qué han hecho ustedes? Nada. Y aquí ahora vienen aquí a hacer un mitin político de que si un emisario, ¿qué hacen?

0: ruedas de prensa. Ustedes no han tenido voluntad política para hacer nada. Ni mejorar la vida de los ciudadanos de Comarruga, San Salvador y El Francas. Así que aquí van, no vengan ustedes aquí de salvadores de nada, porque en 26 años ustedes... Y cojo 26 años porque podría coger más para atrás, pero no han hecho nada. No quería intervenir, pero ustedes me han obligado. Gracias.
1: Muy bien.
2: Jo molt ràpidament, només dues cosetes que crec que sí que són de precisió important. El primer és demanar a la ciutadania fer un exercici que crec que és important a aquestes hores i de més, i és veure amb els últims, no sé, 15 o 20 minuts segurament que portem debatint aquest tema, quantes propostes s'han escoltat. Quantes propostes han fet els diferents grups municipals de l'oposició. Ho dic perquè al final és important assumir els errors, és important donar importància a aquelles situacions que requereixen d'importància, només faltaria, però ja sabem que al senyor Navarrete i de més doncs no li agrada res del que fem, tot està molt malament i a més porta dient aquestes coses des que es va seure aquí fa 7 anys. Però més enllà d'això la pregunta és què fem? Perquè ens podem tirar els plats al cap tots, això ho podem fer, jo crec que no funciona res i això no beneficia en res a la ciutadania. Ens podem tirar aquí els plats, dir de qui és la culpa, si nostra per no fer, vosaltres per no dir, dels tècnics perquè no sé què, no sé quantos, però això no és constructiu i això no ajuda en res a la ciutadania. Nosaltres plantegem les dues mesures que ha plantejat l'alcalde, que és crear la xarxa de pluvials de Sant Salvador que es mereix amb el dipòsit d'aigües i crear l'emissari a la zona de Comarrua. Aquesta és la nostra proposta. Plantegin-nos vostès, i els dic de veritat, una alternativa, plantegin-nos una proposta, l'estudiarem amb els tècnics de la casa, amb els especialistes, amb els professionals, i estudiem-la. Però més enllà de dir que no li agrada el que nosaltres plantegem, proposin, sisplau, alguna mesura i estudiem-la entre tots. Ho dic per fer un debat més ric, i ho dic sobretot perquè al final hi ha qüestions, torno a dir el mateix el que deia abans amb el tema de la policia, però crec que és important, els problemes endèmics que té la urbanització del Vall de Mar des de l'any 40 que es van construir, segueixen allà i no resoldran pel que un partit de torn digui, sinó que han de ser aspectes consensuats per tots els grups municipals. Potser les solucions que nosaltres posem sobre la taula no són les millors, no ho sé, però almenys plantegi vostè alguna proposta, debatim-la, parlem-la i assumim que la que sigui millor per la ciutadania serà també la millor per nosaltres. Jo, i després també una cosa molt, molt ràpida per clarificar, senyor Rovira, perquè vostè deia que no sap per què no hem donat explicacions sobre aquest tema fins al dia d'avui. Jo és veritat que segurament hauria de millorar encara més la relació que tinc amb els grups municipals, però el dissabte 22 a les 6 de la tarda, és a dir, 6 hores després de l'esdeveniment, vostè i els portaveus dels grups municipals van rebre un WhatsApp per part meva explicant què és el que havia passat, i més enllà d'això, el dilluns 24 van rebre també un informe que va redactar el caporal de la policia local explicant quins havien sigut els serveis. Ho dic perquè crec que les explicacions les hem donat des del primer moment. Una altra cosa és que ho fem amb més o menys profunditat en funció de la informació que tenim, però crec que la tarda del dia després de l'episodi informar-los sobre què és el que havia passat i dos dies després, 48 hores, que tinguessin un informe del caporal de servei que estaven aquella nit explicant el que havia passat, home, segurament ens podríem comunicar tots molt més, i ho accepto, però crec que és una bona manera almenys de tenir un mínim de relació i crec que és just, o ho seria humilment, així considero, per part seva, reconèixer que sí que hi ha hagut un traspàs d'informació i més cap a vostè com a líder del principal grup de l'oposició, només faltaria. Jo ho deixo aquí al cap.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, senyor Soriano. Seguint la mateixa línia, certeses, no? Dèiem, doncs, senyor Navarrete, quina certesa o quina evidència creu que pot haver la relació entre quan s'inunda la plaça de les Palmeres Sant Salvador i Comarruga? Què pot ser igual? Perquè a Riuet no tenim a Sant Salvador. Què pot passar? Doncs anem a certeses, anem a evidències. Aquí s'ha demanat fer un estudi, doncs fem un estudi. De fet, ja estava previst. Però, clar, sobre certeses. Perquè no tot és buscar un culpable, com a mínim, fins que no hi hagin certeses. Dit això, insistim, el que sí que és evident és que falta xarxa pluvials, i aquest és l'objectiu i aquest és el repte que tirem endavant aquest govern. No em serveix que digui, senyor Navarrete, no, és secreto, jo ja l'he dit, jo no ho sé perquè no sóc conseller, però que s'amagui tant en el secretisme, no ho sé, sembla una mica estrany que s'amagui tant en aquest secretisme. Però sí que podem mirar quines propostes van fer en aquest mandat, o s'han fet en aquest mandat a la part baixa de Comarruga o a Comarruga. Jo, si no recordo malament, Esquerra Republicana va proposar construir un gimnàs a l'antic cinema Brisa Mar l'any passat o aquest any. Prioritat, que estem d'acord en què és necessari. Aquí es va presentar una moció no fa gaire i del Riuet, i no recordo cap vegada que sortís la paraula inundacions en el text. No ho recordo. No ho recordo. El maig, no fa dos anys, senyora Laurete, aquest maig, el programa de la tele Plaça Vella sembla que va dir per tres vegades Tabarisi, Tabarisi, Tabarisi. Per tant, no hem de buscar excuses, és que al final sembla que vostès estaven excusant. No, si el repte el tenim aquest al municipi, perquè des de l'any 47 que es va construir una urbanització sobre uns aiguamolls, doncs no hi ha xarxa de pluvials, i el repte el mantenim, continua existint, perquè l'Ajuntament, com a mínim els últims 26 anys que diu el senyor Moreno, doncs no hi ha hagut capacitat econòmica excepte a partir d'ara que tenim aquesta capacitat econòmica, i per tant, vist i no m'agradaria pensar que estaves negant l'impacte del canvi climàtic en la situació actual, eh? Però vist el context, doncs és el moment de construir la xarxa de pluvials perquè tenim capacitat i l'empresa està en disposició. L'altre, deixem que facin l'estudi, deixem que facin el projecte, proposem millores, busquem la solució, però no diguem que no parlem ni expliquem. Sí, o sigui, per una banda diu que no explico als ciutadans, però no diem que fem notes de premsa o rodes de premsa. Per qui estan aquesta informació? Pels ciutadans. Qui va reunir-se amb la regidora, Tobella, van a reunir-se, crec que la setmana just de la setmana següent de les inundacions, al Tabaris, que serveix també com a reunió de les associacions de veïns, amb l'associació de propietaris de Comarruga, 1958, la regidora, com correspon, només faltaria, en persona la regidora i aquest alcalde, i vam explicar, en aquest cas, als veïns més afectats directament, quines són les propostes de l'Ajuntament de tirar endavant aquesta xarxa de pluvials. Per tant, anem a fer el que diu la moció, que estem plenament d'acord, com era l'escrit, anem a veure com era l'escrit o la petició directament, diu una investigació necessàries per evitar i reduir el risc d'inundacions. Aquest és l'objectiu, amb això coincidim, jo crec que tenim una oportunitat històrica de resoldre per sempre les inundacions a Comarruga. No és poca cosa. Agafem aquest repte. Gràcies.
3: Sí, bueno, anirem acabant, no? Però jo a vegades no entenc, quan no dona tantes explicacions, són excuses. La veritat, vostès poden dir el que vulguin, però és que no s'han donat cap explicació de les inundacions a no ser que presentéssim aquesta moció avui, i tot i així no s'han respost. Vostè ha explicat la seva pel·lícula i em sembla molt bé, i jo no tinc cap problema en sumar-me a qualsevol reunió. Senyor Soriano, vostè pot dir és que no fan res, no diuen res, nosaltres fem, vosaltres ens heu reunit alguna reunió per treballar alguna proposta? Perquè de les coses, algunes de les coses que avui s'han parlat aquí durant tota la tarda, algunes a nosaltres no se'ns diuen res. I torno a insistir, és que no es va convocar ni una junta de portaveus. És que no sabem res absolutament de les aiguats, a no ser de... Jo tinc el missatge... Sí, senyor Soriano, o Cristian, ja. Sí, si quieres te explico. La que te escribí fui yo, diciendo de la situación que yo he vivido esa noche. Porque yo sí que me vi casi con el agua al cuello, literalmente, en cuatro ocasiones. Clar, yo tengo los mensajes, claro que tengo los mensajes. La Yolanda no los tiene, y también es regidora. Y no sé si algún regidor més no els tens. Però no és això. Jo t'ho agraeixo a tu, però aquí hi ha un alcalde que ha de convocar una junta de portaveus. I així és com hem de funcionar. I hem de tenir informació de primera mà. I a més, jo torno a dir, jo sí que vaig escriure el dia 22, i ho pot confirmar la Marta, a les 4 de la tarda, perquè jo sí que em vaig quedar molt preocupada des de les 11 del matí, que si no havia dormit, de veure com estava la gent des del Francàs fins a Sant Salvador, perquè jo sí que estava allà. Veia estar al Riuet veient allà cucs o animals que no sabien ni el que eren. I paneroles a l'aigua, i veia canalla dintre de l'aigua. Però a la vegada estava veient com al llac hi havia bosses de brossa així, i ningú es va molestar a contestar-me per tancar el Riuet. Clar, deixem-nos de demagògia, però és que aquí sembla que anem... I ho has dit molt bé, uns contra els altres. Que no tenim necessitat. Sí, jo si estic aquí no és per anar en contra de ningú. Sempre ho he dit, jo no em considero oposició. Jo estic aquí per remar i per solucionar. Però ja està bé, és que sembla que estem parlant de vides, estem parlant de persones que han trobat les seves cases inundades. És que jo em sembla... És que em sembla... Jo a vegades, de veritat, és que us escolto i penso... No sé, és que no sé si parlen... per a un ente que no està aquí o algo, perquè clar, crec que hem de buscar solucions i solucions entre tots i totes, i segurament si fóssiu més transparents, perquè clar, jo no m'invento que tinc una instància i dos mails enviats a tothom. Jo no m'ho invento i no tinc ni una sola resposta. I poc s'ha hablat, encara, i ja ho demanaré més, de com s'ha d'aplicar l'INUNCAT i com s'ha d'evacuar les persones d'una discoteca i on hi ha un llistat. Hi havia menors d'edat? Per què hi havia alcohol en una discoteca? Per què no hi havia persones vigilant allà? Perquè me voy a coger la Yolanda, com ella sempre diu, però Àngel de la Guarda, que no va passar res. Sort. Però, ostres, ja està bé de tanta demagogia, tanta... No sé, anem per feina de veritat. No sé, de veritat.
1: Molt bé, gràcies. Molt bé. Gràcies a tu. Yolanda, endavant.
4: Bueno, lo he dicho, creo que si hubiera... que nosotros sí que aportamos ese... De hecho, estos proyectos, usted los está diciendo y los ha dicho antes a la prensa, que a nosotros creo que hubiera sido mucho más fácil dos días después o un día después hacer una junta de portavoces, explicar la situación como había sido y lo que se y pensar rescatar, porque es verdad que el Deporte Ciudad de Pisamar es un rescate lo que se va a hacer de un proyecto que ya se había dicho y que es lo lógico, es decir, nosotros estamos para apoyar. Pero también representamos a parte de la población que nos ha votado. Y creo que cualquier equipo de gobierno de cualquier ayuntamiento, y yo lo he visto, y nosotros tenemos en muchísimos ayuntamientos y tenemos alcaldías y tenemos, en una situación así, lo que se hace es, no, Galapagar no, por ejemplo, en el Prat de Llobregat. No, pues que no me diga tonterías de Galapagar. Es así. Hubiera sido cualquier equipo serio. Pues mire, señor Jero, es que me pone cada vez que habla sube el pan. Cualquier equipo de gobierno serio municipal, con lo que pasó tan grave, hubiera convocado una junta de portavoces y hubiera hecho, dado explicaciones al resto de la oposición y hubiera hecho una rueda de prensa a la ciudadanía junto con el resto de la oposición. Y queda mucho más serio que tres días de que pasearse con un conseller allá abajo, que no quiero ofender a nadie. Pero las cosas no se hacen así.
1: Pues venga, señor Navarrete.
5: Bueno, el senyor Soriano diu que nosaltres no presentem cap proposta. Justament aquesta moció i aquesta proposta diu que es faci un estudi integral del risc d'inundacions, que es faci un pla d'actuacions prioritzades per prevenir i reduir el risc d'inundacions, que es faciliti la documentació tècnica dels projectes que s'han presentat, que es faci si s'encarreguin estudis hidràulics per bé el drenatge del Riuet, de l'Estany, de l'entorn de les Parcs Germans Trilla, de la Riera, de les Madrigueres, etc. Que, a més, es requereix a administracions de que depenen el 340 i la via del tren per que afegeixin aquests estudis hidràulics, que es coordini amb altres administracions com la Generalitat, l'Estat o organismes competents d'aigües per actuacions per reduir el risc d'inundacions, que es consideri la prevenció i reducció del risc d'inundacions com a prioritat estratègica del municipi. Si això no són propostes, i és la proposta que hem presentat als nostres grups, això no és res. I dir que jo dec ser de les forces no democràtiques, segurament, senyor Soriano, perquè jo no vaig rebre cap WhatsApp de vostè en cap sentit per explicar absolutament res sobre les inundacions. I dir que Tabarís sí. Sí i sí, com he dit. Però sí per 2,4 milions d'euros, no per 8 milions i mig d'euros, que és el que ha costat i que vostè va catalogar l'obra de la seva vida. Ho va fer vostè, senyor alcalde.
1: Sí, sí, i continuo mantenint, però bueno, endavant, senyor Rubira.
6: Vinga, va, a veure, doncs... Sí, senyor Soriano, gràcies per informar-nos en un WhatsApp. Molt bé, jo li vaig contestar, donant-li les gràcies en aquell moment, ho he revisat. Sí, home, ja anem conscients que un WhatsApp s'ha fet, però bueno, és el que estan dient, no? Vull dir, una situació d'emergència així, doncs potser s'hauria de fer una junta de portaveus, com estan reclamant, no? Una taula d'emergència on nosaltres també hi poguéssim, no?, accedir directament i aportar potser algunes solucions o escoltar, a veure, no?, les informacions que ens donen els professionals, no?, que van participar en aquell moment en tot. I després ha parlat de propostes, no? Nosaltres, a part de la proposta aquesta tan senzilla i tan tonta que li acabo de fer, no?, vull dir que és fàcil, l'any 2023 ja vam presentar una proposta on hi parlava, no?, dels equipaments i les infraestructures que, de Coma-ruga, no? Que es va aprovar aquí per unanimitat, no? I ja deia, no?, de les deficiències que hi havia en aquell moment, no?, en el tema de les inundacions en determinades zones. Vull dir, no és que nosaltres no fem propostes. Sí que fem propostes, vale? Sí que fem propostes. Ara bé, vosaltres sou les persones, no? Sou els partits que esteu governant, per tant, teniu aquesta responsabilitat, no?, d'agafar aquestes propostes i de dur-les a terme. Després no poden dir que nosaltres no pensem en els temes i que no fem propostes. Nosaltres hem portat 60 propostes en aquest ple, al qual ja sap que la majoria estan aprovades, no? Llavors, no pot dir que nosaltres no hem pensat en aquests temes. No pot dir, sisplau. Llavors, també, li volia dir una cosa al senyor de Vox. Jo li vull dir una cosa, i ara d'una manera molt tranquil·la i sincera. Nosaltres, en un ple, hem portat més propostes que vostès en tots aquests anys. I això ho sap. Per tant, sisplau, treballi una mica més. Treballi una mica més. Treballi una mica més. Potser aquest és un dels problemes, que aquí sentat a la cadira a dir qualsevol cosa i que els altres facin la feina i pensin, potser és més còmode, no? Però treballar i aportar propostes, això ja costa més, potser. Doncs potser la seva manera de treballar no combrega amb la resta, i per això nosaltres no el cridem, per això nosaltres no necessitem les seves aportacions, no?
1: Vale. Intervencions? Davant, senyor Moreno.
0: Mira, és... Sí, però bueno...
1: Perdó. Oh, perdó. Coño. No sóc enginyer, i m'he descontado. Vinga, doncs, llavors passem al punt de votació, entenc? Ah, vale. Doncs vinga. Un moment, Antonio, què dices? Vinga, vots a favor, sisplau. Molt bé. Senyor... Vots en co... No cal. S'aprova per unanimitat. Molt bé, moltes gràcies. Moció dels grups municipals, primer al Vendrell, fem Vendrell, sobre la gestió municipal de les 82 places de Zona Blava no autoritzades durant l'estiu del 26, sobre la responsabilitat política de l'alcalde, els representants municipals, aparven SL. Davant.
5: Bé, aquesta moció demanem reprovar l'alcalde i els tres regidors que formen part del Consell d'Administració de Parven, que són el senyor Santos, el senyor Herrera i la senyora Núria Rovira. Qui és Parven? És l'empresa que es dedica a la gestió de l'aparcament de la plaça Petjai i de la zona blava de tot el municipi des de principi dels anys 90 i durant un període de 50 anys. L'Ajuntament té aproximadament una tercera part del capital, estan les dues terceres parts en mans privades. Es gestiona per un Consell d'Administració on formen part els tres membres del govern abans esmentats. Doncs bé, aquest mes de gener el govern va portar aquest ple la demanda que feia Parven perquè li compensessin les places que havia perdut durant aquests 30 anys i donar les pèrdues que tenia la societat. El ple ho va aprovar amb els vots a favor del govern, que se li otorgaven 144 places, equivalents a 700 metres lineals, amb la fórmula de 5 metres lineals per plaça, en la zona del sanatori i de Coma-ruga, durant el període d'estiu des de l'1 de juny al 30 de setembre. Els nostres grups van votar en contra per diversos motius, perquè no es tenien en compte els propietaris de les vivendes properes que tenien dificultats d'aparcament, ja que són zones construïdes sense aparcament propi i ni tan sols es preveia fer una zona verda o taronja per a la seva utilització. Perquè a més existia un informe de la Universitat Rovira i Virgili, un informe contractat pel propi govern, que deia que Parven no tenia dret a aquesta compensació. Perquè a més els estudis interns que avalaven la compensació amb aquestes places no havia tingut en compte l'utilització durant anys de dos espais com a zona blava per part de Parven declarats il·legals per informes tècnics i jurídics, com eren la plaça de les Moreres a Coma-ruga i el solar del carrer Cerdanya. Com es pot observar, això d'utilitzar espais com a zona blava sense autorització és una fórmula ja utilitzada altres vegades per Parven. Doncs bé, es presenta a Parven un planell d'on vol fer les places el mes de febrer. I el mes de juny demana, per escrit, que degut a les obres de la Rambla han quedat inutilitzades una sèrie de places en el lateral i com són les obres de llarga durada, demanen que li facin compensació a la zona blava de les platges. El 9 de juliol, un informe tècnic determina que davant d'aquesta demanda de Parven es fa un comparatiu entre allò que va presentar a Parven i el que s'havia aprovat en el ple i li sortien que hi havia 82 places que no havia otorgat al ple municipal. I a més li parlava a Parven dient-li que no es parlava de places efectives sinó metros lineals de carrer. Aquest 9 de juliol i el 21 i 22 es fan inspeccions per part de la policia i es determina que s'estan utilitzant aquests metros lineals que determinen aquestes 82 places. El 23 de juliol, o sigui el dia següent, o sigui amb molta rapidesa, per tant la feina dels tècnics municipals és correcta, el cap de serveis jurídics i la secretària fan un informe que conclou i demana que Parven cessi en aquesta conducta il·lícita, que requereixi a Parven donar 5 dies hàbils per eliminar la zona blava, que si no ho fa, ho farà al seu càrrec l'Ajuntament, i que es posi en coneixement de l'oficina antifrau per l'existència allà d'un expedient obert de Parven d'altres temes. És només fins al 8 de setembre, és a dir, gairebé 7 setmanes després, que es dictamina per part de l'alcalde un decret d'alcaldia en el mateix sentit que l'informa, conducta il·lícita. Seguirà la meva companya.

0: al... Perdó. Doncs deia això, que senyora Navarrete ha explicat la, el que és tot el timing, de com ha anat tot. I nosaltres, tant a senyora Navarrete com jo, ens preguntem el per què no es va actuar en el moment que es va tenir coneixement d'aquest informe. També volem saber si s'ha enviat ja la documentació, com diu l'informe, a l'oficina antifrau. I volem saber també, bueno, per la gent del públic que no ho sap, les persones que ens escolten avui passava pel ple un punt, era l'expedient que acabava en 00002, sobre una reclamació de Parvent que demanava que nosaltres li abonéssim uns diners, però en cap moment sortia al ple que nosaltres li reclaméssim uns diners. Imagino que arrel de que primer el Vendrell, fem Vendrell i presentem aquesta moció, es va apostar per la retirada d'aquest punt. També nosaltres ens fem, ja instem, ho fem a les propostes i ho diem aquí, doncs que creiem que és de rebut, evidentment, que Parvent torni els diners a la ciutadania. Com per sort avui està tot digitalitzat, doncs entenem que Parvent el que pot fer, i l'Ajuntament l'hauria de requerir, perquè clar, nosaltres no podem demanar que es paguin uns diners a nosaltres, perquè nosaltres no hem cobrat els diners de la gestió de les places. Per tant, demanem que Parvent, a través de l'Ajuntament, se li demani a Parvent que tregui un extracte de les persones que han aparcat amb les places que són il·lícites, tal com diu l'informe de la secretària, i es torni els diners als usuaris que han fet. També vam veure, casualment, imagino, que el dia que van convocar la roda de premsa el senyor Navarrete i jo a Comarruga, el senyor alcalde va fer unes declaracions a la premsa sobre la zona blava, dient, bueno, que sí, que havien uns metres que havien de compensar-se i que, bueno, que sí, que ells havien pintat uns altres i els havien compensat. Clar, això és com dir que jo ara vull muntar un xiringuito a l'aparcament dels col·les per vendre Coca-Coles. Clar, si no tinc llicència o tinc algú que em diu que no ho puc fer. Vale? Per tant, crec que és prou seriosa la situació com un, perquè l'Ajuntament hagués presentat al ple l'informe que havia fet la senyora secretària demanant responsabilitats a Parvent i el per què no s'havia actuat abans. També saber per què no s'ha actuat abans, torno a repetir el mateix. I també dir que crec, imagino que les persones que estem aquí estem convivint un déjà vu, no?, amb les places de la zona blava de la Morera, del carrer Cerdanya, i demanem rigorositat i seriositat i que això no es torni a repetir. Que no es torni a repetir. I també és veritat, i jo els he dit als companys regidors i regidores, tant al senyor Santos, al senyor Herrera i a la senyora Rovira, que si tenien coneixement o no tenien d'això, perquè clar, és molt greu si en tenien no haver-ho dit, i si no en tenien, doncs potser per això demanem aquesta dimissió del Consell d'Administració, perquè creiem que quan estàs a un Consell d'Administració has de tenir coneixement d'aquesta situació i donar explicacions. I tornem a una situació que hem explicat diverses vegades avui, a la transparència. És tan fàcil explicar les coses i segurament remaríem tots en conjunt cap endavant i no teníem aquestes situacions. Gràcies.
1: Intervencions. Yolanda.
2: Gràcies, alcalde. Desde Voce Vendrell vamos a votar a favor de esta moción, porque lo que estamos debatiendo es un asunto que por su gravedad exige explicaciones claras, transparencia y responsabilidades. Según se expone la moción y los informes, Parvent 93 habría explotado las 82 plazas de zona azul adicionales a las autorizadas por el Pleno Municipal del 26 de enero del 2026 de manera completamente ilícita. Si estos hechos se confirman, estamos ante una situación que no puede despacharse como un simple error administrativo. El Pleno Municipal es el órgano que autorizó unas determinadas plazas. Por tanto, queremos saber quién autorizó posteriormente la explotación de esas 82 plazas adicionales, con qué informe, con qué resolución y bajo qué cobertura jurídica. Y sobre todo también queremos saber qué conocimiento tenía el Gobierno Municipal del PSC y el Partido Popular en esta situación y cuándo tuvo conocimiento de ella. Porque si una empresa ha explotado plazas que no estaban autorizadas por el Pleno, alguien tendrá que explicar cómo ha sido posible, durante cuánto tiempo se ha producido y qué ingresos han generado y cómo se va a devolver ese dinero. Desde Vox exigimos al Gobierno Municipal que dé todas las explicaciones y que facilite este pleno toda la documentación relacionada con estos hechos. Y vamos a ir un paso más allá. Si de la documentación se desprenden indicios de una actuación ilegal o de posibles responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales, entendemos que deben depurarse todas las responsabilidades que correspondan. Y si existe un indicio de delito, creemos que no corresponde al ayuntamiento mirar hacia otro lado. La documentación y los hechos deben ponerse en conocimiento de la Fiscalía y de la Oficina Antifraude. No estamos aquí para prejuzgar a nadie, estamos aquí para exigir que se esclarezca lo que ocurrió. ¿Quién tomó las decisiones y quién debe ser y quién debe responder por ellas si se incumplió la legalidad, si se cumplió la legalidad? Los vecinos de Vendée tienen derecho a saber cómo se gestionan los recursos públicos y cómo se cumplen las decisiones adoptadas por este pleno. Por eso nuestro voto siempre será favorable a esta moción. Y desde Vox dejamos claro que vamos a exigir transparencia, explicaciones y, si corresponde, responsabilidades. Cuando existen dudas sobre la legalidad de una actuación municipal, la respuesta no puede ser el silencio. Tiene que ser transparencia, investigación y, si procede, que actúe la justicia. Gracias.
3: Ahora sí, señor Rubira.
4: Molt bé, gràcies, alcalde. Nosaltres hem participat en converses amb els grups municipals i compartim el fons d'aquesta proposta. I si no apareixem com a proposants és perquè nosaltres seguim el ROM i el ROM ens diu que només podem presentar 3 propostes per ple. Per tant, aquesta seria la quarta i hem hagut de renunciar-hi, però ens hi adherim ara i per això li donarem suport, no? Bé, els proposants ja han fet una cronologia de tot plegat, no? Llavors van passar unes 6 setmanes des de que es va saber aquest fet fins que es va actuar, no? Per tant, tenim una primera pregunta. Què va passar durant aquestes 6 setmanes? Si tenien un informe jurídic que deia que estava passant i què s'havia de fer, per què es va trigar tant a actuar? I després hi ha una segona qüestió, encara més important. L'Ajuntament tenia 3 representants al Consell d'Administració a Parven i aquí tindrem més preguntes, evidentment. Què sabien aquests consellers? Com, quan ho van saber tot això? I què van fer quan ho van saber? Necessitem explicacions, no? Perquè si ho sabien, han d'explicar per què no van actuar i per què van deixar passar aquest temps. En qualsevol dels dos casos considerem que hi ha responsabilitats polítiques i aquestes s'han d'assumir. I per això compartim la proposta de demanar la seva compareixença, la seva reprovació política i que presentin la renúncia com a representants municipals del Consell d'Administració de Parven i d'aquesta manera siguin rellevats. Perquè aquí han fallat 4 coses molt clares, no? Ha fallat el control, ha fallat la informació, ha fallat la responsabilitat política i, en conseqüència, ha fallat la transparència. I per això avui estem aquí, demanant explicacions. I encara hi ha una situació que encara costa més d'entendre, no? Parven reclama una compensació a l'Ajuntament per la pèrdua de 2 places i, al mateix temps, l'expedient assenyala que estava explotant 82 places de més autoritzades. Per tant, nosaltres volem saber per quants diners es van ingressar amb aquestes 82 places i si hi ha alguna quantitat, l'Ajuntament l'hauria de poder reclamar. Perquè si Parven reclama a l'Ajuntament, l'Ajuntament pot reclamar a Parven. I acabo aquí, eh? I aquí demanem aquestes coses molt concretes, no? Explicacions, transparència, control i responsabilitat política. I acabo aquí. Gràcies.
3: Molt bé. Vox, Antoni? Vale, jo mateix. Doncs mira, aquesta era una moció o proposta de resolució que pensava que la podríem donar suport perquè parlava aquí de responsabilitat política. I jo crec que aquest és un exemple de responsabilitat política. Jo crec que és més que evident. Hi ha una tasca d'inspecció, els governs o els ajuntaments tenen diferents funcions. Una és d'inspecció, i una altra també ens agradaria no haver-ho de fer, però també la d'atendre les reclamacions quan n'hi ha. Preferiríem que no hi haguessin i tothom estigués conforme amb les resolucions de l'Ajuntament, però i aquest ple és coneixedor d'unes quantes que hem passat, ja siguin per la via administrativa i la via judicial de reclamacions. Per tant, tot el que vostès han dit i han escrit, tot és informació de l'Ajuntament, generat per l'Ajuntament, tot, excepte les especulacions, evidentment. Això ja és collita pròpia. L'Ajuntament és qui va actuar d'ofici, de mutu propi. Això, l'especulació, les especulacions aquestes, mira, si hagués vingut per una denúncia o per vostès mateixos o per algun, no sé, per un tercer, doncs encara hi hauria com a mínim la possibilitat, la sospita, podríem dir. Però clar, quan ve d'ofici, que el propi Ajuntament inspecciona i compta al final places i de més, home, doncs està clar que aquesta funció l'hem exercit. I després, que és la contra, que habitualment passa, és que hi ha reclamacions i s'han d'atendre les reclamacions. Són diferents expedients, entenc, no sé si està relacionades, és evident, i vinculades, és evident, però s'han d'atendre cada expedient en el seu procediment. Per tant, les dues actuacions i tota la informació que vostès estan explicant aquí i en el text és generat per nosaltres, per aquest Ajuntament. Per tant, les especulacions ja són vostres. Per exemple, el dimecres a les... perquè retirava el punt. El punt vam explicar. Passa que, clar, si quan demanen informació no la tenen i quan la tenen no l'expliquen al revés, els hi vam explicar. Segurament per anar massa ràpids, culpa meva, però segurament per anar massa ràpids, perquè anàvem a passar un punt per ordre del dia que a última hora va aparèixer. Algú va detectar que hi havia algun registre, alguna entrada que corresponia a aquell expedient i que podíem resoldre sense tenir en compte tota la informació. No per altres especulacions ni per altres misteris, i es va explicar el dimecres. I es va explicar el dimecres. El que no sé per què el dimecres no es va preguntar això que diu d'antifrau. Jo el dimecres no recordo que diguéssiu i s'ha enviat antifrau? No ho recordo. Per què? Perquè és més fàcil fer l'especulació per aquí, que sobrevoli. Doncs en un exercici d'absoluta transparència, doncs l'Ajuntament fins i tot ho posa en coneixement d'antifrau. I sabeu per què? Perquè com ens coneixem tots i sabem els seus relats especulatius, quan envieu antifrau i altres organismes que de moment no els estan comprant aquests relats, recordeu que de moment no esteu tenint èxit, doncs vam dir, ho posem en comunicació d'antifrau i com a mínim ells tenen les dades brutes, no la part especulativa. Per tant, ara mateix estem en tràmit. O sigui, l'Ajuntament ha requerit, recordo que l'Ajuntament ni pinta de blau ni pinta de blanc, alerta, però està tramitant, està executant, hi ha expedients pendents, doncs deixem. I, evidentment, si no hi ha hagut una bona actuació, si hi ha perjudicats, doncs es compensarà, i de la manera que sigui, jo aquí ja entendrà, ja ho diran els equips tècnics. Però també és evident que el gener del 26, com s'ha dit, es va atendre una reclamació, doncs, com a mínim, per semblança de la reclamació, ja ho diran, Nosaltres no ho direm, com a molt ho aprovarem en aquest plenari. Per tant, ja es mirarà això que es reclama de si hi ha hagut perjudici. Només faltaria, doncs, compensar i perjudici, en aquest cas, als ciutadans, evidentment, activar els mecanismes oportuns. Només faltaria. Però el que sí que vull deixar clar que tota la informació i documentació d'aquí, excepte la part especulativa, l'ha generat aquest Ajuntament. Per tant, a partir d'aquí, les especulacions per vosaltres, nosaltres fem i tramitem els expedients. Gràcies.
0: Home, especulacions. Jo torno a dir, si vostè està parlant d'aquí d'això és perquè nosaltres hem presentat això i nosaltres ho vam presentar dilluns, senyor Martínez. Dimecres van haver comissions informatives i vostè va retirar el punt. És que a mi ja m'esgota que vostè sempre digui tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Si vostè parla aquí, igual que parla de les inundacions, és perquè nosaltres hem presentat la moció. Hem presentat aquesta proposta. Si no, vostè no estaria aquí explicant absolutament res. I si vostè va treure aquesta proposta d'acord, és perquè nosaltres vam presentar la moció. I no pateixi, que evidentment demanarem aquesta informació i l'expedient sencer de conforme quin dia, quina hora es va enviar al antifrau. No ho dubti que ho demanarem. No pateixi per això. I home, i també dir aquí, no sé, perquè m'ha mirat a mi, no li han fet cas quan van antifrau, com qual niño pequeño s'enfada. Home, precisament, jo l'única cosa que hem portat al Tribunal de Cuentas, pues sí que ens van donar raó. I tant que ens van donar raó. I vostès van haver de tornar diners. I segurament hi ha altres temes que jo no he de dir aquí, perquè ara estem parlant de Parvent, no de causes jurídiques. Quan les hagi de parlar ja les diré, i quan surtin ja sortiran. Em sembla una altra vegada surrealista la situació. Estem parlant de Parvent, parlem de Parvent. Però no costa res reconèixer, no, mira, és que no som transparents i no us volem explicar les coses. I ho fem quan ens envieu aquesta documentació. Crec que no passa res. Tothom s'equivoca, però no passa res. Nosaltres continuem demanant això i jo supercontenta de que vostè, senyor alcalde, hagi enviat la documentació antifrau tal com la senyora secretària ha demanat el seu informe. Jo supercontenta i superfeliç de que siguem transparents i anem cap endavant. I a veure quina solució trobem. I si Parvent té raó, i si no té raó, no té raó. Però és que ja portem des del 21 que vam pagar 21.000 euros a un informe a l'ORB per no fer-li cas. Perquè nosaltres vam votar en contra i vostès van tirar endavant. I van tirar endavant amb un altre acord que no està... I què és la senyora secretària? Són els informes jurídics els que diuen que això no està bé. Inclús il·legal. Inclús que es comunique a antifrau. I no ho estic dient jo ni el senyor Navarrete, ho estan dient els informes. I un dia, i ho diuen les persones tècniques d'aquest ajuntament, ja està bé, en què no ho dit, no ho dit, no ho estem dient quan ho sabem. Quan ho sabem, perquè encara demanem planos, no se'ns dona, demanem, i torno a insistir, demanem informació, demanem molta informació, i no se'm dona. Jo podria dir, és que m'atreveria a dir, i si no, segurament que vostè em corregirà, que en cap documentació de la que jo he demanat, des del 2023 fins avui, se m'ha donat amb els 4 dies que indica el ROM. Cap ni una. Algunes se m'ha donat sense anar a la GAI. Això és veritat. Però la gran majoria he de fer un escrit, enviar-ho a la Generalitat em respon, no, perdó, em respon, sí, accepto, llavors ho envia a l'Ajuntament, llavors l'Ajuntament triga 2 mesos en donar-me 2 pàgines perquè l'informe no està complet. Llavors em diu la GAI, hola senyora Vázquez, ha rebut tota la informació? I jo li dic, no, senyors de la GAI, he rebut una part. Vale, no pateixi, senyora Vázquez, li torno a demanar. I així poden passar 6 mesos. Això és transparència? Com faig jo la meva feina com a regidora si vostès no em donen la informació? Ah, ja està bé, és que ja està bé. Ja està bé. I torno a dir, jo agraïda de que vostè faci la seva feina i que hagi demanat antifrau o hagi traspassat antifrau la informació que la senyora secretària demana a l'informe. Moltes gràcies, senyor Martínez.
3: Endavant.
5: Per suposar que tot són dades subjectives. Tot està tret d'un decret d'alcaldia i d'un informe de serveis jurídics. Perquè no ens hem inventat absolutament res. Fets. Parvent va pintar 82 places més de les que li pertocaven. I és una conducta il·lícita. Ho diu la secretària i ho diu serveis jurídics. I vostès, senyors consellers, què han fet? Han acceptat que la societat a la que vostès estan representant i que representen i que manen amb ella, perquè són consellers i tenen l'obligació del control de la societat, què han fet vostès? No el senyor alcalde, no? Vostès. Perquè vostès, com a mínim, el 23 de juliol, quan la secretària fa el seu informe, tindrien que tenir aquesta informació. Què han fet? Han reclamat algú? Han demanat la dimissió d'algú? Han portat algú a la justícia per fer una conducta il·lícita? No sé. Alguna cosa han fet vostès? O ni lo sé ni miro per altre lado? No sé. Jo no he sentit encara cap resposta dels consellers. Dels consellers que representen a l'Ajuntament en Parvent. Què han fet vostès davant aquesta conducta il·lícita de la societat que vostès com a consellers tenen la seva responsabilitat? Què? Segon, què ha fet vostè 7 setmanes, senyor alcalde, amb un informe que diu que s'ha de treure això immediatament per no fer res? 7 setmanes, gairebé. Perquè ha estat 7 setmanes a sobre de la taula i no se li ha requerit immediatament a Parvent quan té vostè ja l'informe dels serveis jurídics dient que això s'ha d'esborrar? Aquest és el reprovament, perquè han passat 7 setmanes, vostè no ho ha explicat. Diu que van retirar un punt. El punt, vull recordar que era que Parvent estava demanant una compensació econòmica per les places perdudes a la Rambla. I es va retirar, perquè es va dir la senyora secretària, perquè faltaven uns documents. D'això que vostè ha dit, d'això no es va dir. I està gravat, eh? La secretària va dir, es retira perquè falten uns documents. No va dir quins documents, ni quins informes, o si hi havia escrits... No va explicar absolutament res més. Hi ha un fet molt greu, a més. A l'informe del tècnic del 9 de juliol diu que en els informes s'especificava que els plànols presentats per Parvent havien de ser aprovats per serveis tècnics. I ell desestimava els planells el 9 de juliol. Però és que des de l'1 de juny Parvent estava allà actuant la zona blava i no tenia aprovat per serveis tècnics municipals on podia o no podia utilitzar la zona blava. I això? Què ha passat? Vostè, senyor alcalde, ens ha dit que ha enviat a l'oficina d'antifrau. Molt bé. Ha complert el punt cinquè en part dels acords. Sol·licitar que s'informi al ple de manera documental i acreditada, és la seva paraula, la creiem, ja veurem els documents, sobre si els fets s'han comunicat a l'oficina d'antifrau. Vostè ha dit que sí. Està el que dèiem, que si s'havia comunicat, ens ho digués, ens ho ha dit. Falta el document conforme l'ha presentat, però bueno, en principi el creurem. Per tant, falta informació, falta que els senyors consellers que estan representant aquest ajuntament en Parvent diguin alguna cosa. Ja no és el senyor alcalde. I el senyor alcalde s'hauria de requerir amb ells, que per això els va anomenar el senyor alcalde per decret d'alcaldia, no va passar per aquest ple, aquests consellers haurien d'explicar què estan fent en Parvent, què han fet, quines accions, què estan demanant. O els sembla bé que hi hagi una conducta il·lícita de la societat de la que vostès són consellers? Jo deixo la pregunta, a veure si algú respon.
3: Molt bé, endavant. Alguna pregunta per aquí? Hi ha alguna qüestió per aquí? Moreno, endavant.
4: Bé, bueno, senyor alcalde, nosaltres l'únic que estem fent és la nostra feina. La nostra feina, no? Sí, perquè, no? Només faltaria que no tinguéssim tota la documentació i només faltaria que nosaltres no la reviséssim, no? I només faltaria que no poguéssim preguntar, perquè nosaltres sabem avui que tot això es porta a antifrau perquè ho hem preguntat, no perquè ens hagi informat, no? Val. En això estem d'acord. Llavors, una de les altres preguntes que hem dit és què va passar durant aquelles 6 setmanes? Que estaven, no sé, de vacances, o... És que no sé. O què va passar, perquè no ens expliquen si sabien, que no sabien... No sé, siguin sincers, no? Facin un exercici de transparència i de sinceritat i expliquin a la ciutadania què va passar durant aquelles 6 setmanes, perquè no es va fer res. Crec que és molt senzill. I si estem demanant això, és perquè falta informació. Ja està bé que ens doni la documentació, però hi ha algunes coses que no quadren, i com que no quadren, per això doncs, aquests dos grups, no? I nosaltres ens hi sumem, demanem aquestes explicacions. No les estem demanant perquè vulguem anar en contra de ningú. No, estem intentant fer que la feina es faci ben feta. I per això hi ha d'haver un control, i nosaltres estem fent aquest control. No? Vosaltres heu de fer... com a govern, el control de l'empresa, nosaltres hem de fer el control de l'acció de govern, no? I evidentment, sense deixar de perdre l'acció de l'empresa que està amb l'Ajuntament, no? Per tant, jo crec que nosaltres estem fent la feina. I punt.
3: Gràcies. Molt bé, perfecte. Totalment d'acord, eh? Jo amb això, Albert, coincideixo el 100%, jo no em sona on hi ha la discrepància. En tot cas, quan es fa alguna especulació, en tot cas, simplement dir que vostès tenen tota la informació, o la informació que tenen és la nostra, la generada per nosaltres, per exercir la nostra funció inspectora, en aquest cas, dels serveis que gestionem directament, indirectament, o les concessions, la generada per nosaltres. L'alcalde signa el decret amb tot allò, no és el correu del Zar que va a antifrau a llevar l'expediente, ¿vale? Perquè dic, personalitzem d'aquesta manera, signa el decret, ¿vale? signa el decret. Vale, ho suposem, però perquè, com feu especulacions, doncs també aclarir-ho. I l'única cosa que dic és s'estan tramitant expedients administratius amb els serveis tècnics, que ja determinaran el què i el que no, i el que sí i el que no ja determinaran, i si hi ha circumstàncies que finalment es resolgui de compensar o no a uns o als altres, ciutadans, veïns, empreses o no, o ajuntament, doncs ja es determinarà. Jo dic que estem en fase d'ello. Estamos en fase d'ello. Ara, cadascú, evidentment, només faltaria pot presentar i dir, això ningú ha discutit, jo simplement que exposo i que quedi clar que tot això que s'ha generat és el que ha generat el propi ajuntament. I transparència, sí, clar, un decret d'alcaldia, bueno, com de quina manera es resolen els tràmits administratius, un expedient per passar pel ple o per les comissions informatives, com es resolen els expedients administratius d'aquesta manera. Per tant, tota la informació, i insisteixo, deixem que els tràmits continuïn i es resolguin. És l'única cosa que diem, i no especular en el sentit de què i per què i qui en tal, però si està aquí escrit, està escrit l'acció inspectora de l'Ajuntament. Per tant, continuarem parlant d'aquests expedients, evidentment. Endavant.
0: Evidentment, continuarem parlant, i bueno, imagino que anirem tancant ja la proposta, i perquè es quedi sobre la taula, doncs, la idea principal, si això està aquí, és perquè van veure el decret d'alcaldia del 8 de setembre, que diu que des del juliol vostè no va fer res quan va tenir la notificació. Això ho diu el decret, i diu també que s'ha d'informar antifrau. I ja dic que no ha respost a la gran majoria perquè en aquesta sis setmanes no s'ha fet, perquè quin dia s'ha enviat antifrau, tot això no ho sabem. Però torno a dir-li, jo agraïda de que vostè l'hagi enviat antifrau, i suposo que aviat ens faran arribar tota la documentació de l'expedient, i si no ja la demanarem. Imagino que serem molt transparents i ho tindrem molt ràpid tot per poder mirar aquesta informació. Moltes gràcies, i gràcies a tothom que dona suport.
3: Molt bé, moltes gràcies.
5: Per tancar, desgraciadament tot no està escrit. No està escrit perquè l'alcalde des del 23 de juliol no va dictar un decret d'alcaldia fins al 8 de setembre, quan justament el 30 de setembre és quan acaba parlant de gestionar aquest estiu les places. No està escrit, no figura en el decret. No està escrit el que han fet o no han fet els regidors que són... No està escrit el que regidors, representants de l'Ajuntament i com a consellers de Parven han fet o no han fet en Parven. Si s'han demanat o no responsabilitats. Si han manifestat alguna cosa. Si han demanat un Consell d'Administració extraordinari. Si han requerit al conseller delegat a alguna cosa. Quan el que sí que s'ha demostrat és que, com diu l'informe de serveis jurídics i de la secretària, hi ha una conducta il·lícita. I quan hi ha una conducta il·lícita d'una empresa, els que representen a l'empresa tenen responsabilitat. Això és així. I com a mi, jo no dic ni penal ni no sé què, jo no ho dic això. Dic responsabilitat, com a mínim, política. Política. I per tant, i més sobretot, senyora Rovira, vostè que està en el Senat d'Espanya, és la primera que hauria de dir, si no ha fet res i no ha comunicat o no s'ha enterat, hauria de deixar el seu càrrec. Vostè mateixa, per ser qui és. És el que demostraria la transparència i que vostè està actuant com Déu mana. Sobretot vostè, que és senadora d'Espanya.
3: Molt bé, moltíssimes gràcies. Alguna... No, era l'última, no?, per tancar. Era l'última per tancar. Doncs vinga, vots a favor. Molt bé, fantàstic. Vots en contra. Vinga, vinga, vots a favor, vinga, vinga, vots en contra, perfecte, no prospera la proposta de resolució. Doncs vinga, anem a precs i preguntes, senyors regidors, senyors i senyores.

0: ¿Ya? ¿Comenzamos? ¿Lo oído? Ahí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Venga. Tres temas. Sobre la brosa. Al titular del estiu, ¿no? Ha estat que hem arribat als números de reciclatge, abans ha comentat el senyor Navarrete, i que la taxa no pujarà, però no dic a mi mateixa, segur que tota la ciutadania ens ha sorprès aquesta dada. Hem vist i veiem tot el municipi ple de brossa, brossa fora, contenidors bruts, rates, paneroles, brutícia, però resulta que anem bé, vale? Bé, no tenim dades per contrastar. Des de Fem Vendrell vam crear fa un mes un correu electrònic, femvendrellnet@gmail.com, que en aquest mes hem rebut més de 70 queixes sobre la neteja. De veritat hem solucionat el problema? Perquè a més veiem notícies a xarxes netejant quatre contenidors, mentre que al carrer Arc de Barà, aquest diumenge, davant de la pista esportiva del Tavares, hi havia bosses i bosses i bosses. Però és cert, aquí només molesten a trens veïns i veïnes que les pobres no poden sortir al carrer del fàstic i de la pudor que tenen davant. Per no dir que em sembla, i ho he dit i ho he reclamat en diverses ocasions, que hi hagi gent, sigui jove, nens, petits o gent gran, fent esport amb aquella pudor i aquella no em sembla ni saludable. La situació és tal de deixadesa que hi ha molts contenidors que no es poden ni obrir, que hi ha contenidors tan bruts que és impossible apropar-se, i que la situació és tal que la setmana passada un dels veïns em va fer arribar un informe d'urgències, i no exagero, on diu literalment: consulta por herida en el segundo dedo más tercer dedo por la laceración al tirar la basura de casa. Cursa con la leve herida. Los contenedores. I a més hi ha moltes persones que, bueno, esperar no funciona.
1: Es verdad que donde los pedales no puedes ir con chancla.
0: Que muchas personas pues no pueden ni tirar la basura. Llavors, també un altre tema dels números que diu el senyor alcalde és que encara hi ha part de la ciutadania que no tenen contenidors per poder llançar la brossa de forma per reciclar. Com s'aplicaran bonificacions a aquestes persones? O aquestes persones no tindran dret a tenir bonificacions? O es penalitzarà a la població que encara no té contenidors, on no s'ha arribat? Aquesta és la pregunta. L'altra

0: com a institució els actes institucionals que realitza l'Ajuntament. Un d'ells, per exemple, la inauguració de les figures de la Déu de Coma-ruga. Tots els regidors del PSC vau assistir, mentre, i persones de la llista del PSC, mentre els regidors que estem aquí a ningú ens ha convidat. Ah, i també van a l'agrupació Tocats de Canya. Per tant, imagino que no passeu per allà i us va fer unes fotos. Vull dir, si heu un acte institucional i hem pagat 55.000 euros, creiem que és de rebut que se'ns convidi a tota la institució, ni més ni menys. Ja ho he dit, ve el conseller pel Seiguat i no se'ns diu res. No se'ns convoca en la Junta de Portaveus. També hem vist com es publiquen i s'esborren publicacions, curiosament, de les xarxes socials. Aquest estiu ha estat el publico una publicació i la trec. Una d'elles va ser el senyor alcalde amb el senyor de regidor de policia municipal al Camí de Molins. Publico, trec la publicació, la torno a publicar, la trec. Algun perfil personal. També ha passat amb el mateix modus operandi amb el vídeo d'inici de curs de les escoles bressols, el senyor alcalde amb la senyora regidora. Fico un vídeo, el trec, el poso, el trec, el deixo al TikTok, però a la resta surt. I l'últim, que m'ha sorprès també, és un acte institucional, però que la institució no sabem, i crec que la majoria de ciutadans i ciutadanes tampoc, que pertanyen al teixit social o associatiu. Hi ha un acte institucional a Madrid, l'any de la Pau, que hem vist el senyor alcalde amb diverses regidores i regidors a Madrid, i que diu, el post deia literalment, amb una àmplia representació del teixit associatiu. Llavors, jo vaig preguntar a diverses persones del teixit associatiu vendrellenc, i ningú sabia res, perquè jo veia només persones d'una associació. I això, bueno, i també vaig preguntar i resulta que només estaven d'aquella associació. Però això tampoc seria tan extraordinari, sinó que és que, curiosament, a més, tinc les dues captures de pantalla que al cap dels 10 minuts es va canviar la publicació dient que estava el senyor alcalde amb les regidores i la senadora i amb l'associació que hi havia, perquè no hi havia ningú més. També doncs, m'agradaria saber també què ha passat amb les xarxes socials, què passa amb les publicacions del nostre ajuntament i per què a les persones que estem a l'Ajuntament i a la resta de ciutadania no se'ns convida a actes institucionals. Moltes gràcies.
1: Quines són les preguntes, per favor? Però jo ho sento, em sabria greu, però no sóc capaç de...
0: No sé si ja podem anar-hi al Víctor, que posi el vídeo endarrere, perquè mira que parlo amb to. Jo
1: fico no, si no, dic que no t'has... No,
0: parlo
1: no
0: bé,
1: t'has
0: i he ficat un tono...
1: Parles
0: així
1: meravellosament, però dic que no sé quina és la pregunta, perquè com...
0: La primera
1: no
0: o la última...
1: Mira, no sé si hi ha una, o 30.
0: No passa res,
1: jo dono opcions perquè parli.
0: Repeteixo l'última part.
1: No, tota, de dalt a baix.
0: Veig que li agrada que parli.
1: De dalt a baix.
0: Vale? L'última part és, una part del municipi no té ni possibilitat de reciclar, està tot brut. Com s'aplicaran les bonificacions i dades per contrastar aquestes dades tan fantàstiques de reciclatge? Del local de gent gran, és veritat que es deuen 2.000 euros de quotes de comunitat? I és veritat que encara no s'ha arreglat la porta d'emergència? I l'últim, per què l'alcalde fa actes institucionals i no convoca a la institució? Per què es treuen, i en aquest cas vostè surt a les 3, notícies de les xarxes socials que paguem tots, i aquí sí que hi ha vídeos que també es paguen, i després es treuen, es posen, es treuen i es posen? Ha quedat clar?
1: Ara millor. Sí.
0: M'agrada.
1: Sí, bastant.
0: Moltes
1: millor.
0: Gràcies.
1: Bastant millor. Endavant, Yolanda.
2: Seré breve. Este verano hemos sufrido varios cortes de luz. Hubo uno bastante generalizado en el Vendrell. También en Coma-ruga y en los barrios marítimos ha habido varios cortes de luz durante todo el verano que los tenía preocupados. Leí que el alcalde se iba a reunir con Endesa para ver a qué se había debido y qué es lo que... Y es nada, para que nos explicara, la pregunta es para que nos explique de qué salió de esa reunión y qué explicaciones se dieron.
1: Davan.
3: Bé, això és el passeig de Coma-ruga. Davant del carrer Sant Martí Canigó, que hi ha un d'això que entra l'aigua del mar i està, bueno, al costat hi ha un xiringuito i està sense tallar la gespa, les aigües estan completament allà putrefactades, ple de mosquits, amb això trencat, i que l'aigua, de més, a una zona que està tancada està entrant aquestes aigües fecals i dolentes que hi ha aquí. Per tant, el que demanaria és que revisés aquesta zona, vale? I es netegés i s'arreglés aquest mur, perquè aquest mur, no sé, avui, si plou molt, no sé on acabarà. Segona, ho ha citat abans la Mar, Bueno, eso es una de las muchísimas.

0: últimes 6 o 7 que hi ha al parc aquest de la música nou. Això és de fa un mes. No és de rebut que tinguem aquesta situació davant de nens petits que estan jugant i que qualsevol d'ells es pot tallar, perquè algunes d'aquestes estan a 2 metres o 3 metres d'algun dels jocs infantils. Per tant, és perillós perquè, lògicament, és un tema delicat. I pel senyor Herrera, demà farà un any. És l'última vegada que li vaig preguntar quan tindríem la brigada municipalitzada. Aquella que vostè, al febrer del 21, va dir que havia acabat el contracte, o sigui que ha passat més de 5 anys i mig, i que ja es posava en marxa la municipalització de la brigada municipal. O sigui, hem fet tot un contracte nou d'un any, de 5 anys, sense que allò que vostè, va fer una roda de premsa, o sigui, com està? Perquè ja fa un any que no li pregunto. Doncs és el que li pregunto recurrentment. Gràcies.
1: Tengo una pregunta, creo, para el señor Herrera. En la calle Vallespir hay unas, por decir, badenes ya naturales, porque hacen años y años y años que existen. Yo recuerdo cuando iba al médico allí, incluso, y si piensan hacer algo, porque ya hemos ya unos cuantos años igual. Gracias.
2: A ver, tinc dues preguntes. A ver, una me l'ha traslladat a algun veí que, a ver, sí, hem rebut diverses queixes de diferents propietaris de locals. 8 sense cap activitat econòmica, comercial, perdó, estan tancats. Ens comenten que primer se'ls cobrava la taxa d'escombraries, com si tinguessin una activitat comercial. Van fer un requeriment corresponent i se'ls ha passat a cobrar la taxa d'habitatge. La seva pregunta és si no hi ha cap activitat comercial, i perquè no es generen residus o cap tipus ni res, el més lògic, diuen, per què no seria que aquesta taxa, o sigui, no se'ls cobrés, vaja. Sí. No seria millor parar aquesta taxa? Sí, sí, perdó. O sigui, ja el rato que portem aquí, no havien de 5 minuts, no? I una altra pregunta és, a veure, el juny del 2025, en aquest ple es va aprovar una proposta de resolució que vam presentar nosaltres respecte al nombre de locals comercials buits, i demanàvem pues, un correcte manteniment i tota una sèrie de mesures per incentivar l'obertura. La realitat és que a dia d'avui el panorama i la visibilitat dels nostres carrers, sobretot al centre, continua igual, evidentment més degradats, i per tant la pregunta és si s'ha portat a terme alguna acció d'aquelles que es van aprovar en aquell ple. I ja està. Gràcies.
3: Bé, trasllado un prec pregunta que ens ha transmès i ens ha demanat que la presentéssim aquí el ple, en la que ens expliquen, doncs, que el 27 de juliol van tenir una reunió amb els responsables de carreteres a la Diputació de Tarragona, que els hi van confirmar que el camí de les Pedreres, del Fondo de l'Escaldat, és responsabilitat del municipi. I per tant, un cop més, ens recorden que l'acord firmat el 2022 pel pressupost del 2023 i passat 3 anys sense intervenir, insisteixen que mentre no s'executin les obres definitives, intervinguin per arreglar provisionalment les 3 curbes extremadament perilloses pel xoc, el perill de xoc entre els vehicles uns que pugen i els altres que baixen. En el mateix acord també recorden que s'havien compromès en l'adequació del seu local social i que tampoc ha estat resolt, i és una demanda que mantenen, i així mateix també parlen de que tots els contenidors de residus que estan en molt mal estat, que han reclamat via Àgora i telefònicament sense resposta alguna fins ara, i que aquesta situació els hi provoca, doncs, que les bosses no es desipositin en aquests contenidors i les seves lògiques conseqüències de manca d'higiene en aquests punts. I, per tant, bueno, traslladen això perquè volen que siguin ateses aquestes demandes que ja fa molt de temps que estan sobre la taula i que tornen a insistir, en aquest cop, refermats, perquè ha quedat molt clar que la competència és municipal i fins que no es faci tot el projecte definit, doncs es puguin resoldre com a mínim el tema de les carreteres i del local social. Gràcies.
4: Alcalde, si em disculpa la intervenció en aquest punt, simplement, i disculpin la insistència, però vull ser reiterativa en això, entre altres coses per assegurar la igualtat de tracte amb la resta de ciutadans. La ciutadania, les associacions de veïns, tenen el seu canal propi de formulació de preguntes. És a dir, finalitzada la sessió plenària, que és quan jo m'aixeco i no consta en acte, tot a través del correu electrònic o dels propis assistents poden formular les consultes o les preguntes que considerin i l'alcalde o l'equip de govern procedeix a la resposta. Ho dic perquè existeix un canal específicament establert en el ROM i en la llei de bases de règim local, i ja no només això, la meva insistència ve per assegurar la igualtat de tracte, és a dir, si la resta de preguntes de la ciutadania no forma part de la sessió plenària i no consta en acte, no és un tracte igualitari que a través dels regidors les associacions formulin preguntes i aleshores, com formen part, estan canalitzades a través de vostès, aleshores sí que consten a l'acte. Vull dir, la meva insistència no només ve per assegurar el normal funcionament de la sessió plenària, sinó perquè em sembla doncs, una manera de que es produeix una desigualtat de tracte, sobretot als efectes de que consti en acte la resposta que es doni des d'equip de govern.
5: Molt bé, a veure... El que passa que a nosaltres a vegades ens sorgeixen, no, preguntes quan mantenim reunions amb les entitats, no, com per exemple és aquest cas, no, que hem arribat a una conclusió de que ens preocupa, no, el fet de que s'hagi de fer aquest nou dipòsit d'aigües pluvials allà a Marruga, vale? Llavors parlarem amb l'associació Bris de Mar, no, ens el que ens ells ens consulten, no?, i que nosaltres també d'aquesta manera ens fiquem a l'alerta, és que si en el projecte es té en compte la part de naturalització del parc, no? El que tenen angoixa és de que hi ha poques zones verdes, no?, a la zona de les platges, i els agradaria que allò es preservés d'alguna manera, no? Llavors, si es contempla en el projecte de que la zona verda, no, de que la zona del parc continuï sent d'una manera natural, no? Per altra banda, una altra pregunta seria, hem vist, no, l'anunci de que s'ha de fer les actuacions pertinents al Cruyff Curt, per fi, des de l'any 2023, no, que nosaltres vam ja fer una proposta per donar un impuls al Vendrell, que ho estem reclamant, no? I, bueno, ho celebrem, una mica, olora una mica que arribi justament ara, en any electoral, però bueno, endavant. Ara la pregunta és, es farà aquesta actuació? El que ens preocupa és que la gestió d'aquest espai, no? Perquè creiem que és un espai que socialment, no, té molta sortida, i quan ha estat gestionat per algú, doncs creiem que és quan ha funcionat millor, inclús les instal·lacions segurament s'han preservat millor, no? Per tant, hi ha algun projecte o alguna manera que s'hagi pensat perquè algú gestioni aquelles instal·lacions? I d'altra banda, és un prec. Bueno, una veïna ens ha informat, no?, que fa setmanes que hi ha un gat en un balcó, va? Llavors, ha arribat a enviar 6 instàncies aquí a l'Ajuntament i no se li ha respost, no? Aquest gat en el balcó, bueno, es veu que està, bueno, dubta de si a vegades té aigua, no? Està en un transportí, bueno, ella detecta, no?, una sèrie de, no sé, no és maltractament, però no ho sé. No us ho puc dir directament, no? Llavors, ella, bàsicament, el que volem dir és, si aquesta persona està enviant, no?, ha enviat 6 instàncies i encara no se l'ha respost, doncs, si vol, després li puc facilitar les 6 instàncies de numeració i així podem atendre d'una manera directa, no? Perquè és el que a vegades estem parlant, no? De que aquestes coses... A la policia va trucar i li van dir que passaria amb nota. Aquesta va ser la... Però, clar, no he obtingut resposta de cap mena d'això, no? Llavors, clar, ens ho fa arribar com... Ostres, jo he fet el que havia de fer, he seguit el procediment, però no m'ha arribat res. Si de cas, després en parlem, però, bueno, és un cas urgent, jo crec que no és una cosa... Val? I després, per acabar, ja està, val? em sento obligat a demanar una altra vegada al Consell Escolar Municipal, perquè comencem el curs. Jo crec que aquest curs ha de ser el definitiu, i després d'una demanda històrica sobre el Consell Escolar Municipal, jo crec que s'ha de fer i que ho hem d'utilitzar, no, com una eina activa dintre, no, de totes les que tenim i que és necessària. Vale? Gràcies.
6: Molt bé, seguim.
7: Vale, jo tinc dues preguntes. La primera és dirigida a una situació d'abocament, d'acumulació de brossa que es dona, no sé exactament el nom del carrer, però és just davant del registre de la propietat. Jo entenc que és en una cantonada del carrer de la Riera. I ens comuniquen que són diversos els veïns de la zona que han enviat instàncies i han enviat incidències a l'Àgora, i és, bueno, doncs per demanar que es faci aquesta revisió, perquè la veritat és que les fotografies són bastant desagradables i hi ha molta acumulació de brossa en aquell punt. I l'altra pregunta és relacionada amb el gimnàs. Albert, lo del gimnàs. Sí, tenim dues preguntes en una.
5: El gimnàs era...
7: Aprofitant el...
5: Que han de fer el canvi de preus,
7: el canvi de preu, a preu públic, aquelles taxes que es van fer de preus públics, volíem saber quan està previst fer aquest canvi i si s'aprofitaria la possibilitat de fer aquest canvi per modificar l'horari i ampliar aquesta mitja hora. És una demanda tant pels usuaris com pels treballadors de poder ampliar mitja hora aquest horari pel dematí i obrir a les 6. Aquestes dues preguntes són.
6: Alfons, davant.
8: Jo puc, que no sabia que la faria, perquè cadascú, diguem-ne, gestiona les seves pròpies preguntes, però justament és que jo vist davant, és el carrer Nou amb cantonada carrer de la Cometa. I jo no he fet la queixa, però la podia haver fet perfectament, perquè sí que és veritat que és un espai on s'acumula bosses d'escombraries, que abans hi havia uns contenidors que es van treure d'allà i que la gent segueix llençant escombraries allà. I aquesta està creant un punt en què ja s'han vist rates i tal. Bé, en el meu cas és un prec. I també té a veure amb la situació d'un espai. Ens consta que el veïnat del voltant de la plaça Pep Jai, afectats pels contenidors que hi ha al carrer de la Pau i al carrer Sant Magí, s'estan queixant reiteradament sobre la situació de brutícia i d'excés d'escombraries que quasi tots els dies hi ha al voltant dels pocs contenidors que hi ha a la zona. I malgrat que aquestes queixes ens consten que són anteriors al nou contracte, la situació, lluny de millorar, ha anat empitjorant. Clar, jo crec que això no va de si s'està implantant un nou servei, si encara no s'ha implantat en algunes zones, sinó que això va de persones, de vendrellencs i vendrellenques que ja estan pagant una nova taxa amb un servei que en principi hauria d'estar millorat per tothom, no? I que està molt lluny en aquest espai concret de ser un servei digne. Això també va d'una imatge una mica deplorable que s'està donant de determinats espais del centre de la vila. Això també va, i això ja és més greu, perquè això ja ho he vist jo, perquè m'havien estat dient, i llavors just l'altre dia vaig passar per allà, d'un espai en el que hi ha restes de coloms atropellats i de rates atropellades pels cotxes. I també jo crec que ara, en aquest moment, el regidor Jero Merino li està informant a l'alcalde. Justament aquest matí, a les 10 del matí, han passat els camions a netejar-ho. Però aquesta és una situació que de tant en tant passen els camions a netejar-ho, és a dir, a recollir, que aquest matí ja la cosa era descomunal, perquè aquest matí hi havia matalassos, brossa pel carrer, les restes d'animals morts, etc. Vale, aquest matí a les 10 han passat i ho han netejat. Però, clar, això no soluciona a netejar-ho puntualment quan la situació ja es desborda, sinó que crec que s'ha de buscar ja una solució definitiva i ràpida, perquè la situació s'arrossega des de fa molts mesos. I ja està. Només és un prec, eh? Ja està.
6: Molt bé. Doncs, Àlex, si vols començar tu mateix. El gimnàs.
9: Sí, per la part del gimnàs, bueno, tenim freqüents reunions amb SERAF, que és qui porta la gestió del gimnàs municipal, evidentment, a part de seguir una miqueta la parrilla d'activitats que de fet es va renovar recentment, un dels punts sobre la taula era el tema de l'horari. I hem d'acabar de polir una miqueta aquest estudi que teníem pendent de fer després d'un temps prudencial, no?, per veure com funciona el gimnàs, però sí, està sobre la taula el fet d'ampliar a les 6 del matí. I també soc conscient que cap de setmana els diumenges em sembla que obrim de 10 a 2 i també es queda curt pel matí, i dissabte també el migdia es tanca, i també es volia observar si té sentit potser fer horari intensiu sencer, vale? Llavors suposo que en les següents setmanes o abans que acabi l'any prendrem la decisió, però té pinta de que tirarem endavant aquest tema.
6: Mariana.
7: Sí, jo crec que tots celebrem amb el tema del Cruyff. Com abans deia l'alcalde, a vegades per la mateixa gestió del departament o el que sigui, hi ha inversions que sabem que són necessàries però que es van quedant enrere, i aquesta era una d'elles, però finalment s'ha pogut tirar endavant, a més a través de l'ACM, que també facilita molt més la contractació, com sabeu. Així que contents de poder-ho haver anunciat, i esperem en breus veure nova gespa. I evidentment sí, hi ha una feina darrere per poder dinamitzar tota la zona, no només la pista del Cruyff, sinó la pista el que era l'antic Marta Mata. Al final segurament de la mà del Consell Esportiu podrem tirar endavant totes aquestes dinamitzacions de totes aquestes zones.
6: Senyor Santos. Sí.
10: Carmina, si no entens malament, hi ha una persona que té un local comercial, està en marxa el local comercial, li cobrava les escombraries comercials, és correcte, dona baixa el local, l'activitat, i se li continuaven cobrant, i ella protesta, i llavors se li cobren les domèstiques. En principi el procediment és correcte. És correcte, si vols passar amb les dades i tal, i ho comprovem, però en principi procediment és correcte. Un local, si no és comercial perquè no hi ha activitat, paga com domèstiques, vale? Que no és no pagar, això no existeix, vale.
6: Demant.
11: La pregunta que ha fet el senyor Navarrete, en principi ha d'estar net perquè per la previsió de pluges intentem mantenir els anets. No porta mai aigües fecals perquè és un desaigüe, és un pluvial, amb la qual cosa no porta mai aigües pluvials. Però, de totes maneres, demà ho revisarem.
6: Crec que ja està. Ah, sí, que tenia, sí.
12: Sí, referent abundant amb el que ha dit la companya, no hi ha cap abocament, no em consta cap abocament, i jo ho sabria, d'aigües fecals a cap punt del municipi, menys a la platja. No hi ha cap abocament. La brigada municipal segueix igual, no hem avançat. Malauradament no hem avançat. I el tema del carrer Vallespir, aquells bonys els produeixen uns arbres de grans dimensions que hi ha en una propietat privada d'allà. Des de via pública hem estudiat aquests bonys perquè ens preocupen, i a més és un carrer que jo particularment utilitzo sovint. Però hem demanat, perquè ens fa por que si tallem aquelles arrels allà, aquelles arrels de grans dimensions, aquell arbre es pugui precipitar. I hem demanat un informe a Parcs i Jardins que ens garanteixi que no hi ha cap perill, perquè la propietat ens ha dit que el seu jardiner li diu que no hi ha cap problema, però jo prefereixo tenir un informe per escrit d'un tècnic que es faci responsable de que si tallo les arrels pot provocar que l'arbre caigui cap al carrer i tinguem alguna desgràcia. I n'hi ha, a més són dos arbres. Si no me'n recordo, un pi és un pi, i l'altre no sé si és un roure o no sé, és un altre tipus d'arbre.
6: Mm-hmm. Molt bé. Massastó, en principi no. En principi, Massastó, no. Núria, Massastó, sí. perdón, la pregunta en concret, Núria.
13: Un momentet, que llegeixo. Sí, de Masastor. A veure, el camí de les Pedreres ja ho sabem que és nostre. Tenim l'inventari de titularitat. Nosaltres el que vam demanar a la Diputació és si Traxa ens podia redactar el projecte executiu. I la Diputació va dir que no. Ja sabeu que ens heu demanat moltes vegades intervencions puntuals, però s'ho van anar a mirar de via pública i no es pot fer una intervenció puntual. És molt perillós, diguéssim, per resoldre, diguéssim, amb intervencions puntuals. S'ha de fer projectes en sec. I nosaltres ara mateix, o sigui, ho tenim damunt de la taula, però penseu que els tècnics, si algú he après en gestió pública, és que els recursos són limitats. I que, per tant, no és només els diners, sinó el temps. No hi ha persones il·limitades i ha d'anar tot en cua. Per tant, és un dels projectes que tenim en cua. Pel que fa de la seu del local social, o sigui, si no, estem en recepció de la urbanització, o sigui, estem en tota la tramitació. El local no és nostre. Si el voleu fer vosaltres, doncs, no ho sé, no hauríem de parlar, però nosaltres, o sigui, la prioritat és anar a que pugueu urbanitzar. I el canvi dels contenidors de residus ho comentarem amb l'empresa adjudicatària. I després de l'altre, amb la Carmina, el cens de els locals buits. Estem fent, ja l'estan acabant, el cens de locals buits. Han anat, l'està fent una empresa que treballen molt bé, ens en van suggerir unes quantes des del Departament de la Generalitat, des del Departament de Comerç de la Generalitat, i vam contactar amb elles, i doncs ens ha sortit molt bé, i fan una feina molot artesanal, o sigui, s'han recorregut tot a peu, és a dir, dintre del que és el nucli antic, diguéssim, però no l'ametlla, sinó el bacallà, per entendre'ns. I llavors ho fan, van recorrent tot i ens han de portar doncs, a tots els resultats. Però molts són per causes molt diverses. Per exemple, n'hi ha molts que és simplement perquè l'utilitzen com a magatzem i no el volen posar com a local. O sigui, hi ha molts locals que tenen reixa i que no volen... hem detectat moltes coses, llavors ens ha anat molt bé, però ara ens hem de passar a l'acció. N'hi ha molts que, per exemple, que és perquè els propietaris... perquè no fan les alçades necessàries per obrir i llavors els propietaris no volen fer-hi obres. Per tant, d'aquí ens sortiran moltes propostes, moltes línies d'intervenció. Però ens han d'entregar, doncs em sembla que és en 15 dies o així, ens han d'entregar els resultats definitius. Això amb el pla de barris, sí. Perdó. Ah, doncs amb el pla de barris això ho teníem previst en principi, però veurem, hem d'esperar el pla de barris. Una línia de subvencions de... Si no, intentarem buscar altres fórmules per posar-ho en actiu, eh?
6: Molt bé. Ah, vale. Deixem anar per ordre. El tema de... Vinga, de les preguntes una mica de diferents tipus. El tema de les bonificacions o, en qualsevol cas, ordenances fiscals de taxes escombraries, pues, amb total transparència, quan arribi l'ordre del dia de l'expedient. Per tant, l'altra nostra experiència serà és avançar el treball que estan fent els tècnics. Per tant, quan arribi el moment. El tema de les imitacions, clar, és una mica el que deia, no? Està bé preguntar, però entremig fem especulacions. Pot ser per diferents motius. Per exemple, el del Congreso, doncs perquè era un acte del propi Congreso i convida el Congreso. Convida el Congreso i per tant, i tenint en compte les places limitades, diguéssim, els seients, 350, si no recordo malament, doncs... tenen les places lliures, per d'alguna manera, que pràcticament va estar tot ple, per tant, va ser un èxit rotund, i conviden, i van convidar les entitats que relacionades amb la música, al Vendrell, però per un tema de, un, aforament, dos, insisteixo, és un acte del Congreso, com altres, per tant, no hi ha més fantasmes que això, ben senzill. Igual que el de la comunicació, tampoc hi ha massa complicació, doncs, perquè es va retirar, no sé, dels 3 o 4 que has dit, no? O es va considerar millor retirar un vídeo de quan vam inaugurar el curs escolar a les escoles Bressol, perquè, tot i que, evidentment, els infants tenien els drets d'imatge, doncs alguna família va expressar que preferiria que no, doncs, escolta, es retira amb total normalitat, sense cap fantasma ni coses tan complexes que m'acosten seguir. Per tant, a vegades és més, són raons tan bàsiques i senzilles com aquesta, i tot i tenir drets d'imatge, doncs evidentment nosaltres no volem que ningú es trobi disconforme, només faltaria. I serien exemples, El part de la música, doncs sí, a més m'agrada que utilitzis l'expressió renaturalització, exacte, és el que fem nosaltres, renaturalitzar. I ara doncs està pendent, tramitant-se, jo crec que està ja en la fase final, la col·locació dels fanals, per tant, la més absoluta normalitat amb diferents obres. I diria a Endesa, sí, la Endesa, bueno, reunió vol dir per telèfon, vull dir que, no sé, això de la reunió. Van tenir una avaria i crec que encara la tenen, perquè va ser una avaria molt sèria, diguéssim. Hem estat tot l'estiu en diferents moments de tall, sobretot a la comarca. Nosaltres que parlem entre els alcaldes i alcaldesses anaven queixant, no teniu llum, o sigui, al llarg de l'estiu vam estar, tota la comarca va patir bastant de talls de subministrament. L'últim gairebé va ser el més important, va ser a nosaltres, vam estar a diferents 15 barris moltes hores, però perquè van tenir una avaria greu a la Gornal, que és una de les línies que ens subministra, i van haver de reforçar, i estan reforçant encara amb equips i de més. Per tant, bàsicament és que necessitem, com en altres moltes coses, una inversió en renovar la xarxa, i suposo que encara no està feta i és un problema, però ja dic que és un problema estructural de la pròpia xarxa a nivell comarcal d'Endesa. Què m'has dit? Perdó, Albert. Ah, sí, sí. Estem... No només això, sinó com explicarà o podria explicar la senyora Rovira, estem fent, redactant el catàleg de patrimoni, el catàleg del patrimoni està contractat i en principi, a veure si abans d'acabar l'any tenim el catàleg de patrimoni, que és un dels documents que aniran en l'abans de POM o formen part del POM. I en allà, entre altres coses, es protegeix a nivell local, com ja hem fet amb algun habitatge, aquí justament al Brisa Mar, es protegeix la pròpia urbanització, la pròpia estructura, el propi ordenament, el propi disseny, ja independentment que l'edifici, la casa, l'habitatge sigui d'un arquitecte o no, tingui un valor, sinó la pròpia entitat de la urbanització, perquè és de les primeres urbanitzacions, ciutats jardins diríem, turístiques que es van fer en aquest país als anys 40, l'any 40, a partir del 47, i té, només per aquest fet, té un valor. Per tant, no només anirem a protegir el parc dels enamorats, sinó la totalitat de l'urbanització. La totalitat de l'urbanització. Per tant, és evident que sí, i en qualsevol cas, ja dic, insisteixo, els projectes s'han d'anar madurant i ja els veurem quan estiguin o acabats o pràcticament acabats, etc etc. Ara no sé si em queda... Jo diria que ja està, no? Vale. Com? Quan estigui acabat, doncs s'us presentarà. És que hi ha preguntes que són bastant evidents.
14: Sal de la gent gran, lo del deute de la comunitat...
6: No em consta, però si hi ha un deute dels serveis tècnics ja pagaran, només faltaria, no em consta, Com a mínim ningú m'ha dit, no estamos pagando por esto, ningú m'ho ha dit.
14: Per tant, la comunitat, ja, la quota comunitat. Ja, sí, i de la porta de seguretat?
6: No, el mateix, si hi ha algun,
14: hi ha un informe de la policia,
6: reparació,
14: vale.
6: Si hi ha un tema de reparació, ja la repararan.
14: Bueno, fa anys que ho estic dient, però vale.
6: Sí, doncs ja ho repararan. Nosaltres tenim un contacte diari amb l'Esplai, i si hi ha alguna circumstància ens ho darem. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, senyora secretària. Vinga, fem lectura de les preguntes que ens han fet arribar els diferents veïns i veïnes. La primera la llegirem, tot i que està fora d'època. No, senyora secretària, aquesta és la que va quedar pendent de no sé quin dia. Vale. Mi nombre es tal, ciudadano con discapacidad, defensor de los derechos de las personas con discapacidad. La Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Estado español en el 2008, da los derechos de las personas con discapacidad a involucrarse, participar directamente. Espera un momento, que no sé si... Crec que ens han enviat un document retallat. Pot ser, no? Enxar? Sí. Oh, mare de Dios. Ja, però... Bueno, serà terrible llegir d'aquesta manera. Bueno, si us sembla bé, i demano disculpes, el document PDF que m'han fet arribar, hi ha una part, la part dreta final està retallada i serà com bastant incòmodo, per no dir una altra cosa, no dir una altra cosa, anar llegint. Per tant, demano disculpes als veïns i veïnes, si us sembla, ho passarem al proper ple, perquè serà terrible anar llegint a mitges, anirà a mitges. No, però està cortado el document, por mucho que lo imprima, per molt que imprimeixi, sortirà tallat igualment. Per tant, és l'okay. Per tant, si us sembla bé, passem als veïns i veïnes d'aquí que han vingut presencialment. Endavant.
15: El meu nom és Miquel Montaner.
6: Com és nou, recordar, preguntes concretes, directes...
15: Sí. Són sí. Concretes i directes.
6: Vinga.
15: Us estan arribant fa mesos, i dic mesos, la problemàtica que tenim al carrer dels Romans, que la senyora Rovira, el senyor Herrera, la reben diàriament. O sigui, des del mes de març estan rebent fotos diàries. Aquesta és l'última. No hi ha la part inversa del contenedor de vidre, perquè és idèntica que aquesta que estan veient. I això no té nom. Primer, analitzem i tirem enrere. Abans havien...
6: Sí, però quina és la pregunta?
15: Quina és la pregunta? No tenim contenedors.
6: Vale,
15: per què no els tenim?
6: Vale. Aquí,
15: contesta. Si tinc contesta. Tinc contesta de la senyora Rovira.
6: Perdó, és que si no, no és un tema d'entrar en debat, a veure, tu m'has dit, és simplement la pregunta. Per què no tenim contenidors? En quina zona, perdó?
15: Els Romans.
6: Vale.
15: El carrer dels Romans.
6: Vale, jo, nosaltres contestem. Vale, gràcies. Següent, deixi a un altre veí. Ara,
15: hi ha tres preguntes. Que li estan arribant també a la senyora Rovira i al senyor.
6: Sí, només tenim, per ordre, tenim una pregunta, igual que els regidors tenen una... Sí.
16: Des de les 6 de la tarda, segurament és bastant qualificable.
15: Perquè la democràcia... Això us arriba cada dia, i des de l'any anterior.
6: Ha fet una pregunta, no?
15: No.
6: Vinga.
15: I que no em deixis perseguir.
6: Sí.
15: I coneixen aquests dos...
6: Vinga, no assenyali a les persones. Jo també. Vinga, pot seure un moment, sisplau? Vinga, ara li diré una cosa. La democràcia funciona en normes. La democràcia comença amb normes. Vale. Per tant, si ens hem dotat d'unes normes, intentem tots complir-les.
15: Abans, un moment. Només és una pregunta...
6: Són la que habitualment...
15: Abans,
6: ens hem dotat d'aquest ordenament, són les preguntes.
15: L'ordenament aquest està escrit?
6: Sisplau, senyor, no contestarem. Ha fet la pregunta. No s'enfadi. Vinga, una altra pregunta. Joan, si et sembla bé, deixem a... Perquè
17: tu... És com hem tractat el tema del riuet.
6: No, que estarem una estona. Alguna pregunta abans del Joan, sisplau? Vinga, endavant.
15: És vergonyós.
13: Bueno, jo...
15: Si demanaria que m'indiqui a d'on diu que només puc fer una pregunta.
6: No, és un ordenament.
15: No, a l'ordenament. S'ha escrit... O se l'inventa vostè?
6: Segurament. Mira, li explicaré una cosa molt ràpida. Mira, ja, imagini's. El ple ordinari, i veurà que no està la secretària, ja ens hem aixecat, ja no hi ha ple ordinari. Vale? Això és el torn... Sí, és així, l'ordenament està escrit, Vull dir, ja no hi ha ple. No estem en un ple ordinari en aquests moments. Ara estem en una sessió amb veïns. Tal qual, amb una sessió de veïns, moment... Sí, al revés, t'estic dient que justament, històricament, en aquest Ajuntament, no d'ara, no hem inventat res. De fet, alguna cosa sí que ens hem inventat, per exemple, són les preguntes online, que això no existia, a conseqüència de la pandèmia. ¿Vale? Però ja no, ara estaríem en una reunió de veïns. ¿Vale? I simplement, o sigui, no és un òrgan formal ni constituït. ¿Vale? El que estem fent ara és una reunió de veïns, que és el que ens agrada. Per tant, per donar opcions a parlar, a contestar, mirem de
16: preguntes curtes, que és el que mateix diem als veïns quan ens escriuen, i una, si vol fer una segona, sí, però no entrar en un jo l'he dit, jo m'he contesté, intentem, no ve d'una, evidentment, i aquí hi ha molts veïns que venen i pregunten dos, tres, però intentem mantenir un mínim d'ordre, perquè aquí ja, això ja estem en una reunió de veïns i veïnes. Amb tota normalitat podem fer-ho, però no, jo el que deia és que no entrem en un debat i m'he contestat. Jo simplement, vostè ha fet aquesta pregunta, perfecte. Vinga, què més?
15: I li torno a fer una altra. Dos parcel·les que hi ha al carrer Romans amb grecs estan ballades, el qual vol dir que hi ha un propietari, el qual vol dir que vostès com a ajuntament tenen el dret de dir-los que la tinguin neta, que no tinguem de netejar nosaltres les branques que entren i que no podem entrar al pàrquing. No es fa. Segon, se'ls ha demanat al passadís que hi ha de romans a grecs que l'edifici idèntic al nostre en 63 veïns està tancat. Se'ls ha demanat el tancament d'això. La contesta, zero. La contesta del síndic de Greuges, que és una cosa de l'Ajuntament. La contesta de vostès, silenci administratiu. Punto.
16: Ja està.
15: Ja he explicat les tres coses.
16: Pues ja està, veus? Ja no està. Passa res. Ja està. Més fàcil. Endavant.
18: Mira, jo volia demanar una revisió als masos, d'una zona dels masos, que hi ha cases, però també hi ha pisos. I en els pisos no tenim contenidors, la gent deixa la brossa, que sí que és veritat que les recull, o sigui, passa un dia sí, un dia no, recollint-les, però aquesta no és la solució. La solució és que necessitem a la zona on hi ha pisos uns contenidors. Aquesta és la solució.
16: Perfecte. Vinga, endavant.
19: Jo voldria preguntar al senyor Soriano, que ha dit que havíeu convocat, que hi havia un nivell d'alarma 6 de 6, havíeu convocat policia, no sé què. Voldria saber si heu convocat també algun sistema perquè netegin els emmornals i tot i recullin la basura, perquè l'última vegada el que va passar va ser que es van embossar les coses de tanta basura que hi havia. Voldria saber això. I ja no faig res més, però un prec sí. He fet una pregunta i ara faig un prec. Comporteu-vos amb una mica més de respecte, que a vegades que us feu una mica el xuli tots plegats, eh?
16: Perfecte, gràcies. Un moment. Intentaré ser ràpido. Cada vez que veo un pleno me ponéis de más mala leche, así de claro. Todas las veces posibles veo Vox xenófobo, Vox racista, Vox vetado. Dejar de vetar a 1.200 ciudadanos. Somos 1.200 ciudadanos, que los cuales estos señores son nuestros portavoces. Si lo llamas racista, lo llamas xenófobos, me lo estás llamando a mí racista y xenófobo también. Igual que yo podría coger y decirte delincuente los del PSC.
20: Muy bien, venga, gracias. Siguiente pregunta.
16: No ha terminado.
20: Sí, ha terminado. Lo siento, ha terminado. No tiene la palabra.
16: Lo último.
20: No, lo siento.
16: ¿Os creéis
21: juez y jurado para ir vetando de posiciones de cordones sanitarios a 1.200 ciudadanos? Lo que estáis haciendo, tanto cordón ciudadano, que sepáis que sois unos sinvergüenzas por
16: venga.
21: A 1.200 personas.
16: Venga, muy bien, muchísimas gracias. Eso era el ejemplo que pedía la vecina. Respeto y educación. Gracias. No, todavía no te hemos faltado el respeto. Y ahora te contestaremos el porqué, que no lo has entendido bien exactamente, el porqué del cordón sanitario. Davant.
22: Sí. Tema del riuet, no? S'ha fet una obra, permís fallida, perquè tal com està el riuet és una cosa que és impresentable, la que l'ha fet una constructora. Al darrere hi havia una empresa d'enginyeria, que suposo que controlava tota aquesta obra. Està el tema de les pluvials, que quan ha plogut bastant, o sigui, l'obra que s'havia fet, sortia aigua a la platja, que anava per al riu, i una cosa que al principi tenia que estar arreglada. Després també les escombreries, no? És una concessió que dona l'Ajuntament una empresa, no sé si és?
16: No, exacte, però és igual, bueno, és un tema
22: o hi ha un contracte.
16: Correcte.
22: Hi ha un contracte.
16: Correcte.
22: Durant aquest estiu, aquí a Comarruga, almenys, hem patit moltíssim, perquè tota la brossa, els containers plens i tenen que estar a fora. Clar, què passa? A part del turisme que hem tingut el turisme de les rates, de les cucaratxes, eh? Jo a casa meva mai he tingut rates, eh? I aquest any les he tingudes. I és un tercer pis, eh? És un tercer pis. I hem tingut rates, eh? Clar, aquí hi ha un problema. O sigui, vosaltres teniu que gestionar tots aquests temes, vale? I que les empreses compleixin. Si no compleixen, què és el que feu vosaltres realment? Sancioneu aquesta empresa perquè faci la seva feina? O resulta que els contractes que heu signat vosaltres amb aquestes empreses no estan ben fets? Perquè aleshores, si és així, eh? Perquè ha sigut un desastre aquest estiu, eh? Però una de dos, o s'ha de sancionar a les empreses per no complir, eh? O per part de l'Ajuntament ha d'haver dimissions, perquè s'ha fet molt malament aquesta tasca. Això és com una empresa.
6: Molt bé.
22: Si ho fas fer, molt bé. Però si no, al pues carrer, això. Porta. Doncs
6: pues molt bé.
22: Vale?
6: Gràcies.
22: I una altra cosa, els containers que s'han cremat, sí. Em vas comentar que a final de juliol probablement estarien. Uh-huh. Estem a finals de setembre, encara no hi són. Uh-huh. Què està passant? I quina responsabilitat hi ha? Per part de tots, eh? Per part de l'empresa, per part de, les empreses d'enginyeria que fan aquests projectes, eh? Per part vostra,
6: perfecte.
22: Que sou els gestors.
6: S'ha entès perfectament.
22: I el controlador. Perquè, a veure, vosaltres, segons tinc entès, teniu 4 enginyers, 4 arquitectes i 2 tècnics, que suposo que és per controlar tot aquest tema.
6: Molt bé, gràcies.
22: Si estan, i estan cobrant?
6: S'entén, s'entén.
22: Pues,
6: gràcies.
22: Si no fan aquesta feina, a veure, expliqueu què és el que fan realment aquests senyors.
6: Perfecte, gràcies. Davant.
0: Hola, buenas noches. Soy una ciudadana de Comarruga y quería hacerle una consulta rápida porque por la hora todo lo que quisiera decirle no podría. Nos acaba usted de prometer que va a haber unas diligencias rápidas ante el problema de las inundaciones. Nosotros somos unos damnificados. Mi casa se inundó íntegra hasta acá. Estamos todavía esperando las respuestas del consorcio. Entonces, mientras esperamos vuestra respuesta, que espero que sea rápida, ¿qué han hecho hasta ahora para las próximas inundaciones que están diciendo que son inminentes? Acabamos de escuchar una alarma. Yo no he visto ni un solo operario de limpieza en todo el barrio de Comarruga. Camino todos los días. ¿Qué han hecho?
6: Muy bien. Adelante, una altra.
1: Bona nit, eh?
6: Bona nit.
1: Bona nit al regidor i senyor alcalde. Aviam, jo parlant sobre les propostes del tema de les inundacions, que el senyor Soriano deia que no se'n feien, i de les dues que heu fet, tant a l'emissor aquest subterrani com del dipòsit dels enamorats, pregunto, i ara parlo per lògica, per no dic sentit comú, per coneixements bàsics. Aviam, realment creieu que funcionarà portar les aigües pluvials torrencials contra gravetat amb un dipòsit que estan per sobre de cota dels carrers de la urbanització? Segona, penseu que pot funcionar uns dipòsits que esteu dient d'una capacitat de 3.000 metres cúbics, que això és l'equivalent a una piscina olímpica, però heu vist l'aigua que es va acumular allà a l'estany de Brissamar? És que això és ridícul. I llavors, amb aquest decalaix d'arribar, de portar l'aigua contra gravetat fins al dipòsit i del dipòsit a l'emissor, mentrestant, què passa? És que caient aigua torrencial, és que jo, per lògica, i ja no estem parlant de tècnics ni de fer els tècnics que facin els càlculs. Ara és la lògica de l'experiència de dir, però com pots impulsar aigua contracorrent, contra gravetat? I a més, hem d'estar en un cas de tanta gravetat i amb un problema que és endèmic, hem de dependre de bombes elèctriques, que l'electricitat pot fallar en qualsevol moment? És que a mi no m'hi cap al cap. Llavors penso, Aviam, no hi ha mesures molt més senzilles, que normalment el més senzill és el que acostuma a funcionar millor. Com? Ara estava dient que no hi ha xarxa de pluvials a Coma-ruga, però bé, hi ha embornals i n'hi ha pous que saltaven les tapes de l'aigua, sortia l'aigua a pressió per l'avinguda Balneari i s'inundava tota la zona, però no, o sigui, no es va inundar, que nosaltres estàvem allà perquè estàvem fent la roda de premsa, no es va inundar per l'aigua torrencial que caia, es va inundar també per l'aigua que sortia dels pous. Llavors, això
20: és la pregunta.
1: Això són xarxes, això és una xarxa pluvial?
20: Quina és la pregunta?
1: Llavors pregunto, per què no, o sigui, abans de fer aquests projectes faraònics, no fan amb mesures pràctiques com la neteja d'embornals, accelerar per urgència, desentubar el riuet, que és evident que està agreujant les inundacions i a més estem en perill, estem en risc. Per què no es corregeix les pendents de la plaça Germans Trilles, que estan contrapendent, no deixen evacuar l'aigua tant de l'avinguda Balneari, que és una riera natural, com del carrer Segarra, que també és una riera, sí,
20: quan
1: natural.
20: Quan és la pregunta, senyora
1: Carvajal? Sí, la pregunta és aquesta, perquè no fan aquestes...
20: Vale, doncs ja està.
1: Aquestes...
20: Vale, ja està.
1: I una altra cosa molt important, no, és que té que veure... Les tuberies de pluvials que són l'objectiu de la reforma del riuet, que s'havien de desviar i que van aflorir i van sortir, que tots vam veure i està documentat com sortia l'aigua pluvial, com es va tallar, com es va formigonar, se sap com van aquestes aigües pluvials? Pot ser que estigui col·lapsant tot el clavegueram d'allà i agreujant les inundacions.
20: Vale, senyora Carvajal, jo crec que ja està.
1: La pregunta és llarga.
20: I tant que és llarga, sí. Però de quina? És que jo ja m'he perdut.
1: Tot això, perquè no es fa tot...
20: Jo crec que ja l'hem dit que no hi ha xarxa de pluvial, però bueno...
1: Llavors aquells embornals que estan bruts i plens de brutícia, de què responen?
20: Aquests pluvials,
1: les tapes que
20: aquests
1: pugen...
20: pluvials venen de la Nacional 340. Però no tornem a repetir. Jo crec que és fàcil.
1: Doncs
20: la pregunta...
1: estan bruts i prens de vegetació. Llavors, abans de fer aquestes obres faraòniques, s'han plantejat el que és per obligació que
20: correcte.
1: Ja haurien de fer.
20: Correcte.
1: I per responsabilitat.
20: D'acord.
1: Coses senzilles, que és el que acostuma a funcionar.
20: Perfecte. S'ha entès la pregunta. Gràcies. Adéu.
2: Hola. Mi pregunta, a la vez es pregunta y alternativa. Aquí hablan de hacer una obra faraónica poniendo emisarios que van a destruir una plaza que hace poco se ha renovado, que va a seguir por la carretera y va a llevar toda la mierda, hablando con propiedad, que va a recoger las pluviales y las va a llevar al mar. Yo propongo otra solución. Detrás de la gasolinera de Avenida de la Generalitat hay mucho terreno baldío. Ahí se podía hacer un tanque de tormenta grande, que desde luego no iba a suponer el coste de la otra obra. Y aprovechar que ya que hace unos años... todas las alcantarillas que van desde el principio de los Mazor, la calle Englantina, hasta Mercadona, son grandes, han estado llenas de suciedad porque hasta palmeras he visto yo crecer ahí. Bueno, pues se arregló eso y todo el sistema de alcantarillado que lleva desde la carretera, bajando por Generalitat, por todo el barrio de la Creu. Si ya tenemos eso y con un buen tanque de tormentas, que recoja el agua y bueno, y ya sería lo máximo depuradora, porque podíamos limpiar ese agua y utilizarla.
20: Muy
2: Eso
20: bien.
2: Es mi pregunta.
20: Muchas gracias. Joan, davant. No es un òrgan tècnic.
3: ¿Eh?
20: No es un òrgan tècnic.
3: Malauradament.
20: No, és un òrgan polític, disculpa.
3: Malauradament.
20: Per tant, Joan, espera't un moment.
3: Els fins i tot els veïns ho han entès, és a dir, jo crec que ho podeu entendre també.
20: No, és que independentment que ho entenguem, no ens correspon. Per tant, fes una pregunta, no una explicació de la solució tècnica que proposaries, perquè llavors t'hauries de reunir amb els enginyers.
3: Vale,
20: per tant, fes una pregunta,
3: sisplau. Quan em reuneixo amb els enginyers? Així ja està.
20: Vinga, gràcies.
4: Context, doncs passem, no, és broma, passem. És broma.
20: No, no és broma.
4: No, no és broma, no, ja. Si us plau.
20: Home, si és una qüestió tècnica, no aclarirem.
4: No, no és una qüestió tècnica, és una qüestió de sentit comú.
20: Vinga.
4: Llavors...
20: No, no, aquí no hi ha sentit comú en el sentit de qüestions tècniques. No,
4: no, no, no és una qüestió tècnica. Res, vinga, matemàtiques
20: fes
4: la fora.
20: Fes la pregunta.
4: Les matemàtiques caca, però fora.
20: Vinga.
4: L'any 2000 o així hi havia una inundació equivalent a aquesta, que eren 3 hores la mateixa aigua que aquesta. I dius que és equivalent, però aquests han sigut amb el doble de temps, per tant, no és equivalent.
20: Vinga, la pregunta.
4: Llavors, si ha sigut amb el doble de temps, ha caigut la meitat d'aigua pel mateixa unitat de temps. Llavors, amb la meitat de pluja hem tingut efectes més desastrosos. Aquesta és una imatge anterior de fa temps, és a dir, no és una cosa nova, saps?
20: Joan, fes la pregunta. Això, no, això és una
4: la pregunta
20: anàlisi,
4: és,
20: diguéssim.
4: Quan? Llavors, quin és el problema? Jo vinc a explicar per què ha passat.
20: No, no, no.
4: No un llenguatge tècnic,
20: Joan,
4: un llenguatge...
20: No, no, és que no, no correspon. No, no, no, sí, no és explicar sí. Per què ha passat. Hem parlat
4: sí,
20: ja...
4: Sí, sí, perquè heu no, dit no, coses Joan, que són mentides.
20: Joan.
4: Heu dit coses que són mentides.
20: No, segurament, però no és aquest punt, aquesta reunió de veïns, és per fer preguntes, no vale. És per dir... que solucions tècniques perquè
4: no, no
20: ningú d'aquí les aclarirem.
4: Vale, no
20: per tant, Joan, moltes gràcies.
4: No,
20: i...
4: no,
20: sí? Perquè no perquè... Fes la pregunta.
4: La pregunta és quan destapareu el tap?
20: Perfecte. Està
4: vale?
20: Molt clar.
4: I dius, quin tap? Quin tap?
20: No, no, sí,
4: el context de la pregunta.
20: Me l'ha repetit cada dia que
4: en el context de les obres del Riuet, ara ja se m'han traspapelat perquè m'has tallat i segureu, ara tardarem un minut més. Tota aquesta regió, vegeu el mapa, el coneixeu, és el municipi...
20: No, és una pregunta, és una explicació.
4: Sí, no es pregunta, no es pregunta. Tota aquesta regió és la que porta les dues tuberies que abans anaven al Riuet i que, amb molt de coneixement, vau treure del Riuet perquè l'aigua estigués més neta. I això està bé, però què passa?
20: Joan,
4: la
20: no.
4: Heu tapat.
20: Com que està bé?
4: L'heu tapat...
20: Com que està bé?
4: Està bé treure l'aigua al riu i que l'aigua estigui neta. Però què passa?
20: Que deu ser una equivocació.
4: Els projectes tècnics van dir, vale, doncs si hi ha dues tuberies així que fan una àrea així, l'equivalent, pues, si fem un munt de tubers així, serà el mateix. Què passa?
20: Quina és la pregunta, Joan?
4: Si us plau.
20: Això dic jo, si us plau, és que no, no sé. Sí que deixo parlar. Nosaltres no som un òrgan, no som un òrgan tècnic.
4: L'esperit de la norma d'una sola pregunta és no perdre temps. Ja estem perdent el triple de temps. Vale. Què passa? El que no ho entenia en compte els tècnics, que a mi m'agradaria parlar amb ells, que t'ho demanen molts cops, perquè els tècnics manen, perquè entenen les coses, i vosaltres dieu, ok, o més tard, perquè això val 10 milions d'euros, això val 10 milions d'euros i ho farem d'aquí 10 anys. Vale? Però al final... Llavors, què passa aquí? No és que sigui que no tinguem xarxa pluvial si que l'aigua surti per gravetat, és que el problema és al contrari, que l'aigua no surt per gravetat, perquè la gravetat està invertida. Aquí tenim... Això és gratis, això és gratis perquè ja ho vau fer. Una cosa que volíeu fer, un estudi de la topografia detallat. Doncs ja el vau fer, jo el conservo. Perquè me'l va, bueno, contactes. I us el dono de gratis i no us costarà 14.999 euros, de gratis. Però que es pot tornar a fer per veure si ha variat en 5 anys o no. És una curiositat que a mi m'interessa. Però el bàsic és, l'avinguda Brisa Mar està a una cota de 1,25. El passeig marítim està a una cota de 2 metres. Els foradets que... La sortida pluvials que hi havia antiga a l'Alcot del Riuet pues estaria a una altura de 0 com a poc. I els foraders que hem posat ara estan a una cota de 2 metres menys un pam de 1,90 està per sobre dels 1,25 de l'avinguda Brisa Mar. Si podeu mirar-ho, doncs pues, ho mireu. Llavors, què passa? Que no comença a sortir l'aigua per aquests foradets fins que l'aigua no està per aquí. I com va sortir l'aigua? Bé, per... Bueno, pel riu Brut, que ja he ensenyat abans, és l'única sortida d'aigua que hi ha a Brisa Mar. Llavors, és l'única sortida d'aigua que hi ha. Com podem fer sortir l'aigua? Bueno, això és més endavant, perquè això ara no és urgent. El que és urgent, jo tinc el teu telèfon des de fa 10 anys, només t'he trucat un cop, que va ser quan veu tapar. L'altre dia, el tub que sortia de les pluvials es va destapar amb la pròpia força. Amb la primera pluja de l'estiu es va treure la sorra i va sortir per allà l'aigua i bé. I els vau tapar amb pedres. I llavors es va haver-hi el verder gros, perquè amb el riu tapat, el llac no evacuava. Abans el llac era un límit que d'allà, doncs ja, quan arriba al nivell del llac, ja no s'inundava més. Amb el riu tapat, amb això tapat amb pedres, doncs es va liar grossa. No perquè plogués més que fa 20 anys. De fet, ha plogut la meitat que fa 20 anys, i s'ha liat més grossa. Llavors, després d'això, No contents amb haver-lo tapat amb pedres, l'heu tapat amb un camió de formigó. Llavors, aquest cop, quan torni a ploure, perquè tornarà a ploure, perquè no podem tenir la sort de que soni tres vegades les alertes de tormenta, jo reso Déu, els veïns musulmans...

0: Els masos és, cau els masos, aixeca les tapes de la claveguera de l'Avinguda Generalitat, rebossa per l'Avinguda Brisamar i va caient al camí, passa per aquella sota de parcel·les i va al riu Brut i per allà surt. No és el camí que, de fet, una àrea de tants quilòmetres quadrats. És a dir, si hi ha una tuberia que arriba quasi al mar, que arriba a un dipòsit, que es diu, se li ha de fer una sortida directa i s'ha de fer urgent. Si es pogués fer aquesta nit, seria l'ideal, perquè demà es preveu pluja. No crec que es pugui fer aquesta nit. O quan? La pregunta és quan. Tinc més preguntes, però no us vull saturar, és molt tard. Crec que els plens haurien de durar la meitat i fer-ne el doble.
1: Hola, bona nit. Em dic Mònica, pateixo sensibilitat química i em sento totalment maltractada i no respectada per aquest ajuntament. És molt bonic dir que es demana respecte, però el respecte es guanya quan es dona. I crec que no has de parlar amb condescendència a molts dels regidors ni als ciutadans que venim aquí, perquè us recordem que els ciutadans us paguem el sou a tots vosaltres. Llavors, no volem ser silenciats. Vivim en una població, en un ajuntament que no fa cas als seus ciutadans, que esteu abandonats i que no fa cas de les coses que li diuen. No sé si és que tu vius en un món paral·lel diferent al nostre. Però jo porto 3 anys aquí.
2: Això és el respecte que demanàvem, no? Anem a fer la pregunta.
1: T'estic parlant amb respecte.
2: Sí? En un món paral·lel?
1: No, sí. És que no és un món paral·lel. No ho dic jo. Ho diu la majoria de la població del Vendrell. Sí. Vius en un món paral·lel on no veus els problemes d'aquí.
2: Sembla que és una altra opinió.
1: I on parles malament a la gent, que veiem els problemes. Mira, jo porto 3 anys aquí.
2: Bueno.
1: Jo no he vist a cap lloc que he estat vivint el que estic veient aquí. I malauradament, i amb tot el dolor del meu cor, jo no em quedaré a viure aquí. Saps per què? Perquè no s'escolta el ciutadà, no s'escolta la gent. No es tracta amb carinyo el ciutadà. Jo no tinc per què viure aquí rialles de gent, perquè hi ha persones que s'expressen d'una manera diferent. M'entens? A mi m'heu abandonat com malalta. No està el senyor Merino, no?
3: No.
1: 3 notes meves, el 8 de juny. Quantes notes tens meves, Martínez?
2: Seria un tema per discutir, també.
1: Quantes notes?
2: Seria un tema per discutir, també.
1: Quantes notes tens meves? No, no.
2: Incontables.
1: Aquí i ara.
2: Incontables.
1: Sí? Vale.
2: No, aquí ara no. Jo aquí ara no...
1: Meves.
2: Seria un altre tema. Seria un altre tema també per discutir. Però fes la pregunta. Jo no ho he donat a ningú. Disculpa.
1: Quan tu exigeixes a la població que faci reciclatge.
2: No.
1: Sí. I està molt bé reciclar. Jo soc la primera que ho recicla tot.
2: Pues ja està.
1: Però si tu demanes una cosa, no pots abandonar els malalts que tenen sensibilitat química. Et recordo que la Generalitat té un protocol que s'ha de complir. Els espais tenen que estar adaptats. No ho dic jo, ho dic la Generalitat, eh? És un protocol que existeix i que el pots mirar. Però el que no pot ser és que et passin notes i tu no et truquis. Que em diguin, no, demà et trucarà. No, demà passat et trucarà. I mentrestant, jo estic amb un informe dels metges, amb un 061 ofegant-me.
2: Hem desplaçat els contenidors?
1: No per tu.
2: Que casualitat. Hem desplaçat els contenidors? No,
1: no,
2: vale.
1: No, per què? Perquè no t'ho puc.
2: No, no és igual, jo dic sempre els desplaçat.
1: No, has desplaçat els contenidors?
2: No, pregunto.
1: 5 metres,
2: pregunto.
1: Que està tota la merda, literal, vale? Sota dels contenidors, i que no pots apropar-te, jo no puc apropar-me, és que jo no puc sortir ni al meu balcó. Jo pago un lloguer d'un pis amb un balcó que és d'ús propi, i tinc dret a gaudir del meu balcó, vale? El que no pot ser és que vosaltres no compliu les ordenances municipals. El que no pot ser és que portem tot l'estiu queixant-nos als ciutadans i no ens feu cas. El que no pot ser és que els containers facin una pudor horrible amb unes nafses horribles i que jo a casa meva tingui molts de soldats que són així de grosses, que hi ha rates com conills. Això no pot ser. No pot ser. Si una contracta no compleix, s'han de prendre mesures i per això estàs tu i tot el teu equip. El que no podem és fer instàncies que no contesteu mai i que aquest intervenir un cim de greuges, perquè amb ells sí que els heu de contestar sí o sí, igual que nosaltres també, però clar, nosaltres som els mindunguis de tot, bueno, vosaltres penseu que som els mindunguis, però no ho som. Llavors, per què no m'has trucat? Per què el senyor Merino no m'ha trucat? Per què la senyora Núria no m'ha contestat 2 emails d'ahir i de juliol dient-li que m'està ofegant a casa meva?
2: Mònica, quina és la pregunta, sisplau?
1: Per què no m'has contestat?
2: Quina és la pregunta?
1: No tinc dret a viure, jo? No tinc dret a viure, no? Espero que mai tingueu 20 patologies amb més de 100 símptomes.
2: Molt bé.

0: No, molt bé, no.
1: No, quina és la pregunta?
0: No, a mi no em diguis molt bé com li dius a tothom.
1: No, digues la pregunta.
0: Jo vull aquí i ara.
1: Ara mateix...
0: T'ho estic dient, per què no se m'ha trucat? Per què no es neteja? Per què no es desinfecten els contenidors?
1: Hem mogut els contenidors com demanaves...
0: Per què teniu taxes que no podeu cobrar?
1: Perdona.
0: Si no compliu amb el servei.
1: Perdona, heu... Hem mogut els contenidors com demanaves?
0: No els has mogut tu.
1: No, és veritat, no ho he mogut jo. Tens tota la raó.
0: Si ho penso dir en públic. Tens... A la senyora Mar Vázquez,
1: sobretot,
0: al senyor Albert Rovira, pues,
1: només faltaria.
0: I al senyor Xavier d'Unitat Mandrellenca, que no està aquí. Amb ells estic per donar les gràcies.
1: I estàs en el teu dret a donar les gràcies. Jo dic si hem mogut els contenidors.
0: Potser jo estaria ingressat en un hospital o morta.
1: Però hem mogut els contenidors.
0: Ni de tu, ni de ningú.
1: Només faltaria. Ningú ho desitja. Jo dic que... Ja hem contestat desplaçant els contenidors.
0: No, has contestat. Has contestat una instància després de més de 3 mesos i mig perquè el síndic de Greuges t'ho ha requerit 3 vegades. I a sobre m'has contestat una instància on ni les dades contrasten. O sigui, no coincideixen ni els números del carrer, ni on estan els contenidors, ni res del que esteu dient a la instància. Mira, jo podria estar malalta, però tonta no sóc. I tinc un màster en vida. I potser sé més que... No, més que tu, però igual em moc i em busco la vida. Però no penso tolerar que se'm prengui el pèl. ¿Vale? Perquè jo pago uns impostos i exigeixo els meus drets. I tinc dret a rebre els serveis que em corresponen, com a tots els ciutadans. I ara estem farts. Ja n'estem farts d'aquesta tanta pressa de pèl. A nosaltres hi ha regidors de l'oposició. N'estem farts. Volem solucions. I no volem solucions,
1: gràcies.
0: Home. Les volem avui.
1: Bé, gràcies.
0: No, gràcies no, no m'has contestat.
1: T'he contestat, hem mogut els contenidors com demanaves.
0: No m'has contestat perquè no tens les...
1: Bueno, escolta una cosa, perdona, jo crec que està més que clar.
0: No, no m'has contestat.
1: Jo crec que és molt clar, gràcies.
0: Per què no has contestat les meves trucades?
1: He contestat com contesta l'administració, que és responent la teva petició, gràcies.
0: Per què no m'has trucat?
1: Què vols dir, per què no t'he trucat? Doncs no ho sé.
0: Estàs fent una moció d'auxili amb una persona amb una malaltia mediambiental.
1: Doncs ja saps
0: no
1: el que has... Doncs escolta, davant aquesta situació ja saps com has d'actuar. Nosaltres, l'administració, ha actuat.
0: Què m'estàs dient?
1: Hem mogut... No, que hem mogut...
0: Estàs dient això com a alcalde?
1: Jo crec que he dit que hem mogut els contenidors, però bueno, en fi.
0: No has mogut els contenidors, és que tu no els has
1: mogut. Tens raó, jo no he anat físicament i he agafat els contenidors. Vinga, Mònica, no aclarirem, si no haurem d'aixecar la sessió perquè...
0: Això, que has mogut els contenidors... Quan he tingut que fer jo la feina de 3 mesos, que no estic en nomina de l'Ajuntament.
1: Bé, gràcies.
0: Però que ara hi ha Foment, passant incidències, i que després tu a sobre em diguis que tinc gràcies. Sort, que
1: sort.
0: No parlé, que si no està brut.
1: Jo no he parlat de...
0: Perdona, això ho has dit tu.
1: Bé, gràcies.
0: Això ho has dit tu i està gravat.
1: Vale, moltes gràcies.
0: Jo no tinc sort. Perdona, tinc mica d'empatologia sobre aquestes símptomes.
1: Jo no he dit... O sigui, estàs personalitzant... Estàs fent una cosa... Estàs fent una cosa quan... Jo crec que només... Potser m'equivoco. Hem fet una reunió al despatx una vegada, crec.
0: No, 2 vegades.
1: O dues.
0: O,
1: espera't un moment. Un moment. Sí,
0: és la teva manera.
1: Jo no diré el que vas dir. I no em vaig riure.
0: Perdona,
1: en tot cas, em vaig enfadar, Sisplau, Mònica, espera't un moment. Espera't un moment. Jo crec que...
0: Espera't.
1: Mònica, sisplau. Sisplau, espera't un moment. Jo crec, com tu has dit, que ens hem vist i t'he atès, per no dir que no t'atenc, 2 vegades, com acabes de dir.
0: Dues vegades.
1: Per tant, ja de moment...
0: I te'n recordes quan em vaig haver d'aixecar? Perquè et vas riure davant meu.
1: Això és mentida.
0: Això és mentida.
1: Això és veritat. Això és mentida. I el que no diré és el que vas dir.
0: Ja et diré més, quan una persona no em mira quan t'està parlant, t'està malament.
1: Mira, Mònica, escolta, està molt bé. No cal que... Però no tenim una relació personal. Tu i jo no tenim una relació personal. Per tant, a partir d'aquí, aquesta relació personal que estàs volent mantenir, jo et vaig atendre. Com a alcalde, et vaig atendre 2 vegades presencialment, en persona, et vaig atendre amb tota l'educació del món o l'educació que sóc capaç, i van moure els contenidors com demanaves. A partir d'aquí, no els han mogut. Sí, gràcies. Pregunta, endavant.
0: No he acabat, sisplau. Em queda una pregunta de seguretat.
1: Doncs fes la pregunta. Fes la pregunta intentant no entrar en una relació personal que no la tenim. No tenim una relació. Perdona, el respecte jo te'l tinc, però ha de ser recíproc. Ha de ser una relació... No tenim una relació personal. Per què no m'has trucat? Què vol dir? No tenim una relació personal. Per tant, sisplau, endavant. Fes la pregunta.
0: Jo no tinc una relació personal amb tu, ni la vull. ¿vale? Però tu, com a persona representativa d'aquest municipi que ets de l'alcalde, has de contestar als ciutadans.
1: Dues vegades t'he atès, presencialment, ho has dit?
0: Jo no t'estic parlant d'això, t'estic parlant ara del meu problema de sensibilitat química. Vols més informes?
1: Jo els informes mèdics, amb tots els respectes, un alcalde no té cap competència en matèria... És que jo, de veritat, Mònica, amb tot el respecte, jo no sé a què m'estàs...
0: Tens un problema d'insalubritat al Vendrell. Estàs vulnerant unes ordenances municipals. No estàs complint amb la salubritat. El síndic et va darrere. La Generalitat va darrere. Estàs denunciat a tot arreu. Què més vols?
1: Doncs si és així, no et preocupis. En dos dies ja no em veuràs, tranquil·la, no passa res. Anem, sisplau, endavant. Gràcies.
0: Gràcies per no res.
1: Gràcies.
2: Bueno, bona nit a tothom. Ràpid, directe i concís. Senyor alcalde, com que hi ha tantes preguntes per fer en aquest municipi, avui toca no fer-ne cap, no li faig cap a vostè, per deixar-lo tranquil.
1: No, pot fer les que vulgui.
2: Vinga, gràcies, eh? Moltes gràcies.
1: A vostès.
2: Ah, una cosa, aprofito, perquè el so de la televisió se sent malament. Ho dic perquè no se sent gaire bé el ple i m'han dit que la televisió no té bona audició. Ho dic perquè els tècnics de televisió del Vendrell que corregeixin aquest defecte,
1: mirarem,
2: sisplau.
1: Mirarem si és un problema general o...
2: Gràcies,
1: o
2: i bona nit.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies. Anem a fer repàs. El cavaller ha marxat? No, ha marxat. Jo insistiria, i torno a insistir, deixem els tècnics, els enginyers, que facin la seva feina. Jo, entrar aquí en especulacions, jo crec que no aclarirem res, eh? Jo no sóc enginyer, ni ho pretenc. Per tant, jo crec que les propostes estan bé, començant per les del Joan, però fem-les allà on toca, aquí, vale, no aclarirem res. Per tant, això sí que seria recomanable. Nosaltres no menystenim a cap persona ni a cap veí. En tot cas, a una ideologia, que és molt diferent. Nosaltres fem cordó sanitari a una ideologia que d'entrada va en contra dels principis democràtics de convivència, no a les persones. Vale? Per tant, no és ben bé el mateix. Tenim aquesta tendència a personalitzar. No. Nosaltres, el vot és lliure, només faltaria, i ningú ha dit una altra cosa. El que sí, que tenim el nostre dret polític de no compartir algunes ideologies, com és el cas. I per tant, no ho farem ni participarem amb partits que evidentment van en contra d'un principi democràtic per nosaltres és no, ja està, segurament, però no és un debat. Recorda'm
0: dels vasos, dels
1: contenidors que ja sí, correcte. Ja sabeu que algunes zones on teníem la porta a porta hi havia dues alternatives per donar flexibilitat o facilitats per reciclar. Una, allà, i gairebé et diria que només hi ha un cas o dos com a màxims de comunitats d'apartaments que han fet aquesta opció, que eren contenidors comunitaris. Vale? Contenidors comunitaris. Era una opció que els tècnics van entendre que era recomanable. En els apartaments, en els blocs de pisos que dius, la majoria tenen zones comunes, però no sé exactament en quin comentes. Jo dic el que estava previst, contenidors comunitaris i també les àrees d'emergència. Finalment no ha funcionat aquest estiu, és evident, ja ho he explicat, que no han funcionat perquè els blocs de pisos d'apartaments, però en general, doncs no han acceptat, diguéssim, no han semblat bé, digueu com vulguis, els contenidors comunitaris, i perquè les àrees d'emergència funcionen quan s'utilitzen com àrees d'emergència. Si no, evidentment, és un abocador. Per tant, no ha funcionat. I per això ja vam dir que en aquests llocs haurem de fer un servei mixt, en el que tu demanes, que és allà on hi hagi porta a porta, també que hi hagi contenidors, com tenim alguna zona, perquè sé que és més petita i més fàcil, com pot ser el Mas d'en Gual o el propi Brissamar, on relativament a prop hi ha contenidors intel·ligents i permet fer aquest servei. Correcte, no, ja ho sé. Masos, Francàs, Bonavista Romaní són exemples de zones on haurem de fer servei mixt, perquè si no, hem vist que no té prou capacitat. I el que deia el senyor Bramarchat, Clar, la fotografia que ens ensenya és un contenidor de vidre ple de brossa. Pues está todo dicho. A partir d'aquí, poca cosa podem afegir. I després hi ha, el que tu comentaves, hi ha qüestions de plaços d'entrega de contenidors. Bueno, arriben quan arriben. Aquí sí que no podem fer gaire més. Per tant, si us sembla bé... Si no. Que sí, que sí. Bueno, et donen una data... Et donen una data de 4 mesos o una previsió... Sí, no, ja ho patim. No és tema de contracte aquí, No és un tema de contracte, en aquest cas és un tema de terminis de subministrament de material. Quina pregunta era aquella, perdona, la que comentaves? Sí. Això són feines ordinàries i rutinàries, només la neteja d'invernals. Per tant, mirarem d'atendre les indicacions dels enginyers i trobar la millor solució. Moltíssimes gràcies. Quan? Sí, és molt fàcil. Quan és molt fàcil? Quan les autoritats competentes diguin. Nosaltres hem fet... Quan tu vulguis, amb els tècnics, quan tu vulguis, no hi ha problema. Digues, perdona. No, digue-me. Digue-me. Sí, a ver, yo creo que se limpia y se pasa, se puede limpiar más, pero no diga que no pasamos porque no está igual la urbanización de Brisamar después, sí, hombre, sí, pero bueno. Lo limpiamos el servicio ordinario, pues se puede pasar más veces seguramente, pero se limpia porque si no la urbanización no estaría como está. Seguramente no, desde el año 47 la urbanización está así. Yo ya le entiendo su preocupación y nosotros le damos una solución que evidentemente no puede ser. Claro que puedo entenderlo, porque no voy a poder entenderlo. Entonces, sí, claro que lo he vivido. Yo estaba al lado de usted con el agua hasta aquí. Sí, claro que lo puedo entender. Aparte que ya es de viejo, no es una cosa nueva de este agosto. Es de tiempo, por tanto, pero hay que solucionarlo. Y solucionarlo, como se ha dicho, es llevar el agua al mar. Y poco más, y al mar. Mientras tanto, la misma red de pluviales que hay hasta ahora. Familia, que vagi molt bé. Gracias. Jo entenc que les obres s'han fet amb tots els permisos, per tant... Les feines que s'han fet són les que s'han autoritzat. No hem fet res que no estigués autoritzat. Per tant, s'entén que compleixen la norma. Gràcies.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Portem de visita un dia a la biblioteca també i ara farem les cloendes, que sí. Estem a punt d'acabar el curs i aquest any les farem a l'esplai de gent gran del Tívoli. Ens ofereixen l'espai i les seves instal·lacions per poder fer les cloendes allà.
5: Molt bé. I com seran? Alguna cosa així festiva?
4: Bueno, sempre són els alumnes els que s'encarreguen de dinamitzar aquesta sessió.
6: El que sí que hi ha, clar, la meva companya i jo doncs anem tirant fotos de cada sessió i el que sí que intentem és que elaborin, no? Doncs com un petit vídeo amb imatges de totes les activitats que han fet al llarg del curs i ho presenten allà, no? I clar, per als avis molt agraït. Ah, mira, no? Vull dir que, bueno, està bé, no? Això és una de les coses que sabem que hi serà. Va. La resta, doncs, depèn una mica dels avis. Sempre acabem amb música, en algun cas amb coca, això ja depèn. I sí, és molt atractiu. També impliquem molts els alumnes en aquestes sortides perquè són els que s'encarreguen de traslladar de les residències als diferents centres, no? Als diferents espais, als residents, no? Wow. És a dir, els alumnes van a la residència, agafen les cadires de rodes i anem pel poble, vale? Passejant perquè no tenim
4: sense aquestes mans,
5: no podrien
4: sortir. Clar,
6: alguna vegada havien fet la cloenda de l'institut, però és impossible, és inviable perquè no hi ha transport, no hi ha transport adaptat i és impossible. Per això hem buscat aquest any, pues, l'esplai, que està a mig camí.
5: Sí, està,
6: està
5: cèntric. Fantàstic. Doncs bé, serà la culminació d'aquest projecte XL Lletra Gran d'aquest curs, perquè aneu per cursos, també vosaltres.
4: Sí, 18, sí.
5: El que serà aquest curs 2025-2026.
4: Correcte.
6: Apagarem pastil les espermes, no? Els pastils.
5: Exacte, ja es fa gran, i el projecte ja es fa ja majoria d'edat, ja, sí, perquè fa el projecte. Però és molt interessant, i per això sempre ens agrada, doncs, explicar-ho i en certa manera també reivindicar-lo, no? Torno a dir, no? Aquesta feina que es fa des d'aquestes diferents parts i que sempre ho dic, a vegades queden una mica com invisibilitzades, perquè,
4: correcte,
5: bueno, són els vostres dies a dies, és lògic, però que, evidentment, a vegades ens passen de llarg a la gran majoria de gent, i que és important conèixer-les, perquè això, perquè tenen una importància fantàstica.
4: Sí, per les persones grans, jo crec que, jo sempre ho dic i no m'encanso de dir-ho, que estan més invisibilitzades.
5: Correcte.
4: I que hem d'intentar fer tot el possible per...
6: Que participin, sí, que encara tenen vida.
4: Pel,
6: no?,
4: seu benestar, manera, perquè, no?, sempre ho dic.
6: Han de dir coses encara.
5: Sí, home,
6: no?
5: Sí, tant que sí.
6: I jo crec que és important.
4: Les hem de cuidar.
5: I tant que sí. Doncs per molts anys més.
4: I tant.
5: Gràcies per venir. La Laura, la Cristina, la Carme, de veritat, un any més.
4: A tu, Pere.
5: I ens retrobem l'any que ve, com a mínim,
4: però... I molts més, ja veurem.
5: Però esperem també retrobar-nos en altres punts i altres espais d'aquest racó.
4: Segur.
5: Gràcies,
4: Laura.
5: Gràcies.
4: Gràcies.
6: Gràcies. Gràcies.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
7: Esteu escoltant la repetició de La Calaixera.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Les 11 i 3 minuts, tornem després d'aquesta actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, els bolletins previstos i habituals, com sabeu, a cada hora en punt, i que ens porta la tercera i última hora, això avui dilluns, 28 de setembre, programa número 4033. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, a través de tots aquests punts, principalment sempre, sempre, sempre a través de la ràdio, el 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. I sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Una tercera part on els dilluns sempre està encapçalada per secció de cuina, sempre està encapçalada per en Salvador Rovira, que això ens apropa una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració i, a més, tot això ha de donar peu a la participació, a les trucades, amb aquestes ganes de parlar, de xerrar amb vosaltres, i que tot plegat acaba culminant amb aquest gran sorteig que fem amb un bon món d'àpats, també establiments de pastisseries, cafeteries, i que col·laboren i això patrocinen aquest mateix espai. Així que és important també participar i trucar. I encara hi encabirem alguna cançó més, que també sempre hi ha cabuda per alguna cançó. Doncs vinga, seguim i continuem. Tercera i última part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Salvador Rovira, què tal, com estàs?
1: Bon dia i bona hora, estimats oients, com diem sempre. Encantat de ser una altra vegada, una recepta dificilíssima, com sempre, i encantat de ser-hi, vosaltres, paper i llapis, per apuntar la recepta i a veure si cas ho feu.
0: Doncs vinga, va.
1: I envieu foto, que ens agrada molt.
0: Clar, que és la intenció principal, que acabeu fent aquestes receptes a casa. Sempre són fàcils, són senzilles, originals, perquè també el que busca Salvador és que siguin receptes originals, no? Sí, i que siguin fàcils de fer, que siguin diferents.
1: Sense complicar la vida.
0: No, que siguin diferents.
1: Allò del pim-pam, doncs, més ràpid del pim-pam encara.
0: Encara més pim-pam, encara. Allò, això, que vingui de gust fer-ho a casa, que no hi dediquem massa estona, i que siguin allò gustoses, bones.
1: I tant, això sí.
0: I com diu Salvador, la intenció és que ho feu a casa i que ens envieu la foto, a més, si és que us ve de gust, cosa que ens fareu contentíssims quan ho feu,
1: i
0: això.
1: I tant, hi ha molts oients ho fan i han enviat fotos, però volem més. Nosaltres som nerviosos,
0: sí, home,
1: de per si ens agrada veure les coses fetes, i com que aquí no podem demostrar-ho, que no tenim cuina,
0: clar.
1: Ens agradaria fer-ho aquí, sí. a la vista, que de passada seria... ja ens ho menjaríem nosaltres.
0: Mira, veus, això seria el millor de la secció.
1: Però com que no és així, perquè l'Ajuntament no té cèntims per fer això.
0: No seria pas possible, no. Així que, mira, si volen que ens enviïn una imatge, una foto, a aquest telèfon de WhatsApp habitual, que és el 686-101-101, que és el WhatsApp de directe, aquí així la podrem veure i podem comprovar que ho heu fet a casa i que us ha quedat molt bé, i ja ens direu si us ha agradat o no, i què diuen la resta de família, si ho han tastat.
1: I si no trucar.
0: Clar que sí.
1: Que dius ja un munt de vegades, però per dir una altra vegada, perquè...
0: El 977-15-70-69.
1: Sí, sí, molt bé, Pere.
0: 977-15-70-69. Les vegades que ho he dit jo, aquest telèfon.
1: Bueno, però està bé.
0: Que em donessin un euro per cada vegada que ho dic.
1: Bueno, però hi ha gent que no està amatenta ben bé.
0: S'ha de repetir. És cert. 977-15-70-69. Així de fàcil. És el telèfon de directe, el telèfon de participació d'aquí de Ràdio El Vendrell.
1: Sí, perquè hi ha altres telèfons de ràdio.
0: Allò per connectar amb centraleta, amb informatius, etc.
1: Si truqueu un altre número, no entrareu al programa.
0: No.
1: El que tracta és d'entrar aquí, al nostre programa.
0: Correcte. Eh? Per això és el telèfon de participació.
1: No, la ràdio
0: ja... No. El telèfon de participació és aquest que sempre diem i que ja ve directament aquí a l'estudi per poder sortir per antena, al igual que el WhatsApp, passa el mateix amb el WhatsApp, el 686-101-101. Molt bé.
1: Bueno, doncs, com que aquesta setmana, no, ja, abans hem parlat, què hem fet aquesta setmana? No he anat a
0: la cap concert, està, no?
1: Si no... Per tant, si algú vol parlar d'alguna cosa, pot dir-ho.
0: Que ho digui, no? Home, el més així, més immediat culturalment parlant, és que arriba a fira, ja tornem a ser fira d'aquí dues setmanetes, encara no? Tornarem a ser fira. Però passa el temps ràpid.
1: Home, passa volant.
0: Passa el temps ràpid.
1: Ja t'he explicat, abans de la fira tenim unes celebracions. Tinc diverses coses. Els que vam néixer a la meva quinta, la quinta del 53, doncs fem un àpat que ja fem cada any.
0: Sí, és veritat.
1: Perquè fa molts anys ho fèiem cada 5 anys. Però ja vam decidir que era hora de fer-ho cada any.
0: Però que tot s'hi ha de celebrar, Com més aviat millor.
1: I sempre hi ha bastant d'èxit, som força gent. Hi ha vegades més que altres, perquè això també els vull preguntar, perquè ara ho fem l'octubre. Però hi ha molts, nosaltres ja som avis quasi tots.
0: Ja.
1: I llavors hi ha el problema de que les escoles han començat. I molts avis i àvies
0: no poden.
1: Algun dia no han pogut vindre perquè han d'anar a la canalla, al col·legi, o el que sigui.
0: Val.
1: Per tant, proposarem, ara, si volen, que sigui una mica més endavant, a final de setembre, sí, això ho plantejarem.
0: Bueno, és una possibilitat.
1: Perquè aquest any m'he trobat alguns que ens diuen, home, em sap greu, però ja han començat les escoles i hem de fer avis.
0: Clar. O fer-ho cap de setmana, no sé si...
1: No, cap de setmana. Nosaltres, un dijous.
0: Sí, un dijous.
1: O cap de setmana la gent té problemes familiars o festes familiars o el que sigui. Ha de ser un dia cada dia. Això ho tenim establert així.
0: I on anireu aquest any? Clar, sou molts, no?, per encabir a tots.
1: Sí, normalment, últimament, anem a Xaloquell.
0: Bé, clar, és un dels llocs...
1: Havíem anat últimament allà a l'Estil, es deia, al costat de l'església.
0: Sí.
1: Havíem anat, però allà el local era petit. Allò, hi vam anar un any només i vam decidir que allà estàvem massa estrets.
0: Val.
1: El Xaloquell, per ara, i potser que en direm, però es tracta molt bé.
0: Es
1: tracta molt bé i és gran i es podem moure.
0: Clar. Quan sou? Quants podeu arribar a ser?
1: Home, hi ha hagut anys que hem arribat quasi 50.
0: Imagina't.
1: Però aquest any no arribem a 40.
0: Aix.
1: Perquè, doncs...
0: Bé, això hi ha aquests compromisos els clar, avis i les àvies...
1: Hi ha gent que tenen programades vacances ja aquesta clar. Època, i va. Però és igual, nosaltres, siguem els que siguem, ho farem.
0: Val.
1: Si som 10, doncs ho farem. Ho farem un dia
0: ja,
1: d'un
0: sí, sí, home, sí. I això és la setmana que ve, ja, no?
1: Sí, és el dia 8.
0: El dia 8.
1: El dia 8 ho fem a... Però això, llavors ja, el dia 8 fem això, llavors divendres, dissabte i domenys a la fira, ja.
0: Ah, clar, mira, és veritat, és allò el dijous de fira, per entendre'ns, el dijous abans de fira.
1: Ho fèiem també a l'octubre, perquè tenim un del nostre quinta, explico històries, però és igual.
0: Bé, està bé.
1: Per parlar d'algú.
0: Sí, home, sí.
1: És de Múrcia.
0: Oi?
1: I cada any
0: ve. Ve expressament.
1: No en ve, però aquest any, una neboda seva, una neboda s'ha casat, fa dues setmanes. Llavors ja va vindre aquí amb tota la família,
0: ah.
1: I jo, aquest any Badó no vindré perquè ja vaig vindre l'altre dia i doncs...
0: Clar.
1: Ve de Múrcia expressament, doncs.
0: Sí, sí, sí, clar. Bueno, s'entén.
1: S'entén. I bueno, doncs, pares d'aquest, doncs aquest any no arribarem als 40.
0: Val.
1: Com sempre arribàvem fàcilment, però doncs...
0: Va
1: com va, això.
0: Clar, sou això, la quinta del 53, sí. Nascuts del 53, que aquest any heu fet, o fareu...
1: 73,
0: sí. 73, clar, és bastant rodó.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Però doncs ja ho fem cada any, nosaltres, vull dir, cap problema.
0: Sí, sí, és bo que entre altres us coneixeu la majoria, si no ve tots.
1: Sí, quasi tots.
0: Veu compartir escola, segurament, no? Molts.
1: Alguns sí, altres no, perquè... Però si algú ho sent i és de l'aquesta quinta i vol... I encara hi ha temps, eh?
0: Val.
1: Només cal que truqui aquí o digui el seu nom i l'apunto i cap problema.
0: Doncs vinga, tots aquells nascuts del 53 que tingui ganes de compartir festa sí. amb els de la seva anyada, que s'hi apuntin.
1: Sí, sí.
0: I parlant de celebracions, que també ja ho has explicat, després de fira tot just, feu la celebració dels 60 anys dels pastorets
1: sí.
0: infantils, dels primers pastorets infantils.
1: Del casal familiar.
0: Del casal familiar.
1: El catequístic, llavors. Sí, va. Aquest any farà 60 anys, vam celebrar els 50 anys, però no eren els 50, que eren els 49, després traien papers, vam dir... Bueno, és igual. I ara, aquest any sí que és el 60.
0: Perquè vam
1: començar el 66.
0: Val.
1: I aquest any, 60 anys.
0: Doncs. Clar, 60 anys
1: exactes.
0: D'aquella primera representació
1: i
0: dels pastorets infantils.
1: Estem contents també que farem un dinar, també. Ja s'ha apuntat força gent. Esperem encara que s'apuntin molts més, perquè encara ja els aniré escrivint i no fotent la pel·lícula, no, però recordant...
0: Bueno, anar recordant, sí, home, sí.
1: Sí, algú ha d'anar recordant.
0: Ja en parlarem, sí. Perfecte, ja en parlarem. I això, fira, que ara n'hem fet menció, que arribarà tot just al cap de setmana, del 9, 10, 11 i 12...
1: Bueno, també hi serem.
0: Sí?
1: Amb els tocats de canya, doncs farem matinades i farem cercavila amb els gegants i tot el que faci falta.
0: Clar. I els castells, també del diumenge, que és també una de les diades importants de fira.
1: Exacte.
0: I una fira més, la fira 2026.
1: Sí, crec que hi eren diverses coses aquest any, també.
0: Bé, més o menys, crec que... És que, mira, ara ho dèiem, que a vegada la fira es presenta més tard. Oficialment es presenta aquesta setmana. És a dir, la roda de premsa, de presentació i tot plegat s'ha de fer aquesta setmana, així que encara no es coneixen massa bé les novetats, si és que hi han, però crec que més o menys es manté com anys anteriors, eh? La fira, la Rambla, sí, ara que és molt gastronòmica, aquests darrers anys s'ha convertit en una fira, doncs... obertament gastronòmica.
1: Els castells donen fer a la plaça Vella,
0: com sempre.
1: Que haurien de fer-ho a la plaça Nova, quan vèrem... Quan hi ha una colla sola, sí, però quan hi ha diverses colles, s'ha de fer a la plaça Nova.
0: No canviaràs, això,
1: ja ho sé que no.
0: No canviaràs.
1: Però ja ho
0: no
1: dic,
0: canviaràs.
1: Ja ho sé, jo sempre ho dic, però no canviaré.
0: però, clar, per tamany, sí que és cert que...
1: Més ample, més àgil tot plegat, m'entens? Més espai, la gent no tan ofegada allà.
0: Clar.
1: No m'escoltarà.
0: En principi no, seran tres colles, serà a la plaça Vella, com sempre, diada de fira, i abans hi haurà tot la cercavila popular habitual, el dia abans, el dissabte, hi haurà la cercavila infantil, bé, els actes d'aquests populars que també tenen cabuda en cada fira, que també és una mica, seria com la festa major petita, no?
1: Sí, no he vist cap programa ni res, encara.
0: És que encara no s'ha presentat.
1: Que abans t'he preguntat, dic, saps quin dia és la fira o què?
0: Crec que la roda de premsa, ara no et sabria dir exactament quin dia és, però és aquesta setmana, un dia d'aquests, es fa la presentació oficial davant dels mitjans de comunicació. Sí que s'ha donat a conèixer que justament aquest divendres d'octubre un dels actes avançats de la fira és un maridatge que es fa des del col·lectiu Terra i Taula, que té molt bona pinta, sincerament,
1: val.
0: Que és allò on bona part dels restauradors que formen part d'aquest col·lectiu, doncs això, fan diferents elaboracions, maridat amb vins dels cellers també de Terra i Taula, està molt bé.
1: I pot ser que l'Ajuntament surti hagi algunes...
0: És possible.
1: Alguns àpats o alguna cosa.
0: És possible.
1: M'ha semblat llegir alguna cosa, no he llegit ben bé, però bueno.
0: Va, és possible. És l'oportunitat, allò, per descobrir i assaborir els productes del territori en una experiència gastronòmica única, com diuen ells mateixos. Serà aquest divendres dia 2 a les 8 del vespre al Museu 10.
1: Divendres dia 2, doncs, també seré, sí, sí. Seré fora. Seré
0: aquest divendres mateix.
1: Sí, sí.
0: Aquest mateix divendres. Molt bé.
1: Molt bé, dit tot això, perquè ja hem dit bastantes coses.
0: Sí, veus, al final,
1: per fer
0: introducció, sí. Per sempre fer una mica d'introducció.
1: Anem pels restaurants i pastisseries que col·laboren amb nosaltres.
0: Vinga.
1: Comencem pel García Lorca, el restaurant El Rocío, allà dalt de tot el García Lorca, al carrer Conflent. Després tenim el restaurant Vila Casals, a la platja de Sant Salvador, on el mestre anava rentar els peus, que no hi anava mai, però suposo que havia anat alguna vegada.
0: Algun dia sí, algun dia sí.
1: El restaurant Can Quildo, a Llorenç del Penedès, el bar Estepa, a la zona del carrer Conflent, a la zona del Tancat, el restaurant El Niu, al costat del Mercat, el bar Solà, al carrer de Mar del Vendrell, també, totes del Vendrell. I la braseria Les Faroles, a la plaça Francesc Macià, justament darrere de l'església. Aquests són els restaurants que col·laboren amb nosaltres.
0: Val.
1: I després tenim la pastisseria Fargó, amb coca. I després tenim la cafeteria, creperia, pastisseria Vallabriga, que allà ens fan o esmorzar de dolç o salat, o sigui, entrepà, o que fem llet amb croissant, el que vulgueu. I per últim, i l'última incorporació, és la forn pastisseria Passions.
0: Molt bé.
1: Aquí ens fan una coca salada o el que ells vulguin. Sobretot, sempre que quan es toqui amb el bal, truqueu per anar a recollir les coses aquestes.
0: Vale.
1: En qüestió de les pastisseries. I els restaurants també.
0: Sí, no està
1: perquè,
0: bé, sempre
1: perquè
0: ho diem.
1: Pot ser que facin vacances o hi hagi algun problema o estigui tancat. Així, si truqueu, és bales segura.
0: Sí. No, val la pena jo trucar abans, fer un truc, dir que teniu això, teniu un vale, que us ha tocat a la ràdio, que hi anireu tal dia, tot això, i sempre bé, ajuda una mica que la feina surti una mica més organitzada. I això, si estan tancats per vacances o pel que sigui, doncs, mira, així no fareu el viatge amb que a vegades ha passat, que ens ho han dit gent que anava i que s'ha trobat tancat per fer vacances. Nosaltres, clar, no podem saber els horaris de tots els establiments, seria molt complicat, tampoc seria poc pràctic, així que la millor opció és una mica, si feu un truc i ho reserveu, doncs millor que millor.
1: Normalment tot va bé, eh? Vull dir,
0: normalment
1: inclús molta gent no ha trucat, ha anat allà i cap problema, però doncs sempre diem millor que ho truqueu, així és bala segura.
0: Sí, més guardeu taula, que també sempre va bé guardar taula, pel que pugui passar.
1: I avui us farem una recepta d'aquelles dificilíssimes.
0: Vinga.
1: Hem posat un títol també... Pollastre rostit de la iaia.
0: Ah, mira.
1: Pollastre
0: rostit clàssic, eh?
1: Sí, clàssic, sí però bueno, ja escolta una mica.
0: Ara
1: clàssic,
0: estarem pendents, doncs, va.
1: Vinga, els ingredients. Un pollastre sencer, obert tipus papallona, allò... obert així, eh?
0: Val.
1: I si no, com vulgueu, però així és...
0: Obert, eh?
1: Obert. Llavors, 400 grams de suc de taronja. Dues cullerades de suc de llimona, dues cullerades soperes de suc de llimona. 4 dents d'all. Mitja ceba, una culleradeta de cafè d'orenga, una altra culleradeta de cafè de comí i una altra culleradeta de pebre vermell.
0: Val.
1: Llavors, també una culleradeta de cafè de sal, igualment de pebre, i 3 cullerades de soperes d'oli d'oliva. Això tot a dintre d'una licuadora. Anem per la preparació. Per preparar el marinat, és un marinat, això. Tots els ingredients, menys el pollastre, ho posem en una licuadora. Fins a obtindre una barreja uniforme. La licuadora, tot ben licuat. Dos, col·loquem el pollastre obert així, tipus papallona, que es diu així, o com, jo poso com vulgueu, perquè...
0: que vol dir com vulgui, sí.
1: A una font àmplia, una font
0: sí,
1: de font
0: que àmplia. Que càpiga el pollastre obert.
1: Et dic, si és atrossejat, doncs igual, eh?
0: Clar.
1: Llavors, banyem el pollastre amb tot el marinat, que quedi ben empapat, i tapem la font i ho deixem reposar a la nevera almenys unes 4 hores. I si és un dia per l'altre, millor.
0: Val, millor que millor, oi?
1: Llavors, sí. I per últim, cuinem el pollastre, precalentem el forn a 200 graus i el cuinem aproximadament una hora, o fins que estigui cuit o ben douradet, ja, això ja ho veureu.
0: Val.
1: Els últims minuts de cocció el pugem una mica, el pugem més amunt perquè quedi més douradet.
0: Val.
1: Senzillament és això, així és fàcil.
0: Ostres, mira que és fàcil.
1: Licuar tots els ingredients aquests,
0: sí.
1: És un marinat, ben empapat el pollastre, millor un dia per altre o 4 o 5 hores
0: d'això. Sí, que quedi ben maridat.
1: I cap al forn l'endemà a 200 graus.
0: Val, que treballi el forn.
1: I que treballi el forn,
0: com sempre diem. La feina principal la fa el forn.
1: I tant.
0: És cert.
1: Sí, perquè per fer tot... Per licuar tot això no costa...
0: No costa res, ja, ara és molt fàcil, això, el pollastre ben obert.
1: Sí, i com que sempre diem una recepta, una pregunta, molt difícil, avui la pregunta és, quants 4 alls de dent... Quatre dents d'alls, hem dit, que ja em lio.
0: és un trabalengües, avui. Sí. Quants...
1: Quatre dents d'all.
0: Grans d'all fan falta?
1: Sí, grans, sí. Quants 4 grans d'all fan falta per això?
0: Doncs vinga, aquesta és la pregunta d'avui, ja sabeu. A partir d'aquí ja podeu participar, a partir d'aquí hi ha línies operatives d'aquest telèfon que ja hem comentat i que ja coneixeu. El 977 15 70 69. Això a partir d'aquí ja telèfon operatiu i disponible. 977 15 70 69 i el mateix pel que fa al WhatsApp, el 686 101 101. I va, que tenim ja la primera trucada.
1: Vinga, doncs, endavant.
0: Bon dia.
2: Si és la primera, sóc jo, noi.
1: Hombre,
0: i Jan Papalet, com estàs?
2: Igual que vosaltres, aguantant.
0: Vinga. Subsistint, que deia el gran Bargalló, sí.
2: Bueno, jo, com que porto 79 anys sense menjar pollastre, ja no dic res.
0: És veritat, que no t'agrada el pollastre. No
1: t'agrada, vale,
0: no,
1: Jan.
0: No t'agrada, no.
2: Ara, que m'ha agradat això, que jo t'ho de les dents de l'all.
1: Sí, no? Sí. Ja.
0: Quantes 4 dents és que és nostres? No, sí. No és fàcil, no?
1: Jo sóc una mica difícil.
0: Sí. Ah, cap problema. Molt bé, Jan. Doncs res, clar, si no l'has de fer la recepta, doncs res.
1: Però la teva dona sí que la pot fer, eh?
2: Sí, ja.
1: Ah, per ella, vull dir.
0: Per ella, sí. O pels convidats, ella, quan tingui convidats. Quan tingui convidats, que la faci.
1: Sí.
0: Molt bé.
2: Si teniu temps, que si poseu una sardana d'aquestes maques de Catalunya, que els agradi més.
0: Vinga.
1: Molt bé.
2: Doncs... De promocionar el que abans hi havia 500 colles, ja n'hi ha 50.
0: Molt bé.
2: I això s'ha de promocionar, si no malament.
1: Molt bé, Jan.
0: Doncs vinga, buscarem alguna sardana ben xula, i tant que sí.
2: Doncs vinga, que vagi tot bé.
0: Gràcies.
2: I sempre un crit, que visca la cuina i visca tots els conserves i que la xerfa.
1: Visca,
0: sempre.
2: Bon dia.
0: Gràcies, bon dia, Jan. Hola.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia,
3: sóc l'Immaculada Miró.
0: Com estàs, hola. Immaculada, com va això?
3: Bé, sí. Perfecte.
0: Molt bé.
3: Vale, la recepta, pues, 4 grans d'all.
0: Molt bé, així de fàcil.
1: Gran, sí, molt bé.
3: Pues sí. Sí, no, és una recepta fàcil, vull dir, sí.
0: Sí.
3: I com que a mi pollastre m'agrada, doncs sí.
0: Doncs mira, aquesta és una manera de fer-lo...
3: Ja el provarem.
0: Molt bé, doncs ja està.
3: Sí.
0: Un dia d'aquests és ben fàcil de fer i en un moment està fet, sí. Un dia per l'altre per maridar-ho, però després al forn que vagi fent l'estona que faci falta i ja està.
3: Vale, doncs molt bé.
0: Molt bé.
3: Bon dia a tots.
0: Gràcies, bon dia, Immaculada, gràcies. Adéu. Hola.
4: Bon dia, xicots.
0: Bon dia, Jordi. Què dius? Com estàs?
4: Bé, home, bé.
0: Sí, tot bé?
4: Ja he tornat, tu.
0: Molt bé.
4: Normal,
0: sí. Ben tornat, doncs.
4: Sí.
0: Molt bé.
4: Ja hem vist món, que es diu.
0: Ja. Bé, això és bo, eh?
1: Allò, sí, voltar, sí. A veure món, allò que deia el Capri.
0: Exacte, s'ha de culturitzar, viatjar culturitza. Doncs és cert. Viatjar culturitza, i tant que sí.
4: I tant que sí.
0: Molt bé.
4: Perquè ve que tot igual...
0: Tot igual, sí, per lo bo, sí, per dolent, tot igual.
4: I tant que sí.
0: Sí.
4: Doncs bueno, doncs això, a la recepta hi posem 2 parelles d'alls.
0: Vinga,
1: molt bé, fantàstic.
0: 4 grans d'all, aquest pollastre rostit de l'àvia, que deia.
1: Sí, en què serà més bé dir 2 parells de grans d'all?
0: 2 parells, també no sé què dir-te, si és enrebessat.
4: Sí.
0: Molt bé, Jordi, vinga, molt content d'escoltar-te.
4: I tant que sí, jo a vosaltres també.
0: Que vagi bé.
1: Adéu, merci.
4: Vinga,
0: adéu.
4: Bon dia.
0: Adéu. Jordi, que també és un dels oients fidels i antics, ja fa ja moltes temporades. Molts anys.
1: Sí.
0: Bon dia.
5: Bon dia, carinyo.
0: Doncs, Serrat.
5: Hola.
0: Com estàs?
5: Aquí, tancada.
0: Ai. La condemna de l'ascensor és això.
5: Aquest ascensor. Ai. No sé pas el que faran.
0: Ai, que posin nou ja. Jo crec que arribats aquí ja que el posin nou.
1: Sí.
5: és el millor que podríem fer.
0: Jo crec
5: de
0: que
5: canviar-la
0: sí.
5: I posar un nou.
0: Sí, sí, si costa tant d'arreglar, no?
1: Fan notícia que el govern diuen sí, no som mai.
5: Ara ho has dit tot.
0: Correcte.
1: Me'n faran fora d'un dia.
5: Hem de tenir paciència. Però bé,
0: farem.
5: No podem fer res.
0: No, exacte, no podem pas canviar-ho a priori, així que mira, ja...
5: No.
0: Vale. Molt bé, Montserrat.
5: El dia que puguem sortir serà un escampall.
0: Ara, molt serà bé. Festa. El dia que pugui sortir serà festa, i tant que sí. Molt bé.
5: Vale, d'acord, carinyo.
0: Gràcies, Montserrat.
5: Gràcies.
0: Igualment, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Vinga, més connexions, més trucades. Bon dia.
6: Bon dia, estimat.
0: Hola,
1: bon
0: Maria
1: Dolors.
0: Bon
1: dia, Maria Dolors.
6: Hola,
0: molt bé, sí, bé. Molt bé, molt bé. I tu, bé. Com estàs?
6: Perfecte, jo cada dia millor.
0: Mira,
1: sí. Cada dia millor.
6: Cada dia millor.
0: Això dona gust sentir-ho, això. Cada dia millor, sí, senyora.
6: Em diu el Salvador que cada dia estic més guapa, doncs jo li faig cas.
0: Clar que sí, home, dona.
1: I més jove, i més jove.
6: Sí. I més jove, sobretot.
0: I tant que sí.
6: Em poso un congelador al vespre.
0: Bueno, mira, quedeu dels seus trucos per conservar-se.
6: Escolteu-me, carinyos, jo feia tota la vida el rostit de la iaia que va passar a la mama i sí. La mama a mi. Mm. O sigui, el rostit de la vida, però aquest és també superfàcil, eh?
0: Sí,
6: molt bé, eh?
1: És diferent. Eh? Les iaies han fet pollastres de moltes maneres. Això és una manera.
0: Sí,
6: però
0: sí.
6: El rostit català de tota la vida que ha anat passant de iaies a mares i així, doncs molt bé. Bueno, quatre grans d'all.
0: Molt bé,
1: Maria Dolors.
6: I a tu, Salvador, trucaré després, vale?
1: Molt bé, gràcies.
6: Vale.
1: Vinga.
6: Què més us volia dir? Bueno, sí, que us estimo, petonets i abraçades.
0: Igualment. Gràcies.
1: Adéu,
0: Maria Dolors.
6: Adéu.
0: Vinga, més connexions, això no para. Recordem el telèfon, el 977 15 70 69, o també, si voleu, el missatge de WhatsApp que podeu enviar al 686 101 101. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Hola,
1: Fina.
7: Hola, nois.
0: Com va això?
7: Doncs mira, anar fent...
0: No?
7: Sí, obert.
0: Molt bé.
7: Però bueno, anar passant i anar...
0: Ja, sí. Sempre endavant, dona. Sempre endavant.
7: Sí, sí, sempre per força. Endavant. Per força hem de fer sempre endavant, i tant.
0: Ah, i tant.
7: I tant que sí.
0: Molt bé.
7: Quatre grans d'ahir.
1: Molt bé.
0: Fantàstic.
7: Bueno, i aviam què farà per la fira, si se prepararà ja la pluja.
0: Bueno, aquests dies ha de ploure, eh? Demà, avui, aquesta tarda, sí. Potser plou, demà diuen que ha de ploure, no ho sé.
1: Si plou,
7: però cada dia es va quedar a fer alguna cosa.
1: Bueno, doncs agafarem el paraigua.
0: Sí, home, per fira sempre ha plogut algun moment o altre. L'any passat crec que no. Però sí, ja és tradició que un moment o altre per fira plogui, eh?
7: La pluja ben caiguda és bona.
0: Exacte, sempre. Això
7: sí, que caigui bé.
0: Això, que no faci mal.
7: Això ja és difícil.
0: Que no faci mal.
7: Bueno, bon dia.
0: Molt bé, Fina. Gràcies per trucar.
1: Bé, Fina.
7: Adéu.
0: Que vagi bé. Adéu. Hola.
8: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
8: Com esteu?
0: Mari, què dius?
1: Hola, Mari.
8: Mira, aquí estic bé, esperant per trucar i saludar-vos i a veure com ha anat el cap de setmana.
0: Doncs gràcies per fer-ho.
8: Totes aquestes coses.
0: Sí, gràcies per fer-ho. El cap de setmana, que sempre és curt. No sé si us passa a vosaltres.
8: Aquí sí, tindria de ser doble, repetit.
0: Sí, no? Jo cap de setmana de 4 dies.
1: Mari,
8: jo
1: tu...
8: també.
0: Estaria bé.
1: Mari, però tu cada setmana, cap de setmana, sí, és sempre cap de setmana.
0: Cada dia és cap de setmana, sí, no?
8: Bueno, per mi sí, cada dia és cap
1: doncs,
8: de setmana, perquè no tinc molta d'anar a treballar, a fitxar, i tot això, no?
1: Doncs,
8: ja he passat de la història.
1: I ja estem iguals amb això,
8: estem jubilats, ja s'ha de gaudir de tot això, de la jubilació.
0: Quan us hereu, ja heu plegat vosaltres, clar.
8: Tots
1: tenim coses, ella també.
0: Sí, home, sí.
8: I tant, no parem, No parem.
0: Ja
8: I ara estem a la Setmana Cultural d'Extremadura, que
0: fem els
8: 42 anys.
0: Molt bé.
8: I estem implicats. Ahir vam anar a fer un intercanvi de coros i danses a Reus.
1: I això que tu no ets extremenya.
8: Jo sóc andalusa, però vaig entrar allà l'any 88, imagina't. A l'any 88 a la casa, com que el meu ex era... el acordionista de la casa,
0: sí.
8: Doncs vam entrar allà i vaig entrar jo també i llavors
1: encara
8: jo segueixes. Continuo.
0: Clar.
1: Molt
0: sí. Hi ha molts actes, oi? Cada any sempre per la festa d'Extremadura es fan molts actes,
8: sí.
0: Durant molts dies.
8: Mira, aquest dissabte va ser el pregó del Rufino,
0: sí.
8: Que és el Jaume de l'Arbós, que potser el coneixeu.
0: Sí,
8: va estar molt bé, molt emotiu, ens va d'allò, com se diu, emocionar. I bueno, van estar els alcaldes d'Arbós, el d'Albinyana, el d'aquí del Vendrell, tots els partits, vull dir, va estar molt bé.
9: Molt bé.
8: Ho va fer molt bé el xaval i vam disfrutar molt.
9: Molt bé,
8: i ja està, i van començar i l'intercanvi, la setmana que ve hi ha l'elecció del soci de l'any, entre un d'ells estic nominada jo.
1: Guanyarà següents.
8: No, jo, mira, m'ho passo bé i ja està. Però vull dir, n'hi ha molta gent que valen més que jo. Vull dir, jo col·laboro amb tot el que puc, però és igual. Guanyar o no guanyar és igual, és qüestió de que estem aquí tots.
9: Sí,
8: tots
9: sí.
8: Donem un cop de mà quan fa falta, saps?
9: Clar
8: i ja
9: sí.
8: Està.
9: Molt bé,
8: i vull dir, i llavors el dia 26 i 27 tenim la missa extremenya a l'església, el diumenge, a les 10:30, llavors tenim l'actuació que és entrada gratuïta per tothom, al casal familiar, la Casa Extremadura, i llavors tenim un dinar que també es pot apuntar tothom que vulgui, al Xaloquell.
9: Molt bé.
8: El mateix dia. Vull dir que tenim una sèrie d'actes, i entre aquests, a mitja setmana, n'hi ha actes culturals, exposicions... Bueno,
9: molta
8: estem
9: cosa.
8: Entretinguts.
9: Clar, molta cosa, sí senyor, doncs per molts anys.
8: Que,
9: sí senyora.
8: Ja
1: molt bé.
8: La recepta d'avui, Badó, 4 anys.
1: Molt bé,
8: quatre grans anys,
1: apuntada,
8: vale?
1: Sí, sí. Molt bé.
8: Vinga, doncs, una abraçada per tots dos.
9: Gràcies.
8: Vinga.
9: Que vagi bé. Adéu. Adéu.
8: Igualment.
9: Adéu, adéu.
8: Adéu, adéu.
9: Vinga, saltem a més trucades. Tirem algun WhatsApp que després comentarem.
1: Molt bé.
9: Seguim amb les trucades. Ara com ara, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Hola.
1: El Pep.
10: El Pep Miró.
9: Ostres.
10: El company de la Mari.
9: Sí.
10: Mira, hem trucat de casualitat.
9: Exacte, sí, veus, ha coincidit, eh?
10: Sí, i tant. Bueno, pues, molt bé, diguem, com abans he trucat algú que també deies tu mateix, sobre la fira, que encara no han fet la presentació oficial.
9: Sí.
10: De veritat, encara no l'han fet. Però l'únic que he vist ha sigut que l'entrada al Vendrell, per la part on hi havia el Mar Ribas,
9: sí.
10: Allí sí que ha posat com un tipus de pòster que anuncia el que és la fira.
9: És veritat.
10: És l'únic que de moment he vist sobre la fira. Però suposo que aquesta setmana ja anunciaran tots els actes i programes i tot.
9: Aquesta setmana no sé quin dia, eh? Sembla que és un dia a la tarda, un d'aquests dies a la tarda, si no d'avui avui a ple, avui no. Potser demà o dimecres, com a molt tard, crec que un dia d'aquests es feia la roda de premsa oficial per presentar els actes.
10: Sí, sí. I també, bueno, pues ja... També que no sé qui ha dit que, bueno, avui pot ser que plogui, demà també...
1: Cada dia.
10: Tot això, esclar, quasi tota la setmana farà una mica el ruc i, esclar, d'altres es pot perjudicar perquè el dissabte, que també diuen que pot ploure el diumenge, hi ha el
9: trencacames. El trencacames, és veritat,
1: sí. El trencacames. Sí, veure penjant el d'això.
9: Sí.
10: I de moment ja, que em sembla que està tancat, hi ha 144 participants, i, bueno, pues esperem que almenys s'equivoqui el temps i ens deixi fer una mica la cursa a la mar de bé.
9: Sí, esperem que sí, esperem que sí.
10: Bueno, ja el que hi ha.
9: Esperem que sí, si no, mira, serà una cursa més èpica encara, eh?
10: Sí, passada per aigua, ho farem córrer una mica més.
9: Exacte, anirà més ràpid els concursants per no mullar-se, sí.
10: Bueno, pues la recepta molt senzilla, com sempre fa el Badó, encara que diria que és complicada, i quatre grans d'all.
1: Molt bé, Pep.
10: Molt bé.
9: Fantàstic.
1: Vinga.
10: Sí. Molt bé.
9: Gràcies per trucar,
10: bon
9: que vagi bé. Bon dia.
1: Adéu.
9: Hola.
11: Hola, bon dia.
9: Bon dia.
11: Què tal?
9: Isabel. Com estem? Sí.
11: Bé.
9: La Isabel del Francàs.
11: De moment bé, que el Francàs també semblava que el dematí ja deien que plouria, de moment encara fa
9: sí, més. Sí, la previsió és que plogués,
11: sí,
9: aquí al
11: ja
9: litoral i això plogués.
11: Sí, el dematí de moment.
9: Però inclús, ara mira, ara mateix inclús una mica de sol, una mica de clariana.
11: Sí, aquí també. Sí. Podrem sortir una mica, anar
9: clar.
11: A caminar per la platja.
9: Ara diuen que potser
11: que
9: tard, tarda vespre ja torna a haver-hi possibilitats que plogui amb ganes. A veure.
1: Perfecte.
11: A veure. Que no faci mal.
9: No, sobretot. Correcte, sobretot que no faci mal.
11: Molt bé, doncs el pollastre aquest molt fàcil, això, que treballi al forn, com diu el Badó.
9: Sí.
11: I li posem quatre dents d'all.
1: Molt bé.
9: Fantàstic.
11: Marinem tot bé. I
1: ja està.
9: Ja està
11: bo.
9: Ja està.
11: I amb les herbes i tot, ha de quedar bonet.
9: Clar.
1: Sí.
9: Molt bé.
11: Molt bé.
9: Doncs això ho apuntem, doncs sí. Isabel.
11: Molt bé.
1: Adéu, Isabel,
11: bon dia.
1: Adéu.
9: Gràcies.
11: Bon dia a tothom.
9: Bon dia. Adéu. La Mari Prados ens ha enviat un WhatsApp al 686-101-101. Diu, hola, soy Mari Prados. 4 gramos de ajo. Es diu 4 grams, però bé.
1: L'hem entès.
9: 4 grals, que també es
1: si no l'apuntaríem igualment.
9: Sí, home, sí, cap problema. Gràcies, Mari, per enviar-nos un WhatsApp. Bon dia.
12: Hola, bon dia.
9: Hola, Núria. Què tal, Núria?
1: Sí. Hola, Núria.
12: Bé, bé, de fent.
9: Sí, tot bé? Fantàstic.
12: Bé, sí, sí, sí, sí.
9: Molt bé.
12: I el pollastre bo.
9: Vull sí, què t'ha semblat? Molt...
12: A mi el pollastre m'agrada, sí. De totes maneres, vull dir que...
9: Sí.
12: I aquest és fàcil.
1: O proves amb aquell marinat, això, i a veure què dieu, ja està.
12: Sí, sí, sí.
9: Sobretot, més que ara quan dius això bé, també, a mi, en definitiva, el pollastre m'agrada de totes maneres. Sí, sí, però sí. Sobretot que estigui ben cuit.
12: Ah,
9: oh.
12: Això sí.
9: Perquè el pollastre cru és... No. Ah, només de pensar-ho, se'm va, m'esgarrifa.
12: Totes les carns blanques han de ser ben cuites.
9: Sí, per això.
12: Conill,
9: si no fan molta angúnia, eh? Ah, sí. Si no fan molta angúnia.
12: Sí,
9: i a vegades, segons com...
12: Un pollastre a l'as i te'l donen cru, dius, sí. Oh...
1: Sí. Ah, bueno,
9: o a vegades que intentes fer pollastre al forn i de vegades sí, vas sí. Més ràpid del que caldria, sí. Penses que ja està perquè està d'auradet, però per dintre, pel que sigui, no ho està. Oh, és molt desagradable. Sí, és molt desagradable.
12: Però bueno.
9: Bueno, però això, ens hem d'assegurar que quedi ben cuit.
12: Sí, sí, que quedi ben cuit.
9: Correcte, ni més ni menys. Vale. No té més secret.
12: Posarem 4 llets.
9: Fantàstic.
1: Molt bé.
9: Molt bé, així de fàcil. Gràcies, Núria. Igualment, que vagi bé.
1: Adéu, adéu, adéu.
9: Adéu, adéu. Va, no parem, més trucades. Bon dia.
13: Hola, bon dia, sóc la Teresa del Tes.
9: Què tal, Teresa, què dius, com estàs?
13: Hola, bon dia, molt bé.
9: Sí, tot bé?
13: Tot bé. Els ingredients són 4 anys d'all. I us volia preguntar, que no he tingut temps d'apuntar, l'ingredient entre la sal i l'oli d'oliva. He dit una culleradeta de no sé què.
1: De pebre, pebre.
13: De pebre.
1: Pebre negre, bé. Sí, pebre negre o... Sí, pebre negre.
13: Molt bé. I després, l'estona i els graus del forn?
1: 200 graus, una hora i pico. Que vegis tu que quedi d'obradet. Els últims moments el puges més amunt perquè quedi sí. més d'obradet sí. de sobre, si t'agrada així.
13: Sí, sí. Molt bé.
1: Vale, Teresa?
9: Ben fet de dins.
13: Vinga.
9: Molt bé, gràcies, Teresa.
1: Adéu, adéu.
9: Gràcies. Adéu. Adéu, adéu. Hola.
14: Hola.
9: Bon dia.
14: Bon dia.
9: Carme, oi?
1: Sí, la Carme, perquè jo.
14: Coneixeu la veu.
9: Sí.
14: 4 grans d'all.
9: Molt bé.
14: I vull parlar això de la fira, que està molt bé, tot això que deu de la fira i tot això, però aquí vendré el que fa falta és aparcaments.
9: Aix, aix, aix.
14: I jo coneixo gent del poble de per aquí la cantonada, que ja no venen, perquè ja no troben ni puesto.
9: Per l'aparcament, oi? És un...
14: No troben ni puesto ni pagant.
9: Sí, és, una de les qüestions del poble,
14: fira,
9: sí.
14: Ja que treus també munt de puestos i d'allò, però és que no, ja m'ho han dit, gent d'aquí a la vora.
9: Sí, sí, sí, és complicat.
14: Ja no baixem perquè no trobem ni puestos pagant.
9: Sí, sí, és complicat,
14: no,
9: sí, sí.
14: Jo dic el que
1: em
14: diuen, també.
1: No, molt bé, tu dius, pots dir el que vulguis, que es dius tota la veritat, i aquí, al contrari, els aparcaments els han anat traient tots i quasi...
9: Sí. Tot l'aparcament del centre ja fora des de fa ja temps, que els han anat eliminant. Clar, queden aquests grans aparcaments del Puig i el Pèlag, però clar, entre que per fira hi ha automoció entre una cosa i l'altra, clar, acaben quedant poques places d'aparcament.
14: I ara, avui... Demà que la banda d'aquí el torrent a la banda de casa, el davant d'on hi ha els castellers, l'altra
1: sí,
14: banda,
1: sí, sí.
14: Tampoc no es pot aparcar, avui no sé què hi fan.
9: Clar,
14: no,
9: bueno. Acaba de fer les obres del
14: pont,
9: les obres del torrent, alguna cosa,
14: el
9: segurament.
14: El torrent sí. Pot aparcar de dalt a baix, posava lletres que no es podia aparcar.
9: Sí, sí, sí.
14: Però no, a la fira suposo que estarà, però és que passa això, és que ni pagant no trobes.
9: Sí, sí.
14: On te deixes el cotxe?
9: Sí.
14: Ah, doncs és això el mal. Sí. El maco que és la fira. Poden fer molta propaganda, però...
9: Falta aparcament, bueno, falta aparcament.
14: Em fan uns quants, d'aparcaments, allà a la plaça on hi havia la gasolinera.
9: Sí,
1: a veure.
14: Allà,
9: per anar a comprar al mercat.
14: Per anar al mercat, però què hi cabran allà? 4?
1: 5 o 6 cotxes.
14: Bueno, ja això és el meu parer, cuidado, eh?
1: Sí. Molt bé, Carme, has dit molt bé.
9: No, és un dels temes, eh? Políticament, no sé, políticament és un dels temes.
1: No t'empaitaran. Jo sigui aquí dic coses i encara no m'han empaitat, no. Però si m'han empaitat m'és igual.
9: Mira, si t'hi fixes, ara que hi ha mica en mica, van arribar les eleccions municipals són l'any que ve, són el maig de l'any que ve, però això que ja veus que els partits polítics ja comencen a bellugar-se des de fa dies, i de fet una de les promeses, digue-li com vulguis, una de les propostes de molts grups és l'aparcament, treballar per intentar aconseguir més aparcaments d'alguna manera, sí, sí, sí.
14: Això és terrible, l'aparcament és terrible, i ara aquí ja t'ho dic, que va al pont, suposo que la posarà davant de les eleccions la passarel·la. El pont, o digui-li el que vulgui.
9: Val, no ho sé.
14: Perquè, escolta, mare, ja t'ho dic, no sé què fan. No sé si és per posar un pont o per fer... No sé. Torrent no acaben mai més.
1: Amb el pont que et van treure, que ja hi era el pont, el van treure perquè...
14: Sí.
1: Diu que era baix, doncs si era baix,
14: sí,
1: el
14: sí,
1: Pont Vell, el Pont Vell és més baix també, perquè hi ha tres boques, sí, però són, bueno, és igual, sí.
14: I tan baix era aquest com aquell que hi ha allà anant a la Lira.
1: I tant, el Pont Nou, eren iguals.
14: Era,
1: sí,
14: el mateix, si ho van treure en Altussen, estem tot l'estiu amb aquesta calor, tingué d'anar a donar una volta de Calample,
1: sí, sí, sí,
14: amb la calor que feia.
15: Sí, sí, sí, és veritat.
14: Doncs jo ja no anava ni a comprar la plaça, ja anava a l'Esclat i prou. Ah. I com jo, hi ha
1: molts, molts.
14: I ara no ho sé, avui no es podia apartar aquí aquesta banda de...
15: Això,
14: de,
15: sí, alguna actuació, haver-hi prevista algun tipus d'actuació.
14: I poder posar en el pont ja, ara no això sí, em van dir que fora molt maco, que fora de color vermell, ho van dir, no està molt maco. Sí. Dic, a mi m'és igual el color, qüestió és que el posin.
15: Exacte, que se pugui creuar, no?
14: Que s'hi pugui passar.
15: Correcte.
14: Fi, bueno,
15: molt bé, Carme.
14: Prou coses, ja he dit prou coses.
15: Va, ja està bé.
1: No, no, ja està bé, Carme, ja està bé.
15: Ja ens agrada que ho diguis.
14: Quatre grans d'all que xerran.
15: Vinga.
1: No, no, tranquil·la.

0: Era una mica molt semblant, eh? com una julivert, que li donava com aquest color més verdor, entre cometes, eh? Entre que estava esparracat i el verd del julivert, doncs li deien pollastre a la granota.
1: No,
0: i
1: m'ha fet gràcia. Esparracat sí. Està bé, també.
0: Sí, així obert.
1: Però com que ja caus a terra, quedes esparracat.
0: Correcte, quedes
2: aquest
0: obert.
2: Aquest que ha dit el Salvador ja el provarem de fer amb 4 grans d'all.
0: Això mateix, tal qual, molt bé.
2: Adéu,
0: gràcies per trucar, gràcies.
2: Adéu.
0: Pollastre a la granota, quins records. Els castanyers.
1: Un restaurant dels castanyers.
0: Sí. Un WhatsApp. Tenim un WhatsApp de la Pili al Gerardo. La Pili Hernández i el Gerardo Montequi. Quatre dientes de ajo i un pollastre espaterrat, diu. Això que dèiem. I tant, un pollastre espaterrat, que és la clau. I potser una mica la diferència, no? No? Crec que no estem massa acostumats a fer pollastres sencers. Eh que no? Sempre...
1: Pot quedar ben cuit, sí.
0: I queda cuit d'una altra manera. Sí. És diferent que si el fem a quarts o sencer, o fem les petxugues, o d'altra manera. No? Estem més acostumats potser a fer-lo a peces perquè és més fàcil després de servir-lo.
1: Així
0: obert, espaterrat.
1: És cruixentet i
0: queda... Clar, es cou d'una altra manera i li dona una altra textura, és veritat. La Carme Rollo, bon dia, seran 4 dents d'all. Doncs
1: molt
0: també
1: bé,
0: la
1: Carme,
0: comptem
1: sí.
0: A la Carme. Gràcies, whatsapps que van arribant al 686-101-101. Queden 2 minuts per 12:45, així que encara podem estar més pendents de més trucades i més participació. També al 977-15-70-69. També tenim una sardana demanada que ens ha fet el Jan Papalet, que també ara començarem a buscar, i si no hi ha cap més connexió a priori, també la podrem escoltar i també ens ajuda una mica a trencar el ritme i a posar-hi una mica això de música per anar perfilant ja la recta final d'aquesta secció de cuina i, en conseqüència, la recta final d'aquesta calaixera d'avui dilluns, aquest començament de setmana.
1: Vinga, va, anem a buscar, falta un quart d'hora encara.
0: Vinga, va. 977-15-70-69, missatge de WhatsApp al 686-101-101.

0: he fet una mica així de cerca ràpida de sardanes, evidentment que surten moltíssims títols. He triat les que surten de la cobla, la principal de la Bisbal, que crec que una de les destacades i que més o menys tot conec, però n'hi ha moltes. He buscat de les més clàssiques i jo te'n dic i tu me la tries. Et dic totes les que tinc per aquí, eh? Bueno, són 14, eh? Mira, t'ho dic molt ràpid.
1: Tampoc que sàpiga jo massa
0: no? títols. No? Bueno, per títols són totes molt clàssiques, eh? Llevantina, la sardana de les monges, la Santa Espina, Angelina, el saltiró de la cardina, les fulles seques, Girona Aimada, Maria de les Trenes, Per tu ploro, Baixant de la Font del Gat, ja, Cantes ocells...
1: Per tu ploro, em va bé.
0: Sí, Per tu ploro?
1: Sí.
0: Sí, de la cobla principal de la Bisbal, la sardana que ens ha demanat el Jan Papalet, també amb aquesta reivindicació cap al món sardanista i que sembla que mica en mica vagi la baixa, però bé, de moment encara es va aguantant i amb força, sobretot aquí el Vendrell, que continua sent la capital de la sardana aquest 2026.

0: Sardana clàssica, però reconeguda, eh? Fa l'efecte per tots plegats, eh? Per tu ploro de la copa principal de la Bisbal, el Jean Paperet, que ens demanava doncs alguna sardana. Hem triat aquesta, una mica.
1: Molt xula, aquesta és una...
0: Entre tots. 12 minuts per les 12. Tenim algun WhatsApp, eh?
1: Vinga, doncs.
0: Tenim algun WhatsApp al 686-101-101. Bon dia, sóc la Maria Carme... No sé... La Maria Carme Galán, perdó. La Maria Carme Galán. Aquest pollastre té pinta de ser molt bo. Són 4 dents d'all. I tant.
1: Com saps, Maria Carme, l'has de fer?
0: Sí, s'ha de provar. Mira. És molt, molt fàcil de fer, molt senzillet, i que treballi al forn, com sempre defensa en Salvador, que la cuina, allò, com menys feina, millor, no?
1: Exacte, sí. I a sobre queda bé, i quedes bé, també.
0: Sí, no, és cert, és cert.
1: Acompanyat amb qualsevol el que tu vulguis, vaja, amb aquest pollastre.
0: No, sí que és cert.
1: O sense res, també.
0: No, sí, unes bones patates roses.
1: Patates, sí.
0: Són ben bones, sempre. Doncs també pot ser un bon acompanyament d'aquest pollastre rústic de l'àvia. Home, així la cuina ràpida, la cuina aquesta així més senzilleta, cuina de batalla per cada dia, pim-pam, que tu dius, està bé. Bàsicament, sempre està bé, eh?
1: Tota la cuina, així, però hi ha cuina que és de molta elaboració.
0: Per això...
1: I si ho expliquem, al final...
0: No, és més complicat, això.
1: I no es fa.
0: No val la pena, perquè no, ja només escoltar com es fa ja és com... No, ja...
1: La setmana que ve farem dolç, però...
0: Val, sí?
1: Un dolç fàcil, també, pim-pam, i...
0: Sí.
1: Ja he fet la recepta, ja la tinc apuntada.
0: Sí. Que això no treu que aquells que els agrada la cuina, independentment del que anem explicant aquí a la ràdio, eh? Però aquells que li agrada la cuina, que fan aquestes receptes més elaborades, que estan allò...
1: Fantàstic.
0: Tota una tarda a la cuina, o tot un dia al matí a la cuina per fer... També està bé, eh? Aquí
1: sí,
0: no ho defensem
1: bé.
0: Tot. I quan hi ha temps, a mi també m'agrada fer-ho, eh? Quan hi ha algun dia així lliure, algun diumenge al matí, un dissabte lliure...
1: I t'ha d'estar tant de rato.
0: Sí.
1: Jo començo bé, però és allò que em comença a inflar la sang, m'entens?
0: Ja, paciència.
1: Sí,
0: no, a mi m'agrada, eh? Em poso la ràdio de fons, que ningú m'emprenyi, i vaig fent, sí.
1: I sol allà a la cuina, sol.
0: Sol, això sí que és cert, sol, que no vingui ningú per allà a voltar, perquè això em posa molt nerviós.
1: Exacte.
0: La cuina, a casa meva, és el meu territori.
1: Molt
0: territori
1: bé.
0: De la
1: cuina. Ah, sí?
0: Cuina.
1: Home, si la teva dona està contenta, si és el teu territori...
0: Sí, ja, més o menys.
1: Ah, per cert.
0: Ens anem partint tot.
1: Per cert, el Jean Potis, que no és el seu territori...
0: Sí?
1: L'altre dia em preguntava, la Maria Dolors també em va preguntar, què fa el Jean Potis? Doncs aquesta setmana l'he vist dues vegades i està... Perfecte,
0: com sempre.
1: Ho dic perquè la Maria Dolors ho va preguntar
0: sí.
1: L'he vist dos cops i està perfecte.
0: La mort de bé, si no s'han creuat amb la Maria Dolors és per les circumstàncies, eh? No per res més. 977 15 70 69, una altra trucada.
1: Vinga, doncs.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, Maria Rosa.
2: Hola.
0: Què dius, com estàs?
2: Molt bé, de primera.
0: Sí, tot bé? Me n'alegro.
2: Escolta, per aquesta recepta, 4 grans d'all.
0: Molt bé,
1: Maria Rosa, molt bé.
0: Fantàstic.
2: Una pinta molt bo, aquest pollastre.
0: Sí. I fet d'aquesta manera, així,
1: tot
0: obert...
1: Tot ben liquat, ben empapadet, allò marinat, i avall, i cap al forn,
0: sí.
1: I que treballi el forn, allò, una hora i pico, anar vigilant, això sí,
0: clar.
1: A 200 graus i avall.
0: I ja està. Molt bé.
2: Ja.
0: Molt bé, Maria Rosa.
2: Molt bé.
0: Gràcies per trucar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Doncs vinga, també apuntem a la Maria Rosa, que també és una de les oients ja habituals i clàssiques, no només cada setmana, sinó també cada dia quan tenim l'estona de participació i trucades. Aquests són els contactes, eh? Es tornem a dir 977 15 70 69 o si voleu enviar un missatge de WhatsApp al 686 101 101. És molt, molt, molt fàcil. Si voleu, també podem afegir el correu electrònic, tot i que no és la manera així per participar més habitual. Sí que a vegades, molt sovint, ens envieu correus per altres coses, per temes de programa o continguts, que també està bé, podeu fer-ho, eh? Però si algú vol fer-ho per participar, doncs també ho tindrem en compte. calaixera@rtb-elvendrell.cat calaixera@rtb-elvendrell.cat escolta, abans no ho hem dit, però ara que esteu allò ja amb preparació del nou espectacle dels Inestables, que és el diumenge dia 13, en principi...
1: 13 de desembre.
0: De desembre, diumenge 13 de desembre, encara hi ha temps, les entrades que es venien molt ràpid, no saps com està la cosa? Mira, vaig a mirar un directe.
1: Miro perquè... Sí, em farà gràcia perquè el primer dia havia, però està bastant amunyat, em sembla això.
0: Vaig a mirar-ho.
1: Per cert, avui he entrat al teatre, m'han deixat veure el teatre avui.
0: Sí?
1: M'he pogut seure amb aquelles cadires noves i...
0: I què?
1: Ha millorat.
0: Sí? I dones el pistiplau, doncs?
1: Sí, bueno...
0: L'aprovació?
1: I ara m'han dit que les han d'enclinar una mica de part de l'esquena, també.
0: Ah, sí?
1: Quedarà bé, força bé.
0: Que es poden regular.
1: Il·luminat i tot plegat, és xulo, perquè hem fet...
0: Clar.
1: És alguna cosa diferent.
0: Clar, el platí és diferent, que abans hi havia el passadís pel mig,
1: sí, ara
0: i ara no, ara únicament és pels laterals, com si fos un cine, per entendre'ns. Que bé, molt bé. Doncs mira, i t'han obert expressament per tot.
1: Expressament.
0: Ostres.
1: Passava pel carrer i l'encarregat, dic, com ho tenim això de les crides? Diu, vols veure-ho? Dic, encantat.
0: Mira.
1: Cap baix, m'han obert els llums, m'he anat a seure a la platea, entens?
0: Molt bé.
1: Se puc dir que està molt bé, molt bé.
0: Que bé. Quan dius encarregat, dius el Tomàs?
1: El Tomàs, sí. No volia dir el nom, perquè...
0: Bueno, jo crec que ja tothom el coneix,
1: El Tomàs, sí.
0: Molt bé. Mira, això també servirà per, si voleu comprar qualsevol de les entrades del Temporada, ja ho sabeu, el Temporada que ja va començar aquest passat dissabte amb un concert fantàstic, en homenatge als 150 anys d'en Pau Casals. Si voleu comprar qualsevol de les entrades del Temporada, i també aquesta pel dia 13 de desembre, podeu entrar a internet a temporada.cat. Busqueu ja els espectacles, trobareu la informació dels espectacles, la fitxa tècnica i artística, i també posa comprar la teva entrada, que és el que estic fent. Ho estic fent en directe, per saber a veure quina disponibilitat de butaques hi ha.
1: Com estem?
0: Espera, que s'està obrint, que aquest ordinador va una mica lent. Aquest ordinador d'aquí a l'estudi va una mica lent.
1: El meu no vegis.
0: No, però aquest és el que porta tota la farda de la ràdio aquí i tal, va una mica lent perquè treballa molt. I va una mica lent. I a vegades li costa obrir, ho està fent, però li està costant. Ho acabarà fent, perquè tot ho acaba fent tot a la seva velocitat, però ho acaba fent tot. És lent però efectiu. I a veure si ho obre i surt una mica com la imatge de la platea, de quantes butaques hi han disponibles, sí, i això. I segur que això, clar, evidentment això està actualitzat. Això, la manera més ràpida i més fàcil, penso que és per internet, com dèiem, el temporada.cat, però també els divendres al matí, allà a l'entrada a la recepció de l'Escola de Música, doncs també les podeu comprar correcte, de forma presencial. Espera, que han d'obrir formularis, perquè no era aquell directe, sinó que ha entrat un, ara entra un altre, ara sí, uf! Doncs mira, de la 18 en amunt.
1: Ja, no?
0: De la 18 en amunt.
1: I quantes files hi ha?
0: Doncs són una, 20... dues, tres, quatre, cinc... Són 22 files, imagineu-vos.
1: I anem a la 18 ja.
0: De les 22 files, comptant les que hi ha a baix, que estan aquelles quatre files de baix, diguem, estan totes plenes, per suposat, que estàs de seguida s'esgoten. Doncs d'ara mateix, a hores d'ara, i la 18 està a mitges,
1: Fantàstic.
0: Com aquí qui diu, dirien de la 19 en amunt.
1: Fantàstic.
0: Queden una, dues, tres, quatre rangueres d'entrades.
1: M'agrada perquè...
0: Quin èxit, eh?
1: Perquè haurem de fer-ho dos dies, que a mi
0: ja veuràs. Ja va passar, no, l'anterior obra,
1: sí, ja,
0: que sí? Que ho veu haver de...
1: Això, la gent ens coneix, ens estimen, som els malcasats, diguéssim, perquè ho sabíeu.
0: Sí.
1: Som el grup de teatre Inestable del Vendrell, però ens coneixeu més quasi pels malcasats i aquestes coses.
0: Clar.
1: I doncs, amb moltes incorporacions de gent jove, perquè els vells ja ens anem retirant.
0: Bueno,
1: aquí encara sortim. Encara
0: doneu guerra, home, sí, encara doneu guerra.
1: I és veritat, és com una família i ens ho passem molt bé.
0: Clar, que és la intenció.
1: I ara estem assajant i només val la pena per anar a riure i passar-t'ho bé, però ja val la pena sortir de casa
0: clar.
1: A quarts de 10 de la nit i comencem els assajos.
0: Sí, ostres, clar, s'assaja de nit, no, sempre.
1: I acabem quasi a les 12, a quarts de 12.
0: Imagina't, quins dies s'assajeu?
1: Els dimarts i els dijous.
0: Dimarts i dijous. A la Lira mateix o...?
1: No, encara? A la Lira no,
0: però... una de les sales.
1: Sí, ja he llogat una sala que no és de la Lira, ho tenen llogat,
0: sí.
1: Allà al costat,
0: sí.
1: Doncs allà.
0: Allà assajeu, molt bé. Molt bé. Doncs Ròmul el Gran, que és el proper espectacle...
1: Ròmul el Gran, sí, senyor. Ja vindrà el senyor director a explicar-ho, però...
0: Correcte, sí, quan arribi, com sempre ha fet, vindrà a dir-ho. Tornem-ho a dir, dins el Temporada, que ja va començar aquest passat cap de setmana, però a partir d'aquí hi ha diferents propostes musicals, teatrals, per exemple. Aquest proper divendres, dia 2, és teatre, és Loop, el Teatre Àngel Guimarà, a partir de les 8. Això també entrades disponibles. disponibles, en parlarem per aquests canals habituals. S'estira el temps a sobre, eh? Només un minut i mig perquè siguin les 12. Acabarem, com sempre, amb aquesta, que ja és una sintonia habitual,
1: Roy, de Roy Orbison. Roy Orbison.
0: Gràcies, Badó. Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve, que em dic que serà dolç i fàcil, també.
0: Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu. Nosaltres també ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.